0: és ara saber quan es reobrirà la navegació a l'estret d'Hormuz. Washington assegura que, per la seva banda, la reobertura és immediata, però l'Iran apunta que el reobrirà completament divendres, després que s'hagi firmat ja l'acord. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
1: Primer cap de setmana amb incendis destacats al país. Els d'aquest diumenge a Cervià de les Garrigues i Ponts a la Noguera estan estabilitzats. El que hi ha hagut a Vilafranca del Penedès, extingit. Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi en què es troba la massa forestal. Aquest dilluns el perill molt alt d'incendi s'amplia a 51 municipis.
0: A les portes de l'última setmana del curs escolar, milers de docents i famílies es manifesten a Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. Els sindicats convocants, els que no van signar el pacte amb educació, avisen que si el departament no mou fitxa, el curs començarà amb noves vagues i mobilitzacions.
1: Amb un 55% dels vots, els suïssos rebutgen en referèndum limitar la població del país a 10 milions d'habitants. El partit antiimmigració darrere aquesta proposta promet recuperar el debat els propers mesos.
0: El govern britànic prohibirà a partir d'aquest dilluns les xarxes socials als menors de 16 anys. Tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. La prohibició afectarà les principals plataformes com TikTok, YouTube o Instagram. Oxfam Intermón denuncia que els únics vencedors de la guerra a l'Orient Mitjà són els magnats vinculats al sector energètic. Calculen que des que els Estats Units van començar la guerra a l'Iran, una quarantena de multimilionaris del sector de l'energia han augmentat el seu patrimoni en 300 milions de dòlars al dia.
1: L'ONG denuncia que mentre els preus del petroli i el gas han encarit la vida de la majoria, el patrimoni dels multimilionaris del sector energètic no hagi deixat de créixer, assegurant que els beneficis de 6 de les principals corporacions petrolieres i de gas s'han disparat un 80% per sobre dels pronòstics previs a la guerra. Susana Ruiz és la responsable de justícia fiscal d'Oxfam.
2: Que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. Y al mismo tiempo los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
1: L'ONG demana als governs que apliquin impostos que gravin els guanys excessius.
0: Esports, el Barça d'handbol s'ha proclamat campió de la Champions aquest diumenge després de derrotar el Futsche de Berlín per 37-34. És la 13a Champions de l'handbol blaugrana i la 50a de la història del Barça en totes les seves seccions.
1: El Mundial aquest dilluns debuta la selecció espanyola a les 6 contra Cap Verd. El seleccionador, Luis de la Fuente, ha donat opció a que Lamine Yamal pugui tenir minuts.
0: A aquesta hora en joc al Costa d'Ivori, Ecuador. De moment, amb empat a 0 al descans. A les 4 de la matinada, Suècia-Tunísia, i ja a les 9 del vespre es jugarà el Bèlgica-Egipte.
1: Jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2, Japó 2. El jugador neerlandès del Barça, Frankie de Jong, ha completat el partit sencer.
0: D'altra banda, la notícia del futbol de clubs és que Marc Cucurella és molt a prop de fitxar pel Real Madrid. El futbolista català, actualment al Chelsea, seria nou jugador blanc per les properes 4 temporades i el Madrid pagarà més de 50 milions d'euros pel seu traspàs.
1: La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. Els valencians de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final. Dijous a les 8, primer partit a València.
0: I Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 per davant de George Russell i de Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la primera d'un pilot fora de Mercedes aquesta temporada.
3: Fins aquí les notícies.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: Ara estàs a l'estat passant, també?
6: Sí.
5: Sí, estàs còmode?
6: Sí, sí.
5: T'agrada presentar l'estat passant, sí.
6: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
5: Clar, és fàcil.
6: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
5: I... M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
6: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
4: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
3: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: L'altre dia vaig compartir taula amb algú a qui no li agradaven gens els menuts i ho va confessar tot assegut a taula just abans de començar un menú degustació basat en cervellets, en tripa, freixura, fetge, turmes, que són testicles, i moltes coses més. Em va agradar aquella confessió sincera davant dels grupis de les vísceres, que érem tota la resta, i va ser divertidíssim observar les ganyotes que feia a mesura que anàvem passant els plats. Ell s'anava repetint com un mantra: tot és el meu cap, tot és el meu cap. I en certa manera sí, realment tot era el seu cap, perquè la veritat és que sense cap informació prèvia, tot estava tan ben guisat i dissimulat que ningú hauria dit que tot allò que menjàvem eren menuts. Tot era deliciós, eh? La terrina de lletons de vedella, el taco de freixura amb maionesa picant, els fideus a la cassola amb ronyons de conill o el guisat de tripa, pota i morro. Ell, per cert, l'home poc amic dels menuts, era l'alcalde de la ciutat que acollia aquell dinar visceral. Algú avesat en passar-se totes les seves manies en qualitat d'alcalde. La diplomàcia realment deu ser ben bé això. Com el cas de tants altres caps d'estat i de govern que viatjant pel món s'han hagut de menjar amb patates les seves fòbies, tastant insectes, per exemple, o ulls d'animals. Entre els diplomàtics circula una norma no escrita: si l'anfitrió t'ofereix un aliment tradicional, rebutjar-lo pot ser interpretat com un menyspreu cultural. És a dir, que si s'han de menjar ronyons, es mengen.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jovany, què tal? Com estem?
2: Molt bé. Jo amb això també sóc molt diplomàtic.
1: Sí, no?
2: Sí.
1: Tu haguessis menjat tot.
2: M'hagués menjat fent la meva millor cara de pòquer.
1: Però ja t'agrada, no?, més o menys, tot això?
2: Ah, no, això de les vísceres, sí. No, amb això no hi hagués tingut cap problema.
1: Potser amb els insectes o amb algun ull.
2: Amb els insectes, sí, amb algun vegetal poder també. Però no, amb això, endavant.
1: Amb això cap problema.
2: Aquí, sí, devia ser l'alcalde d'Igualada, no?
1: No, home, però jo volia mantenir la seva anonimat, pobra.
2: Bueno, això després...
1: Des d'aquí, salutacions a l'alcalde d'Igualada, que va fer un paperàs en aquell dinar, bueno, monumental.
2: No passa res, alcalde. Després això ho traiem, això ho traurem.
1: No passa res, ho va menjar tot, eh? Des d'aquí ho vull deixar dit, eh?
2: Clar, menys, que sí.
1: Menys, però
2: és, ronyons, és el que hem de fer els polítics.
1: El ronyons va ser, de veritat t'ho dic, l'única cosa que es va deixar al plat, i jo me'n vaig menjar un extra, diguéssim.
2: Va amb el sol.
1: Sí, va, aquí convidem avui al restaurant caníbal.
2: Doncs, per començar, jo convidaria el nou director creatiu del Noma, ara que el restaurant començarà una nova etapa, post-René Redzepi.
1: Oh, i qui és el nou director creatiu?
2: René Redzepi.
1: Ah, vaja, Déu-n'hi-do, tot queda
2: sí,
1: a casa, eh?
2: Sí, la nova etapa.
1: Veure.
2: Per situar-nos, el Noma, el restaurant de Copenhague considerat el millor del món durant molts anys, va tancar les seves portes a finals de 2024, o sigui, fa cosa d'un any i mig. Durant aquest temps ha aparegut als mitjans de comunicació un grapat de denúncies contra René Redzepi relacionats amb el maltractament laboral dels seus treballadors, insults, agressions físiques, humiliacions, tot això. Fa uns mesos, el cuiner va fer un comunicat, mig admetent les denúncies i mig demanant disculpes, i a tot això, el restaurant ha seguit obert en un format que es diu pop-up als Estats Units.
1: Sí,
2: això vol dir que obre temporalment, faig molts calés i torno a tancar.
1: I tanco i me'n torno a casa.
2: Exacte.
1: Home, déu-n'hi-do, diuen que ha fet molts calés, als Estats Units, perquè, ja ho vam dir, el preu del menú eren uns $1,500, per tant, no li ha passat gaire factura la fama que el precedeix, eh?
2: Doncs, amb la butxaca ben plena, aquesta setmana el nom ha anunciat la reobertura de la seva seu tradicional a Copenhague, però encetant una etapa nova que deixa enrere el model de direcció de Redzepi. Per això, al capdavant del projecte hi haurà dues dones, Anika de las Heras, com a directora executiva, i Mette Brink-Solberg, com a responsable d'investigació i desenvolupament, i també hi haurà un home, Pablo Soto, xef executiu.
1: Ja, però en René Redzepi, que per cert tot això ho ha anunciat en un vídeo per allà caminant, com si res, vull dir, molt poc oficial, diguéssim, segueix, vull
2: segueix,
1: no se'n va enlloc.
2: Bueno, segueix, entre d'altres coses, perquè més enllà de les denúncies públiques fetes a través de mitjans de comunicació, no existeix cap denúncia a la policia o davant d'un jutge, per tant, res li impedeix seguir com ara director creatiu per projectes dies de llarg recorregut. Dit d'una altra manera, en principi no estarà a la cuina tocant els ous al personal en el dia a dia. Dit això, segueix sent el propietari del xiringuito.
1: Sí, sí, ja, m'ha quedat clar. I si en Recep hi ve el restaurant caníbal a que el convidem?
2: Doncs mira, se m'acut que li podem fer una amanida de tomàquet amb ceba al cop de puny.
1: Oh, boníssima la ceba al cop de puny. M'agrada molt. Qui més convidem al restaurant caníbal avui?
2: Doncs convidaria l'escriptor Julian Barnes.
1: Ah, sí, home, acaben d'anunciar que rebrà el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres el proper mes d'octubre.
2: Moltes
1: sí,
2: felicitats, doncs, al Julian Barnes, que, per cert, es trobarà Leo Messi a la gala perquè també rebrà el premi. És una informació que probablement no t'interessa gens,
1: no, poc,
2: Paula.
1: M'interessa poc, no la sabia, poc? Però gràcies, sí,
2: clar,
1: sí.
2: Però per què destaquem la distinció de Julian Barnes i no la de Leo Messi? Doncs perquè en Julian Barnes és autor d'un conegudíssim assaig titulat El perfeccionista a la cuina, i Messi no. Subtítol: Què passa quan un home meticulós busca la precisió gastronòmica en un llibre de cuina? És de l'any 2003.
1: 2003, però és moment per recuperar-lo, una lectura molt recomanable per tots els qui ens agrada remenar, a la cuina. Sí, sí.
2: És un llibre escrit des d'aquella cèlebre ironia anglesa en què relata els seus progressos i els seus fracassos en la noble afició per la cuina que li va sorgir ja de gran en Julian Barnes. Evidentment, quan explica els dubtes absurds que li sorgeixen, les inseguretats, els desastres que perpetra o també els petits èxits que aconsegueix, fan que qualsevol lector s'hi senti plenament identificat, i això sempre és molt xulo quan llegeixes qualsevol cosa. Recordo quan despotricava dels llibres de receptes on hi trobes frases com instruccions, com agafeu dues cebes mitjanes. I ell venia a dir que què cony són dues cebes mitjanes, o una patata gran, o un rajolinet. I, clar, són indicacions molt ambigües que tots ens hi hem trobat.
1: Un pessiguet. El perfeccionista a la cuina, publicat per Anagrama. I a què convidem en Julian Barnes?
2: Doncs, per exemple, un suflé de formatge, que és una de les primeres receptes que intenta i que no li acaba de sortir.
1: Ah, pobret. I encara tenim un últim convidat.
2: A veure, hauríem de pensar algú que sigui de per allà baix. Mira, la Gessamí Caramés.
1: Per allà baix, ah. Sí, les Terres
2: de l'Ebre.
1: Sí, la Gessamí Caramés, de l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, i tant. Sí,
2: doncs
1: sí.
2: La convidem perquè aquesta setmana ens hem fixat en el primer congrés de la Reserva de la Biosfera. De què va això?
1: A veure.
2: Doncs, per donar-te context, fa 13 anys, potser ho recordes, un 28 de maig de 2013, la UNESCO va declarar la Reserva de la Biosfera, Terres de l'Ebre, com un espai del planeta d'alt valor ecològic i amb una activitat econòmica humana singular i sostenible que cal mantenir i conservar. Val?
1: Sí.
2: Doncs aquesta setmana, 13 anys després, s'ha celebrat el primer congrés de la Reserva de la Biosfera per mirar d'impulsar i beneficiar-se d'aquesta distinció.
1: S'ho han agafat amb calma, podríem dir.
2: S'ho han agafat amb calma. El cas és que amb aquest congrés celebrat a Horta de Sant Joan entre dijous i vendres, s'ha reivindicat un model de finançament estable, així com noves idees i noves adhesions a la marca Reserva de la Biosfera, que actualment ja fan servir algunes empreses de alimentació com a valor afegit. No? Són empreses que fan, comercialitzen olives, arròs...
1: Arròs, no?
2: Tots aquests productes que també fan a les Terres de l'Ebre.
1: I que tan bé cuina la Gessamí Caramés, que si ve a que la convidem...
2: No, a res. Aquest és un d'aquells casos en què el convidat o convidada és qui ha de cuinar per nosaltres.
1: I tant, doncs
2: claríssimament.
1: Que cuini ella pel René Redzepi, que sabrà el que és bo, diguéssim,
2: sí.
1: I també per l'escriptor Julian Barnes. Vinga, i la Dolors, que ha de cuinar... No ho sé jo si se li dona
2: bé. No ens ho ha dit
1: mai. Vull dir que la sala, déu-n'hi-do, bé,
2: un
1: però
2: dia,
1: cuina,
2: un
1: no
2: dia
1: sé.
2: L'hem d'entrevistar, la
1: sí,
2: Dolors.
1: Sí, home, estaria molt bé, sí, això. Bona idea. Un nyapotop. Sí, t'atreveixes?
2: Un nyapotop amb la Dolors. Oh, mira.
1: Sí? Vinga. Dolors, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Benvinguts.
1: Ai.
2: Gràcies.
3: Tot bé?
2: Sí,
1: sí, sí.
3: Avui tenim cervellets d'un parell de periodistes. Un el fem arrebossat ben cruixent i l'altre amb mantega i llimona.
1: Mira, cervellets.
3: Ja em direu com us agraden més.
1: Val,
3: després us portarem un calamar amb salseta de sobrassat de cuiner sevillan. I per començar, us podem oferir una escalivada feta a la flama amb filets curats de matemàtic.
2: Molt bé.
3: Una crema freda de cuiner, semblant a un gaspatxo, però una mica més versionat. O uns farcellets de pasta de full amb botifarra de tècnic de so.
1: Ui, no, això últim no.
3: Què us ve més de gust?
2: Jo, mira, amb la calor que fa...
1: Ja,
2: perquè,
1: tu ja...
2: Déu-n'hi-do la calor que fa...
1: Ja sé per on vas.
2: Jo tiraria per la crema freda.
1: Sí, no? Gaspatxo, el que sigui.
2: Sí, això que ha dit que és com un gaspatxo, sí.
1: Sí.
3: De seguida, la crema freda de cuiner.
2: Ui.
0: Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia a Catalunya Ràdio. amb Paula Molés. La resta de dies, tancat per descans del personal.
1: Carme Gasull, Marc Casanovas i Jordi Vilà, què tal? Bon dia, com esteu?
4: Hola, molt bé, bon dia.
1: Molt bé. Com ha provat la setmana? Sí, tot bé? Molts saraus, moltes festes. Bueno, ens vam trobar gairebé tots, menys el Marc. Marc, que no estaves als Premis Nacionals.
2: No hi era.
1: Mira.
2: No hi era, bona pregunta.
1: Sí, però ets premiat, ex-premiat.
2: Ex-premiat. Sí.
4: Bueno, ex-premiat no, sempre queda, no?
1: No, perquè els premis sempre queden, correcte.
4: Sí, Jordi també.
2: Sí. Mai ho faig, jo, això, i avui vull fer-ho.
1: A veure, què passa?
2: Deixa'm fer una mica d'estrella d'ego. No hi era i no sé per què no hi era.
1: Ja. Doncs això ho hem de reclamar.
5: Home, doncs no, perquè no li van donar cap premi. No li donaven cap premi, llavors no li interessa.
1: No, jo
2: hauria vingut, jo hauria vingut.
1: En qualitat de periodista, a priori hauria de ser-hi. Bé, comencem avui cuinant, sí? Després
4: sí,
1: anirem a la sala, després anirem al cinema, ens escarxofarem al sofà, que es diu, mirant alguna sèrie de televisió, però comencem per la cuina. Va. Sí.

0: A ver si me alinea.
1: Jordi Vilà.
0: Un gazpacho con su ajo y su pepino.
1: El cuiner que cuina.
0: Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, escudella y esqueixada.
2: I avui gairebé la sintonia ens ha fet el peu perfecte, perquè ara deien, feien referència al gazpacho, i és això que avui farem. Avui parlarem del gazpacho perquè ja ve de gust i perquè ens agrada. Bueno, depèn, ara ho debatrem, això. Però ja ho sabeu, Jordi Vilà, xef dels restaurants al costat Alquímia i de la seva botiga de menjar per emportar va de cuina, i també del Vivant de Pobret, que sempre ens el deixem. El Vivant és un restaurant, també.
3: Sí.
2: I, és el nostre cuiner que cuina.
4: I amb una terrassa fabulosa.
2: Sí, tant. A veure, entrarem ara després amb els gazpachos, amb com el fem, com no el fem, però anem a allò que es diu primer... Bueno, una cosa que ja n'hem parlat diverses vegades, però avui que tenim Jordi aprofitem, que és que el 2023 l'Institut Català de la Cuina va incloure el gazpacho dins del corpus de la cuina catalana, que és, ja ho sabem, ho hem explicat moltes vegades, aquest receptari exhaustiu de la nostra gastronomia. És a dir, el gazpacho va ser considerat un plat català i això va crear certa polèmica. Tu què en creus? Què creus, Jordi? És un plat català, el gazpacho, sí o no?
5: Mira, jo ho tinc claríssim, però i d'aquí no em trauran.
2: Ai.
5: No, però és que...
3: Ai. No saps què ha dit?
2: Bueno, sí que ho sé, sí que sé el que dirà, però sí.
5: No, bueno, però per mi... per mi hi ha més polèmica en el fet de que jo no surti en el corpus aquest de la cuina catalana, que no sé, surten 700 restaurants i nosaltres no hi som, per mi és més polèmic
2: avui,
5: això.
2: Avui, però tothom està reclamant.
6: Avui la reivindicació.
3: Mare meva, jo marxo.
5: No, però jo sempre intento explicar la realitat com les visc amb franquesa, perquè si no... no anem bé, no? Per mi això és més polèmic, perquè porto 30 anys fent cuina catalana, però en fi, és igual. Deixant això, el tema del gazpacho és que el viatge és molt fàcil. Moltes vegades pensem com fem per mantenir una cuina i tenim la visió de les següents generacions que puguin ser pares, fills, nets, no? Diguéssim, i fem aquest recorregut. A vegades és convenient fer-lo una mica més llarg. Aleshores, si nosaltres pensem en la cuina, que ja ho sé que no, molta gent ja ni li interessa pensar en la cuina d'aquí 75 anys, però llavors no hi ha cuines distintives al món. Només hi haurà una cuina al món, perquè si el gazpacho, que és andalús, sens dubte alguna, si el paràmetre pel qual diem que un plat, en el moment que ja fa 50 anys que és popular en un lloc i ja pertany a aquest lloc, doncs llavors benvinguda l'hamburguesa, benvinguda la pizza, llavors, no? Allò, passeu, no?
2: No. Tu creus que el gazpacho no és ni serà mai cuina catalana?
3: És la cuina dels nous catalans.
5: Jo, després de la llet materna, vaig passar a consumir gazpacho. Jo sóc del Baix Llobregat. Hi ha un creuament allà...
3: Això m'ho dius ara, Jordi.
2: Sí, de la llet materna al gazpacho.
3: Sense...
5: Tal qual, sense passar ni per l'escudella, com aquell
3: que diu.
5: Sí, perquè... Sí, perquè ja... No, però...
6: En crostonets?
3: Exprèssecs.
5: Però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho tota la vida en que aquest plat sigui cuina catalana. Aquest plat és d'origen de cuina andalusa. I la fabada és de cuina asturiana. I ja està, no passa res. Llavors ens dius, hòstia, ens encanta i ho tenim aquí i interioritzat i el tenim... Bueno, perfecte. És que saps què passa? Que si no es desendreça tot,
4: Jo estic d'acord,
5: Si no es desendreça tot...
4: Sí, més allà del vincle dels anys, jo crec que ha d'haver-hi una connexió amb receptaris històrics, ha d'haver-hi una connexió amb el territori, amb els productes... jo tinc la sensació també... Jo si hagués de dir sí o no, si m'hagués de decantar, estaria 100% d'acord amb el Jordi.
2: Carme Gasull.
3: Sí, sí, comparteixo.
5: És que a més els plats formen part de la cultura d'un territori i sovint jo moltes dir, si tu et venen els ulls i estàs menjant algo, allò t'ha de poder transportar d'alguna forma al lloc on estàs, a on pertany, no? T'ha de tenir un sentit amb aquest aspecte i això és bonic. Evidentment, jo a mi m'encanta menjar sushi, gazpacho, hamburgueses, i tot el que és bo m'agrada menjar-ho, no tinc cap
2: potser
5: problema.
2: Potser hi ha una diferència entre el sushi i el gazpacho, Saps que
5: bueno,
2: si estigués
5: ara sí,
2: aquí...
5: però igual d'aquí 70 anys potser
3: correcte,
5: no.
3: Correcte, sí. Per aquesta regla de 3 que està explicant el Jordi.
5: Mateix.
2: Saps que si estigués aquí el senyor Toni Massanés, defensaria a ultrança que el gazpacho és un plat català i que sigui incorporat al corpus, ell deia en el seu dia, com la primera edició d'aquest corpus ja incloia l'amanida russa, els canelons, canons, que tampoc són nostres i ja ho són, i més plats, diguéssim, originals d'altres contrades. Informació perquè la gent ho sàpiga. Quins criteris fa servir el corpus per introduir o per dir que un plat és cuina catalana, eh? Que hi ha referències de fa més de 50 anys, txec, amb el gazpacho, sí.
3: Sí.
2: Que la recepta es fa a diferents llocs del país.
3: Sí, sens dubte.
2: Que les persones encastades que han assegurat que preparen la recepta no tenen cap vincle familiar. Correcte, perquè jo no tinc cap vincle andalús i la faig. No? Sí. O sigui que, a priori, és a dir, si anem a agafar, diguéssim, els criteris de, no? de l'Institut Català de la Cuina, sí. Però bé...
5: Llavors, si els criteris són aquests, i ara fem un viatge 75 anys endavant, parlem de la cuina mundial i deixem-nos de cuines catalanes, perquè llavors quina serà la diferència entre el corpus de la cuina catalana respecte a la cuina romana?
3: És un gran debat que durà a terme aviat amb taules, diguéssim, eh? Amb altres taules que no són les del caníbal.
2: Ah, vaja, alguna cosa que hagis d'anunciar?
3: No.
2: Ah, no?
3: No, aquí ara mateix no, ja arribarà.
2: I ens ho diràs. Sí. Bueno, com això no ho resoldrem, jo he fet a portaveu del Toni, o per exemple del Xesco Bueno, que ens estimem molt i que la Carme ara deia la cuina dels altres catalans, que ell té aquest llibre fantàstic i deia, escolta, ja podem dir que el gazpacho és cuina catalana o encara hem d'esperar que passin unes quantes generacions més? Cito Xesco Bueno.
4: Clar, fa 70-80 anys el corpus hauria pogut posar plats amb bacallà de la mateixa força que ara sí que els posa, evidentment, sense cap mena de dubte.
5: El que passa, que si algun dia aquí es fan uns espaguetis amb samfaina, jo això sí que ho puc arribar a entendre, que això sigui cuina catalana, perquè li dones una identitat pròpia. Perquè si no és molt fàcil que tot es contamini... I no ho dic en negatiu. Sí, és a dir, ojo, que jo no estic en contra. Ja et dic, jo he consumit gazpacho tota la meva vida.
4: Aquest debat és millor que el de truita amb ceba o sense ceba.
3: Home, ja dic, on vas a parar?
2: Bueno, sobre la taula quedarà...
3: Alguna recepta ens donaràs ara?
2: I cadascú, sí, home.
5: Ah, sí, pues, perdona, tinc una recepta de gazpacho espectacular.
3: Ai, perdonat, ara... perdonat.
2: Vinga, va, doncs ara ens la donaràs, va.

0: Fantàstica aquesta cançó de la Rosalía, d'una Rosalía una mica...
1: Com li agrada la Paula, la Rosalía. Sí. Com
2: li agrada? Em sembla que avui en tindrem dos gots.
0: Recepta de gazpacho, i ens ha quedat clar que el Jordi va passar de la llet materna al gazpacho, gràcies, em sembla, que una dona gordovesa, no?, que et feia d'àvia,
1: sí.
0: Val a dir que, i ens ha quedat clar que això és un plat andalús, que la recepta original era blanca, eh? Vull dir que no duia tomàquet.
1: Bueno, a mi aquesta dona, no?, la Maria Cantillos...
0: No dic lo de la teva dona, eh?, sinó que si anem a fer història de la cuina... Sí. Abans de que ens arribés al segle...

0: Una, que sense ficar-hi verdures ni res pel mig, sinó que és un refresc que sempre ho hem pres a l'època d'estiu a casa abans de dinar, no? Uh-huh. Abans de dinar, un got de gazpacho i després el primer o el segon. I és un gazpacho que la característica en aquest cas és que porta tomàquet, porta pebrot i porta all. Són aquestes tres verdures. No porta ni cogombra ni porta ceba.
1: Interessant, llavors, perquè aleshores... a la gent el cogombra no li agrada. O sigui, sí. Ja compraria això.
0: Pues, doncs, sí, i llavors, aleshores, amb aigua, oli i vinagre.
1: Aigua afegida, eh? O sigui,
0: sí, aigua afegida. I una mica de pa, també. Ah, però poquet. Uh-huh. Però poquet, eh? Lo just per avallotar-lo una mica, allò de... No? Tot just. I és un gazpacho molt líquid i bastant fort de vinagre. Després et diré que per mi el gazpacho, és a dir, té com dos dies de pujada i després ja baixa.
1: Què vols dir?
0: És a dir, tu fas un gazpacho acabat de fer, que està molt bo, però els gustos encara no s'han integrat del tot. Llavors, aleshores, tu el dia següent tots els gustos queden molt ben harmonitzats, diguéssim, un dia més segueix estant allò molt bo i a partir d'aquí... ja, diguéssim, hi ha oxidacions, ja el gust ja...
2: Sí, intenteu servir al costat, per exemple, el gazpacho del dia, o sigui, que ha elaborat el dia abans.
0: Intentem respectant menys el dilluns que és acabat de fer.
1: El coles o no el coles, el gazpacho?
0: Sí,
1: gran
0: sempre,
1: dilema.
0: Sí, sempre colat. Encara que li vulgui, igual que un salmorejo, per exemple, que té una textura més densa, però tot i així... m'agrada colat que sigui molt fi, molt fi. Amb robot, amb tipus Turmix, Thermomix, doncs està bé. No, el que sí que nosaltres el que sempre fem és posar tots els ingredients i deixar-los reposar i que quedin ben remullats i sempre en nevera. Però és que si no, la pell del pebrot o del tomàquet és desagradable a la boca.
1: Ja,
3: una mica.
0: Sí, inclús no és convenient riure gaire, si no ho coles, eh?
3: Sí, les dents.
1: A tot això, aquí posem oli d'oliva del bo, oli d'oliva verge extra, sempre. I amb totes aquestes hortalisses, o sigui, això és una bomba en el bon sentit de la paraula, a nivell de nutrients, vull dir, és una cosa fantàstica.
3: Vitamines.
0: Bueno, com a... Val a dir que és supersà, que és supersaludable... I nosaltres intentem que la gent prengui el gazpacho de remolatxa, per exemple, que és una recepta del Xavier Pellicer, que la fa extraordinàriament bona. Nosaltres...
1: Simplement afegeixes la remolatxa?
0: Sí, bàsicament podríem entendre això. Després, però si ara busquem gazpachos d'aquests, que ara podrien ser pues, o de síndria o de cirera, no? Que són fabulosos, que queda un gazpacho molt bo, perquè el gazpacho de tomàquet, com us he dit, potser encara li faltarien uns dies, eh? Vull dir que hi ha aquesta tendència a precipitar-nos. Hem d'entendre que perquè tinguin èxit parteixen de la qualitat dels productes, llavors són de màxima temporalitat i que a nivell nutritiu, bueno, són espectaculars.
1: Alguna pregunta pel Jordi abans sobre
2: l'ha mencionat i tu i jo vam menjar fa ben poc plegats, a veure si te'n recordes a on, un gazpacho de cireres de Terrades.
1: Un gazpacho de cireres? Sí, Avui no tinc el meu millor dia, Marc? O sigui, que
2: al nord de Catalunya, Figueres.
1: M'has d'ajudar, sí.
3: Aquest,
1: el motel
2: a l'Empordà, sí. T'he de dir que feia molt temps que no el tastava, el de cireres, i bé.
1: I ens vam reconciliar, sí, perquè si estigués aquí al Regol, diria que res de frites al gazpacho, però bé, això també seria un altre debat.
0: El gazpacho de cireres... que al Felip Regol no li agradaria perquè la cirera és dolça i començaria a enviar coses, però és un plat que el va popularitzar i et diria que el va crear, que el va inventar el Dani García, que el feia en el seu moment amb formatge i ha sigut un plat molt replicat, saps?
3: Sí, i que ha arribat a les cases.
0: Sí. No, correcte, vull dir que... Sí. S'han de treure el pinyol abans, per això...
1: Malament.
3: No, com ho has dit?
0: De més amunt han caigut.
1: Sí. Gràcies, Jordi Vilà, per aquest manual per fer bons gazpachos i altres coses i sobre si això és un plat català o no. Doncs en continuarem debatent. Anem a la sala, us sembla? Som-hi, va.
4: A la sala, amb Carme Gasull.
1: I a la taula del caníbal, Jordi Vilamar, Casanovas i Carme Gasull a la sala. Darrera secció, ha passat molt ràpid tot això, eh? Que aquesta sí. temporada hem fet d'anfitrions dels anfitrions, sempre ho diem, dels restaurants, que són els cambrers, les cambreres, els caps de sala, aquesta feinada que

0: Aquesta temporada hem volgut posar en valor, tan important com és, i déu-n'hi-do, hem conegut perfils molt diferents, de llocs molt diferents, amb estils diferents, i no sé quina és la nostra protagonista d'avui, Carme.
1: Doncs mira, la nostra protagonista és la barcelonina Gemma López Gramunt, cap de sala, cambrera principal del restaurant Surt de Barcelona, un dels tres vèrtexs del negoci, juntament amb el Sergi Puig, sommelier i parella de vida, i el Carles o Charlie Morote, als fogons.
0: Charlie, no?, conegut, em sembla.
1: Sí,
0: a mi, això,
1: amics.
0: Ara has dit Suro és un restaurant, ja ho hem dit, a la capital catalana, al carrer Casanova, que és un dels laterals, em sembla, no?, del Mercat del Ninot, i que al desembre farà 4 anys, vull dir que és un restaurant de nova
2: anys, ja?
0: Creació.
3: Mare meva, quina gent ens fem, no?
0: Sí, passa ràpid. Ara
1: per
0: repartir-ho. Que potser era, feia uns mesos, però no, ja fa 4 anys, i jo no sé com el definiríem, aquest restaurant, perquè això de les etiquetes no els agrada massa.
1: No,
0: entenc,
1: no, és així. Mira, em deia la Gemma, podríem definir-lo com un restaurant hiperpersonalitzat, que veu de la cuina mediterrània, catalana, mexicana, asiàtica, així me'l definia la Gemma López. Un projecte que neix fruit d'un canvi a l'equip del restaurant Gresca, on treballaven els tres, on es troben els tres. A ella, que ve del món del disseny, en acabar doncs, aquesta etapa, li fan propostes de consultories hoteleres i va pensar fins i tot en deixar l'hostaleria. En paral·lel, el Carles, pare de família, doncs estava a punt de fer els 40 i s'enfrontava al ara o mai d'emprendre. I amics coneguts i exclients, mentrestant, els hi deia, ostres, teniu les tres potes principals per obrir un restaurant, cuina, sala, sommelieria, cosa que no acostuma a passar, perquè no us llanceu a l'aventura. I un dia van anar a mirar un local i van decidir demanar un préstec que els va permetre pagar el traspàs només. I amb l'ajut de la xarxa personal doncs van poder arrencar aquest projecte que, diu, va néixer d'una manera una mica inconscient, amb molt amor i passió, això sí, sense res en clar, que s'ha anat fent gran a ell mateix, escoltant el client, escoltant-nos a nosaltres, fugint de les grans onades de les xarxes socials i amb resiliència a les frustracions del que potser no podíem fer per falta de recursos. No és un sprint, és un a marató, ens deien veterans del sector. I vam optar per la via lenta i està molt contenta d'haver-ho fet així, ella i els seus companys. Bé, un mirall de la seva personalitat.
0: Suro, hem dit que es diu el restaurant, que entenc que fa referència a aquesta oferta vinícola, és a dir, als vins, que em consta que és força espectacular, però potser altres connotacions.
1: Sí, sí. En català remet al material, o bé, ens remet a nosaltres al material amb el que s'elaboren els taps dels vins, i en japonès, fonamentalment, vol dir fer. Però també té connotacions eròtiques, sexuals, de plaer. Un nom que va sorgir de manera espontània, i que els va semblar que definia a la perfecció el seu projecte, que amb tants matisos i colors com té, sembla un calidoscopi, com la nostra protagonista d'avui.
0: Carme, coneixem una mica més a la nostra cap de sala d'avui, va.
1: La Gemma López Gramunt té 31 anys, va fer el batxillerat científic i va marxar a viure a Berlín, va estudiar alemany i va descobrir una cosa que li va canviar la vida i la va connectar amb la sala. Tot això resumit, Escoltem-la.
4: I allà vaig descobrir que algú de què malauradament aquí no et parlen, que és l'art. Ja, no? I vaig dir, sí, vull fer això. Vaig tornar aquí el cap d'un any, vaig començar a estudiar art i disseny a l'Escola Massana i al final vaig aconseguir un canvi d'expedient i vaig acabar la carrera a Berlín. En paral·lel, sempre vaig estar fent feines doncs, d'hostaleria, i feia coses de tot tipus, o sigui, des de càterings de luxe, a llocs de batalla, etc. No ho sé fer, però sí, saps? Vull dir, sí, som-hi. I deia, quan vaig tornar aquí, bueno, a mig camí que tornava aquí, he passat per la Moritz, pel tapa-tapa de Passeig de Gràcia, per la Fira de Barcelona, o sigui, tot eren, però això, batalla pura i dura, cosa que a mi em funciona, perquè sóc un nervi, era meravellós, és com una gincama, m'encanta.
0: És un nervi, la Gemma, ja ho veiem per com parla, eh?
1: Sí. Diu tantes coses que l'hem hagut de retallar molt. Bé, torna a Barcelona i allà descobreix, o aquí descobreix, a la nostra ciutat, el món dels vins. El vi no li agrada, és més de cerveses i de cocteleria, però en vol aprendre i s'hi enganxa. La resta de la història la continua explicant ella mateixa.
4: Aquí entra com el gran dilema de és el que vull fer, però sento que no és el que s'espera de mi. Els meus pares sempre van ser molt de l'important és que siguis feliç i tu pots fer el que et proposis, pots fer el que vulguis, llavors com aquesta sensació de s'espera algo molt gran de mi, però a mi m'agrada ser cambrera. Això vaig fer un màster a Elisava de disseny de nous materials, però quan vaig acabar allà i vaig començar a treballar a l'estudi de disseny, el meu jefe un dia em va dir, Gemma, diu, jo m'encantaria que et quedis aquí, però crec que ets més feliç a un restaurant. I això em ressonava, perquè a més a més hi havia un altre periodista, quan vaig deixar el Greix, que em va dir, a vegades el que volem fer no és el que creiem que hem de fer. Em costava molt, no?, acceptar o entendre que volia ser cambrera. Hosti, sento que tinc moltes coses per donar i que a més m'agrada molt aprendre i m'agrada seguir-me formant, però que m'ho passo molt bé treballant de cambrera, saps? És una feina que em trobo a mi.
0: Interessant, perquè això no ho havíem... Sí. No?
2: Molt, molt,
0: no.
2: Molt.
1: És una dona, una donassa de la gastronomia, em sembla, amb qui trobo que hi ha una connexió molt forta, personal, eh? Mm-hmm. Bé, doncs, qualitats per ser un bon cambrer i cambrera, també li preguntàvem.
0: La esclar. Gemma López.
4: Crec que és una feina que si tens una mica d'atenció, aprens molt de tu mateix i entens on posicionar-te. Jo vaig començar, jo era molt guerrera, quan parlava malament i jo bordava com un gos, i deia, això no ho permeto, saps? I tal, i no sé què, i era molt impulsiva. I amb el temps, o sigui, jo crec que és una feina on, evidentment, empatia i intel·ligència emocional són supervitals. Crec que és una cosa que igualment seria vital en la vida en general, però a més crec que, saber-te desplaçar, és a dir, no tenir aquest ego, saber jugar aquest joc, no?, una mica de... estirar la corda, deixar, cedir, etc. Hosti, jo em sento que he crescut molt, saps, en aquest sentit.
0: I avui estem escoltant, estem coneixent la història de la Gemma López, cap de sala del restaurant Suro, 31 anys, però ja que sembla que porti mitja vida treballant amb això. I què t'ha dit la Gemma, que és una cosa que a vegades ens agrada preguntar, sobre el tracte que els restaurants donen als clients, no?
1: Doncs fa una reflexió molt interessant sobre aquest tema.
4: Sento que ens hem tornat, a nivell restauradors, ja no parlo a nivell clientela, molt poc exigents amb el tracte i amb el que oferim a la gent. Crec que el punt diferencial de molts restaurants a dia d'avui, o sigui, és l'experiència i el com et sents en aquell lloc. A nivell periodisme o xarxa sempre s'ha fet com aquest en els últims anys, rebombori al voltant de la figura del xef, del cuiner, alguna pinzellada sobre la somilleria, però la part de la sala ha quedat molt abandonada i la gent no té referents. I quan es parla de referents, crec que es parla de referents dintre d'un marc molt estrellat. I la gent oblida que hi ha llocs de menú de 15 euros on el client entra per la porta i saben quina taula vol, si vol pa, si no vol pa, si pren el tallat. Això, és, per mi, és el que no té preu. Em sap greu dir-ho, però crec que hi ha una mancança d'hospitalitat i amb gent que parla d'altres països crec que és com generalitzada.
1: Uh-huh. Durant la conversa o entrevista em citava també el restaurador nord-americà Will Guidara, un dels fundadors del renovat 11 Madison Park, conegut per una frase, Service is black and white and hospitality is color, i per altres, eh? Uh-huh. I per uns llibres que en remeten a un altre protagonista de la sala que vam tenir mesos enrere, la Clàudia Ferreres, afincada a Londres. La podem recuperar, la podeu recuperar als podcasts que hi han penjats. Uh-huh. Hi ha connexions, eh?
0: I això que deia la Gemma, ara us llançava la pregunta a tots, ens hem tornat molt poc exigents amb el tracte i amb la gent? Creieu que sí? És a dir, sempre exigim molt a la cuina, no? Si fixem molt. Però després això del tracte... Nosaltres no, eh?
1: No nosaltres, clar, no seríem el client mitjà, clar.
0: Ho dic en general, eh? No sé. Sí.
3: No, jo crec que hi ha un... I ho pateixo des de les dues vertents, jo com a professional i com a client, no? Jo crec que el que hi ha és una resignació. És a dir, de fons, el que succeeix és que hi ha una molt poca identificació per part dels treballadors, que ja no dic professionals, és a dir, als restaurants hi ha professionals, però després hi ha molts treballadors. I als treballadors em refereixo a aquella gent que està en un restaurant sense compromís amb el propi restaurant, i aleshores les exigències, les mínimes, és a dir, abans, si se't queia un cobert a terra, jo vinc d'una hostaleria que si se't queia un cobert a terra a la sala...
1: Se't queia la cara a terra perquè del cop que
3: no,
1: et donaven...
3: No, que com no, t'anaves a repassar coberts dos dies i no tornaves a la sala en dos dies.
0: Ostres, és a dir, potser ens estan passant tan poc.
1: Una manera d'aprendre, no?
3: Sí, però saps què passa? Que a vegades ara ens acostumem professionalment a que vagin caient coberts al terra i no passi res. I si dius alguna cosa, escolta'm, ha sigut sense voler. I dius, home, ja ho sé que ha sigut sense voler. És a dir, hi ha una poca exigència en aquest sentit i com a client, després, el que ens trobem és que ja ens conformem perquè com que el nivell del servei és bastant... Ho hem de dir, el servei és bastant generalitzat.
0: En general...
3: Home, sí, hi ha una carència.
5: I es diu això...
3: Però t'ho dic fent-me crítica a mi mateix, que de veritat que costa molt fer equips i comprometre'ls.
1: Crec que és el moment d'escoltar el que ens diu sobre el futur, la Gemma, perquè està molt relacionat amb aquesta conversa que estem tenint a la taula Caníbal.
4: Crec que hem de picar molta pedra, nosaltres i acompanyats de gent com vosaltres, per reivindicar una mica l'ofici i també per gent, potser com jo, que no li faci por. Vull dir, que és divertit, que és meravellós i que, evidentment, no són els sous que pot tenir un enginyer, però que tot arriba, saps? Vull dir que no tots són cambrers de cadenes que tenen sous mil·lauristes, que pots acabar fent moltíssimes coses i que té molt poder la nostra professió. I la quantitat de gent que pots arribar a conèixer, això sí que no té preu. No sé com avançarà, però tinc la sensació a vegades que restaurants on l'hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu, o sigui, acabarà sent algo raro. Llocs petits on hi vas ja no tant això, pel que menges o pel que veus, sinó perquè et sents a casa.
3: I a més, la feina psicològica i el desenvolupament cultural que ha de tenir una persona bona a la sala és dificilíssim, però molt maca.
2: Hi ha un ritme, hi ha com un ball que es té o no es té a dins una sala i que quan s'aconsegueix aquesta coreografia que tot funcioni, de cop i voltes, quan tornes, perquè t'hi sents tan bé i no saps
1: part
2: per què.
1: Part del ball, clar, és una cosa orgànica, no?, sí, que succeeix, sí. És com una màgia.
0: Ben resumit i fantàstic el testimoni de la Gemma López per acabar, que la trobareu servint al suro. Moltes gràcies, Carme, per aquests mesos al voltant de les sales dels restaurants. I us sembla que escoltem el Salvador García Arbós, que avui em sembla que hi ha cervellets i coses d'aquestes.
1: Mare de Déu. Vinga.
0: Menuts, i tornem a la taula del caníbal. Això que dèiem, escarxofats al sofà o anant al cinema, clar que sí, amb el Marc Casanovas.
5: He vist cares de fàstic quan han dit aquests canelons duen cervellet. El nostre receptari té un fotimer de plats icònics cuinats amb vísceres. Posem menuts fins a l'escudella, sense la carcanada i les potes d'una gallina, sense la cua, l'orella, el morro, l'os d'espinada de porc i sense la botifarra negra que es fa en sang de porc degollat, l'escudella seria un brou d'hospital sense suc ni bruc. I per què els canelons són tan agradosos? Porten cervellets i fetgets per amorosir-los. Aquest comentari fa venir arcades a més d'un, i més de dos deixen els canelons, que fins aleshores els trobaven deliciosos. Som un país entranyable i visceral. Els nostres grans embotits són farcits de fetge, sang, llengües, ronyons amb budells de porc i de xai. I la botifarra de perol. Sabeu per què molts llocs en diem de parracs? Ahà! La carn de perol és el resum de la mort pels menuts a Catalunya. I ara que avancen el veganisme i el vegetarianisme, volem convèncer la gent de menjar peus de porc, cap i pota, i sobretot l'explícit platillo de menuts, que espero i desitjo torni a ser el gran plat de festa major, amb els caps, les puntes, els colls, les potes, els fetges, els pedrers, els rovells del rosari d'ous nonats, els ronyons, les crestes, el bon cor, la picada i el pa per xucar. Cal dissimular els menuts o s'ha de ser explícit amb la sang i fetge?
6: El dret d'admissió, Elisa, no vol dir que puguem fer fora qualsevol.
7: És un criminal.
6: També hem servit alguns polítics.
8: Això que tenim aquí és un restaurant. Per tant, que mengi, que pagui i que marxi. I punt.
6: I punt.
9: Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés. Un restaurant caníbal a Berlín. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. Ganivets, càmera i acció. Amb Marc Casanovas.
0: Casanovas, periodista, que ja sabeu, ens ha portat durant tota la temporada un menú, podríem dir, degustació audiovisual, documental, sèries, pel·lícules, programes relacionats amb el món de la gastronomia. Carme Gasull i Jordi Vilà, apunteu, perquè tot el que avui direm, Marc, sí o sí, és de celebrar. I comencem per una cosa que hem de celebrar, perquè és gairebé un futur a fillet teu, podríem dir, amb felicitats, perquè tindrem documental sobre Ramon Cabau, és a dir, versió audiovisual del teu llibre, aquesta òpera gastronòmica Vida i mort de Ramon Cabau, ànima de la Boqueria, moltes felicitats.
1: Felicitats.
2: Moltes gràcies. Ho he viscut des de l'altra banda, sempre estic parlant dels altres, mai sí. millor dit, i de cop i volta em trobo immers amb poder vendre el bacallà de la meva obra.
0: No? I Déu-n'hi-do vendre el bacallà, perquè com és això de defensar un projecte, no?, amb sí. molt poc temps, 5 minuts, em Clar, sembla, no?
2: Vam anar al mercat audiovisual de Catalunya a Granollers, i és una experiència, jo diria que positiva, perquè, a més, aprens molt, perquè són els 10 millors documentals que es volen fer a Catalunya, doncs es presenten allà, i vam vendre, tant com vam saber, a Ramon Cabau. I una cosa que he de dir, molt important, del jurat dels directors de televisió, li dona moltíssima importància al 2026 que el documental tingui paritat de gènere, és a dir, que tant a l'equip com a l'obra hi hagi presència femenina. I dos, també, molt important, el pressupost que està assignat al material d'arxiu, perquè el material d'arxiu, quan fas un documental, és molt gran. Malauradament, aquest material no és gratuït. I el 3, evidentment, que la història enganxi per tots els públics. No serveix de res una història nitxo. Volen, els directius de televisió, que la història agradi més enllà del públic gastronòmic. I això és el que jo em vaig encarregar, de vendre a Ramon Cabau més enllà de la gastronomia. No?
0: I em sembla que no n'hi havia cap més de gastronomia.
2: Això és molt important.
0: Cosa que em sorprèn, perquè, bueno, és una, no trobaríem ara aquí molts temes que explotar en documentals.
2: Sí, ens van a favor però... que no hi hagués un altre tema de gastronomia dins dels 10. Estem molt contents des d'aquest cas que fem la producció des de Bacus.
0: Fantàstic. Doncs aquí esperarem, diguéssim, a veure el documental un cop fet, òbviament, i el comentarem.
1: El desgranarem nosaltres.
2: Sí, jo callaré.
1: Tu aquell dia callat i en Jordi i jo allà, pim-pam.
2: Sí.
0: Continuem ara amb una pel·lícula que sí que es pot veure. Aquesta ja es pot veure. De fet, encara està en cartellera sí. i es diu Pizza Movies.
7: Quiero montar una pizzería.
10: ¿Cómo que una pizzería, por
7: pizzería
10: favor?
7: Pizzería temática de cine.
11: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
7: ¿Ah, te parece mal la idea?
11: Malísima.
12: Yo creo que hay que ser subnormal para abrir una pizzería.
13: Yo dibujo pizza. ¿Será que es difícil? Cualquier idiota hace una pizza.
14: ¿Sabes qué película es esta?
0: Pizza Movies, ara estàvem rient. Hi ha frases aquí que aixequen un somriure, dirigida per Carlo Padial i protagonitzada per Berto Romero i Judit Martín. Ho explicàvem fa uns dies, a Marc, aquestes pizzas fantàstiques que apareixen, que han estat creades expressament, sí. òbviament, per l'humorista gràfic i il·lustrador Asier Sanz, conegut pels seus collages, obres d'art comestibles, és una meravella. I bé, què t'ha semblat? Què t'ha semblat? Sobretot la vessant gastronòmica, sí. és a dir, aquesta pizzeria.
2: Vam anar, a més, a l'estrena amb l'equip de direcció, amb actors, gràcies per ser a la producció de Caníbal, que es va moure ràpid i vam poder assistir a aquesta estrena, al Verdi, amb una pel·li de baix pressupost. Això és molt important, molt, perquè tant el bo i el dolent que això implica és transcendental per dictaminar un judici, que és de molt baix pressupost. Ells mateixos parlaven de pel·lículeta, no parlaven de pel·lícula, no?
0: Ja.
2: Llavors, què passa? Que a mi m'interessava molt entendre i veure com tractaven la precarietat laboral, tant del món cultural, perquè tots venim del món cultural, els que ens dediquem al periodisme gastronòmic, i també del món gastronòmic. I això ho enganxen, tot fa de pont, entre la crítica cinematogràfica i a les Dark Kitchen, aquestes cuines fantasma.
0: També surten,
2: Sí, perquè aquestes pizzas que fa la protagonista es fan des d'una Dark Kitchen, que tant de moda estan ara amb tot el menjar delivery que et porten a casa, no? Desiree de Fez, que és la parella de Carlo Padial, del director i guionista també de la pel·lícula, va reconèixer a l'estrena que la trama és autobiogràfica. Què vol dir això? Que ella, en un moment de crisi professional fent crítica de cinema, una de les millors crítiques de cine, que per cert és fabulosa quan recomanen pel·lícules de terror, va pensar en obrir una pizzeria de temàtica cinèfila en un moment d'aquest de crisi.
0: Ella mateixa,
2: sí, sí, en un moment de crisi existencial li va dir al Carlo jo vull obrir una pizzeria, i evidentment el Carlo li va dir, estàs boja, això és una idea. El director, el Carlo Padial, sempre ha tingut un especial interès per tota la temàtica gastronòmica, i ho dic des de primera mà perquè va treballar amb mi a Playground, ell va fer un vídeo que a mi em tenia totalment enamorat, que és, no va anar al Ramen Yajiro, quan estava molt de moda, no va anar a menjar, sabeu què va fer? Va fer un reportatge a la cua. Ostres. Hi havia una cua d'hora i mitja per entrar al Ramen Yajiro. I ell el que va fer és posar-se a la cua a parlar amb tots ells, i va sortir un reportatge, gairebé et diria, etnogràfic. Fabulós.
0: Antropològic.
2: Ell sempre li interessa molt la gastronomia, des de la banda que no pensem els periodistes gastronòmics, perquè a ser cinèfil, el seu nom que pensa sempre en imatges i en cine, et planteja una dimensió gastronòmica. Ell, per exemple, té un podcast que el fa des del Bracafé.
0: Ah, molt bé. vist, això?
2: Des de, sí, sí, amb els sacs, sí, sí, de cafè darrere, sí, i sí, entrevista la gent allà dins. Té una mena d'obsessió sempre pel tema gastronòmic, però el que et dic, des d'una vessant molt, molt cinematogràfica. El millor de la pel·lícula.
0: Sí.
2: Les pizzas temàtiques. Pizzas, que jo sé, que, jo sé, Paula, sí, que a més n'heu parlat.
0: Aquella té, eh? Aquella, sí, té. Aquella té. Aquella Marilyn.
2: Aquell Titanic.
1: Fa entrar por i...
0: Sí, sí.
2: Són terrorífiques, les pizzas, sí, que planteja, però a la vegada t'enamores amb aquella tendresa gairebé naïf de les pizzas que plantegen.
1: Una mica dir-te fot.
2: Sí, i el pitjor és que et diria que la suma de gags bons que hi ha en certs moments, mm-hmm, no fan una bona pel·lícula.
0: Ja.
2: És a dir, jo m'ho he passat bé i he rigut molt en certs moments, però l'engranatge de la pel·lícula en si a mi no m'acaba d'enganxar. Però els he de felicitar perquè estan aconseguint, amb una pel·lículeta, com diuen ells, seguint els cinemes. I això és una aventura i una salvatjada, que una pel·lícula amb un pressupost tan baix segueixi enamorant als espectadors. I això, és, de veritat, és que per felicitar-los.
0: Doncs ja ho sabeu, Pizza Movies encara en cartellera, i per compensar, endinsem-nos en el barri del Raval de Barcelona amb la sèrie Ravalejar, que apunta a ser una de les sèries de l'any, si és que no ho és ja.
10: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
14: Que aquests fills de puta es queden al restaurant.
15: Ens apugen el lloguer per 6.
14: Això és legal?
16: El que hem estat intentant és salvar aquest restaurant.
17: Si aquest és el preu a pagar, val més que pleguem.
18: Fes-los fora com sigui.
0: Doncs Ravalejar, aquí teníem un petit tastet que la podeu veure a HBO Max, a Movistar, també em sembla, i al novembre a 3CAT, i la setmana passada nosaltres justament vam parlar amb el seu creador, amb el Pol Rodríguez, pobret, que el vam sotmetre a un nyapo top, que ens explicà la història familiar vinculada al restaurant històric de la família Can Lluís, que també toca relleu, és que toca moltes,
2: sí,
0: coses, és una meravella de sèrie, ja ho hem dit sobradament.
2: Jo vinc embalat. A veure, Pol Rodríguez, Isaac Lacuesta, felicitats.
0: Sí.
2: Felicitats, però amb majúscules aplaudeixo amb les orelles, no puc aplaudir amb els cabells perquè no en tinc.
0: Sí.
2: Semblava impossible que en tan poc temps es pogués dir d'una sèrie feta a casa nostra que és tan, tan bona per tots els costats. I, a més, agafa tota l'aura d'una sèrie com The Bear. Uh-huh. M'explico per què. És a dir, tenim acció, tenim bona direcció, tenim ritme frenètic, tenim un afegitó impagable que és... Ho dic així, de veritat. O sigui, per què dic que és el nostre deber? Perquè toca els nostres temes. Per tant, no n'hi ha prou en fer una sèrie glamurosa ben feta, sinó que tu tens la sensació de que estàs mastegant el Raval.
0: Mm-hmm.
2: Està feta des de la venjança, però no una venjança ni violenta ni sanguinària. Està feta des de voler passar comptes. Quan tu has passat putes, quan has vist com la teva família ho ha passat putes amb el teu restaurant, el Raval... decideixes en fred dir, vale, jo vull tornar-la, això, als fons voltors, vull tornar-la als bancs, i crees una sèrie. I crees una sèrie de 6 capítols on demostres totes les maldats que estan passant al centre de la ciutat, molt ben vinculades al tema de relleu generacional en un restaurant, amb un restaurant històric, on Can Lluís, que aquí es diu Can Mosques.
0: Can Mosques.
2: I és una sèrie que, de veritat, us la recomano. 6 capítols que passen com si fossin un xupito de gaspatxo de cirera. De veritat, una sèrie dura, aspra, difícil de digerir en certs moments, potser incideix massa en la trama ocupa en alguns moments, perquè jo crec que ens quedava clara amb certes seqüències, i potser és l'únic però que jo li poso, que en algun moment potser no cal entrar tan a fons amb el temàtic ocupa, però una sèrie necessària, extremadament vigent i de factura impecable.
0: Mm-hmm. Doncs ja, no ens cal dir res més per recomanar-la, només afegir que el Pol Rodríguez evidentment l'havia de fer ell, perquè ell, a més, estava a la cuina, sí, amb els pares, i ens deia no, és que jo els actors, perquè les escenes de cuina són meravelloses, tinguessin aquest ritme de cuina, Jordi, de corre, que hem de treure el fricandó, anava dient, o sigui, els anava com extorsionant gairebé per darrere, però corre, saps? I acabaven suats, es cremaven les soles, no? Vull dir que aquest ambient
2: està fantàsticament... Qui busqui ritme frenètic hi és, qui busqui gastronomia hi és, no a fons, però és que és una bona sèrie.
0: Sí, Ravalejar. Marc Casanovas, moltes gràcies. Carme Gasull, Jordi Vilà. Ens retrobem ja mai més en aquesta taula.
1: Home,
0: no, aquesta temporada.
1: Ai, ai.
0: I farem el final...
3: I farem el final de festa.
0: Ja ho celebrarem. Va, acabem pujant al Tibidabo. Què us sembla? Vosaltres que sou sou més? De la Talaia, de l'avió, de... Si aneu al Tibidabo,
2: de Port Sanglas.
0: De Port Sanglas.
1: No, a mi de muntanya russa.
0: De muntanya russa. Mm.
3: Sí, jo de Corriols.
0: De Corriols.
1: Jo m'agrada l'avió, no?
0: Jo l'avió.
1: Realment jo també. L'avió sí, vermell sí. És aquella figura meravellosa.
2: Jo em marejo tot arreu allà.
1: Sí, clar.
0: Jo també. Jo aguanto forces jaquetes als parcs d'atraccions. Pugem al Tibidabo, òbviament, volem dir, al parc d'atraccions del Tibidabo, per pujar aquestes atraccions, però sobretot per menjar, perquè el cuiner sevillà català, que és el Rafa Zafra, ha obert restaurant el mateix parc d'atraccions, que es diu Masia Tibidabo, i quan nosaltres li hem preguntat, escolta, quin és el teu plat estrella, ens ha parlat d'aquests calamars a la brasa, amb samfaina i sobrassada. Mm. Que pinta bé. Almenys el títol, no? Diguéssim. Una abraçada, estimats.
1: Adéu, adéu, fins
0: aviat. Sí, sí,
1: petons.
18: Una de las ideas que queremos con la Masía Tibidabo es refrescar el concepto propio dicho de Masía. Queremos introducir muchos productos marineros y hay un producto a mí que me encanta que es el calamar, que lo cocinamos a la brasa, sacamos su propia tinta, hacemos una vinagreta y le ponemos una champaina, que es una receta típica catalana, se la puedes encontrar en cualquier masía, nunca mejor dicho, y luego la acompañamos con un producto mágico que a mí me encanta por la relación que tengo con las Islas Baleares, que es la sobrasada, que hacemos un aceite de sobrasada y te encuentras un mar y montaña increíble, que me parece que es muy bueno y que tiene que ver mucho con Cataluña.
0: I fins aquí el Caníbal d'avui. Nosaltres tornem diumenge vinent, com sempre, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Gisela Cot, Albert Castellví, Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gerard Jovany i una servidora, Paula Molés.
19: L'Eix no oblida que hi ha llocs de menú de 15 euros on el client entra per la porta i saben quina taula vol, si vol pa, si no vol pa, si pren el tallat. Això, per mi, és el que no té preu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El preu del petroli es desploma i les borses es disparen després de l'anunci que els Estats Units i l'Iran han arribat a un acord per posar fi a la guerra de manera immediata i reobrir l'estret d'Hormuz. El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja per sota dels 84 dòlars, tot i que el preu ja havia anat a la baixa durant la darrera setmana davant la imminència d'un acord. Quan s'ha confirmat, el preu del barril de Brent ha caigut pràcticament 4 dòlars de cop i després ha continuat a la baixa fins als 84 dòlars actuals. Fa una setmana el seu preu era de gairebé 98 dòlars. I les borses també celebren el final de la guerra a l'Orient Mitjà. Les principals places asiàtiques obren a la primera sessió de la setmana amb guanys molt destacats. El Nikkei de la borsa de Tòquio puja un 3% i la de Seül un 5%. Sobre l'acord, se sap que la firma serà divendres a Suïssa, concretament a Ginebra, i que donarà pas a un període de 60 dies de negociacions per acabar de perfilar un acord més ampli que inclogui, per exemple, el programa militar nuclear iranià. El dubte ara és saber quan es reobrirà l'estret d'Hormuz. Washington diu que, per la seva banda, la reobertura és immediata, però Teheran ho ajorna fins divendres, un cop firmat l'acord. A més, la televisió estatal iraniana ha volgut posar especial èmfasi en el fet que l'Iran hauria aconseguit reforçar i forçar els Estats Units a acceptar el text de l'acord. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: Primer cap de setmana amb incendis destacats al país. Els d'aquest diumenge a Cervià de les Garrigues i Ponts a la Noguera estan estabilitzats. El que hi ha hagut a Vilafranca del Penedès extingit. Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi que es troba a la massa forestal. Aquest dilluns el perill molt alt d'incendi s'amplia a 51 municipis.
1: A les portes de l'última setmana del curs escolar, milers de docents i famílies es manifesten a Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. Els sindicats convocants, els que no van signar el pacte amb educació, avisen que si el departament no mou fitxa, el curs començarà amb noves vagues i mobilitzacions.
2: Amb un 55% dels vots, els suïssos rebutgen en referèndum limitar la població del país a 10 milions d'habitants. El partit antiimmigració darrere aquesta proposta promet recuperar el debat els propers mesos.
1: El govern britànic prohibirà a partir d'avui dilluns les xarxes socials als menors de 16 anys. Tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. La prohibició afectarà les principals plataformes com TikTok, YouTube o Instagram. Girona ha vibrat amb la diada del 30è aniversari dels Marrecs de Sal, amb dues construccions de gamma extra dels Castellers de Vilafranca i quatre bàsiques de nou dels Verds i de l'altra colla convidada, la Jove de Tarragona. Els Marrecs han estrenat el primer 7 de 8 de la temporada. Girona, David Prats.
3: Els Castellers de Vilafranca han refermat el bon inici de temporada a la plaça del Vi de Girona amb dos castells de gamma extra, el 4 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 8. Cal destacar que el 4 amb l'agulla ha estat polèmic perquè l'enxaneta del Pilar no s'ha deixat anar quan sortien els terços. Els penedesencs també han descarregat el 3 i el 4 de 9. La Jove de Tarragona ha firmat la tripleta màgica més matinera del seu historial, amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el 5 de 8. S'han acomiadat amb el Pilar de 6. Els Marrecs de Sal han completat el 7 de 8, el primer castell de la gamma alta de 8 de la temporada. L'han acompanyat del 3 i el 4 de 8.
1: Esports. El Barça d'handbol s'ha proclamat campió de la Champions aquest diumenge després de derrotar el Fuchse de Berlín per 37-34. És la 13a Champions de l'handbol blaugrana i la 5a de la història del Barça en totes les seves competicions.
2: El Mundial aquest dilluns debuta la selecció espanyola a les 6 contra Cap Verd. El seleccionador Luis de la Fuente ha donat opció a que Lamine Yamal pugui tenir minuts.
1: Aquesta hora s'acaba ara mateix el partit que enfrontava el Costa d'Ivori Equador. De moment, o finalment, s'ha acabat imposant Costa d'Ivori per 1-0 contra la selecció d'Equador, amb un gol pràcticament al final del partit. A les 4 de la matinada, d'aquí una hora, el següent partit, Suècia-Tunísia, i ja a les 9 del vespre d'aquest dilluns es jugarà el Bèlgica-Egipte.
2: Jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1, Països Baixos 2, Japó 2. El jugador neerlandès del Barça, Frankie de Jong, ha completat el partit sencer.
1: I d'altra banda, la notícia al futbol de clubs és que Marco Corella és molt a prop de fitxar pel Real Madrid. El futbolista català, actualment al Chelsea, seria nou jugador blanc per les properes 4 temporades i el Madrid pagarà més de 50 milions d'euros.
0: Fins aquí les notícies.
4: Les dones i els dies.
5: Amb Montse Virgili.
6: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
7: Per orelles fines i cors oberts.
6: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
4: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
6: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
5: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
6: Però què pensava que era la intel·ligència?
5: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
8: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
8: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
8: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
8: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb molta, molta cafeïna.
8: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
5: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
1: Hola, què tal, com esteu? Avui ens visita l'Oriol Castro, un dels chefs del restaurant Disfrutar, que fa un parell d'anys va ser nomenat com el millor restaurant del món. Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casanyes van agafar el relleu de gent com Ferran Adrià, com Joan Roca, com Carme Ruscalleda, com Santi Santamaria i molts més que han dut la gastronomia catalana al cim mundial. És una qüestió de talent, sens dubte, però també de molta feina, de moltes ganes d'emprendre, d'arriscar i de no tenir por. Avui Catalunya és plena de cuiners i cuineres amb ganes, mai més ben dit, de menjar-se el món. I en temps de robòtica i de màquines que sembla que ho volen fer tot, també és el moment de reivindicar el talent humà i d'apostar per una recepta infal·lible. Molta tradició, molta innovació, un polsim de talent, un polsim de feina i a fer xup-xup a l'olla. I a més de la conversa amb l'Oriol Castro, coneixerem una iniciativa avui molt potent per ajudar empreses a trobar nous talents per incorporar-los als seus equips. També parlarem amb l'expert en innovació, Ignasi Clos, sobre la importància d'una qüestió quan parles de tecnologia, el factor humà. I també acabarem parlant avui del Sonar Més D, el Congrés d'Innovació, Tecnologia i Creativitat Digital lligat al Sonar, el Festival de Música Electrònica, que comença d'aquí uns dies i que és des de fa 30 anys un festival de fama mundial.

0: Ja ho sabeu, oients, com serà el món de demà, com serà el món del futur. Comencem a revolucionar-nos.
1: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. De 0.

0: Avui ens visita el 33,3% del que fa un parell d'anys va ser nomenat com a millor restaurant del món. És l'Oriol Castro, juntament amb els seus companys, l'Eduard i el Mateu, que van tocar el cel gastronòmic amb el Disfrutar, el seu gran projecte personal. Tots tres van formar part de l'equip d'Humita, de Ferran Adrià, però fa molt de temps que trepitgen fort i que han deixat de ser els deixebles de... per convertir-se en referents de la gastronomia i, a més, acaben de guanyar un premi aquesta setmana. Oriol Castro, què tal? Benvingut.
1: Molt bon dia i molt content d'estar aquí.
0: Molt bé, jo també. Felicitats. Escolta, és que l'etiqueta aquesta de millor restaurant del món és molt forta, no? Comporta molta responsabilitat.
1: Tens tota la raó. Porta molta responsabilitat. El que passa que nosaltres som d'una forma que ens agrada agafar una cuirassa i que no ens apreti aquesta pressió i al final és la nostra vida i la nostra feina.
0: Mira, jo que parlo amb molta gent, amb molts emprenedors, ja el Revolució 10 temporada, sempre penso... quan a uns emprenedors de la cuina els hi va molt bé, sou tres, no? Us heu de portar molt bé, això també pensa-me, no? Perquè els equips a sumar també, no? Portar-se bé és una família. I em deies, el projecte d'estar per sobre de les persones, no? Perquè funcioni.
1: Sens dubte. Nosaltres portem 35 anys d'ofici, no? Portem molts anys de bagatge, no? I vam tindre la sort d'estudiar en escoles de cuina i després vam passar a un restaurant que era el Bulli, no? Que ara és una fundació. I en el Bulli vam entendre ja i vam veure que el projecte estava per sobre les persones i aquest esperit, aquest ADN que tenia el Ferran i el Juli, doncs el vam voler traslladar nosaltres mateixos, no? Amb el Disfrutar, amb l'Eduard i el Mateu, que el projecte està per sobre les persones i hem d'estar... Som treballadors del projecte de Disfrutar i del Compartir, que vam començar a compartir Cadaqués, vam anar a Disfrutar, que hem arribat on hem arribat i no ho volíem, ha sigut una conseqüència dels fets de treball, i després hem obert Compartir Barcelona.
0: Clar, ho deia a l'inici, no? Ferran Adrià, el Germán Roca, Carme Ruscalleda, Albert Adrià, Jordi Cruz, no vosaltres, com explicaries el nivell que té la gastronomia de Catalunya, que des de fa dècades, què ha fet i què continua fent bé, no? Moltes
1: sí,
0: coses.
1: Jo crec que primer de tot hem d'entendre que som un territori privilegiat, que tenim uns grans productes, uns grans productors que són increïbles, de costa, de muntanya, d'horta, i això és un valor molt important, no? Després dels productes hem de realçar la nostra tradició, la nostra història culinària, que tenim una gran base de cuina tradicional, que ha sigut una cuina viva, intel·ligent, i que s'han anat evolucionant, no? Que han anat venint els productes des de totes les parts del món i s'han anat incorporant i han sigut part de la nostra història culinària, de la nostra tradició, no? Per exemple, el tomàquet, no? Uh-huh. Jo crec que això tenim que entendre-ho, veure-ho, i aquesta evolució i aquest coneixement l'hem sabut adaptar, i després que hem canviat la història de la gastronomia mundial amb aquest fenomen que va ser el Bulli, que va fer una revolució i que tot el món va mirar, no? I aquest llegat que tenim, hi ha molts cuiners com Joan Roca, Jordi Cruz, els sí. Germans Torres, etc, moltíssims, que han anat seguint i després estem nosaltres també, doncs, que som, podríem dir, hereus d'aquest ADN que tenim al Bulli i hem seguit aquest camí, no? Amb una identitat pròpia totalment diferent, no?
0: Clar.
1: Que és el Disfrutar.
0: M'has portat a sobre de la taula, expliquem als oients perquè no veuen, una mena de porró de plàstic, com molt tecnològic, expliquem què és això.
1: Bueno, com que venia la revolució, dic, què hem de fer? Portar alguna cosa, no? A part de parlar, sí. He portat alguna cosa tangible, perquè sí. Jo crec que avui en dia la vida, i tu jo crec que ho estàs dient moltes vegades, són molt tecnològics, però la part humana és molt important, i el tangible, el tocar, no, algú és molt important, no? I el transmetre, no?
0: Sí.
1: I en aquest cas, doncs, com bé estem parlant de tradició, d'història, d'evolució, revolució i creativitat, doncs aquí tenim un porró, vale? Que va sortir a través d'una col·laboració, perquè nosaltres som cuiners creatius i ens agrada molt combinar altres disciplines, no? I el treball interdisciplinar és molt important, no? Un d'ells és col·laboració amb escoles, com pot ser Escola Massana, Escola Eina de Disseny, no? I en un d'aquests treballs, doncs un alumne ens va fer aquest porró, no? Aquest porró que és una evolució dels porrons, no? I en aquest cas, doncs, un porró amb tres compartiments i fem un còctel, no? I fem un còctel que és un americano, d'acord? ¿Vale? Sí. I, bueno, que és molt divertit, no? I l'alumne era l'Adam, que va fer aquest porró, que totalment, doncs, és innovador, no?
0: Molt bé. Disfrutar, que acabeu de rebre un premi, deia, un nou premi, aquesta
1: Exacte.
0: Setmana.
1: Hem rebut un premi, doncs, és, que és bastant important, perquè és un premi que han concedit de forma excepcional, no el donen cada any, és excepcionalment, l'han donat una vegada amb un cuiner aquí espanyol, i és un premi que avui tant totes les acadèmies de gastronomia del món, no? I en aquest cas, doncs, l'Acadèmia Espanyola va presentar una candidatura, vam ser disfrutar i ens van escollir, i la veritat que ens fa molta il·lusió rebre aquest premi perquè és algo molt potent, no?
2: Yo he visto gente de nivel estratosférico, en su profesión, y este tío no es feliz, porque su sueño era el número uno del mundo, claro, y no acepta ser uno de los 10 mejores del mundo.
0: En aquesta entrevista, Ferran Adrià posava l'exemple d'algú que només vol ser el millor. A veure, jo vull preguntar-te avui, és molt dura la pressió de l'alta gastronomia? És a dir, clar, ser el millor. Podem parlar dels millors entrenadors del món, no? Pep Guardiola, del millor restaurant del món, disfrutar. És una pressió ser el millor?
1: Sens dubte alguna, és una pressió i una responsabilitat molt important quan ve gent de tot el món, ve gent de Japó, d'Austràlia, de Singapur, de Xangai, de Hong Kong, a vindre a menjar a Barcelona en un restaurant que es diu Disfrutar. És molta pressió, però com t'he dit, hem de saber-ho gestionar, aquesta pressió ens l'hem de treure de sobre i hem d'entendre que tot el que estem fent cada dia podem millorar, no? I sempre hem de buscar l'excel·lència, no? I aquest és l'objectiu, buscar excel·lència, buscar aquesta creativitat i aquesta innovació, mai creure'ns superiors a ningú, perquè al final, jo sempre ho dic, tothom acabarem sota terra, no? I hem de tindre els peus sempre a terra i ser molt conscients de que avui som de menys som, no? I això vol dir que hem de millorar cada dia, no?
0: Clar. Nosaltres ens escolta molts emprenedors i directius al Revolució 4.0 i el Disfrutar és una empresa que funciona bé, també, mm-hmm. podem dir. Quanta gent hi treballeu ara mateix?
1: Doncs mira, el Disfrutar som molta gent, donem a menjar unes 45 persones i a vegades som 80 persones treballant.
0: 80 vale? persones.
1: En els tres negocis tenim unes 120 nòmines, no?
0: I 120 nòmines?
1: Correcte, correcte. I el Disfrutar és negoci, però l'important és una metodologia de treball, no?
0: Quina és aquesta? Es pot explicar, és secreta?
1: Sí,
0: quina
1: doncs és
0: la metodologia? Perquè, clar, vau aprendre de Ferran Adrià,
1: al
0: que ara parlarem.
1: Correcte. Què vam aprendre de Ferran Adrià? Vam aprendre una metodologia de treball i aprendre a saber pensar, reflexionar i qüestionar-nos les coses. Vale? Això és el primer. No? I després, aquesta metodologia que la vam portar al Disfrutar, per això el Disfrutar és diferent. El Disfrutar té una metodologia de treball creatiu, que és un ADN, que portem del Bulli, no? I en aquest cas doncs, tenim un equip creatiu de 4 persones, que hi ha el David Gil, el Manuel, el Tomàs i el Juan, que estan fixes, i fem creativitat juntament amb l'Eduard i el Mateu. No?
0: Però què vol dir, que cada dia us reuniu per fer creativitat?
1: No cada dia ens reunim, fem una estratègia, una planificació setmanal, vale? Per treballar cada dia amb uns objectius, després tenim un catàleg de plats que anem construint de mica en mica, l'objectiu és fer uns 60 plats a l'any nous, en portem uns 40 des de gener, no? Mhm. I sempre hem d'anar fent coses, no? I tenim un departament creatiu, com veus, fixa. I a part tenim un altre espai, ara nou, que hem fet el Disfrutar, on tenim una persona de disseny, vale? Amb una becària, que estan treballant amb disseny. Perquè una cosa és el contingut, però el continent és molt important. Vale? I estem treballant amb el disseny. El porró no és un contingut, sinó el líquid seria el contingut. Però aquí comencem creativament pel porró. I llavors hem de treballar sobre això.
0: Però cada dia sou els tres a la cuina?
1: Bueno, sí. El Mateu a vegades està més a Cadaqués perquè està a Cadaqués, però jo ara vinc de fer una reunió amb l'Eduard, el Mateu i la Susana de premsa. En el Disfrutar hem vist els departaments creatius, no? I estem constantment treballant. Aquí s'ha de currar, cada dia. De nou, aquí no et pots dormir, no? I clar. Al final la creativitat és el treball diari, és una feina. La creativitat hem d'entendre, no? Bueno, i el que us deia, tenim aquest departament...
0: La creativitat és una feina, eh? La creativitat
1: sí, sí.
0: és una feina.
1: No l'hem de magnificar, és un
0: que...
1: treball... És un
0: clar,
1: treball
0: que les coses surten, no, s'ha de pensar. Del Ferran vau aprendre això? És a dir, dels anys que vau estar
1: bueno,
0: també el Bulli?
1: Vam a vendre que ja estava davant del negoci i portant també la creativitat i fent. I que no pots delegar i no fer, has de demostrar al treballador, li hem de demostrar que nosaltres també hi som i donem un exemple, no? Que és molt important donar exemple a la vida, no?
0: Uh-huh.
1: I el que et deia, a part d'aquest departament creatiu fixe que tenim uns satèl·lits que fan treballs temàtics d'investigació durant 6 mesos a l'any i estem amb 5 grups creatius que estan fent feina, no? I això ens genera molt contingut d'investigació, que perquè a vegades diem la cuina creativa té investigació, Pues a vegades deies, no, no, som cuiners, però sí que investiguem, no? Sobre clar. Segons temes concrets.
0: Clar. Per tant, sou molt autoexigents, el millor restaurant del món, Disfrutar. Quan sorgeix aquesta idea de plat nou, quantes proves hi ha fins que el plat entra al menú degustació? Quant de temps passa, diries?
1: Bueno, és el que et deia, que hi ha dos departaments creatius. Un que és el fixe, que pot ser que estem treballant de plats i podem crear un plat bastant més ràpid, i l'altre d'investigació. Hi ha coses que d'investigació poden tardar un any a arribar, no? O una vaixella, amb l'Anna que estem treballant, ja portem durant 4 mesos treballant una vaixella per presentar unes tècniques, unes textures noves, no? I podem tardar des de 6 mesos, n'hi ha d'altres que surten en un mes, no? Però si vols algú diferent i nou, porta el seu procés, no?
0: Avui amb Oriol Castro, del Disfrutar, millor restaurant del món. Anem, per anar acabant, a parlar del teu diccionari particular, perquè ets tant cuiner com empresari. Estàs d'acord, eh? Si les dues coses. No sé què et sents
1: sí,
0: més, eh?
1: Sí,
0: cuiner,
1: jo em sento més cuiner.
0: Més cuiner,
1: eh? Per això tenim un equip de disseny, un equip de gestió comptable, no? I jo sóc més cuiner.
0: Tu ets més cuiner. A veure, et dic una paraula i un concepte i tu m'has de definir-lo, d'acord? O què significa per tu, vale. D'acord?

0: que vam començar fa ara 2 anys amb la primera línia de l'investiga, del crear feina. En total serien 50 persones que han estat en projectes d'investigació i que s'han incorporat a les empreses com Bella.
1: Molt bé. En el teu cas, la teva feina amb dades i intel·ligència artificial, quin és el teu dia a dia? Què és el que fas, Laura? Què investigues?
2: Normalment treballem per projectes, llavors tenim un projecte que potser dura 6-8 mesos en què ens presenten unes dades, un problema, i doncs, bueno, depèn del problema, depèn de les dades, però inicial és mirar les dades, mirar què podem fer amb aquestes dades, proposar una solució i treballar amb diferents algoritmes, sobretot d'intel·ligència artificial, per poder resoldre aquests problemes. Per exemple, un dels projectes amb el que vaig començar a l'empresa era fer un assistent de veu.
1: Val.
2: per una concessió, bueno, un assistent de veu per hores en què no hi ha treballadors, doncs que pogués fer servei 24/7.
1: Clar, molt bé. Per acabar, Jesús, quins són els sectors estratègics, sobretot, que volem que els joves es quedin, no marxin?
0: Sectors estratègics n'hi ha diversos a la ciutat, i en el tema del Barcelona Impulsa, que és el nostre full de ruta, en queden recollits, però jo diria que, i a la vista dels resultats de la línia aquesta de l'investiga, tenim tot el tema de bio, de salut, de farmacèutic, el tema de tecnologies de la informació i la comunicació omnipresent, intel·ligència artificial, ciberseguretat, i jo diria que tenim 2 sectors també que són estratègics i que poden tenir molt de recorregut, encara que siguin més atípics, com són el sector de les cures i el sector de l'economia blava.
1: Clar. Laura, hi ha molt de talent a les facultats. D'on estic també, com tu fent doctorats. Jo sempre penso que quan una persona ha fet el doctorat em mereix molt de respecte. O sigui que ja felicitats, perquè, escolta, fer un doctorat és moltíssima feina i heu de sortir més als mitjans, no? Tota aquesta gent que també teniu doctorats. Hi ha moltes dones, amb talent a les facultats.
2: Sí, sí, cada vegada més. Jo vaig començar la carrera que érem 3, vaig fer el màster que era jo, i a poc a poc veus que cada vegada n'hi ha més i bueno, es necessiten referents, es necessiten dones que mostrin a les noves generacions que nosaltres també fem ciència, nosaltres també investiguem, nosaltres també podem estar en aquestes posicions.
1: Molt bé. Doncs, Laura, molta sort en aquesta feina al sector tecnològic. Com sempre diem, falten dones TIC, i això és un mantra que hem repetit a la revolució. I Jesús, enhorabona, no?, per ajudar aquest talent, doncs, que es quedi aquí a treballar a Catalunya, a Espanya, i que no marxi, sobretot. Una abraçada, gràcies.
3: Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Amb Chantal Llavina.

0: Anem a conèixer més emprenedors al Revolució i avui saludem a l'emprenedor i fundador de l'agència SDLI, consultor en innovació, Ignasi Clos. Què tal, com estàs?
1: Hola, Chantal, gràcies per convidar-me.
0: Què tal? A veure, hem volgut convidar perquè ens consta que és un professional, l'Ignasi, amb moltes idees, que assessora empreses i que té clar cap a on ha d'anar la innovació i volem que comparteixis amb nosaltres alguna d'aquestes idees. Ignasi, comencem. En aquests darrers dies has estat ocupat amb dos congressos dedicats a la innovació a Barcelona i a Madrid, no?
1: Sí, efectivament. Aquestes darreres setmanes hi ha hagut a Barcelona el Health Revolution Congress, que sabeu que Barcelona té la sort de ser el principal clúster de salut digital del sud d'Europa, i també el Health Summit, que podem dir ara que no ens escoltarem a Madrid, que seria una espècie d'adaptació del 4 Years From Now a la madrilenya, sí, on es connecten en corporacions i startups i es va veient com evoluciona la tecnologia i l'adopció tecnològica a les organitzacions.
0: I què hi ha passat? A veure, suposo que la intel·ligència artificial, com no, ha estat protagonista.
1: Exacte.
0: En aquests congressos.
1: Exacte.
0: No?
1: Ja saps que en tot esdeveniment professional ara mateix és en el títol sempre hi serà la IA, i evidentment amb sessions que he tingut la sort de participar, evidentment s'han parlat de casos de com s'aplica la IA en diferents sectors, no? En diagnosi i tractaments, en gestió de flotes, el que sigui, no? Jo et porto avui una reflexió que em sembla interessant de coses que hem estat parlant i que estan passant al darrere de la brillantor tecnològica, no?
0: Sí?
1: Que seria la pregunta que voldria plantejar en forma de pregunta, no? Que és la següent, que és com la intel·ligència artificial està canviant el rol, el valor i l'ofici, en el fons, dels innovadors a les organitzacions.
0: Ja, com està canviant, no? Perquè, clar, ara vull dir, tothom s'ha de reinventar, no?, en aquest sentit, no?
1: Exacte.
0: Em diries?
1: Exactament, és a dir, deixa'm posar-te, si vols, permet de posar-te una mica de context, no?
0: Sí?
1: L'ofici de l'innovador a les organitzacions és un ofici trampa. Per una banda, és una feina fascinant. Ets l'encarregat de portar noves tecnologies, noves idees, noves oportunitats, nous models de negoci. Però també és una feina molt complexa. Molt sovint és una feina en la qual estàs sol, en la qual tens pocs recursos, en la qual amb aquests pocs recursos has de demostrar molt impacte, molt d'hora. I moltes vegades has de buscar realitzar canvis en entorns que estan creats precisament per evitar els canvis.
0: Per tant, és una feina complicada. Has de ser ràpid, has d'estar, suposo que també, molt informat i saber quins són els superpoders, perquè avui en dia jo dic que la IA dona superpoders a les empreses, als departaments, i quan et demanen innovar o et demanen assessorar, no? Suposo que s'expliquis aquest superpoder, no?
1: Exacte, és a dir, en aquests darrers 3-4 anys de l'explosió de la IA generativa, a les àrees d'innovació i els innovadors de les organitzacions han viscut aquesta celebració o festa de la intel·ligència artificial, no? I hi ha casos molt concrets, no? És a dir, d'exemples de com s'utilitza la IA per
0: sí,
1: innovar.
0: Sí, posem exemples, sí.
1: Per exemple, no sé, doncs podem parlar de com L'Oreal utilitza models d'intel·ligència artificial per investigar tendències, que ja sabeu que és molt important realitzar aquesta tasca, per decidir quins nous productes o serveis llances al mercat que s'adaptin a aquestes noves tendències. O tenim casos com més locals, com l'empresa DAM, que realitza hackatons específics amb eines d'intel·ligència artificial i capacita els seus treballadors amb eines d'intel·ligència artificial específicament per ajudar-los a ser més innovadors. I, per tant, és molt més fàcil generar prototips, molt més fàcil validar-los amb els usuaris, molt més ràpid, no? Parlàvem en el Health Revolution Congress amb l'Albert Plana, de Sanofi, i ens expliquen com estan utilitzant bases de dades i models d'intel·ligència artificial per reduir el temps de llançament de nous tractaments mèdics al mercat en un 50% del temps, no? Per tant, això, en el fons, són superpoders. Però també és cert que alhora que poden gaudir d'aquestes eines, aquests innovadors de les organitzacions també es plantegen una pregunta, igual que ens plantegem tots aquestes preguntes, no?
0: Clar. Per tant, avui l'Ignasi ens està fent una classe d'innovació, és a dir, perquè al final tu quan treballes en una empresa i ens escolten molts treballadors directius que diuen, molt bé, quina innovació faries a la meva empresa, no? Que és aquest paper, no? Que toca a tu pensar, no? Moltes,
1: exacte,
0: vegades.
1: Moltes vegades.
0: I estem ajudant els oients, Ignasi, no? En aquesta secció, donar-li idees, no? Com ho ha de fer, no?, una mica.
1: Exacte, i entendrà quin és el procés per generar aquestes idees, que en el fons té certa metodologia, que en certs moments és caòtica, però certa metodologia i passes a fer en les quals la intel·ligència artificial està ajudant les organitzacions.

0: Per tant, quin valor té l'àrea d'innovació d'una empresa quan les tasques tradicionals per les quals aquesta àrea era necessària ja es poden fer amb IA a qualsevol lloc, no? Em diries, Ignasi, sí, que t'ho pregunten això i jo crec que, perquè ho sé, perquè moltes empreses estan buscant, no? Consultors innovadors que demanen, doncs, què fem, no? El valor de l'àrea d'innovació ara per on passa, no? Per la tecnologia, pel criteri humà, què em diries, no?
1: Sí, jo t'ho resumiria amb tres conclusions principals que hem tret d'aquests dos dies, no? El primer és això, que el valor dels innovadors, les àrees d'innovació, està passant cada vegada més de la tecnologia al pensament crític, al criteri humà. Precisament torno al cas de Sanofi, amb l'Albert Planas.
0: Sí.
1: Ell és de l'equip de data d'innovació, és un equip global que està a Barcelona, i ens explica, escolta'm, quan tota la indústria farmacèutica té accés als mateixos models, l'avantatge competitiu ja no és la tecnologia. L'avantatge competitiu és com nosaltres som capaços d'utilitzar aquestes dades i fer-ne ús d'una forma diferent a la resta. Val? Al mateix temps, el Pablo Arbas és responsable d'innovació GSK, una altra farmacèutica, ens deia, per les àrees d'innovació i per les organitzacions, cada vegada més la tecnologia es converteix en una commodity. Ja no brillem perquè portem tecnologia a la resta de l'organització, sinó brillem en com la fem realitat, com l'adoptem, com impacta. Quan una màquina et genera 10 opcions, el teu valor ja no és generar 10 opcions. El teu valor és decidir quina apliques i com ho fas diferent.
0: Clar. La persona, no? La innovació es mesura cada vegada menys per l'activitat innovadora que fas i cada vegada més per l'impacte, no? que generes, no?
1: Exacte.
0: Per això es paga un CEO, no? El CEO, no? Perquè al final tingui aquest impacte, no?
1: Exactament. És a dir, la segona conclusió és aquesta, no? És a dir, ja no és generar idees, són tan commodity com la tecnologia, no? Ara ens juntaríem tu i jo aquí i en una jornada sencera seríem capaços de generar 100 idees de valor i de sentit de negoci per una companyia.
0: No, això no ho hem fet, Avui hem de fer un brainstorming,
1: prototips, i faríem uns pitch brillants, no? Però per això ja no ens paguen. En el fons es dona per fet les idees, la tecnologia, les hackathons. El que es busca és implementació i adopció, és valor. Poso un altre exemple també de la indústria farmacèutica que hem vist aquests dies i que explica que aproximadament el 90% dels experiments fets a mi a l'organització fracassen i que el valor real està en el 10%. Els innovadors, el valor ara el tenen, l'aporten en posar l'esforç en fer aquesta gestió del canvi, en aportació de valor en aquelles solucions tecnològiques que realment resolen un problema real.
0: Clar. Per tant, en definitiva, vols dir que les empreses han d'aportar més valor en general? És en un món també on hi ha molta tecnologia, la part personal, la part del valor, la part humana també és més important, no? La intel·ligència humana. Perquè ens hem tornat bojos amb tanta tecnologia, també, que fins i tot ho deia el Papa. El Papa deia, amb la intel·ligència artificial, hem de ser més humans.
1: Hem de reivindicar això i és part de la feina del responsable d'innovació.
0: Clar. Molt bé. Per anar acabant, Ignasi, a veure, titulars avui d'aquesta classe d'innovació, no? D'un responsable d'innovació de qualsevol empresa, ja sigui l'empresa de la comunicació, ja sigui una empresa que es dediqui a fer farma o una empresa que es dediqui a fer menjar.
1: Correcte.
0: Ha d'haver innovació a tot arreu, no? I quina estratègia penses, doncs, per millorar, per arribar a més públic, no, al final?
1: Totalment. És a dir, aquest és un... Sí, com a missatge responsables d'innovació, no? És a dir, ara vivim en un moment en què la tecnologia és una... és un ajut i és un factor que evidentment ajudarà tota l'organització a innovar, però el responsable de la innovació té l'oportunitat, una, de consolidar i impulsar el pensament crític i el criteri humà, que és el que farà diferents a les companyies. Dos, té l'oportunitat de centrar el valor en implementació de solucions innovadores, en adopció, no en generar soroll, perquè moltes vegades amb la tecnologia el que fem és generar soroll. I tres, té l'oportunitat de generar reflexions i converses més estratègiques amb les direccions. Mm. La direcció el que vol no és idees, el que vol és entendre quines senyals hi ha al mercat, quines oportunitats noves hi ha al mercat, i pensar en impacte més que en tàctica.
0: Doncs Ignasi Clos, molt contents que avui hagis passat pel Revolució. Hem innovat una mica, hem fet classes d'innovació i gràcies per venir. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
2: S'ha fet terriblement evident que la nostra tecnologia ha superat la nostra humanitat. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.

D'aquí pocs dies arrenca una nova edició del Festival Sonar, el gran esdeveniment de música electrònica i experimental i cultura digital que des de fa 30 anys converteix Barcelona en l'epicentre mundial d'aquest sector cultural.

0: al voltant del sonar cada vegada, oients, hi ha més iniciatives i avui ens volem fixar en una d'elles, que és molt important, el sonar més de. Què passarà en aquesta edició ja número 14? Avui ens visita la Cristina Checa, que és comissària del sonar més de. Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: A veure, estreneu seu a la Llotja de Mar, oi que sí?
1: Sí.
0: I per a qui no ho conegui, explica'ns què és el sonar més de, què passarà aquest any, en què us centrareu en concret?
1: Val. Doncs el Sonar Més D és el Congrés Internacional de Creativitat i Tecnologia. És un punt de trobada on es troben moltes persones que no es troben a cap altre, en cap altre lloc ni moment en el món. Artistes, investigadors, enginyers, músics, una mescla, un poti-poti de persones.
0: Clar. Sí. I a més serà molt important la intel·ligència artificial, no? Aplicada a la música, la, suposo que el programa, com no, el Sonar, que són dos dies, recordem, de conferències, exhibicions i tal, hi ha a tope.
1: Sí. Sí, perquè formem part del programa STARTS de la Comissió Europea, llavors sí que hi ha dintre del festival hi ha una línia d'IA i música. Per exemple, bé, a part de, en el... a part de l'àrea d'exhibició, o sigui, al Sonar Més D tenim talks, tenim performances musicals, tenim exhibició, etc. Llavors, per exemple, en l'àrea d'exhibició tindrem el centre de recerca IRCAM, tindrem Google DeepMind, tindrem altres gent que està explorant aquestes iniciatives, però després tindrem a Daito Manabe amb Google DeepMind. I faig un incís, estava parlant d'això d'Expo Més D perquè Daito Manabe va conèixer a la gent de Google DeepMind l'any passat, justament en aquest espai d'Expo Més D. Llavors aquest any vindran a fer un talk per veure i per explicar-nos com han utilitzat les seves eines per la performance que després faran al Sonar. Tindrem a François Patchet, que és un innovador i pioner dintre de l'àmbit de la música i la IA. Sí,
0: molt bé, anem a fer una llista, no? Repassem, perquè, clar, la cultura i la tecnologia explicada, no?, en aquest Sonar, hi ha moltes ponències, no? Ens deies aquesta que estava relacionada amb Google, també sé que hi haurà gent dedicada, en aquest cas, a la robòtica, no? Digue'm més personalitats que passaran.
1: Doncs, per exemple, tindrem a la Mònica Ricci, que ara que dius això de robòtica, que fa robots i artesania electrònica i farà un talk performance que ens farà reflexionar sobre com ens relacionem amb la tecnologia. Serà molt bonic perquè estarà ella envoltada dels seus robots, veurem com fa els robots, hi haurà càmeres, llavors podrem veure com els detalls de tots aquests robots, de com s'està fent, i una narrativa i una història molt maca. Tindrem a Yancy Strickler. Bueno, parlant de robots, també tindrem, i d'electrònica artesanal, també tindrem a Eneritz Tejada, que fa wearables artesanals, i hi haurà una ballarina que els portarà i emetrà o controlarà la música i el so. Després també tindrem, en l'apartat de la línia que explora més internet i una mica més el context d'internet, de com estem, quina és la seva, o sigui, quina és la història d'internet, com estem i quines alternatives podem tenir, no?, en aquest internet com tan centralitzat i de les plataformes diguéssim web 2.0. Doncs tindrem això, a Yancy Strickler, que amb les seves iniciatives com Dark Forest Operating System. Clar. Que és infraestructura per la creació, no?, d'internets privats, de grups perquè les persones o els grups o grups de persones puguin fer internets privats, i això està especialment...
0: I converses, especialment, clar que sí.

0: música del Sonar arriba a aquesta 14a edició, un festival que, a part de la música, doncs ja sabeu que la cultura i la tecnologia són importants i, per tant, formen part de la nostra vida. Parleu en aquesta edició, m'ha sorprès, t'he de dir, Cristina, d'un tema que es diu fiscalitat digital. A veure, què significa exactament que voleu amb aquesta fiscalitat digital?
1: Bé, és... Bueno, explorar les relacions entre el codi, la màquina i el cos, no? I en tot aquest, i reivindicar una mica tot aquest art digital que va més enllà de la pantalla, no? I que involucra d'alguna manera l'espai, el públic, etc.
0: Molt bé. Perquè després de molts anys de virtualització, no? Tornem a buscar una mica experiències presencials, és a dir, escolta, la gent tot el dia està fent reunions Zoom, meetings, no? I a vegades està bé, però també busquem molt, no?, la presencialitat, no?, de les persones una altra vegada.
1: Sí, jo crec que paradoxalment, no?, la tecnologia avança molt ràpid, però alhora cada cop volem buscar, doncs, això, espais més físics, més íntims, segurs i d'obrir converses de manera natural.
0: Clar, la IA té cada cop més presència a l'hora de crear, també em diries, no? T'agrada que la creativitat humana estigui cada vegada més barrejada amb la intel·ligència artificial? També el món de la música, no? És a dir, la música electrònica, la música del sonar, també hi ha més intel·ligència artificial.
1: Sí, doncs bé, m'has preguntat si m'agrada això, no? Bueno, no és que m'agradi o no m'agrada, és un tema complex, perquè es depèn una mica de les eines que s'utilitzin i de com s'utilitzin, no? Llavors, es poden utilitzar de manera que homogeneïtzi d'alguna manera la creació musical, però es pot utilitzar també per arribar on tu sol no pots arribar, o per a crear experiments estranys, i sempre d'experiments estranys surten, doncs, aquestes propostes innovadores. Llavors, no és un blanc-negre, no és un 0-1, però sí.
0: I una pregunta que suposo que preocupa a molts creadors és com es protegeix l'autoria en un món on una màquina pot generar música, avui en dia, imatges, no?, o textos en segons, no?
1: Doncs aquest és un tema molt complex i, com segur que tu ja saps, encara s'està explorant, no?, els temes legals, i com tu també segur que ja saps, sempre tots aquests temes legals avancen molt més a poc que la tecnologia. Llavors s'està intentant regular d'alguna manera. Llavors jo crec que depèn una mica, com t'he dit, de quines eines s'utilitzin, no? Quin és el framework d'aquestes eines, si utilitzen treball llicenciat o no, o com és el codi per dins, i també de com s'utilitzen, si s'utilitzen de manera creativa, no? Si tu, per exemple, entrenes els teus propis models, si els utilitzes de manera molt creativa o no, o potser s'hauria de donar, depèn de com s'utilitzin i depèn de com siguin les eines, s'hauria de donar com visibilitat, no?, aquests dissenyadors i enginyers que estan, en realitat, creant el software que crea la música. Llavors, jo crec que tampoc, com deia abans, no és un tema de zeros i uns, sinó que depèn molt de la casuística. El que sí que... Bé, això.
0: Clar. Són 14 anys del Sonar més D. Cristina, quants anys portes tu treballant al Sonar?
1: Aquesta serà la meva tercera edició.
0: Tercera edició.
1: Sí.
0: I què diries, no? Quin balanç faries d'aquests 3 anys? Com ha canviat? Perquè fa 3 anys no parlàvem tant d'intel·ligència artificial en el Sonar més D.
1: Sí.
0: Què em diries? Què ha passat en aquests 3 anys al Sonar? Com ha canviat el Sonar més D?
1: Bé, sí, suposo que... Al Sonar més D es parlava d'intel·ligència artificial molt
0: sí,
1: abans. Sí, molt abans. Molt abans, de fa 3 anys. Però com ha canviat? Bé, doncs que la intel·ligència artificial ja no ha passat, no?, a ser una àrea com exclusiva, no?, del nostre dia a dia, sinó que és transversal i forma part del nostre dia a dia. Llavors ens hem de mirar... d'esdevenir d'alguna manera usuaris i dissenyadors de tecnologia, crítics i conscients del que estem fent.
0: Clar. Com convidaries, què diries, als oients de la Revolució? Per què han de venir al Sonar més D aquest any a la Llotja de Mar? Per què han de venir?
1: Per inspirar-se. Han de venir per inspirar-se i connectar amb totes aquestes persones, comunitats. És un lloc on orgànicament, de manera supernatural, coneixes a gent, i sí, crec que aquest és el valor. I també per aprendre. De fet, jo, abans de treballar al Sonar més D, era públic del Sonar més D, i per mi era com ostres, vaig a la meva universitat preferida d'estiu.
0: Ah, sí. Està bé, sonar més bé, no? La universitat preferida d'estiu. Per acabar, Cristina, tu amb qui t'inspires? Clar, comissària, sonar més d'ets, una dona disruptiva. Amb qui t'inspires? T'inspires amb altres certàmens mundials?
1: Sí, una mica és com posar una mica l'orella i veure què està passant, què està dient la gent, no a certàmens, sinó a certàmens, a llibres, a internet, no? És com estar com amb l'orella i la vista posada tota l'estona. Clar. A tot arreu.
0: Doncs escolta, que vagi molt bé, nova vale. edició, sonar més D i el Revolució també hi volia ser. Felicitats per la feina. Una abraçada.
1: Vale. Moltes gràcies.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

Programa. Avui amb una frase del compositor rus Tchaikovsky, i és aquesta: la inspiració és un convidat que no visita amb gaire simpatia la gent mandrosa. Un bon consell: és temps d'aprendre, d'emprendre, i és temps de no tenir mandra. Gràcies, com sempre, Júlia García, Víctor Villar, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El preu del petroli es desploma i les borses es disparen després de l'anunci que els Estats Units i l'Iran han arribat a un acord per posar fi a la guerra de manera immediata i reobrir l'estret d'Hormuz. El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja per sota dels $84, tot i que el preu ja havia anat a la baixa durant la darrera setmana davant la imminència d'un acord. Quan s'ha confirmat, el preu del barril de Brent ha caigut pràcticament $4 de cop i després ha continuat a la baixa fins als situar-se per sota dels $84 actuals. Fa una setmana el seu preu era de gairebé $98, 14 més que ara. I les borses també celebren el final de la guerra a l'Orient Mitjà. Les principals places asiàtiques obren la primera sessió de la setmana amb guanys molt destacats. El Nikkei de la borsa de Tòquio puja més d'un 5% i també ho fa més d'un 5% l'índex principal de la borsa de Seül. Sobre l'acord, se sap que la firma serà divendres a Ginebra, a Suïssa, i que donarà pas a un període de 60 dies de negociacions per acabar de perfilar un acord més ampli que inclogui, per exemple, el programa nuclear iranià. El dubte ara és saber quan es reobrirà l'estret d'Hormuz. Washington diu que, per la seva banda, la reobertura és immediata, però Teheran ho ajorna fins divendres, un cop firmat l'acord. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: Almenys 5 persones han mort i 5 més han resultat ferides en un atac rus contra Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna. Els bombardejos s'emmarquen en una nova onada d'atacs llançats durant la nit contra diversos punts del país.
1: Mor als 95 anys Tati Almeida, una de les fundadores de les Mares de la Plaza de Mayo. L'activista argentina era un referent de la lluita per la memòria, la veritat i la justícia al seu país. El seu fill va desaparèixer durant la dictadura d'Argentina.
2: Els sindicats que no han signat el pacte amb Educació exhibeixen capacitat de convocatòria amb una manifestació multitudinària i avisen de noves mobilitzacions a l'inici del pròxim curs. Milers de docents i famílies es van manifestar ahir per reclamar al departament que continuï negociant. La protesta arriba una setmana abans de l'assemblea educativa de dissabte vinent.
1: Avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi. Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir es van declarar 3 incendis a Cervià de les Garrigues, a Pons a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres 2 estan estabilitzats. Han mort 6 persones en un xoc entre 2 helicòpters a Rio de Janeiro, al Brasil. Entre les víctimes hi ha el cantant nord-americà Oliver Tree i el youtuber argentí Gaspi.
2: Oliver Tree, de 32 anys, era al Brasil en una gira internacional de concerts que l'havia de portar els pròxims dies a Europa i el proper dia 4 de juliol a la Sala Apolo de Barcelona. El cantant californià, conegut per temes com Miss You, tenia més de 15 milions de seguidors a TikTok i més d'11 milions d'oients mensuals a Spotify. En el mateix helicòpter també hi viatjava el youtuber argentí Gaspi, de 23 anys, i 2 productors musicals, a més del pilot. L'altra víctima és el pilot de l'altre parell.
1: Esports, el Barça d'handbol s'ha proclamat campió de la Champions aquest diumenge després de derrotar el Füchse de Berlín per 37-34. És la 13a Champions de l'handbol blaugrana i la 50a de la història del Barça en totes les seves seccions.
2: El Mundial aquest dilluns debuta la selecció espanyola a les 6 contra Cap Verd. El seleccionador Luis de la Fuente ha donat opció a que Lamine Yamal pugui tenir minuts.
1: Costa d'Ivori s'ha imposat per la mínima 1-0 a Ecuador gràcies a un gol a les acaballes del partit que s'ha disputat aquesta matinada a Filadèlfia, als Estats Units. Ara a les 4 ha arrencat el Suècia-Tunísia i aquest vespre a les 9 es jugarà el Bèlgica-Egipte. Jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2, Japó 2.
2: D'altra banda, la notícia al futbol de clubs és que Marco Corella és molt a prop de fitxar pel Real Madrid. El futbolista català actualment al Chelsea seria nou jugador blanc per les properes 4 temporades i el Madrid pagarà més de 50 milions per al seu traspàs.
1: I la penya ha estat eliminada de les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. Els valencians de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final dijous a les 8, primer partit a València.
0: Fins aquí les notícies.
3: Som el dia.
4: Som la nit.
5: Som dos programes amb el mateix objectiu.
3: Saber què està passant.
4: Què ha passat.
5: I també per què ha passat.
3: Tant a casa
4: com al món.
5: Què ens fa diferents?
3: El ritme.
4: El ritme.
5: El ritme.
3: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
4: Perquè al Catalunya nit som pausa.
5: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: A tot hora
4: i a tot arreu.
6: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5: Som diferents.

0: Blanquerna Extendit us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Quan va morir el dictador, les pràctiques sexuals aparentment menys ortodoxes van començar a sortir de la clandestinitat. El franquisme no emparava cap mena de conducta sexual que no fos la de les parelles casades i que busquessin engendrar fills. Però moltes persones feia temps que buscaven expressar-se sexualment d'una manera diferent. Unes d'aquestes pràctiques que molt lentament van sortir del secretisme van ser les de l'anomenada bondage o submissió i el sadomasoquisme, anomenats en l'argot sota les sigles BDSM.

0: El franquisme va obrir un llarg parèntesi en matèria de llibertats sexuals, fins al punt que en l'etapa final de la dictadura i els primers anys de la transició va ser necessari pràcticament partir de zero. La informació i els referents disponibles eren a l'estranger i el sadomaso, com es deia aleshores, es considerava propi de depravats. Aquesta subcultura sexual havia nascut als països anglosaxons a partir del segle XIX, especialment al Regne Unit, Alemanya, els Països Baixos i els Estats Units. Encara que abans ja havien existit pràctiques similars, no havien adquirit una entitat pròpia. De fet, l'acrònim BDSM no es va començar a utilitzar fins al 1987 i no es va popularitzar fins a mitjans dels anys 90. Entre els anys 70 i els 80, l'edició de revistes pornogràfiques es va concentrar a Barcelona en detriment de Madrid. La comunitat gay va ser la primera a vestir una xarxa de locals i festes, però l'arribada del VIH va impactar de manera fatal en aquesta comunitat i va frenar moltes de les seves accions. També va ser important la incorporació de persones joves que no havien viscut la repressió del règim i que se sentien del tot lliures per experimentar. L'estètica BDSM, vinculada a la moda gòtica, va influir en el cinema i la música, sobretot a partir dels anys 90. Però calia tenir espais on socialitzar, com a element indispensable per la cohesió grupal d'aquesta subcultura. Per això va ser fonamental l'obertura a Barcelona dels primers clubs estables, el Rosas 5 i el Fetish Café, a inicis del nou segle. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, com va?
0: Tot és història, eh?
1: Tot
0: o sigui,
1: és història.
0: La història del BDSM, que dius, home, no explicareu això, és història, ho expliquem, eh?
1: Tot és història i té gairebé fets que es poden explicar d'una forma absolutament comprensible per tothom i sense que ningú s'espanti. I és la cosa següent. Si hi ha un element i una societat molt, molt repressora, l'efecte rebot el que produeix és al contrari.
0: Clar.
1: Si hi ha una societat molt clerical, es produeix l'anticlericalisme. Si hi ha una societat amb la qual, en fi, no et pots tocar ni un dit, doncs què passa? Que, en fi, passa doncs, tot al revés.
0: També passa. Les societats més materialistes generen
1: molt espiritualisme.
0: Generacions espiritualistes. Sí, sí, és absolutament lògic.
1: I és veritat, perquè això, en fi, és un fenomen amb el qual, no dic que ho he viscut en però ho he vist en primera persona, i jo recordo perfectíssimament l'any 73, 74, 75, amb el qual hi havia. Des d'una revista amb el qual va sortir despullada la Marisol, que era un símbol...
0: A l'interviu,
1: sí, sí. Des d'un símbol. Jo és l'única vegada a la meva vida que em vaig comprar una revista pornogràfica.
0: Bé, l'interviu era una barreja curiosa.
1: Bueno, sí,
0: Playboy, diguéssim, més popular, però sí.
1: Perquè
0: sí,
1: tots els nanos que tenia l'amic la van comprar, jo la vaig comprar també, entens?
0: Sí, sí,
1: l'única vegada. Clar, va cridar molt atenció, no? Molt
0: sí,
1: atenció, perquè era una cosa...
0: Els pits de la Marisol, sí, sí.
1: Després sortien, diguem, van sortir tot de personatges amb el qual explicaven coses diverses, etc. Es va potenciar molt la premsa d'aquesta mena, però sí que és veritat que hi havia com una mena de dir... Heu sigut, i recordo la figura de l'Ocaña, recordo la Rambla amb aquesta ostentació, recordo alguns personatges que anaven absolutament nusos, de pèl a pèl, per la Rambla, i els he vist jo creuar-me amb ells al carrer, el de dia, el de dia. Per què? Perquè hi havia com una mena de necessitat per certs sectors socials, amb els quals tu et quedaves enlluernat al veure'ls i avergonyit, jo no ho faria mai a la vida aquest tipus de coses, però que deies... Darrere hi ha una forma diferent de pensar i d'entendre el que és la teva vida íntima, no? La sexualitat. Bé, doncs,
0: i un afartament de que no et deixin mostrar-te com ets. Que clar, això,
1: a més,
0: a qualsevol li cansa, eh? Siguis com siguis i no parlar ni de sexualitat, mostrar-te com ets
1: i a més,
0: bàsic.
1: I a més, tant cinisme.
0: Sí, sí.
1: Perquè les mateixes persones amb les quals et donaven unes pautes morals determinades eren els més, amb aquest aspecte, eres els que menys les seguien, no?
0: Sí, sí.
1: I tot això és aquesta transgressió, sobretot qui fa aquestes pràctiques de tota mena, són sectors socials joves amb els quals diuen jo vull conèixer una nova forma de plantejar-me la meva vida íntima i sexual. I una pràctica doncs, de certa gent era aquesta.
0: Qui ens acompanya avui és el doctor Ignasi Puig Roda, psicòleg, sexòleg i terapeuta de parella i doctor en sociologia, amb una tesi doctoral que ens va cridar l'atenció de seguida que ens va arribar la notícia. Quinquibèria, processos de creació identitària, BDSM, a l'estat espanyol. Doctor Puig, benvingut a l'Enguarda i moltíssimes gràcies per estar aquí.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Es pot parlar d'una història del BDSM o d'altres pràctiques, diguéssim, que han patit un gran secretisme, perquè deu costar de documentar què ha passat en el passat amb això.
2: Justament una de les coses que posava quan vaig fer la tesi és que és una miqueta la història del sense història, perquè el ser la sexualitat moltes vegades no es considera una font de coneixement veritable.
0: Clar.
2: Per tant, passen coses sexuals al llarg de la vida, al llarg de la història, però aquestes coses sexuals queden amagades com a meres anècdotes. Clar, quan tu vols fer un registre de totes aquestes anècdotes, tens retalls dispersos de totes bandes.
0: Clar.
2: I poder-ho organitzar...
0: I de poca gent ho ha explicat, a més, clar, perquè, clar. Perquè molta gent guarda la seva sexualitat de manera íntima i no n'explica mai res, i per tant això no es pot documentar de cap de les maneres.
1: Ens van educar per no explicar mai res.
0: Sí,
1: no,
0: sí,
1: clar, això no és matèria pública, la sexualitat ha d'estar en privat. Quan alguna persona, com comentaves ara, va amb pilotes per la Rambla, és allò de, això és un acte sexual en públic, no es pot llegir com un acte cultural, això aquí no es pot fer. Quan tenim una parelleta que a la parada de metro al Liceu es posen a tenir sexe al mig de l'andana, no ho defenso, però simplement quan ho fan allà això no es pot, perquè el sexe no pot estar en els espais públics, ha d'estar sempre en l'espai privat. I el que és privat moltes vegades no deixa un registre que sigui fàcilment accessible.
0: Clar, clar. Però tot i així, s'ha pogut seguir una història,
2: sí,
0: en aquest cas del BDSM. Anem per parts, perquè potser els nostres oients, com és lògic, també no coneixen prou bé el tema. Primer de tot, això de que es parli de... La paraula bondage és una mica sorprenent, no? Però, però bondage i sadomasoquisme sona fatal com a concepte. En què consisteix?
2: Vale, primer de tot, és un calaix desastre de molt tipus de pràctiques diferents. Aleshores, la paraula sadomasoquisme, que és una d'aquelles que més ha arribat al públic, ve instaurada per un psiquiatre alemany, en Richard von Krafft-Ebing, a mitjans del segle XIX, dins d'aquesta pràctica repressora del que aleshores era l'higienisme, que ell, en el seu manicomi, veia de veig diferents tipus de casos i va començar a establir categories sexuals d'allò que era pervers, allò que ha depravat que no era correcte perquè no era el sexe entre un home d'una dona en genitalitat, penetració, en finalitats reproductives. Tots els conceptes aquests de les parafílies les va establir aquest senyor. I va agafar, aleshores, aquest concepte amb el nom de Sade i amb el nom de l'autor,
0: sí, Sacher Masoch, Sade, sí.
2: Que ja era un senyor que havia deixat una gran empenta. Hem de pensar que les obres de Sade durant molt de temps a França estaven prohibides.
0: Sí, tant, a tot arreu, no només a França.
1: No, i ell perseguit.
0: Sí, sí,
1: i tant. Va ser perseguit per això.
0: Sí, sí.
2: Doncs hi va agafar el nom de Masoch, que era un autor de la seva època, i va fer aquestes pràctiques pensant que era una qüestió del dolor, és a dir, el plaer pel dolor. Després, amb el temps, la gent li explica...
1: O rebre'l o exercir-lo.
2: O donar-lo. Sàdic, si el donaves, masoquista, si el rebies. Després, aquest senyor es va veure que s'havia equivocat i que el punt clau era l'intercanvi de poders. És a dir, aquest punt de sentir que jo tinc poder o sentir que jo no tinc poder era una cosa que podia erotitzar l'eròtica del poder,
0: val,
2: que se'n diu.
0: Més enllà del dolor o no dolor.
2: El dolor moltes vegades és completament secundari. Aquella persona que siguin masoquistes purs o sàdics purs són molt escasses a nivell estadístic.
1: Nosaltres la màxima informació que teníem amb el període educat jo en aquests aspectes era el concepte d'eros i thanatos.
2: Sí.
1: La sexualitat i la fi de la vida, la mort.
0: Sí, sí. I com es complementaven.
1: Com es completaven.
2: Sí, sí. Justament Freud, aquí, de les pràctiques sadomasoquistes, en deia que hi havia una pulsió de tànatos. Però clar, i aquesta mala concepció de que practicar aquest tipus de sexualitat era dolor, va anar-se per vivint, després del segle XIX, arribat al XX, i encara, als anys 70, encara la major part de la gent pensava que això del masoquisme és allò del pagar-se. I que moltes persones, quan anaven a buscar serveis sexuals de pagament, perquè al final del 70 deien, no podré compartir amb ningú, he de buscar una professional que serà l'única persona que accepti fer aquestes pràctiques, la professional que no està formada de què en sé jo d'això, pagar-se, vaig a pagar aquesta persona, i molta gent el que es trobava és, no és el que jo estava buscant, i se n'anava molt cap a casa molt terriblement desil·lusionada.
0: O sigui, que no hem entrat en bondatge, però,
2: sí.
0: Però la part sadomasoquista, allunyant-nos de la idea de necessàriament el dolor, sinó el tema aquest que conjugàvem del poder, i que això que té aquest erotisme de domino o no domino, no? Més que, és més dominància que no pas implantació del dolor.
2: Justament, aquesta dominació es pot fer a través del càstig físic, també es pot fer a través de la restricció corporal, que aleshores ja tindríem la part del bondage, o bondage i disciplina, o es pot fer a través del joc de rol, és allò de, jo interpreto un paper, faig un teatre en el qual tinc aquesta posició de poder o d'haver cedit aquest aquest poder, que és on aquest intercanvi de poder es veu molt més, en aquesta part del teatre.
0: O sigui, és aquest concepte que... Però i acabarem aquí per sí, començar sí, sí, amb la història, eh?
2: Som-hi.
0: I el tema del bondage és el tema... De... Bondage, que l'accent jo el feia diferent. De lligar la gent.
2: Sí, que justament va. Això és molt curiós, que aquesta pràctica a nivell històric va... Avui en dia està tan extès a nivell mundial, perquè després de la Segona Guerra Mundial, els soldats nord-americans que estaven destinats al Japó van veure que aquesta pràctica es feia allà. Van dir, ostres, això és molt divertit.
0: Com a pràctica sexual.
2: Com a pràctica sexual, que inicialment venia d'una pràctica militar en el període Edo japonès, que després va anar portant des de la pràctica militar de captura de presoners als dormitoris de les persones que ho feien, s'exportaven la feina cap a casa. Els militars nord-americans van entrar en contacte, els hi va agradar moltíssim, s'ho van portar de tornada als Estats Units, i dels Estats Units aquesta pràctica sexual s'ha anat expandint per tot el món, perquè ja sabem que els yanquis tenen una gran capacitat de vendre allò que fan.
0: Sí, sí. Per tant, s'han ajuntat tot, perquè en definitiva també això de lligar m'imagino que és un tema de poder.
2: Vull dir també,
0: que,
2: clar, a l'eix central.
0: Clar, per tant, el BDSM...
1: Lligar amb una corda, eh?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí,
2: amb una
0: sí,
2: corda, amb camises de força, bueno, sí, amb restrictors, del tipus que sigui.
0: Amb impedir que una persona pugui moure's, diguéssim, almenys amb una part del cos o tota, no és això.
1: Aquí està, el poder físic sobre aquell.
0: Clar, aquestes pràctiques durant el franquisme, òbviament, eren clandestines, perquè això és...
2: Que no vol dir que no hi fossin.
0: No, clar, segur, per això ho deia, òbviament, eren clandestines, però no per casualitat. Però tenim alguna referència de que es practiqués d'una manera o altra aquest tipus de joc sexual?
2: A veure... El que hi ha referència, per exemple, és que a la zona de Torremolinos, que hi havia un edifici, que en deien l'edifici Begoña, a dintre, era un edifici d'aquests, com podem entendre, els anys 60, els típics desenvolupisme, en el qual el turisme... I Torremolinos era aquella zona on aquí es permet fer cert tipus de pràctiques...
0: Era Las Vegas espanyola, diguéssim.
2: Sí, per dir-ho d'una manera. Hi havia el passatge Begoña, i allà, en el que era unes galeries interiors d'un edifici, hi havia diversos pubs. En aquells pubs, moltes vegades, s'acceptava que les sexualitats LGTBIQ+, tinguessin lloc, els fetichis es podien tenir llocs, era un espai de petit espai de llibertat sexual. Fins que, doncs, jo que sé, el governador de torn de Màlaga li agradava o no li agradava i fotia una ràtzia. Clar, allà se sap que hi ha registres, no específicament d'aquí es practicava BDSM, però sí que hi havia un sexe fetichista i hi havia certes dinàmiques en les quals és possible que passés. Com a màxim registre en el franquisme, el senyor Egea, que tothom que estigui per Barcelona recordarà que hi ha una llibreria i un sex shop que es diu Egea, aquest senyor sí que el que feia era vendre de sota mà productes que venien del nord dels Pirineus. És el màxim registre que, de moment, he trobat.
0: Això,
2: sí que...
0: això al final del franquisme.
2: Això, el senyor Egea, no, el senyor Egea des de bastant abans, durant tot el franquisme, tenia una paret de Santa Mònica, i si tu li demanaves certes coses, allà, un moment, se n'anava al cotxe, traia una capsa i t'ensenyava una sèrie de revistes o llibres que no es podia permetre ni tenir ni guardats a sota la paradeta.
0: Per si hi havia algun registre, algun problema, sí, sí. Caram, el senyor Egea s'hi atrevia, eh? Era... Sí.
2: Bueno, per això després aquest senyor va ser un dels primers presidents de l'Associació de Sex Shops d'Espanya. Va ser un precursor, i gràcies a aquests actes clandestins de certes persones de o potser perquè hi veig negoci, o potser perquè hi crec, jo facilito que hi hagin aquests materials i la gent podia anar mica en mica, i amagats, evidentment,
0: comprar aquest tipus de material.
2: Il·lustrar-se, perquè clar, si ningú m'ha ensenyat, jo tinc una pulsió dintre, però no sé què és, no sé com es practica, com ho puc desenvolupar. Calen referents.
0: Clar, a més suposo que al final del franquisme, i això també el Josep Maria ho deu saber molt bé, qualsevol cosa que s'escapava de la norma, diguem-ho així, ja era considerada del mateix nivell de gravetat. O sigui,
2: terrible.
0: Homosexualitat i lesbianisme era exactament igual de pervers que qualsevol altra pràctica. Vull dir que això, amb el temps, s'aniria distingint.
2: Sí, i que justament aquesta dinàmica de tant atac és el que va propiciar que la població LGTBIQ+, sobretot els homes que tenien sexe amb altres homes, després de l'acabar el franquisme, fossin dels que primers van començar a organitzar dins de la comunitat BDSM. Per què? Perquè si a mi ja m'estan atacant pel fet de que m'agradi tenir sexe amb una persona de la meva mateixa identitat de gènere, què més em dona que m'ataquin per quina és la pràctica
0: per
2: sexual que estic?
0: Per més coses, o sigui, ja no ve d'aquí, clar.
2: Clar, aleshores, sí. Clar, era justament la societat més mixta, no?, els homes que tenien sexe amb dones, el que es trobaven és que estaven molt més amagats. I, en canvi, doncs, els gais van començar a establir els seus propis locals, espais de trobada i a conformar-se amb una xarxa de suport mutu.
0: En aquells moments, de tota manera, encara que existien els locals, per exemple, gais, simplement, eren tolerats malament. malament. Sí, ja, fins i tot, quan el franquisme havia mort el dictador, però encara la situació, el moment que comença la transició i el famós destape, que és anterior, el destape és del 73-74, comença, aquests locals que existien i més o menys es coneixien, també eren mal tolerats.
1: Mal tolerats i atacats. Jo vaig tenir un alumne meu que li feia els estudis a la presó Model perquè havia tirat dos còctels Molotov en un local de gai.
0: Ah, sí? Allò?
1: Sí.
2: Hem de pensar que no només els locals gais, sinó, per exemple, el primer sex shop que es va obrir a l'estat espanyol, el Kitsch, que va estar al centre de Barcelona, al barri gòtic, els mateixos veïns van posar tot de pancartes perquè el tanquessin.
0: No el volien ni en pintura.
2: Volien. I que a part, que clar, era un sex shop que encara existeix avui en dia, tot i que s'ha canviat d'ubicació, el sex shop Kitsch, doncs que va haver d'obrir com a venta de loza i ceràmica, perquè l'epígraf no estava contemplat fins que més endavant es va començar a construir una llei a l'inici dels 80 perquè aquests comerços que tenien una certa càrrega moral poguessin existir, i aleshores es va establir que tenien aquest epígraf, que havien d'estar a tants metres d'una escola, però clar, fins aleshores tots aquests locals, qualsevol cosa que fos sexual, aquella sueca que es posava en biquini a la platja, ja rebia un atac. Hi havia una part d'atractiu, però també d'atac.
0: Clar, era els famosos arrossegadors del Maresme i de la Costa Brava, la gent que es plantava a les platges per veure les sueques famoses en biquini, que d'una banda deien, ui, que guapes són i com faríem coses amb elles, i al mateix temps rebutjaven que apareguessin aquelles noies poc vestides pels canons de l'època.
1: Home, és el cine d'aquells anys que en allò sí que representa bé, allò de l'Holanda i les sueques, així, sí, era així.
0: Sí, clar, i els gais tractats com el Mariquita, etcètera, amb aquests...
2: Tota una sèrie d'estigma. Sí, sí. Justament l'Alfredo Holanda té una pel·lícula d'aquella època que es diu Història d'S, que fa un símil amb la pel·lícula Història d'O, del llibre del Paulín de Reaix, que el que mostra és aquest punt del... Tu ets una persona que t'has d'alliberar a nivell sexual i el personatge que fa l'Alfredo està obligat a allò. Per aquesta pressió social demostra que ets sexualment molt obert. I llavors fa una crítica, no?, a la pressió que hi havia en aquella època de has de ser obert, has de mostrar que ets tolerant, però al mateix temps aquest punt de pressió. Això no vull fer-ho, però clar, ho he de fer perquè és una nova obligació social.
0: Aquestes pràctiques comencen a distingir-se aviat de les altres maneres de mostrar la sexualitat. Ho dic perquè precisament això que comentàvem, just la sortida del franquisme en què es produeix aquest moviment social de fons de reconèixer la pròpia sexualitat, els matisos no és el més important en aquell moment, però jo no sé si això comença aviat a canviar.
2: A veure, s'ha de tenir en compte, com s'ha dit a la careta d'entrada, que aquestes sexualitats existien de molt abans. És a dir, al segle XIX, a Anglaterra, a Londres, podien trobar que se'n deien les cases de flagel·lants. És a dir, ja hi havia una certa quantitat de persones que deien que la flagel·lació ja era una activitat eròtica, que venia de molt abans. A la Grècia clàssica aquesta activitat ja es feia. En el París bohemi també ja s'estaven construint. Clar, aleshores, és tot això que ja se sabia que existia, que durant el franquisme va quedar tal, és simplement el que es fa és recuperar-se. Ei, això existeix, però com ho articulo? Aleshores, el que feien és de tinc una idea vaga, amb aquesta idea vaga vaig a demanar a veure com puc fer aquest tipus de pràctiques amb altres persones. Clar, aleshores, la gent que aleshores començava a negociar de tinc una parella sexual i li dic vull fer tal pràctica, que deien de com li explico una cosa que jo mateix tampoc sé com s'articula. I mica en mica es van començant a formar. I en aquest procés de formar-ho és molt important els treballs com els que feia Luis Vigil, que va ser un dels grans editors de còmic de l'estat espanyol, que va ser el primer que va editar un llibre que es deia Història del BDSM,
0: o sigui,
2: Antologia de la història sadomasoquista, que es va fer als anys 78-79, que era material que aquest senyor havia trobat anant-lo a buscar a Holanda, l'havia portat cap aquí, i en feia una reimpressió amb molt baixa qualitat. És el primer llibre, específicament BDSM...
0: Era bastant cutre, per tant.
2: Clar, va vendre tant que els segons i tercers volums, aleshores ja l'edició va millorar moltíssim.
0: Clar, això passa també, sí.
2: Què passava? Que aquest llibre era un punt de que molta gent quan el va veure deia, ostres, això representa el que m'agrada. Ara li puc posar una imatge i saber-ho. Fins i tot hi havia una dominatrix a Barcelona, aleshores, que era la Maitresse Michel, que era la propietària del Palacio del Sado, que això és...
0: El nom ho diu tot, sí.
2: Dins de l'imaginari popular és un d'aquells llocs que ressonen, que el que feia és que amb els seus clients els ensenyava aquest llibre d'historietes. Mira, aquest és el catàleg de les coses que puc fer.

El 8 de gener del 1972, quan les pràctiques sexuals sadomasoquistes eren un tema absolutament tabú a l'Espanya del tardofranquisme, la revista Sábado Gráfico va publicar un reportatge contracorrent. Es titulava El Cuarto Sexo. En ell, el publicista Francisco Izquierdo Navarro, corresponsal d'aquest mitjà als Estats Units, comentava un català

0: catàleg d'articles poc usuals que no podien ser reproduïts a la revista. Vaig picar, és clar. I aquí hi ha el catàleg en qüestió.
1: A veure...
2: Caram!
0: Sí, l'exclamació és suau i honesta. No n'hi ha per menys. Perquè es tracta d'objectes poc usuals destinats als addictes al sadomasoquisme. Una nova secta que cada vegada va creixent més als Estats Units fins a adquirir ja el caràcter i la denominació que m'he tret de la màniga del quart sexe. Li fem un repàs al catàleg?
2: Sí, per on comencem?
0: Pel més senzillet, pel més normal. Pels bastons per pagar el proisme o la proisme i produir-los un dolorosíssim plaer. En primer lloc, tenim la canya de bambú. Només costa 12 mòdics dòlars.
2: I si es requereix més càstig?
0: Aleshores es pot escollir la fusta de 3 cues, 16 dòlars.
2: Però això és...
0: Sí, és la nova Gestapo de l'Amèrica Democràtica. Però és que en aquests casos, la humiliació forma part del plaer. Heus aquí una altra perla, el collar de l'humiliació. Només 24 dòlars. S'aplica a la dona que intenta rebel·lar-se davant del seu amo i senyor. I diu, enviïn el número de coll en fer la comanda, com si encarreguéssim una camisa, vaja. D'acord amb aquest assortiment màgic, puc oferir també la bola que calla. I com a gran novetat del catàleg existeixen cinturons de castedat masculins.
2: Com? I quina opinió en tens tu de tot això?
0: Cap. Sóc un simple espectador en aquest món curiós i estrany, més a prop de necessitar el psiquiatre que no pas el sociòleg o el moralista. La meva única observació positiva és que, com deia en un article anterior en parlar de l'escalada de la pornografia, aquestes pràctiques antinaturals van augmentant dia rere dia. Si ningú en un país normal, excepte una petitíssima minoria, sap que hi ha totes aquestes coses, ningú no s'interessa. I no parlem de manca de censura, perquè no es tracta d'això, sinó més aviat de cansament i de laxitud davant del que és massa repetit. És la publicitat en massa de tota aquesta sèrie de novetats la que incita la curiositat. I en alguns casos, després de la curiositat, ve la prova. I després de la prova, a la pràctica, ja només hi ha un petit pas. En resum, crec que aquest catàleg no s'aturarà aquí. Estem vivint en un món on necessitem més novetats i més mercats, en el que sigui. I ens agradi o no ens agradi, tota aquesta sèrie d'articles tan singulars són una novetat i per això responen a les característiques del nostre temps.
3: Això és En Guàrdia.
4: Estem aquí a La Guàrdia amb l'Ignasi Puig Rodes i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la història de les pràctiques BDSM a Catalunya. Acabem de sentir aquest article tan curiós de l'any 72.
5: Sí.
4: Suposo que devia causar un cert impacte, no?
5: Clar, ja començaven a arribar aquests diferents apunts, però és molt curiós si els oients poden trobar l'article que està penjat a internet.
4: De sentir,
5: sí, sí, que acaben de sentir. Al final, sí. Hi ha aquest apunt final de que el mateix autor faig una distància. Jo descric aquest fenomen, però marco una distància. Sí, clar. Sí, molta tolerància, però jo no sóc això, eh? Jo això no. Que és una de les trobades que es veien aleshores, que és que qualsevol persona que pogués tenir un mínim interès d'això ho podia mostrar en públic. Hi ha aquest punt del, si jo faig això, què és el que rebré?
4: Però això anava més enllà del franquisme, eh?
5: Sí,
4: també
5: sí,
4: el tema
5: sí.
4: Social...
5: Durant tots els anys 80 sí. I entrats als 90, sí, continuava pesant moltíssim el fet de que, per molt que una persona pogués fruir d'aquest cert tipus de sexualitat, si era motiu de potencial discriminació, això s'havia de portar en la clandestinitat.
6: Però també hi havia la publicació de revistes, hi havia de sèries de sèries bibliogràfiques, com per exemple la Sonrisa Vertical, o per exemple certes pel·lícules del gran públic, amb el qual que fins i tot es passaven per televisió, de que, o bé...
4: Emmanuel i aquestes, no?
6: Emmanuel, Noves Setmanes i Mitja, sí. I alguna, més recentment Les Ombres de Grey, ja és molt bé cap aquí, però que tot això s'ha posat damunt de la societat com a tema.
5: Sí, justament de Moura, que era la dona d'en Busquets i en Berlanga, no?
6: una persona que vivia el franquisme,
4: sí,
6: absolutament
4: sí,
6: la seva família, eh?
4: Sí,
6: tant,
4: sí,
6: ho tinguem en compte, eh?
5: Doncs aquesta parella, que es van fer molt amics, van veure la gran necessitat de tenir uns materials literaris de qualitat, i per això es van dedicar a fer la col·lecció La Sonrisa Vertical. Aleshores, el que passava és que molts dels llibres que tractaven certs temes sexuals, ja en general, però sobretot els BDSM, els autors i les autores que els publicaven, sobretot en el Premi Literari Sonrisa Vertical, ho feien sota pseudònim. O sigui, un dels

0: pocs...
1: I no el treien, el pseudònim, no, perquè molt sovint els presidentaris...
2: Per la pressió social que hi havia, clar.
0: Un dels pocs que sí que ho feia sense pseudònim era Camilo José Cela, que va ser un dels primers números que va editar La Sonrisa Vertical. Ell sí que ho va fer sense pseudònim, però la major part de les vegades una certa distància. I sí, per exemple, que acabes de mencionar les 9 setmanes i media, el poc de treure's la pel·lícula o d'estrenar-se la pel·lícula a casa nostra, Sonrisa Vertical va treure l'edició en castellà. I va ser un hit de ventes, aleshores.
1: Clar. Seguim amb el tema. O sigui, a partir de és evident que l'any 77, les primeres eleccions legislatives, fetes d'aquella manera, però fetes, en tot cas, del 15 de juny, canvia una mica el panorama. Hi ha el moment de la transició que durarà fins al, per dir-ho d'alguna manera també, fins al cop d'estat del 81. És una eclosió de moltes coses en aquella societat tan tancada i tan amb olor de teixella, diguéssim, que tenia, és veritat. Suposo que aquest tema també esclata. O sigui, quan comença a haver-hi col·lectius que diuen, és que a mi, jo el que m'agrada és el BDSM, no és que sigui gay, no és que m'agradi prendre una copa a la nit a hores rares, no, a mi m'agrada això. Això quan es produeix?
0: Vale, aquí hem de distingir, aleshores, que la comunitat des dels anys 80 ja se'ns comença a dividir en dues bandes.
1: Val.
0: La comunitat mixta, que principalment podria ser d'igualtat heterosexual, però li diguem-li mixta, homes i dones, va per una banda, la comunitat d'homes que tenen sexe amb altres homes va per una altra banda.
1: O sigui, no és una pràctica estrictament homosexual, ni
0: no,
1: molt
0: no,
1: menys.
0: No, en general, és qualsevol persona més enllà de la seva identitat. Sí que, evidentment, les comunitats trans, lesbianes i demés, no he trobat registre. No significa que no fessin, però no he trobat registre.
2: I això és una tesi doctoral.
1: Sí, clar.
2: Es documenten les coses.
1: Sí.
0: Doncs, justament, els homes que tenien sexe amb altres homes, com que ja estaven acostumats a ser atacats per altres bandes, comencen a definir-se com a col·lectiu a partir de l'instant en què tenen espais de trobades. S'obren els diferents primers clubs, tens el New Chaps, tens l'Eagle, que avui en dia estan tancats, tens
1: Això és a Barcelona, tot això?
0: Tot a Barcelona. Barcelona és un dels grans pols d'atracció del BDSM a l'estat espanyol.
1: A Catalunya no, això no es dispersa pel país?
0: Perquè, clar, hi ha una necessitat d'un anonimat que dona la gran ciutat. Per exemple, dins de les comunitats...
2: Encara es manté això, Gent diversa, les poblacions petites, l'anonimat venen a viure a Barcelona.
0: Fem un exemple dins de la comunitat LGTBIQA+. Quantes persones hi han a Sabadell, Terrassa i Badalona que són dins de la comunitat LGTBIQA+, quants bars, discoteques LGTBIQA+, hi ha en aquestes tres grans ciutats? No, perquè és, si tinc tan a prop Barcelona, què faré? Agafo els ferrocarrils, agafo el metro, me'n vaig cap a la ciutat,
1: i allà estic més tranquil. I no em molesta ningú.
0: Hi ha hagut intents d'obrir locals a Girona, no ha fructiforat. A Platja d'Aro n'hi va haver un durant uns quants anys que es deia La Cabanya, que va aguantar bàsicament perquè el propietari posava diners. A Tarragona hi ha hagut el Ludus Tarraco, que ha aguantat sempre amb aquest llatinisme, a Tarragona, que ha aguantat un cert temps, però el gran pol d'atracció el tenim a Barcelona i la facilitat de comunicació i aquest centralisme porta que tot vingui a Barcelona.
1: Molt bé, doncs aleshores en aquell moment comencen a obrir-se aquests locals on la gent se sent més lliure i, per tant, fins i tot lliure per explicar que va més enllà del local, no?
0: Correcte, que van, jo vinc a aquest local i socialitzo. En això, en el cas dels homes que tenen sexe amb altres homes, que dius, si això hagués tirat endavant, hagués estat apoteòsic, però ens entra una cosa mitjans de, bueno, inicis dels 80. La pandèmia de l'VIH, que el que fa és fa
1: la
0: un
1: sida,
0: tall brutal.
1: Si diguem-ho així.
0: Aquí està. Sí. Es mor tota una generació. La gent més gran deixa de socialitzar, els més joves el que fan és deixo d'estar en certs espais públics. Aquest salt generacional para l'avenç d'aquesta comunitat.
1: Recordem que inicialment, primer es va pensar, després però es va continuar dient, que la sida venia determinada només per les relacions homosexuals.
0: Correcte.
1: Esclar, després ja es va veure que no era això, però inicialment, i esclar, allò va ser, evidentment, la comunitat gay va rebre moltíssim...
0: Molta discriminació, molts atacs...
1: Però va ser molt dur, molt sentits, no només per el drama lògic personal, aquest és obvi, sinó també socialment va canviar l'entorn social per l'estigma del VIH.
0: Correcte. Aleshores, clar, aquesta comunitat que estava despegant increïblement es queda troncada, no recuperarà fins al cap de com a mínim 10 anys més endavant.
1: Déu-n'hi-do, sí.
0: I les comunitats mixtes, què passava? La por a tanta discriminació feia que qui era que no tenien por? Les persones que professionalment es dedicaven a això. Les treballadores sexuals comencen a sortir als anys 80 les primeres dominàtrix, al voltant de les quals diuen, jo no només tinc clients que venen a fixacions puntuals, i diuen, escolta, aquest client que ha vingut el dilluns, aquest que ha vingut el dimarts, es podrien caure molt bé. Què vaig a fer? Aprofito el meu local, que jo ja el tinc, i organitzo festes per les meves amistats. En aquests locals, aleshores, el que ja hem dit abans, el Palacio del Sado, també surt les Cueves del Sado, i comencen a sortir diferents locals, en el qual, al voltant d'aquestes figures que diuen, ja a mi ja em discriminen per ser treballadora sexual, ja m'és igual, es comença a generar un petit germen de societat i, doncs, clar, quan la gent ja comença a xerrar entre elles, aleshores és, ja em sento formar part d'un col·lectiu.
1: Però el que veig és que aquestes comunitats inicials, bàsicament, són dones professionals del sexe i homes no professionals. O sigui, sí. no sé si hi havia dones no professionals i homes professionals amb tota aquesta barreja.
0: A Berni, n'hi havien, en quant a homes professionals, molt poquets. Habitualment els homes que són treballadors sexuals es destinen molt més a sexe amb altres homes. Uh-huh. I en quant a dones, hi ha molta càrrega. És a dir, sembla que una dona no tingui dret a tenir una sexualitat. Ha de ser només la mare reproductora, com a molt.
1: Aleshores, això encara continua, eh?
0: Encara avui en dia. No. Clar, què passava? Fins i tot en els articles acadèmics, abans hem dit en Richard von Krafft-Ebing i molts altres psiquiatres que van venir després, consideraven que el somasoquisme era un trastorn només d'homes. Era impossible, impensable, que una dona pogués fer aquesta sexualitat.
2: I fins... el que se'n diu parafília, no? Que només tenien plaer a partir, diguem, d'aquesta determinada pràctica, no?
0: Era una cosa que només els hi passava als homes. I hi ha estudis fins i tot d'arribats als 80 en els quals sembla que les dones no existeixin, que sí que existien, però era com si estiguessin completament deixades de banda.

0: En el llibre de Fernando Sáez i Olga Viñuales, Armarios de Cuero, de 2006, s'inclouen els records d'una dotzena de personatges que havien practicat el sadomasoquisme a Barcelona, totes en pseudònim. Spirit, un noi que havia fet de submís, parlava en el seu relat d'alguns dels locals més o menys estables on va poder connectar amb altres persones. Aquesta possibilitat de socialitzar es veuria especialment incrementada a finals dels 90 amb l'aparició dels primers xats d'internet.
1: Un dia em van parlar d'un nou local que acabava d'obrir, un matrimoni del xat als afores de Barcelona. Més o menys on Crist va perdre les espardenyes. Era una novetat interessant i em venia de gust fer-li una ullada. Així que una nit em vaig decidir a convidar una dòmina que havia conegut recentment al canal i amb qui havia congeniat força. Es tractava d'una vella nau abandonada en una zona industrial, de la qual els artífexs de la iniciativa n'havien llogat una part, un habitacle una mica depriment, que amb bona voluntat havien transformat en una mena de club privat on la gent podia reunir-se. A més de la barra, havien habilitat una espècie de masmorra molt rudimentària, moblada de manera casolana, perquè en gaudissin aquells a qui, en un moment donat, els vingués de gust jugar. I va donar la casualitat que a la meva companyant i a mi ens van entrar ganes de provar les possibilitats d'aquella masmorra tan desmanegada. Aquella va ser la meva primera relació BDSM estable. Òbviament, les sessions amb la meva dòmina eren molt diferents dels contactes que havia mantingut amb les dominàtrix professionals, ja que no podia limitar-me a redactar una llista de la compra perquè em fes això, això i allò altre, com sí que passava quan pagava pel servei. Però aquí, precisament, residia el seu veritable valor. Encara que sigui un tòpic, el que és autèntic no es pot pagar amb diners. De tant en tant, anàvem junts a festes d'etiqueta, com les que abans se celebraven al Huahuanco. Era un local atrotinat, un antre que, sigui dit de passada, semblava més aviat un vulgar garatge reconvertit en bar musical. Més endavant vaig anar descobrint altres locals amb una mica més de glamour, com el Fetish i el Rosas Cinco. Em va al·lucinar que poguessin existir llocs així, dotats d'instal·lacions còmodes i ben condicionades, i relativament accessibles a neòfits, per poc que es moguessin pels circuits BDSM. Molta gent que penetra per primera vegada en aquests locals se sol emportar una sorpresa. En el meu cas, però, potser perquè havia corregut prèviament per la majoria de gabinets professionals de la ciutat, les masmorres i la parafernàlia no em van impactar tant com a d'altres nouvinguts.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Doctor Ignasi Puig, una cosa que potser xoca, o potser no tant, és el fet de que ja estem parlant, amb els records d'aquest noi, explica, ja ha entrat als anys 90, la societat catalana i espanyola en general dels anys 90 ja és una altra cosa, diguéssim, sí. En comparació a la societat del tard del franquisme, ha fet un salt brutal. No sé si amb aquests temes havia donat aquest salt. O sigui, potser anava retardada, no?, en aquest sentit.
3: No, ja comença a fer el salt.
0: Sí, val, doncs molt bé. I comparat amb el que estava passant a altres indrets d'Europa, per exemple, a França, a Alemanya, com estava la situació?
3: La diferència ja havia començat a reduir-se, així com podíem, que tampoc hem de suposar que tot fos una meravella, Anglaterra, França i Alemanya als anys 70.
0: Cap meravella en lloc de res, però...
3: Però com a mínim ja no era allò de que haguessin d'anar amb mantilla pel carrer, s'havia començat a saltar diferència i una de les coses que va permetre aquest punt de modernitat a l'estat espanyol en general, Catalunya en concret i sobretot Barcelona, va ser les Olimpiades del 92. Mm-hmm. Això va ser aquesta demostració de estem a l'alçada d'Europa, som Europa ens mira. Justament gràcies a aquests anys, a les Olimpiades del 92, en José María Ponce, el pare del porno de l'estat espanyol i membre actiu de les comunitats BDSM de Barcelona i de tot l'Estat, va decidir fer el primer festival de cinema eròtic de Barcelona. Inicialment no era ja una proposta només seva, ell ja estava vinculat, però al cap de poc ell va ser el cap de cartell el que ho organitzava tot.
4: Encara recordo l'escàndol que va produir, encara el tinc present, encara, sí. Les imatges.
0: No me'n recordo,
4: sí,
0: això.
4: Sí.
3: Primer ho feien al poble espanyol i mica en mica els van anar marejant de local en local de no us hi volem aquí, sí, perquè feien... Ja. Clar, en aquest espai d'aquí hi era un aparador de modernitat cap enfora, en el qual, a part de sexualitat, com que el José María Ponce ja era membre de la comunitat, deia, jo vull que les persones amb les quals m'he trobat en aquestes festes tinguin un lloc on pugui veure-hi. I les diferents dominàtics tenien allà. Si tu eres practicant el BDSM, a l'estanc que hi podies posar era gratuït i facilitava aquest aparador de cara cap enfora.
0: Caram, això devia ser un xoc important. No sé si és aquell moment, quan comencen a aparèixer, veus que critiquen el BDSM com una font d'autoritarisme i de...
3: Aquestes veus hi eren des de sempre.
0: Ja hi havia d'abans. Per això deia... No sé si... O potser en aquell moment potser comencen a florir perquè comença a aparèixer més públicament el BDSM i això pot començar a florir.
3: Justament, també l'any 92, Madonna treu el seu llibre Sex, no? que l'estat espanyol va ser editat per Ediciones B, i llavors aquell punt d'atractiu de, ostres, això és molt curiós, és molt eròtic, però al mateix temps no em pot agradar perquè és pervers.
0: El llibre parlava d'això?
3: Era un llibre de fotografia en les quals es veia ella amb posicions molt provocatives i va ser un llibre que va causar un gran escàndol. Venia un llibre, més un CD amb algunes cançons i demés. Ediciones B va rebre un atac de bomba degut a haver publicat aquest llibre. També aquells anys és quan s'edita la segona versió del Batman Returns del Tim Burton, no? D'aquella època de les pel·lícules del Batman, amb sí. La Michelle Pfeiffer fent de Catwoman.
0: Comencen que va amb aquell vestit de cuiro negre, no?
3: No és cuiro, no sé, és... No bueno, sé que és... Que per cert van al càsting vestida perquè li donguessin amb ell el paper.
0: Veus? Això és ser llesta.
3: Sí, no? I aleshores, clar, es comença a veure aquesta imatge pública de, ostres, això és atractiu, però al mateix temps continuen aquestes veus a darrere de, no, això no està bé. Hi ha aquesta lluita dual durant els anys 90 de missatges de, jo què sé, Gianni Versace treu una col·lecció de roba centrada en el bondage i que passa a les passarel·les de l'alta costura. Ostres, és atractiu. Però no, perquè això és una perversió. Està aquest missatge contradictori tota l'estona durant els anys 90.
0: Clar, però
4: per la moda hi va influir molt, eh?
3: Molt.
4: Molt, la moda, molt.
3: Gaultier, Versace, tota aquesta gent jugava molt en aquesta estètica.
4: Amb els cuiros, amb els plàstics, amb els... Sí, tot aquest...
3: Hi ha un gran boom, justament, gràcies a que els grans modistes posen en valor l'estètica que s'utilitzava al BDSM. Això fa que, aleshores, vestir aquest tipus de roba al carrer ja no és un motiu de et puc identificar de tu ets un depravat. No, tu ets una persona que vas a la moda. I si a sobre és una moda que està associada a la música, és encara més respectable. Hi ha un cicle molt divertit, que és... La música vol ser contestatària. Per exemple, els Sex Pistols, als anys 70, el punk. Sí. Què faig? Agafo roba de botigues BDSM per ser encara més cridaner.
0: Amb les punxes, els cuiros negres, la roba trencada, escapçada, tot això.
3: El públic jove que veu aquesta pel·lícula, que veu aquests els seus ídols musicals i vol ser contestatària, es vesteix aquí, d'aquesta manera. La movida madrilenya també utilitzava molt de cuir, molt d'aquests materials. Què passa? Que com que hi ha més públic que ho vol, les botigues diuen, calla, jo puc fer negoci d'això, vaig a portar més d'aquests materials als bancs. Què fa la gent que practica BDSM aleshores? En comptes d'haver d'anar al clandestí a buscar-ho, se'n va a botigues de roba de música del carrer Tallers, es compra la roba i és misteriosament és una cosa sortit del BDSM, se'n va cap a la música i torna cap al BDSM.
4: I a més, molt de joves, eh?
3: Molt de jove que va entrar gràcies a això als anys a finals dels 80, principis dels 90.
0: Mm. El que veig és que als 90, per també fer-ho fàcil, el BDSM comença a ser allò que es diu tècnicament mainstream. O sigui, que comença a ser incorporat per les grans marques, els corrents culturals, potser no com a tal BDSM, però sí l'estètica i el rerefons comença a ser vist d'una altra manera. Jo no sé si això, els practicants d'aquesta pràctica, que en definitiva part del morbo és fet de que sigui gairebé secreta, o com a mínim molt íntima, doncs el deixar de ser tan secreta i tan íntima, no sé si perd emoció en aquell moment, em refereixo.
3: No passaria en aquell moment, passaria a la següent dècada, però sí que als anys 90 encara hi havia aquell punt de començar ja no m'he d'amagar. Hi ha una sensació d'orgull. És a dir, això que m'agrada a mi, això és una cosa que la gent pot veure com alguna cosa positiva, per tant, és perquè no de sortir al carrer i dir-ho. Hem de pensar que si hem començat als anys 90 amb un atac amb bomba, Ediciones B, per haver editat el llibre Sex, acabar als anys 90, amb l'any 1999, amb l'estrena de Matrix, on l'estètica BDSM impregna tota la pel·lícula.
0: O sigui, aquelles jaquetes que porten el Neo i la seva companya...
3: Correcte.
0: Com es diu ara?
3: La Trinity.
0: Això, la Trinity. Doncs tota aquesta estètica es podria dir BDSM.
3: Sí, clar, allò és una estètica fetichista que va molt associada al BDSM. Clar, amb només una dècada el canvi és brutal. I amb l'accés a internet encara facilita molt més que hi hagi una entrada d'informació real de... No és allò, aquelles imatges que creiem d'abans. És a dir, ostres, ara veiem què és el que es practica aquí i ho podem començar a fer d'una manera.
4: Hi ha alguna relació entre aquests dies, diguem, del dia gay amb tot aquest món que estem parlant o no?
3: Hi ha una relació, és que justament dins de les comunitats LGTBIQ+ dels Estats Units, una de les més actives quan es van començar a demanar els seus drets era la comunitat leather, és a dir, homes que tenen sexe amb altres homes i que practiquen el sexe amb cuiro. Què passava? Que com que volien una respectabilitat, les comunitats LGTBIQ van dir, vosaltres no, vosaltres fora, no ens interesseu perquè ens doneu mala fama. I les comunitats aleshores van dir, bueno, doncs ens farem el nostre propi dia de celebració, ja que ens heu expulsat del moviment perquè no us interessem. I aleshores allà als Estats Units hi ha el que se'n diu el Folsom Street Fair, que es fa al setembre, i justament per una iniciativa barcelonina es genera el primer dia internacional del BDSM, que es fa el 24 de juliol, i em sembla que el primer cop que es fa és el 2005, o una cosa així.

0: Als anys 2000, l'ús de la roba de cuir i l'estètica BDSM s'havia popularitzat, com dèiem, per pel·lícules com Matrix, i cada vegada començava a ser més habitual referir-se a aquestes pràctiques en mitjans de comunicació generalistes. El sadomasoquisme era més tolerat que 25 anys enrere. L'abril del 2005, Andreu Buenafuente va entrevistar al show nocturn que feia Antena 3 una de les personalitats més reconegudes del BDSM, Domina Zara, una dona aragonesa divorciada que es va iniciar en aquest món als 23 anys per tirar endavant els seus tres fills.
1: Tenim una imatge deformada del sadomasoquisme?
2: Totalment. És que els mitjans tampoc es preocupen de convidar les persones, de deixar-les parlar i no prendre-s'ho com un circ.
1: Home, és difícil d'abordar el tema, també s'ha de reconèixer.
2: Bé, també era difícil d'abordar el tema dels homosexuals. Ja saps que se'ls ha arribat a cremar i torturar, i actualment poden casar-se i adoptar. Cal desprendre's dels prejudicis i la mala premsa. És una pràctica consensuada, no és violència. Jo no sóc un botxí ni confonc l'autoritat amb la prepotència. El BDSM no és altra cosa que escenificar els somnis i les fantasies d'altres persones. I s'ha de tenir art, que si no, no val, no val tothom. I puc dir que cada vegada més també s'involucren les senyores.
1: Què és millor, el sado o el maso?
2: Depèn. Hi ha qui disfruta amb el sado i amb el maso.
1: Tu amb què et quedaries?
2: Jo amb el rol que m'agrada, que és el sado, però no és sadisme.
1: Ah, que s'ha pervertit el terme, no? Quan diem aquest tio és un sàdic, com una mala persona.
2: O es parla d'un masoquista com un idiota, se'l denigra. El masoca gaudeix, abans que res, perquè ell mana, en la seva condició, i perquè ell vol. I pobre del que es reprimeixi. I jo l'únic que faig és ajudar-los a reconduir, com una sacerdotessa, després de tants anys, amb molt de tretzo, que m'ha servit per llogar-lo per pel·lícules. Entenc que no l'utilitzo, simplement m'agrada la decoració. Cadascú col·lecciona el que li dóna la gana, no? Però poder ajudar persones que portin un tema sense sentit de culpabilitat, a mi m'omple.
3: Això és En Guàrdia.
0: Doctor Ignasi Puig, que amb una emissora com és Antena 3, l'Andreu Buenafuente entrevistés a una, no sé si s'ha de dir Dominatrix.
4: Dominatrix.
0: Dominatrix, val. Home, això vol dir el 2005 aquestes pràctiques, doncs, tenien el paper que tenien, però ja no eren unes pràctiques secretes. Sospito, eh?
4: No, justament l'entrevista venia perquè Zara havia publicat les seves memòries a través d'Editorial Planeta.
0: Zara, no referim a la marca, eh?
4: No.
0: La senyora, eh?
4: No, és Domina Zara, perquè una Zara és una estri per pagar de la zona del Rif i,
0: sí?
4: I del nord africà.
0: Val.
4: Llavors és com una mena de... com una súrria, per dir-ho manera.
0: Val. Doncs
4: és... per això d'aquest
0: sí,
4: nom.
0: Sí,
4: evidentment ja comença a dir això està aquí i ja no ens amargonyem tant. És a dir, també TV3 amb l'Oriol Grau va fer un programa sobre sexualitat en el qual es parla BDSM, Documentos TV, el 2007 en treu un altre, i és aquell punt en el qual ja se'n parla com una cosa sèria. Ja no és una cosa de fer riure, és a dir, això s'ha de respectar.
0: Sí.
4: I és una
0: de malalts mentals que fan coses estranyes.
5: Sí, però sí que hi ha gent o idees o sospites que algú pot practicar ja persecució política i xantatges polítics.
4: I clar, poc abans...
5: Perquè la societat en general tampoc ho accepta, no, tampoc no hem de pensar que ho accepta tothom, això.
4: No, mirem el Pedro J. Ramírez, que l'any 97 li fan una encerrona, perdoneu perquè no sigui català normatiu,
0: sí, però...
4: en el qual, per desacreditar-lo a nivell polític...
5: Una emboscada.
4: Sí, li fan una emboscada i es publica un vídeo seu practicant BDSM amb una professional de pagament per enfonsar-lo, és a dir, continuava havent aquesta amenaça, però ja es va una miqueta, cada cop va una miqueta més de baixa, tot i que encara avui en dia continuen.
0: Clar, perquè m'imagino que aquest tipus de pràctiques, en tot cas, no sé exactament, suposo que tampoc pot haver-hi una estadística, però quin tant per cent de la població,
4: no s'ha preguntat,
0: almenys a Catalunya, no...
4: La pregunta més propera que s'ha fet a nivell de l'estat espanyol, que va ser el 2008, una enquesta del CIS, que va preguntar quines joguines eròtiques tenia la població a casa seva, i sortia que un 4,6% de la població espanyola tenia cuerdes, grilletes i altres coses per atar.
0: Clar. Déu-n'hi-do, 4,6 és molta gent.
4: Però clar,
0: eh?
4: Jo puc tenir una bicicleta a casa meva i no sortir a fer bici, i no ser ciclista.
0: No, clar, segur.
4: Clar, llavors és molt trist com a dada, però és el més aproximat que tenim.
0: No, però Déu-n'hi-do, vull dir que ens dona una pista que és una pràctica, com imaginàvem, relativament petita, però al mateix temps molt més gran del que pots imaginar amb una pràctica molt marginal, ni molt menys.
4: Correcte, una altra manera que es pot fer és que hi ha una gran plataforma com una mena de Facebook a nivell de pràctiques BDSM, que és el FetLife, no? I aleshores, clar, tu pots veure quina és la quantitat de perfils que estan registrats de la zona de Catalunya perquè estan indexats a nivell geogràfic, pots dir, vale, doncs si hi ha tants perfils i la població de Catalunya són tants, doncs es pot fer un càlcul aproximat, tenint en compte doncs, que una persona pot tenir 4 perfils, si vol. Per tant, tampoc clar, és una dada molt fiable.
0: És molt del tot seriós.
4: No s'ha preguntat. No es parla, no es pregunta sobre la monarquia, no es pregunta sobre la sexualitat.
0: Val, no sé si sortirien resultats similars, eh? Però podria ser diferent.
5: Home, la comparació és arriscada.
0: Sí, no, però bueno, explica moltes coses.
4: Justament, en el fons 13, una de les 3 pel·lícules que es conserven de les que ell va fer com a cinema eròtic és, es diu El Confessor, en el qual hi ha fetichisme d'una noia que té sexe amb el seu capellà.
0: Sí, sí, es van conservar a la Filmoteca de València per una mica per casualitat.
4: Pura xiriba.
0: Però en va produir diverses més, i el productor executiu era el Comte de Romanones, vull dir que era el seu primer ministre, doncs va fer de productor executiu a Barcelona per fer aquestes pel·lícules.
5: I al Palau de la Verneda de Barcelona es va passar no recordo exactament si era pornografia, no, i es van passar aquestes imatges que van produir gairebé bufetades entre el mateix grup polític, que això va dir uns que sí, l'altre que no, va acabar...
4: No, qualsevol cosa que sigui sexualitat, encara avui en dia portarà aquests problemes. I si és una sexualitat no normativa, encara més. Tot i que, mica en mica, anem anant cap a una situació de major tolerància. Hem de pensar que a l'inicis del 2000 Espanya s'acaba d'aprovar el matrimoni entre persones del mateix identitat de gènere. Hem de, per tant, suposar que hi ha una major tolerància cap a la diversitat sexual.
0: Ignasi Puig, doctor Ignasi Puig, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquest tema molt poc usual, però que em sembla molt, molt interessant. El doctor Puig és l'autor d'aquesta tesi, Kinkiberia, processos de creació identitària BDSM a l'estat espanyol. Moltíssimes gràcies per explicar-nos això.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Josep Maria Soler i Sabater...
5: És història, és un sector social amb el qual, doncs, escolta, hi ha un percentatge de la població i tot s'ha d'estudiar.
0: I no només s'ha d'estudiar per aquest percentatge de la població, sinó perquè també constitueix part de la nostra societat en el passat i en el present. No? I el present, mira, nosaltres en el nostre programa ens és una mica igual, però en el passat sí que ens pesa molt. Sí. Això és l'enguàrdia.
6: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
7: I amb les veus de Xavier Pujol, Josep Lluís González, Albert Cortés, Marc Lobato i Bet Bardagí.
8: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. 4 itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'Enguàrdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. El govern del Pakistan, mediador en les negociacions entre Washington i Teheran, ha sigut el primer en proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Suïssa divendres d'aquesta setmana. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari. Per la seva banda, la televisió estatal iraniana ha volgut remarcar que Teheran ha aconseguit forçar Washington a acceptar el text de l'acord. És un primer pas, però ara les dues parts tindran 2 mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb 3 temes sobre la taula: l'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una altra incògnita: el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla pro-iraniana Hezbollah al Líban. I mentrestant, el preu del petroli cau en picat arran de l'anunci. El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja al voltant dels $83. El preu del cru ja anava a la baixa els darrers dies davant la imminència d'un acord, però quan s'ha confirmat, el preu del barril de Brent ha caigut pràcticament $4 de cop i després ha continuat a la baixa. Els $83 del preu actual són $15 menys que fa una setmana. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: Almenys 9 persones han mort i 5 més han resultat ferides en un atac rus contra Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna. Els bombardejos s'emmarquen en una nova onada d'atacs llançats durant la nit contra diversos punts del país. Aquí, un projectil ha impactat a la catedral de la Dormició, un dels principals símbols religiosos i patrimonials d'Ucraïna.
1: Ha mort als 95 anys l'activista argentina Tati Almeida, una de les fundadores de les Mares de la Plaza de Mayo. Almeida era un referent de la lluita per la memòria, la veritat i la justícia al seu país. El seu fill va desaparèixer durant la dictadura de Videla.
2: Els sindicats que no han signat el pacte amb Educació exhibeixen capacitat de convocatòria amb una manifestació multitudinària i avisen de noves mobilitzacions a l'inici del pròxim curs. Milers de docents i famílies es van manifestar ahir per reclamar al departament que continuï negociant. La protesta arriba una setmana abans de l'assemblea educativa de dissabte que ve.
1: Avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi, això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir es van declarar 3 incendis, a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera, i a la zona de la Serreta, a Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres 2 estan estabilitzats. I avui s'activa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany.
2: El pla posa el focus sobretot en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància dels menors a les piscines. Ho explica la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Que és un medi que no és el nostre habitual i, per tant, doncs, anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
2: La web amb informació en temps real sobre els serveis de les platges i l'estat de la mar torna a estar activa des d'avui fins al 15 de setembre. Aquest cap de setmana, un submarinista ha mort a la zona del Cap de Creus i un noi s'ha ofegat a la resclosa del riu Llobregat, a l'Ametlla de Merola, al Berguedà.
1: Esports. El Barça d'handbol s'ha proclamat campió de la Champions aquest diumenge després de derrotar el Fuchs de Berlín per 37 a 34. És la 13a Champions de l'handbol blaugrana i la 50a de la història del Barça en totes les seves seccions.
2: El Mundial aquest dilluns debuta la selecció espanyola a les 6 contra Cap Verd. El seleccionador Luis de la Fuente ha donat opció a que Lamine Yamal pugui tenir minuts.
1: A aquesta hora s'està jugant el Suècia-Tunísia amb victòria per als nòrdics al descans 2-1. Aquesta matinada, Costa d'Ivori s'ha imposat per la mínima 1-0 a Equador gràcies a un gol a les acaballes del partit que s'ha disputat a Filadèlfia, als Estats Units. I jugats aquest diumenge a Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2 i Japó 2.
2: D'altra banda, la notícia al futbol de clubs és que Marc Cucurella és molt a prop de fitxar pel Real Madrid. El futbolista català, actualment al Chelsea, seria un nou jugador blanc per a les properes 4 temporades i el Madrid pagarà més de 50 milions pel seu traspàs.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 15 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dilluns el començarem amb alguns núvols i moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central. Marta Viana, bon dilluns, què tal?
1: Molt bon dia. Doncs bé, molta son, però bé, avui a Tarragona el sol sortirà a les 6:22 del matí i aquí el dia durarà 4 minuts més que fa una setmana, exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Perfecte, Lara Garcia, també bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 15 de juny, fa 62 anys l'actriu Courteney Cox, que interpreta la mítica Mònica de Friends. Per això avui recordem una cita seva. L'honestedat és la clau en una relació. Si pots fingir això, ja ho tens tot fet.
0: Fingir la honestedat.
2: Exacte.
0: Està bé, està bé, està bé. Bona manera per començar el matí. Per cert, no sé si algú li està passant aquest matí. Jo m'he llevat, he anat a buscar el cotxe i hi havia el carrer ple de paneroles. No sé si amb aquesta temperatura que ha fet aquesta nit, però et juro que hi havia un camp de paneroles al poble. Potser molta gent que ens està escoltant ara també li ha passat, però en tot cas...
2: Si teniu una plaga, ja.
0: No, moltes paneroles hi havia aquest matí. Estan sortint, perquè fotia una calor, clar, fotia calor tropical. I entenc que deuen estar passejant. Surten les paneroles. Bé, tot preparat per engegar una nova setmana i estic convençut que avui us ajudarem a sortir del llit amb els primers compassos d'una cançó que és pura cafeïna.

0: Tal dia com avui, un 15 de juny, però de l'any 1982, es va publicar l'LP de Steve Miller Band titulat Abracadabra. I, de fet, aquesta és una de les cançons més conegudes de la banda nord-americana. Va arribar al número 1 de les llistes dels Estats Units i de diversos altres països i es va consolidar com una de les peces més emblemàtiques de la dècada dels 80. La lletra utilitza la màgia com a metàfora de l'atracció amorosa, presentant l'amor com un encanteri capaç de captivar i fascinar una persona. Més de 40 anys després, Abracadabra, o Abracadabra, continua sent una cançó molt popular que segueix sonant a les emissores de música clàssica. El seu ritme enganxós i la seva tornada inconfusible han contribuït a mantenir-la viva en la cultura popular. I avui dilluns intentarem fer màgia. Us saludem amb un enorme abracadabra. Potser ni amb una vareta màgica us aconseguirem arrencar del llit, però us prometem intentar-ho, almenys fins que siguin les 6. Ara veurem si això de la màgia de la ràdio funciona. I és que amb un xas ja tornem a ser al vostre costat.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, bon dilluns, bon dia.
2: Molt bon dia, què tal? Doncs mira, estava pensant, perquè has fet la traducció de hago un chas y aparezco a tu lado,
0: sí.
2: Com que a vegades les onomatopeies en català també es tradueixen...
0: No m'ho diguis, chas si també?
2: No ho sé, ho haurem de preguntar. Haurem
0: ara
2: de preguntar
0: ho preguntem a dalt.
2: Si és xim o...
0: Xup, xup.
2: Saps? Quina... saps?
0: Preguntem-ho a lingüistes,
2: va, clar,
0: a veure si m'ho pot resoldre.
2: Aviam com ho hauríem de fer.
0: Chas, potser chas no està ben dit en català?
2: No ho sé, però com que les onomatopeies...
0: Sí,
2: clar,
0: sí.
2: Per exemple, el guau no és guau dels gossos, és bup.
0: Exacte.
2: Per posar-te un exemple.
0: Mirem-ho, mirem-ho.
2: S'ha de mirar.
0: Diguem
2: perquè
0: de les coses.
2: S'ha de ser correcte. Escolta'm, amb tota la... amb tota la correcció i l'alegria d'un dilluns, vols que t'expliqui què farem al matí de Catalunya Ràdio?
0: Per favor, que si no, no puc viure.
2: Doncs mira, explicarem totes les novetats d'aquest acord de pau que s'ha signat... aquest... bueno, no s'ha signat, que s'ha arribat aquesta nit entre
0: signarà.
2: Estats Units i l'Iran, que s'assignarà divendres. També tindrem el conseller de presidència Albert Dalmau. I a Francisco Marco, el perit de la defensa del cas Andic. Atenció amb el que ens pot explicar Francisco Marco a partir de 3:15. Després, a secció del cor amb la Laura Fa, ben atents amb les novetats.
0: Ai, ai, ai,
2: i a les 11 gossos. Nacho
0: no gossos en general,
2: Lloc,
0: eh?
2: Ah, no, no, no. El grup de música.
0: Val.
2: També atenció amb el que vam explicar al matí de Catalunya
0: Ràdio.
2: I després una mica d'humor i... ja haurem fet. I xas.
0: Ja haurem, fet xas, haurem acabat el dilluns, a veure si és llarg o curt aquest dilluns. Que, per cert, també tenim partit de futbol ara mateix, Maiol.
2: Sí, sí, sí. Tenim un interessantíssim Suècia-Tunísia que va guanyar en Suècia 2-1 a inici de la segona part. Minut 50, què et sembla?
0: Anirem informant els matiners d'aquest partit
2: això
0: amb aquesta fanfària.
2: Això és la fanfària quan llegi gol.
0: Exactament. Espero doncs, els teus whatsapps.
2: I tant, jo et vaig dient.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Carola Gil, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: En només 3 minuts arribem a 5:45 del matí. Amb la Carola repassem aquestes hores del matí. Què ha passat al món mentre dormia amb Carola?
3: Doncs mira que l'exprimer ministre canadenc, Justin Trudeau, ha hagut de sortir a donar explicacions per no assistir al debut del seu país al Mundial, que jugava a casa, a Toronto. En lloc d'això, Trudeau va preferir anar a Los Angeles per veure el partit dels Estats Units on actuava la seva parella, Katy Perry.
0: Ho diguis.
3: Actuació brutal, eh? Ja dic
0: que
3: posa la pell de gallina.
0: Clar.
3: Fins aquí una decisió personal que jo no discuteixo, perquè probablement jo hauria fet el mateix abans una actuació de Katy Perry que no pas un partit de futbol.
0: Quin avorriment, ja t'ho dic ara. Vull dir, si ens van escollir aquí els quatre que estem a les quatre i som a l'estudi...
3: El problema és que les imatges no han ajudat gaire. Les càmeres els van captar a la grada, entre petons, complicitats i cerveses, en mode cita, com, bueno, mentre el Mundial arrencava.
0: L'amor, és que...
3: Amor, amor. I clar, internet doncs, ha fet la resta. Les xarxes s'han omplert de crítiques, de poc patriota, de traïdor, del que vulguis. Bé, doncs Trudeau ha deixat passar unes hores fins que aquesta matinada ha decidit respondre. I ho ha fet amb una frase que bé, ja ho diu tot. Diu, de vegades toca complir amb les obligacions de nòvio, clar, normal, és si sembla, és la seva parella.
0: Però és que a la gent li fa falta practicar sexe, perquè és que la gent, de veritat...
3: O sigui, d'amor, per
0: això
3: favor.
0: És ràbia, és que és ràbia
4: són
0: continguda.
4: Són uns envejosos.
3: A més, és que com que som tan guapos tots dos
0: home,
3: i tan atractius, per favor.
0: Fan bé, s'estimen, sí. Noi, deixeu-li que gaudeixin de l'amor.
3: Exacte. Això sí, ha posat en aquesta piulada, ha posat un emoji amb la bandera del Canadà per recordar qui dona suport, eh? Per tant, conclusió no escrita. En aquest Mundial hi ha qui juga al camp i hi ha qui juga el partit més complicat a l'agradaria o més divertit.
0: El més divertit. Sí, sí, li ha sortit una mica més car, ha patit una miqueta més amb aquest partit.
3: Sí, però
0: després deuen haver arribat a casa i el deuen haver disfrutat.
3: A veure, una cerveseta allà a l'agradaria amb la seva parella, què més vols? Vinga, va.
0: Practiquem més sexe. Gràcies, Carola. Fins ara. Aquestes hores del matí, saps que la gent s'està allà, i ara estic aquí, amb la sort que porto arrossegant.
3: Era matinera, no?
0: També t'ho dic, també t'ho dic. Mira, m'has donat aquí... Vinga, seguim. Per què avui el món serà un lloc una mica millor? Andreu Merino, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és una mica millor perquè després d'anys d'oblit, per fi els 3.000 morts de l'Hospital Psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat durant la Guerra Civil han tingut el mínim que es mereixen, un homenatge institucional i la col·locació d'una placa que els recorda i que permet als seus familiars tenir un lloc físic on tenir-los presents. S'acaba així, almenys una mica, amb una injustícia que ha durat anys i que només s'ha pogut revertir amb l'acció de les famílies i investigacions periodístiques.
0: Bones notícies per començar aquest dilluns 15 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. I a aquestes hores, Marta Viana, de què parlarem poc?
6: Doncs mireu que alguns jugadors es veu que no estan podent contestar en espanyol al Mundial, tot i que part d'aquest s'està... De què rius?
0: No, que avui tenim una veu molt fineta, tu.
6: Sí.
0: Tenim la veu amb l'aire condicionat i tot, que tenim la veu, home.
4: Què heu fet?
0: L'aire.
6: L'aire condicionat.
0: Estem així com trobo una mica rascadets.
6: Una mica, res. A veure, això, alguns jugadors es veu que no estan podent contestar en espanyol al Mundial,
0: sí?
6: Tot i que part d'aquest Mundial precisament s'està disputant a Mèxic. El motiu? Es veu que falten traductors. Això és almenys la versió oficial. Es veu que els jugadors han de contestar en l'idioma de les seleccions implicades en cada partit o bé en l'idioma alternatiu, que en aquest cas és l'anglès i no el castellà, però hi ha periodistes que han tirat pel dret, han preguntat en espanyol a jugadors que també el parlen, com per exemple Frenkie de Jong, jugador del Barça, però en aquest cas que juga en Països Baixos.
7: Frenkie, ¿cómo te sientes de ser uno de los líderes de esta selección?
8: Excuse me, has to be in English, Japanese or Dutch.
9: I don't mind, it's okay.
8: No, but it's for the translation.
9: Okay.
6: No, ara ho sentíem, eh? La resposta oficial de l'organització és que falten traductors en remot i que, per tant, doncs, ho han de fer o en els seus idiomes materns de cada selecció o bé en anglès, que en aquest cas...
0: Però no ho entenc amb la de diners que hi ha. No pots calcular que necessites
6: bueno, i que
0: aquests intèrprets.
6: S'està disputant part a Mèxic, no ho sé. En fi, cosetes.
0: Quart de 6 del matí, un minut. Benvinguts i benvingudes al primer cafè del dia. Tenim bones notícies, tal com està tot plegat, per arrencar aquest matí, Lara.
6: Sí, i és que la Fira de la Gamba de Palamós ha batut rècords aquest
0: cap
6: de setmana.
0: Agrada.
6: Amb 50.000 tiquets venuts, són uns 10.000 més que l'any passat, segons l'Ajuntament de Palamós. En total s'han servit, atenció, 500 quilos de gamba esplanada de la llotja del Port Pesquer.
0: Oh.
6: El públic assistent ha pogut gaudir d'una àmplia oferta gastronòmica amb degustacions de la famosíssima gamba de Palamós.
0: Xupa la gamba.
6: Però també amb els diferents plats elaborats pels restauradors locals, que això està molt bé, on aquest destacat producte doncs, ha estat, evidentment, el protagonista.
0: M'encanten les gambes, em fotria unes gambes ara.
6: Ai, sí,
0: i tant. Un platot aquí de gambes mentre anem fent el programa.
6: Ja faríem,
0: ja. Quina gana. Així amb una vora maioneseta...
6: Oh, potser ens estàs escoltant algú i ens envia...
0: Sisplau, amb allò...
6: De sop de gambes.
0: Avui el que ens pot salvar al matí és un plat de gambes.
6: Ostres, tu...
0: Que l'Ot Serra ens digui quin motiu tenim per saltar del llit, que és la nostra gamba favorita. Ot Serra, bon dia.
10: Bon dia, matiner. És un bon motiu per saltar del llit és fer una travessa de natació al mar. La temporada ja està en marxa des de fa alguns caps de setmana i ahir, per exemple, es va fer la Neda al Món entre l'Estartit i Torrella de Montgrí, que és benèfica amb la Marató de TV3. L'Atena va ser una de les participants.
11: Unes amigues hem fet la travessa de les Illes Medes. Nosaltres encara som principiants nedant en aigües obertes, però hem disfrutat moltíssim. El mar estava com un plat i realment ha sigut un privilegi poder saltar a l'aigua des del Parc Natural de les Illes Medes. Molt recomanable i més quan és per una bona causa.
10: Agafeu el calendari i apunteu algunes de les pròximes cites. La Marnaton de Sant Feliu de Guíxols el 27 de juny i la Milla Nàutica Solidària dels Bombers de Barcelona diumenge 28.
0: Doncs vinga, nedar com si fóssiu sirenetes. M'encanta.
6: O gambes.
0: Sí, eh?
6: O gambes.
0: O gambes. Passa que si has de nedar com una gamba, Potser en un dia no t'ho fas, eh? Perquè no, la gamba neda no... no, poc a poc, no?
6: Sí, no? Sí. Així com...
0: com neda una gamba.
6: O sigui, com un cuc, no? Trobo que esteu fent molt bé el gest. Sí. Tant de bo ens poguessin veure.
0: Som dues gambetes, som dues gambetes. Que per cert, la presentadora Mercedes Milà va anar al podcast Menudo Cuadro i el que ha dit s'ha anat viralitzant al llarg d'aquest cap de setmana i d'aquestes últimes hores.
6: Sí, perquè ha confessat que una vegada va ser infidel al seu marit.
4: ¿Y la infidelidad? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Llevaste mal de remordimientos?
9: En el momento que ocurría, no lo llevé nada mal. Para no, nada.
4: Espero.
12: ¿Y a posteriori?
9: Y luego ya, cuando me encontré a mi marido, pues eso ya fue más complicado. Revolinche. Pero mi marido tuvo una reacción buenísima. Y me dijo, eso no es importante.
12: Pues qué guay.
4: Pues qué maravilla de reacción.
0: Doncs em sembla estupendo. El que passa que diu, clar, el remordiment al moment no, dic, bom, el remordiment vindria a ser això, no? O sigui, sí. Quan ja ho has fet, no quan ho estàs fent. No, m'imagino la Milà,
6: no?
0: Sí, i suposo que amb una relació més que madura amb la seva, aleshores, parella, que li devia dir, doncs, escolta...
6: Mira, escolta, potser el marit també ho havia sigut, llavors, vinga...
0: I estimats,
6: estaria bé saber-ho, això.
0: El què?
6: Perdó, que dic que estaria bé saber-ho, això del marit,
0: sisplau, saps? Investiguem-ho aquesta setmana. El cor també batega amb Miqui Núñez.
13: Avui et tornaré a veure i et cantaré al cau d'orella totes les coses que em cremen quan el teu cos no és aquí.
6: Perquè es veu que si fos per ell ja seria pare, però que encara s'ha d'esperar una mica, doncs perquè l'altra part encara no ho vol. Ho ha explicat en un podcast que també hi ha de convidada.
0: L'altra part és la seva parella, no?
6: Sí, sí, sí. Ara, Roy, la Sara. Ho ha explicat en un podcast que han fet conjuntament amb Laura Escanes, que diu, en aquest cas, que també li agrada repetir això de ser mare.
14: Yo he nacido para ser padre. No sé, me gusta. Estudié magisterio, yo también. Me gusta muchísimo comunicarme con...

0: és el meu altaveu.
1: Qui ha barrejat això, aquest vídeo?
2: Ah, no, la música està fonamental.
1: No se sent res.
2: Però, bueno, que l'altra part, la Sara en aquest cas no vol, diu. I l'Escanes diu que amb la Roma de moment molt bé, però que sí, que sí. Que ella repetiria.
1: Molt bé, doncs escolta'm. Espera't a veure un moment. Gol de Suècia. Espera, que ara hem d'anar retransmetent el partit. Gol de Suècia.
2: Molt bé.
1: Molt bé. A veure, com anem? Com va això? 3-1.
2: 3-1. Ja està fet, això.
1: I, escolteu, seguim endavant, perquè encara hem d'arribar a 6:15. Aquestes hores del matí també, Lara Garcia, volem saber quins sons deixa la ràdio.
2: Doncs el matí de... Ui.
1: Veus?
2: Doncs el matí de Catalunya Ràdio, divendres passat, ens va visitar el cantautor Joan Dausà, que ja fa un parell de mesos que va publicar el seu nou disc, Immortals.
3: Quina enveja, aquell moment de festivals en què creies que des de la música, des de l'art, des de la passió, podies transformar el món, no? Aquella imatge d'algú amb una rosa davant d'un tanc, i que el tanc està quiet. Ara penso que si féssim això, el tanc passaria per sobre i ningú diria res. I llavors, d'alguna manera, em venia tot i així el desig i la necessitat de dir, ei, però potser sí que es pot transformar el món. Però llavors posava les notícies i veia que no, que ens guanyaran. Però vaig pensar, potser hem de competir en un altre pla. O sigui, Trumps, Netanyahus, potser seran més rics, acumularan més poder i es sentiran que ho tenen tot, però quan acabi la vida, l'últim dia mirarem enrere i potser nosaltres hem tingut una vida amb més sentit, amb més amor...

0: Quina bona reflexió, per cert, que ha fet Joan Dausà. Podeu recuperar l'entrevista a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. Val la pena escoltar el que va explicar el Dausà a finals de setmana al matí de Catalunya Ràdio. I avui, 15 de juny, què passava, Marta?
1: Doncs un 15 de juny, en aquest cas del 1996, moria Ella Fitzgerald, una de les grans llegendes del jazz. Es veu que de jove ella no volia ser cantant, sinó ballarina. I, de fet, en un talent show d'aquests igualeta.
0: Com
1: Rizzo i Marta. Es veu que en un talent d'aquests, un concurs a l'Apollo Theater de Nova York, es va posar tan i tan nerviosa que va decidir cantar en lloc de ballar.
0: Ah,
1: i aquella decisió doncs li va acabar, evidentment, canviant la vida.
0: Era coneguda
1: com la primera dama de la cançó, va acabar guanyant 13 premis Grammy, va enamorar evidentment tot el públic i tothom deia que tenia una increïble capacitat d'improvisació i fins i tot quan oblidava la lletra d'una cançó es veu que s'anava doncs inventant paraules i melodies sobre la marxa i aconseguia doncs que el poble, el públic
0: que també
1: ni un notés.

0: Hi ha moltes maneres de començar el dia, però amb aquesta música crec que és un regalàs pels oients dels matiners, els que esteu fent el primer cafè. Agafem-nos de les mans, noies, i connectem amb els astres. Com cada matí volem saber quin dia ens espera astrològica. Ben parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero, d'astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
1: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 15 de juny, comencem la setmana amb la lluna nova a Bessons. I això no va tant de tenir grans respostes, sinó d'atrevir-nos a fer-nos noves preguntes. Pot ser un bon moment per obrir una conversa, escriure una idea, fer aquella trucada pendent o mirar una situació des d'un altre angle. Aquesta lluna nova ens recorda que abans de canviar de camí, sovint hem de canviar la manera de pensar-lo. Que passeu molt bona setmana!
0: Estem molt reflexius, ja m'has trucat últimament.
2: Déu-n'hi-do, molt intens.
0: Molt intens, molt intens.
2: Portem un mes que Déu-n'hi-do,
0: sí, sí. Que ens estan avisant a poc a poc, xerreu, mediteu, no us precipiteu. Estem en un moment també de final de temporada.
2: Sí, es nota això,
0: també. Això es nota. Mira la Lara.
2: No, està reflexiva.
0: Està reflexiva.
2: Jo estic esperant el dia que ens diguin, nois,
0: vacances.
2: A tope. Deixeu de pensar, nois.
0: El 3 de juliol.
2: Sí.
0: El 3 de juliol ens ho diran, això.
2: Jo crec que sí.
0: Disfruteu de la vida.
2: És igual tot.
0: I qui bufarà espelmes avui, estimada?
2: Doncs arrenquem la setmana felicitant l'exvicepresidenta espanyola, Maria Teresa Fernández de la Vega, que avui arriba als 77 anys, també suma un any més i arriba als 62 anys l'actriu Courtney Cox, i acabem felicitant l'actriu Blanca Portillo,
0: home,
2: que avui li tocarà bufar 63 espelmes. Un dilluns és menys dilluns si us toca celebrar l'aniversari, per tant, per molts anys i que tingueu un dia carregat de bons moments.
3: Els matiners. Som pura cafeïna.
0: Vinga, va, que amb només 5 minuts arribem a 4:45 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts al primer programa en directe de la ràdio a Catalunya. Som els matiners. D'aquí uns moments, per cert, repassarem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana. Moments que recordarem amb tots vosaltres d'aquí uns instants als matiners de Catalunya Ràdio, com la visita, en aquest cas, del jurista i l'exjutge Baltazar Garzón per al programa Col·lapse del Jordi González. Serà d'aquí uns moments, perquè abans toca recordar que hi ha artistes que avui també fan anys. És el cas del cantant i productor musical Carlos Gin. Bufarà 53 espelmes, segur que tots el recordeu, i avui és un bon dia, precisament, i un bon moment per tornar a escoltar alguns dels seus bons èxits. Èxits que ens ha regalat al llarg d'aquests anys de carrera musical. I amb aquesta, que queda fantàsticament bé, per arribar pràcticament a 6:45 del matí. Això es diu Have a Nice Day.
4: Good morning, guys and gals. Here we are once again trying to figure out the true identity of this mysterious person that we have all come to know. But today is the most important day of

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem la premsa del cor amb Laura Fa. I a les 11 entrevistarem Nacho Tarrés i Oriol Ferrer, membres de Gossos. A la tarda ens visitarà Cesc Hornet, autor de Les ombres que ens acompanyen, una novel·la policíaca viral. Al Catalunya Nit, Toni Padilla ens portarà històries sobre el Mundial.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 15 de juny. Àlex Bosch, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
2: El govern del Pakistan, mediador en les negociacions entre Washington i Teheran, ha sigut el primer en proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Ginebra, a Suïssa, divendres d'aquesta mateixa setmana. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari.
0: Per la seva banda, la televisió estatal iranià ha volgut remarcar que Teheran ha aconseguit forçar Washington a acceptar el text de l'acord.
2: És un primer pas, però ara les dues parts tindran 2 mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb 3 temes sobre la taula: l'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una altra incògnita: el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla pro-iraniana Hezbollah al Líban.
0: I mentrestant, el preu del petroli cau en picat arran de l'anunci.
2: El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja al voltant dels $83. El preu del cru ja anava a la baixa els darrers dies davant la imminència d'un acord, però quan s'ha confirmat ha caigut pràcticament $4 de cop i després ha continuat a la baixa. Els $83 del preu actual són $15 menys que fa una setmana.
0: El conflicte que continua sense resolució és el d'Ucraïna.
2: Aquesta nit i matinada Rússia ha llançat una altra onada d'atacs amb míssils i drons i ha provocat almenys 9 morts. Els atacs han afectat especialment Kharkiv i Kyiv. A la capital ucraïnesa, un dels atacs ha fet diana en una de les catedrals més importants de la ciutat i s'hi ha declarat un gran incendi.
0: Els sindicats no han signat el pacte amb educació i adverteixen que no pararan.
2: Mantenen les seves demandes i exhibeixen capacitat de convocatòria amb una manifestació multitudinària al centre de Barcelona. A més, pressionen l'executiu per continuar negociant i avisen de noves mobilitzacions a l'inici del curs, del pròxim curs. Sentim Iolanda Segura, de l'USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
3: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
4: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
0: I alerta perquè avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi.
2: Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi a la massa forestal. Martí Rosell és subinspector del cos.
5: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
2: Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir n'hi va haver 3. Una a Cervià de les Garrigues, una altra a Pons, a la Noguera, i finalment una a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres 2 estan estabilitzats.
0: 6 morts en el xoc de 2 helicòpters en ple vol a Rio de Janeiro, al Brasil.
2: Entre les víctimes hi ha el cantant nord-americà Oliver Tree, que el mes que ve havia d'actuar a Barcelona, i el youtuber argentí Gaspi. La policia n'investiga les causes. Després de xocar, els 2 aparells van caure a plom sobre un pàrquing a l'aire lliure de la ciutat. Unes càmeres de seguretat de la zona van enregistrar l'accident.
0: I resultats frescos del Mundial, que ho estem dient des de les 5 del matí.
2: Doncs estem molt pendents d'aquest Suècia-Tunísia que s'està disputant a aquesta hora. De moment guanyen els suecs per 3-1. Aquesta matinada Costa d'Iberi s'ha imposat a Equador per 1-0. I ahir a la nit, Països Baixos i el Japó van empatar a 2. Avui és el torn d'Espanya. Seguiràs a les 6 de la tarda.
0: I tant. He reservat taula al restaurant, pantalles, doble surround.
2: Te'l posen a l'hora que et va bé,
0: sí,
2: després
0: perfecte,
2: ja pots anar a dormir.
0: Me'n vaig a dormir. I tant, Àlex, que ja m'has alegrat el dia. Gràcies. Adeu. Fins ara. 6:45 al matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
0: Vinga, preparats per veure el partit. Mentrestant, repassem avui què diuen les portades de la premsa. Què ens hi trobem?
6: Avui venen amb l'anunci d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. Ha passat de matinada i no tots els diaris hi han arribat a temps, almenys en les seves primeres edicions. Sí que ho fa, però, El Periódico, que titula que els Estats Units i l'Iran arriben a un pacte de pau i acorden reobrir Hormuz. És també el principal tema de portada de La Vanguardia, on hi llegim que trama arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir Hormuz.
1: L'acord també obre la portada de l'Ara, que posa l'accent en qui l'ha anunciat, el Pakistan. La gran foto de portada, però, és per algú que s'ho mirarà tot des de molt a la vora, el G7. Foto, concretament, per a les protestes violentes que hi ha hagut a Ginebra contra aquesta cimera.
6: Altres temes de portada, 900.000 immigrants ja han demanat la regularització, ho titula El País, i dues d'habitatge. El periòdico explica que els habitatges unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total, i a l'Ara hi llegim que el preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya.
1: I per acabar, esports. El País explica que el Real Madrid ha fitxat Marc Cucurella i Bernardo Silva.
0: I als articles d'opinió, poques referències a l'acord entre els Estats Units i l'Iran que va arribar ja passada la mitjanit.
1: L'editorial de La Vanguardia destaca que avui arrenca el G7, la reunió de les 7 democràcies més industrialitzades, pendent de com es concreta l'acord entre els Estats Units i l'Iran.
6: El rotatiu del grup Godó remarca que les guerres, la Xina i la imprevisibilitat de Trump marquen l'agenda de la trobada.
1: A l'Ara, la politòloga iraniana Nazanin Armanian diu que ara es parla de pau, però tot plegat només es tracta d'una treva que el president dels Estats Units només busca amb motiu del Mundial de Futbol.
6: Armanian assegura que el règim islàmic de l'Iran ha mort, però no el negoci de la carrera nuclear a la regió.
1: A El Periódico, el diplomàtic Jorge Dezcallar parla de Trump, però no de l'Iran, sinó de la seva fixació en l'Amèrica Llatina.
6: Explica que el president republicà hi vol règims conservadors i per això va donar suport a Bukele, Fujimori i també Bolsonaro, i ara es posiciona al costat de Belardo de l'Espriella a Colòmbia.
1: L'editorial del País es fixa en Venezuela i l'operació promoguda pels Estats Units que va matar el narcotraficant El Niño Guerrero.
6: Assegura que aquest país és un camp de proves de fins on poden arribar les operacions de seguretat dels Estats Units.
1: Per la seva part, l'editorial del Mundo parla d'una altra guerra, la d'Ucraïna.
6: Diu que la congelació del front ucraïnès no apropa la pau a Europa, sinó potser una fase encara més perillosa de la confrontació amb Rússia.
0: Pràcticament 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dilluns.
7: Hola, bon dilluns.
0: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Com arriba el Barça al Senegal?
7: Doncs a través d'un jove de Guissona, el Nanou Koundoul, que des del 2019 comenta els partits i notícies del club Angolof. De gairebé 800.000 seguidors a TikTok i 50.000 a Instagram i vídeos que superen els 2 milions de reproduccions. Va néixer a la Segarra, però va passar part de la infància i adolescència al país dels seus pares. Una història que llegim al Segre.
0: Per favor, partem les criatures. Sobretot una bona notícia pels fans de Nino Bravo. Al partir, un beso
7: y una flor, un te quiero, una caricia... Has vist això i t'entusiasma.
0: De Barça al matí amb Nino Bravo, la setmana no pot anar malament.
7: Doncs vinga.
0: Què ha passat?
7: Nino Bravo serà un gegant de la falla municipal de València l'any que ve, el 2017, segons llegim al web de Punt Media. Farà 20 metres d'alçada i l'ha fet el dissenyador José Luis Santos. Presidirà la plaça de l'Ajuntament de València amb el lema Vuelvo a mi tierra, en referència a l'últim vers d'aquesta mítica cançó d'Un beso i una flor.

0: Doncs molt bona iniciativa.
1: I tant.
0: Carai, Sílvia, caram, no em deixes de sorprendre.
1: Ai, t'hi vols deixar aquí, eh? Fas la cançó,
0: escolta. La gent diria, escolta, menys titulars i més música. Vinga, va, seguim. Una petició per Lego.
1: Sí, després que la companyia danesa llancés el Lego de la Sagrada Família, ara Turisme de Barcelona proposa que Lego faci altres jocs de construcció de llocs icònics de Barcelona.
0: Està el negociat aquí. Ja l'hem vist, ja l'hem vist.
1: Quins? Doncs a veure si ho endivines.
0: No ho sé, no ho sé, sorprèn-me.
1: El telefèric del port, aquesta imatge amb el telefèric.
0: Sí, sí. Curiós.
1: Aquesta una, l'altra, les tres xemeneies.
0: Ah, que xulo, sí. M'agrada.
1: I l'altra, la Fundació Miró.
0: Molt bé.
1: També.
0: Bueno,
1: sí, quedaria.
0: Podríem haver fet una casa a Milà, no? Una pedrera.
1: També.
0: Ja aniran fent, ja aniran fent.
1: No, que no tot sigui Gaudí.
0: No, exacte. També repassem altres arquitectes importants també de la ciutat. Les arts marcials més dures a la Casa Blanca.
1: Sí, una lluita d'arts marcials mixtes. És el primer esdeveniment esportiu professional que se celebra a la residència presidencial, però Donald Trump l'ha convocat coincidint amb el seu 80è aniversari i el 250è aniversari dels Estats Units. Han muntat un espai per l'ocasió i els assistents li han cantat el per molts anys. Un cop més, no ha estat exempt de polèmica. Ho veiem a diaris digitals nord-americans.
0: Amb només 6 minuts, 3 quarts de 6 del matí, escolta'm, fot una calor marcorada avui, que la gent que sortia al carrer haurà notat que ha estat en moltes poblacions catalanes una nit autènticament tropical.
2: Ha costat dormir, certament. Al dia, però, tindrem tant núvols com també moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i al Prepirineu, que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o també a la Catalunya Central.
0: I a aquestes hores, com sempre, amb la Marta Viana, és moment de repassar alguns apunts culturals. I com engeguem aquesta setmana, Marta?
3: Doncs avui, 15 de juny, sabrem qui guanya el Premi Nacional de Periodisme Cultural que atorga precisament el Ministeri de Cultura. Aquesta és una de les previsions d'avui dilluns. També avui, al Palau de la Música, concert important. Amb el pianista canadenc Jeden Isaac Zurko, està guardonat amb la beca Alicia de la Rocha, actua avui a les 8 del vespre, té només 27 anys i és ara mateix un dels pianistes amb més projecció internacional. Si el voleu veure, avui, concert a les 8 del vespre. Tot això, mentre aquesta setmana també haurem de parlar, i molt, del sonar.
0: Ui, si més que el sonar sembla una festa tropical. Doncs
3: pues espera, tot
0: sembla
3: el que vindrà.
0: Sembla la banda sonora de Baiana.
3: Comença dijous, encara queden uns 3 dies, però se'n sentirà parlar i molt. Hi haurà aquesta vegada, per primer cop, una ubicació única, serà la Fira Gran Via. No hi haurà el sonar de dia i el sonar de nit com hi ha hagut fins ara. Hi haurà programació ininterrompuda, 10 hores dijous de música amb 4 escenaris diferents i fins a 14 hores de música sense parar divendres i dissabte amb 6 escenaris en aquest cas. Algunes novetats, per exemple, des de la direcció nova que estrenen aquest any, és una reivindicació històrica i és la política de la reentrada, és a dir, la gent podrà entrar i sortir del recintre i això serà una manera també de gestionar les jornades llarguíssimes maratonianes
0: del sonar.
3: Exacte.
0: Mare meva.
3: Això és una de les coses, de les novetats d'enguany, i també, per exemple, que s'instal·laran fonts d'aigua potables gratuïtes a dins del sonar, cosa que també està molt i molt bé, i es podrà entrar menjar des de fora, que també és un altre punt important.
0: Doncs escolta, molta gent es queixava d'aquest canvi d'ubicació, sobretot del sonar de dia, del sonar de nit, una de bona i una de dolenta, o no, de freda i una de calenta, no?
3: I tant, i tant. Segur que això...
0: D'aquest canvi de recinte, també, aquesta poder entrar i sortir, que sempre està bé, perquè...
3: Una dormideta també va bé, això.
0: Senzillament vols anar a donar un tomet i agafar aire, no?
3: Sí.
0: Doncs segur que serà un altre èxit al sonar d'aquest any. I Xinutxano, anem fent camí cap a 6:15 del matí. Alerta, avui movem el dial al 1990. Carles Sanz, Paco Mir i Joan Gràcia, qui són, evidentment, els Tricicle, col·laboraven aquells anys, els 90, al programa Bufet Lliure de Catalunya Ràdio. Va ser, de fet, una estona de ràdio amb un humor molt Tricicle. Escolteu.
4: Arriba a la casa de la bruixa dentista, a prop de la Font de la Mola. Es troba una cua de princeses tremenda. Agafa i se'n va. Diu, ah, no, jo cua no. Es troba una granota d'un color verdós. Molt bonic.
5: Molt bonic.
4: Molt bonic.
5: Això és
4: molt bonic.
5: No? Una cosa...
4: Una mica llefiscosa.
5: Sí.
4: Llardosa. D'una viscositat enganxosa.
0: Vinga, quan falten 17 minuts per arribar a les 6 del matí, a Boston, als Estats Units, falten 17 minuts per les 12 de la nit. I allà qui tenim? Doncs amb el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
6: Made in Might, matiners. La publicació de la novel·la Ulisses de James Joyce el 1922 va marcar tant la societat irlandesa que el 1954 es va decidir que cada 16 de juny se celebraria el Bloomsday, una festa en honor a Leopold Bloom, el seu protagonista.
7: A husky five-note blue. Blue, blue, bloom is on the...
8: Gold-pinnacled hair.
6: A la novel·la, el 16 de juny de 1904, el protagonista coneix a la seva esposa. I ara, a 2026, durant el Bloomsday, els seus participants dinen i sopen el mateix que van menjar els protagonistes de l'obra i fan tot d'actes que també van fer els seus personatges.
9: Oh, Rose... Now it's chirruping answer.
10: Jingle.
11: Jingle.
12: Jingle jaunt and jingling queen rank.
6: Ho fan tot amb vestits de l'època i amb Ulisses a la mà. Es reciten i es representen diversos capítols de l'obra que transcorren per Dublín. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Dublín pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Doncs vinga, gràcies, com sempre, en Guillem Soler. A partir de les 6 del matí engega, com sempre, el Matí de Catalunya Ràdio. Mayol.
1: Doncs mira, molt pendents d'aquest acord entre els Estats Units i l'Iran. Explicarem els detalls de la firma que es produirà divendres i de què suposa i de com es reaccionen sobretot els mercats i el preu del petroli, que això també ens interessa. Veiem si va una mica millor per la butxaca. També analitzarem els últims incendis que hi ha hagut a Catalunya, que estan o bé controlats o bé estabilitzats. Per tant, bones notícies, però ahir ja n'hi va haver 4. Tindrem Albert Dalmau, el conseller de la presidència de la Generalitat, i a Paco Marco, que és el pèrit contractat per la defensa de Jonathan Andic. Atenció al que explicarem sobre el cas Andic al Matí de Catalunya Ràdio. Després, secció del cor amb Laura Fa, i a les 11, novetats... Atenció, perquè venen els gossos, Nacho Tarrés i Oriol Ferrer.
0: Ui, novetats i gossos?
1: Ja veurem, ja veurem. Ja
0: ens han d'explicar alguna cosa?
1: Ja veurem, ja veurem. Doncs a partir de les 11. Bueno, avui és dia de no desconnectar-se, ja t'ho dic ara.
0: Com cada dia.
1: Ja, sí, però avui encara més.
0: Avui encara més.
1: Avui encara
0: per començar la setmana amb Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, ja les tinc despertes, les gambetes matineres avui, Marta Vian, a Lara García. La Lara està amb una cara de desperta avui també, espectacular, m'encanta Lara.
3: Fem el que podem.
0: Clar que sí, home, amb alegria i bon humor. Arriba el moment d'exprema les neurones, si és que encara n'hi ha alguna que us funcioni aquestes hores del matí, també t'ho dic.
1: Sé que esteu nerviosos perquè avui hi ha una Espanya cap verd al Mundial, debut a Espanya al Mundial, i per tant, una dada sobre Espanya i el Mundial.
0: A veure, Sara Lías preparada, eh?
1: Mentrestant estem comprovant si hi ha gol al Suècia-Tunísia, eh? Està al bar comprovant.
0: Ara,
1: ara
0: veurem.
1: A veure, a veure. Va, en concret, quina audiència va tenir en espectadors i share la final del Mundial del 2010 entre Espanya i Holanda? Audiència a Espanya, òbviament.
0: Ah, Espanya.
1: Sí, Espanya, Espanya. Espectadors i share, va.
0: Hòstia, jo de share diria que un 30. I d'espectadors... Hòstia, no ho sé. No podem dir només el share. 8 milions.
1: 8 milions, 30% i 8 milions.
3: Va, jo em tiro. 15 milions i 37 de share.
13: Jo diré 35 de share i 10 milions.
0: Com està això, Mayol?
1: El partit va tenir 13,9 milions d'espectadors.
0: Marta, molt bé.
1: Un 82,9% de share.
0: Què dius?
13: Ho hem subestimat.
1: Ho hem subestimat celebrant moltíssim. Gol de Suècia, gol de Suècia.
0: Oh, sí?
1: Sí, sí, sí, sí, gol de Suècia, estan celebrant.
0: Fanfàrria.
3: Fanfàrria normal.
1: Ah, exacte, mira, mira, mira.
0: És a dir, però clar, la Marta s'hi ha apropat en nombre d'espectadors...
1: 82,9%, però, no però molt lluny de Xer.
3: Molt lluny de tots, no?
1: És una final del Mundial. I la pròrroga va arribar al 85,9% de Xer. El gol d'Iniesta, 90% de Xer. I no és la retransmissió més vista de la història.
0: 4-1, eh? 4-1,
1: sí, sí, sí, ha marcat Suècia. La tanda de penals entre Espanya i Portugal de l'Eurocopa de 2012, semifinals, va arribar a tenir 19 milions d'espectadors. 87,3% de share. O sigui que només hi havia una de cada 10 persones que no estaven mirant la tele, entre ells vosaltres tres, pel que sembla.
0: Ja t'ho dic ara. Gràcies, Mayol.
1: Fins ara.
0: Fins ara. No marxeu, perquè d'aquí uns moments Roser Capdevila i Pilarín Vallès, que van passar pel cotxe de l'Eloi Vila, com sempre és una meravella veure aquest duet ja pràcticament artístic, i repassarem també les paraules que va dir que va ser interessants al col·lapse de Jordi González, el jurista i exjutge Baltasar Garzón. Serà d'aquí uns moments, els matiners, no marxeu, va.
10: Senyores i senyors, bon dia.
11: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
14: Leire Díaz, bon dia.
15: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
14: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
15: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
14: Jordi, bon dia.
16: Bon dia. Tenim un problema, que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
17: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
18: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara!
19: Candela Peña!
20: Quina il·lusió!
21: M'he engreixat una mica.
20: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
11: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
22: Les dones i els dies.
11: Amb Montse Virgili.
23: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
22: Per orelles fines i cors oberts.
23: Jo em valorava per la meva literatura. El que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
22: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
23: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
11: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
23: Però què pensava que era la intel·ligència?
11: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
24: Ara estàs a l'Estat Passant, també, eh?
23: Sí.
24: Sí, estàs còmoda?
23: Sí, sí.
24: T'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
23: Sí, estic còmoda perquè treballo poc.
24: Clar, és fàcil.
23: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
24: I... M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
23: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
11: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
25: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
11: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: Amb la Sílvia repassem la premsa digital i, coincidint amb la visita del papa, qui s'ha fet l'espavilat?
1: Doncs bé, això és el que us vam explicar ahir de...
0: No ho sé.
1: Sí, correcte.
0: A veure,
1: sí, sí.
0: On som, Solanes? Explica-m'ho. Expliquem-ho, no passa res. Qui? Ui, ara, espera, que ara això és la ràdio en directe. A mi això m'encanta. No us preocupeu, que jo ho busco. Estic entrant a l'ordinador. Noi, és que, a veure, premsa digital. Ara. Qui se l'ha jugat? Ara sí?
1: Ara sí. Doncs un poble de Badajoz...
0: T'estàs agafant el micro.
1: T'estic agafant el micro.
0: Posa't el teu, no et preocupis.
2: Torna el teu.
0: Ah, ho has de veure.
1: És que si no, no ho veig.
11: Els matiners.
0: Vinga, va, que en 10 minuts arribem a les 6 del matí. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Com us ho estàvem comentant, alerta, el jurista i exjutge Baltasar Garzón va parlar a Col·lapse a TV3 amb el Jordi González i, sobretot, va reflexionar sobre l'estat de la justícia actual i sobre el lawfare que erosiona la convivència de la ciutadania.
26: Todo lo que se refería al proceso y a todas las instancias y consecuencias que vinieron después y la criminalización de todo ese episodio era un grave error, que no había ni rebelión, que no había ni sedición, que nunca se tuvo que plantear este tipo de procedimiento en el Tribunal Supremo, ni que la querella presentada por el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza Martín, se debería de haber producido y tuvo unos efectos nocivos para la convivencia.
27: ¿Y creo que Puigdemont hauria de ser a Cataluña ya?
26: Quizás no tendría que haber salido nunca de Cataluña. Es decir, para mí no es edificante que el presidente de la Generalitat de Cataluña tuviera que salir al extranjero, mantenerse allí, seguir un proceso de confrontación penal permanente con todos los acontecimientos que hemos vivido, sino estar en Cataluña y solucionar los problemas. Porque al final, gran parte de estos años se han dedicado a atender este tema cuando se podría haber afrontado con argumentos y actuaciones y decisiones polítiques.
0: Podeu recuperar la conversa interessantíssima a través del web i l'app de 3CAT. I, home, quan parlem de Pilarín Vallès, Roser Capdevila i Eloi Vila a dins d'un mateix cotxe...
3: Que monos tots.
0: Rep on anar malament. Alerta el que comentaven, o què els hi comentaven les il·lustradores a l'estimat Eloi.
28: Us preocupa el llegat que pugueu deixar?
29: Bueno, jo sempre saps que em penso que no em moro del tot. Deixo
4: a molts llibres estic dibuixada jo. I llavors jo penso que estic dintre dels llibres. Bueno, la Pilarina encara menys morta. Bueno, no ben morta, però quasi morta. Aquí
5: és per la quantitat de dibuixos que he fet.
4: Per 80 anys vaig fer uns meus llibres. Jo sí que trobo que hi han coses importantíssimes, amb art inclús, el teatre, la música, que si no ho posen en un disco, aquell senyor acaba de tocar o acaba de cantar aquella senyora i s'ha acabat, En canvi, el llibre té aquesta presència,
5: Sí, no és efímer.
4: No és efímer.
0: Meravelloses també poder recuperar el programa que sempre n'aprens, de la Pilarina i de la Roser quan xerren de la seva experiència i d'aquesta vida vital. 1.000 llibres, Pilarín Vallès.
3: Una bogeria.
0: És que és una bogeria. Jo m'encanta ja perquè comença a arribar l'estiu i la Pilarín fa aquests vídeos aquests que estira a la piscina, que jo sóc fan,
3: Sí, ja l'estem esperant.
0: És que és una meravella. 9-3-2-0-7-4-7-4, el telèfon per parlar, com cada dia amb els matiners de Catalunya Ràdio. Avui vull saludar l'Encarna. Encarna, molt bon dia.
6: Bon dia, Xavier.
0: Com estàs, Encarna? Que optimista que et veig ja de bon matí.
6: Bueno, estem aquí encara desperts. Jo a punt d'anar a dormir, tu començant la jornada.
0: Has vist? Ens estem a punt d'intercanviar els marcadors, pel que veig.
6: Pues sí. Jo em quedo una horeta i cap a casa.
0: I escolta'm, què fas desperta a aquestes hores del matí, Encarna? O d'anar a dormir, vaja.
6: Tenim un forn de pa, aquí al poble.
0: A quin poble?
6: A Sant Fruitós de Bages.
0: I com es diu aquest forn?
6: Es diu Fet de Farina.
0: Fet de Farina, a Sant Fruitós de Bages. I entenc, Encarna, que tenim un horari més nocturn que diurn,
6: Bueno, ja de tot, no estan que no són les 24 hores del dia.
0: Mare
6: perquè ara
0: meva.
6: Abans que marxi jo ja venen les dependentes i ara també venen el pastisser, la pastissera i, bueno, quina fent.
0: Encarna, és un negoci familiar?
6: És un negoci que vaig cobrir jo fa 10 anys, com una passió.
0: Déu-n'hi-do.
6: Sense saber-ne res. Però les circumstàncies han anat de positiu i ara ja en som 11 treballant, quasi bé.
0: I escolta'm, Encarna, per què et pica la curiositat de començar aquest negoci i dedicar-te al món del pa?
6: Sempre m'han après molt les coses de fermentació, les masses i aquestes coses, i sempre feia les meves coses a casa, i vaig pensar, mira, tira't a la piscina, i em vaig tirar a la piscina i encara estem nedant.
0: Clar, home, 10 anys després, gairebé 11, com ens estaves dient, és tot un èxit, per tant...
6: Sí, no, i ara ja tinc continuïtat a darrere, tinc la meva filla, el meu gendre, que són més professionals que jo, evidentment, sóc una mica xusquera.
0: Home, no te l'xusquera si portes 11 anys,
3: Clar.
6: Bueno, però jo no tinc la formació que tenen ells dos, i llavors cada cosa ha anat prosperant que s'han vist dos.
0: Escolta'm, però també suposo que contenta que hi hagi relleu de tot això, no? Perquè entenc que quan obres un negoci...
6: La veritat és que sí, perquè jo pensava que em jubili, això adéu Andreu.
0: Clar. I un dia va arribar la filla i va dir, mare, no et preocupis, que això ho tiraré endavant, jo també.
6: Sí, jo sempre dic que la pandèmia em va anar perfecta.
0: Veus?
6: Sí, perquè van venir a treballar i, mira, els va començar a agradar. I dic que la jovent d'ara, que està molt bé que vagin a la universitat, però hi ha molts negocis d'aquests petits, que també tenen formació, evidentment, però no cal estudiar una carrera per acabar-te de realitzar, perquè tot això que són mecànics, fusters...
0: Paletes...
6: Peuners, tots aquests oficis que s'estan perdent.
0: Exacte, és que el perill de tot plegat és que cada vegada hi ha menys relleu generacional en tot això i no ens estem adonant que potser algun dia ho trucarem un manyà i no en trobarem enlloc.
6: No passa ara, ja.
0: Exactament, sí, tens tota la raó del món. Doncs escolta'm, Encarna, salutacions des de la ràdio, al fornet fet de... al forn... llegit no, forn fet, no.
6: Forn
0: fet de farina.
6: De
0: Sant Fruitós de Bages. T'envio una abraçada, Encarna.
6: Molt bé, moltes gràcies.
0: Felicitats pel negoci. Bon adéu. El tinc per aquí... Ell té el seu propi
2: aquí
0: negoci.
2: Mateix.
0: Bon dia, Cordomí. Que tens bon una dia, coseta a explicar-me?
2: Sempre dic cosetes explicades, si cal,
0: Molt bé, doncs estem aquí pendents per saber, sobretot, escolta'm, quin dia ens espera? Et poso la teva cançoneta de l'Home del Temps, que això sempre fa festa.
2: La que te vulguis.

0: A veure, abans d'acabar, Pere, que li dic adéu a la Marta Viana i a la Lara García, que les tinc aquí. Bon dia, noies, fins demà.
1: Bon dia i fins demà.
2: Ai. Fins demà.
1: Bon dia, Eloi.
3: Ai, què ha passat?
0: Que la Marta Viana t'ha dit un bon dia, però té una veu afònica.
1: Sí, perdó. Bon dia, Eloi.
0: I no sent res del
3: bon
0: que
3: dia,
0: però
3: bon
0: no
3: dia.
0: Se't sent, Marta.
1: No se'm sent, tampoc.
0: No, perquè no tens veu, Marta.
1: Bon dia, Eloi.
3: Bon dia, bona hora. Millora't, Marta, per favor. Ai, vinga, aquests contrastos de temperatura.
0: Ai, noi, escolta'm, és que ha fet una calor. No, ho estava comentant aquest matí, que he sortit de casa i hi havia el carrer ple de paneroles, Eloi.
3: Deu ser les altes temperatures que hi ha per Barcelona ara mateix.
0: Déu-n'hi-do,
3: ara estava mirant les temperatures. Mira, 26 de mínima, vaja, de temperatura actual a la ciutat de Barcelona, ara. És molt
0: alta.
3: Quina
0: bestiesa.
3: I a la Ràpita, 22, 16 a les Borges Blanques, 16 graus a Olot. És veritat que a l'interior encara són còmodes les temperatures, però a la costa, hi ha alguns llocs que hi ha hagut alguns núvols i s'ha quedat la temperatura més alta. En fi, avui podem tenir una petita refrescada, però només al Pirineu, per a Pirineu, potser al centre de Catalunya, perquè allà s'esperen algunes tempestes. N'hi haurà poques, però les que pugui informar-se podran ser localment fortes aquesta tarda en aquests sectors entre el Prepirineu, nord de la Catalunya central, és on preveiem que puguin ser més fortes. I a la resta, dia de sol, dia de calor, hi ha alguns núvols a aquesta hora, s'aniran passejant, que són els que estan donant aquestes temperatures tan altes, o el fet que el termòmetre no hi baixa gaire, i això es mantindrà així tota la setmana. I fins i tot amb més calor, hi haurà alguns ruixadets de tarda al Pirineu, i sobretot al final de la setmana sembla que els termòmetres encara podrien pujar més de valent.
0: Mare meva.
3: Així que...
0: Sobretot també pendents d'aquestes altíssimes temperatures d'aquestes últimes hores, també. Hi haurem d'anar amb més precaució que mai. Compte que hi ha incendis.
3: Jo sé que em volies preguntar per la fauna i les
0: sí,
3: estrelles que passen allà. El que passa és que aquest cap de setmana he estat treballant.
0: Ah!
3: He estat treballant aquí a la tele i llavors és guàrdia intensa, cap de setmana de treball intens, i els bitxos els he hagut de controlar telemàticament.
0: Molt bé. T'han fet treballar una miqueta, eh?
3: Sí, una mica.
0: Ui, escolta, m'ha entrat Ricard Ostrell, que ha mudat. Bon dia. Què rius?
4: De tu.
0: Per què?
4: No, m'ha fet gràcia.
0: Però vas molt mudat.
4: Sí.
0: I això?
4: Fa calor.
0: Ara ho estàvem dient.
4: Fa sí,
0: molta
4: fa calor,
0: calor. Molta calor.
4: Calor.
0: Sortit del poble i tot el poble ple de paneroles. Tot el poble.
4: El teu, Vilassar?
0: Sí, sí.
4: Bueno, és que acabeu fer el birrassar.
0: Això, devia ser del birrassar d'aquest cap de setmana.
4: El tipus de gent, doncs, a vegades porta...
0: porta això.
4: Espècies. Home, pobres.
0: Eloi, una abraçada. Fins demà, estimat.
3: Vinga, fins demà. Adéu-siau.
0: Doncs vinga, tot teu, t'ho deixo. 6 horetes de ràdio en directe. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell i tornem demà. Bon dia, matiners. Sí.
5: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 16 graus a la Tallada d'Empordà, 20 al Gerri, 19 a Riudecanyes. I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Un acord que, segons deia aquesta nit el vicepresident nord-americà J.D. Vance a la Fox, transformarà l'Orient Mitjà pels propers 50 anys. Washington, Oriol Serra, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: L'acord l'han confirmat totes les parts, contempla reobrir l'estret d'Hormuz i, en principi, també inclou el front del Líban. El que no està clar a aquesta hora és què passarà amb el programa nuclear iranià.
1: Bé, de moment hem de pensar que la intenció dels Estats Units, en qualsevol cas, és que l'urani es destrueixi sota la seva supervisió. L'administració Trump el que vol és transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència. De moment sabem que tant Donald Trump com també el govern iranià veuen amb bons ulls aquest principi d'acord. I, de fet, estarien disposats a signar-lo aquest divendres a Ginebra, a Suïssa. Però encara hi ha molta feina per davant. Un cop signat el memoràndum, s'entrarà en la fase de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord. Una fase que es pot allargar 2 mesos com a mínim.
0: Difícilment és casualitat, l'acord s'ha anunciat també a les portes d'aquesta festa d'aniversari, del 80è aniversari de Donald Trump a la Casa Blanca.
1: Doncs sí, podem pensar perfectament que no és una casualitat, efectivament. Sabem que Trump és ególatra, és narcisista, que li agrada presumir d'alguna cosa, del que sigui, i evidentment en un dia doncs, tan sonat com és el seu 80è aniversari, doncs era el dia més escaient per anunciar un acord que ja saps, Ricard, que hi hem estat moltes vegades molt a prop, gairebé 40 vegades estan comptabilitzades, i aquesta vegada sembla que hi estem una mica més a prop, però Trump ha aprofitat doncs, aquesta gran festa d'aniversari, recordem-ho, amb un ring de Ultimate Fighting per a 4.000 persones davant la Casa Blanca i amb el mall, un parc molt, molt a prop de la Casa Blanca, habilitat amb pantalles gegants perquè ho seguissin més de 100.000 persones.
0: Gràcies, Oriol. Anirem explicant al llarg d'aquest matí tots els detalls d'aquest acord que ja ha disparat les borses per ser asiàtiques i ha fet caure també el preu del petroli fins als $83 al barril de Brent. L'anunci de l'acord arriba poques hores també abans que avui comencin a Evian, a l'est de França, la reunió del G7, una reunió en què assistirà, per cert, Donald Trump. La ciutat està totalment blindada, de manera que les protestes s'han traslladat a la ciutat suïssa de Ginebra. I protestes que han acabat també amb aldarulls i enfrontaments amb la policia. I més enllà de l'Orient Mitjà, avui al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Amb ell farem balanç de la primera meitat de legislatura, parlarem de seguretat, també de l'augment dels tirotejos i també de la setmana complicada en què afronten els socialistes espanyols. Avui Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, torna a estar citada davant del jutge.
2: Todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes.
0: Però el gran dia marcat al calendari serà dimecres, quan Zapatero compareixerà davant del jutge que l'investiga després de saber-se que les joies que tenia al despatx finalment tenen un valor de 1,3 milions d'euros. A 2:15, com cada dilluns, repassarem la premsa del cor amb Laura Fa i a partir de les 11...

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Pas en pas a l'aigua, Pol.
2: És important abans de dir bon dia.
0: Fem un cautell a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs ja són 900.000 els immigrants que han demanat acollir-se al procés de regularització engegat pel govern espanyol. La xifra la veiem avui a la portada del País i suposa un rècord. Les sol·licituds que es poden demanar fins al 30 d'aquest mes de juny superen ja en 200.000 les que hi va haver el 2005, l'any en què hi havia hagut fins ara el procés similar més nombrós.
0: I a Brussel·les?
2: Amb la reunió que se celebra avui de ministres d'Exteriors de la Unió, més enllà de les notícies que arribin de l'Orient Mitjà, sobre la taula hi ha la possibilitat de vetar les importacions de productes dels assentaments israelians il·legals. També el suport a Ucraïna, el dia en què també es podria obrir la negociació dels primers capítols per a una futura adhesió.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: 12 persones han mort en un accident d'avió a Missouri. Són 11 paracaigudistes i el pilot de l'avioneta en què viatjaven. L'aparell, que era d'un centre de salts en paracaigudes, no va aconseguir guanyar alçada després d'enlairar-se i es va estavellar en un camp a tocar d'una carretera.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Amb el boom de l'empresa emergent d'intel·ligència artificial Zipu AI, que s'ha disparat fins a un 48% aquest dilluns en borsa, la borsa de Hong Kong, després que el banc nord-americà JP Morgan alabés les previsions de valor de la companyia alhora que baixava les estimacions d'empreses que eren competència.
3: Avui és dilluns 15 de juny, ens despertem amb temperatures altes a bona part del país. I ara mateix hi ha 22 graus a Sant Cugat del Vallès, 21 graus a Palamós i 16 graus a Tremp. Tan sols ha refrescat una miqueta en algunes zones de l'interior. Avui es preveu matí tranquil, assolellat, amb algunes capes de núvols que ens poden anar creuant, poc importants, i a la tarda sí que hi haurà una mica més d'inestabilitat, amb tempestes que es poden formar al Pirineu, al Prepirineu. Potser també arriben avui al Pla a Lleida i a la Catalunya Central, sobretot al nord d'aquests sectors, i localment podrien ser tempestes fortes amb alguna calamarsa. Aquests pròxims dies es repetiran els ruixats de tarda del Pirineu i les temperatures mantindran molt altes.
0: Avui a la hora del matí, Pau Llonch, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco, quan són les 6 i 7. Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Silvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
6: Ara ho dèiem, el govern del Pakistan mediador en les negociacions entre Washington i Teheran ha sigut el primer a proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Suïssa divendres d'aquesta setmana. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari.
0: La televisió estatal iraniana ha volgut remarcar que Teheran ha aconseguit forçar Washington a acceptar el text de l'acord.
7: És un primer pas, però ara les dues parts tindran dos mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb tres temes sobre la taula. L'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una altra incògnita, el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla proiraniana de Hezbollah al Líban.
0: Anem en directe a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
8: Bon dia. Sí, l'acord entre l'Iran i els Estats Units inclouria el cessament immediat d'aquestes hostilitats al Líban, que es van mantenir fins ahir mateix. De fet, aquí a Israel tothom estava preparat des d'ahir a la tarda per un nou atac amb míssils per part de l'Iran després que Israel ataqués Beirut, que per als iranians ja havia quedat clar que era una línia vermella. De fet, hauria estat la repetició exacta del que ja va passar fa una setmana. Però, finalment, l'atac no es va produir amb la firma d'aquest acord. De moment no hi ha reacció oficial de Benjamin Netanyahu, a qui ahir Donald Trump va definir com un home molt difícil per haver posat en perill l'acord per enèsima vegada.
0: I les reaccions dels principals líders mundials s'han succeït arran d'aquest anunci de l'acord. Un dels primers a beneir-lo ha estat el secretari general de les Nacions Unides.
6: A través d'un missatge a les xarxes socials, Antonio Guterres l'ha qualificat de pas decisiu cap a una solució pacífica del conflicte. Confia que això obri la porta a un acord més ampli i durador, però avisa que cal consolidar el cessament de les hostilitats i avançar cap a un diàleg estable. Per la seva banda, el Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia s'han mostrat disposats a aixecar les sancions contra l'Iran sempre que Teheran doni mostres clares i verificables que abandona el seu programa nuclear militar militar. I tant el president francès, Emmanuel Macron, com el primer ministre britànic, Keir Starmer, han saludat l'acord, però demanen a l'Iran que descarti la idea d'imposar peatges a la navegació per l'estret d'Hormuz.
0: I el preu del petroli cau en picat arran de l'anunci de l'acord.
7: El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja al voltant dels 83 dòlars. El preu del cru ja anava a la baixa els darrers dies davant la imminència d'un acord, però quan s'ha confirmat el preu del barril de Brent ha caigut pràcticament 4 dòlars de cop i després ha continuat a la baixa. Els 83 dòlars del preu actual són 15 dòlars menys que fa una setmana.
0: I les borses també celebren el final de la guerra a l'Orient Mitjà.
6: Les principals places asiàtiques han obert la setmana amb guanys molt destacats. El Nikkei de la borsa de Tòquio puja un 5%. Puja un 5%, Seul també un 5% i Hong Kong un 1,5%.
0: L'acord serà tema central de la cimera del G7 que arrenca avui a la ciutat francesa de Vienne, amb la presència de Donald Trump.
7: L'acord capgirarà l'agenda de la cimera que presideix Emmanuel Macron ara abordarà les conseqüències del final de la guerra i cap on s'han de dirigir les negociacions durant el període de 60 dies que s'obrirà un cop es firmi l'acord. Està previst que Trump hi arribi a la tarda, es reuneixi amb Macron i després sopi amb els caps d'estat de la resta de membres del G7, que són Alemanya, el Canadà, Itàlia, el Japó i el Regne Unit. La guerra ucraïna, els desequilibris econòmics globals i la regulació de la intel·ligència artificial són altres temes que hi haurà sobre la taula. Macron aspira a tancar la seva última participació al G7 amb acords concrets, tot i les diferències entre les grans potències.
0: I la prèvia d'aquesta cimera ha estat marcada per les protestes.
6: Milers de persones es van manifestar ahir a Ginebra contra el G7. Ho van fer en aquesta localitat perquè és molt a prop de Vienne i perquè Macron havia prohibit qualsevol mena de protesta en territori francès. La manifestació, convocada per diverses organitzacions, va començar de manera majoritàriament pacífica i amb consignes contra les desigualtats globals, el canvi climàtic i les polítiques dels països més poderosos, però va derivar en aldarulls i enfrontaments amb la policia, que va respondre amb dispositius antidisturbis.
0: Oxfam Intermont denuncia que els únics vencedors de la guerra a l'Orient Mitjà són els magnats vinculats al sector energètic.
7: Calculen que des que els Estats Units van començar la guerra de l'Iran, una quarantena de multimilionaris del sector de l'energia han augmentat el seu patrimoni en 300 milions de dòlars cada dia.
0: Berta Torrades.
4: L'ONG denuncia que mentre els preus del petroli i el gas han encarit la vida de la majoria, el patrimoni dels multimilionaris del sector energètic no hagi deixat de créixer. Asseguren que els beneficis de 6 de les principals corporacions petrolieres i de gas s'han disparat un 80% per sobre dels pronòstics previs a la guerra. Susana Ruiz és la responsable de Justícia Fiscal d'Oxfam.
5: Es que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. Y al mismo tiempo los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
4: Oxfam Intermont insta els governs a aplicar impostos que gravin els guanys excessius. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Almenys 9 morts en una nova onada d'atacs russos a Ucraïna. Els bombardejos llançats durant la nit contra diversos punts del país han afectat especialment Kharkiv i Kiev.
6: A Kharkiv, al nord-est, almenys 5 persones han mort i 5 més han resultat ferides. A Kiev, la capital, el balanç provisional és de 4 víctimes mortals i una vintena de ferits. Les alertes antiaèries han tornat a sonar en bona part del país per l'arribada de drons i míssils. Tot i que els sistemes de defensa han interceptat una part important dels projectils, no han pogut evitar que un impactés a la catedral de la Dominació, un dels principals símbols religiosos i patrimonials d'Ucraïna. Segons l'alcalde de Kiev, l'atac ha provocat un incendi de grans dimensions. Les autoritats ucraïneses denuncien una nova escalada dels bombardejos russos contra infraestructures i zones urbanes. En paral·lel, Rússia denuncia 3 morts en un atac amb drons ucraïnesos a la regió de Tula, al sud de Moscou.
0: I avui hi ha 51 municipis a Catalunya amb perill molt alt d'incendi. 51. Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya.
7: Ahir es van declarar 3 incendis a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit. Els altres dos estan estabilitzats. El foc més important és el de Cervià de les Garrigues, que ha cremat 33 hectàrees. Va obligar a desallotjar 8 persones i Protecció Civil va demanar confinament a la zona. Segons els agents forestals, l'origen podria ser una serra radial. A Pons, a la Noguera, el foc ha cremat unes 6 hectàrees i mitja.
0: I ahir també es va donar per controlat l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ha cremat unes 50 hectàrees entre camps i massa forestal.
6: Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi a la massa forestal. Martí Rossell és subinspector del cos.
9: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
6: Durant el cap de setmana hi ha un risc molt alt de foc a 8 comarques del país.
0: I en aquest cas, Begoña Gómez està citada avui davant del jutge Juan Carlos Peirado, que amenaça de portar-li per la força si no hi va.
7: Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-la a judici amb un jurat popular. Les acusacions li demanen 24 anys de presó per malversació, tràfic d'influències, corrupció i apropiació indeguda, i la Fiscalia en sol·licita l'absolució.
0: Madrid, Alba Gil.
10: Han estat 2 anys de polèmica investigació dirigida pel jutge Peinado, a qui l'Audiència Nacional ha corregit nombroses vegades. I abans de posar-hi punt final, ha citat Gómez a una audiència preliminar amb l'amenaça de fer servir la força si no s'hi presenta. El mateix aplica a l'empresari Juan Carlos Barrabés i a l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez. La citació arriba després que la Guàrdia Civil no hagi trobat moviments sospitosos ni opacs als comptes de la dona de Pedro Sánchez, que aquesta setmana encara una segona cita clau, la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Serà dimecres i dijous i haurà de donar explicacions del rescat de Plus Ultra, els suposats negocis il·lícits i ara també de les joies que li van trobar i que han dut el jutge Calama a obrir una segona investigació per contraband i frau fiscal. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Per cert, que aquest matí està previst que comparegui en roda de premsa la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Turró, per fer balanç de les mesures de control intern contra la corrupció que el partit va posar en marxa ara fa un any després que esclatés el cas Cerdà.
0: I avui està citat a declarar al Tribunal Suprem l'exalcalde d'Altafulla i diputat al Congrés de Sumar, Félix Alonso.
6: Se l'investiga per un cas de suposada prevaricació quan era al capdavant d'aquest consistori del Tarragonès.
11: L'alt tribunal ha imputat el dirigent per la possible fragmentació de contractes amb determinades empreses, mentre ocupava l'alcaldia d'Altafulla entre el 2011 i el 2019. També estan citats 12 testimonis, entre els quals el diputat d'Esquerra i exconseller Joan Ignasi Elena i l'exdirigent d'Iniciativa per Catalunya i exdiputat al Congrés Joan Herrera. En el seu cas, els investiga el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com a cooperadors necessaris. La causa la va iniciar un jutjat del Vendrell. Donat que Alonso i Elena són aforats, un per ser diputat al Congrés i l'altre al Parlament, les seves parts del procés s'han derivat al Suprem i al TSJC, respectivament. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa un minut d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado i Lara García. Bon dia.
12: Bon dia.
0: Milers de docents i famílies s'han manifestat aquest diumenge per reclamar al Departament d'Educació que continuï negociant.
12: Avisen que, si no, el curs que ve començarà amb més vagues i mobilitzacions.
0: Marta Sánchez.
13: Els sindicats que no van signar el pacte insisteixen que hi ha d'haver millores. Quan falta una setmana per acabar el curs, diuen que estan disposats a seguir parlant durant tot l'estiu. Sentim Yolanda Segura de l'USTEC i Laura Gené de la CGT.
14: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res. És a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
15: Exigim el govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
13: La marxa ha tingut el suport de les famílies i arriba una setmana abans de l'assemblea educativa que dissabte vinent definirà el full de ruta de cara al proper curs. Marta Sánchez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el govern britànic prohibeix a partir d'avui l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys.
13: Ho avancen diversos mitjans britànics que afegeixen que els menors d'aquesta edat tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. L'executiu de Keir Starmer pretén establir més restriccions que Austràlia, el primer país que va imposar una prohibició d'aquestes característiques que no ha funcionat com preveien les autoritats. Les xarxes afectades sí que serien les mateixes 10, entre les quals hi ha TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X. WhatsApp quedaria exclosa de la prohibició. Està previst que avui s'expliquin els detalls de la mesura que, segons el govern britànic, té el suport d'una amplíssima majoria de ciutadans.
0: I els suïssos rebutgen en un referèndum una proposta de l'extrema dreta que volia limitar la població del país a 10 milions d'habitants.
12: La iniciativa plantejava frenar el creixement demogràfic amb més traves a la immigració i restriccions al dret d'asil, si abans, el 2050, el país arribava als 9 milions i mig d'habitants. El referèndum el defensava en solitari un partit de l'extrema dreta populista. Segons la televisió pública suïssa, el 55% dels votants ja ha votat en contra. El resultat l'han decantat sobretot les ciutats més favorables a la immigració enfront d'uns municipis rurals més reticents. És un patró habitual, segons explica a 3CAT Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics.
16: En els àmbits rurals, que són menys poblats, petites arribades de persones a l'estranger, doncs de seguida es fan molt més visibles, no? Això està passant, per exemple, en Catalunya.
12: Pel que fa a Catalunya, la migració també marca l'evolució demogràfica. Prop de la meitat dels naixements ja són de mare estrangera.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio estigueu atents perquè avui a partir de 3:15 entrevistarem Francisco Marco, ell director de Método 3, que és l'agència de detectius contractada per la defensa de Jonathan Andic.
13: Una defensa que assegura que els missatges de WhatsApp difusos aquest divendres entre Jonathan i el seu pare Isaac són incomplets i que estan fora de context amb l'objectiu de que encaixin amb les hipòtesis de la instrucció del cas. Segons la defensa, algunes frases, com "no m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te", cal enmarcar-les en un context metafòric i de creixement emocional fent referència al concepte matar el pare de Freud. Aquest missatge és un dels indicis en què es basa la Fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango.
0: I avui a partir de les 8 al matí a Catalunya Ràdio també explicarem i ensenyarem noves proves també que s'estan treballant en aquest cas. Proves inèdites que no han sortit fins ara, per tant, atents avui a l'antena de Catalunya Ràdio. I arrenca avui l'audiència de Lleida, el judici per la mort a ganivetades d'un home durant una baralla entre dos clans familiars en un bar de Mollerussa a finals del 2022.
12: S'hi jutgen 6 homes, però els principals acusats són un pare i un fill, per qui la Fiscalia demana 16 i 19 anys i mig de presó. La decisió la prendrà un jurat popular.
0: Anem cap a Lleida, Estela Bussoms.
17: La baralla va començar quan van coincidir membres de dues famílies enfrontades en un bar de Mollerussa. Segons el relat de l'acusació, la discussió va anar pujant de to fins que la víctima va clavar un cop amb una ampolla a un dels processats i la reacció del pare i el fill amb qui discutia va ser apunyalar-lo al pit i a l'abdomen. Els serveis sanitaris no el van poder reanimar i l'home de 35 anys va morir. Durant l'enfrontament, dos germans de la víctima també van rebre ganivetades per part del principal acusat i d'un altre membre de la família rival. El cas el jutjarà un jurat popular format per 6 dones i 5 homes escollit divendres passat i l'audiència de Lleida estarà custodiada per un ampli desplegament policial. Des de Lleida, Estela Bussoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Cau a València, una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals.
13: La policia Nacional ha detingut 4 dones i un home per obligar víctimes transsexuals a prostituir-se i consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. Estaven sotmeses a un estricte control de moviments i a multes econòmiques si no feien el que se'ls deia. Els escorcolls que s'han fet s'han intervingut diners en efectiu i diversos tipus de drogues.
0: I han mort 6 persones en xocar 2 helicòpters de ple vol a Rio de Janeiro, al Brasil. Entre les víctimes hi ha el cantant nord-americà Oliver Tree i el youtuber argentí Gaspi.
12: A l'helicòpter on viatjaven també hi havia 2 productors musicals i el pilot. La 6ª víctima és el pilot de l'altre aparell implicat en el xoc. Un dels helicòpters ha estavellat en un aparcament de cotxes elèctrics on ha explotat i ha provocat un incendi que ha cremat una 20ena de vehicles. De moment no se saben les causes de l'accident. Oliver Tree, de 32 anys, era al Brasil en plena gira internacional que l'havia de portar els pròxims dies a Europa amb una actuació prevista el 4 de juliol a la Sala Apolo de Barcelona. El cantant californià acumulava més de 15 milions de seguidors a TikTok i més d'11 milions d'oients mensuals a Spotify.
0: Hi ha 3 titulars de cultura en 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
18: Què tal, bon dia?
0: La primera. Where do we go when the night fades?
18: Compte enrere perquè comenci una nova edició del Sonar. Arrencarà dijous, desapareixen els espais de Sonar de dia i Sonar de nit i tot es farà en una única ubicació, en la Fira Gran Via de l'Hospitalet. El Sonar estrena també direcció amb algunes novetats. Es podrà, per exemple, entrar i sortir del recintre. S'instal·laran fonts d'aigua potables gratuïtes i es permetrà entrar a menjar de fora.
0: La segona.

0: L'exministre canadenc Justin Trudeau es defensa de les crítiques per haver assistit al partit de Los Angeles on actuava la seva parella Katy Perry i no al debut de Canadà al Mundial de Futbol. A les xarxes l'han acusat de traïdor i ell ha sortit del pas dient que de vegades toca complir amb les obligacions d'un nòvio.
1: I la tercera?

0: I restaurants reconeguts internacionalment com el celler de Can Roca i el Disfrutar alerten contra webs que els suplaten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat. Des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diuen que cada vegada es troben amb més ciberdelictes com aquest.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça és campió d'Europa d'handbol.
3: Campions! El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La 13ª, la 50ª de la història de del club! 37-34! Quina exhibició! Quin partit contra el Fuchs de Berlín! El Barça reina Europa!
1: D'aquesta manera, el Barça suma la 50ª Champions de la seva història.
2: 50, els títols que acumula el Barça, 9 de futbol, 2 de bàsquet, 4 de futbol sala, 22 d'hoquei patins, 13 d'handbol, l'última guanyant el Fuchs de Berlín, 37-34. Barrufet, jugador del Barça.
4: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar la Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera amb aquest grup. I la meva família l'agrada, ha sigut increïble.
1: La final de la Lliga de Bàsquet la jugaran el Barça i el València.
2: A partir de dijous que ve, els valencians van tornar a guanyar la penya. El tercer partit, 75-87, Ricky Rubio, jugador del Joventut.
5: Parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
1: I la final de la Lliga de Bàsquet la jugaran el Barça i el València.
2: Sí, el Barça i el València, com ara sentíem Ricky Rubio, jugador de la penya, amb aquesta derrota dels verdinegres. El Madrid, que anunciarà avui oficialment el fitxatge de Cucurella, operació express. El Madrid ha ofert més de 50 milions pel jugador, que ha firmat ja tota la documentació des de la concentració de la selecció espanyola. El Mundial de Futbol, golejada d'Alemanya davant Curaçao, 7-1, empat a 2 dels Països Baixos de Ronald Koeman davant el Japó i empat a 1 entre el Brasil i el Marroc. De la jornada d'avui destaquen l'Aràbia, Uruguai, el Bèlgica, Egipte a les 9, Espanya juga contra el Cap Verd a les 6 i debuta Iran contra Nova Zelanda enmig de moltes mesures de seguretat a les 3 de la matinada.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui val la pena llevar-se per saber que els periodistes espanyols estan indignats. Estan indignats perquè estan tenint problemes al Mundial de Futbol per fer preguntes en castellà als jugadors que el parlen i no són de la selecció espanyola. Ha passat amb el Vinícius i amb el De Jong, per exemple, que els periodistes espanyols s'hi han hagut de comunicar en anglès. L'argument és que l'idioma oficial del Mundial és l'anglès i, per tant, les preguntes en rodes de premsa s'han de fer en aquest idioma o en el de la selecció en qüestió, perquè si no hi ha problemes amb la traducció automàtica. Doncs bé, jo als periodistes espanyols els diria que de què es queixen, home, que facin el favor de tenir una mica d'educació, que no siguin tan inflexibles i tan catetos i que entenguin que l'anglès és una llengua amb més de 1.500 milions de parlants, moltíssims més que l'espanyol, així que, per favor, deixin de fer el ridícul.
7: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Olbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
8: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
9: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
8: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
9: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
10: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
11: Amb Lidl Plus, un quilo de préssecs plans per 1,99, t'estalvies un 36%. I 500 grams d'escalopines de vedella per 7,39, t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
14: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
15: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
16: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se.
17: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalviem la síndria ratllada 0,89 al quilo.
18: I l'albocata 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
17: Que poc que costa comprar bé.
19: Aquest estiu Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
20: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: es porta el Canalies cançons, sí, que ha utilitzat gossos en les seves melodies.
1: Sí, perquè ens visiten Nacho Terrés i Oriol Ferrer de Gossos. Ens, sí, repassarem algunes de ben curioses, com aquesta de Los Shanes. És una banda peruana de surf rock i curioses, com aquesta de...

segurament amb la més exitosa, amb Who Let the Dogs Out, de Bachman, l'himne per excel·lència, tot i que la lletra parla d'un altre tema. El cor està construït completament al voltant de gent que ja ho esteu escoltant, Borda i Udola.

0: Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
1: El govern del Pakistan, que fa de mediador en les negociacions, anuncia que l'acord es firmarà a Suïssa aquest divendres.
2: If the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next...
1: I aquest és el vicepresident dels Estats Units, Jo Devans, que ha dit aquesta matinada a la Fox que l'Iran no tindrà armes nuclears i que l'acord transformarà l'Orient Mitjà per als pròxims 50 anys.
0: I una primera conseqüència. El preu del barril del petroli s'ensorra i les borses remunten.
3: El barril de Brent, el de referència a Europa, cau 4 dòlars de cop i es paga al voltant dels 83. Són 15 dòlars menys que fa una setmana.
0: L'acord serà tema central de la cimera del G7 que arrenca avui a França.
1: Està previst que Donald Trump hi arribi a la tarda, es reuneixi amb Emmanuel Macron i després sopi amb els caps d'estat de la resta de membres del G7, Alemanya, el Canadà, Itàlia, el Japó i el Regne Unit.
0: Oxfam Intermón denuncia que els magnats vinculats al sector energètic són els únics vencedors d'aquesta guerra.
3: Susana Ruiz és la responsable de justícia fiscal d'Oxfam.
4: Es que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. Y al mismo tiempo, los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
3: En un informe fet públic de matinada, calculen que des de l'atac dels Estats Units a l'Iran, una quarantena de multimilionaris han augmentat cada dia el seu patrimoni en 300 milions de dòlars.
0: I aquí avui hi ha 51 municipis en perill molt d'incendi.
1: Ahir ja se'n van declarar 3, a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest darrer ja està extingit i els altres dos estabilitzats. Martí Rossell és subinspector dels bombers.
5: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
0: Ho analitzarem amb el meteoròleg Francesc Mauri, amb Protecció Civil i també amb l'alcaldessa de Cervià de les Garrigues, Mercè Rubio. I Begoña Gómez també està citada avui davant del jutge Juan Carlos Peinado, que amenaça de portar-li per la força si no hi va.
3: Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-la a judici amb un jurat popular.
0: I milers de mestres i professors es manifesten per reclamar al Departament d'Educació que continuï negociant.
1: Iolanda Segura de l'USTEC i Laura Gené de la CGT.
6: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
7: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials, però evidentment si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
0: És una de les qüestions de què parlarem amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau, que serà avui a l'estudi del matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9. I el govern britànic prohibeix a partir d'avui l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys.
3: Tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia.
0: Amb un 55% dels vots, els suïssos rebutgen en referèndum limitar la població del país a 10 milions d'habitants.
1: El partit anti-immigració, darrere d'aquesta proposta, promet recuperar el debat els propers mesos.
0: I avui es posa en marxa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany.
3: El pla posa el focus sobretot en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància dels menors a les piscines, ho explica la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
8: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com amb rius, com amb piscines, sobretot.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado venen amb l'anunci d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra.
9: Ha passat de matinada i no tots els diaris hi han arribat a temps, almenys en les seves primeres edicions. Sí que ho fa, però, El Periódico, que titula que els Estats Units i l'Iran arriben a un pacte de pau i acorden reobrir Hormuz. És també el principal tema de portada de La Vanguardia, on llegim que Trump arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir el pas. L'acord també obre la portada de l'Ara, que posa l'accent en qui l'ha anunciat, al Pakistan. La gran foto de portada, però, és per algú que s'ho mirarà tot des de molt a la vora, el G7, foto concretament per les protestes violentes que hi ha hagut a Ginebra contra aquesta

0: Sí, mira. Altres temes de portada, 900.000 immigrants ja han demanat la regularització, ho titula El País, i dues d'habitatge. El periòdico explica que els pisos unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total, i a l'Ara hi llegim que el preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya. I per acabar esports, El País explica que el Real Madrid ha fitxat Marc Cucurella i Bernardo Silva.
1: Avui a Mataró es desperten amb 25 graus, al migdia arribaran els 29 i a Mollerús en tenen 15, amb una màxima prevista de 35. Avui tindrem un matí de sol, però amb previsió de tempesta per la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, el matí avui serà tranquil, però a la tarda tindrem algunes tempestes que naixeran al Pirineu i al Prepirineu, i avui sí que podrien arribar una miqueta més cap al sud, al centre del país, per exemple. Podrien arribar al nord del Pla a Lleida. Avui les temperatures no pujaran tant com en dies anteriors, però sí que es quedaran encara entre els 29 i 30 a la costa i uns 35 les més altes a Ponent i a l'interior de l'Ebre.
1: I després que els suïssos hagin votat en referèndum que no volen limitar la població dels 10 milions de persones, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
3: Bon dia, Catalunya. Del referèndum que han fet els suïssos, el menys important és que un 54,8% dels electors hagi votat en contra de limitar la població del país a 10 milions d'habitants abans del 2050. De fet, la notícia és el referèndum mateix i el fet que s'hagi posat una xifra d'habitants simbòlica i política en relació a la sostenibilitat del país. Al seu torn, tot i votar per continuar creixent a espatlles dels nouvinguts, els suïssos també han deixat clar que si volen més immigració és perquè els interessa per mantenir la riquesa del país. Es pensi el que es pensi sobre tot plegat, l'important del cas és veure com els països civilitzats discuteixen les xifres dels seus límits del benestar. A Catalunya, per contra, hem passat ràpidament dels 6 milions als 10 i ara molts polítics diuen que ja estan treballant pels 12. I heus ací la pregunta incòmoda. Qui ha decidit que volem ser tanta gent? La resposta a aquesta pregunta és la clau de la política catalana del futur. Pesi a qui pesi.

0: I aquests dies repassem cançons dels Mundials. Ricky Martin va ser protagonista de la cançó del Mundial de França del 98.
1: Amb aquesta cançó enganxosa, la Copa de la Vida, una cançó que va establir les bases de les futures cançons dels Mundials de futbol. Ricky Martin va fer una cançó plena d'energia, amb una tornada icònica, immers en el seu disc Living la Vida Loca. Ricky Martin va barrejar ritmes llatins, xiulets penetrants i va combinar una base de samba en una cançó que parla de buscar la grandesa i d'agafar-se a la Copa de la Vida.

0: La Copa de la Vida, amb ganxo de metalls memorable, amb una tornada contundent que expressa passar-s'ho bé. Olé, olé, olé. La França de Zinedine Zidane, l'anfitriona del Mundial del 98, va aconseguir el títol de campiona a l'Estat de França amb una golejada davant el Brasil per 3-0.
1: I amb qui heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio? Xavi Canalias.
2: Bon dia de nou amb l'Encarna Martí, que és del forn fet de farina de Sant Fruitós de Bages. Va obrir el negoci fa gairebé 11 anys i la seva filla està agafant el relleu. És per això que aquest matí l'Encarna ens ha volgut fer aquesta reflexió.
3: I dic que la jovent d'ara, que fa molt bé que vagin a la universitat, però hi ha molts negocis d'aquests petits que també tenen formació, evidentment, però no cal estudiar una carrera per acabar-se de realitzar, perquè tot això que són mecànics, fusters,
2: paletes,
3: peoners, tots aquests oficis que s'estan perdent.
1: I avui on són festes?
2: Encara sou a temps de gaudir de l'últim dia de festa major a Sant Padó. A les 11 del matí hi haurà festa de l'escuma amb més tomàquet. Serà la plaça Gran 1 d'octubre. A les 12 del migdia, ball amb Raül,
1: Raül
2: Llobet. Si no, cantant, eh?
1: Ah,
2: no, no, no. A la plaça Gran Llobet, però també es diu Raül.
4: Hace tiempo que sueño su boca.
2: A les 2, dinar trinxat al recinte de Penyes. A les 7, botifarrada popular també a la plaça Gran 1 d'octubre. I per acabar la festa, Havaneres a les 8 amb el grup Porvo.
1: Home, i a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
5: Doncs un any més hem de parlar dels aficionats japonesos recollint tota la brutícia de les grades de l'estadi després del partit del Mundial Japó-Països Baixos. Després del partit s'han posat a recollir-ho tot per deixar-ho tot ben net. No és la primera vegada que ho fan. De fet, ho fan des de la primera participació a França l'any 1998 i això respon a una educació i una cultura molt diferents, evidentment, a les d'aquí i amb el concepte Osoji, que és una filosofia que promou la neteja com un acte de respecte i disciplina.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de Sebastián Zamora, delegat del Comitè d'Empresa de Serra Soldadura pel sindicat CGT. L'empresa, que depèn del grup basc Aernova, ha entrat en concurs de liquidació i calculen que només es podran salvar una desena dels gairebé 200 llocs de treball actuals. A partir d'aquí, caldrà veure si s'arriba a un acord amb Aernova o bé la matriu basca envia els empleats a Fogassa i que, per tant, sigui l'Estat que els hagi d'indemnitzar. Els sindicats consideren que ha de ser l'empresa qui assumeixi aquesta despesa.
8: Aernova s'agafa a causes econòmiques, l'haver fet aquest concurs. I nosaltres diem que això no són causes, són conseqüències que han provocat ells, que fa un any i mig, després de facturacions milionàries, es van deixar començar a caure pel fet de no finançar-nos ni avalar-nos davant de clients.
6: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
9: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
10: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
11: Bon Preu i Esclat.
5: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats que celebren amb eufòria l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El preu del petroli es desploma, el barril de Brent baixa un 5% i se situa en $83. Els parquets asiàtics es disparen amb força, la borsa de Seül guanya més d'un 5,5%, la de Tòquio un 5% i la de Xangai un 1% i la de Hong Kong un 0,37%. A la borsa de Hong Kong destaca també l'empresa tecnològica Zipu AI, que s'ha disparat avui fins a un 48%, després que el banc nord-americà JP Morgan alabés les previsions de creixement de l'empresa. Són crescudes que es traslladaran avui a les borses europees, que divendres ja van tancar en verd. L'IBEX 35 va registrar una millora del 3% fins a sobrepassar els 18.700 punts. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
6: La tarda de Catalunya Ràdio.
12: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
13: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
12: On es va assajar, això?
13: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà, que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar,
12: imagina't,
5: és una visió.
13: Va deixar els faros oberts, i de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
12: Als Estats Units això acaba amb trets.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
14: La millor hora del dia.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
14: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
6: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
14: Notícia d'aquesta matinada. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
16: El govern del Pakistan, mediador en les negociacions entre Washington i Teheran, ha sigut el primer a proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Suïssa divendres. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari.
17: Si els iranians compleixen amb aquest acord, transformarà fonamentalment l'Orient Mitjà durant els propers 50 anys. Posarà fi a la guerra, farà que l'Orient Mitjà sigui més invertible.
16: I J.D. Vance, vicepresident nord-americà, ho ha comentat a la cadena Fox News.
14: Ara les dues parts tindran 2 mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb 3 temes sobre la taula.
16: L'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una altra incògnita, el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla proiraniana de Hezbollah al Líban.
14: I els principals líders mundials ja hi han reaccionat.
16: El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, a través d'un missatge a les xarxes, l'ha qualificat de pas decisiu cap a una solució pacífica. Confia que això obri la porta a un acord més ampli i durador, però avisa que cal consolidar el cessament de les hostilitats. També el Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia s'han mostrat disposats a aixecar les sancions contra l'Iran, sempre això sí que Teheran doni mostres clares i verificables que abandona el seu programa nuclear militar.
14: L'acord serà tema central de la cimera del G7 que arrenca avui a la ciutat francesa d'Evian.
16: L'acord capgirarà l'agenda de la cimera. Està previst que Trump hi arribi a la tarda i es reuneixi amb Emmanuel Macron. Els altres temes que hi ha sobre la taula són la guerra a Ucraïna, els desequilibris econòmics globals i la regulació de la intel·ligència artificial. Una cimera que està marcada per les protestes a Ginebra. Ho van fer en aquesta localitat suïssa perquè és molt a prop d'Evian i perquè Macron ha prohibit qualsevol mena de protesta en territori francès.
14: Aquí avui hi ha 51 municipis amb perill molt alt d'incendi.
16: Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. I se'n van declarar 3, a Cervià de les Garrigues i a Pons, a la Noguera, tots dos estabilitzats, i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès, aquest ja extingit. El foc més important és el de Cervià de Garrigues, que va cremar 33 hectàrees i va obligar a desallotjar 8 persones i a confinar la zona. Segons els agents forestals, l'origen podria ser una serra radial. Ahir també es va donar per controlar l'incendi de Sanaüja a la Segarra, que va cremar unes 50 hectàrees, sobretot dissabte. Martí Rossell, subinspector dels bombers.
18: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
16: Durant el cap de setmana hi ha hagut risc molt alt de foc en 8 comarques del país.
14: Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, de la situació i les demandes dels docents que hi van tornar a sortir al carrer.
16: 28.000 persones, segons els organitzadors, i 7.000, segons la Guàrdia Urbana, van reclamar al departament que no tanqui les negociacions. Sentim Iolanda Segura de l'USTEC i Laura Gené de la CGT.
19: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
20: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
16: Els sindicats que no van signar el pacte amb el departament es reuniran dissabte en l'Assemblea Educativa de Catalunya per definir la nova estratègia.
14: I a la Gran Bretanya, des d'avui, estan prohibides les xarxes socials als menors de 16 anys.
16: Segons diversos mitjans britànics, tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. L'executiu britànic pretén així establir més restriccions que Austràlia, el primer país que va fer el pas. Les xarxes afectades sí que serien les mateixes, són 10, entre les quals TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X, WhatsApp en quedaria al marge. Avui en donaran més detalls.
14: Més notícies. Avui es posa en marxa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany.
16: El pla posa el focus sobretot en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància dels menors a les piscines. Ho explica la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
21: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
16: La web amb informació en temps real sobre els serveis de les platges i l'estat de la mar torna a estar activa des d'avui fins al 15 de setembre. Aquest cap de setmana, un submarinista mort a la zona de Cap de Creus i un noi s'ha ofegat a la resclosa del riu Llobregat, a l'Ametlla de Merola, al Berguedà.
14: restaurants reconeguts internacionalment, com el Celler de Can Roca i el Disfrutar, alerten contra webs que els suplanten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat.
16: Ho han denunciat els Mossos d'Esquadra.
14: Girona, Núria Paraire.
0: El Celler de Can Roca ha alertat a les xarxes socials contra una web falsa del seu restaurant que demana una transferència bancària. Els Roca demanen que els clients no donin cap dada ni facin cap pagament. Fons dels cellers han confirmat que ja ho han denunciat els Mossos d'Esquadra. El restaurant Disfrutar de Barcelona fa més d'un any que va detectar la primera web fraudulenta i des d'aleshores ja n'ha denunciat gairebé una desena. Els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona, ho explica el xef del Disfrutar, Eduard Xatruc.
3: 8 o 9 les hem trobat, sí, sí. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana, en van aparèixer 4. No?
0: Les víctimes se n'adonen un cop els cobren els diners perquè ho troben sospitós. Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
14: Detingut un noi de 22 anys que feia servir un patinet elèctric per robar a dones d'edat avançada.
16: El jove circulava per la vorera, s'aproximava per l'esquena a les víctimes i els feia una estrebada per arrencar els penjolls que portaven al coll. El lladre cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia, a l'Hospitalet de Llobregat. Se li atribueixen 4 robatoris amb violència, 2 dels quals consumats i 2 en grau de temptativa, així com 3 delictes lleus de lesions ocasionats a les víctimes durant les estrebades. El detingut va passar ja a disposició judicial.
14: Ferit crític un ciclista que ha caigut mentre feia una ruta pel Montseny.
16: L'accident va passar ahir prop de Santa Fe del Montseny, al Vallès Oriental, fins al lloc i s'hi van desplaçar una ambulància i un helicòpter medicalitzat del SEM que el van evacuar a l'Hospital de Bellvitge. Ahir també els bombers van rescatar un excursionista que va caure d'uns 3 metres al canal de Balandrau, a Caralps. L'home va ser evacuat fins al Parc d'Olot, on el van atendre efectius del SEM. Tot plegat l'endemà d'un dissabte negre al Medi Natural, amb 3 morts en 3 accidents mentre feien activitats lúdiques al Berguedà, l'Alt Empordà i al Pallars Sobirà.
14: I el Delta de l'Ebre ja estan en marxa els tractaments contra les larves de mosquit als arrossars.
16: Es fan en 2.000 hectàrees situades als voltants dels nuclis habitats.
14: Tortosa, Jordi Barranca.
22: L'objectiu és actuar a temps contra les larves per reduir la presència dels insectes a les zones urbanes. Qui se n'encarrega és el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, al Copate. Rubén Viernes és el vicepresident.
23: Aquesta campanya segueix fent els arrossars que hi ha més propers als nuclis urbans de les poblacions del Delta de l'Ebre. Aproximadament farem, com sempre, unes 2.000 hectàrees d'arrossars i, sobretot, seguim treballant per evitar les molèsties dels veïns, però, sobretot, per minimitzar l'efecte dels mosquits a la població.
22: La Generalitat, la Diputació i els ajuntaments són els que es fan càrrec de finançar els tractaments. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
14: I cultura. Comencem amb una efemèride, perquè aquest estiu es compleixen 30 anys del primer Doctor Music Festival d'Escalarre, el Pallars Sobirà.
24: Un festival que va portar alguns dels artistes més importants del món al cor del Pirineu i que va deixar una gran marca al territori. El 2019 s'havia de fer una nova edició a la mateixa ubicació, Escalarre, però no van aconseguir els permisos pel risc de ser un espai natural inundable.
14: Anem a Escalarre, Pau Rovira.
25: Bon dia. Entre els anys 1996 i 1998, la Vall va acollir 3 edicions d'un festival que va situar el Pallars al mapa musical internacional. Per Escalarre hi van passar noms com David Bowie, Bob Dylan, Lou Reed, Patti Smith, Iggy Pop, Blur o The Prodigy, en una proposta pionera que va marcar tota una generació aquí al Pirineu.
26: Quan vam veure l'esdeveniment, el que es va muntar aquí en aquest poble, vam quedar tots amb la boca oberta.
27: Hi havia tantes cues que aquell dia amb el tractor no molestava per la carretera.
28: Venien en helicòptero.
29: Bob Dylan també va
30: venir.
28: Bob Dylan.
30: I cada dia els estàvem cuinant uns 400 pollastres.
31: És que va ser brutal. Vull dir, és que no m'ho podia imaginar lo que estava veient.
32: Me ha vomitado en los pies. I era la Patti Smith.
27: Casa meva estava al mig del meollo.
33: I que no hi havia cap incident ni res.
25: Des d'Escalarre, Pau Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
14: I atenció a això, perquè Doraemon torna a parlar en català.
24: Sèrie sobre el gat còsmic 30 anys després de la primera emissió al Super 3. Aquesta és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming.
14: Marc Garriga.
34: Després de l'èxit del retorn de Bola de Drac i Doctor Slump, 3CAT recupera avui 200 capítols clàssics de Doraemon i estrena un canal temàtic de 24 hores d'emissió. A partir del 20 de juny també es podran veure 6 especials exclusius per la televisió i 5 pel·lícules que s'emetran al Super 3. Movistar Plus estrena demà la sèrie La otra hermana Bennett, un spin-off d'Orgull i Prejudici que amplia l'univers creat per Jane Austen i se centra en Mary Bennett, la germana oblidada de la família protagonista. A més, arriba a Netflix Netflix, Oasis, una sèrie d'intriga sobre una desaparició en un resort de luxe on res és el que sembla, amb Anna Garcés, Tomi Aguilera i la catalana nascuda a Bulgària, Victòria Canch. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
14: I els esports, Robert Prat.
1: El Barça es proclama campió de la Champions d'handbol, 37-34 en el Fuxe. El Madrid té previst anunciar aquest matí oficialment el fitxatge de Cucurella, 55 milions més 5 en variables. El València elimina el Joventut, jugarà la final de la Lliga de Bàsquet contra el Barça. El Mundial, els Països Baixos de Ronald Koeman empaten a 2 amb el Japó. Avui debut Espanya contra el Cap Verd a les 6 i es juga l'Iran-Nova Zelanda a les 3 de la matinada amb un fort dispositiu de seguretat.
14: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
2: Avui s'estrena a Espanya el Mundial de Futbol i Lamine Yamal finalment jugarà uns minuts. De poc hauran servit les reunions i els pactes en principi que hi havia entre el Barça i la Federació Espanyola perquè Lamine anés a poc i no jugués els primers partits. Però els metges diuen que ja està bé. Ara bé, la selecció espanyola, la notícia ahir no va ser que Lamine jugarà avui, perquè això ja ho tenien bastant clar, sinó que va ser el fitxatge de Marc Cucurella pel Madrid, el català format a la Masia, vestirà de blanc amb Mourinho, i el Madrid, per fi, tindrà un jugador amb la selecció espanyola en aquest Mundial.
14: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
14: Bon dia. I aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim temperatures un palet més altes que en dies anteriors. 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, 18 al Perelló, al Baix Ebre, i 14 graus a Solsona. Hi ha 4 nuvolets, però en general el matí s'espera assolellat, tranquil, a l'espera que a la tarda tinguem nuvolades i tempestes. Avui, més que no pas aquests últims dies, apareixeran al Pirineu, al Prepirineu, aquí podrien ser especialment fortes, ho adverteix també amb un avís groc al Servei Meteorològic de Catalunya, i avui les tempestes podrien arribar al nord de la Catalunya central o al nord del Pla de Lleida, amb unes temperatures que seran altes, 29-30 a la costa, uns 35-36 a les zones més càlides de l'oest.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
7: S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com a encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linkat. Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Linkat. A Catalunya Ràdio.
34: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
9: No, te'n falta una.
34: Ah, clar, la del tot costa.
9: Doncs som-hi, convocatòria.
10: Ahora bien lo bonito. Atacantes.
9: Marc Crosas.
34: Natàlia Arroyo.
9: Gemmarí Dongu.
34: Bruna Vilamala.
9: Damià Abella. Ion Vaquero.
34: Ilia Sánchez.
11: I amb la Sònia Germà des dels Estats Units. Tot el Mundial.
34: Al tot costa.
10: Momento, seguimos.
11: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
12: Analitzarem l'anunci d'acord dels Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz, que està previst que es firmi a Suïssa divendres.
13: A les 9 entrevistarem el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Parlarem de seguretat, del conflicte amb els mestres i de la ressaca de la visita del papa, entre altres qüestions.
12: Després parlarem amb el detectiu privat Francisco Marco, que col·labora amb la defensa de Jonathan Andic en la causa judicial per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic.
24: A 2:15 amb Laura Farr repassarem la premsa del cor i parlarem de la mort del youtuber Gaspi.
0: Este año voy a pelear en la velada del año 5.
24: I a les 11 ens visitaran Nacho Tarrés i Oriol Ferrer, veu i guitarrista de Gossos.
12: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
14: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
3: Divendres, encara alterada, l'Armínia ens va relatar com va viure la intervenció de la policia per evitar que un grup de cantaires, l'Armínia entre ells, entonés els segadors durant l'inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
15: Van detenir unes hores, ens van demanar el carnet d'identitats i després pues, ens van deixar anar.
3: No, però a veure, però de què està parlant, Armínia? Qui l'ha detingut?
14: Que la van detenir, la van detenir les forces de l'ordre.
15: La policia per lo de les estelades.
3: Ah, de l'altre dia
15: de la Sagrada Família. Ah. És una execució pública, el que ens van fer.
14: Home, no, execució.
15: Bueno, que ens van expulsar els de la coral en plena inauguració de la Torre de Jesús.
3: Sí,
15: soc
3: sí,
15: de l'agrupació
3: sí.
15: Coral Veus de Waterloo.
14: Veus aquí.
3: La seva coral, com es diu?
15: Agrupació Coral Veus de Waterloo.
14: Suposo que és en honor al president.
15: Home, evidentment.
3: Deuen haver anat a cantar allà algun dia.
15: Sí, oh, sí. I tant. Dues vegades hi hem anat.
3: Allà a la porta.
15: Evidentment.
14: I tenien la missió aquesta,
15: bueno,
14: no?
15: Bé, vam estar preparant el cop tota la setmana.
14: El cop, eh?
15: Tota la setmana, en un poble al sud de França, perquè no ens detingués.
14: Com si fossin a Tarres, tu.
15: Tu saps el que ens va costar?
14: Sí.
15: Imprimir les estelades a les partitures.
14: Home, doncs amb una impresora...
15: Que vam haver de fer en color.
14: Ah,
3: era la blava.
15: Cap
3: a quarts de 12, més temes pendents.
14: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
16: El 15 de juny de 1977, Espanya celebrava les primeres eleccions democràtiques després de la dictadura franquista. Un mecanisme que els últims anys està patint una crisi de legitimitat a nivell global. Entre les causes, doncs la desconfiança institucional generada pel fet de que els propis representants polítics qüestionin el seu funcionament i arribin inclús a parlar de frau electoral segons si els resultats els són més o menys propicis. En són experts Donald Trump, Bolsonaro, Abascal o Feijó, que encara té més tela, perquè el seu partit va guanyar les últimes eleccions. Avui és un bon dia per recordar a Espanya que tenim mecanismes per garantir la transparència del sistema i que la confiança és fonamental per mantenir viva la democràcia.
14: I el segon, el Lluís Gavaldà.
17: Avui és un bon dia per celebrar els 88 anys de David Hockney, el pintor anglès tristament traspassat aquest cap de setmana, un artista de personalitat abassegadora, lluminós, vitalista i amb una obra eclèctica i generosa, plena d'escenes quotidianes, gent anònima i paisatges assolellats. I si en voleu fer cas, la millor manera de retre-li homenatge és reservar uns dies a Londres per l'exposició que la Tate Britain ha anunciat per l'any que ve. Serà el millor homenatge possible a aquest home que va voler pintar The Joy of Life, l'alegria de la vida.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem una setmana que es preveu molt càlida. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui podíem tenir una petita refrescada, però només als llocs on hi hagi tempesta, que això serà el Pirineu o el Prepirineu, i també la Catalunya Central, les comarques de Ponent, la resta de dies esperen temperatures tan o més altes que les del cap de setmana, fins i tot amb un episodi de calor intensa, més intensa, de cara al cap de setmana que ve.
0: I ens despertem atenció amb aquesta notícia, que els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra.
2: If the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years. It's going to end the war.
0: Un acord que, segons deia aquesta nit el vicepresident nord-americà J.D. Vance a la Fox, transformarà l'Orient Mitjà per als propers 50 anys. Washington, Oriol Serra, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Un acord que han confirmat totes les parts, preveu reobrir en aquest cas l'estret d'Hormuz, en principi també inclou el front del Líban, i el que no està tan clar a aquesta hora és què passarà amb el programa nuclear de l'Iran.
3: Sí, sobre aquesta qüestió el que hem de dir és que la intenció dels Estats Units, en qualsevol cas, és que l'urani enriquit es destrueixi sota la seva supervisió. Mentrestant, l'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó també tota la regió a la seva conveniència. De moment, sabem que Donald Trump, com també el govern iranià, veuen amb bons ulls aquest principi d'acord i que, de fet, estarien disposats a signar-lo aquest divendres a Ginebra, Suïssa. Però encara hi ha molta feina per davant un cop signat el memoràndum, perquè s'entrarà en una fase de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord. Una fase que es pot allargar 2 mesos com a mínim. I un detall important, des del Ministeri d'Exteriors iranià asseguren que les negociacions començaran un cop els Estats Units alliberin els milers de milions de dòlars embargats a l'Iran. Washington no està disposat, però, a fer aquesta concessió.
0: L'acord s'ha anunciat a les portes també de la festa del 80è aniversari de Donald Trump a la Casa Blanca, que ens deies abans a les 6, Oriol, que ha sigut espectacular amb pantalles, també, a fora de la Casa Blanca, per seguir-ho.
3: Sí, sí, moltes pantalles. De fet, 4.000 persones ho han pogut seguir en directe des dels jardins de la Casa Blanca. I una mica més enllà, en una plaça que es coneix com l'Elipse, allà hi havia pantalles que feien possible que fins a 100.000 persones ho poguessin seguir també en directe. Han patit molt, ho he de dir, perquè aquí s'està girant una tempesta d'aquestes ja d'estiu que arriben després de tot un dia de molta calor, amb vents molt forts i molts llamps, però finalment ho han pogut tirar endavant. Trump encara està mirant-se aquests combats i, de fet, quan acabi haurà de marxar directe cap al G7 a Europa. I el que tu deies no és cap casualitat, també li agrada presumir del que sigui. Avui ha aprofitat doncs, aquesta gran festa amb tota la pompa doncs, per anunciar a través de la seva xarxa social aquest principi d'acord amb l'Iran. Ha felicitat tothom per l'acord. Deien una piulada que els Estats Units desbloquejaran l'estret d'Hormuz, que els vaixells del món engeguin màquines i que el petroli flueixi.
0: Gràcies, Oriol. I al matí de Catalunya Ràdio avui anirem explicant durant tot el matí tots els detalls d'aquest acord que ja ha disparat les borses asiàtiques i, per cert, ha fet caure també el preu del petroli fins als 83 dòlars al barril de Brent. L'anunci de l'acord arriba poques hores abans també que avui comenci a Evian-le-Bain, a l'est de França, la reunió del G7, reunió que assistirà, per cert, Donald Trump. Anem cap allà en directe, enviat especial de Catalunya Ràdio. Jordi Baró, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Una ciutat que està tan blindada que les protestes s'han traslladat fins a Ginebra.
4: Sí, ahir milers de contraris al G7 van manifestar-se a la ciutat suïssa veïna amb una de les imatges, la d'un Tesla completament calcinat al mig del carrer, també vidres trencats en bancs i en seus de Nacions Unides, mostres de rebuig antisistema d'una marxa multitudinària que va ser en l'inici pacífica i que es va produir en una ciutat on ja fa ara 20 anys el G7 ja va generar grans manifestacions. Però en tot cas, avui el focus a Evian, on Trump hi aterra amb un acord sota el braç. Els líders de França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit l'han celebrat de matinada, demanen que restauri l'estabilitat a l'Orient Mitjà i que s'asseguri la reobertura urgent de l'estret d'Hormuz davant d'un conflicte al qual no han donat suport i que ha fet pujar el preu dels carburants. Macron rep Trump aquesta tarda per una cimera amb Ucraïna també en l'agenda amb la participació de Zelensky demà.
0: Gràcies, Jordi. Més enllà també de l'Orient Mitjà, avui molta atenció al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 8 del matí. D'aquí a una hora podreu escoltar per primer cop i en exclusiva l'àudio de les trucades que va fer Jonathan Andic als equips d'emergència pocs minuts abans de certificar la mort del seu pare a Montserrat. Escoltarem què va dir i com ho va dir. Això després que aquest cap de setmana transcendissin també missatges del fill al pare en què li deia coses com «No m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te». Per comentar-ho tot plegat, ens acompanyarà a partir de 3:15 Francisco Marco, que és director de Método 3 de l'agència d'actius contractada per la defensa de Jonathan Andic. I a les 9 també, avui al matí de Catalunya Ràdio, comentarem tot plegat a l'Àgora amb els nostres agoristes. I entrevistarem també el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Farem balanç de la primera meitat de legislatura, parlarem de la seguretat, de l'augment de tirotejos o de la setmana tan complicada que afronten també els socialistes espanyols. Avui Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, torna a estar citada davant del jutge.
5: Todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes.
0: Però el gran dia marcat al calendari serà dimecres, quan Zapatero compareixerà davant del jutge que l'investiga després de saber-se que les joies que tenia al despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros. El Mundial. Avui debuta el Mundial la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça, 9 catalans, i el partit contra Cap Verd és a les 6 de la tarda. Dels partits disputats a les últimes hores, Suècia 5, Tunísia 1, Costa d'Ivor 1, Equador 0, Països Baixos 2, Japó 2 i Alemanya 7, Curaçao 1. Tot això avui que a Vimbodí, a la Conca de Barberà, el sol ha sortit a les 6:22 i a Bàscara, a l'Alt Empordà, es pondrà a les 9:26 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Falten 8 dies, d'avui en 8, per Sant Joan. Bon dia, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí ens acompanyarà en Pau Llong, Afra Blanco, Montserrat Nebrera i David Madí. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pau Foradada. Bon dia.
7: Bon dia.
0: 3 mesos i mig.
8: És el que haurà durat la guerra a l'Orient Mitjà si s'acaba confirmant el preacord a què han arribat als Estats Units i l'Iran. El primer a anunciar-ho ha estat el principal mediador, el primer ministre pakistanès Shehbaz Sharif, quan eren les 11 de la nit a hora nostra. Escrivia a les xarxes. Les dues parts han declarat el cessament immediat i permanent de les operacions militars en tots els fronts, inclòs el Líban.
9: Poc després era Trump a la seva xarxa social que ho confirmava, anunciant també que aixecava el bloqueig naval dels Estats Units als ports iranians. I afegia Trump, vaixells del món, arrenquin els motors que flueixi el petroli. Immediatament després, el viceministre d'Exteriors iranià també afirmava que el text del memoràndum ja està ultimat.
0: Divendres.
10: El proper pas serà la signatura d'aquest acord. Divendres, dia 19, a Suïssa. En principi serà aleshores quan s'obrirà l'estret d'Hormuz. Abans es vol garantir la seguretat de la zona, per exemple, desminant el mar.
8: Després s'obrirà un procés de negociació on s'ha de concretar què passa amb el programa nuclear iranià.
2: That Iran will never have a nuclear weapon and not just pursue a nuclear weapon, but procure or try to buy.
9: El vicepresident J.D. Vance assegura que l'Iran mai tindrà una arma nuclear, ni la fabricarà, ni la comprarà. Per cert, Vance ha mostrat la seva predisposició a ser divendres a Ginebra. De fet, tampoc ha descartat que hi vagi el mateix Trump.
0: També al Líban.
10: En el seu anunci, el primer ministre del Pakistan ha assegurat que l'acord, com dèiem, inclou tots els fronts. També al Líban, una incògnita és saber ara què farà Benjamin Netanyahu.
0: Anem en directe a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
11: Bon dia. Sí, aquesta és una de les grans incògnites ara mateix, saber si el primer ministre israelià respectarà el que s'hagi pactat a l'acord o si continuarà fent la seva, que és el que ha fet fins ara, fent cas omís de les peticions de Donald Trump. Ahir el president nord-americà va trucar-lo i li va exigir explicacions, segons el portal Axios, amb els següents termes. Per què collons has atacat? Netanyahu havia bombardejat el Líban, en què és una línia vermella pel règim iranià, i aquí a Israel tothom ja es preparava per un nou llançament de míssils per part de l'Iran cap aquí. Finalment, l'acord va evitar que això passés. De moment, el govern israelià encara no ha reaccionat oficialment a aquesta entesa. Qui sí ho ha fet ha estat el líder de l'oposició, Yair Lapid. Per aquí l'acord és la culminació d'anys de fracassos per part de Netanyahu.
0: Pugen.
8: Els mercats celebren l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Els parquets asiàtics creixen amb força. El Nikkei de Tòquio es dispara un 5% i la borsa de Xangai un 1%. El preu del petroli de Brent es desploma un 5% fins als 83 dòlars al barril.
0: Celebrat.
9: L'acord per part dels principals líders mundials. Un dels primers a fer-ho ha estat el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, que ha parlat de pas decisiu cap a una solució pacífica del conflicte. El Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia s'han mostrat disposats a aixecar les sancions contra l'Iran.
0: 300 milions al dia.
10: Oxfam Intermón denuncia que els únics vencedors d'aquesta guerra són els magnats de l'energia. Quan va començar el conflicte hi havia una quarantena de multimilionaris vinculats a aquest sector als Estats Units han vist augmentat el seu patrimoni de forma exponencial.
0: Berta Torrades.
7: L'ONG denuncia que mentre els preus del petroli i el gas han encarit la vida de la majoria, el patrimoni dels multimilionaris del sector energètic no hagi deixat de créixer. Asseguren que els beneficis de 6 de les principals corporacions petrolieres i de gas s'han disparat un 80% per sobre dels pronòstics previs a la guerra. Susana Ruiz és la responsable de Justícia Fiscal d'Oxfam.
12: Que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. Y al mismo tiempo los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
7: Oxfam Intermón insta als governs a aplicar impostos que gravin els guanys excessius. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou morts.
8: En una nova onada d'atacs russos a Ucraïna, els bombardejos llançats durant la nit contra diversos punts del país han afectat especialment Kharkiv, on han mort 5 persones, i Kiev, on han mort 4.
9: Tot i que els sistemes de defensa han interceptat una part important dels projectils, no han pogut evitar que un impactés a la catedral de Dormició, un dels principals símbols religiosos i patrimonials d'Ucraïna.
0: 900.000.
10: Són els immigrants que han demanat ja acollir-se al procés de regularització engegat pel govern espanyol, una xifra que veiem avui a la portada del País i que suposa un rècord.
8: Les sol·licituds que es poden demanar fins al 30 d'aquest mes de juny ja superen en 200.000 les que va haver el 2005, l'any en què fins ara hi havia hagut un procés similar més nombrós.
0: Prohibit.
9: A partir d'avui, l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys per part del govern britànic tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia.
10: L'executiu de Keir Starmer pretén establir més restriccions que Austràlia, que va ser el primer país en prendre una mesura similar i on no ha acabat de funcionar del tot. Les xarxes afectades al Regne Unit serien TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X, WhatsApp, en quedaria exclosa.
0: Primers ensurts.
8: Avui hi ha 51 municipis catalans en perill molt alt d'incendi. Això després del primer cap de setmana amb els 4 primers ensurts. Ahir se'n van declarar 3 de focs a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres 2 estabilitzats.
9: El de Cervià de les Garrigues, que ha cremat 33 hectàrees, va obligar a desallotjar 8 persones i a confinar els veïns de la zona. Ahir també es va donar per controlar l'incendi de Sanaüja, la Segarra, que des de dissabte va cremar unes 50 hectàrees entre camps i massa forestal. Martí Rossell, subinspector dels bombers.
13: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
0: 3 morts.
10: En accidents al medi natural aquest cap de setmana a Catalunya. Dissabte es va ofegar un jove de 18 anys al riu Llobregat. També va morir un home de 80 anys que feia submarinisme a Cadaqués. I a l'Inz una persona va morir en una caiguda al port de Medacorba.
8: Els bombers han abandonat mentrestant la recerca del jove que va desaparèixer dimecres a Roses mentre anava amb moto aquàtica. Just avui es posa en marxa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
14: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
0: Setmana negra.
9: El PSOE als jutjats avui hi torna Begoña Gómez, però el que preocupa realment el govern espanyol és dimecres i dijous, quan Zapatero es convertirà en el primer expresident espanyol en declarar com a imputat.
0: Alba Gil, Madrid.
15: Han estat 2 anys de polèmica investigació dirigida pel jutge Peinado, a qui l'Audiència Nacional ha corregit nombroses vegades. I abans de posar-hi punt final, ha citat Gómez a una audiència preliminar amb l'amenaça de fer servir la força si no s'hi presenta. El mateix aplica a l'empresari Juan Carlos Barrabés i a l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez. La citació arriba després que la Guàrdia Civil no hagi trobat moviments sospitosos ni opacs als comptes de la dona de Pedro Sánchez, que aquesta setmana encara una segona cita clau, la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Serà dimecres i dijous i haurà de donar explicacions del rescat de Plus Ultra, els suposats negocis il·lícits i ara també de les joies que li van trobar i que han dut el jutge Calama a obrir una segona investigació per contraband i frau fiscal. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Fa balanç.
10: Aquest matí compareix en roda de premsa la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, per fer balanç de les mesures de control intern contra la corrupció que el partit va posar en marxa ara fa un any, coincidint amb l'esclat del cas Cerdán.
0: Declara.
8: Avui està citat al Tribunal Suprem l'exalcalde d'Altafulla i diputat al Congrés de Sumar, Félix Alonso. Se l'investiga per un cas de suposada prevaricació quan era al capdavant d'aquest consistori del Tarragonès.
0: Torna Doraemon.
9: Rescat recupera la sèrie 30 anys després de la primera emissió al Super 3. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming.
0: Marc Garriga.
16: Després de l'èxit del retorn de Bola de Drac i Doctor Slump, 3CAT recupera avui 200 capítols clàssics de Doraemon i estrena un canal temàtic de 24 hores d'emissió. A partir del 20 de juny també es podran veure 6 especials exclusius per la televisió i 5 pel·lícules que s'emetran al Super 3. Movistar Plus estrena demà la sèrie La otra hermana Bennett, un spin-off d'Orgull i Prejudici que amplia l'univers creat per Jane Austen i se centra en Mary Bennett, la germana oblidada de la família protagonista. A més, arriba a Netflix Oasis, una sèrie d'intriga sobre una desaparició en un resort de luxe on res és el que sembla, amb Anna Garcés, Tomi Aguilera i la catalana nascuda a Bulgària, Victoria Canch. Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, 50.
17: Són les Champions que acumula el Barça, l'última a la d'handbol, 37-34 davant el Fuxe, Barrufet, jugador blaugrana.
18: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar les Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera amb aquest grup. I la meva família l'agrada, ha sigut increïble.
17: El Barça jugarà a partir de dijous el títol de la Lliga de Bàsquet davant el València, que va eliminar el Joventut.
0: Contents, doncs, per Doraemon i per Barrufet. Qui paga, mana.
17: El Madrid fitxa de manera express Marco Corella, 55 milions més 5 en variables. Aquest matí podria anunciar oficialment el fitxatge. El Mundial debut a Espanya contra Cap Verd a les 6, també la selecció de l'Iran a les 3 de la matinada davant Nova Zelanda en un partit amb moltíssimes mesures de seguretat.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
19: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dilluns 15 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Lluc. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingut i enhorabona a les famílies.
6: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
21: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 17 graus a Manresa, 18 a Vilafranca i 21 a l'Hospitalet. Carreteres, Clàudia Serra.
22: Punts amb aturades a aquesta hora a la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat, on un accident talla un carril, i a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat.
21: Avui deia fa força calor i, de fet, deixem enrere un cap de setmana de temperatures considerablement altes, i això s'ha notat a les platges i a les piscines a la demarcació.
23: A la ciutat de Barcelona, un dels punts que han tingut més èxit ha estat la piscina de la Creueta del Coll.
21: Maria Guixà.
24: Gairebé un miler de persones s'han acostat al llac del Parc de la Creueta del Coll en aquest segon cap de setmana que aquestes instal·lacions han obert al públic. A més, es tracta d'una piscina que és poc fonda, per tant, molt pensada pels infants, i, a més, també és la més econòmica de la ciutat. La majoria de les piscines municipals a l'aire lliure de Barcelona ja estan obertes, són 11, i les 4 restants obriran els pròxims dies. Maria Guixà, pel Matí de Catalunya Ràdio.
21: Més notícies. El Vallès Oriental continua ferit crític un ciclista que feia una ruta pel Montseny i que està ingressat a l'Hospital de Bellvitge per les ferides provocades per la caiguda que va tenir prop de Santa Fe de Montseny.
25: Tot plegat en un cap de setmana negre al medi natural en què 3 persones han mort en 3 accidents mentre feien activitats lúdiques al Berguedà, a l'Alt Empordà i al Pallars Sobirà.
21: El barcelonès ha detingut un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
23: L'home de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. El modus operandi del lladre consistia a circular amb un patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi acostava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrebada per arrencar-li la cadena que portava al coll.
25: A conseqüència d'aquestes accions, 3 de les víctimes van tenir lesions lleus. El detingut ha passat a disposició del jutjat d'instrucció de l'Hospitalet de Llobregat.
21: Barcelona obté la propietat de més de 5 quilòmetres de litoral de la Barceloneta al Parc del Fòrum.
23: En total són més de 62 hectàrees cedides per l'Estat, que inclouen la façana marítima, la zona olímpica, la plataforma marina del Fòrum i la zona de banys adjacent.
25: Això gràcies a l'acord entre el govern municipal i el Ministeri d'Hisenda, pel qual l'Estat cedeix de manera gratuïta a l'Ajuntament la propietat d'aquesta extensió de terreny de la costa de Barcelona de la ciutat.
21: I cultura. El Museu de Mollà i les Coves del Toll han batut el rècord històric amb gairebé 35.000 visitants el 2025. Els equipaments patrimonials han registrat un increment, de fet, de vora del 50% més que l'any anterior, impulsats especialment per l'augment de les visites escolars. Són les 7:20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
2: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
3: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
4: 150 anys movent-nos per tu.
5: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: Quan són les 7:20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc. Avui venen amb l'anunci de l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. Ha passat de matinada aquest anunci i no tots els diaris hi han arribat a temps, almenys en les seves primeres edicions. Sí que ho fa, però, El Periódico, que titula que els Estats Units i l'Iran arriben a un pacte de pau i acorden reobrir Hormuz. És també el principal tema de portada de La Vanguardia, on hi llegim que Trump arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir Hormuz. L'acord també obre la portada de l'Ara, que posa l'accent en qui l'ha anunciat, al Pakistan. La gran foto de portada, però, és per algú que s'ho mirarà tot des de molt a la vora, el G7. Foto, concretament, per les protestes violentes que hi ha hagut a Ginebra contra aquesta cimera. Altres temes de portada, 900.000 immigrants ja han demanat la regularització, ho titula El País, i dues d'habitatge. El Periódico explica que els habitatges unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total. I a l'Ara hi llegim que el preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya. I per acabar, esports, El País explica que el Real Madrid ha fitxat Marco Corella i Bernardo Silva.
6: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
11: 29.814-29814 de la sèrie 31-31.
6: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, els Estats Units contra l'Iran.
26: El terreny de joc Mundial de França, 1998, sorteig de grups. Josep Blatter, president de la FIFA, canta el duel amb més morbo.
27: Atención, este nombre va con Estados Unidos. Irán. Irán.
28: Islamic Republic of Iran, avec le vote de l'Allemagne, États-Unis.
26: Òbviament no és morbo futbolístic. S'ha de tenir estómac per veure un Estats Units-Iran del 98, però, és clar, en aquell moment fa 20 anys que els Estats Units i l'Iran són enemics declarats, com deia el líder suprem, Ali Khamenei.
29: Who is your worst enemy, Mr. President?
30: Dushmana Asliye, Iran Kist.
29: America.
30: America.
26: Qui és el seu pitjor enemic? Li preguntaven. Amèrica havia declarat sense dubtar-ho. Però el 1998 tenim un petit moment de distensió entre els països, molt petit. Un any abans, el reformista Mohammad Khatami és escollit president de l'Iran i s'acosta als Estats Units parlant de diàleg entre civilitzacions. Fins i tot ofereix una històrica entrevista a la CNN. Tot i això, el partit a França centrava totes les mirades. Just abans, també el president dels Estats Units, Bill Clinton, fa una declaració institucional parlant de retrobament dels dos països.
31: As we cheer today's game between American and Iranian athletes. I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations.
26: Hem de fer un pas endavant, diu, i a l'Iran el que expliquen els jugadors d'aquella època és que mentre que el president va dir que la seva victòria més gran era la conducta i la moralitat, l'Ayatollah va prohibir que fessin el primer pas per saludar els jugadors nord-americans. Un problema perquè, segons el protocol establert per la FIFA, els iranians havien de trencar la seva fila per anar a saludar.
0: I com va anar el partit?
26: Doncs finalment la FIFA va canviar el protocol, els jugadors van fer una foto conjunta i per simbolitzar la pau els iranians van entregar flors blanques. I un cop es va xiular el xiulet inicial...
32: Nalzarinche. Estilis header, it's a super header.
26: L'Iran va trencar els pronòstics, va guanyar 2-1 i va eliminar els Estats Units del Mundial. El partit va acabar sense incidents i la FIFA va reconèixer els dos equips amb el premi al Fair Play d'aquell Mundial. 30 anys després, la situació ja sabem quina és. Els jugadors de l'Iran han pogut participar al Mundial amb moltes limitacions i si tots dos queden segons de grup, que és una cosa bastant plausible, s'enfrontaran els 32ens de final a Houston en un escenari, almenys fins ahir, molt més tens que el 1998. Però això, si passa, ja ho explicarem.
6: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Divendres, l'Enigmàrius feia crear trames de coloms a Barcelona i la resposta era fabular. Fabular equival a crear trames i en català central el verb fabular, F-A-B-U, sona com qui fa volar amb bé baixa jo, coloms, amb la seva imaginació. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius breu. Pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista. De tres lletres. Pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista. Tres lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre la cantant de Presuntos Implicados, Lídia Rodríguez, que ha anunciat que deixa la banda després d'explicar a Telecinco que els seus membres l'han tractat molt malament.
9: Ahir, al programa Fiesta en Telecinco, van entrevistar a Lídia Rodríguez, que va substituir a Sole Jiménez a Presuntos Implicados fa més de 20 anys. Mentre l'escoltava contar el relat de maltractament psicològic i d'humiliacions que la cantant va patir en el grup, pensava, si ho estiguera dient en un altre espai, en un altre mitjà, tindria una repercussió i una validesa total. Però estava a Telecinco. Va passar amb Antonia Delate, que havia contat mil vegades lo seu amb el Conde Lecchio, però fins que no ho va dir al país, ningú la va prendre en sèrio.
0: I a la recomanació del dia celebrem la gran incorporació a la plataforma 3CAT de Doraemon, Cristina Bordes.
10: Un gran dia pels nostàlgics i per les generacions més joves, que ja tenen disponibles 200 capítols d'un dels animes més internacionals de la història, molt nostrat tot i venir del Japó. Una desfilada de creativitat i lliçons d'humilitat i noblesa per a Nobita, l'etern perdedor, tot i tenir un gat còsmic farcit d'invents com a millor amic. I si algú vol deixar la sèrie en bucle, a partir d'avui també ho podrà fer amb el canal temàtic 24 hores de Doraemon que ha estrenat 3CAT. La recuperació de les seves aventures es completarà a partir de dissabte amb la incorporació d'especials i pel·lícules de l'anime.
12: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
13: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
14: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
15: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jovany? Bon dia.
26: Bon dia, Cucurella.
16: Cucurella, se come una paella.
17: Bueno, us en podeu anar tots a la merda.
26: L'exjugador del Barça, Marc Cucurella, que ha estat al Chelsea els últims anys, serà anunciat nou jugador del Real Madrid aquest mateix matí, diuen. Ha sigut una operació ràpida del Madrid per un jugador que el Barça s'estava plantejant recuperar.
0: I recordem que la setmana passada Florentino ja va fer una oferta a Julián Álvarez, no? Que és jugador sí. Que també vol el Barça, no?
18: Què? I què?
26: Bueno, eh? I el Madrid no, també no, s'ha no. interessat, no, no, pel defensa Guardiol, pel qual el Barça
18: sí,
26: també...
18: I què? No, què? Ponyes es passa.
0: A veure, Florentino Pérez, bon dia primer de tot.
18: Sí. Bon dia, mis cojones. Mis cojones, que me tenéis, és que me tenéis hasta el nabo.
26: Escolta, vol fer el favor de calmar-se? Porta uns dies, de veritat, no, no, no. Amb un estat d'alteració

0: que someter a votación la presidencia de este club, que es lo más humillante que he tenido que hacer en mi vida.
1: Ja. Això vol dir que seguiran copiant el model del Barça,
0: pues
1: eh?
0: Sí. A què més quiere fichar a Barcelona?
1: No li direm.
0: Ah, bueno, pues me quedaré escuchando a Robert Prats y ya me lo diré.
1: Doncs li direm que no ho digui.
0: A ver si voy a hacer que te maten.
2: Són 8:15. I a aquesta hora els mercats celebren amb ganes l'anunci d'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que inclou també el front entre Israel i el Líban. Després de dies d'incertesa, l'han confirmat totes les parts i s'assignarà divendres a Suïssa. Serà a partir d'aleshores que es reobrirà l'estret d'Hormuz i s'obrirà també un període de negociacions per acabar de concretar aquests punts del pacte, per exemple, com queda el programa nuclear iranià. El vicepresident J.D. Vance ha assegurat a la Fox que l'Iran mai tindrà una arma nuclear, ni la fabricarà ni la comprarà. I l'anunci ha arribat poc abans de la festa del 80è aniversari de Donald Trump. Una festa amb 5.000 convidats i en què els jardins de la Casa Blanca s'han convertit en un gran ring de combat d'arts marcials. A les 8 tornarem en directe a Washington, a Jerusalem i també a Vian, França, on a partir d'aquest vespre se celebra la reunió del G7 amb la presència del mateix Donald Trump. I més enllà de l'Orient Mitjà, avui molta atenció al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 8, perquè d'aquí a mitja hora podreu sentir per primer cop, i en exclusiva, els àudios de les trucades que va fer Jonathan Andic als equips d'emergència pocs minuts després de la mort del seu pare a Montserrat. Sentirem què va dir i també com ho va dir. Per comentar, ens acompanyarà a partir de 9:45 Francisco Marco, també director de Método 3, l'agència de detectius contractada per la defensa de Jonathan Antic. I pel que fa als esports, Robert Prat.
3: El Barça, que es proclama campió de la Champions d'handbol, 37-34 davant el Fuxe. El Madrid, que té previst anunciar oficialment aquest matí el fitxatge de Cucurella, 55 milions més 5 en variables. El València elimina el Joventut, jugarà la final de la Lliga de Bàsquet contra el Barça. I al Mundial, els Països Baixos de Koeman empaten a 2 amb el Japó, debut a Espanya contra el Cap Verd a les 6 i es juga a l'Iran, Nova Zelanda, a les 3 de la matinada amb un fort dispositiu de seguretat.
2: I el dia comença amb sol a la majoria de comarques, però sembla que l'acabarem amb algunes tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, com a mínim a la meitat nord de Catalunya es preveuen tempestes al Pirineu, Prepirineu, i avui, com a novetat, podrien arribar a la Catalunya central o fins i tot al nord del Pla Lleida. Localment podrien ser tempestes fortes, segons adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya. A la resta del país, sol i temperatures altes. Potser no tant com les d'ahir, però sí que encara podrien arribar als 35 o 36 graus, per exemple, a les comarques de Ponent.
2: I mobilitat també a aquesta hora amb problemes al tramvia de Barcelona. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. La línia T5 del tram que uneix Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Badalona s'ha avariat un comboi i això fa que les freqüències de pas estiguin alterades. Pel que fa a rodalies i regionals, hi ha els retards habituals, endarreriments d'uns 10 minuts a l'R11 que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou i també de 10 minuts a l'R15 en el tren que va de Reus a Barcelona. A l'Havana Express, que va de Tortosa a Barcelona, també va amb un retard de 10 minuts i també demores en l'alta velocitat en l'AVE, que va de Figueres a Madrid i que acaba de passar per Sants, que va un quart d'hora tard.
2: I les carreteres, circulació complicada a la Ronda de Dalt. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Sí, al nus de la Trinitat hi ha hagut un accident direcció Llobregat que provoca cua des de Santa Coloma i entre Vall d'Hebron i Trinitat direcció Besòs també hi ha aturades per un altre accident. Retencions també a la Ronda Litoral de Sant Adrià a Santa Coloma en sentit Trinitat i de Sant Adrià a la Barceloneta direcció Llobregat.
2: Avui a l'Àgora del Matí, Pau Llong, Afra Blanco, Montserrat Ebrera i David Madí. Són les 7:33. Avui la redacció del matí comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pau Forada, bon dia.
7: Bon dia.
2: Els articles d'opinió, poques referències a l'acord entre els Estats Units i l'Iran que va arribar ja passada la mitjanit.
8: L'editorial de La Vanguardia destaca que avui arrenca el G7, la reunió de les 7 democràcies més industrialitzades, pendent de com es concreta aquest pacte entre els Estats Units i l'Iran.
9: El rotatiu del grup Godó remarca que les guerres, la Xina i la imprevisibilitat de Trump marquen l'agenda de la trobada.
8: A l'Ara, la politòloga iraniana Nazanin Armanian diu que ara es parla de pau, però que tot plegat només es tracta d'una treva que el president dels Estats Units busca, bàsicament, pel Mundial de Futbol.
9: Armanian assegura que el règim islàmic de l'Iran ha mort, però no el negoci de la carrera nuclear a la regió.
8: Al periòdico, el diplomàtic Jorge Tezcallar parla de Trump, però no de l'Iran, sinó de la seva fixació en l'Amèrica Llatina.
9: Explica que el president hi vol règims conservadors i per això va donar suport a Bukele, Fujimori i Bolsonaro i ara es posiciona al costat d'Abelardo de l'Espriella a Colòmbia.
8: L'editorial del País es fixa en Venezuela i en l'operació promoguda pels Estats Units que va matar el narcotraficant El Niño Guerrero.
9: Assegura que aquest país és un camp de proves de fins on poden arribar les operacions de seguretat dels Estats Units.
8: Per la seva part, l'editorial del Mundo parla d'una altra guerra, la d'Ucraïna.
9: Diu que la congelació

0: El front ucraïnès no costa la pau a Europa, sinó pot ser una fase encara més perillosa de la confrontació amb Rússia.
1: I afegim-hi el que ha llegit ara a la premsa el periodista Xavier Grasset.
2: Eduard Voltas ha engegat Pròxima Estació, nou mitjà digital centrat en Barcelona i per subscripció. I en el seu escrit es pregunta, a propòsit de la massificació turística, si és un camí que es pot revertir. Les ciutats, les àrees metropolitanes, poden decidir controlar quants turistes reben a través d'un mecanisme molt simple, el nombre de llits que es pot apujar o baixar a través de la normativa. Diu Eduard Voltas, Barcelona s'ha ficat tota sola i per què ha volgut en l'actual escenari de massificació? I es pregunta, es pot desfer aquest camí? Lògicament sí, és només una qüestió de voluntat política i planificació.
3: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
4: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
5: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
6: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
7: Costellarro va bé. Gràcies.
8: Tria, no tria. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
6: Costellarro, senyor?
9: Volkswagen. Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vin al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
10: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'Ondius torna a navegar.
12: És el vaixell que va tenir el brot d'antivirus. Ara, 2 mesos després, un cop desinfectat i amb tots els controls passats, ha tornat a salpar, ara cap a l'Àrtic. Això sí, no és un nou creuer, sinó que viatja amb treballadors de la mateixa companyia del vaixell, Ocean White. Ho veiem a El País.
1: I què ha fet caure un govern municipal?
13: Una classe de ioga. Ah. Així ho llegim a l'Ara, passat a Pont de Molins, un poble petit de menys de 600 habitants a l'Alt Empordà. L'encara alcaldessa d'Esquerra va retirar les competències al tinent d'alcaldia del mateix partit, acusant-lo d'abús de poder per haver utilitzat una sala municipal entorpint una classe de ioga per dones. Ell ho nega i ara s'ha posat d'acord amb regidors de Junts per fer una moció de censura.
1: Com arriba el Barça al Senegal?
12: Doncs a través d'un jove de Guissona, Nanu Kundul, que des del 2019 comenta els partits notícies del club en Wolof. Té gairebé 800.000 seguidors a TikTok, 50.000 a Instagram i vídeos que superen els 2 milions de reproduccions. Va néixer a la Segarra, però va passar part de la infància i adolescència al país dels seus pares. Una història que llegim al Segre.
1: Una petició per Lego.
13: Després que la companyia de joc danesa llancés el Lego de la Sagrada Família, ara Turisme de Barcelona proposa Lego que faci altres jocs de construcció de llocs icònics de Barcelona. Quins? Doncs suggereix el telefèric del Port, les Tres Xemeneies o la Fundació Miró. L'han raptat a través del compte d'Instagram Visit Barcelona. Ho veiem al web de BTV.
1: I què està cada cop més lluny?
12: La diferència entre la nota mitjana de batxillerat i la que treuen els alumnes a la selectivitat. Si fa 10 anys era de poc més de mig punt, ara supera el punt. Dit d'una altra manera, el curs passat la mitjana després d'acabar el batxillerat va ser d'un 7,6, mentre que la selectivitat es va quedar en un 6,4. Els experts ho atribueixen al fet que ara les proves d'accés a la universitat són més competencials. Ho recull l'Ara.
1: I una notícia pels fans de Nino Bravo.
14: Al partir un beso i una...
13: Doncs que un Nino Bravo gegant serà la falla municipal de València l'any que ve, el 2027. Segons llegim al web de Punt Media, farà 20 metres d'alçada i l'ha fet el dissenyador José Luis Santos. Presidirà la plaça de l'Ajuntament amb el lema Vuelvo a mi tierra, en referència a l'últim vers de la seva mítica cançó Un beso i una flor.

0: ara els destacats en internacional i economia amb Marc Jurado i Lara García.
1: Comencem als Estats Units, al Washington Post, tothom pendent de l'acord entre americans i iranians per posar fi a la guerra. El diari es fa ressò de les paraules del president Trump anunciant-ho i demana calma a les parts després dels atacs israelians a Beirut que amenaçaven de fer descarrilar les negociacions. L'article també destaca les tensions entre Trump i el govern israelià. I a Suïssa, el diari Blink interpreta el resultat del referèndum sobre la iniciativa No a una Suïssa de 10 milions d'habitants com una derrota de la proposta, però també com un avís clar a la classe política. Diu que una part molt important de la població continua preocupada pels efectes de la immigració, la manca d'habitatge, la congestió de les infraestructures i la pèrdua de qualitat de vida. Han perdut el referèndum, però un 45% de lectors els han donat suport.
2: I ara repassem els diaris del món que analitzen l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Expansión assegura que aviat es podria establir una situació similar a la que existia abans de la guerra, però amb l'Iran exercint més pressió negociadora per la seva capacitat d'influir en el trànsit a l'estret d'Hormuz. El Confidencial explica que la guerra ha elevat la factura del deute d'Espanya en 1.500 milions a l'any. Diu que el repunt de la inflació i la pujada de tipus del BCE han suposat un augment dels costos amb què es financia l'Estat, i avui l'ONU Economia destaca que demà acaba el mandat de Cani Fernández al capdavant de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, després de 6 anys. Recorda que Fernández ha pilotat alguns dels expedients econòmics més rellevants dels últims anys, des de la fusió de CaixaBank i Bankia fins l'OPA del BBVA sobre el Sabadell i passant per la investigació de la gran apagada elèctrica de l'abril del 2025.
0: I a la premsa esportiva...
3: Cucurella, se come una paella.
0: Cucurella, Robert Prat.
4: El diari El País anuncia el fitxatge de Cucurella pel Madrid, 60 milions, 5 són de variables, un fitxatge que arriba dilluns i no pas dijous.

0: El País afegeix que també està tancat el fitxatge de Bernardo Silva pel Madrid. El Mundo Deportivo remarca que Cucurella és una segona opció darrere de Guardiol, del City. La Vanguardia parla d'un fitxatge sorpresa i el periòdico aclareix que el jugador volia deixar el Chelsea per tornar a Espanya. El Barça i l'Atlètic de Madrid el volien fitxar. El Marca diu que Mourinho el va trucar personalment per dir-li que el fitxava a ell, pel lateral esquerre, o a ningú més. El diari Ara parla de Barcelonitis, de Florentino Pérez, ha encarit el preu de Julián Álvarez, ha fitxat Cucurella i Bernardo Silva. I l'esport destaca el Barça de les 50 Champions, amb l'última aconseguida, la d'handbol. Per l'esportiu, el Barça són campions absurdament en tot.
1: I a la premsa del cor, Carles III i Gent de Pineda.
2: Aquest cap de setmana, Carles III ha celebrat el tradicional Tropic de Colors, una sort de segon aniversari del monarca que serveix d'excusa per organitzar una rua i, posteriorment, fer unes escopinyes i uns ganxitos. Gran desplegament d'elegància. Carles i Camila anaven vestits de soldadets de plom, només els faltava una corneta, els prínceps de Gales, dos pinzells, i la mainada royal molt espigada. Es nota que han fet dues febrades aquest any perquè l'estirada és considerable. Tots dutxats, correctes i festius. Desitgem que el rei rebés els obsequis adequats per ser l'avi de la casa, un jersei del Corte Fiel i una bossa d'aigua calenta pels ronyons.
1: I qui fa anys avui, Caralies?
3: A veure, és que t'he portat visita avui a l'estudi.
1: Sí,
3: a
1: la Charo Faig.
4: Bon dia.
1: Hola, bon dia. Què, com estàs?
4: Bé, molt bé.
1: 42 anys.
4: Sí, ja.
3: Sembla ser jove.
1: Sí. Mira, és que els concerts són d'aquelles persones a la ràdio imprescindibles.
3: Total, ens coneixen
1: sempre
3: a tots.
1: Sempre hi sou, sense fer soroll, no? Però fan una feina imprescindible. Per tant, avui aprofitem per felicitar-te. Com ho celebraràs, Charo?
4: Intentaré quedar amb unes amigues per anar.
1: Unes amigues.
4: Bueno, més... Un japo.
1: Un japonès. Està bé. Charo, per molts anys. Moltíssimes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies.
3: Adéu.
1: Qui més fa anys avui, Caralies?
3: També comparteix dia d'aniversari l'actriu Courtney Cox.
5: No sé.
3: Friends, Courtney Cox.
1: Friends, 52.
3: En fa 61. També fa anys l'actriu Blanca Portillo.
1: 70.
3: 63, i acabem felicitant l'exvicepresidenta espanyola Maria Teresa Fernández de la Vega.
1: 72.
3: 77.
1: Santoral.
3: Avui és Santa Benilda de Còrdoba. Va ser una anciana vídua que vivia a Còrdoba. Corria l'any 853 quan es va desencadenar una persecució contra els cristians. Benilda, malgrat l'edat que tenia, va confessar la seva fe. Aquesta actitud li va costar la vida. Va morir xas decapitada i la van incinerar. Això sí, abans d'escampar les seves restes per al riu Guadalquivir, el seu cos sense cap va ser penjat en un pal i exposat a tota la ciutat. Se la considera una de les màrtirs de Còrdoba i a Catalunya hi ha 109 dones que es diuen Benilda.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 15 de juny del 2026. Seran al quiosc Vintage amb Albert Om.
6: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
7: 15 de juny de 2016. Queda només una setmana perquè el Regne Unit voti en referèndum si se'n va de la Unió Europea i totes les enquestes vaticinen la victòria del Brexit a les urnes. Hi ha pànic a les borses i també el número 10 de Downing Street. David Cameron, el mateix primer ministre que ha convocat el referèndum, ara amenaça amb noves retallades socials i més impostos si guanya el Brexit. Ara fa 10 anys la revista Restaurant feia pública la llista dels 50 millors restaurants del món. El celler de Can Roca cedia el número 1 mundial a l'Hosteria Francescana de Mòdena. En canvi, Joan Roca era proclamat millor cuiner del món. Acabo perquè el juny de 2016, en plena campanya electoral espanyola, TV3 emetia una edició especial del Foraster a Madrid. Quim Masferrer parlava sobretot amb catalans que vivien allà i gravava el monòleg amb 700 persones al Teatro Calderón.
1: Avui és 15 de juny del 2026, és el 166è dia del calendari. Falten 6 dies per l'estiu, 9 dies per Sant Joan i 3 pel Dia Internacional del Sushi. Mira, avui que se'n va de Japó, la Sara, doncs mira, podrà anar a celebrar-ho. I així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
1: Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra.
8: If the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years.
9: Tant Donald Trump com també el govern iranià veuen amb bons ulls aquest principi d'acord. Estarien disposats a signar-lo aquest divendres a Suïssa.
10: Queda per resoldre el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla pro-iraniana de Hezbollah al Líban.
11: De moment no hi ha reacció oficial de Benjamin Netanyahu, a qui ahir Donald Trump va definir com un home molt difícil per haver posat en perill l'acord per enèsima vegada.
12: No anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
13: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga i amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans.
14: L'educació i la sanitat.
1: Aquests són els sons del matí i de seguida hi afegirem també l'àudio en exclusiva que emetrem aquí en aquest programa a partir de les 8 del matí. Són les trucades de Jonathan Andic que va fer els serveis d'emergència després que el seu pare caigués per un barranc a Montserrat. A partir de les 8 emetrem en exclusiva al matí de Catalunya Ràdio aquests àudios que són claus també en la defensa. Però abans, anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Anunci.
5: Avís mitjançant el qual és posada alguna cosa en coneixement del públic o també suport en forma de cartells, fullets, pel·lícules, etc, que conté missatges persuasius. Persuasives han estat, han hagut de ser, si més no, les parts enfrontades aquestes darreres setmanes abans d'anunciar aquesta matinada l'acord entre americans i iranians per posar fi a la guerra.
1: Cita.
5: Algú adduir de viva veu o per escrit un passatge d'un autor en suport del que diu, és a dir, reproduir allò que algú altre ha dit. Ens quedem, però, amb l'excepció, un jutge, un tribunal, intimar a algú perquè comparegui davant seu el dia i l'hora prefixats. Avui, Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, està citada davant del jutge Peinado com a pas previ a enviar-la a judici.
1: Limitar.
5: El que no faran els suïssos en relació amb la població del seu país, ni per tant la immigració. L'extrema dreta volia posar un topall de 10 milions d'habitants, però el 55% del país ja ha votat en contra. La dreta populista s'haurà de limitar a acceptar el resultat.
1: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 1.639 euros.
14: És el que costa el metre quadrat a Badia del Vallès. El municipi lidera l'encariment de l'habitatge a Catalunya amb un increment del 168% del preu del metre quadrat. El segueix Argentona amb un encariment del 120%.
1: 300 milions de dòlars.
14: És l'augment diari que ha tingut el patrimoni d'una quarantena de multimilionaris del sector de l'energia des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Oxfam Intermón denuncia que els únics vencedors de la guerra a l'Orient Mitjà són els magnats vinculats a aquest sector, l'energètic.
1: 51.
14: Són els municipis que avui estan en perill molt alt d'incendi a Catalunya. Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir es van declarar 3 incendis a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit.
1: I ara 3 imatges, veig, pel foradada. A la primera imatge veig un grup de policies antidisturbis francesos. Estan envoltant i envoltats d'una mena de fum de color rosa. Porten vistoses màscares que per poder respirar i el primer apunta amb una arma cap al cel. La imatge capta com just acaba de sortir del canó d'un projectil.
15: Podria ser una pilota de goma, un projectil de foam o un equivalent. La imatge és a Ginebra, on s'han concentrat les protestes anticapitalistes contra la reunió del G7 que avui comença a Evian, a França. Hi va haver llançaments d'objectes, enfrontaments amb la policia, situacions a les quals els agents van respondre amb gasos lacrimògens.
1: A la segona imatge veig un ring, és un ring d'arts marcials rodejats per una xarxa negra que deu fer un metre i mig d'altura. Un dels lluitadors és a l'exterior del ring, inclinat, parlant amb una de les persones de la primera fila del públic, i és Donald Trump.
15: És Justin Gaethje, el lluitador, que parla amb el president dels Estats Units just després d'imposar-se en un combat de lluita mixta. S'ha imposat a l'espanyol, Ilia Topuria, tot plegat en la vetllada que ha centrat els actes de celebració del 80è aniversari del president dels Estats Units. Un combat celebrat a la Casa Blanca que portava per nom Freedom 250, coincidint amb la commemoració dels 250 anys de la Fundació dels Estats Units.
1: I a la tercera imatge veig el jugador de la selecció espanyola, el català Marco Corella. Està enmig de l'entrenament, assegut a la gespa, fa un exercici amb una cinta als peus, mentre parla pel telèfon mòbil, potser acabant de certificar el seu fitxatge pel Real Madrid.
15: El jugador del Chelsea ahir durant la sessió d'estiraments prèvia al debut avui al Mundial i que es va acabar convertint en el centre de totes les mirades a la concentració. Format a la Masia, va sonar com a possible reforç del Barça, també de l'Atlético de Madrid, i en poques hores va acabar patant el Santiago Bernabéu. A lateral es posarà les ordres de Mourinho a canvi d'uns 50 milions d'euros.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Els Mossos d'Esquadra van evitar l'any passat 47 intents de matrimoni forçat, 28 dels quals tenien com a víctima una menor d'edat. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. La notícia diu que són dades oficials oferides pel Departament d'Interior a una pregunta parlamentària del Partit Popular. Segons aquesta notícia, els Mossos d'Esquadra van aconseguir impedir 47 intents de matrimoni forçats durant tot l'any passat. Ara bé, aquestes dades policials poden no reflectir, diu la notícia, el total de casos de matrimonis forçats perquè existeixen barreres culturals i socials que impedeixen en molts casos la seva denúncia. Són dades que poden reflectir només la punta de l'iceberg, diu la notícia. Per últim, aquestes dades també constaten que 28 d'aquests 47 matrimonis forçats tenien com a víctima una nena menor d'edat.
1: I això és real o fals?
17: El matí de Catalunya Ràdio.
18: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa. La setmana passada, estudiants de periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva van participar com a voluntaris al Centre Internacional de Premsa habilitat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Amb més d'un miler de periodistes acreditats per cobrir l'esdeveniment, l'alumnat va donar suport als professionals dels mitjans i va poder conèixer de prop l'organització i la logística d'una cobertura informativa d'abast internacional. Una experiència formativa que els va permetre apropar-se a la realitat professional de la comunicació.
19: Experiències en mitjans de comunicació reals, edició d'un diari digital, esdeveniments de referència en comunicació digital. El grau en periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva creiem en la metodologia Learning by Doing. Aprendre fent. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
16: Som-hi, Real o Fals. Sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que els Mossos d'Esquadra van impedir l'any passat 47 intents de matrimoni forçat, dels quals 28 tenien com a víctima una menor d'edat, és una notícia falsa. Aquestes dades no són de l'últim any, són dels últims 5 anys. Si fem el promig, no arriben a 10 els matrimonis forçats que es detecten a casa nostra. Tot i la falsedat de la notícia, Vox la fa servir en algunes de les seves intervencions parlamentàries.
1: Gràcies, Marc.
16: Adéu, bon dia.
1: Ara són les 7:53. Titulars del dia al 2 minuts amb Sílvia Solares i Francesc Soler. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
20: El govern del Pakistan, que fa de mediador en les negociacions, anuncia que l'acord es firmarà a Suïssa aquest divendres. J.D. Vance, vicepresident nord-americà, a la Fox.
21: Si els iranians compleixen amb aquest acord, transformarà fonamentalment l'Orient Mitjà durant els propers 50 anys. Posarà fi a la guerra, farà que l'Orient Mitjà sigui més invertible.
1: El preu del barril de petroli s'ensorra a les borses que remunten.
10: El barril de Brent, el de referència a Europa, cau 4 dòlars de cop i es paga al voltant dels 83. Són 15 dòlars menys que fa una setmana.
1: I l'acord serà tema central de la cimera del G7 que arrenca avui a França.
20: Està previst que Trump hi arribi a la tarda, es reuneixi amb Emmanuel Macron i després sopi amb els caps d'estat de la resta de membres del G7.
1: I aquí avui hi ha 51 municipis amb perill molt alt d'incendi.
10: Ahir ja se'n van declarar 3 a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta Vilafranca del Penedès. Aquest darrer ja està extingit i els altres dos estabilitzats. Martí Rosell és subinspector dels bombers.
22: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
1: I Begoña Gómez està citada avui davant la jutge, davant del jutge Juan Carlos Peinado, que amenaça de portar-li per la força si no hi va.
20: Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-la a judici amb un jurat popular.
1: I milers de mestres i professors es van manifestar ahir per reclamar al Departament d'Educació que continuï negociant.
10: Yolanda Segura de l'Ostec i Laura Gené de la CGT.
23: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar.
24: Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens haurem de trobar als carrers durant la tardor.
1: El govern britànic prohibeix des d'avui l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys.
20: Tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia.
1: I avui es posa en marxa el dispositiu per prevenir accidents durant la temporada de bany.
10: El pla posa el focus sobretot en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància de menors a les piscines. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
25: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
1: I en esports, el Barça guanya la Champions d'handbol.
20: Després de guanyar la final 37-34 al Fiuxe de Berlín.
26: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
27: Bon dia, pel que fa al temps, comencem el dia amb sol i calor, temperatures altes ja aquesta hora, amb previsió que s'enfilin fins als 30-33 graus en moltes zones de l'interior. Avui també podria arribar als 35 o 36 en alguns punts de Ponent o de l'interior de l'Ebre. I a la tarda hi haurà tempestes al Pirineu o al Prepirineu i podrien arribar a la Catalunya central o al nord del Pla de Lleida.
26: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, segueixen els problemes a la Ronda de Dalt. Clàudia Serra?
28: Sí, a l'alçada de la Meridiana hi ha hagut un accident direcció Llobregat que provoca cua des de Santa Coloma. També hi ha retencions entre Vall d'Hebron i Trinitat direcció Besòs. Molta densitat també amb aturades a la Ronda Litoral, de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la C31 a Badalona, en sentit Barcelona.
6: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
0: Analitzarem l'anunci d'acord dels Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra.
2: A les 9 entrevistarem el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
0: Després parlarem amb el detectiu privat Francisco Marco, el perit contractat per la defensa de Jonathan Andic.
2: A 11:15 amb Laura Far parlarem de la mort del youtuber Gaspi.
3: Buenas.
2: I a les 11 ens visitaran Nacho Tarrés i Oriol Ferrer, veu i guitarrista de Gossos.
0: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
7: Buenas!
1: Com estàs?
7: Molt bé, i vosaltres?
1: Bé.
8: De dilluns, arrenca la setmana.
1: Sí, sí, sí.
7: Què és aquest riure? Què vol dir aquest bé? Què he volgut dir?
1: No!
8: Estem feliços.
1: Estem bé, estem bé. Estem remuntant, remuntant.
7: Ah.
1: Ha estat fotuts una mica del coll.
8: Una mica refredat, l'aire...
7: Ai, per dius.
8: Però ja està, remuntada, remuntada.
1: No es pot dormir amb el cul a l'aire, Manu.
8: Ara, bueno, aquesta nit sí, fotia una calor.
1: Ah, sí.
8: Aquesta nit era de dormir despulladet.
1: Sí, sí.
7: Jo dormo sempre amb el cul a l'aire.
1: Ves fent frases, tu. Ves fent frases.
8: Ja tenim l'article fet.
1: Exacte. Va, anem a veure el telèfon de la Júlia.
8: Ui, la Júlia, avui. Fa 10 anys.
1: Ha entrat de ple les dues xifres, 10 anys.
8: Espera't.
7: Mira.
1: Hi ha un moment que els anys passen de 10 en 10.
7: Calla. Júlia!
1: 10, 20, 30, 40, 50... 50.
8: I pum, ja està.
1: Cap a la caixa.
8: Sí.
1: No te n'enteres, ja estàs a la caixa. Júlia!
9: Bon dia.
1: No, què, la Júlia?
9: Sí.
1: Hola, Júlia! Com estàs?
9: Hola.
1: Saps d'on et truquem?
9: Quiribibi.
7: Ah, home!
1: Fas 10 anys avui, Júlia. Com ho celebraràs?
9: Va ser el dissabte.
1: El dissabte. I què vas fer? Què vas fer, Júlia?
9: Vaig celebrar amb les amigues i diumenge amb la família.
1: Toma! Doble celebració, veus?
8: Júlia, et truquem de part de la teva família, que et volen dir que els encanta compartir la vida amb tu i veure com et fas gran, que t'estimen molt i et volen dedicar aquesta cançó de la banda Neon que et toca Manu Guix en directe, que es diu Guapíssima.

0: Ja ho tindríem, Júlia. Que tinguis un bon dia i t'enviem un petonet des de la ràdio.
1: Gràcies.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu, quina veu de simpàtica. Manu, que vagi bé el dilluns, estimat.
2: Adéu, Juliette.
0: Fins demà.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: De seguida al matí emetrem en exclusiva els àudios de les trucades que Jonathan Andic va fer després que el seu pare caigués per un barranc a Montserrat. Però tot això coincideix també amb uns altres fets preocupants a Catalunya. La calor ja és aquí i com cada any s'enfila el perill d'incendis a Catalunya. Aquest cap de setmana ho hem comprovat a Sanaüja, a Pons, a Cervià de les Garrigues i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Tots estan ja estabilitzats o controlats gràcies a la ràpida intervenció dels equips d'emergència. Bombers, agrupacions de defensa forestal i agents rurals han demostrat una capacitat de reacció impecable, coordinant mitjans aeris i terrestres de forma immediata per saltar d'un front a un altre. Però la solidesa dels nostres serveis d'emergència no ens pot fer baixar la guàrdia. Aquest 2026, atenció a la dada, 51 municipis estan en perill molt alt d'incendi. 51. Només fa falta una espurna pel desastre. I el perill neix de les accions més quotidianes. Per exemple, l'origen del foc de Cervià de les Garrigues d'aquest cap de setmana n'és tot una lliçó. Els agents rurals apunten que va ser una radial la causant de la primera espurna. Amb una imprudència, per tant, accidental, en les hores més de sol, n'hi ha prou per cremar milers d'hectàrees. És impossible arribar al risc zero. Però tots hi podem posar de la nostra part per reduir el perill d'incendis. La feina de prevenció recau sobre tothom. Les alertes, per tant, de telèfon no poden ser l'únic tallafoc. No podem pretendre que l'administració faci tota la feina de contenció. La prevenció és un deure compartit, especialment en aquest 2026 que planteja reptes únics. Aquest estiu hem de gaudir del país amb total serenitat, però també amb molta precaució, atenent aquests avisos oficials i extremant la vigilància. La magnitud del repte ens obliga a ser més curosos que mai amb l'entorn, sense marge per la distracció, ni als boscos ni al camp. Alerta màxima, perquè no hi ha acte més patriòtic que el de ser un bon ciutadà.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui és dilluns 15 de juny. Comencem el dia amb unes temperatures força contrastades. Encara ha refrescat força a la Pobla de Lillet, al Berguedà, amb 12 graus a aquesta hora, i en canvi l'altre costat del Prepirineu, a Oliana, en tenen 21. Ara mateix també hi ha 25 graus ja a Roses. Dia assolellat, dia càlid, amb previsió però de tempestes que es formaran al Pirineu o al Prepirineu, i avui també podrien arribar a la Catalunya central o fins i tot al nord del Pla Lleida. Les més fortes al Prepirineu creiem que podrien deixar quantitats de fins a 20 litres en mitja hora, segons adverteix també amb un avís al Servei Meteorològic de Catalunya. Aquests pròxims dies mantindrien els ruixats de tarda, però només a l'extrem nord de Catalunya, i les temperatures aniran pujant.
0: Ara són les 8 i 3, i atenció perquè ara mateix, al matí de Catalunya Ràdio, us avança un document important. El que ara sentirem és un extracte de les converses que Jonathan Andic va tenir amb els serveis d'emergència després que el seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per un barranc a Montserrat mentre els dos estaven en excursió. Jonathan Andic se l'investiga, recordem, perquè la jutge considera que hi ha indicis que l'assenyalen com a culpable de la mort del seu pare. El que ara sentireu és una de les proves clau que la defensa vol aportar a la causa. És un document inèdit que us pot avançar al matí de Catalunya Ràdio.
3: Tens d'altre dia?
4: Hola, necessito ajuda, necessito ayuda.
3: ¿Este tipo que ha corrido?
4: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
3: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdido el conocimiento?
4: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
0: Aquesta és la primera trucada al 112. És un petit fragment que, de fet, d'aquí mitja hora podreu sentir també íntegrament aquesta trucada aquí al matí de Catalunya Ràdio. Però volíem posar-vos també alguns fragments de com ha anat aquesta seqüència de trucades. Per exemple, la primera persona que l'atén al 112 passa la trucada d'Andic als bombers. I aquí la desesperació i la confusió de Jonathan Andic augmenta a mesura que va passant els minuts.
3: I què passem, sí?
5: Sí, passa mal.
3: Pedro habla.
5: Hola, mira, parla bombers, diga. Hola.
4: Mi padre se ha caído.
5: Sí. Vale. ¿Usted iba con su padre?
4: Sí, correcto.
0: Aquesta és la trucada, un fragment de la trucada que fa amb els bombers. Insistim, d'aquí a mitja hora escoltareu la trucada sencera que va fer el 112. Hi ha una tercera conversa també de Jonathan Andic des de dalt del barranc per on s'havia precipitat el seu pare, que és amb el Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM. I aquí comença a donar la versió dels fets. En aquest fragment que escoltareu ara hi trobem un dels elements que centra en aquesta investigació, que és quan Jonathan Andic diu: el meu pare ha caigut per un barranc.
4: Sí.
6: Hola, bones, truco del SEM, estem venint de camí. Soc l'Anna, l'infermera, com t'ho dius?
4: Jonathan.
6: Jonathan, què ha passat?
4: Que el meu pare s'ha caigut.
6: Vale, ara venim a ajudar-lo.
4: Ja, però és que no el veig. No me responde.
6: Vale.
4: Que s'ha caigut por el barranco.
6: Que es importante que te reconozcamos, que llegamos en nada. Vale, con la ambulancia no vamos a llegar, pero con el helicóptero sí. Vale, vendrá un médico y una enfermera.
4: Sí, el problema es que no sé dónde está.
6: Bueno, lo buscaremos.
0: La conversa segueix amb el servei d'emergències mèdiques, que necessita saber exactament el punt exacte on s'ha produït aquest accident. I en aquí sentim el crit d'un Jonathan Andic molt alterat.
6: Mira, ara te pones en manos libres, Jonathan.
4: Sí.
6: Jonathan, ponte en manos libres y contesta al WhatsApp y nos envías la ubicación, ¿vale? Que no sea en directo.
4: Por favor, envíame la ubicación.
6: Vale, pero tú no me cuelgues en ningún momento, ¿vale?
4: Que no sea en tiempo real, quieres decir.
6: En tiempo real, no. ¿Vale?
4: Enviado. ¡Hijo!
6: Estoy aquí, no me cuelgues, ¿eh?
0: A 9:15, us oferirem aquesta primera trucada íntegra de Jonathan Andic al 112. D'aquí a mitja hora mal comptada, una conversa on podreu sentir la primera trucada que fa el 112 a Jonathan Andic sencera. Aquests són uns fragments que us hem traslladat ara en exclusiva al matí de Catalunya Ràdio, i d'aquí a més d'una hora, a partir de les del matí, també entrevistarem a Francisco Marco, que és qui ha contractat el perit, que ha contractat com a perit a la defensa, per saber quins passos seguiran també a partir d'ara. Estem parlant d'una trucada que centra part de les sospites que té el jutge. El jutge considera que hi ha versions discrepants i que Jonathan Andic va trigar massa a avisar emergències. Pau Foradada, bon dia.
7: Bon dia. Van passar 4 minuts i mig i el primer contacte va ser amb la parella sentimental d'aleshores d'Isaac Andic. Els Mossos també diuen que Jonathan Andic va donar diverses versions en la seva conversa amb els serveis d'emergències i en la declaració davant la policia. La defensa considera que no hi ha incoherències en el relat i que tot es deu a les preguntes que va haver de respondre.
0: Els fets van passar el 14 de desembre del 2024 i Jonathan Andic va ser detingut fa un mes, recordem, el 19 de maig d'aquest any.
7: I va evitar la presó provisional després de pagar una fiança d'un milió d'euros. A més, la jutgessa li va retirar el passaport i l'obliga a comparèixer setmanalment al jutjat. Just en el moment de la detenció, el cap de la Comissaria d'Investigació Criminal dels Mossos, Ramon Chacón, es trobava en aquest estudi al matí de Catalunya Ràdio. Ens deia això.
8: Sí, són investigacions, evidentment, molt complicades, molt complicades.
0: Precisament la Fiscalia i les Defenses mantenen una pugna en diferents punts del claus de la investigació. El primer és la teràpia familiar que seguien Jonathan i Isaac Andic.
7: La Fiscalia va aportar nous indicis sobre la suposada mala relació que mantenien pare i fill, en concret un missatge del Jonathan al seu pare 5 mesos abans de la mort, en què li diu: no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te. La família va advertir que el missatge està tret de context i que cal enmarcar-lo en la teràpia que seguien i en la metàfora de matar el pare de Freud. Recordem que la jutgessa també investiga si la psicòloga està relacionada d'alguna manera amb la mort d'Isaac Andic.
0: El segon punt són els problemes de mobilitat d'Isaac Andic.
7: La defensa del primogènit va al·legar que el fundador de Mango tenia problemes al genoll i que per això va fer una trepitjada tan forta a terra abans de caure a Montserrat. Una trepitjada que els Mossos creuen que no és compatible amb una simple relliscada. Els advocats de Jonathan Andic van aportar un vídeo d'una caiguda anterior del seu pare en què se'l veu entrebancar-se, trampejar uns metres endavant i no tenir prou força a les cames per mantenir-se dret.
0: I el tercer, els possibles testimonis.
7: Dos excursionistes van ajudar el Jonathan al lloc dels fets, però després de 17 mesos d'instrucció, els Mossos no han sigut capaços de localitzar-los. Els agents que van anar al lloc dels fets no els van prendre les dades i, tot i revisar les imatges i les matrícules dels cotxes que van accedir a la zona, no han aconseguit trobar-los encara. Segons la causa, Jonathan Andic va arribar a fer una trucada perduda a un d'ells, tot i que, segons la policia, va negar-ho en la seva declaració.
0: A 9:45 preguntarem a Francisco Marco pels arguments de la defensa davant de tots aquests indicis i per l'àudio de fa uns minuts que avançàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio. Recordem que també d'aquí mitja hora escoltareu la trucada íntegra que Jonathan Andic va fer al 112. Un document clau que pot canviar el rumb d'aquesta investigació. Ho investigarem tot plegat a l'Àgora, també. Ho analitzarem amb David Madí, amb Pau Llonga, amb Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Abans, comentari de la periodista del País, Rebeca Carranco.
9: La mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha deixat de ser una investigació per homicidi per convertir-se en una batalla mediàtica pel relat. Cada element nou que coneixem dels escrits judicials és rebatut i reinterpretat per la defensa. Ho vam veure amb el vídeo d'Isaac Andic caient, amb les fotos d'unes vacances en família o el context per minimitzar els missatges sobre matar el pare. I ara, amb la trucada de Jonathan Andic al 112. L'estratègia és legítima, però poc habitual. Comprovarem si el camí de guanyar-se l'opinió pública porta també a l'èxit judicial.
10: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
11: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: President Donald Trump says an agreement has been reached between the United States and Iran and that on Friday...
1: Aquesta és la notícia d'aquest matí, és l'acord entre els Estats Units i l'Iran, un pacte per acabar amb la guerra que fa gairebé 4 mesos que dura. L'acord s'assignarà divendres a Suïssa i passa per reobrir l'estret d'Hormuz i pacificar també el front del Líban. Connectem en directe amb els corresponsals de Catalunya Ràdio que segueixen aquest conflicte sobre el terreny. Comencem per Washington. Oriol Serra, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: L'acord que l'han confirmat totes les parts, com dèiem, és un pacte que també inclou el front del Líban, però el que no està tan clar és què passarà amb el programa nuclear de l'Iran.
2: Bé, en aquest sentit, la intenció dels Estats Units, en qualsevol cas, és que l'urani enriquit es destrueixi sota la seva supervisió i que l'Iran renunciï a tenir armament nuclear. De moment sabem que tant Donald Trump com també el govern iranià veuen amb bons ulls aquest principi d'acord i, de fet, estarien disposats a signar-lo aquest divendres a Ginebra, a Suïssa. Però encara hi ha molta feina per davant. Un cop signat el memoràndum, s'entrarà en la fase de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord, una fase que es pot allargar 2 mesos com a mínim. L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència. Així ho ha expressat el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, en declaracions a la cadena Fox News.
3: Si els iranians compleixen amb aquest acord, transformarà fonamentalment l'Orient Mitjà durant els propers 50 anys. Posarà fi a la guerra, farà que l'Orient Mitjà sigui més invertible.
1: I, casualment o no, l'acord s'ha anunciat a les portes també d'aquesta festa del 80è aniversari de Donald Trump a la Casa Blanca, que ha estat una festa ben curiosa, no, Oriol?
2: Sí, una festa que s'ha acabat fa tot just uns minuts. Podem pensar perfectament que no és cap casualitat. A Trump li agrada presumir del que sigui i, tot i que l'acord encara no està signat, ho ha volgut lluir el dia del seu aniversari. A la Casa Blanca, als jardins de la Casa Blanca, hi ha instal·lat un ring per a combats d'arts marcials mixtes, conegut també com a Ultimate Fighting. És una afició que té Donald Trump des de fa molts anys, amb capacitat per a 4.000 espectadors que ho han pogut seguir en directe des d'allà i una mica més enllà de la Casa Blanca, al carrer, hi havia pantalles gegants perquè ho poguessin seguir 100.000 persones. Només una estona abans de l'inici de la festa hem vist com Trump felicitava tothom per l'acord i deia en una piulada que els Estats Units desbloquejaran l'estret d'Hormuz, que els vaixells del món engeguin màquines i que el petroli flueixi.
1: Gràcies, Oriol, i l'Iran, que també celebra l'acord, però avisa que estarà atent que no s'incompleixi.
4: El viceministre d'Exterior iranià, Ali Gharayi-Babadi, ha explicat els primers passos d'aquest acord i ha assegurat que els compromisos que ha de seguir el país no són comparables amb les victòries que ha aconseguit Teheran. Tot, segons el viceministre, gràcies al poder militar del país.
1: I els Estats Units i l'Iran. I el tercer en discòrdia, Israel. La gran incògnita d'aquesta hora és saber què farà Netanyahu, que ha demostrat sobradament que va per lliure. Anem en directe a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Aquí, de moment, no ha reaccionat encara ningú.
5: No, i comença a ser estrany, tenint en compte que habitualment l'oficina de Netanyahu fins ara sempre havia emès comunicats amb certa rapidesa en relació a com avançaven aquestes negociacions entre els Estats Units i l'Iran. L'última comunicació oficial de Netanyahu és d'ahir, on deia que no toleraria que Hezbollah ataqui Israel. Aquesta premissa, de fet, fins ara ha estat per sobre dels desitjos de Donald Trump. Ho vam tornar a veure ahir mateix amb l'atac de l'exèrcit israelià sobre Beirut, que va fer que el president nord-americà s'enfadés per enèsima vegada amb Netanyahu, a qui en públic va definir com un home molt difícil de tractar i que, de portes endins, segons el portal Axios, va titllar d'algú que no té ni punyetera mena de criteri.
1: Gràcies, Jordi. A tot això, els principals països del món també es reuneixen avui al G7, que arrenca a la ciutat francesa d'Evian-le-Bain, amb la presència de Donald Trump, enviat especial a Evian-le-Bain. Jordi Baró, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: L'acord capgirarà aquesta agenda de la cimera que presideix Emmanuel Macron.
6: Sí, Macron ja és a Evian i aquesta tarda rep Donald Trump i junt amb els líders del Regne Unit, Alemanya i Itàlia pressionarà el president dels Estats Units per assegurar una reobertura ràpida de l'estret d'Hormuz i perquè torni l'estabilitat a l'Orient Mitjà després de 4 mesos d'una guerra a la qual Europa no ha donat suport i que ha patit per l'increment dels preus de l'energia. Els líders europeus han deixat clar aquesta matinada en un comunicat que l'Iran mai ha de tenir una bomba nuclear. Malgrat que hi ha molts fronts de discrepància amb Trump, Macron vol que aquesta cimera que comença avui aquí a Evian sigui una cimera d'acostament i no de confrontació amb el president dels Estats Units.
1: I la prèvia d'aquesta cimera també ha estat marcada per les protestes, no, Jordi?
6: Sí, unes protestes ahir antisistema que resumeixen segurament amb una imatge, la d'un Tesla, l'empresa propietat d'Elon Musk, completament calcinat ahir al mig de Ginebra. Va ser una manifestació que va començar com a pacífica, però que va acabar amb disturbis, també amb vidres trencats a seu de Nacions Unides.
1: Gràcies, Jordi. Ara sí que caldrà seguir també les conseqüències econòmiques del pacte. De moment, les borses pugen i el preu del petroli cau.
4: Cau amb ganes arran de l'anunci d'aquest acord. El el barril de Brent es paga al voltant dels 83 dòlars després de baixar de cop 4 dòlars després de l'anunci. De fet, els 83 actuals són 15 dòlars menys que només fa una setmana. Eufòria també a les borses. Veurem a les 9 com arrenquen els mercats europeus. De moment, Tòquio o Seül guanyen avui un 5%.
1: Sentim ara comentari pel matí de Catalunya Ràdio del professor de la Blanquerna i expert en el món àrab, Javier Albarracín.
7: Després de 40 vegades que s'ha proclamat que l'acord estava a la mà, sembla ser que en aquesta ocasió sí que coincideixen tant Iran com els Estats Units. Ara bé, queda una setmana. Queda una setmana i el més calent està a l'aigüera. No s'ha plantejat com es farà el desmantellament del potencial nuclear de l'Iran, ni el tema balístic. El Líban està sobre la taula com una línia vermella per part d'Iran. Veurem si és possible que Netanyahu el respecti, cosa dubtosa, i també posa en evidència la forma de fer acords, d'arribar a acords per part del govern de Trump, que és negociem les generals i després ja entrarem en detalls. Va passar a Gaza i mireu com està la situació.
8: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
9: Catalunya Ràdio.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 8:19, afegim ara els bàsics del matí amb Sílvia Solanes, amb Marta Viana, amb Francesc Soler, Lara García i Pepa Rus. Bon dia.
11: Bon dia.
1: Cap de setmana amb 4 incendis a Catalunya que ja estan sota control.
12: Ahir se'n van declarar 3 a Cervià de les Garrigues, a Pons de la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit. Els altres dos estan estabilitzats. El de Cervià de les Garrigues, que ha cremat 33 hectàrees, va obligar a desallotjar 8 persones i a confinar els veïns de la zona. Ahir també es va donar per controlat l'incendi de Sanaüja a la Segarra, que des de dissabte va cremar unes 50 hectàrees entre camps i massa forestal. Martí Rosell, subinspector dels bombers.
13: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
12: Hi ha 51 municipis catalans en perill molt alt d'incendi, això després del primer cap de setmana, com dèiem, amb els 4 primers ensurts.
1: I tot això ja estem en plena temporada de platja i avui comença el dispositiu del govern per prevenir accidents i per fer el seguiment de les incidències. Montsemir.
14: Que posarà sobretot el focus en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància de menors en les piscines. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
15: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
14: La web amb informació en temps real per poder consultar els serveis de les platges, així com l'estat del mar, torna a estar activa des d'avui fins al 15 de setembre. El Servei de Vigilància i Socorrisme de les Platges és competència dels ajuntaments. Montsemir, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a això, perquè l'Hospital Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. Més detall, Cèlia Forment.
16: Una cinquantena de pacients d'entre 6 mesos i 18 anys rebran medicaments per via oral. Són infants que han recaigut o que no responen als tractaments actuals. Miquel Segura, cocap del grup de càncer del Vall d'Hebron.
17: Sabem que, per les famílies, aquest és un camí molt dur. Fa pensar que podria tenir un perfil de seguretat molt més favorable, amb pocs efectes secundaris i que, si apareixen, no serien permanents.
16: A més, l'estudi, que ha costat 8 milions i mig d'euros finançats per la Unió Europea, també analitzarà biomarcadors predictius i la qualitat de vida dels pacients i les seves famílies. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a Madrid, setmana intensa en els processos judicials que afecten el PSOE. Anem cap allà. Tania Tàpia, bon dia.
18: Què tal, bon dia.
1: Avui vista preliminar a la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
18: Sí, és aquesta tarda. El jutge Peinado fa l'últim tràmit, comunica a la dona de Sánchez que la porta a judici per jurat popular per 4 delictes. L'acusació popular li demana 23 anys de presó. Els intents fins ara de les defenses i de la fiscalia que demana arxivar no han tingut cap efecte per frenar els peus a un jutge que tenia pressa per portar-la a judici. Al setembre, recordem, ho farà 72 anys i s'ha de jubilar. Però no només això, sinó que dimecres i dijous, Zapatero declara pel rescat de Plus Ultra i per les joies trobades a la caixa forta del despatx. Ho fa un mes després que el cas saltés a la llum, on només ha parlat aquest temps per defensar la seva innocència a través d'un vídeo.
1: I com afronta el govern espanyol aquesta setmana, Tània?
18: Doncs amb preocupació. Aquesta setmana posarà a prova la capacitat d'un govern i d'un partit que passa pel moment més complicat de la legislatura. Fins ara s'ha imposat la tesi de Sánchez, que en públic ho ha demanat, creu en la innocència de Zapatero i espera que pugui donar totes les explicacions davant del jutge. Però és cert que l'acumulació de casos, també amb els detalls del sumari del cas Leire, fan cada cop més difícil mantenir el rumb i l'atenció, sobretot en els temes de l'agenda del govern. Des del PSOE asseguren que el partit està net, però una possible imputació per finançament irregular. Podria ser l'estocada definitiva a un govern, com ja han advertit alguns dels seus socis.
1: Avui al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà i en parlarem amb ell, el conseller de la presidència Albert Dalmau, a qui li preguntarem també com està això de la reforma de l'administració, que fa tant de temps que prometen, per saber doncs com s'està treballant en això. I entre altres coses comentarem també l'acord entre el govern i Esquerra pel canvi legal que ha de permetre crear l'autoritat aeroportuària.
12: Ho expliquen el periòdico i la Vanguardia, és un òrgan amb què la Generalitat busca augmentar la seva influència en la gestió dels aeroports catalans. El pacte s'inclourà a la llei d'acompanyament de pressupostos i també inclourà un pla estratègic que pretén connectar per ferrocarril els principals aeròdroms catalans.
1: També preguntarem a Albert Dalmau quins són els propers passos en el conflicte a l'educació. Ahir milers de docents i famílies es van manifestar per reclamar al Departament d'Educació que continuï negociant. Marta Sánchez.
11: Els sindicats que no van signar el pacte insisteixen que hi ha d'haver millores. Quan falta una setmana per acabar el curs, diuen que estan disposats a seguir parlant durant tot l'estiu. Sentim Yolanda Segura de l'USTEC i Laura Gené de la CGT.
19: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
20: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
11: La marxa ha tingut el suport de les famílies i arriba una setmana abans de l'assemblea educativa que dissabte vinent definirà el full de ruta de cara al proper curs. Marta Sánchez pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I es compliquen els problemes per l'escola que dirigeixen els fundadors d'Aliança Catalana. Ha plegat en bloc l'AFA, que és l'Associació de Famílies, per tics autoritaris.
21: Es tracta de l'escola concertada al Roser de Sant Julià de Vilatorta, Osona. El conflicte ve per la decisió de la direcció d'imposar uniforme al pròxim curs. Segons llegim a El País, algunes famílies ho rebutgen i denuncien que el diàleg amb el centre està completament bloquejat. L'escola estava a punt de tancar i fa 4 anys la va rescatar la Fundació Puig i Cunyer, que controlen dos dels fundadors del partit d'ultradreta.
1: I restaurants reconeguts internacionalment, com el celler de Can Roca o el Disfrutar de Barcelona, denuncien als Mossos d'Esquadra les pàgines webs que els suplanten la identitat per estafar clients. Girona, Núria Paraire.
22: El celler de Can Roca ha alertat a les xarxes socials contra una web falsa del seu restaurant que demana una transferència bancària. El Roca demanen que els clients no donin cap dada ni facin cap pagament. Fonts del celler han confirmat que ja ho han denunciat els Mossos d'Esquadra. El restaurant Disfrutar de Barcelona fa més d'un any que va detectar la primera web fraudulenta i des d'aleshores ja n'ha denunciat gairebé una desena. Els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona, ho explica el xef del Disfrutar, Eduard Xatruc.
23: 8 o 9... les hem trobat, sí, sí. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana, em van aparèixer 4.
22: Les víctimes se n'adonen un cop els cobren els diners perquè ho troben sospitós. Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui, a partir de les 10, parlarem amb Laura Fa també del youtuber argentí Gaspi. Atenció, perquè al Brasil han mort 6 persones en el xoc de 2 helicòpters en ple vol a Rio de Janeiro, i entre les víctimes hi ha el cantant nord-americà Olivier Tri i aquest youtuber, el youtuber argentí Gaspi.
24: De moment no se saben les causes de l'accident. Olivier Tri, de 32 anys, era al Brasil en plena gira internacional que l'havia de portar els pròxims dies a Europa, amb una actuació prevista el 4 de juliol a la Sala Apolo de Barcelona, i pel que fa a Gaspi, era un dels youtubers en espanyol més seguits, amb 3 milions de seguidors a Instagram i a YouTube.
1: I els suïssos rebutgen en un referèndum una proposta de l'extrema dreta que volia limitar la població del país a 10 milions d'habitants.
24: La iniciativa pretenia posar més traves a la immigració i restriccions al dret d'asil si abans del 2050 el país arribava als 9 milions i mig d'habitants. El 55% dels votants ha votat en contra d'una proposta que només defensava un partit d'extrema dreta. El resultat l'han decantat sobretot les ciutats més favorables a la immigració davant d'uns municipis rurals més reticents, com explica aquesta emissora Albert Estiva, director del Centre d'Estudis Demogràfics.
25: Àmbits rurals que són menys poblats, petites arribades de persones a l'estranger, doncs de seguida es fan molt més visibles, no? I això està passant, per exemple, en Catalunya.
1: I bones notícies, atenció, pels fans de Doraemon.
21: Perquè 3CAT recupera la sèrie de Sobre el gat còsmic 30 anys després de la primera missió al Super 3.
1: I atenció, perquè comença el compte enrere pel Sonar.
21: Que arrencarà dijous. Desapareixen, recordem, els espais de Sonar de dia i Sonar de nit, i tot això es farà en una única ubicació, la Fira Gran Via de l'Hospitalet. El Sonar estrena direcció, amb algunes novetats es podrà entrar i sortir del recinte, i també s'instal·laran fonts d'aigua potables gratuïtes i es permetrà entrar menjar de fora.
1: Són les 8:27.
0: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament,
2: ostres,
0: agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
2: No.
0: I a més, es posa a diluviar.
2: No t'ho creus.
0: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
3: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
5: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
6: Peugeot.

0: I ara els esports. El Madrid anunciarà avui oficialment el fitxatge de Cucurella.
1: Operació express al Madrid, que s'ha avançat a l'Atlètic de Madrid i al Barça, ha tancat l'acord amb el Chelsea, 55 milions, 5 variables, era un desig de Mourinho, que ha fixat l'operació com a prioritària. El jugador va firmar ahir tota la documentació, ahir a la nit a última hora, des de la concentració de la selecció espanyola de futbol.
0: Mentre el Barça és campió d'Europa d'handbol.
2: El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La tretzena!
1: Així ho explicàvem a Catalunya Ràdio, la 50a Champions de la història del club. 9 de futbol, 2 de bàsquet, 4 de futbol sala, 22 d'hoquei patins, 13 d'handbol. L'última després de guanyar el Fuxe de Berlín, 37-34. Carlos Ortega, tècnic del Barça.
3: Pues un déu per tota la temporada que hem fet. Crec que ha sigut una meravella. Ara hem de recuperar.
1: Carlos Ortega, feliç per aquest nou títol del Futbol Club Barcelona.
0: La final de la Lliga de Bàsquet la jugaran el Barça i el València.
1: A partir de dijous, els valencians van tornar a guanyar la penya el tercer partit, 75-87. Ricky Rubio, jugador de la penya.
4: Parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
1: El Mundial de Futbol, golejada de la malla de Bancuraçao, 7-1, empatadors dels Països Baixos de Ronald Koeman davant el Japó i empatar 1 entre el Brasil i el Marroc. Suècia guanya 5-1 a Tunísia.

0: al matí algunes de les converses que ha tingut Jonathan Andic amb el servei d'emergències. D'aquí a pocs minuts, la primera trucada íntegra de Jonathan Andic al 112.
1: L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
2: Vaja, Carles.
1: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
2: I tu què li vas dir?
1: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
3: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
4: 150 anys movent-nos per tu.
5: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 quilòmetres d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
6: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
0: Catalunya Ràdio. D'aquí a pocs minuts aquesta trucada, aquesta primera trucada íntegra de Jonathan Andic al 112, que és una de les peces que formarà part central de les sospites que en aquest cas pot tancar la defensa del que té la jutgessa. Per tant, estarem pendents d'aquesta trucada d'aquí a pocs minuts, però abans ens actualitzem amb el que estem pendents aquest matí, per exemple, de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Serà el tema del dia a la cimera del G7 que arrenca aquesta tarda a Iran, en aquest cas a França. Enviat especial a Jordi Baró, bon dia.
7: Hola, bon dia. Trump podrà presumir avui davant de la resta de líders del G7 d'haver acabat amb una guerra que no agradava a Europa i la cimera de Viana es podrà centrar en discutir els pròxims passos. Macron, Merz, Meloni, Stammer volen estabilitat a l'Orient Mitjà, que calmi els preus de l'energia i deixen també clar que no volen que l'Iran tingui mai una bomba nuclear. Junt amb els líders del Canadà i el Japó es trobaran amb el president dels Estats Units amb una voluntat d'evitar la confrontació en una cimera envoltada de protestes antisistema ahir a Ginebra amb disturbis.
0: I molt pendents també de com responguin les borses a partir de les 9 quan obrin els parquets europeus. Redacció, Lara García.
8: Sí, els mercats que ja estan oberts a aquesta hora, els asiàtics ja celebren l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, creixen amb força aquest matí, el Nikkei de Tòquio es dispara gairebé un 5% i la borsa de Xangai un 1%. Unes crescudes que amb tota probabilitat es traslladaran a les borses europees quan obrin d'aquí mitja hora. Pel que fa al preu del petroli, el barril de Brent es desploma un 5% aquest matí fins als $83 al barril. És el nivell més baix des del dia 6 de març.
0: I el govern espanyol acaba de llançar la convocatòria de places de jutges i fiscals més gran de la història. El BOE ja publica aquesta macroconvocatòria amb gairebé 700 places. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
9: Bon dia. Si el Ministeri de Justícia feia mesos que hi treballava, són 575 places de jutges i fiscals per oposició i 125 més del que es coneix com a quart torn, acreditant experiència i mèrits. A les xarxes, Félix Bolaños, ministre, destaca que és la transformació més gran de la justícia en dècades. En total, des del 2018, aquest govern ha convocat 2.515 places de jutges i fiscals. El triple assegura la Moncloa que durant les dues legislatures de Mariano Rajoy.
0: I quan falta una setmana per la revetlla de Sant Joan, d'aquí a una hora el govern presenta la seva campanya per garantir una nit segura. Redacció, Marc Jurado.
10: Sí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, serà l'encarregada de presentar el dispositiu especial de Sant Joan per garantir una revetlla segura amb el missatge "No petis la revetlla". És, de fet, el mateix lema que va fer servir el govern per la revetlla de l'any passat. També intervindran responsables de Protecció Civil, dels Bombers, dels Mossos i del Servei Català de Trànsit.
0: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
11: Bon dia. L'R11, el regional que ha sortit a primeríssima hora de Portbou i que va cap a Barcelona Sant, circulant prop d'una hora de retard a causa, segons ens diu Renfe, de problemes amb l'operativa. D'altra banda, l'Euromet, que va de Figueres a Barcelona, va amb una demora de 25 minuts i avui també hi ha endarreriments d'uns 10 minuts en els trens AVE, tant en els que van cap a Madrid com en els que van cap a Barcelona i Figueres, a causa d'uns treballs que s'estan fent a la infraestructura. Mentrestant, al tramvia de Barcelona ja s'ha normalitzat la circulació a les línies T4, T5 i T6, després que aquest matí s'ha avariat un comboi.
0: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia.
0: Punts vermells.
12: Doncs les dues rondes de Barcelona, la ronda de dalt en tots dos sentits, sobretot de Santa Coloma en sentit Trinitat, i la litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, direcció Trinitat, i de Sant Adrià al Poble Nou, sentit Llobregat.
0: I punts taronja?
12: A la C31 a Badalona, en sentit Barcelona, aquí hi ha més trànsit avui del que és habitual i tenim una incidència destacada a la P7 al Vendrell. Hi ha un carril tallat en sentit Barcelona per l'incendi d'un camió.
0: De seguida, aquests àudios nous del cas Andic, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes?
13: Doncs a les 9 parlarem amb el conseller Albert Dalmau, conseller de Presidència de la Generalitat, i com cada dilluns, secció d'acord amb Laura Fa. A les 11, entrevista amb Nacho Tarrés i Oriol Ferrer, dels Gossos.
0: Que és estrany que avui vinguin els gossos. Li preguntarem per què, potser venen a explicar-nos alguna cosa. Avui a l'Àgora del matí, Pau Llong, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco.
14: Bonpreu Esclat Energia, l'energia de Catalunya, us ofereix el temps.
0: I quin temps ens espera, Eloi Cordomí? Bon dia.
15: Bon dia. Doncs mira, avui hi ha un pèl d'inestabilitat que la notarem en forma de tempestes de tarda que poden aparèixer al Pirineu o Prepirineu i potser també al centre del país, a la Catalunya central o al nord del Pla Lleida, podrien arribar-hi alguna d'aquestes tempestes que poden arribar a ser fortes, ho adverteix també el Servei Meteorològic de Catalunya amb un avís de nivell groc. Avui en temperatures que ja parteixen de valors molt alts, tenim ara mateix a la costa ja algunes xifres de 25-26 graus, avui al migdia s'arribarà als 35-36 en alguns llocs de Ponent i entre 30 i 33 en molts llocs de l'interior de la Catalunya. I els pròxims dies continuarà pujant la temperatura, es mantindran aquests ruixadets, però només al Pirineu, i encara s'enfilarà més el termòmetre de cara al cap de setmana que ve.
16: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
17: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:36, atenció als documents que us avança avui en exclusiva al Matí de Catalunya Ràdio. Fa una estona hem sentit ja fragments de les converses de Jonathan Andic amb els serveis d'emergència. Eren unes converses en el qual uns extractes de les converses que va tenir amb els serveis d'emergència després que el seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per un barranc a Montserrat mentre els dos estaven d'excursió. Jonathan Andic, recordem, se l'investiga perquè la jutge considera que hi ha indicis que l'assenyalen com a culpable de la mort del seu pare. El que hem sentit aquest matí és una de les proves clau que la defensa portarà en aquesta causa. Un document inèdit que us avancem aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
18: Què en dotze digui?
19: Hola. Necesito ayuda. Necesito ayuda.
18: ¿Este tipo que ha corrido?
19: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
18: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro sitio?
19: Creo que se cae por un barranco, por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
0: Aquest és un petit fragment de la trucada al 112 que d'aquí a res, dos minuts, l'escoltareu íntegrament al Matí de Catalunya Ràdio. Una trucada que és clau en aquesta defensa i la primera persona que l'atén al 112 passa aquesta trucada als bombers. La desesperació i la confusió de Jonathan Andic augmenta a mesura que van passant els minuts.
18: I què passem, sí?
20: Sí, passa mal.
18: ¿Puedo hablar?
20: Hola, mira, parla amb bombers, diga. Hola.
19: Mi padre se ha caído.
20: Sí. Vale. ¿Usted iba con su padre?
19: Sí, correcto.
0: La tercera conversa de Jonathan Andic des de dalt del barranc per on s'havia precipitat el seu pare és, en aquest cas, amb el Servei d'Emergències Mèdiques. I aquí comença a donar també la seva versió dels fets. És en aquest fragment on trobem un dels elements que centra en la investigació, que és quan Jonathan Andic diu: el meu pare ha caigut per un barranc.
19: Sí.
21: Hola, bones, truco del SEM. Estem venint de camí. Soc l'Anna, l'infermera. Com te'n dius?
19: Jonathan.
21: Jonathan, què ha passat?
19: Que el meu pare s'ha caigut.
21: Vale, ara venim a ajudar-lo.
19: Ja, però és que no el veig. No me responde.
21: Vale.
19: Que se caiga por el barranco.
21: Es importante que te reconozcamos, que llegamos en nada. Vale, con la ambulancia no vamos a llegar, pero con el helicóptero sí.
19: Sí.
21: Vale, vendrá un médico y una enfermera.
19: Sí, el problema es que no sé dónde está.
21: Bueno, lo buscaremos.
0: Una conversa que segueix amb el Servei d'Emergències Mèdiques que necessita saber exactament el punt on s'ha produït aquest accident. I allà és on sentim el crit de Jonathan Andic molt, molt alterat.
21: Mira, ara te pones en manos libres, Jonathan.
19: Sí.
21: Jonathan, ponte en manos libres y contesta al WhatsApp y nos envías la ubicación, ¿vale? Que no sea en directo.
19: Por favor, envíenos la ubicación.
21: Vale, pero tú no me cuelgues en ningún momento, ¿vale?
19: Que no sea en tiempo real, quieres decir.
21: En tiempo real, no. ¿Vale?
19: Enviado. ¡Hijo!
21: Estoy aquí, no me cuelgues, ¿eh?
0: D'aquí a un minut, la trucada íntegra al 112 de Jonathan Andic.
1: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
22: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
23: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
24: Hola.
25: Hola.
26: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
28: Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé silvestrat.
29: Les curses importants les guanyava totes.
30: Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
31: Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
32: Pere Casacuberta.
33: Casacuberta. Ningú s'esperava que guanyés.
34: És una cosa totalment excepcional.
35: Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
36: Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3Cat.
37: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 8:42 i fa una estona hem sentit fragments de les converses de Jonathan Andic amb els serveis d'emergència. Ara al matí de Catalunya Ràdio sentirem íntegrament la trucada de Jonathan Andic al 112. És un document que us avança en exclusiva al matí de Catalunya Ràdio que la defensa de Jonathan Andic vol fer servir per explicar i per desintegrar una de les peces claus d'aquesta acusació.
38: Quan et digui?
19: Hola. Necessito ajuda. Necessito ayuda.
38: ¿De qué tipo de ha corrido?
19: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
38: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro sitio?
19: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
38: Vale, si en Coibató nos puede dar alguna referencia de dónde se encuentra.
19: En el camino de las cuevas de Salnitre.
38: Vale, ¿está muy lejos de las cuevas?
19: No, estamos justo al principio.
38: ¿Al principio es al pueblo o hacia las cuevas?
19: No, pasado las cuevas hay un camino que bordean Montserrat.
38: Entendido.
19: Por favor, mira, alguien que
38: no... Sí, estamos pasando todo en un momento. ¿Sabe de qué altura es este barranco? ¿Se lo podría indicar aproximadamente?
19: ¿Qué?
38: ¿Lo podría indicar de qué altura el cual ha podido caer?
19: No lo sé, no lo veo.
38: Vale, no se preocupe.
19: Por favor.
38: ¿Le contesta? ¿Sabe si está consciente?
19: No lo contesta.
38: ¿Cómo se llama usted, si es tan amable?
19: Jonathan.
38: ¿Cómo no? ¿Le ha seguido, Jonathan?
19: Andy. Ay, me dice. Vamos.
38: Un número de teléfono de contacto, es el mismo que nos llama por vos.
19: Sí. Dios.
38: ¿Es accesible para los vehículos esta ruta, este camino?
19: No.
38: Entendido.

0: ¿Qué edad tiene su padre?
1: Tiene 71.
0: Vamos a ver con bomberos, vamos a avisar a la policía local, la Córdoba y el servicio médico. No se retire.
1: Por favor,
0: escúcheme, acuérdense, necesito que se calcule. Tienen la información, pero vamos a intentar pasarle para que hable con ellos directamente, ¿de acuerdo? Le vamos a pasar con bomberos, lo avisaremos al pescado de pueblos cooperativos, ¿de acuerdo?
1: Control.
0: Hola, buen día, señor.
2: I a partir d'aquí, doncs, es produeixen les diferents trucades que abans emetíem a les 8 del matí. Aquest és un document inèdit del cas Endic que hem avançat aquí al matí de Catalunya Ràdio, que Jonathan Endic hauria fet el 112 després que el seu pare, el fundador de Mango, caigués per un barranc a Montserrat mentre els dos estaven d'excursió. Aquesta és una de les proves clau que la defensa vol aportar a la causa i és per això que avui també la matem a Catalunya Ràdio. Farem una pausa 2 minuts i de seguida entrem a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio. Catalunya
3: Ràdio. Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
4: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Divendres, crear trames de coloms a Barcelona era fabular. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius breu. Pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista, de 3 lletres. Pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista, 3 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
7: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
8: Ho veus?
9: Okay.
8: L'anys i anys. Això és molt nostre.
9: Molt.
8: Tan nostre com dir... Posarem llum?
10: A la foscor.
8: O com dir... Aventureres, aventurers.
11: Ens hi apuntem o què?
8: Què dius?
11: Saps que és molt nostre, també?
12: Sou molt bona gent!
13: Xxt, silenci.
14: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
8: O el Catalunya Ràdio.
15: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
8: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
11: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
8: Molt nostre.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, l'advocada Montserrat Nebrera, la sindicalista Fra Blanco, l'empresari David Madí i l'economista Pau Llong.
2: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'àgora?
16: És d'aquells dies que literalment paper i boli, al vestíbul, quan ara estàvem escoltant aquesta trucada que us ha avançat en exclusiu al matí de Catalunya Ràdio, sentint l'Isaac Àndic parlant amb els serveis d'emergències i a punt per comentar-hi tot als nostres seguristes.
2: Ara ho comentarem. Aquesta és la trucada que va fer el 112.
0: 112, digui?
1: Hola, necessito ayuda, necessito ayuda.
0: ¿Es equipo que ha corrido?
1: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
0: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdido el trocito?
1: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
0: Vale, si tengo el latón, ¿nos puede dar alguna referencia de dónde se encuentra?
1: En el camino de las cuevas de Salnitre.
0: Vale, ¿está muy lejos de las cuevas?
1: No, estamos justo al principio.
0: ¿Al principio es al pueblo o hacia las cuevas?
1: No, no, pasado las cuevas hay un camino que bordea Montserrat.
0: Entendido.
1: Por favor, envíen a alguien que no se...
0: Sí, sí, estamos pasando todo, me subaje en un momento. ¿Sale de qué altura es este barranco? ¿Se lo voy a indicar aproximadamente?
1: ¿Qué?
0: ¿Lo voy a indicar de qué altura ha podido caer?
1: No lo sé, no lo veo.
0: Vale, no se preocupe. ¿Le contesta? ¿Sabe si está consciente?
1: No lo contesta.
0: ¿Cómo se llama usted, si es tan amable?
1: Jonathan.
0: ¿Cómo no? ¿Le han atendido, Jonathan?
1: Andy. Ay, me dice. Vamos.
0: Un número de teléfono de contacto es el mismo que nos llama por vos.
1: Sí, sí, sí. Dios, Dios, Dios.
0: ¿Es accesible para los vehículos esta ruta, este camino?
1: No, no.
2: Aquesta és una de les peces clau que la defensa vol aportar a la causa en què el fill del fundador de Mango està sent investigat, perquè la jutja considera que hi ha indicis que l'assenyalen com el culpable de la mort d'Isaac Antic. D'aquí a mitja hora ens acompanyarà també el detectiu Marco, Francisco Marco, que és un dels detectius que ha estat contractat per la defensa per aportar proves per acabar d'assenyalar, diguéssim, el culpable de la mort d'Isaac Antic. Montserrat, una prova com aquesta, a nivell més tècnic, què pot aportar en un judici com el que estem seguint als mitjans?
9: No, no crec que sigui... No hi ha cap prova del tot definitiva en un cas en el que no s'ha vist, no hi ha testimoni, i per tant, si els indicis haguessin de portar un diagnòstic o una condemna, hauria de ser perquè la prova indiciària no permetés cap alternativa. Per tant, en qualsevol altre escenari, que jo crec que és el que es dibuixa en aquest cas, pot ser que aquesta persona estigués molt nerviosa trucant perquè efectivament s'ha produït la caiguda, perquè s'ha embarallat, l'ha empentat i s'ha caigut, o perquè doncs, ell mateix volgués fer-ho. És a dir, que els nervis no demostren res. Tot i que jo crec que el que s'està intentant, a mesura que es van filtrant proves d'aquesta mena, és generar un estat d'opinió que és molt important en qualsevol judici que té una component mediàtica, perquè ja sabem que més enllà del judici estricte hi ha un judici paral·lel,
2: sí, sí.
9: Que som tot...
2: Que és bueno, el que està intentant, entenc, girar ara la defensa.
9: Efectivament.
2: Aquesta prova, què porta? Home, si la defensa la vol aportar com una peça clau, entenc que és perquè s'empatitzi amb el dolor que pugui haver patit el fill en una situació com aquesta.
9: Efectivament.
2: Perquè això, insistim, és una prova que Jonathan Antic demana que es conegui. La defensa de Jonathan Antic demana que es conegui. Per tant, és un joc de relats.
9: Vol generar un estat d'opinió diferent del que, potser, doncs, no sé, en qualsevol sobretaula la gent... Que, a més, la gent ho fa. Jo ahir estàvem en un dinar i hi havia a favor i en contra de si s'havia produït això. El que vol aquest tipus de prova és generar un estat d'opinió favorable a la idea de que això va ser un accident, que no hi va intervenir el fill i que aquest fill estava molt trasbalsat perquè s'havia produït això. Ara, ja dic, com de tota manera no tenim cap tipus de prova de càrrec, no? Cap testimoni que digui el va assassinar, si la prova indiciària permet alternatives a la de que va ser ell, el resultat hauria de ser el veredicte d'innocència.
2: Clar, però és que més enllà dels indicis, si ell
9: per
2: no ho confessa,
9: per això dic, per
2: no s'ha produït.
9: Aquí...
2: Pau.
10: Bueno, a veure, jo diria que la prova, en la línia del que dius tu, jo no soc perit psicològic.
2: És una guerra de relats.
10: Entre moltes altres coses que no soc, però crec que no aporta res, perquè tu pots estar colpit i desfet pel fet que acabes de matar el teu pare o pel fet que el teu pare ha caigut. O sigui, no sé ben bé perquè això és una prova de la defensa, però vaja, no en tinc ni idea i no hi entenc. El primer que he pensat quan venia cap aquí és amb la telenovela aquella mexicana, que va ser segurament és la telenovela més vista de la història, que és aquella dels rics també ploren, no? Si es confirma aquesta idea de que ha assassinat el seu pare, que suposo que per això és un tema tan mediàtic, perquè té aquesta cosa tan morbosa, doncs també es confirma una altra tesi molt republicana, que és que, igual que per sota un cert nivell de riquesa, diguem, les persones perdem la dignitat i la humanitat, no?, penso en el quadre aquell de Jericó, del rei de la Medusa, no? que 150 persones o 140 persones van anar a la deriva i van sobreviure 15 després de canibalisme. No? O sigui, a partir d'un cert moment, quan no tens res, els éssers humans ens comportem com bèsties. Però hi ha una tesi republicana similar, que és que a partir de certa riquesa, recordem que aquesta família, o la persona que va morir, la persona més rica de Catalunya, amb 4.500 milions d'euros de patrimoni, doncs potser a partir de certa riquesa les persones també perdem la dignitat i la humanitat. En qualsevol cas, això és una tesi que té sentit, si es confirma que el vam assassinar, que no ho sabem. Però vaja, subratllar també que el valor mediàtic d'una vida segurament també depèn, o varia segons el patrimoni que té, i subratllar aquesta idea que deia de que els rics també ploren, però que sincerament no sé si això és una prova o no és una prova, però no en tinc ni idea. La Montserrat segurament ens podrà il·lustrar molt més.
9: Ara estem recordant de la sèrie, aquella primera sèrie mítica catalana, que també deien que
2: ploraven. Nissaga de poder, no?
9: No, la primera que es va fer era de Dallas.
2: Sí, clar,
9: la primera cosa
2: sí.
9: Que va arribar, que vam dir, ostres, en català també es poden fer sèries, no? Vam canviar molt.
13: Sí. No, jo em sento bastant incapaç de fer un judici de valor sobre això i crec que, a més, no s'ha de fer, no? És a dir, el procediment seguirà els seus passos i tot plegat. Què crec que és innovador que està passant? Que és que, juntat amb un altre cas que va ser molt mediàtic, que va ser el Josep Maria Mainat i...
2: L'intent d'assassinat.
13: Amb l'intent d'assassinat, no? Ja jutjat per part de la seva dona. A Catalunya, quan hi ha casos d'aquests, els penalistes, els grans penalistes barcelonins i catalans, que tenen una tradició molt diferent de la de Madrid, sempre han plantejat una estratègia de silenci. Sempre han plantejat una estratègia de discreció, de silenci i de defensar jurídicament el cas. Això comença a invertir-se en el cas del Mainat i en aquest cas doncs, també és evident, doncs, ja agafant una tesi més, diguéssim, americana o més d'això, de que el judici ja ha començat, com que això serà un tribunal popular, doncs, ja ha començat i, per tant, aquí hi ha una batalla de relats. Jo crec que això sí que és innovador i crec que, bé, ens porta a un nou estadi d'aquest tipus de casos, no? I després també la confrontació oberta amb els Mossos, que no és només d'aquest cas.
2: Sinó... Aquí hi ha un tema interessant.
13: Aquí hi ha un tema interessant perquè no és només d'aquest cas, sinó que hi ha altres casos i hi ha acusacions molt serioses d'amagar informació, de seleccionar informació, de filtració...
2: No? Aquí estava el Martell, l'advocat apunta directament que la policia catalana hauria incorregut en greus imprecisions, diuen la investigació.
13: Bueno, és una manera amable de dir que es fa els atestats a mida, etc, cosa que és una cosa que està passant i que s'està filtrant. És a dir, que els Mossos d'Esquadra s'estan compartint amb les mateixes pràctiques que veiem a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional, sense cap diferència qualitativa amb tot això, i això sí que és preocupant, em sembla a mi.
2: Afra, breument, sisplau, Afra.
17: Però tampoc novedors, per altra banda, i crec que tampoc no ens sorprèn aquest tipus d'actuacions ni tampoc els errors, però en tot cas, quan un col·lectiu o quan un professional erra, normalment hi ha una actuació. Aquí trobem masses errors i poques actuacions, potser, perquè són qui són. No, jo tampoc vull participar de la condemna social anticipada que s'ha donat, no vull participar. I a més és que crec que vivim temps, i estic d'acord amb els companys, en el que es substitueixen els indicis i es converteixen en sentències i els titulars en tribunals. No vull participar perquè quan diem allò de la presumpció d'innocència l'hem de fer valer, però és veritat que el que hem pogut escoltar mi, bueno, no deixa d'impactar-me. Trobo que entra dins de tota normalitat en una situació d'aquestes, però no m'atreveixo a fer més valoració ni tampoc voldria.
2: Avui tenim molts temes sobre la taula. D'entrada, pels incendis del cap de setmana, hi ha molts científics que confirmen que el Nen, que és aquest temporal que vindrà ara, hi ha un 63% de probabilitats que adquireixi una intensitat molt fort. Per tant, també hi haurà un risc de sequedat molt important, un risc d'incendis molt important. Aquest és un tema important que ara abordarem també amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. L'altre són les protestes dels mestres que han continuat aquest cap de setmana demanant a la conselleria que es reuneixi de nou i que intenti arribar a un punt d'acord en la negociació. Tenim les joies de Zapatero, que estan taxades a 1,3 milions d'euros, i després tenim la notícia del dia. que és que sembla que hi ha un acord entre els Estats Units i l'Iran. Us demanaré valoració ràpida sobre això dels Estats Units i l'Iran i després anirem amb el conseller de la presidència i intentarem abordar aquests altres temes que afecten a l'actualitat. És un pacte per acabar amb la guerra, que fa gairebé 4 mesos que dura, i l'acord signaria divendres a Suïssa i passa per reobrir l'estret d'Hormuz i pacificar també el front del Líban. Falta saber també què és el que passa amb el programa nuclear iranià, que no tenim detalls, que seria l'altre punt que sempre Estats Units ha dit que era clau en tot això, i falta conèixer també què diu Netanyahu de tot plegat, perquè aquest pacte s'aguantarà amb pinces si Netanyahu no hi participa. Pau.
10: Bueno, pel que podem saber, perquè sembla que el memoràndum no el veurem fins que signi, per tant, no sabem el sí. que s'ha anat filtrant i s'ha d'estar molt atent a qui filtra i qui diu què, perquè J.D. Vance diu una cosa i Iran diu una altra cosa. Però vaja, en titulars, per mi, és claríssim, no? És una derrota brutal dels Estats Units. És a dir, derroten l'objectiu de canviar el règim. Fins a 37 ocasions ha dit que hi havia un acord de pau, per tant, se l'ha vist ansiós a l'administració Trump per signar aquest acord de pau i ha estat Teheran qui ha marcat el ritme. Hi haurà sobre la taula en els propers mesos, s'ha dit, el desbloqueig d'aquests 24.000 milions d'euros que estaven bloquejats des de 2018 per culpa de l'administració Trump quan es va aixecar precisament de la taula i va abandonar aquest acord nuclear. Per tant, marxa enrere de Trump també i desbloqueig de 24.000 milions d'euros que es diu aviat, aixecament d'altres sancions que no només són aquestes, i Israel ha passat de ser, podríem dir, un soci de l'operació il·legal a l'Iran a ser com una mena de convidat pària que l'acord d'alguna manera ha de neutralitzar. S'ha filtrat fins i tot que els Estats Units, bueno, concretament Trump, havia trucat a Netanyahu per dir-li què nassos fas bombardejant el Líban. Per tant, la demostració fàctica, en definitiva, de que l'Iran ha guanyat la guerra de golejada. Sí que hi ha la qüestió de l'armament nuclear, veurem. El que passa que l'armament nuclear no sembla que el necessiti Iran per, com a factor dissuasori. O sigui, l'Iran acaba de demostrar en aquests mesos de resistència antiimperialista que no necessita ni tan sols l'armament nuclear per plantar-se i plantar cara a l'imperi als Estats Units i Israel.
2: El poder militar que té l'Iran i que ha demostrat. David.
13: Dius que Iran ha guanyat la guerra, el que l'ha perdut segur són els iranis pobres que s'hauran de menjar, seguir menjant el règim aquest d'escarós.
10: Per tant, un fracàs dels
13: fastigós,
10: Estats Units.
13: I alhora s'han menjat doncs tota la duresa de la guerra
10: provocada pels teus amics israelians.
13: Per Marta Riaida. Molta prudència amb aquest acord. Jo crec que amb tot el que diu Trump hi ha un gran escepticisme. És evident de que si divendres s'anuncia el tractat, doncs encara s'està negociant, que ahir es va fer aquest anunci, doncs perquè això ho fa molt Trump, ho volia fer coincidir amb el seu gran acte, aquest acte impresentable de la Casa Blanca del seu 80è aniversari, i necessitava una suposada victòria. Per tant, jo crec que prudència i escepticisme, quan veiem els termes de l'acord i tot plegat, ara, tant de bo doncs, s'arribi a un acord raonable i passem pàgina en aquesta, com a mínim en aquesta fase de la història, que la història del Mitjà Orient doncs, és sessió contínua, no?
2: Afra.
17: Bueno, jo estic en la línia de tenim un Trump, un Donald Trump i uns Estats Units que van decidir en el seu moment seguir les passes de Netanyahu, i en les darreres setmanes les crítiques, si més no les crítiques, de Donald Trump a Netanyahu han estat públiques. Tot i així, han actuat com fan absolutament sempre, pressió militar, operacions armades, i han tensionat Orient Mitjà que, bueno, més enllà de la vulneració del dret humà directe, que és el que hauríem d'estar criticant tots, sembla que Occident ens ha cridat especialment l'atenció i la mobilització al fet de l'implicació directa en termes econòmics. Mi no m'acabo de creure aquest acord simplement perquè no sé quantes vegades han anunciat ja l'acord, per tant, prefereixo esperar, veure què assigna, com assigna, quins són els criteris, i no tinc cap mena de dubte que si això va de decidir sobre Netanyahu, si continua o no continua, seguirà, i tindrem un Donald Trump que li farà seguidisme.
2: Home, és sorprenent, perquè abans anàvem directe a Jerusalem, Netanyahu encara, primer que ha demostrat que va per lliure sempre, però ara,
17: sempre.
2: De moment encara no ha reaccionat ningú al govern d'Israel, que també és sorprenent, perquè estem parlant d'un acord que seria important.
9: No, jo estic d'acord amb l'Afra, que jo no... La primera reacció és incredulitat, vés a saber què és el que passa. Tantes Clar. Vegades dit, ja sabem que ara mateix els interessos d'un i altre ja no són coincidents, que un vol acabar i l'altre vol perllongar-ho, i aquest és el gran dilema. tema, per tant, no ho sabem. Mentretant, el que sí que sabem és que, a banda de tots aquests efectes negatius sobre la població des de tants punts de vista, polítics i humans, el cert és que a nivell econòmic això ja és un estrall absolut, que encara que ara s'obrissi definitivament i que no hi hagués problemes a l'estret, els efectes econòmics són globals i molt importants, i per tant desitjar que això s'acabi i desitjar que, efectivament, en aquella zona i en general hi hagi un veritable acord des del punt de vista de la política nuclear, no? Però tampoc això ho sabem, ni sabem què és el que hi ha. Per tant, efectivament, prudència i esperar a veure si aquest cop és el definitiu.
2: A tot això, com dèiem, aquest cap de setmana ha estat intens pel que fa a les protestes de mestres i professors que exigeixen al govern més reunions. D'aquí a dos minuts, Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
18: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amadeu origen.
19: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
20: Encara sense les vacances? Mediterrani, Carib, les destinacions que t'imagines amb el mar d'escenari. Reserva ara un creuer a Viatges al Corte Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos, amb TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions i exclusions a Viajes al Corte Inglés Ponés. Reserva el teu creuer amb Viatges al Corte Inglés.
21: Tinto de verano, Don Simón.
22: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
21: Y ahora, tasta el blanco de verano. Don Simón.
23: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
24: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
25: Bon dia!
26: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
25: Tranquils, que no ens avorrirem.
26: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. Aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
27: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
28: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
29: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
30: La tarda de Catalunya Ràdio.
31: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així, d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
30: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
31: Ets una genocida del temps.
32: La millor hora del dia.
30: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
33: Ara estàs a l'Estat Passant, també?
34: Sí.
33: Sí, estàs còmode?
34: Sí. Sí.
33: T'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
34: Sí, estic còmode perquè treballo poc.
33: Clar, és fàcil.
34: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
33: M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
34: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
30: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
35: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
30: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Caldrà seguir també les conseqüències econòmiques d'aquest pacte entre l'Iran i els Estats Units i, de moment, les borses que pugen i el preu del petroli que cau. Com ha obert les borses europees? Lara García, bon dia.
0: Bon dia, doncs. Han obert amb crescudes generalitzades properes al 2%. L'IBEX 35 és la que més creix. Ho fa amb un 1,97% de crescuda i, de fet, acaba d'assolir màxims històrics perquè supera per primera vegada a la història els 19.000 punts. La borsa alemanya és la següent que més creix amb un 1,84%, seguida de la francesa amb un 1,73%. I continuen també tenyides de verd les borses asiàtiques. La que més augmenta a hores d'ara és el Nikkei, la borsa de Tòquio, amb un 5,33%. I, com deies, continua desplomant-se el preu del petroli, baixa un 4,40% i se situa en $83 el barril de Brent, que és el preu més baix des de principis de març.
2: I aquesta hora, quan són les 9 i 9, ens acompanya el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. Conseller, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
1: Molt bon dia.
2: Abans de res, ara parlarem també de les concentracions d'aquest cap de setmana, dels mestres i professors. Tenim també aquests incendis del cap de setmana. Vull saber quina preocupació també té aquest tema pel govern. Però abans voldria preguntar-li per la setmana del Papa, perquè vostè és creient, no sé com ho va viure vostè personalment, la visita del Pontífex la setmana passada.
1: Bueno, jo crec que té una doble vessant, no? La primera té una vessant, evidentment, espiritual, perquè no, és el cap de l'Església Catòlica i, per tant, doncs, per moltes persones no? I per molts catalans i catalanes també ha tingut una dimensió espiritual important, amb un missatge de concòrdia, de pau, del missatge de l'Evangeli, però més enllà d'això, com a catalans i catalanes, crec que ha sigut un gran missatge de país, no? Hem vist reflectat els nostres valors, qui som, la nostra identitat, la nostra llengua, i crec que en podem fer un balanç positiu. Crec que Catalunya s'ha expressat en el món de la millor manera que podia fer-ho, d'una forma impecable. Crec que aquests dies deixen imatges de record. Molts de nosaltres tenim en ment, no?, el que ha passat a la Sagrada Família, però jo posaria la imatge de la visita al centre penitenciari de Brillants, on hi ha persones privades de llibertat, a la capella de Sant Agustí, amb alguna escena, no?, també molt bonica que hi ha, amb les entitats socials. Bueno, crec que ha sigut una setmana on s'han expressat, doncs, valors que també són reflexa de què som com a societat catalana. Ha sigut un missatge molt important per la llengua, que era una qüestió fonamental que portàvem, no?, que ha mostrat aquest nivell de sensibilitat, i també, doncs, ha pogut ser una bona commemoració de qui és Antoni Gaudí, no? Nosaltres, gran arquitecte universal i, per tant, també una imatge d'un país universal amb vocació, no?, de mirar el món, i crec que deixa un bon llegat amb un gran treball també, si m'ho permet, dels servidors i servidores públics que tots aquests dies, doncs, han treballat perquè funcionés tot correctament.
2: Però entén les crítiques que diuen que el govern hauria d'haver tingut una posició més neutral davant d'una visita com aquesta?
1: Bé, jo crec que aquesta és la virtut de la democràcia, no? Que vivim en un país que és aconfessional, però també és normal que és una visita d'un cap d'estat, que hi ha molts ciutadans i ciutadanes del nostre país que són catòlics, i hi ha molts que no ho són, també hi ha altres persones que professen altres confessions religioses, i també hem de poder entendre que l'espiritualitat forma part d'una part de la vida en comunitat, i de la mateixa manera, doncs, que quan hi ha altres confessions religioses que celebren, no?, doncs, l'inici del Hanukkah o el Ramadà, doncs hi ha una part important de la societat catalana, doncs, que és creient, igual que hi ha una part important que no és creient, i per tant, doncs, les crítiques són normals. També és veritat que teníem un projecte de país que era aquesta commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí i a la vegada la benedicció de la Torre de Jesús, que és una icona universal també del que és Barcelona, del que és Catalunya, i per tant em sembla, doncs, que també era adequat que en un moment en el que estem celebrant, doncs, aquest centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la commemoració de la Torre de Jesús, doncs també era normal que el govern s'hi impliqués, no? I forma part d'això. Jo crec que s'ha de viure amb normalitat.
2: Però li cansa que sempre trobin pegues. Ho dic perquè, per exemple, vostè va fer un tuit la setmana passada que deia: si a Catalunya dediquéssim els mateixos esforços que dediquem a buscar les diferències, a anar plegats, en positiu i sumant, seríem imparables.
1: Bueno, perquè...
2: Això per qui anava, conseller?
1: Bueno, jo crec que és una crítica que algunes vegades faig a una certa cultura política que s'ha instal·lat en el país, no en relació només amb això, s'ha instal·lat en moltíssimes coses, no? A vegades posem més els esforços en la política, en buscar les diferències que ens separen els uns i els altres, en assenyalar el punt i la coma, i no en dedicar aquest temps i aquestes energies a trobar espais compartits per intentar projectar el país en positiu, no? Pues ho hem vist en el seu moment amb el model de finançament, tothom buscant, no? La Púnia, com allò, és que faria un model una miqueta més cap amunt, una mica més cap avall. Bueno, ja sí, però és un salt endavant. Som capaços de poder-lo millorar? Doncs crec que aquesta és una qüestió important. En el cas de la visita del Sant Pare, doncs també, doncs, jo ho entenc, però dic, bueno, discrepar és normal en democràcia, només faltaria, però crec que a vegades la política, i també és un missatge que ens deixa la visita d'aquests dies, de buscar espais de consens i de diàleg. La ciutadania espera dels seus representants polítics que donem un horitzó d'esperança, que solucionem les coses i que posem les energies en arreglar les coses. I a vegades jo, és una crítica que a vegades faig a la cultura política de Catalunya, que tothom, per buscar la forma de diferenciar-se, busca el punt i la coma en comptes d'intentar dedicar als punts d'acord. I crec que aquesta és una reflexió que també l'entomo des de l'autocrítica, que govern i oposició hem de ser capaços, en general, de dedicar temps a fer avançar el país.
2: Doncs vostè no va dedicar gaire temps a arribar a un acord més global amb ensenyament. Ho va fer només amb dos sindicats, un d'ells no era el principal.
1: Bueno, perquè defenso el país dels acords i defenso el país que avança. I vàrem fer un primer acord, en aquest cas amb Comissions Obreres i amb la UGT, que va significar avenços molt importants pel sistema educatiu. No només abordàvem la qüestió retributiva, sinó també, no, el suport a l'escola inclusiva, la reducció de la burocràcia, la reducció de les ràtios, que crec que aquest era un element molt important i molt esperat. Vàrem arribar a un acord amb els que en aquell moment, doncs, volien, tenien ganes de poder arribar a un acord, perquè creiem, no, el mateix, que a vegades entra la dinàmica del tot o res ens porta el no res, i amb voluntat de diàleg i de mà estesa una altra vegada vam tornar-ho a estendre la mà per ampliar aquest acord. Vàrem signar un preacord, no, amb els professors de secundària i amb l'USTEC, que varen acordar amb nosaltres, i malgrat tot, no, doncs un d'aquests sindicats no el va ratificar.
2: Però, vist en perspectiva, conseller, creu que va ser un error arribar a un acord amb dos sindicats, perquè si haguessin arribat potser un acord més global no s'hagués arribat a aquesta situació.
1: Jo crec que això ha quedat, diguem-ne, bastant autoexplicat amb el que ha passat en els últims dies. Segurament vàrem arribar a un acord amb aquells que volien signar un acord. A mi, jo tinc molt de respecte per totes les organitzacions sindicals, fan el seu paper, cadascuna. Jo m'ho han sentit dir moltes vegades. Crec que la dinàmica del tot o res sovint ha deixat el país en res, o a vegades a la classe treballadora en res. Mira, quan nosaltres vàrem arribar, ens vàrem trobar els professors sent els tercers pitjors pagats de totes les comunitats autònomes d'Espanya. Com hem arribat fins aquí? Que cadascú tregui les seves conclusions. La nostra vocació és mirar endavant, i vàrem arribar a un acord que els situa al capdavant. Primer amb una pujada... De 300 a 400 euros, finalment amb una pujada de 600 euros més al mes, sumant el que aportem nosaltres més el complement de l'Estat. Pensi que vàrem tocar alguns complements específics, és a dir, conceptes en la nòmina dels professors que no es tocaven en els últims 15 anys. I, per tant, doncs, ho dic honestament, crec que el país es mereix poder avançar i que aquesta dinàmica del bloqueig no ajuda a ningú. I jo puc entendre que hi ha professionals que estan decepcionats, professionals que estan emprenyats per com s'ha arribat fins aquí, perquè avui tenim aules que són més complexes, perquè el repte de l'escola inclusiva és un repte molt important, per qüestions retributives, però jo també, permetin-me que faci un reconeixement. Vull dir, jo crec que, i ho entomo amb esportivitat, però crec que a vegades hi ha expectatives amb aquest govern que solucioni en 2 anys problemes dels últims 10 o 15. I, per tant, serà impossible solucionar els problemes dels últims 10 o 15 anys només en 2 anys. I per poder-los solucionar necessitarem anar donant una passa, una altra passa i una altra passa. I crec que si ens varen trobar els professors sent els últims de la cua en l'àmbit retributiu i els podem deixar al capdavant de tot, serà un bon acord. Que si podem baixar les ràtios... Ara, bueno, ho entenc, i per tant això requereix una voluntat de diàleg i de mà estesa. Crec que aquell acord va ser un bon acord, que va fer possible que ens signéssim un segon, ho dic, firmat pels professors de secundària, que l'han revalidat, i per tant doncs, aquest acord s'ha ampliat amb els professors de secundària, i l'USTEC, doncs, que va sotmetre a consulta, no, al d'això, i bueno, jo tinc un respecte molt important per tots ells. A vegades cadascú busca, no, els culpables fora per intentar justificar les seves posicions, però honestament penso que el país avança per la via d'acordar. No acordar no ens porta a ningú enlloc.
2: Tornarà per això a convocar-los al govern properament?
1: Bueno, el govern ara està dialogant amb tots ells. Passa que entendrà que s'ha produït una situació que és una mica paradoxal, que és que amb la gent amb la que has firmat un preacord no el puguin fer efectiu perquè l'han portat a consulta i les seves bases l'han tombat, no? I
2: per això... tant, vostè no té garanties de que la portaveu d'USTEC sigui útil en aquesta negociació.
1: No, jo crec que és normal. Ara toca a ells fer una reflexió, hem d'escoltar, la voluntat nostra és de desinflamar aquest conflicte, perquè crec que ens ha d'unir a tots nosaltres no fer el conflicte més gran, sinó encarrilar-lo. Ho he dit abans, Jo crec que un punt d'acord que m'uniria, quan jo vaig estar en aquell moment, no, substituint Educació, i vaig poder parlar amb tots, fins i tot amb la CGT, un punt de coincidència serà que tothom et dirà ningú d'aquests problemes va començar fa un any. Aquests problemes venen arrastrats de fa molt de temps i hi ha una expectativa, és normal, que aquest govern hi doni resposta. Jo dic que el nostre govern, que està afrontant reptes importants en el país, doncs perquè el país en algunes coses li apreten les costures, té la voluntat d'avançar. I dic, crec que es demostra la voluntat d'avançar, hem posat 2.700 milions d'euros damunt de la taula. Jo sé que no és només una qüestió retributiva. S'ha posat molt d'èmfasi per part, no, d'algunes organitzacions en la qüestió retributiva, i no és només la qüestió retributiva. Hi ha la qüestió retributiva, que hem fet un salt molt important, 600 euros més al mes és un salt molt rellevant des d'aquest punt de vista. Baixar les ràtios, més suport a l'escola inclusiva, també més places d'educació especial. Bueno, em sembla que aquest és un dels camins amb els que nosaltres hem de fer, i hem d'aconseguir entre tots plegats treure l'educació d'aquest atzucar, que jo per això també ho he demanat moltes vegades. No? Hem de fer, vist el que ha passat i vist el resultat de la votació, crec que això implica una reflexió col·lectiva que hem de fer tots plegats, i hem d'intentar veure com canalitzem aquest conflicte cap a una cosa productiva. Vull dir, el conflicte pel conflicte no ens solucionarà el problema. Hem de ser capaços de tenir aquest diàleg.
2: Avui ens despertem també més tranquils que ahir. Ahir vam conèixer que hi havia 4 incendis que afectaven a Catalunya. Estan preocupats pels focs d'aquest estiu? Recordo que a l'octubre van actualitzar el pla de prevenció d'incendis pel 2026. No sé què s'ha fet que estipulava aquella resolució, i si creu vostè que tot això està tenint algun efecte i amb què canviarà.
1: Bueno, preocupats hi estem, però sobretot el que li he de dir és que estem ocupats d'aquest tema. El mateix, no? Doncs estem preocupats per què? Doncs perquè ja és una obvietat que hi ha els efectes del canvi climàtic, les temperatures cada vegada són més altes, hem vingut de períodes de sequera molt importants, tot i que venim ara uns anys, l'últim any d'un bon any en termes de pluges, però en general, diguem-ne, el bosc ha estat molt sec durant molt de temps, vivim cada vegada períodes de sequera més extrema. Per un cantó, doncs, hem anat fent aquest reforç, no?, dels servidors públics en matèria de prevenció d'incendis, saben que estem augmentant les plantilles del cos de bombers, dels agents rurals, dels Mossos d'Esquadra, però en una de les trobades del govern que vàrem fer ara gairebé farà un any a Arnes, el president va dir una cosa que crec que apel·lava molt al sentit comú, que és que a Catalunya hi ha massa bosc. A Catalunya tenim un problema perquè hi ha massa bosc. I moltes vegades, jo crec que erròniament, s'han defensat posicionaments no conservacionistes que no tenen res a veure amb la història del nostre país, perquè el nostre país ha sigut un país en el que hi ha hagut un mosaic, normalment, gràcies a l'activitat agrícola, i s'han anat perdent camps, i això ha fet que hi ha massa bosc. I què hem fet des d'aleshores? No? Doncs des d'aleshores hem determinat aquests 14 eixos de confinament prioritaris, que són eixos repartits per tot el país, pensats per evitar que un incendi salti d'un massís a l'altre, i hem posat en marxa, doncs, ajuts importants per talar arbre per poder protegir masses forestals. No? En aquest sentit, doncs, hem començat amb les primeres 800 hectàrees sobre les que estem actuant, especialment a Terres de l'Ebre i a Girona, però el nostre objectiu és fer-ho en el conjunt del país, amb aquest esperit, no? Recuperar el mosaic agroforestal en el país, reduir el bosc, reduir... Tal. I crec, honestament, jo ho vaig viure en l'incendi de Paüls, que en algunes coses hem de fer una reflexió. No? A vegades hem tingut algunes posicions molt, no?, conservacionistes que en realitat posen en perill la pròpia biodiversitat i les pròpies persones, no? I hem de, no?, doncs, pues sí, s'ha de talar bosc, hem de poder fer franges forestals, no? És que, ojo, que aquí hi ha una garsa, ojo, bueno, sí, ja, però és que si, al final no hi haurà ni garsa, ni persones, ni urbanització, ni activitat agrària, si se'ns crema tot el bosc. I, per tant, doncs, aquesta reflexió l'hem de fer, i per això el govern s'ha posat en marxa, no?, a reduir massa forestal en alguns espais per protegir, justament, que el foc no vagi saltant d'un massiu a l'altre.
2: El que diu, per tant, cal implicació de la ciutadania. No sé si estan fent alguna campanya de sensibilització també perquè la gent netegi els seus boscos i hi hagi una implicació cívica de tot plegat.
1: Sí, hi posem recursos. Ja vam publicar els primers 2 milions d'euros per fer franges forestals. Ara espero que aquest mes de juliol, perquè com sempre l'administració és complicada i les tenim encallades a la intervenció, però espero que puguin sortir ara al mes de juliol les bases de 15 milions d'euros per fer franges forestals d'una forma important a tot el país. Nosaltres hem de poder protegir les urbanitzacions, els nuclis urbans, el camp, i aquest és un element important. I de la mateixa manera que amb la pesta porcina africana, ja ho vàrem dir, hi ha massa senglars i hi havia que, diguem-ne, baixar la població de senglars, per tant, matar senglars, en el cas dels incendis, si volem preservar la biodiversitat, l'activitat agrària i les persones, cal reduir massa forestal en llocs on ha crescut de forma descontrolada. I això és el que està fent el govern, i crec que apel·lar al sentit comú I després, evidentment, doncs, com sempre cada any, doncs, ara quan presentem tota la campanya d'incendis, doncs explicarem també, no?, les campanyes de conscienciació a la ciutadania, però ens cal fer franges forestals, ens cal dotar la nostra indústria forestal de recursos estables en el temps perquè es pugui modernitzar, perquè hi hagi maquinària, i en aquest sentit estem fent. I sí, doncs talar arbres és una forma de poder protegir els arbres en si mateix.
2: Una de les queixes dels ramaders i també dels agricultors és la simplificació i agilització dels tràmits administratius, que això és una de les seves carpetes. És de fet, el pressupost del seu departament és de poc més de 1.000 milions d'euros, i una de les partides que més destaquen són aquests 100 milions per l'anunciada reforma de l'administració. Com està avançant això, conseller?
1: Bueno, jo crec que aquest és un repte de país que tenim, ho han sentit dir, que hem de fer una guerra contra la burocràcia. El mateix, com hi hem arribat fins aquí, doncs algun dia ja ho analitzarem, però d'ara cap endavant hem de poder reduir tràmits, no? Justament, doncs, per exemple, fer cremes de rostolls o fer cremes controlades, no pot ser que omplim a la ciutadania de paperassa, no? Em poso alguns exemples de, no? Ara, les persones que envien, doncs, menors a l'estranger, a vegades a estudiar, a vegades a visitar els pares, abans els fèiem anar a la comissaria. Això eren 40.000 desplaçaments a l'any, i ara ho pots fer per internet. La gent que vol aprendre català, que és un dels nostres reptes de país, els fèiem anar al Consorci de Normalització Lingüística a buscar els certificats, ara ho poden fer per internet.
2: Però la simplificació, conseller, és compatible amb millorar els controls per evitar la corrupció?
1: Jo crec que ha de ser compatible, no crec que s'entendria en un moment en el que tu, no sé, pots demanar una hamburguesa o pots fer qualsevol tràmit a través del teu mòbil i t'arriba en temps i forma, que nosaltres no ho poguéssim fer, a l'inrevés, amb major control, perquè queda traçabilitat digital, no? I jo crec que en aquest sentit hi ha dues coses. Aquest dimecres en el Parlament aprovarem el decret de simplificació de l'urbanisme en el món rural, que és importantíssim. El món rural del nostre país es buida, s'està buidant, de la mateixa manera que parlem dels problemes del país que s'emplena, els problemes del país que es buida, i necessitem que la gent s'hi pugui arrelar, i arrelar-se significa que puguis agafar una estable, una pallissa que ha quedat abandonada i la puguis transformar en habitatge, o puguis fer-hi activitat econòmica. I activitat econòmica no només vol dir agrària, vol dir que puguis un advocat que surt, no sé, d'un municipi del país, pugui obrir un despatx d'arquitectes o d'advocat, o de ioga, si vol, en el seu municipi. I això, hem portat un decret que simplifica les normes urbanístiques en els municipis rurals, que és sòl urbà i sòl normalitzable, que és fer un pont rural. No se li pot demanar, diguem-ne, a Montgai, o a Castelló de Farfanya, o a un municipi petit, o a Deltebre, que faci els mateixos tràmits urbanístics que se li demana a la ciutat de Barcelona o a la ciutat de Mataró per fer un POUM. I en aquest sentit, doncs, espero que això quedi convalidat en el Parlament, espero que, a més, amb consens important de les formacions polítiques, i jo crec que és el moment que aquest salt que hem fet pels municipis rurals, que gairebé com una prova pilot, però que crec que té una càrrega de profunditat important, el fem per tot Catalunya, i el nostre objectiu és, abans de final del mes de juliol, portar a exposició pública el que ha de ser el projecte de llei de simplificació de tràmits urbanístics i ambientals. El mateix, no? Per reduir llicències d'activitat econòmica que ara mateix triguem anys en poder-les donar i passar-les a declaració responsable, per poder facilitar els tràmits perquè una indústria s'instal·li en el nostre país. És bastant incompatible dir que volem dependre menys del turisme i que volem més indústria, i, en canvi, que tardem 6 o 7 anys en autoritzar una indústria a casa nostra. La industrialització no vindrà mai. I, per tant, bueno, crec que aquesta és una reivindicació que s'ha de fer, que feia falta, i el mateix, doncs, esperarem trobar el consens de les formacions polítiques, no només d'Esquerra Republicana dels Comuns, sinó també de Junts, perquè crec que és un bon projecte que espera el món econòmic del país, i fer les coses més fàcils a la gent. Hem fet un país molt complicat.
2: Vostè parlava del risc de despoblar les zones rurals, no? Per exemple, una eina com el teletreball. Aleshores, per què el govern no facilita més teletreball perquè la gent pugui anar a desenvolupar els seus projectes personals a poblacions més rurals?
1: Bueno, jo crec que són dos debats diferents, no? El govern, saben que a l'inici de la legislatura va dir que en el cas dels directius de la Generalitat el teletreball no era una opció, perquè no és el mateix ser treballador que ser directiu. Una persona que és directiva té una responsabilitat, guanya més diners i té sota seu la responsabilitat de liderar un equip. I jo, honestament, els he de dir, jo no se m'ocorreix la forma de liderar un equip des de casa. Això és molt complicat. I si algú ha trobat la fórmula, m'ho haurà d'explicar. Altra cosa vol dir, no? I per tant, una persona que sota seu té un equip de, és igual, 5, 55 o 555 persones, com pot passar, crec que té la responsabilitat de poder liderar un equip, fer que hi hagi una cultura en l'organització, atendre a les empreses o als ciutadans, i això és important. I l'altra qüestió és el conjunt de l'organització. I és cert que ara doncs, estem en un debat sobre l'element de les 35 hores, que és una normativa estatal, estem negociant amb els sindicats, i aquí doncs, estem veient què significa, diguem-ne, reduir la jornada fins a les 35 hores, que d'entrada és un debat, diguem-ne, del que podríem ser favorables, però necessita un espai encara de negociació per veure com això s'aplica, i treballem en dir, bueno, ja que... com podem també recuperar una mica de presencialitat, si anem a reduir hores de jornada per arribar a les 35, si és possible o no. I anem a treballar-ho i anem a escoltar amb diàleg amb els sindicats.
2: El seu govern es troba a mig mandat, aproximadament, o pràcticament. Es pot trobar també amb una paradoxa, que és que tenim pressupostos, té una estabilitat parlamentària que ja voldrien altres, però en un context que és que l'esquerra espanyola està en uns moments molt, molt baixos. Com li preocupa a vostè, com a conseller de la presidència del govern de la Generalitat, el que està passant, la inestabilitat política que està vivint el govern espanyol?
1: A veure, que ens preocupa és una obvietat, no? Però jo li diria dues coses. El president de la Generalitat, el president Illa, va venir amb dos objectius. La primera era acompanyar un país que jo crec que honestament volia passar pàgina i centrar les energies del govern en atendre els problemes del país. I, evidentment, en el país hi ha oportunitats, hi ha reptes i a vegades hi ha conflictes. I crec que estem on estàvem, afrontant reptes de fons que el país té. En rodalies, en sanitat, en educació... en matèria econòmica, avui presentem el Pacte Nacional per la Indústria, i a vegades les coses van molt bé, i a vegades doncs, hi ha carpetes que tenen reptes més de fons perquè hem tocat el moll de l'os. I l'altre, honestament, vam dir superar una etapa de confrontació amb l'Estat per una etapa de col·laboració amb l'Estat. Perquè, honestament, pensem, ho he defensat abans, si defenso el país dels acords, el president defensa un país dels acords, creiem que per la via de la col·laboració ha de ser possible avançar més. I crec que en aquest temps hem demostrat que per la col·laboració hem avançat. Hem ampliat la plantilla dels Mossos d'Esquadra fins als 25.000 agents, estem desplegant 200 unitats judicials a Catalunya tan importants per la lluita contra la multireincidència. Hem arribat a un acord també amb Esquerra Republicana i amb el govern d'Espanya per desplegar un nou sistema de finançament, i crec que aquestes són realitats tangibles que són positives pel país.
2: Però tant, si creu el PSOE, m'està dient que Catalunya se'n ressentirà.
1: Bueno, jo això ho he dit amb aquesta claredat sempre. El govern d'Espanya avui és un aliat de que a Catalunya les coses li vagin bé, i ha sigut possible l'amnistia, un compromís per l'oficialitat del català a Europa, pel finançament, per la condonació del deute del FLA, pels Mossos, o per la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a Terres de l'Ebre, tan important per la competitivitat

0: que ja faríem bé escoltar alguns dels missatges que el Papa Lleó va deixar en el nostre país, de, diguem-ne, d'unitat, tranquil·litat i baixar les revolucions. Però crec honestament que el govern d'Espanya avui és un aliat de que a Catalunya i els catalans les coses vagin bé.
1: Anem a obrir torn d'intervenció als nostres agoristes, si no desmunten l'estudi. David Madí, endavant.
2: Sí, conseller, molts temes alhora, però intento anar ràpid. I estic molt d'acord amb l'anàlisi que fa sobre el tema de l'ensenyament, però arribats a aquest punt, jo que estic molt d'acord amb com planteja les coses, arribats a aquest punt, i ara què? I ara què? Tenim, és un d'aquests exocacs on tens un determinat món que ha votat el que ha votat i que, per tant, s'ha enquistat l'assumpte, no? Ara què? Dos, en el tema de la guerra contra la burocràcia, seguint les seves paraules, cosa que celebro i que m'agrada molt, sigui ambiciós. La guerra contra la burocràcia, els que coneixem aquest país tan complicat que s'ha fet i tan rebuscat que s'ha fet, és una guerra que s'ha de fer amb destral, perquè si no, no tenen surts. Jo crec que això, els que teniu la constància, no? Tu ara, el conseller posava un exemple, no? Aquest juliol aprovarem per fer els tallafocs amb això, no? Aquests tallafocs no es faran el juliol. Això es faran més endavant i tal, i segurament és per un problema burocràtic. I finalment, només referir-me a la vinguda del Papa. Jo crec que la setmana passada, inclús pels que formem part d'aquest col·lectiu no creient, jo declaro ateu, catòlic, apostòlic i romà, per entendre'ns, va ser un moment de satisfacció i d'orgull de país i d'autoestima de país i tot plegat, no? I menys per un tema, i li vull dir, i vostè em dirà, això és el punt i la coma, no, jo no crec que sigui el punt i la coma, és a dir, en aquest context d'una cosa tan ben feta, satisfactòria, la prohibició, el veto dels cantaires, aquests innocents que volíem fer, jo crec que això no és ni mig normal en un país democràtic i m'agradaria saber la seva opinió.
0: Bueno, jo començo per educació, que em sembla un element important, ho he dit. No hem arribat a un acord, hem arribat a dos acords, un amb comissions i amb UGT, i un segon que també ha sigut amb comissions, UGT, professors de secundària, i la voluntat va ser també amb l'USTEC, que van formar part de l'acord. No ha sigut possible amb un dels sindicats. Jo crec que ara s'ha de fer aquest període de reflexió i ens hem de donar aquest temps per poder escoltar-nos les diferents posicions. La voluntat del govern és sincera, és encarrilar aquest conflicte. O sigui, per la via del conflicte no ens portarem enlloc i, per tant, empatia. Jo l'altre dia a Sant Fruitós del Bages, no?, em vaig trobar amb un professor que m'explicava la situació i què significa per ells fer la feina amb aquest nivell de complexitat que actualment hi ha, i això requereix per part nostra una vocació de no inflamar més aquest conflicte, de desinflamar-lo. També és veritat, no?, que, bueno, les vagues han anat fent la seva evolució i no era el mateix una mobilització o una vaga del 46% que una del 15%. No obstant això, diguem-ne, el nostre objectiu ha de ser una voluntat de diàleg i mà estesa. I crec que s'ha de fer confiança en un govern que ha sigut capaç de posar 2.700 milions d'euros damunt de la taula. És a dir, hem fet un salt que no s'ha fet en els últims 10 o 15 anys. I jo crec que també els hi vull demanar a aquelles persones que avui no comparteixen la posició del govern, doncs que confiïn que aquest govern ha tingut aquesta voluntat de mà estesa, si no, no hauria sigut possible això. I el mateix, un punt de realisme, per dir, escolti, crec que no arreglarem en dos anys els problemes dels últims 10, i això ens requereix anar fent un pas darrere un altre. Si el missatge que hi ha de fons és que entenguem quin és el malestar que hi ha a les aules, jo li he dit que l'hem escoltat i el sabem, i fins i tot el podem compartir. Però que la nostra voluntat és treure aquest problema de l'atzucac i no perjudicar els alumnes i les famílies. En relació a la visita al Papa, no? Jo per això, abans ho he dit, lo del punt i la coma, que també segurament anava aquí, jo ho he de dir, crec que hem de fer una reflexió com a país de quina és la imatge que nosaltres volíem, que nosaltres volem donar. Jo crec que la imatge que volíem donar era aquesta. Un cap d'estat, un líder espiritual com el Papa, una persona significada per la pau, parlant en català, amb la nostra llengua, posant en valor la figura d'Antoni Gaudí, el contrast amb altres parts de la visita crec que s'expliquen per si sols. Crec que aquesta és la imatge que volem donar com a Catalunya, no? I jo crec que
2: és possible. I els segadors anaven contra d'això?
0: Bueno, jo crec que són dues coses diferents. La protesta és legítima.
2: No, això no era una protesta.
0: No. A veure, hi havia, diguem-ne, amagar banderes estelades...
2: Això no és una protesta.
0: Voler fer protesta és legítim. En el carrer hi havia gent que protestava. I jo crec que hem de fer una reflexió. Dic, jo puc entendre-ho, que hi hagi gent que vulgui protestar. Crec que en els actes institucionals... crec que en els actes institucionals, i en aquest cas un acte que era de la Sagrada Família, doncs hem de decidir si donem espai perquè hi hagi protestes o no. Perquè un dia hi haurà una protesta que ens agrada i un dia hi haurà una protesta d'algú que potser no ens agrada tant. I aquell dia haurem de reflexionar.
2: Però és que jo crec que això no és una protesta.
0: Bueno, vostè ho veu així.
2: Vostè sabrà que Gaudí era un catalanista independentista radical. I que no s'entén tot això sense la vinculació entre l'home de fe i aquesta manera excel·lent de veure Catalunya.
0: Jo crec que l'èxit del país...
2: L'èxit del país és evident. Doncs crec que és impropi d'un país democràtic que passi aquesta cosa, francament.
0: Jo crec que avui hi ha molts catalans i catalanes, fins i tot molta gent independentista, que ha sentit orgull de veure la imatge del país projectada d'aquesta manera.
2: Sens dubte.
0: I la resta, doncs, si algú vol anar a cridar crits d'independència o contra la independència, o a favor de no sé què, o a favor de no sé quantos, que és legítim en el país, crec que hi ha espais per poder fer la protesta, hi ha espais que són espais institucionals. I també hi hem de fer una reflexió, perquè un dia hi haurà protestes en el signe que potser ens agraden i tu potser comparteixes, i un dia et pots trobar que hi hagi algú que canti l'himne d'una altra cosa, que potser no et fa tanta gràcia. I aleshores, crec que això és un espai que hem de protegir. Era la imatge. Catalunya va sortir ben representada. Ostres, jo crec que Catalunya va sortir representada d'una forma excel·lent, i s'ha d'agrair, i és legítim. En el país hi ha moltes opinions i jo les puc entendre, algunes les comparteixo i altres no. Hi ha espais per poder fer protesta, hi ha espais per poder fer reivindicacions i hi havia un espai que era més institucional, però crec que amb això s'han donat ja explicacions.
1: Montserrat.
3: Sí, jo per part meva vull felicitar el govern i en general a Catalunya de l'exemplaritat de tot el que es va fer en la visita del Sant Pare. Crec que si estava projectada Barcelona i Catalunya al món, ara ja va camí de l'estratosfera i de la gestió d'aquesta situació de la que parlava el David especialment. Però, conseller, jo tinc una pregunta de tipus pràctic, perquè jo tinc molt a prop al parc de Collserola, amb totes aquelles cintes que està confinat. No sabem exactament hores d'ara, perquè va haver-hi un moment en què hi havia molt soroll mediàtic respecte de la pesta porcina. En un moment determinat va passar. Hi ha molta gent que ja ha començat a saltar-se els confinaments i a mi m'agradaria puntualment saber on està això. Aquesta és una. I després, jo crec que en el moment actual, malauradament, el Partit Socialista, i no sé si per extensió el Partit Socialista de Catalunya, és més entès per la ciutadania no com una eina d'entesa o d'alguna manera coordinar altres tipus de sensibilitats polítiques, sinó com una raó per pagar més impostos. És a dir, tenint en compte el que sembla que són els casos de corrupció, on podria dir, home, si no hi hagués tants casos de corrupció, potser la nostra pressió i sobretot esforç fiscal no seria tant. Ja vaig a la pregunta. La Generalitat de Catalunya té la competència sobre donacions. I ara mateix Notaries i Registres està constatant que moltes famílies estan fent un esforç suplementari de deixar donar diners als fills perquè puguin donar l'entrada d'un pis, que si no, les hipoteques són impossibles. No, no és possible, no seria forassenyat pensar que una de les maneres d'ajudar a l'accés a l'habitatge per part de la gent que comença o que construeix una família fos de treure l'impost de donacions en aquestes donacions específiques donades dins de la família per fills que compren el primer habitatge i que, per tant, accedeixen a aquest bé que hem comprovat que és tan escàs i que la gent hi té tants problemes. Per tant, pesta porcina i impost de donacions.
0: Mira, sobre la pesta porcina diré... I serem el temps que faci falta i fins que faci falta, entenent el sacrifici que significa per a moltes persones, pues perquè és la seva pràctica del lleure, etc etc. Moltes vegades hem parlat en el país de quin sacrifici ha fet, diguem-ne, la Catalunya rural en favor de la Catalunya metropolitana. Perquè hi ha l'energia, perquè hi ha els pantans, per moltes qüestions, perquè a vegades per infraestructures... crec que en un exemple com aquest la solidaritat ha de ser inversa i la Catalunya urbana també ha de ser, diguem-ne, solidària amb el conjunt del país. Darrere de la indústria porcina del nostre país hi van molts llocs de treball i és fonamental. I estem davant de, diguem-ne, d'una malaltia que s'ha estès per molts països d'Europa. Nosaltres hem tingut un focus, hem tingut un brot, que l'estem contenint.
3: Ah, però això és el que volia dir.
0: Que l'estem contenint.
3: En quina circumstància estem?
0: L'estem contenint. De moment no hem trobat nous focus fora del radi. Uh-huh. Diguem-ne, estem eliminant la població de senglar que és en l'origen, diguem-ne, del problema que hi ha amb la fauna salvatge en el nostre país. A Catalunya hi ha un problema amb la fauna salvatge, o sigui, de la mateixa manera que hi ha massa bosc, hi ha massa senglar, hi ha massa conill i hi ha massa capirol. I això només té una solució, que és rebaixar aquesta població de capirol, de conill i de senglar. I en el cas de senglar, doncs és així. Per tant, estarem durant el temps que faci falta, fins que faci falta, fins que haguem pogut reduir a zero en la zona, en la zona en qüestió, no? El senglar, per poder garantir, diguem-ne, primer, la protecció de la pròpia biodiversitat, és a dir, la resta de senglars que estan en zones no contaminades. Dos, la pròpia indústria i els llocs de treball del país. I això, doncs, si algú ha de... no pot sortir a córrer per la carretera de les aigües, doncs ho entenc.
3: S'ha de controlar, perquè ja comença
0: a saltar i
3: com a cavirols.
0: I s'ha de demanar el sentit comú. Ho he dit abans, moltes vegades se li ha demanat a la Catalunya rural o se li ha imposat una espècie de solidaritat amb la Catalunya urbana, doncs crec que la Catalunya urbana és el moment de que demostri amb sentit comú això. I, evidentment, ho he de dir, evidentment, una altra cosa és la gent que té activitats econòmiques a la zona. Bueno, aquest és un problema més específic de cirurgia fina. Què significa si tens un restaurant, un alberg, i en aquest sentit, doncs, el govern està treballant amb aquesta activitat per fer-ho, no? En relació al tema fiscal, crec que hem de fer una reflexió sobre la fiscalitat. Si volem bons servidors públics, si volem bons serveis públics, necessitem, diguem-ne, un sistema de fiscalitat justa. Perquè puguem posar 2.700 milions damunt de la taula en matèria d'educació, diguem-ne, això surt dels impostos dels ciutadans i ciutadanes del país. Si hem de posar més recursos per fer el Clínic, el nou Hospital Vall d'Hebron o l'Hospital Trueta a Girona, això surt dels impostos dels ciutadans i ciutadanes del país. I, per tant, en matèria fiscal no hi ha més que el que hem fet, en els últims pressupostos, que va ser rebaixar la pressió fiscal en les persones, diguem-ne, que guanyen menys de 35.000 euros. I en aquest sentit, doncs, el govern, fruit dels acords tant amb Esquerra Republicana com els comuns, no hem volgut plantejar, diguem-ne, noves mesures fiscals en aquest sentit. Però sí que ho dic, que hem de fer una reflexió, perquè tothom demana, no? Més mestres, més Mossos, més bombers, més hospitals, més escoles. Bueno, això ho hem de pagar d'alguna manera. I ho hem de pagar, diguem-ne, per un cantó, abordant-ho amb el nou sistema de finançament. Per això és tan important que s'aprovi en el Congrés dels Diputats el nou sistema de finançament, que signifiquen 4.700 milions d'euros més pel conjunt del país, i l'altre, això surt dels impostos de tots els catalans i catalanes, no?
1: Pau Llong.
4: Conseller, penso que una de les formes més... Ai, que no em sento. Més perilloses d'autoritarisme en una democràcia és la que es vesteix d'aquesta mena de to civilí i civilitzat, d'acord? I a mi m'alarma profundament algunes mostres d'autoritarisme del seu discurs d'avui. La primera, contestant al David Madí, la qüestió de que hi ha una mena de protesta en un acte institucional que no és legítima. Perquè vostè diu que és legítima, però, que vol dir que no ho és. Vostès van considerar que cantar els segadors en un acte institucional és un acte de protesta i, a més, no és legítima, cosa que per mi és una mostra d'autoritarisme, malgrat les seves molt bones formes, que per mi és incontestable. També quan acusa l'USTEC de consultar els professors i considera que això que fa l'USTEC el desacredita com a negociador. Jo m'agradaria que no interrompés, perquè vostè ha fet un monòleg de molta estona i la meva pregunta...
1: Bueno, acaba, Pau, però soc conseller de la presidència, vull dir, endavant.
4: Sí, jo soc un ciutadà de Catalunya.
1: Sí, evidentment.
0: Digues.
4: Estic aquí per preguntar o estic aquí per fer-li un massatge al conseller?
0: Però pregunta'm i jo respondré.
1: Endavant.
4: Però és que no m'interrompi quan acabi la pregunta, no? És molt demanar, això?
1: No, m'ho provo.
4: Si no vinc, no passa res, no hi ha problema.
1: Sí, home, sí, clar.
4: D'acord.
1: Parlem del to.
4: Llavors, el to és el meu. Si no ens agrada, a mi no m'agrada el seu. Respecte a la qüestió que ha dit vostè de que es busca culpables fora per justificar les seves pròpies posicions. Jo crec que és exactament el que està fent vostè amb l'USTEC. Vostè va venir aquí a presentar com un acord de país, com li ha preguntat el Ricard Ostrell, quan no era un acord de país, era un acord amb una minoria sindical. La consulta que ha fet USTEC a les bases no han desacreditat a l'USTEC com a negociador. El que han dit a vostès, al govern, és que els professors estan cremats i que no en tenien prou amb un acord que vostès van vendre per fragmentar la unitat sindical com un acord de país, quan era un acord amb una minoria sindical. Per tant, això no desacredita ningú. El que fa és plantar-los a davant de la cara una realitat que és la situació dels PAES és insostenible, la situació de les ràtios és insostenible, la situació del 0-3 és insostenible, la negociació que s'ha volgut fer només amb el personal laboral sense el comitè de vaga és insostenible, i per tant, evidentment, les vagues han anat perdent força a mesura que s'acosta el juliol, perquè els professors estan cremats i estan cansats de que se'ls retirin 180, 120 euros, i per tant és legítim que no hi hagi el mateix seguiment de les vagues, però jo em mostro realment, no sé, incrèdul amb la falta d'autocrítica del govern. O sigui, se li pregunta literalment, vostès es van equivocar plantejant com un acord de país un acord amb la minoria sindical, i resulta que el culpable al final del seu discurs és l'USTEC una altra vegada. Per tant, per concretar la pregunta en una qüestió molt, molt concreta i molt específica, legitimaran el comitè de vaga conformat per tota la comunitat educativa que han dit que les ràtios són insuportables, que l'inclusiva està infradotada, que falten PAEs, legitimaran aquest espai o seguiran intentant fragmentar l'espai laboral i personal en el món educatiu per presentar-se com persones que busquen l'acord, però que en el fons no estan aconseguint un acord amb la majoria de professors que els han dit no ens agrada aquest acord?
0: Conseller.
5: I jo, Pau, t'he de dir que com que discrepo de fons amb el que dius, perquè honestament crec que treus una interpretació que jo no, que no he exposat, i crec que falta una mica la veritat. Però en tot cas et dic, per què ho penso? Dic que defensem un país dels acords, i a mi no em sembla ni bé ni malament. Ja era una qüestió anunciada que l'USTEC consultaria a les seves bases, i jo tinc un gran respecte per l'USTEC. M'agradaria que ens poséssim d'acord, a vegades no és possible, i això a vegades vol dir que requereix més temps. La nostra voluntat és una voluntat de desinflamar aquest conflicte i de tenir una voluntat de mà estesa. Va ser positiu, ho dic honestament, arribar a un acord que baixava les ràtios, que posa més recursos a l'escola inclusiva i que posa més recursos per augmentar el sou dels professors. Crec que va ser un pas important. Crec que va ser un segon pas important poder ampliar aquest acord amb l'USTEC i amb els professors de secundària. Doncs crec que va ser un pas important. També vull assenyalar una cosa, dic, perquè en les teves paraules, si no, sembla que no hagi passat. El sindicat de professors de secundària, que és el majoritari en els professors de sindicat de secundària, ha validat aquest acord. I, per tant, avui no només hi ha un acord amb Comissions i amb UGT, hi ha un acord amb Comissions, amb UGT i amb els professors de secundària. L'USTEC va, diguem-ne, va signar aquell preacord, va fer la consulta, era una qüestió sobre la que estàvem avisats, i a mi no em sembla ni bé ni malament. La nostra vocació ha de ser la d'escoltar. He dit que hem de fer una reflexió tots plegats. No crec que ni acrediti ni desacrediti a ningú, honestament. No crec ni que acrediti ni desacrediti a ningú, però crec que hem de fer una reflexió tots plegats de què significa, després d'haver arribat a un primer i a un segon acord, la situació en la que estem. I que això requerirà de tots nosaltres voluntat de diàleg. Dos s'entenen si tenen vocació d'entendre. I jo crec, honestament, que el conjunt dels sindicats hem de poder-los escoltar i saber quines són les seves posicions, de la mateixa manera que nosaltres hem exposat quines són les nostres. I com que hem demostrat per la via d'arribar no a un, sinó a dos acords, que hem sigut capaços de trobar espai comú, doncs vull pensar que, fruit de seguir-nos escoltant, i arribarem en aquest diàleg. I, per tant, ho dic honestament, ara ho dic, també hem de fer una reflexió de país. Jo, quan he parlat amb tots ells, el que et diuen és, bueno, hi ha una certa, no, aspiració de que aquest govern resolgui un problema de quant de temps fa. De quant de temps fa? O sigui, quan jo m'he trobat al capdavant en aquells dies, no, amb la consellera Niubó, tocant un complement específic salarial que fa més de 15 anys que no es toca, què ha passat a Catalunya en aquests últims 15 anys? N'hem parlat, prou o no? És una reflexió que farem com a país. Com és que en els últims 15 anys no es va arribar a cap acord per baixar la ràtio, posar més recursos a l'escola inclusiva i augmentar els sous dels professors? Perquè jo li diré com em vaig trobar els professors de Catalunya. Em vaig trobar els professors de Catalunya els tercers per la cua d'Espanya.
1: Sí, però això, conseller, hi ha hagut protestes dels sindicats durant aquests anys, eh?
5: Sí, sí. I aquest govern, hi ha hagut protestes, però no hi ha hagut avenços. I aquest govern ha trobat, diguem-ne, aquesta situació i ha situat els professors del país dels tercers pitjors pagats al capdavant de la comparativa. I això vol dir que hi ha gent que està cremada? Sí, jo ho he dit, sí, en sou perfectament, eh? Parlo bastant amb gent del país, de molts sectors. I crec que això ens implica que, en comptes d'enquistar el problema, aquesta és una reflexió que hem de fer tots plegats, que implica el govern, que implica els representants de la comunitat educativa, de seguir parlant per poder canalitzar aquesta situació. I això és el que honestament penso. I pot agradar més o menys, però és la posició que nosaltres tenim. Ens vam trobar una situació, t'he de dir, en alguns casos d'abandó. Com tenim els centres escolars a Catalunya?
4: Era un acord de país o no era un acord de país? És que és tan fàcil com la gent per negociar necessita que la gent sàpiga que a l'altra banda hi ha algú que sap rectificar.
5: Home, doncs...
4: És molt catòlic, això de rectificar.
5: Sí,
4: jo vaig sortir dient que hi havia un acord de país quan no hi era, em vaig equivocar, m'ha estès amb l'USTEC. No, a vostè li està dient a l'USTEC indirectament, són culpables de buscar fora per justificar les seves posicions.
5: No, però això, home, això,
4: no és la millor
5: això,
4: manera de fomentar això, el diàleg, que és
5: Pau,
4: que la veritat...
5: Pau, això ho dius, això ho dius tu, jo crec que un acord...
4: Les millors maneres del món, però s'està dient que l'USTEC és un sindicat irresponsable...
5: Jo no, en absolut, això ho dius tu.
4: Línies perfectament.
5: Bueno, però llegint entre línies, això és algo que fas tu. No,
4: d'acord.
5: Dic, honestament, crec que un acord que posa 2.000 milions damunt de la taula és un acord
0: molt rellevant pel país. I ja està, ja et dic, i aquest és un conflicte que ve de lluny, sí, i crec que aquest govern doncs l'està afrontant, i a vegades, quan un afronta els problemes de cara, doncs no troba una solució immediata. Podríem haver seguit posant el problema sota la catifa, com ha passat en els últims anys, i així anar fent el problema més gros. Mira, jo conec com són les inversions del Departament d'Educació. Les inversions en el Departament d'Educació en matèria de manteniment de centres educatius estan ensorrades a Catalunya en els últims 10 o 15 anys. Mm-hmm. No s'ha fet el manteniment, no s'han climatitzat les aules. Bueno, nosaltres portem 2 anys, hem augmentat les inversions del Departament d'Educació de 200 a 300 milions d'euros per poder fer el manteniment que es porta sense fer durant els últims 15 anys. Aleshores, et dic, sí, clar, és que estem revertint una situació que ve de molt de lluny. I això requereix de tots no inflamar més el conflicte i tenir vocació d'anar abordant aquesta situació. Crec que va ser un bon preacord el que vam signar amb l'USTEC i amb l'ESPEC.
4: Ara és un preacord. No? Abans era un acord de país, però...
0: No, dic, vam signar un preacord perquè s'havia de poder ratificar. Mm-hmm. Si vols, li dic acord, però diguem-ne, els sindicats firmants em diran que no ho era fins que es signa. Mm-hmm. Per tant, vàrem arribar a un preacord...
4: Em pensava que es referia al de Comissions IGT.
0: El que vàrem arribar amb Comissions, amb UGT, amb l'ESPEC i amb l'USTEC, crec que va ser un bon preacord. Si no, no l'haurien avalat els sindicats. I crec que ho va ser-ho. I ja està, ja és la consulta anat com ha anat. Cap problema, doncs ens parlarem entre tots per intentar resoldre un problema de país. I crec que això és el que s'espera d'un govern com el nostre, que ha vingut a afrontar reptes que Catalunya feia temps que no els podia abordar. I això requereix doncs vocació de mà estesa, de diàleg. Ara també hem de ser capaços d'entendre que els recursos dels catalans són els que són, que hem de poder trobar recursos per sanitat, per seguretat, per fer infraestructures, per fer habitatge. I honestament crec que en el cas d'educació amb 2.700 milions d'euros és un acord molt significatiu pel país i és normal que el defensi. Afra.
6: Aviam, jo no m'agradaria entrar en un conflicte entre organitzacions sindicals perquè em sembla absurd i en tot cas... qui perd són els professionals, però diré una evidència, el fet de no ser majoritari no t'inhabilita per poder negociar. Això ho veiem a molts sectors d'activitat i, evidentment, trobo que el primer acord que es va aconseguir millorava condicions i, òbviament, el segon preacord, en tant són organitzacions més representatives, encara millorava més les condicions. És perfectament legítim que hi hagi professionals que considerin que se li queda curt i, per tant, jo comparteixo el fet, coneixent una mica les dinàmiques de la negociació, comparteixo el fet de que ara mateix el que es necessita és temps, és reflexió i mantenir el diàleg per suposat i definir objectius si és que algú ha de tornar a definir objectius. Trobo que és el més encertat, sincerament, veient la situació. Un cop dit això, també m'agradaria posar en evidència un fet. Per sort o per desgràcia, tenim terra veïna on estem veient com el diàleg és absolutament inexistent. I veient el que està passant a Madrid, és absolutament inexistent. Amb això no estic dient que el diàleg sigui suficient. El que estem dient és que el punt de partida és que tenim diàleg, que tenim acords, i que si aquests acords poden ésser millorats, avanti només faltaria, perquè només faltaria reconèixer que aquests professionals porten 25 anys en condicions congelades. Però reivindicar una mica aquesta idea, cada dia ho estem veient a tots els centres de treball. Organitzacions minoritàries que no deixen de ser representatives, però no són les majoritàries, òbviament dialoguen i òbviament acorden i òbviament el seu marge d'acord per la capacitat representativa no és tan gran, però sí és una millora. O sigui, jo crec que això no va de deslegitimar organitzacions o representacions. Altra banda, a mi m'agradaria en aquest país d'acords, si més no un país de més acords que d'altres, m'agradaria saber quin és el paper que està jugant a dia d'avui Aliança Catalana, que em preocupa profundament, i per altra banda, efectivament, 2 anys de govern i m'agradaria un breu balanç, com estàvem, com estem, hem millorat, un breu balanç al respecte.
1: Breument, conseller.
0: Bé, sobre on som, no?, com a país, jo crec que aquests 2 anys ens deixen un govern, ho he dit abans, el president Illa va venir a obrir una nova etapa a Catalunya per posar les energies en alguns dels reptes de fons del país, en matèria d'infraestructures, d'habitatge, d'enfortiment dels serveis públics, i, a més, per ho he dit, obrir una etapa de col·laboració que donés bons resultats pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. I crec que aquests 2 anys així ho demostren. Hem sigut capaços de tornar a engegar la maquinària de construir habitatge públic a casa nostra, estem abordant una agenda d'infraestructures en el conjunt de del país. Si parlo en l'àmbit de la sanitat, doncs els hi diré, no? Estem desbloquejant l'Hospital Trueta a Girona, estem ampliant l'Arnau de Vilanova a Lleida, estem fent les obres de l'Hospital Joan 23 a Tarragona, ara estem acabant la connectivitat del nou bloc d'ascensors que ha de permetre connectar el turó on està el verge de la Cinta Tortosa, l'Hospital de Tortosa, amb la part baixa de la ciutat. Farem el nou campus del Clínic. Jo vaig estar inaugurant l'altre dia el cap de Sant Fruitós de Bages i fa una setmana al cap de Pineda. Estem fent actuacions en més de 28 centres d'atenció primària que estem inaugurant a tot el país, i estem afrontant reptes de país que venen de molt enllà, com és el cas de l'educació, i per tant el govern no només està per dir les coses que funcionen molt bé, també està per dir aquells llocs on tenim reptes, i és cert, en l'àmbit d'educació, tot i que amb en Pau tinguem visions diferents, però en l'àmbit d'educació tenim un repte de fons, i crec que el govern i el conjunt de la comunitat educativa doncs estem intentant veure com som capaços de sortir d'aquest atzucac, no? En matèria de seguretat, tot i que venim ara d'una situació complexa pel tema dels tirotejos, però és la comunitat autònoma on més baixen els delictes de tot Espanya. Mentre a Espanya estan pujant els delictes aquest últim trimestre un 1%, a Catalunya estan baixant un 6%, després d'anys en els que estaven pujant, i crec honestament que tenim un govern que afronta els problemes de cara. Amb mà estesa, però afronta els problemes de cara. Hem sigut capaços de posar una proposta de finançament, 13 anys a Catalunya queixant-nos de l'infrafinançament i el dèficit fiscal, i no hem estat capaços de trobar una solució. Aquest govern ha posat damunt de la taula, fruit d'un acord amb Esquerra Republicana i el govern d'Espanya, un acord en matèria de nou sistema de finançament que posa 4.700 milions d'euros, que entre altres coses han de servir per poder tenir recursos per finançar aquesta transformació de l'educació i de la sanitat del nostre país. I per tant, ho dic honestament, el país té reptes, però jo sóc del parer que el país té moltes més oportunitats. Hi han reptes, la inflació doncs toca la butxaca dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, però malgrat tot Catalunya està creant rècords d'ocupació, estem creant rècords d'exportació. A Catalunya s'està fabricant el primer vehicle elèctric de tot l'estat, que és aquest Cupra Raval, tenim rècords d'inversió estrangera, i per tant, dic, bueno, honestament, el país té reptes, en alguns casos té problemes, però crec que hi ha un govern que afronta els problemes de cara i que diu les coses tal com són. I que ha vingut per afrontar problemes que feia molt de temps que el país necessitava que poguéssim abordar. A vegades hi ha l'expectativa de que ho resoldrem els problemes dels últims 10 o 15 anys en dos, i no serà possible. I a més els dic una cosa, no serà possible només amb el govern. Necessitem de la col·laboració dels partits de l'oposició perquè el país l'hem de poder construir entre tots. I per tant, d'Esquerra Republicana i dels Comuns, amb qui hem pogut arribar a un acord de pressupostos, també aquest govern ha servit perquè tornéssim a tenir pressupostos, després de que, diguem-ne, portàvem uns quants anys a Catalunya sense pressupostos. Però també serà necessària la participació de Junts. I per tant, ho dic honestament, el país l'hem de poder construir entre tots. A vegades el diàleg no acaba de fluir i hem de ser capaços de construir-lo. Aliança Catalana, ho he dit moltes vegades, crec que és un enemic que té Catalunya, que ens ha d'unir al conjunt dels demòcrates, perquè no representa els valors que som com a societat, perquè intenten explicar la desafecció política, la desconfiança, culpant a les persones migrades. Crec que aquests no són els valors de Catalunya. Si em permet, arran de la visita del Papa, crec que tampoc són els valors de l'Evangeli, però en aquest cas és una opinió personal meva, que tenen a veure, no?, amb cuidar de les persones del nostre país. I és veritat que som un país que ha augmentat de població, això és innegable. Crec que la contribució a l'economia, als impostos, a pagar les pensions, ha sigut, diguem-ne, clara i evident, però també tenim un país que ha de fer els deures per acompanyar el país que ha passat dels 6 milions als 8 milions d'habitants a tenir les infraestructures, els trens, l'habitatge, els serveis públics d'un país de 8 milions d'habitants i no de 6. I fer aquest trànsit entre el país dels 6 milions als 8 milions no es farà en dos dies. Passarem per alguns moments complicats, com estem veient en alguns dels sectors dels que hem parlat avui. Però hem de poder-ho abordar amb mà estesa i amb vocació de diàleg. I, per tant, afrontant, ho he dit, els problemes de fons que té el país, abordant qüestions com el finançament, abordant qüestions com les infraestructures, però, honestament, crec que Aliança Catalana no té futur a Catalunya perquè no representa els valors del nostre país, i hem de tenir un esforç col·lectiu de totes les formacions polítiques demòcrates per fer-hi front. I aquests dies que estem parlant de la guerra a l'Iran, també hem de subratllar, d'alguna forma, que aquesta espècie de internacional ultra que hi ha en el món, és igual de Netanyahu a Trump, i que en el cas d'Espanya passa per Vox i Aliança Catalana, que tant se fa, però ve a ser el mateix, diguem-ne, també són els responsables de tot aquest gran desordre que hi ha en el món i que acaba impactant a la butxaca dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya quan anar a omplir el dipòsit de benzina o anar a fer la compra surt més car. I crec que avui els enemics de la indústria o els pagesos són ells.
1: Conseller, l'haig de deixar, però abans, ara parlarem del cas de Jonathan Andic, del cas Andic. No li preguntaré per com si ho està seguint o no, però sí que l'advocat Cristóbal Martell apuntava que la policia catalana hauria incorregut en greus imprecisions en la investigació. Vostè, quan sent aquestes acusacions per part d'un advocat a la policia, què respon?
0: A veure, jo només que li he de dir, en general, jo faré sempre una defensa dels servidors i servidores públiques del país i no vull fer-ho en relació en aquest cas en concret, perquè ha d'entendre que no hi vulgui entrar i no hi vulgui opinar, però crec que tenim una sort a Catalunya de tenir una magnífica policia del país, que són els Mossos d'Esquadra, de la mateixa manera que tenim uns grans bombers, de la mateixa manera que tenim uns grans mestres, metges, en el nostre país, i en el cas dels Mossos d'Esquadra, doncs li he dit, són els que vetllen per la seguretat de tots nosaltres i els responsables de que estiguin baixant, per exemple, els delictes a Catalunya. I, per tant, li he de dir que plena confiança amb el cos dels Mossos d'Esquadra i amb tots els servidors públics de Catalunya, que cada dia s'aixequen per fer el nostre país millor i cuidar-nos a tots nosaltres.
1: Conseller de la Presidència, Albert Dalmau, gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
7: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
8: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina, perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
11: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Cort Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Cort Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Cort Inglés Ponès.
13: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones que hi treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
14: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Amb David Madí, amb Pau Llong, amb Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Quan Cristóbal Martell, l'advocat de Jonathan Andic, apuntava greus imprecisions en la investigació del cas, ja apuntava que la seva línia de defensa es basaria en intentar rebatre els nombrosos indicis de culpabilitat inclosos en aquesta interlocutòria. Una sospita que s'ha confirmat quan hem sabut que la defensa de Jonathan Andic ha contractat també els serveis com a pèrit del director de Método 3, Francisco Marco. Francisco Marco, què tal? Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
16: Molt bon dia, com esteu?
1: Avui avançàvem amb la primera trucada de Jonathan Andic al 112, que començava així.
17: 112, digui? Hola.
18: Necessito ayuda, necessito ayuda.
17: ¿Este tipo que ha corrido?
18: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
17: ¿Se ha tropezado o está perdido el respeto?
18: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
1: Una trucada que dura 2 minuts i que podeu recuperar a la web de Catalunya Ràdio i també altres trucades que fan amb diàleg amb els diferents serveis d'emergència. Com d'important és aquesta trucada per la causa, Francisco?
16: Yo no creo que la llamada en sí misma sea importante o no importante, sino que simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación. Nadie que pueda premeditar una caída de ese tipo, luego muestra esta desesperación que es abiertamente natural, ¿no? Nadie, vamos, sí, me imagino que actores y actrices podrían mostrar esa desesperación, pero es materialmente imposible. Nadie que pretenda simular ese escenario lo simula así.
1: De fet, ahir llegíem al País, no?, que Jonathan Dick va parlar amb dos excursionistes una estona després de la caiguda i que aquests excursionistes diuen que el van veure destrossat.
16: Sí, y eso es quizá, creo que David esta mañana decía, ¿no?, que los Mossos d'Esquadra se están convirtiendo en una policía y hacía una similitud, ¿no?, con la policía patriótica, con el CNP, que tanto le han afectado a él, que todos lo sabemos, ¿no? Pero no creo que sea así, creo que, como ha dicho el consejero de la presidencia hace un momento, los Mossos d'Esquadra institucionalmente es una policía que generan la seguridad, ¿no?, en este país, y creo que las investigaciones de los Mossos d'Esquadra en general son brillantes, ¿no? El otro día decía que es una de las mejores policías de Europa. Sí creo que en esta investigación ha habido un error y ha habido un investigador, ¿no?, una persona, no los Mossos como institución, que ha cometido graves imprecisiones. En este mismo ejemplo que tú acabas de poner, ¿no?, publicaba un medio de comunicación que portaba a la CAP o... No sé cómo lo expresaba, ¿no?, que estaban buscando estos dos excursionistas, los primeros, las primeras personas que llegan a la montaña, las primeras personas que se encuentran a Jonathan Dick, y una de las personas incluso que interactúa en estas llamadas que has sacado tú en exclusiva esta mañana, interactúa con los servicios de emergencia y forma parte de las llamadas, ¿no? Y no lo encuentran. La filtración que hacen este medio de comunicación desde los Mossos d'Esquadra es alucinante. No lo encontramos porque Jonathan Dick nos mintió y nos dijo que no había llamado. Bueno... no deja de ser, una vez más, un sesgo de confirmación y, una vez más, una mentira gruesa para tapar sus propias deficiencias. Yo le voy a enseñar, yo sí localicé a estos montañistas y yo sí le voy a leer, o léalo usted mismo, lo que yo le dije es el 17 de noviembre del 25.
1: Pues le dije usted.
16: Buenos días, me llamo Paco Marco y formo parte del equipo de defensa de Jonathan Dick. Usted le dio el teléfono a un amigo de tal institución que a su vez se lo dio a la madre de Jonathan y me gustaría que nos viésemos cuando usted le vaya bien para poder saber de primera mano lo que usted conoce. Muchas gracias por haber contactado y espero sus noticias. Me contesta esa misma tarde. Buenas tardes, señor Marco, mi nombre es tal. Efectivamente, le di el teléfono a un amigo de la familia. Es decir, ¿qué demuestra eso? Jonathan Dick estaba tan impactado, lo que acabamos de escuchar, estaba tan destrozado que ni recordaba haber hecho una llamada perdida. Soy yo el que acusa a los Mossos d'Esquadra de tener el nombre de ese montañero identificado con nombre, apellidos y nombre y número de teléfono en la causa judicial y no encontrarlo. Y ahora son ellos los que dicen, no, es Jonathan Dick que nos engañó. No, señores, no les engañó Jonathan Dick. Jonathan Dick no ha engañado desde el minuto uno. Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación, yo en mi agencia... Cuando tengo un chaval muy jovencito o alguien que empieza con un nuevo tema, jamás va solo, siempre va con un tercero, porque lo que quiere ver, lo que quiere descubrir, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Entra en un piso y entonces, si pongamos el ejemplo que yo nunca hago, pero que es el ejemplo que entenderá todo el mundo, ¿no? Una infidelidad. Entonces está siguiendo a un señor o una señora, entra en un piso, ya está. Bueno, pero es que a lo mejor ahí vive su madre, su hermana, su... Y eso, el sesgo de confirmación, que es algo de novato, es lo que ha ocurrido en este caso con un Mossos d'Esquadra que no és novato, però que sí és el primer caso important que lleva.
1: És a dir, les diferents versions contradictòries creu vostè que forma part del procés que ha viscut ell dolorós de la pèrdua del seu pare?
16: No, es que no son contradictorias. Es que en ningún momento contradicen. En todo momento dice, mi padre se ha caído, lo hemos escuchado esta mañana. Acaba, creo, en los fragmentos que has puesto esta mañana, hay uno que dice viejo en un grito así... los titulares que estaban este fin de semana en todos los medios de comunicación que decían que se hablaba, ¿no?, de un titular de que si no me extraña que me hubieras querido matar, algo así, ¿no? No lo estoy diciendo en la literalidad, y que la defensa liderada por el profesor Martell ha dicho que eso se tiene que circunscribir a un proceso psicológico donde del matar al padre del padre de Freud, ¿no? Es que hemos llegado a un punto que se están analizando los WhatsApps terapéuticos de una familia para acusar a un señor que, repito, en ningún momento, desde el minuto uno, viene diciendo lo mismo y hoy lo...

Arrenquem una nova setmana a la Rambla i ho fem amb aquella sensació que molts coneixem bé, la de començar a l'orar la Festa Major. Encara queden unes setmanes pel 29 de juliol, de fet, un mes i escaig, però la maquinària ja està en marxa, ja s'està preparant i avui tenim una primera gran notícia que vam conèixer a finals de la setmana passada que ens convida a començar el compte enrere. Ja coneixem el cartell que representarà la Festa Major de Sant Just Desvern 2026. A partir d'unes siluetes de personatges i de figures emblemàtiques del poble, veiem també com unes taques de color representen edificis del nostre municipi. Aquest és el cartell, el seu autor és Luis Alonso Collado, veí del municipi, que s'ha imposat en el concurs que ha comptat amb 27 propostes. Una participació que demostra una vegada més la vitalitat cultural i creativa del nostre poble. El cartell no és només una imatge, és la primera porta d'entrada a la festa i és que és aquell element que ens fa imaginar els carrers plens, les trobades amb amics i amigues, els concerts, les activitats familiars, la cultura popular i tots aquells moments que converteixen la Festa Major en una de les cites més esperades de l'any. Des d'avui, a Ràdio Desvern, començarem també a escalfar motors, perquè durant aquesta època estival, que ja sabeu que aquí a la Rambla canviem una mica i doncs comencem la temporada de la Rambla d'estiu, això ja serà després de Sant Joan, parlarem en aquest mateix magazín amb les entitats, parlarem amb les persones que estan doncs, al darrere dels preparatius, de les novetats i de tot allò que farà possible una nova edició d'una festa que continua mantenint el seu caràcter popular, participatiu i obert a tothom. Perquè la Festa Major no comença el dia que s'encén el primer escenari o el dia del pregó, sinó que comença molt abans. Comença quan apareix el cartell, quan les entitats també es posen en marxa, quan els veïns i veïnes comencen a mirar el calendari i a reservar aquells dies especials. Així que, per una banda, enhorabona a Luis Alonso Collado i a vosaltres, oients, us convidem a viure amb nosaltres aquí a Ràdio Desvern aquest camí cap a la Festa Major 2026. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I ho fem com sempre, donant un cop d'ull al sumari. Avui dilluns 15 de juny arrenquem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'informatius. Seguirem avançant amb el temps i amb les efemèrides. Ja sabeu que en l'ordre oposat primer farem les efemèrides i tancarem aquest primer tram amb el temps. I a continuació, entrevista del dia. Avui al Centre de Formació per Adults parlarem de les preinscripcions, de l'oferta i del calendari i tancarem amb promoció econòmica aquest segon bloc del programa. Encetarem a les 12:10 amb l'Enca Yoga, la tercera part del magazín, i tancarem avui dilluns amb la tertúlia esportiva. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més a Ràdio Desvern. Falten 2 minuts per 11:15 del matí i avui ens hem d'acomiadar d'una persona que ha fet possible doncs, moltes coses aquí durant els últims mesos, entre elles un vídeo que teniu per allà per xarxes, que es diu Sant Just en un minut, que el vàrem impulsar fa cosa de 3-4 mesos i gràcies a una persona doncs, que ha estat en pràctiques amb nosaltres aquí a Ràdio Desvern s'ha pogut dur a terme. Ell és el Joaquín Quilés, que l'hem escoltat a les efemèrides, l'hem tingut també la setmana passada la tertúlia amb els alumnes de pràctiques que varen fer doncs, el dijous passat. I ell, juntament amb el Sergio, que ja el vam acomiadar la setmana passada, han sigut els dos alumnes que ha tingut aquesta emissora, alumnes en pràctiques, durant aquest curs lectiu 25-26. Et desitgem el millor, Joaquín. Has estat un pilar fonamental per aquest magazín aquests mesos. T'apreciem molt. Sabem que també ho has lluitat per estar aquí, que ja feia temps que volies estar amb nosaltres de pràctiques i que per fi doncs, ho has aconseguit. I nosaltres no podem estar més contents d'haver-te dit que sí, perquè la veritat és que ha sigut tot un orgull poder-te tenir també veure com marxes, més preparat i també amb aquesta energia. Jo crec que has descobert la ràdio, que potser era una cosa que no tenies tan descoberta o tan per la mà, i bé, si et veies la teva àvia, que segur que ho està fent, estaria molt, molt orgullosa. La seva àvia era una gran d'aquesta casa, Lina Santa Bàrbara. Doncs res, Joaquín, després t'escoltarem la veu, ho farem a l'espai de les efemèrides, però ara, si et sembla, donem pas a l'espai musical del dia. Benvinguts i benvingudes a Ràdio Desvern. Comencem.

0: Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'aspira a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar «Ostres, jo aquest el conec». De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.fm i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí, que no s'adorm mai.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, el smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. ...100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
2: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: 10 minuts per 11:15 del matí. Marxem a l'espai de titulars de notícies municipals i ho fem amb Mariona Sales, cap d'informatius. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Avui comencem destacant que un centenar d'arbres nous reforçaran el verd urbà de Sant Just. També parlarem del casal de joves que obre les inscripcions pels casals d'estiu 2026. I tancarem amb l'Ateneu, que acollirà una tertúlia sobre l'impacte del canvi climàtic al nostre municipi. Comencem amb medi ambient. Comencem parlant d'aquests arbres i també d'Albert, al nostre municipi, que és ben important reforçar el verd urbà.
1: Sí, totalment. Doncs tenim que Sant Just continua reforçant el manteniment de les zones verdes amb noves plantacions d'arbrat i actuacions de jardineria arreu del municipi. Durant els mesos de febrer fins a principis d'abril s'han plantat un centenar d'arbres en escoles, parcs i diversos carrers on faltava arbrat, amb l'objectiu d'afavorir la generació d'ombra natural. Actualment, la via pública compta amb prop de 7.500 arbres, principalment lladoners, tipuanes i mèlies. En paral·lel, s'han dut a terme tasques de ressembra de gesp al Parc Joan Maragall, al Pipicà de Can Sagrera i als parterres de la plaça Antoni Malaret i de la plaça de la Pau. A més, aquesta primavera s'han destinat més recursos de jardineria als passatges interiors de Masllui amb la plantació de nova arbustiva i està previst que a partir de setembre s'incrementi el personal encarregat del manteniment a les zones verdes de Masllui i els Miralls. L'Ajuntament també ha fet una crida al civisme per preservar aquests espais, recordant la importància de portar els gossos lligats, evitar que accedeixin als parterres de gespa i tenir en compte que els orins poden malmetre les noves plantacions.
0: Molt bé, doncs a Medi Ambient marxem a la segona notícia del dia. Parlem de joventut.
1: Parlem de joventut perquè els joves de 12 a 18 anys ja es poden inscriure a una nova edició del Casal d'Estiu Jove 2026, organitzat pel Casal de Joves, que es durà a terme del 29 de juny al 25 de juliol. La proposta ofereix una programació de moltes activitats diverses, bastant flexible, que permet a cada participant configurar el seu propi itinerari combinant cursos, sortides i activitats gratuïtes segons els seus interessos. La programació inclou cursos intensius de dilluns a dijous sobre diferents temàtiques, mentre que els divendres es destinaran a sortides de dia complet a espais d'oci com PortAventura, Illa Fantasia o Waterworld. I a més, cada matí i tarda s'organitzaran activitats gratuïtes obertes als joves sense necessitat d'inscripció prèvia. Les inscripcions ja estan obertes i les persones interessades poden obtenir més informació a través del web casaldejoves.com, escrivint a info@casaldejoves.com o trucant al 93-371-0252.
0: Doncs ja ho sabeu, si teniu entre 12 i 18 anys, us podeu inscriure en aquesta nova edició del Casal d'Estiu Jove. Recordem el www.casaldejoves.com, escrivint a info@casaldejoves.com o trucant al 93-371-0252. I tanquem amb cultura, Mariona.
1: Tanquem amb cultura parlant del grup de tertúlies de l'Ateneu de Sant Just, que organitza una sessió sobre els efectes del canvi climàtic a Sant Just, que se celebrarà el 17 de juny, de 7 a les 9 de la nit, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. La trobada analitzarà com evolucionarà el clima al municipi fins l'any 2050, en un context en què Catalunya registra un increment de temperatura superior a la mitjana global. També s'abordaran les conseqüències que els fenòmens climàtics extrems tenen sobre la població i el territori. L'activitat forma part de la programació del grup de tertúlies de l'Ateneu i és oberta a totes les persones interessades.
0: Fem ara aquest espai de titulars ampliats. Avui hem parlat d'un centenar d'arbres nous que reforcen el verd urbà de Sant Just. L'Ajuntament amplia les actuacions de jardineria, incrementarà el manteniment a Masllui i als Miralls i també farà una crida al civisme per preservar les zones verdes. Pel que fa al Casal de Joves, obre les inscripcions al Casal d'Estiu 2026. La proposta adreçada a joves de 12 a 18 anys inclourà cursos, activitats gratuïtes i sortides a PortAventura, Illa Fantasia i Waterworld entre el 29 de juny i el 25 de juliol. I tanquem en cultura, l'Ateneu acollirà una tertúlia sobre l'impacte del canvi climàtic al nostre municipi. La sessió analitzarà com pot evolucionar el clima al nostre poble fins al 2050 i els efectes de l'augment de les temperatures sobre el territori i la població. I ara sí, abans de marxar a aquest espai de les portades dels diaris, farem una petita pausa per publicitat, però abans, Mariona, no sé si t'has adonat que, bé, avui en l'espeech inicial hem parlat també del Joaquín Quiles, ens hem acomiadat d'ell perquè avui és el seu últim dia de pràctiques aquí en aquesta casa.
1: Sí,
0: i no sé si t'has adonat, Mariona, que això significa una cosa.
1: Això significa que ens quedem sense becaris.
0: I que torno al control.
1: I que tornes al control, per tant em quedo aquí sola.
0: Avui és l'últim dia junts. Avui és l'últim dia que em veuràs les meves arrugues.
1: L'últim dia que no hi haurà un vidre entre nosaltres, com parlem.
0: Sí, sí, com les meves arrugues incipients i les meves canes ja no les veuràs tan bé. I a més el vidre està una mica entelat últimament.
1: Si vols dir entelat, diem entelat.
0: Sí, per no dir brut, perquè és que si no ens tinglaran de cotxinos, dic entelat i ja està. Però això, que estaré a l'altra banda del vidre, ens veurem una mica menys, però bé, que això, que no em trobis massa faltada.
1: No, mai no.
0: I si en trobes a faltar, ja ho saps, busques algú de pràctiques que vingui.
1: Sí, no, estaria ja bé, està. Clar.
0: Es busca, posem un missatge a les xarxes per a veure si fa algú a l'època d'estiu. S'ha de tenir valor, per fer pràctiques a l'època estival, perquè ve de gust fer altres coses a l'estiu. No
1: em diguis
0: així, Joaquín, ve de gust fer altres coses.
1: Home, i tant.
0: No estan de pràctica, jo ho entenc. I ens costarà venir a treballar nosaltres, Mariona, oi?
1: Home,
0: quan comenci el juliol,
1: diguem, sí, sí.
0: Podríem estar a la platja, podríem no sé què. Però bueno, després arriba l'agost i tot l'agost, No ens podem queixar.
1: No ens podem queixar.
0: No ens podem queixar.
1: No.
0: Petita pausa, tornem de seguida.
2: Dilluns, 10 de la nit. Prepara els auriculars. Sintonitza Ràdio Desvern 98.1 FM. Ja ho tens. Dilluns al Rock. El programa amb la música que no trobes a cap emissora i és que Dilluns al Rock explica coses i posa cançons desautoritzades. Dilluns al Rock, amb en Joan Soto la Borda i l'Enric Orozco se toca.
3: Tots els marroquís roben.
4: Els treuen treballs.
5: Com a trans, et veuen com un monstre.
6: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
7: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
8: Una soledat, la gent gran.
9: Són gent que roben.
10: Paràcid, marimatge, estic
11: solo.
12: Terroristes.
13: Paràcid, matant.
14: Tot això és odi. Aturem-lo.
2: Campanya impulsada per la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.

0: I ara, portades de diaris. Això, si la Mariona vol. Mariona, què ha passat? Que estàvem a la pausa publicitària.
1: Jo ja me n'anava a casa, fins i tot.
0: Jo veig que s'aixeca i dic, Mariona, on vas? I em diu, ah, no, que no m'ha acabat. I jo, no, ens queden les portades dels diaris.
1: Estem a dilluns, Dani, no li demanis més al meu cap.
0: I a més que deus estar cansada perquè has fet una cursa aquest cap de setmana.
1: Sí, la meva primera cursa de la vida, eh?
0: Ah, sí?
1: No, sí, no havia corregut mai, de fet, ni surto a córrer ni res. Però jo tinc mal al genoll i... En teoria no hauria de córrer.
0: Home, doncs vas aguantar 5 quilòmetres,
1: sí,
0: no?
1: Sí, em vaig sorprendre a mi mateixa, eh?
0: Carai.
1: Sí, perquè la meva parella hi volia anar a la cursa antiracista que es va fer a Barcelona, a Montjuïc, el dissabte a la tarda, i em va dir, va, acompanya'm, i no he corregut jo en la vida. Però bueno, vaig dir, vinga, va, anem.
0: Qui va fer més esforç, ell o tu? És a dir, ell va frenar?
1: Ell va anar amb mi tot el rato al costat. Sí, sí, clar. Ell podria haver anat molt més ràpid, jo anava fent el que podia.
0: Ah, l'amor, clar. Aquestes coses ja ho té. Molt bé, doncs vinga, marxem al repàs de portades de diaris, marxem al diari Ara.
1: Doncs el diari Ara obre amb la guerra a l'Orient Mitjà i diu que el Pakistan anuncia un acord entre l'Iran i els Estats Units per obrir Hormuz. Desconfiança, diu, els iranians havien aturat la firma del memoràndum pel bombardeig d'Israel als suburbis de Beirut. I pel que fa a l'atenció, el president nord-americà torna a escridar al líder israelià per telèfon i li diu que ha perdut el cap. En fotografia principal, parlem de les protestes violentes a Ginebra contra la cimera del G7. Centenars de manifestants van causar destrosses i es van enfrontar ahir a la policia a Ginebra, a Suïssa, per protestar contra la cimera del G7, que se celebra a partir d'avui fins dimecres a la veïna Evian, a França, i en la qual participarà Donald Trump. Més notícies de l'Ara. Veiem que el preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya. I també que els exdirigents del PP que han quedat fora del judici del cas Kitchen els menciona avui al diari Ara. I tanquem portada dient que creix la diferència entre la nota de l'ESPAU i la de batxillerat.
0: Ah, i això què deu significar?
1: Doncs no sé si baixa la de l'ESPAU i puja, o sigui, respecte a la de batxillerat, o la gent treu més bones notes a l'ESPAU, tot i que no crec. Té pinta que treus una nota a batxillerat i a l'ESPAU doncs, cada cop es treuen més males notes. No sé a què deu ser degut, perquè generalment doncs és això, el normal seria que més o menys la nota que traiessis al batxillerat fos més o menys la que treus a l'ESPAU, perquè al final són proves del que has estat fent durant tot el curs.
0: Clar.
1: No sé.
0: Bueno, ho veurem. Van acabar divendres, no?
1: Divendres o dijous?
0: O dijous. Bueno, finals de la setmana passada van acabar. Això vol dir que les dades les tindrem aquesta setmana. O triguen més?
1: Les notes ja les tenen, jo crec.
0: Les notes ja les tenen.
1: O a Catalunya encara no. No sé, és que per aquestes èpoques les xarxes socials s'omplen de vídeos de reaccionant a les notes de la Pau. De quina nota creus que has tret? Tal. Doncs no, has tret tal.
0: Sí,
1: jo sóc completament addicte a mirar aquests vídeos, quan jo ja fa bastants anys que vaig fer la selectivitat, però sóc completament addicte a mirar aquests vídeos i no sé per què, Dani. Però... I clar, ja me n'han sortit...

0: De tota Espanya o només de Catalunya? De tota Espanya, de tot arreu. Ah, no, al revés. Del resta d'Espanya o també Catalunya? No m'estic explicant.
1: Jo crec que
0: Catalunya
1: depèn del lloc.
0: Catalunya va ser l'última comunitat, no? Crec.
1: Doncs,
0: no ho sé, ara ho desconec. Del tot,
1: no sé.
0: Ens diuen, sí.
1: Clar, jo els vídeos m'hi fixo perquè diuen assignatura per assignatura. Si tenen castellà i català és que han fet les pau a Catalunya.
0: Ja.
1: Però ara mateix no sé si n'he vist aquest.
0: Sí. Les notes de les pau estaran disponibles el 23 de juny al portal d'accés a la Universitat de la Generalitat.
1: Doncs
0: o sigui,
1: no,
0: que ho
1: no
0: sento
1: sortit.
0: Molt, però les catalanes encara no han sortit.
1: Doncs no han sortit. Jo
0: pensava
1: que les donaven més ràpid.
0: Del 26, del 9 al 11, 10 i 11 de juny, doncs això.
1: Mm-hmm.
0: No sé, m'estava dient alguna cosa el Joaquim.
1: No, sí, em quadra.
0: Sí, eh? Un vídeo.
1: Em quadra perquè, si jo recordo que vam fer la CELE, vam marxar de viatge amb els meus amics i l'últim dia ens van donar les notes. I hauria ser això, perquè el viatge que durava 10 dies.
0: Clar, és 12. Que el Joaquim diu que ha vist un vídeo que reaccionaven a la nota de català, però això no vol dir que sigui a Catalunya, podria ser de València.
1: Sí, la majoria de vídeos posen llengua castellana i valenciano. Llavors, si posen català, sols a Catalunya. També pot ser que en aquesta època es recuperen vídeos d'altres anys, eh?
0: Sí,
1: si de vegades
0: sí,
1: et surten
0: alguns
1: els més icònics de l'any passat o el que sigui, i pot ser que hagi sortit algun en català, vés a saber.
0: Tot el que estic buscant, 3CAT diu 23 de juny,
1: BTV
0: diu 23
1: de juny... No, sí, té sentit, té sentit.
0: Tothom diu 23 de juny.
1: Clar, i algunes comunitats, la majoria de comunitats les fan abans, no? I llavors, les de Galícia, les del País Basc, tot això ens poden haver sortit.
0: Sí,
1: però les de Catalunya, en teoria, no?
0: Bueno, sigui com sigui, molt pendents també, perquè nosaltres sempre fem la notícia de què és el que ha sortit als centres educatius de Sant Just.
1: Veurem a veure com ha anat la CELE a Sant Just.
0: Sí, sempre fem la notícia, o sigui que en principi, quan sapiguem, veurem com ha anat el nostre municipi. Marxem al segon diari de la jornada, marxem al periòdico en català. Espanya debuta aquesta tarda al Mundial. Lamine Yamal arrencarà, doncs, a la banqueta. Aquestes de les notícies primerenques que podem llegir al periòdico en català avui dilluns. El debat de la densificació de les trames urbanes a Catalunya parla dels habitatges unifamiliars que cauen i només suposen el 20% del total. Les cases adossades, que van viure un boom fins al 2000 i van ser triades per persones que es van allunyar de Barcelona a la recerca de calma i sol més barat, perden terreny en favor dels blocs de pisos. Imatge del dia, Hamilton, Lewis Hamilton celebrant la victòria a Montmeló. El rei de Montmeló, el britànic, aconsegueix el primer triomf en Ferrari i supera Schumacher com a pilot amb més victòries a Barcelona. Pel que fa, doncs, als Estats Units i a l'Iran, arriben a un pacte de pau i acorden reobrir Hormuz. Tres notícies per tancar la portada d'avui al periòdico. En aquest cas, Pedro Sánchez evita, doncs, xocar amb els jutges en una setmana clau als tribunals. Inquietud al PSOE per les citacions de Zapatero i Begoña Gómez. Reforma legal. Llegim, govern i Esquerra segellen la nova autoritat aeroportuària de Catalunya i tanquen portada rere l'Ozempic. Arriba la tercera generació de fàrmacs per combatre l'obesitat. Cinc minuts passen de 2:15 del matí. Ara, La Vanguardia, Mariona.
1: Doncs La Vanguardia avui obre amb una notícia sobre el conflicte a l'Orient Mitjà, dient que Trump arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir Hormuz. El Pakistan anuncia que el pacte s'assignarà divendres a Suïssa i que el cessament d'hostilitats inclou el Líban, malgrat els nous atacs d'Israel. El president dels Estats Units acusa Netanyahu de no tenir criteri per llançar una maleïda ofensiva. El sector iranià més radical també rebutja la via diplomàtica i Putin commou Trump felicitant-lo per haver fet 80 anys. En fotografia principal veiem el pròleg convuls de la cimera del G7, que comença avui a Évian-les-Bains, però les fortes mesures de seguretat que protegeixen aquesta ciutat termal van desplaçar ahir a Ginebra les habituals protestes anticapitalistes. La ciutat suïssa va patir per aquesta raó talls de trànsit i la interrupció de diverses línies de tren. A la foto veiem un policia disparant a l'aire un projectil antiavalots. Més notícies de La Vanguardia d'avui. Veiem una cita de Desiré López. Diu, he dubtat de si era just perdonar el pare, que és la jove filla d'un maltractador que va commoure el papa en la visita a Barcelona. Més notícies. Veiem que parla de la manifestació de milers de docents contra l'emergència educativa. També l'adeu d'Alonso, Hamilton ressusciten en un Montmeló vibrant. Marxem a Nova York. Els Knicks guanyen l'NBA 53 anys després. I tanquem en handball. El Barça pot amb tot i guanya la 13a Champions.
0: I tanquem el repàs de la premsa escrita amb el punt avui, que destaca en l'entrevista Dani Jiménez, divulgador científic. Diu, l'univers no es comporta com es pensava ni com volien els científics. Pel que fa a l'Observatori Municipal, marxen a Tàrrega. Gir de guió a un any de les eleccions. Entrevistes a l'alcaldessa Rosa Maria Perelló i a la cap de l'oposició, Alba Pijuan. Pel que fa doncs, a la portada principal, aquesta imatge que veiem doncs, que sembla una persona veient TikTok o una xarxa social similar, i podem llegir créixer amb ansietat. Els especialistes en salut mental i infantojuvenil doncs, alerten d'un augment exponencial de casos més complexos amb autolesions i tentatives de suïcidi. I entenc doncs, que ho volen lligar també amb l'ús de les xarxes socials. Marxem a parlar del d'ahir, avui signat per Jordi Ferrer, que diu els suïssos encara seran acollidors. Un referèndum suposa a limitar a 10 milions la població del país en ple debat sobre la immigració i la mà d'obra forana. Pel que fa a les cròniques, llegint groc entre la tendència i l'emergència i també ball de plaça i fi de festa policial. Tanca en portada amb l'esportiu, el Barça guanya la 13a Champions d'handbol, vens al Funche Berlin a 37-34 i completa el ple de 7 títols en el curs. Doncs ja ho tenim per avui, Mariona. T'escoltem els butlletins a les hores en punt i també a l'informatiu edició migdia.
1: Exacte, Dani, ens escoltem ara.
0: Bon inici de setmana, cuida't.
1: Igualment, adeu.
0: Petita pausa, tornem de seguida amb les efemèrides i amb el temps. Fins ara.

0: Ocupat, porto dies arribant de mañana he ocul·locat. Però què vol que faci si quan el cervell no pensa? És l'únic moment que no recordo que tu ja no estàs aquí.
1: Que tu has marxat.
0: Però no vols marxar, baby. No et deixar fer mal.
1: Tornem a estar dos sense roba.
0: T'explico la història més trista que mai t'he explicat, de l'amor més pur. Aquest que quan se para fa tan mal que busques la cura anant de bar en bar. Per respondre les preguntes que el temps no ha solucionat, em crio que deu disculpes per no ser racional. L'ànima està en pena, és un dilema mental. Perquè no entendreu mai el vincle que existia. No entendreu mai, no heu sentit això en la vostra puta vida. Passessin tres vides.

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: I ara, efemèrides. Joaquín Quiles, bon dia.
1: Bon dia, què tal,
0: Com
1: Dani?
0: Estàs? Com va tot?
1: Bueno, bé, bé, emocionat.
0: Ai, emocionat, diu. L'emocionat sóc jo. L'emocionat sóc jo, o sigui, és que són uns dies que bé, doncs, de canvi, perquè la setmana passada ja ens acomiadàvem del Sergio, avui ens acomiadem de tu, i jo estic sensiblon, perquè, clar, us he agafat molt de carinyo, també heu fet moltíssima feina i ben feta aquí aquests dies a Ràdio d'Esvern, i bé, us trobarem molt a faltar. Us ho hem dit durant aquests dies, us trobarem molt a faltar.
1: Ja, ja, ens ho heu dit molt i ja m'ho imagino.
0: Sí, sí, la veritat és que sí. Tu vas començar com el noi tímid que feia les efemèrides, que t'ha costat una mica al principi. Tenies
1: sí,
0: una mica de...
1: Em donava molta vergonya.
0: Perquè la resta de coses les has portat xapó, i això va ser una cosa que... Ai, vols dir que haig de fer les efemèrides, no? El Sergio sí que l'hem sentit més, perquè li agradava parlar d'esports, perquè no sé què, tal. Però tu, doncs, et vam escoltar molt a la primera etapa fent les efemèrides, però clar, com que has anat rotant també per les diferents tasques que es fan aquí a l'emissora, has fet xarxes socials, has fet el tema de tècnic de so, has fet també, inclús ens has ajudat en algun moment a producció d'algun tipus aquí a l'emissora. Vull dir que déu-n'hi-do la feina que has fet. I en aquest sentit, doncs, en el primer tram et vam tenir també fent les efemèrides. I què, com ho vas viure, això? Això de trencar una mica aquest tema i de posar, d'afrontar-se al micròfon. Com ho vas veure, això? Com ho vas viure?
1: A veure, com has dit, al principi molt vergonyós. I res, jo li explicava als meus germans, a la meva família, que em deien, què fas a la ràdio? I jo, com a principi, a part de les xarxes socials, feia les efemèrides, no feia tant de tècnic. Res, em feien la broma com a la ràdio fa les efemèrides, ja està. Però a veure, està bé, no, jo no sabia el que era una efemèride i mira...
0: No sabies, no coneixies la paraula, no? El terme no el coneixies.
1: No, no el coneixia i llavors què passa? Que pels matins feia l'efemèride, després per la tarda quan veia els meus amics sempre els hi deia alguna, la més interessant.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Saps què bo? Mira, això m'ha agradat. Clar, és que el tema de les efemèrides és un tema que es fa a la ràdio des de fa moltíssim, molts anys. I clar, cada vegada més els magazins s'han anat actualitzant i el tema de l'efemèride ho fan o més curt o no ho fan, és una secció que potser doncs, passa desapercebuda o ha desaparegut, o senzillament quan hi ha una efemèride important sí que la destaquen, però si no, no. I en aquest cas nosaltres, des dels inicis d'aquest programa, sí que tenim bastant clar que les efemèrides són importants perquè és donar un cop d'ull al passat i també entendre una mica millor el present. Per tant, si et sembla, comencem amb les teves últimes efemèrides i arrenquem amb el Dia Internacional d'avui.
1: Bé, doncs, el Dia Internacional d'avui és el Dia Internacional de la Dona Minera, una jornada per reconèixer la tasca i contribució de les dones del sector miner.
0: Molt bé, doncs marxem ara a parlar dels esdeveniments, aquest bloc que també tenim en aquest espai, i parlem de l'any 1752, quan Benjamin Franklin demostra que els llamps són electricitat, un descobriment que el portaria a inventar el parallamps. Pel que fa, doncs, a l'any 1985 es va fundar a Tòquio l'Estudio Ghibli, l'estudi d'animació creat per Hayao Miyazaki. No sé si ho he dit bé, el nom, el Miyazaki ho tenia clar, però el nom no tenia clar com es pronunciava. Miyazaki, per la gent doncs, que no conegui el món de l'ànime, és un dels grans, no?, de l'estudi Ghibli i també de l'animació, en aquest cas, doncs, que ha marcat doncs, una època, un abans i un després, en el món del cinema. Els seus col·laboradors, responsables de pel·lícules, doncs, són tan influents com Spirit Away. Marxem a parlar també de l'any 2022, quan Microsoft finalitza el suport oficial d'Internet Explorer 11, en aquest cas doncs, posant punt i final a una de les etapes més importants de la història de navegadors web. Marxem als naixements, marxem a l'any 1993, Joaquín.
1: El 1993 va néixer Carolina Marín, considerada una de les millors jugadores de bàdminton de la història i campiona olímpica, que per mi és la millor jugadora que n'hi ha hagut.
0: Sí, eh? T'agrada? Sí, sí. La segueixes?
1: Sí. O sigui, jo amb la meva mare, sobretot a l'estiu, bueno, a l'hivern no tant, però sobretot a l'estiu seguim molt els Jocs Olímpics, les Olimpiades, i re, una crack del bàdminton.
0: M'imagino que quan van jugar a París us veu trobar doncs, amb la situació, no?, que es va lesionar en un partit, que això també l'ha fet abandonar la seva carrera esportiva i bé, doncs ha causat gran dolor en els seus aficionats perquè la trobaran molt, molt a faltar. Carolina Marín, una de les cracs esportives del nostre país. En efemèride musical i també en defunció, aquí trobem?
1: Res, doncs, 3 anys després de que Carolina Marín naixés, va morir Ella Fitzgerald.
0: Correcte. Vale?
1: Que va ser una de les veus més importants de la història del jazz, coneguda com la primera dama de la cançó, i una de les seves cançons més famosa és Dream a Little Dream of Me.
0: Dream a little dream of me.
1: Sí. Na, na, na, na, na, na.
0: M'encanta aquesta cançó. És la que escoltarem avui?
1: Sí.
0: Perfecte, magnífic. Doncs no hi ha millor forma per arrencar aquest dilluns. Joaquín, molta sort.
1: Moltes gràcies.
0: Et desitjo molts encerts al llarg de la teva carrera professional. I res, que aquí tens un company o un amic que, pel que necessitis, aquí estem.
1: Moltes gràcies, Dani.
0: Doncs vinga, pausa musical, efemèride musical. Avui, Little Dream, A Little Dream of Me, com dèiem, d'Ella Fitzgerald.

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. Saludem ara el Carles Rius, que el tenim al telèfon. A part del Carles tenim... Bueno, no sé si tenim el Carles en una nau especial, podria ser. En...
1: Ah, sí?
0: Ah, sí?
1: Per què?
0: Perquè et sentim com si estiguessis a punt de... o d'aterrar o de despegar, una de dues.
1: No, no. Bueno, de moment toco de peus a terra, però toco amb rodes. Vaig amb cotxe. Sí,
0: ah, sí. Molt bé. Molt bé, molt bé, perfecte.
1: Amb mans lliures. Ai. És per això.
0: Sí, et sentim una mica malament, però bueno, et podem sentir. Carles, bon dia.
1: Què tal? Com estem?
0: Molt bé, molt bé, molt bé. No sabem si mirar el cel per resar o que baixin les temperatures o per
1: bueno,
0: no, perquè plogui o fer la dansa de la pluja. No sabem què fer, no sabem què fer.
1: No, mira, aquesta setmana i la que ve va dedicar a tota aquella gent que li encanta la calor, li encanta l'estiu i li canta patir perquè estem a la primera quinzena, avui acabem la primera quinzena de juny, però és que la notícia avui podria ser que tots els mapes a llarg termini van tots a una i tenim des del 15 fins al dia 2 de juliol, o sigui, és tota la segona quinzena de juny, amb temperatures que no baixaran gairebé cap dia dels 30 graus. Estem parlant de temps canicular, no vol dir que tinguem 30 graus sempre, o sigui, estem dient que no baixarem dels 30, o sigui que hi haurà dies de 32 i de 33, que és una autèntica animalada per estar doncs, encara la segona quinzena del mes de juny. Això és més típic de la canícula, del 15 de juliol al 15 d'agost, que poden haver dies puntuals doncs, que tinguem aquesta situació. Però realment l'anticicló s'ha volgut col·locar d'una manera espectacular a casa nostra. Tenim influències de vents molt càlids que arriben fins a casa nostra. Això provoca que les temperatures siguin molt altes. L'aigua del mar aquesta època de l'any està de rècord perquè no havia passat en masses anys, en els darrers anys s'apropa molt perquè tenim l'escalfament global, però no havia passat que en els darrers anys tinguéssim una aigua del mar tan, tan càlida a aquestes alçades d'any, o sigui que realment és un altre dels hàndicaps que tenim, que també se'ns pot complicar una mica la situació meteorològica en aquest sentit, i realment, o sigui, veure com, per exemple, aquesta setmana, avui, doncs tornarem a tocar un altre cop els 30 graus com va passar ahir, vam arribar gairebé als 32 graus, 31,9 dissabte, o sigui que aquesta situació doncs es anirà mantenint al llarg dels propers dies. Pel que fa a l'estat del cel, tranquil·litat absoluta, o sigui, tindrem un temps molt tranquil. Sí que és cert que començaran a créixer algunes tempestes de mitja tarda en zones de muntanya al llarg dels propers dies, però vaja, que tenim molta tranquil·litat. El que dèiem abans dels mapes de tots a una és perquè a partir del diumenge, d'aquest diumenge, o sigui, durant tota la setmana estarem al voltant dels 30, 31, algun dia fins i tot dimecres 32, dijous i divendres baixarien cap als 30, 31, però és que a partir de diumenge, dilluns, dimarts i dimecres, o sigui, això és a les portes de la revetlla de Sant Joan, estem parlant de la setmana que ve, tenim 4 dies seguits que estarem per sobre dels 33 graus. Recordeu que aquesta situació, anys enrere, les onades de calor doncs estaven marcades per una temperatura que es fa com una mitjana, un percentil que es fa dels darrers anys. Fins als anys principis dels 2000, les onades de calor anaven comptabilitzades a Barcelona, a Sant Just, amb més de 3 dies o més de 3 dies amb 33 graus o més. 33,1, per ser exactes. Bé, com que els últims anys han tingut tantes calors tan fortes amb temperatures tan elevades, això ja ha augmentat un grau. O sigui, que ara no es considera onada de calor fins que no estem als 34,1 graus 3 dies o més. D'acord? O sigui que de diumenge a dimecres de la setmana que ve seran 4 dies on les temperatures estaran per sobre dels 33 graus. Això a principis dels 2000 hagués estat una onada de calor de primera categoria amb una època de l'any doncs, que no és massa habitual. Les onades de calor han d'estar a mitjans de finals de juliol o a principis d'agost, però no al mes de juny. O sigui que ens hem de preparar perquè tindrem, ja ho dèiem la setmana passada amb l'Enric, tindrem un Sant Joan calentet, calentet, perquè estem parlant de màximes, però si és que si ens mirem les mínimes, avui encara hem baixat fins als, si no recordo malament, 18,9 graus. Però és que de cara als propers dies no baixarem dels 20, 21, 22. O sigui que realment són temperatures molt elevades i fins i tot al final de setmana, amb aquella calorada que estàvem parlant ara de 3 o 4 dies a 33, les mínimes estaran al voltant dels 24 o 25 graus a la ciutat de Barcelona o a Sant Just. O sigui que realment són temperatures excepcionalment altes, que són més típiques de quan estem de festa major en plena canícula, que no pas a la segona quinzena de juny. Però vaja, aquesta situació doncs, és la que ens marquen els mapes i pràcticament van tots a una estabilitat total fins al mes de juliol, 2 setmanes, una quinzena de juny, que estarà marcada per unes temperatures altíssimes i al tanto perquè això és un caldo de cultiu. La setmana passada parlàvem amb l'Enric precisament d'aquestes previsions que havien sortit d'aquests mapes que són merament informatius, que no té per què passar, però sí que mostren una mica la tendència del clima de cara al juliol, agost, setembre i octubre. I aquests mapes ens estaven marcant una situació de pluges torrencials molt importants que podrien arribar a juliol, agost, setembre, octubre. Bé, els ingredients ja els estem tenint, perquè si la segona quinzena de juny tenim el que ens estan preveient els mapes avui, tindrem una aigua del mar calentíssima el mes de juliol, que això, el mes de juliol encara pot entrar alguna bosseta d'aire fred en alçada que pugui provocar tempestes, però si es troba en aquest ambient tan càlid, les tempestes poden ser molt violentes, i és el que marcaven els mapes, o sigui, la calor hi serà present, normal, per aquestes èpoques fins al mes d'octubre, però els mapes aquests orientatius ens marquen que la pluja podria ser molt destacada i torrencial tant el juliol com l'agost, com el setembre i com l'octubre. O sigui, quan anirem seguint de ben a prop, anirem veient com va evolucionant l'atmosfera, però no és gens normal que la segona quinzena de juny es comporti d'aquesta manera i tinguem valors de ple agost. O sigui, no és normal i haurem de patir-ho. Haurem de patir-ho perquè, per exemple, aquesta setmana els nens estan a l'escola, no hi ha aires acondicionats a les escoles, a no ser que sigui una escola privada amb molts calés, i realment els nens estan patint a dins de les aules unes temperatures que no toquen per aquesta època. La setmana que ve ja estan de vacances, ja poden fer casals d'estiu, poden fer el que vulguin, però ara en aquests moments no toca aquestes temperatures i a les aules aquesta setmana es patirà calor.
0: Mm-hmm. Carles, fa uns mesos vam llançar l'aire, no?, amb les temperatures que teníem, que estàvem registrant, amb el temps que estàvem registrant, amb les pluges que estàvem registrant, vam no afirmar, perquè en cap cas es va afirmar, però sí que es va plantejar l'opció de que tindríem un estiu una mica més dòcil, una mica més tranquil. Ara podem dir que això no serà així i que tindrem unes temperatures bastant potents.
1: Bueno, encara no ho sabem, perquè és que clar, o sigui, estem parlant d'onada de calor, estem parlant de temps canicular i encara no estem a l'estiu. Llavors, aquest caldo de cultiu, aquests ingredients que estàvem comentant, aquestes temperatures tan elevades en època que no toca, això si t'entra una miqueta d'aire fred o qualsevol xorradeta al Mediterrani, és molt més explosiu i és molt més probable que et toqui que no pas si tinguéssim un mes de juny normal i que es anés escalfant l'atmosfera doncs, a mesura que va avançant a l'estiu. No es pot saber, Dani, o sigui, potser sí que és dòcil perquè si hi ha tantes tempestes, clar, amb la tempesta clar, la temperatura baixa, potser sí que tenim dies una mica més tranquils, però vaja, hem de mirar aviam com va evolucionar aquesta quinzena per poder fer un pronòstic del mes de juliol i mes d'agost, que si ara ja... No és aquella frase que diuen els avis, si ara tenim aquesta calor, què passarà a l'agost? No té per què passar, però vull dir que aquesta calor s'ha avançat molts dies, sí, sí.
0: Carles Rius, gràcies. Hem començat aquest espai que t'estaves enlairant i sembla que ja has aterrat a Sant Just, eh?
1: Sí, estic aterrat.
0: Perquè hem sentit les campanes de l'església, o sigui que les hem identificat perfectament. Per tant, ja tenim a Sant Just.
1: Ben, em teniu localitzat.
0: Ben arribat, ben trobat, ben tornat, o com es digui. Cuida't i demà més. Que vagi bé.
1: Vinga, fins demà.
0: Adéu-siau.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Falta que
3: renovi
2: el peio i ja ho
4: diré.
3: Exacte.
4: Bueno, una abraçada, no us escoltem. A les 12, a la
5: Renaixença. Vaig a posar-me botox.
6: Fins ara, cabrons.
4: Ai. Laura Fa, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé. Són les 11.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
8: Bon dia, us informa Joan Bota. L'Iran confia que l'acord que s'ha de firmar divendres a Ginebra acabi amb la guerra i ho presenta com una victòria, però subratlla que el conflicte amb els Estats Units s'ha d'acabar en tots els fronts i això diu que inclou també el Líban. Israel, però, deixa clar que no té intenció de retirar-se del sud d'aquest país i que si l'Iran o els seus aliats l'ataquen, respondran com cal, diuen. Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
9: Res del que ha anunciat el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, fa pensar que les hostilitats al Líban hagin d'acabar. Katz ha assegurat que l'exèrcit israelià romandrà al sud del país, en el que ell denomina una zona de seguretat, que els civils no hi podran tornar i que s'enderrocarà tota infraestructura que pugui ser utilitzada per Hezbollah en aquesta zona. Això inclou habitatges. La milícia xiïta no ha tolerat fins ara la presència israeliana al sud del país i, per tant, s'espera que l'intercanvi de cops continuï.
8: Més notícies, Natàlia Ramon.
2: El govern vol mantenir el diàleg amb els sindicats de l'educació, però adverteix que no pot resoldre en 2 anys els problemes que fa més d'una dècada que s'arrosseguen. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Albert Dalmau, conseller de la presidència, demana als sindicats que no han signat el pacte, que no s'enroquin en el conflicte i continua defensant els acords que ja han signat amb 3 dels sindicats i que suposaran una inversió de 2.700 milions d'euros als propers 4 anys.
3: Que aquesta dinàmica del bloqueig no ajuda a ningú. Jo puc entendre que hi ha professionals que estan decepcionats, professionals que estan emprenyats per com s'ha arribat fins aquí, perquè avui tenim aules que són més complexes, perquè el repte de l'escola inclusiva és un repte molt important, per qüestions retributives, però jo també, permetin-me que faci un reconeixement. I ho entomo amb esportivitat, però crec que a vegades hi ha expectatives amb aquest govern que solucioni en 2 anys problemes dels últims 10 o 15.
8: Hi ha una persona morta i una de ferida en l'incendi d'un habitatge de pisos al centre de Viella. Els pompiers donen l'incendi per controlat, però hi continuen treballant per extingir-lo. Anem cap allà. Sofia Cabanes, bon dia.
5: Bon dia. El foc s'ha declarat passades les 6 del matí en un immoble d'entre 7 i 9 pisos al centre de Viella. L'incendi s'hauria declarat a la part alta de l'edifici per causes que encara s'estan investigant. La majoria de veïns han pogut sortir pels seus propis mitjans i han estat reallotjats de moment en un hotel proper. No obstant, els bombers han hagut de traure una persona que ha estat traslladada a l'Hospital de Viella i fa escassos minuts han confirmat la mort d'una persona que figurava com a desapareguda. Els pompiers d'Aran han desplegat 20 dotacions per apagar les flames i han requerit el suport dels bombers de Pont de Suert, que hi han destinat 5 dotacions més. Sofia Cabanes, Catalunya Ràdio, Viella.
2: El govern britànic fa un pas més en la regulació de l'entorn digital dels menors. Londres vol impedir que els adolescents de menys de 16 anys accedeixin a les principals plataformes i limitar també el contacte amb desconeguts a internet. Des de Londres, Quim Olivares, bon dia.
10: Hola, bon dia. El govern britànic prohibirà l'ús de xarxes socials com TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X, entre d'altres, als menors de 16 anys. El primer ministre Keir Starmer la defensa per protegir els nens i adolescents.
11: No estic disposat a renunciar a la seguretat i a la felicitat dels nostres fills, i és per això que aquesta prohibició ha de tirar endavant, i és per això que aquesta prohibició tirarà endavant.
10: Aquesta prohibició, que Starmer espera que entri en vigor la primavera de l'any que ve, també inclouria chatbots amb intel·ligència artificial i parlant desconeguts en plataformes de videojocs. Quim Olivares, Catalunya Ràdio, Londres.
8: El Matí de Catalunya Ràdio ha tingut accés en exclusiva als àudios de les converses que Jonathan Andic va tenir amb els serveis d'emergències després que el seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, morís mentre tots dos eren d'excursió a Montserrat.
12: Tens d'altre dia?
8: Hola. Aquests àudios són un dels puntals que farà servir la defensa de Jonathan Andic per demostrar la seva innocència. Francisco Marco, director de l'agència de detectius Método 3 i Pèrit, que ha contractat la defensa, assegura que aquestes gravacions demostren que el fill del magnat de Mango estava desolat davant la desgràcia que acabava de passar.
13: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
8: Recordem que Jonathan Andic va ser detingut fa un mes i va sortir en llibertat condicional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Esports, Marta García.
14: Nova Champions del Barça d'handbol, que suma la 13ª de la seva història i el 50è màxim títol europeu del club. En la final, 37-34 davant el Fuchs Berlín, en el que ha sigut l'últim partit amb la samarreta blaugrana per al capità Dika Mem, per al porter Emil Nielsen i també per a Domen Makuch. Definida la final de l'ACB, que disputaran el Barça, que ja estava classificat, i el València Bàsquet, que ha superat la 6a Joventut de Badalona per 3-0 en la semifinal. Ahir, en l'Olímpic, 75-87 en el tercer partit. Nova jornada en el Mundial de Futbol, on destaquen l'empat a 2 dels Països Baixos de Ronald Koeman davant el Japó i la golejada d'Alemanya davant Curaçao per 7-1. Avui, debut d'Espanya contra Cap Verd a partir de les 6. També se juguen l'Iran-Nova Zelanda amb un fort dispositiu de seguretat, el Bèlgica-Egipte i l'Aràbia-Uruguai. Així, en la competició femenina, el Badalona Women renova la migcampista de Vegas, Maria Llompart, i els Caroline Hurricane guanyen l'ENAC AKL, la Lliga Estatal d'Hockey Gel dels Estats Units i el Canadà, en superant en el sisè partit de la final els Vegas Golden per 0-3. D'esta manera s'emporten el seu primer títol en imposar-se en el playoff final per 4-2.
7: Fins aquí les notícies.
12: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 8 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. Sant Just d'Esvern continua reforçant el manteniment de les zones verdes amb noves plantacions d'arbrat i actuacions de jardineria arreu del municipi. Durant els mesos de febrer i fins a principis d'abril s'han plantat un centenar d'arbres en escoles, parcs i diversos carrers on faltava arbrat, amb l'objectiu d'afavorir la regeneració d'ombra natural. Actualment la via pública compta amb prop de 7.500 arbres, principalment lladoners, tipuanes i mèlies. En paral·lel s'han dut a terme tasques de resembra de gespa al Parc Joan Maragall, al Pípica de Can Sagrera i als parterres de la plaça Antoni Malaret i de la plaça de la Pau. A més, aquesta primavera s'han destinat més recursos de jardineria als passatges interiors de Mas Lluí amb la plantació de nova arbustiva i està previst que a partir del setembre s'incrementi el personal encarregat del manteniment de les zones verdes de Mas Lluí i els miralls. L'Ajuntament també ha fet una crida al civisme per preservar aquests espais, recordant la importància de portar els gossos lligats, evitar que accedeixin als parterres de gespa i tenir en compte que els orins poden malmetre les noves plantacions. Pel que fa a joventut, els joves de 12 a 18 anys ja es poden inscriure a una nova edició del Casal d'Estiu Jove 2026, organitzat pel Casal de Joves, que es durà a terme del 29 de juny al 25 de juliol. La proposta ofereix una programació flexible que permet a cada participant configurar el seu propi itinerari combinant cursos, sortides i activitats gratuïtes segons els seus interessos. La programació inclou cursos intensius de dilluns a dijous sobre diferents temàtiques, mentre que els divendres es destinaran a sortides de dia complet, espais d'oci com PortAventura, Illa Fantasia o Waterworld. A més, cada matí i tarda s'organitzaran activitats gratuïtes obertes als joves sense necessitat d'inscripció prèvia. Les inscripcions ja estan obertes i les persones interessades poden obtenir més informació a través del web casaldejoves.com, escrivint a info@casaldejoves o trucant al 93-371-0252. I en cultura, el grup de tertulies de l'Ateneu de Sant Just organitza una sessió sobre els efectes del canvi climàtic a Sant Just, que se celebrarà el 17 de juny de 7 a 9 de la nit a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. La trobada analitzarà com evolucionarà el clima al municipi fins l'any 2050, en un context en què Catalunya registra un increment de temperatura superior a la mitjana global. També s'abordaran les conseqüències que els fenòmens climàtics extrems tenen sobre la població i el territori. I l'activitat forma part de la programació del grup de tertulis de l'Ateneu i és oberta a totes les persones interessades.

0: Quan compreu per internet, si pagueu amb una targeta de crèdit, podeu exigir l'anul·lació del càrrec si la targeta és utilitzada indegudament o si, finalment, no s'arribés a proveir el bé o servei.
1: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
2: T'he dit que no em venia de gust.
3: Ja, però mira com estic, ara no em pots demanar que pari.
4: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
5: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
2: Deixa'm estar pesat.
5: Ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
6: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
7: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.

0: I seguim el magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. Avui parlem de formació, concretament del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Just Desvern. I és que l'Escola de Persones Adultes del nostre municipi té una llarga trajectòria al poble i tal com recull doncs, el projecte educatiu del centre, el centre ofereix doncs, un entorn de formació per totes aquelles persones majors de 18 anys i també excepcionalment a joves a partir de 16 que vulguin doncs, acabar o continuar la seva formació. I per què parlem avui amb ells i elles? Doncs per dos motius, perquè finalitza el curs 25-26 i perquè ja s'està preparant el curs 26-27. Saludem a una de les persones responsables del centre educatiu, saludem a la Lorena. Lorena, bon dia.
1: Bon dia.
0: Benvinguda al programa.
1: Moltes gràcies.
0: També saludem a la Montse i a Francesc. Montse, bon dia.
2: Bon dia.
0: Francesc.
3: Bon dia, moltes gràcies.
0: Ells són alumnes i també formen part del Consell Escolar i en aquest sentit doncs, avui els hem convidat a tots tres per poder parlar del centre i també de la formació, no? De l'oferta formativa que ofereix aquest centre educatiu. Explica'ns una mica, per aquella gent que no hagi doncs, sentit mai a parlar del Centre de Formació de Persones Adultes, que serà poca gent, perquè la veritat que sou referència al municipi i a la comarca, explica'ns una mica com funciona i en què consisteix, Lorena.
1: Vale. Nosaltres actualment tenim una oferta formativa molt concreta que s'ha anat perfilant davant de les demandes que hi havia al municipi. Uh-huh. Llavors, en l'actualitat oferim grups d'ensenyaments de diferents nivells, del castellà per a persones estrangeres, del competi, que és la informàtica, i de l'anglès, en els seus nivells inicials i bàsics.
0: Molt bé, perfecte. A partir d'aquí doncs, també recomanem a tota la gent que investigui una mica la seva pàgina web, que està tot molt detallat i que també doncs, alguns dubtes que puguin doncs, anar sorgint al llarg d'aquesta entrevista i que no es resolguin, doncs, que es poden resoldre a partir d'aquesta pàgina web i també visitant el carrer Montserrat número 2, visitant les escoles, que és l'espai doncs, on estan ubicats i ubicades. Parlem amb els alumnes també. Montse, tu com vas conèixer el centre i què estàs estudiant? En què t'estàs formant?
2: Jo vaig conèixer el centre simplement per una pancarta del carrer de la Creu. Baixava al carrer de la Creu, vaig veure la pancarta i vaig dir aquesta és la meva. Bàsicament perquè allò de l'esperit aquell de formar-se constantment i que és una mica, suposo, que la filosofia del centre i volia continuar formant-me i l'anglès l'havia fet feia molts anys i vaig dir, doncs, ara és la meva per posar-me i estudiar anglès.
0: Quin nivell estàs fent ara mateix d'anglès?
2: El tercer, una cosa així.
0: Molt bé.
2: El tercer, que és un A2, per entendre'ns.
0: Val, perfecte, molt bé. I Francesc, tu com arribes al centre i què estàs estudiant? Amb què t'estàs formant?
3: Bé, la coneixença del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Just és imminent per qualsevol persona que hi visquem al poble. Jo fa molts anys que hi visc al poble. A més, es dona la circumstància de que sóc veí del barri Centre, per tant, sovint, doncs, cada dia quan baixo pel carrer Creu, doncs, trobo l'Ateneu, la plaça Malaret, immediatament l'edifici de les escoles, i és molt fàcil, és molt, molt diguéssim, evident doncs, el que allà es fa, tant el Centre de Formació de Persones Adultes com l'activitat del Consorci, com el taller de músics, etc. És un edifici, és una institució que està molt a l'abast de qualsevol veí i veïna de Sant Just. Jo ara he fet el segon nivell d'anglès. És la meva activitat dintre del centre de formació.
0: Molt bé. I dins d'aquest consell escolar al qual participeu, quines són les vostres tasques? Com us organitzeu? Què feu dins d'aquest consell escolar? Explica'ns una mica, Montse.
2: Bàsicament representar els alumnes, que és la...
3: Sí, és la nostra funció. Hem estat escollits pels propis companys i companyes alumnes i, per tant, la nostra tasca consisteix en integrar-nos en aquest òrgan col·legiat, conèixer, òbviament, les competències i mirar de portar al Consell Escolar l'opinió, les propostes o les alternatives que els nostres companys i companyes ens puguin fer arribar.
0: Lorena, valorem una mica aquest curs 25-26. Com ha estat i com el valora el centre?
1: Jo ho comentava abans amb ells, sóc una persona molt optimista i tot ho veig que anirà a millor. Aquest curs ha anat molt bé a nivell de matrícules. Podem parlar que Hem fet unes 258 matrícules al llarg del curs. Això és un número elevat per nosaltres. Quina ha estat la problemàtica? Hem tingut manca de personal docent. A causa d'una baixa laboral, el departament no ens ha enviat una persona substituta fins fa molt poquet. Llavors, això ha fet que alguns grups del centre hagin notat més aquesta manca de continuïtat, aquesta manca de feina. Per una altra banda, hi ha hagut una gran organització i una gran predisposició del personal que fem l'equip del CFA Sant Just d'Esver, i han sigut els mínims, no? O sigui, aquestes mancances s'han notat, però en un número molt determinat de grups, que han sigut dos. Mm-hmm. Llavors, bueno, dels 15 grups que ofertàvem aquest any, pues dos han sigut els que més ho han patit. Mm-hmm. Per la resta, molt bé. Considerem que hem consolidat una oferta formativa al municipi que dona resposta al que les persones necessiten aquí ara. És un centre de formació, com ha dit la Montse, que busca aquesta formació contínua, aquesta formació al llarg de la vida, a partir dels 18 anys o, excepcionalment, a partir dels 16. I crec que podem dir que l'ambient és un ambient força acollidor i de respecte i de formació com una institució educativa que és.
0: Passa com altres centres educatius, que no es pot donar abast a totes les inscripcions que s'hi presenten, o de moment esteu podent assolir totes aquelles matrícules i totes aquelles persones que volen inscriure's al vostre centre educatiu?
1: En principi, assolim la matrícula que hi ha. Hi han hagut moments puntuals al llarg de curs amb algun grup d'anglès o amb algun grup de castellà, que potser una persona o dues han estat en llista d'espera un parell de setmanes. Però, en principi, si no és abans o més tard, acollim a les persones. Perquè hi ha moviment.
0: Mm-hmm. Clar, és important això, no? També tenir en compte que al llarg del curs poden passar incidències o qüestions personals, no? Mm-hmm. Que facin que una persona marxi del centre i que, per tant, es pugui donar espai a la persona que havia quedat en cua. Pel que fa a tot el tema de les vagues docents que estem sentint aquests dies, no sé fins a quin punt els centres de formació per adults us afecta tot plegat.
1: Ens afecta totalment.
0: Totalment, no?
1: Sí. Mm-hmm. Formem part d'aquest Departament d'Educació i Formació.
0: Clar.
1: Professional i bueno, quan hi ha una vaga convocada, el personal docent pot accedir
0: aquest dret
1: a la vaga. Uh-huh. Exacte.
0: Molt bé.
1: Llavors això també ha fet que aquest final de curs hagi estat com ha estat.
0: Uh-huh. Vosaltres teniu alguna reivindicació, alguna cosa que ara que teniu els micròfons vulgueu dir o destacar del vostre centre i també de les condicions amb les que esteu treballant actualment?
1: Sobretot el tema de recursos personals. Considerem que, uh-huh, que no és normal que oferim una oferta formativa i que a partir del febrer, per una circumstància normal que ens pot passar a tots, no es pugui cobrir aquesta vacant.
0: Uh-huh. Molt bé, doncs important també aquesta qüestió que destaca la Lorena, que ja ho ha fet també en el bloc anterior i que en aquest sentit ho destaca i afirma també aquesta situació que està vivint aquest centre, però també estan vivint altres centres educatius de la comarca. Passem a parlar ara de l'oferta formativa del 26-27, si et sembla, ja l'has destacada una mica a la introducció, però ens agradaria destacar que hi ha dos grups, el del matí i el de la tarda,
1: sí,
0: i que a partir d'aquí també l'oferta varia una mica. Comencem parlant del grup de matí, si et sembla, Lorena.
1: Vale, al matí estem ofertant grups d'anglès, de competir i de llengua castellana. Uh-huh. Llavors, perdó, la majoria dels ensenyaments tenen formació al matí o formació a la tarda. El que passa que hi ha nivells concrets que només ofereixen al matí o només ofereixen a la tarda, que és el cas dels compètics. També és per una qüestió de personal, som els que som, i la... Perdó.
0: Tranquil·la.
1: I la formació s'ofereix amb els recursos personals que tenim. Novetat d'aquest curs és el tema del Competic 3. Fins a dia d'avui hem ofertat el Competic 3 totalment presencial. A partir del curs 26-27 serà semipresencial. Llavors, les persones que es vulguin apuntar hauran d'assistir al 50% de les sessions i la resta és una formació en línia.
0: Entesos. En aquest cas, el Competic 3, aquest semipresencial, debut de tardes.
1: Sí, és de tardes. Encara no podem concretar horaris perquè és qüestió organitzativa, que estem en ello. Però sí, els grups, el grup de Competic 3, Competic 2, són de tarda.
0: Molt bé, entesos. Alguna cosa que vulguis acabar de destacar de l'oferta formativa d'aquest curs vinent?
1: Bueno, l'altra novetat és que hem augmentat un altre grup de castellà per a persones estrangeres. Això destaca que aquí al municipi hi ha molta demanda. Llavors, són les dues coses que hem pogut oferir per concretar més l'oferta al municipi.
0: Perfecte, entesos. Molt bé, doncs seguim parlant amb el Centre de Formació de Persones Adultes. Estem aquí a l'entrevista del dia a la Rambla, a Ràdio d'Esvern, i ens agradaria seguir doncs parlant de totes aquestes qüestions que també doncs impliquen el nostre municipi. El tema de la formació és una qüestió molt important i que a tots i a totes doncs ens interpel·la, i en aquest sentit doncs tenim la sort de comptar un espai idíl·lic com és l'espai de les escoles, aquests grups de formació, aquestes ofertes formatives per aquest curs vinent que està doncs no a punt d'iniciar, perquè encara hem de gaudir de les vacances, que veig amb la cara de dir sí, sisplau, deixeu-nos gaudir de les vacances, no comencem encara, però que de ben segur el setembre ho farà, i ho farà amb molta força. Me'n vaig als alumnes de nou. A la gent que ens estigui escoltant, què els hi diríeu perquè s'apuntessin, perquè demanessin més informació de l'oferta formativa del CFA Sant Just? Montse, endavant.
2: Jo els diria que el nivell de professorat és increïble. És el primer que em va sorprendre, perquè sempre és com una cosa addicional, de poca importància, i en canvi no. Resulta que en aquest centre de formació tot el professorat té un nivellón. No un nivell, tenen un pedagògicament, humà, i jo l'únic que puc és agrair a tots els professors que he conegut, i a la meva professora directa que he tingut, doncs el suport, l'ensenyament, la santíssima paciència, perquè no és santa, és santíssima, la majoria som grans i ens costa una mica... Però sí, això és el que més m'ha sorprès, el gran nivell pedagògic, tècnic i professional que tenen els professors del centre.
0: Genial. Francesc, alguna cosa que vulguis afegir?
3: Bé, el que ha dit la Montse, jo estic totalment d'acord, i per mi també va ser una molt positiva sorpresa veure com el centre, a banda de tenir... diguéssim, la imatge pública com a un centre on les persones hi anem a, diguéssim, hi anem a establir relació, establir complicitats, doncs el centre oferta una educació, un ensenyament reglat, formal i fins i tot útil per moltes persones. Per tant, totalment d'acord amb el que has dit, Montse. Però, si em permeteu, un afegit, m'agradaria adreçar-me a moltes persones adultes, no necessàriament gent gran com ara nosaltres, que ja estem jubilats, jubilades, persones molt més joves que nosaltres, que penséssim que la formació, integrar la formació com una activitat quotidiana, diguéssim, ens aporta moltes coses positives. Ens aporta amistats, ens aporta relacions, ens aporta contacte humà, que és el que moltes vegades doncs també ens queixem de no trobar massa contacte humà. I aquest fet de que ho tenim a casa, és a dir, el fet de que ho tenim al carrer Montserrat, ho tenim allà, i podem trobar la formació reglada, però també podem trobar un edifici, unes persones professionals, tant els docents com les persones que estan en el funcionament del centre. Fins i tot el centre funciona com ara aquests dies m'ha sorprès molt positivament i molt agradablement l'exposició de fotografia que heu fet. És a dir, l'escola no és únicament un centre per formar-se, sinó també un centre per relacionar-se. Llavors, molta gent adulta jo crec que ens agrairia molt i segur que en trobarem, sí.

0: gent que ho vulgui cursar, doncs són proves d'una horeta o de mitja hora, depèn, on valorem quin és el nivell que correspon per matricular-se. Com fem aquests nivells? Pues, amb el nostre currículum, nosaltres tenim el marc de referència europeu de llengües, no? Llavors a la U correspon a uns criteris d'avaluació, a la 2 uns altres, i així igual amb el competi o amb el castellà.
1: Uh-huh. Perfecte, doncs a partir d'aquí ja sabeu, anireu-vos, perquè doncs, amb aquesta prova inicial el que faran doncs, és assignar-vos també el nivell que correspongui a la vostra formació actual i al vostre coneixement actual d'aquella llengua, o en el cas del Competic, doncs, de l'ús de operatiu dels sistemes informàtics. Uh-huh. Molt bé, doncs deies data, una data important, repetim-la, si us plau, la de començar doncs, aquestes matrícules, no?
0: Sí, la preinscripció es farà del dia 19 al dia 29 de juny. Es fa en horari de matí o de tarda. Si és al matí, d'11 a 1 i a la tarda de 4 a 6. Però totes les nostres publicacions, difusions que fem respecte a la preinscripció i matrícula, sempre deixem el telèfon del centre, perquè si alguna persona es vol matricular de Competic i resulta que l'horari que hem assignat no li va bé, doncs que es posi, sempre que es posin en contacte amb nosaltres, que trobarem la manera de poder fer aquesta prova i fer aquesta preinscripció.
1: Mm-hmm. Molt bé, Lorena, doncs no sé si vols afegir alguna cosa més per anar tancant l'entrevista d'avui.
0: Doncs una mica com han dit ells, animar a la gent que es matriculi, que ho provi, que no tenen res a perdre, al contrari, tenen molt a guanyar. I que, bueno, que estarem encantats d'atendre i de formar-nos conjuntament.
1: Doncs, pels que no coneixeu el Centre de Formació de Persones Adultes, es troben, com dèiem, al carrer Montserrat número 2, que doncs, podeu contactar a través de la seva pàgina web, que tenen doncs, tots els contactes possibles, els telèfons, els correus, etc, etc, o si no, doncs, adreçant-vos al centre del municipi, al carrer Montserrat 2, fent cantonada amb carrer Creu. I res, avui hem pogut escoltar a part de l'alumnat, a la Montse i al Francesc i també a l'Lorena com a responsable del centre educatiu. Moltíssimes gràcies, gaudiu de l'estiu i que tingueu també molt bon inici de curs al setembre.
0: Igualment, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.

0: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
1: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
2: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
3: Tu sí?
2: Esclar.
4: Marcel, cada cosa on toca, eh?
3: Esclar.
5: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: 012. La Generalitat al teu costat.
2: Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, a les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones trobaràs l'atenció que necessites. Et podem orientar sobre salut, ajuda afectiva o sexual o assessorar sobre qüestions específiques per a dones i infants. Separacions, règim de visites, pensió i custòdia dels fills, abusos o situacions de violència masclista. Per tots aquests casos trobaràs un servei gratuït d'atenció psicològica i assessorament jurídic. Entra a gencat.cat/atenció a les dones.
1: 012. La Generalitat al teu costat.
3: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada. I depèn de tu, que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

I seguim al magazín de matins de Ràdio Despens, seguim a la Rambla. Vines era aquesta cançó que estàvem escoltant fa no res per donar pas al següent espai del programa. Marxem a parlar de promoció econòmica.

0: I tenim ja al telèfon a la Iacoma, tècnica de l'Ajuntament de Sant Just d'Esvern, que ens portarà la informació de promoció econòmica d'aquest mes de juny, d'aquesta quinzena a final d'aquest mes que, com dèiem avui a l'Espai Meteorològic, quinzena calorosa aquí a Sant Just, a casa nostra, però que no ens hem d'aturar, hem de seguir treballant, hem de seguir doncs, cultivant-nos, i en aquest sentit també saludem a la Laia doncs, per ampliar més informació respecte a totes les qüestions de promoció econòmica. Laia, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvinguda al programa una setmana més. Avui parlem de diverses qüestions. Ja anem una mica acotant el material, perquè certament és que estem a punt ja doncs, de donar-li la benvinguda a l'estiu. El meteorològic ja el tenim aquí, l'astrològic està a punt d'arribar, i pel que fa doncs, a les vacances, hi ha molta gent que ja les està fent, que les començarà a fer el juliol, que les farà el mes d'agost, com la gran majoria, però que bé, sigui com sigui, nosaltres seguirem informant i seguirem ampliant doncs, aquestes qüestions que sempre ens porteu, Laia.
1: Correcte, sí, sí, aquí promoció econòmica mai parem, com, no? Com qualsevol altre departament d'aquí de l'Ajuntament, però sí que és veritat que ara nosaltres ens ve un moment amb una mica de més calma, perquè ara vindran totes les festes majors, tota la més cosa cultural, nosaltres carregarem piles i al setembre us portarem moltes novetats i moltes coses més.
0: Clar que sí, com ha de ser. Molt bé, doncs comencem amb ocupació, amb les ofertes de feina publicades al Xaloc, i en aquest sentit doncs, en tenim unes quantes que, bé, amb la qual començarem a estar relacionada amb el món gastronòmic, amb el món de l'hostaleria.
1: Correcte. Són algunes, sí, alguns tornen a sentir respecte a l'últim programa que vam fer, algunes continuen vigents, estan obertes, val? Per tant, si algú, ostres, això ho van explicar, bueno, és perquè encara continua, diguéssim, la candidatura estan obertes perquè la gent pugui enviar els seus currículums. Val? Llavors, aquesta, per exemple, d'ajudant de cuina és una de les que estàvem parlant. S'estava buscant, totes les ofertes que explicarem avui i que fem normalment són d'aquí Sant Just, són d'empreses o establiments d'aquí Sant Just, d'acord? Llavors, el que s'està buscant en primer lloc és un ajudant o ajudanta de cuina que com a tasca es pugui donar suport en tot el que és la preparació dels plats de la carta, que pugui fer la mise en place, que pugui fer el servei no, de restauració, d'atenció al client, de la carta i també que ajudi en tasques d'organització i neteja del lloc de treball. Aquest lloc de treball és un contracte indefinit, per tant és una molt bona notícia i com a requisits el que es demana bàsicament és que tingui experiència en un lloc similar.
0: Perfecte, molt bé, important això també, el tema de l'experiència, l'haver treballat doncs, amb un lloc de feina similar al que s'està ofertant. Marxem a parlar també del socorrista de piscina, temporada d'estiu, és lògic que al llarg de la temporada estival surtin espais de feina com aquest, i en aquest sentit doncs, també destaquem algunes de les tasques i també els requisits imprescindibles.
1: Correcte, sí, necessitem, i amb certa urgència, perquè com deies, l'estiu ja està aquí, les piscines ja les obrim i per tant necessitem un socorrista de piscina per aquesta temporada d'estiu, per tant es tracta d'un contracte temporal i el que les tasques que hauria de fer aquesta persona doncs, és les propis d'un socorrista o una socorrista que és vetllar per la seguretat i tranquil·litat dels, no, dels banyistes, dels usuaris de la piscina, que ajudi a fer complir bé la normativa que hi ha establert a la piscina i que tingui control de tot el, no, de tot l'espai de piscina i de la gent que hi està gaudint durant l'estiu. De requisit és imprescindible, evidentment, tenir el títol de socorrista. Val? Si té experiència en tasques de socorrista, doncs molt millor. I després també que estigui donat d'alta al TROPEC, que és una plataforma que hi ha especialitzada en aquest tipus de titulacions, doncs també ha d'estar donat d'alta del TROPEC.
0: Perfecte. Doncs marxem a parlar d'una altra de les ofertes de feina publicades al Xaloc, en aquest cas, neteja de vidres.
1: Sí, és una empresa d'aquí Sant Just que està buscant algú perquè pugui fer neteja de vidres. Del que ha de fer doncs, és, evidentment, netejar vidres, però amb maquinària. No, vull dir que es necessita experiència una mica en l'ús de maquinària i si no els hi ensenyaran, però ha de manipular maquinària de neteja i enllustrament de vidres i com a requisits demanen sobretot tenir el carnet de conduir. Val?
0: Perfecte.
1: Mira,
0: Sí. Molt bé. Doncs parlem també de l'operari de bugaderia amb persones amb discapacitat i en aquest sentit doncs, parlem ara de les tasques i també dels requisits. Laia.
1: Correcte. Mira, s'està buscant un operari o operària de bugaderia amb aquest perfil que comentaves d'alguna persona amb discapacitat i les tasques que s'estan demanant en aquest cas són, per exemple, separació i classificació de roba, no? D'anar ordenant i classificant la roba, distribució de les peces, càrrega i descàrrega de les rentadores, de les assecadores que es facin ús, i després també el planxat i el plegat posterior de la roba. Aquestes són les tasques que hauria de fer la persona en aquest lloc de treball. És un contracte temporal d'entre 3 i 6 mesos i com a requisit el que es demana és que la persona que s'incorpori tingui experiència en un lloc similar mínima de 6 mesos de classificació de roba, posar rentadores, treure assecadores i sobretot això el planxat i el plegat final.
0: Mm-hmm. Perfecte. I ja últimes ofertes de feina. Destaquem una amb un perfil similar, que en aquest sentit és per una tasca completament diferent. Estem parlant de l'operari de maquinària Flowpack.
1: Correcte. També aquesta oferta també està oberta, diguéssim, de manera especial per persones amb discapacitat. El que es fa en aquesta, el que s'està buscant amb aquest operari de maquinària Flowpack és un operador o operadora de màquines d'embalar, de fer embalatge, val? De segellat, no? De paquets, unes màquines especials, i llavors necessitem algú que pugui fer aquestes tasques. De requisits no es demana experiència ni cap altre requisit, simplement que compleixi, que tingui el certificat de discapacitat doncs per poder accedir a aquest lloc de treball, i el contracte té una durada d'entre 6 i 12 mesos.
0: Mm-hmm. Perfecte. Mm-hmm. I ja tanquem amb el tècnic de neteja, que és l'última oferta doncs, que ofertem avui en aquest espai d'ocupació.
1: Bueno, ens en quedarà una altra, eh? Després tenim la d'administratiu comptable, ens
0: certament,
1: en queden dues.
0: Certament, perdó, vinga. Que no l'he vista.
1: No l'he vista. Correcte, cap problema. Dues. Jo les llenço totes dues a seguides.
0: Gràcies, Laia, perfecte.
1: El tècnic de neteja, persona tècnic de neteja, mm-hmm. S'està buscant una persona que a nivell de tasques pugui donar suport al departament tècnic de l'empresa a realitzar en neteja, sobretot de moquetes, el que són les moquetes. De requisits, demanen imprescindible el carnet de conduir, val? I res més, de requisit que tinguis el carnet de conduir. I el contracte és temporal d'entre 3 i 6 mesos, d'acord? És tècnic de neteja, per netejar sobretot neteja de moquetes. Uh-huh. I ara sí, l'última de les ofertes és una oferta d'administratiu o administrativa comptable amb una empresa d'aquí Sant Just. A nivell de tasques, són tasques administratives i de comptabilitat per una assessoria i administració de finques, d'acord? Llavors, a nivell de requisits, ens demanen formació en administració i comptabilitat i després, a nivell d'ofimàtica, doncs, que hi hagi coneixement del Word i de l'Excel mínimament. Val? I estem parlant, en aquest cas, també d'un contracte temporal d'entre 3 i 6 mesos.
0: Mhm. Perfecte, doncs ara sí tanquem aquest bloc d'ocupació, marxem a parlar d'altres qüestions pel que fa a formacions, com ja deies, les hem tancades totes, la gran majoria, sí. Aquelles formacions que a vegades destacàvem en aquest espai relacionades a empresa i emprenedoria, doncs no destacaríem uh-huh. res, pel que fa a formacions relacionades amb altres qüestions, també ho deixaríem en blanc, però parlem de comerç, perquè en aquest sentit sí que tenim actiu el projecte Terrasses Musicals 2026.
1: Correcte. Aquí el mes de maig ja en vam fer unes quantes bastantes de terrasses musicals i el juny ha tornat també ple de fet aquest cap de setmana vam tenir també i us veníem anunciar les properes terrasses musicals que tenim aquest cap de setmana que ve bastant ple, la veritat, així. A més, en punts molt diversos del municipi, en horaris molt diferents, un de vermut, l'altre de tarda, l'altre cap al migdia, així que hi haurà per tothom. Mira, perquè la gent pugui anar prenent nota, tenim aquest divendres a les 7 de la tarda una terrassa musical a la pastisseria Paula Franco, que està ubicada a la carretera Reial, tocant aquells pisos que diem els miralls, d'acord, a prop de l'Esclat, allà a Paula Franco a les 7 aquest divendres. I després dissabte tenim tres terrasses musicals, una a les 12 del migdia al Bar La Nata, al barri Nord, una altra terrassa musical a 4:45 de la tarda al Quartet Restaurant Lounge, que és el Paddle Club de, ubicat a Masllubí, d'acord? Mm-hmm. I després, el mateix dissabte, ja cap al vespre, a les 8, darrere del mercat, el Mille Monkey Gastrobar, doncs també ens oferirà la seva terrassa musical. Per tant, tenim una divendres a la pastisseria Paula Franco i tres terrasses dissabte.
0: Perfecte.
1: Això és aquest cap de setmana, eh? Després continuen el dia 26, 27 i 28, que ja és l'altre cap de setmana, serà, diguéssim, la traca final, que altres establiments doncs, faran, ja ho anunciarem segurament, no?, en la propera programa de ràdio que fem, doncs anunciarem aquestes últimes terrasses musicals.
0: Mm-hmm. Perfecte, Laia, doncs seguim avançant. Marxem a parlar també dels tiquets d'aparcament gratuïts, que no és una campanya nova, però sí que és important doncs, anar-la recordant.
1: Sí, correcte, és una campanya que ja fa anys que està funcionant, que liderem des d'aquí, des de promoció econòmica i conjuntament amb Promunsa. Llavors era un recordatori d'aquesta campanya, sobretot per a la ciutadania que ens estigui escoltant, perquè sàpiga que hi ha aquesta campanya, que la treballem amb els comerços i amb els establiments, tant de comerç pròpiament dit, com de serveis, com de restauració de Sant Just, a nivell local. Molts d'aquests, la majoria dels locals d'aquí de Sant Just estan adherits a aquesta campanya i tots els que estan adherits a la campanya d'aparcament gratuït tenen en el seu aparador o en un lloc visible un cartell identificatiu, no? que diu aquí podeu demanar tiquets d'aparcament. Llavors recordar doncs, que la gent que compri aquí a Sant Just, que sempre animem que no marxin fora i que comprin a casa, que comprin a Sant Just, cada cop que es compra en un d'aquests establiments que estan inscrits en aquesta campanya d'aparcament, doncs poden demanar al botiguer o botiguera, li poden demanar si encara en tenen tiquets d'aparcament gratuïts. N'hi ha de dos tipus, n'hi ha un que són vàlids pel pàrquing del Mil·lenari, pel pàrquing, diguéssim, pàrquing no desonablada, sinó el pàrquing que tenim darrere del mercat.
0: Aquell que és més soterrat, no? Bueno, que no és que sigui soterrat, però que està cobert, no?
1: Sí, el que està cobert, sí, que hi ha la barrera per entrar, doncs un dels tiquets, aquest sobretot, la gent, si vol tiquets d'aquest tipus, ho tenen, evidentment, els comerços que estan propers en el pàrquing, és a dir, les parades del mercat municipal poden donar tiquets d'aquest tipus i després, doncs, tots els comerços que estan al barri centre, al carrer Creu, carrer Bonavista, tenen la majoria tiquets d'aparcament del pàrquing. I després hi ha un altre tipus de tiquet que ja és per zona blava, val? Uh-huh. Que són vàlids per qualsevol zona, punt o ubicació de zona blava del municipi i que tenen un codi, diguéssim, amb unes lletres i uns números i la persona quan aparquem, no?, i anem al parquímetre per treure el tiquet, no?, i pagar la zona que estarem, doncs hi ha un moment que la màquina et diu tens algun codi? I llavors li has de dir sí i li poses el codi que tens en el tiquet d'aparcament que t'haurà donat el comerç, d'acord? I llavors allà se't fa un descompte. En tots dos casos, tant del pàrquing del Mil·lenari com de zona blava, el descompte és l'equivalent a 30 minuts.
0: Val.
1: Val. I llavors recordar doncs, això que continua vigent, a l'agost caduquen tots els tiquets, ja posa la data de caducitat, i caduquen a l'agost perquè a l'agost la zona blava és gratuïta a tot el municipi, d'acord? Llavors ja no, a l'agost ja no es poden fer servir, i després la campanya, en principi, si tot va bé, ja us ho confirmarem, però en principi el setembre reprèn, que el setembre comencem. Ara hem de fer una mica la valoració de com ha anat aquest any i si tot surt positiu, per dir-ho així, doncs el més probable és que al setembre la posem en marxa novament.
0: Mm-hmm. Perfecte. Doncs important que aquells tiquets que tingueu caduquen a l'agost, perquè a l'agost, evidentment, no es paga aquí a Sant Just. Per tant, siguem conscients de que si tenim aquests tiquets que els podem fer servir ara els caps de setmana que venen tantes compres, no? Perquè ara a l'estiu doncs, hem de comprar el menjar pel cap de setmana o si marxem fora de cap de setmana, doncs per què comprar fora si podem comprar a Sant Just, no? Les botigues de sempre.
1: I
0: en aquest sentit, doncs, animar tota la gent que ho fa doncs, amb cotxe, que es desplaça fins al barri centre amb cotxe, que també doncs, consulti en els comerços adherits doncs, per aquests tiquets i també poder fer ús, no?, d'aquesta opció que també es promociona des d'aquest departament de l'Ajuntament, des de promoció econòmica, des de ja fa un bon grapat d'anys. Laia, penso que ho deixem aquí, no? Ho tenim ja tot dit.
1: Sí, jo crec que ara més o menys ho tenim tot explicat, hi ja el proper us acabem d'explicar el que ens queda pendent i és això, nosaltres a l'estiu carreguem piles i comencem a preparar noves fires, noves formacions, noves jornades que ja us explicarem a la tornada d'estiu.
0: Doncs Laia Coma, de Promoció Econòmica, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
1: Merci a vosaltres. Merci, bon dia. Adéu.
0: Fem una pausa musical. Tornem de seguida, després d'aquesta pausa, després dels butlletins. Per què? Doncs perquè encetem la tercera hora de la Rambla d'avui dilluns amb l'Enca Yoga, parlant doncs, de temes relacionats amb la meditació, amb el yoga, etc etc. I també parlarem d'esports amb la tertúlia esportiva aquí, a Ràdio Desvern. Ha començat el Mundial, recordeu, i avui juga la selecció espanyola. Fem petita pausa, tornem de seguida. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. L'anunci de la firma de l'acord entre els Estats Units i l'Iran divendres a Ginebra fa caure el preu del petroli tipus Brent als $83, el més baix des del 4 de març, poc després que comencés la guerra. Recordeu que aquest és el preu del petroli que serveix de referència a Europa, tot i que després s'obriran almenys 2 mesos de negociacions d'aspectes clau. L'Iran confia que el pacte posi fi a la guerra i tot plegat condicionat a 2 supòsits que passen per Israel i per Washington, com destaca el viceministre d'Exteriors Kazem Harabiti.
2: Primer, la fi immediata i permanent de la guerra i de les operacions militars en diversos fronts, inclòs el Líban. I la segona cosa que s'ha de produir és l'aixecament i la fi del bloqueig naval que els Estats Units havien imposat a la República Islàmica de l'Iran.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
3: La defensa de Jonathan Andic diu que els àudios amb les trucades que va fer als serveis d'emergències després de la caiguda del seu pare a Collbató i que avui ha publicat al Matí de Catalunya Ràdio mostren la desesperació del fill i desmunten la teoria de la premeditació. Una desesperació que, diuen, no pot ser fingida i que avalaria la seva innocència. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Francisco Marco, director de Método 3 i pèrit contra tractat per la defensa.
4: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
1: La Cambra de Comerç de Barcelona defensa que els efectes del turisme positius compensen els negatius. L'activitat turística, segons aquesta entitat, reforça la competitivitat de tots els sectors econòmics. A més, aquest organisme considera que el conjunt de l'economia del país es beneficia de la connectivitat aèria que té l'aeroport del Prat, sobretot gràcies al turisme. Barcelona, Joan García.
5: Bon dia. La Cambra ha fet un estudi que presenta el turisme com a motor principal de la connectivitat aèria de la capital catalana. La meitat de passatgers que passen per l'aeroport ho fan per turisme i una quarta part per negocis. Per això, el president de la Cambra, Josep Santacreu, fa aquesta afirmació en relació al debat sobre els efectes del turisme a Barcelona.
6: Si no tinguéssim turisme, molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també.
5: Joan García, Catalunya, Ràdio Barcelona.
3: Acord entre Barcelona en Comú, Esquerra Republicana i el PSC a l'Ajuntament de Barcelona per incrementar la taxa als creueristes. Passarà des de 8 euros actuals fins a 24 com a màxim. Ho ha anunciat la número 2 dels comuns a l'Ajuntament, Carol Recio, que ha avançat que demà el seu grup registrarà una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que actualment està en tràmit al Parlament.
7: Passar del recàrrec dels 8 euros actuals fins a poder arribar a 24 euros com a màxim. I, de fet, avui puc dir ja que tenim el compromís d'Esquerra i del PSC per a pujar la taxa. Els tres partits d'Esquerra sumem majories tant a l'Ajuntament de Barcelona com al Parlament de Catalunya. Si tenim aquest acord a l'Ajuntament serà possible també al Parlament de Catalunya.
1: La FAC, les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, critiquen que es mantingui el val escolar i reclamen que els recursos d'aquesta mesura es destinin directament a l'escola pública. La directora de l'entitat, Lidón Gasull, alerta que no hi ha indicadors clars per avaluar si aquesta mesura alleugereix la despesa de les famílies a començament de curs. Denuncien que el val s'atorga tant a centres públics com concertats sense tenir en compte la renda ni les diferències en les quotes, fet que, segons Gasull, pot augmentar les desigualtats. La FAC també assegura que el sistema funciona més com un xec de consum que no pas com un ajut directe i crítica que es traslladi la gestió a les famílies. Esports, Marcos García.
8: El Real Madrid anuncia oficialment el fitxatge de Marc Cucurella. En un breu comunicat, el club blanc diu que han arribat a un acord amb el Chelsea i Cucurella fitxa per 6 temporades fins al 2032. Cucurella és una petició del nou tècnic del Madrid, José Mourinho. A les 6, el Mundial Masculí de Futbol, Espanya-Cap Verd, l'extrem mataroní i la Minyamal està en condicions de jugar. De la tornada avui al Mundial també destaquen, a banda del partit d'Espanya, l'Aràbia-Uruguai, la pròxima mitjanit, el Bèlgica-Egipte, les 9 del vespre i també Iran contra Nova Zelanda a les 3 de la matinada, enmig de fortes mesures de seguretat. El Barça d'handbol celebra la temporada perfecta amb tots els títols, 7, l'últim, la Champions, aconseguida ahir a Colònia a la final 37-34 contra el Füchse de Berlín. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol es confirma l'ampliació de contracte de Júlia Guerra i el Badalona Women confirma la renovació de Maria Llompart. I en futbol sala, el Barça recupera Adolfo de cara a la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia, que comença demà.
0: Fins aquí les notícies.
9: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia. Passen 6 minuts a les 12. Us informa Mariona Sales, Vilanova. Sant Just d'Esvern continua reforçant el manteniment de les zones verdes amb noves plantacions d'arbrat i actuacions de jardineria arreu del municipi. Durant els mesos de febrer i fins a principis d'abril s'han plantat un centenar d'arbres en escoles, parcs i diversos carrers on faltava arbrat, amb l'objectiu d'afavorir la generació d'ombra natural. Actualment, la via pública compta amb prop de 7.500 arbres, principalment lladoners, tipuanes i mèlies. En paral·lel, també s'han dut a terme tasques de resembra de gespa al Parc Joan Maragall, al Pipicà de Can Sagrera i als parterres de la plaça Antoni Malaret i de la plaça de la Pau. A més, aquesta primavera s'han destinat més recursos de jardineria als passatges interiors de Masllui amb la plantació de nova arbustiva. I està previst que a partir del setembre s'incrementi el personal encarregat del manteniment de les zones verdes de Masllui i els miralls. L'Ajuntament també ha fet una crida al civisme per preservar aquests espais, recordant la importància de portar els gossos lligats, evitar que accedeixin als parterres de gespa i tenir en compte que els orins poden malmetre les noves plantacions. Pel que fa a joventut, els joves de 12 a 18 anys ja es poden inscriure a una nova edició del Casal d'Estiu Jove 2026, organitzat pel Casal de Joves, que es durà a terme del 29 de juny al 25 de juliol. La proposta ofereix una programació flexible que permet a cada participant configurar el seu propi itinerari combinant cursos, sortides i activitats gratuïtes segons els seus interessos. La programació inclou cursos intensius de dilluns a dijous sobre diferents temàtiques, mentre que els divendres es destinaran a sortides de dia complet, espais d'oci com PortAventura, Illa Fantasia o Waterworld. A més, cada matí i tarda s'organitzaran activitats gratuïtes obertes als joves, sense necessitat d'inscripció prèvia. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a través de casaldejoves.com, escrivint a info@casaldejoves.com o trucant al 93-371-0252. I en cultura, el grup de tertuliers de l'Ateneu de Sant Just organitza una sessió sobre els efectes del canvi climàtic a Sant Just, que se celebrarà el 17 de juny de 7 a 9 del vespre a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. La trobada analitzarà com evolucionarà el clima al municipi fins l'any 2050, en un context en què Catalunya registra un increment de temperatura superior a la mitjana global. També s'abordaran les conseqüències que els fenòmens climàtics extrems tenen sobre la població i el territori. L'activitat forma part de la programació del grup de tertuliers de l'Ateneu i és oberta a totes les persones interessades. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la una. Fins ara!

0: all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
1: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a la Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a la Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, el smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. You're 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.

Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: no vol jugar a una persona gitana.
1: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
2: Una soledat, la gent gran.
3: Són gent que arruben.
2: Parasit, marimatge,
4: estic sol.
3: Terroristes.
4: Parasit,
5: tot això és odi. Aturem-lo.
6: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
7: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
8: Quan compreu per internet, si pagueu amb una targeta de crèdit, podeu exigir l'anul·lació del càrrec si la targeta és utilitzada indegudament o si, finalment, no s'arribés a proveir el bé o servei.
9: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
10: T'he dit que no em venia de gust.
11: Ja, però mira com estic, ara no em pots demanar que pari.
12: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
13: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
10: Deixa'm estar pesat.
13: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
14: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
15: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just Desvern.

0: I seguim el magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, moment de parlar d'esports, encetem la tertúlia esportiva, avui amb una taula molt reduïda. Richi Gafarot, bon dia.
1: Bon dia pel matí.
0: I ja està, i ja no saludem a ningú més, eh?
1: Avui no podrem discutir de res, avui.
0: I para de comptar, perquè aquí estem tu i jo, farem un tet-a-tet i veurem aviam com ens en sortim. Jo crec que prou bé, però intentarem defensar-ho com bonament puguem. Records a la gent, doncs, que no ha pogut venir avui a la taula, el Pol i companyia, doncs, que els hem trobat bastant a faltar, sobre tots els trobarem a faltar en els propers minuts. Comencem parlant amb la notícia d'última hora, ho hem sabut fa cosa d'uns minuts. El Real Madrid fa oficial la incorporació de Marc Cucurella, el jugador lateral firma amb el Club Blanc poc abans de l'estrena mundialista de la selecció espanyola. Els rumors van començar diumenge a la tarda i la notícia no ha trigat gaire a confirmar-se definitivament. L'acord entre el Real Madrid i Marc Cucurella s'ha fet oficial poc després de les 11 del matí, en el moment en aquest moviment llamp pec del Club Blanc per incorporar lateral esquerre. És una petició del nou entrenador, a Josep Mourinho, i que en aquest sentit, doncs, veurem com això també afecta ara aquests dies a nivell del Mundial. Doncs no sabem si pot afectar d'alguna manera. Richi, opinions, com ho valorem això?
1: Bueno, pues ha sigut bastant sobtant, la veritat. No, Marc Cucurella en principi no entrava amb els números de que anés a parar el Real Madrid, però finalment... Pues sí, pues se'n va al Real Madrid, Marc Cucurella, que està jugant al Chelsea, està fent bones temporades. Aquest any el Chelsea ha fet una temporada bastant fluixeta, jo crec que no va ni a Europa. I bueno, són 50 milions que s'ha pagat per aquest jugador, un jugador que jo crec que també es va parlar del Barça, però jo crec que va ser un jugador que va tindre una sortida al Barça una mica...
0: Va jugar a la Masia? Marc Cucurella surt de la Masia?
1: Sí, Marc Cucurella fa juvenil, infantil, mm-hmm. Barça B... El que passa amb Marc Cucurella és que quan pot donar... Digues, actualment té 28 anys, crec jo, el Marc, vull dir que és un formador i ha jugat. El problema és que quan acaba el Barça B, que està amb 21, 22 anys, el Barça pues, té un Jordi Alba en plenes facultats i aleshores pues, li impedeix pujar al primer equip i tindre minuts i opta per marxar del Barça i buscar-se les garrafes en un altre lloc, tot i que no hi ha una bona entesa, no és... Hi ha marxes de clubs de jugadors que se'n van a altres equips i després tornen, però Cucurella quan se'n va anar d'aquí rondinava bastant de la forma que havia marxat del Barça. Uh-huh. I finalment, pues, no ho sé. Ara el que tinc jo dubtes ara és que si el Cucurella fitxa pel Madrid, ja poden dir que el Madrid tenen un jugador al Mundial, que fins ara no el tenien.
0: Exactament.
1: No sé si es compta o es compta quan acabi el Mundial.
0: Perfectament pot comptar, perquè la Viquipèdia ja considera Marc Cucurella com a defensa del Real Madrid.
1: Pues sí, que el Madrid té un jugador de la selecció.
0: El Real Madrid té un jugador de la selecció, sí, sí, perquè entra a la seva fitxa i el Viquipèdia posa Marc Cucurella s'asseta... futbolista espanyol que juga com a defensa en el Real Madrid. I no ha jugat ni un minut, eh?
1: Això és el Florentino, tu,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Què és esto, que la selecció no hi ha nadie del Madrid? Vinga, aquest, cap endintre.
0: Ja està, sí, sí, pim-pam. Bé, doncs aquesta és la notícia del dia, podríem dir, perquè realment doncs, és una notícia francament important. I abans de passar a parlar del Mundial i de tot plegat, deixa'm que parlem també de qüestions, bueno, doncs, que han estat importants aquest cap de setmana en relació doncs, a l'esport d'aquí de casa. Estic parlant sí, concretament...
1: Barcelona està increïble. Barcelona aquesta setmana ha guanyat una Champions de handball.
0: Ah, exactament.
1: I ha guanyat una Champions de waterpolo.
0: Sí, sí, sí, totalment. És el que anava a dir. El Barça ho ha tornat a fer. L'equip de Carlos Ortega, dominat el Fuxe, en aquest cas doncs, ha recuperat el tron europeu. Només un any després d'haver-lo perdut, l'equip blaugrana ja suma 13 Copes d'Europa, 4 en els últims 6 anys, i torna a firmar l'any perfecte en jugar tots els títols en joc, en guanyar tots els títols en joc. La victòria final, però, no ha estat exempta doncs, de patiment. Estem parlant, com deies, d'aquesta Copa d'Europa d'handbol.
1: Sí, jo vaig veure els dos partits, semifinals també. Van ser semblants perquè el primer partit també contra l'Alborg el Barça es va distanciar com de 5 gols i a mesura que anava avançant el partit van anar retallant fins que es va arribar a la pròrroga. Uh-huh. El Barça passa a la final guanyant a la pròrroga i ahir també va ser una mica semblant perquè el Barça també mitja part guanyava de 4 o 5 gols, però al final va guanyar de 2, me sembla, van escurçant, però sí. 13a Copa d'Europa per jugadors, molt especial també perquè hi ha diversos jugadors, entre ells molt important el porter Nielsen, que abandona el Barça, que se'n va al Vesprem després de fer unes temporades fantàstiques amb el Barça, pues se'n va amb una copeta d'Europa a sota i algun jugador més també crec que se'n va. I el waterpolo, pues...
0: Parlaves de l'Atlètic Barceloneta, no?
1: Barceloneta, també.
0: Que torna a coronar-se campió d'Europa 12 anys després.
1: És la segona que té. No anava com a el principal favorit, era l'equip italià, el Recco italià, però també un partit molt, molt ajustat, guanyant 17-16 i els de la Barceloneta que es porten a la segona Champions cap a Barcelona, ja et dic.
0: Sí, sí.
1: Dos Champions aquest cap de setmana, jo crec que per la ciutat de Barcelona, pues, esportivament estan bé, fent altres coses, no sé, però esportivament pues, anem bastant bé.
0: I si ampliem el radi, marxem a l'àrea metropolitana, marxem a Esplugues, Paula Blasi...
1: Va tornar a guanyar.
0: Continua en estat de gràcia i conquereix el Tour dels Pirineus.
1: El Tour dels Pirineus femení, que va guanyar. I aquesta noia, pues bueno, va guanyar la Volta a Espanya, va guanyar tot, cada vegada que es munta una bici es veu que ho guanya. Veurem fins on arriba aquesta noia. Està 23 anyets, vull dir que acaba de començar, però realment en 6 mesos l'arrencada que ha fotut aquesta noia és prou destacable.
0: Totalment,
1: i també
0: sí.
1: En ciclisme, ja que parlem, també es va córrer la Dauphin, que és una mítica carrera també que es corre, que va guanyar el Mexicà del Toro i que va acabar en tercera posició Joan Ayuso, l'espanyol que va acabar en tercera posició.
0: Totalment. Doncs mira, ja que estem, el que farem serà fer el repàs dels esports ara i després deixarem els últims minuts per parlar del Mundial, que crec que també és important destacar diverses qüestions del Mundial i també el partit amb el que s'estrena a Espanya aquest vespre. Però mira, ja que ens hi hem posat, doncs parlem de totes les altres qüestions esportives que tenim a sobre del taulell, perquè aquesta setmana, doncs, la veritat és que tenim bastanta informació al respecte.
1: S'ha corregut la Fórmula 1, també.
0: Sí, correcte. Parlem, de, per exemple, de Lewis Hamilton, que juga a Barcelona la seva primera cursa Ferrari, que va guanyar aquesta cursa.
1: Jo la vaig seguir, que no la segueix normalment, les curses, perquè són molt complicades i al final sobten, jo que sé, el sisè corredor, per dir-te alguna cosa, ja li treuen una volta sencera d'avantatge, que em sembla una animalada. El sisè, que li treguin a l'últim i al penúltim alguna volta, però no sé, els motors són molt diferents perquè és un animal la diferència que hi ha entre aquestes marques. I sí, va guanyar Hamilton.
0: De fet, els mitjans diuen que Lewis Hamilton està vivint una segona joventut en la seva segona temporada en Ferrari. El pilot anglès de 41 anys havia aconseguit aquesta temporada ja 3 podis en 6 curses, però es mantenia a certa distància d'uns Mercedes totalment dominadors.
1: Va segon a 50 punts o alguna cosa així. I sí, llàstima també, una mica decepcionant, diguéssim, abans de començar el cap de setmana, en Fernando Alonso, en una entrevista, va dir que segurament era l'última cursa que corria en Fórmula 1 al circuit de Barcelona i volia fer-ho millor, però va sortir últim als entrenaments. De fet, surt des del pit lane, no surt ni classificat, i a la volta número 40 té que abandonar. No sé, sembla un corredor que ha estat tant, pues, que ara tingui que marxar una miqueta així, però bueno, a la grada hi havia els seus supporters que l'apoyaven, que li donaven les gràcies per tots aquests anys i bueno, llàstima no haver pogut fer una millor cursa per despedir-se d'aquí a Barcelona.
0: Totalment, sí, així és. Seguim parlant d'altres qüestions, si et sembla també creuem una mica el vessal per parlar de la victòria històrica dels Knicks, campions de la NBA 53 anys després, els de Nova York guanyant per 90-94, allò apuradíssims, els San Antonio Spurs, i posen doncs el definitiu 4-1 a l'eliminatòria. Els Knicks s'emporten el tercer anyell de la seva història, 53 anys després, com bé dèiem, i en aquest sentit doncs derrotant el San Antonio Spurs de Wembanyama, i que ho van fer doncs lluny de cas amb una victòria per 90-94 i una eliminatòria que es va tancar per un contundent 4-1.
1: Sí, no vaig ser el resultat, vaig seguir una miqueta, però es veu que sí. que 53 anys després pues, em porten també la segona, me sembla, la segona victòria del segon anell als Knicks de Nova York, no són?
0: Sí, correcte. Parlem de bàsquet també de casa, perquè la Sisa Joventut torna a perdre davant del València, 75-87, i es queda fora de la final de la Lliga ACB. L'equip verd i negre acaba caient per un global de 3-0 davant del conjunt de Pedro Martínez, que s'enfrontarà al Barça pel títol. I bé, doncs aquesta és una de les notícies.
1: Sí, llàstima, es podia haver fet una mica més llarga aquesta eliminatòria, però en principi a semifinals l'únic cap de sèrie que es va classificar era el València. Jo crec que és favorit davant del Barça, tot i que en una final poden passar moltes coses. I sí, el Joventut, doncs, bueno, volia que s'allargués una miqueta aquesta semifinal i no va poder ser. Ahir va tornar a perdre casa contra el València i es despedeix de la temporada. Una bona temporada, crec jo, arribar a semifinals de la Lliga està prou bé. I ara doncs, ens queda la final, aquest València-Barça.
0: Sí, totalment, perquè el Barça s'imposa al Tenerife 76-85 i es classifica per a la final de la Lliga ACB. L'equip blaugrana reacciona a temps i col·loca el 3-0 a les semifinals per tornar a una final 3 anys després. El Barça tornarà a la final de la Lliga ACB 3 anys després. L'equip blaugrana és el primer finalista després de superar per la via ràpida el Tenerife. Després de les dues victòries al Palau Blaugrana, l'equip de Xavi Pasqual s'ha imposat també a les Canàries.
1: Sí, Xavi Pasqual, que ja dic que serà el club aquest any, però...
0: Bueno, va venir per cobrir, no?, com a parche, per
1: cobrir una... Sí, bueno, i té l'oportunitat de marxar guanyant una lliga, que estaria prou bé, la veritat.
0: Molt bé, passem a parlar també d'hoquei. L'Igualada torna a estar desconegut contra el Liceo, 8-2. Els gallecs són a una victòria del títol després de tornar a golejar els, en aquest cas, doncs, els igualadins en el segon partit de 7.
1: Sí, molt, massa diferència, no? Crec que hi ha un 8-2 al hoquei a una final...
0: I estem parlant de l'Igualada, eh?
1: Sí, però... Però no, també que n'és una miqueta més ajustat al resultat, però... Va ser una pallissa... No sé, ho té bastant fotut a l'Igualada.
0: Es veu que el partit va anar complicant, eh? Es va anar complicant de mica en mica fins que Nuno Paiva va marcar el quart en una acció de superioritat.
1: Sí, mira, l'Igualada va fer prou ja guanyant el Barça i llàstima perquè podia estar lluitant per la Lliga, però realment la té una miqueta lluny. El Liceu està... Jo crec que està molt fort.
0: Totalment, sí, és així. Doncs seguim actualitzant els nostres oients. Estem parlant d'esports, ho estem fent a la tertúlia esportiva i ho fem doncs en clau de tot el que ha passat aquest cap de setmana i també del que està per venir. No sé si vols destacar alguna cosa més abans de passar al Mundial.
1: No, Richie? Sé, alguns deixarem, però...
0: Alguna cosa ens deixarem, sí, però em penso que ho hem pogut dir bastant tot, no?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Podem dir, també podem destacar
1: bueno,
0: ja el tema...
1: El Sabadell va perdre 1-0 a la final de la Primera Federació, tindrà que remuntar aquest gol. Sí. I bueno, i també està l'Almeria Màlaga, que és l'únic equip que falta per pujar a Primera Divisió, i el partit d'ahir va acabar 0-0, es decidirà tot el camp de l'Almeria, si és l'Almeria o és el Màlaga el que pujarà a Primera Divisió.
0: Molt bé, doncs també destaquem, si us sembla, Ilia Topuria, que va perdre la guerra contra Justin... Perdoneu, que se m'està obrint aquí la pestanya i no m'impedeix... No, m'impedeix llegir-ho amb tranquil·litat, ara ja ho tenim obert. Com deia, Ilia Topuria perd la guerra contra Justin Gaethje doncs davant de Donald Trump a la Casa Blanca. Recordem que Donald Trump s'ha muntat com una espècie de, de torneig pel seu aniversari. Bueno, mira, no sé, és que al final arriba un punt que no sabem si riure o plorar, no? Però Donald Trump ha celebrat el seu 80è aniversari veient doncs, com un compatriota doncs acabava amb la història immaculada del hispano-georgià en el 250 aniversari del naixement del seu país. Ho ha volgut juntar tot, eh? El 250 aniversari, el seu aniversari personal.
1: Ha fet
0: i
1: un
0: en
1: pack.
0: Aquest sentit, ha fet un pack i ha fet una festa. I bé, Ilia Topuria, doncs, pel que es veu, va acabar... sent derrotat per aquest
1: jo
0: americà.
1: Jo això no ho he seguit. I he vist el xiringuito que ha muntat davant de la Casa Blanca.
0: Sí,
1: no?
0: Això sí que ho he vist també. No.
1: però no, no he seguit la lluita com va anar.
0: Jo tampoc, però ens ho xivàvem pel Pinganillo, perquè el Joaquín sembla que sí que ho ha seguit una mica i ens ho ha comentat una mica pel Pinganillo, per la línia interna. Marxem a parlar ara sí del Mundial, perquè crec que ja hem comentat tot el que es podia comentar a nivell esportiu, tot i que segur que ens deixarem coses. Mundial 2026 ja ha començat. Què t'està semblant?
1: Bueno, acaba de començar, portem 4 dies, va començar el dia 11, avui debuta la Roja, aviam quin paper que fem. Tenim amb Lamin i en Nico, que al principi estan bé, però segurament no començaran.
0: Començaran a la banqueta, no?
1: Començaran a la banqueta, en principi la delantera serà Ferran, Oriazábal i Dani Olmo. I bueno, pues comença l'aventura aquesta espanyola pel Mundial aquest.
0: Què creus que passarà? Perquè jo m'estic avorrint ja de sentir a tothom, aquest any és nostre,
1: va,
0: tornem a guanyar
1: això,
0: la Roja preferida. Clar, no sé fins a quin punt. Sí que és cert que és una de les favorites a guanyar. És una de les favorites, però que sigui una de les favorites no vol dir que ho tingui fàcil, perquè pot ser que comencis malament al Mundial i que tot vagi cap avall, o al revés, que comencis molt bé al Mundial i et vingui una selecció que aquell dia ha tingut un dia bo, tu l'has tingut dolent i patapam, perquè això és el Mundial.
1: Sí, sí. Bueno, en principi és un Mundial llarg, és un Mundial que en principi no tindries...
0: 48
1: seleccions,
0: 100 i pico partits, no?
1: 104 partits, portant 4 dies. En principi, al passar a la següent fase no tindria que ser cap problema, jugant en Cabo Verde, Aràbia Saudí... Jo crec que Espanya...
0: De fet, amb les modificacions que s'han fet enguany, diuen que perdrà una mica d'emoció, no?, aquesta primera part, aquesta fase de grups.
1: Bueno, hi ha equips, mira, hi va debutar Corazau, que no havia jugat en sa vida, i li va fotre... Però,
0: i l'emoció de l'entrenador?
1: I va marcar un gol, i va marcar el gol a Corazau, que a més va ser l'empat, vull dir, anaven 1-0 i no és que anessin 7-0 i fessin el 7-1,
0: va ser.
1: I clar, totes aquestes coses, doncs... Pues, també fa més bonic tot aquest espectacle.
0: I tant que sí. Tant
1: com
0: que
1: també sí. Coses que han passat ara, fins ara ja et dic, falten gairebé la meitat d'equips per debutar, però per lo que hem vist ara, pues, hi ha partits... En principi el partit que era més... que semblava que tindria que ser més maco i ho va ser un Brasil-Marroc, amb un empat a un... I jo crec que... Bueno, Marroc, ojo Marroc, perquè... Força i físicament sempre han estat molt forts, però tècnicament hi ha un mig centre que ho va fer molt bé, hi ha un central també que, no sé, vaig veure un Marroc que aquest any podria arribar lluny.
0: No ens oblidem que ens van fer fora en el darrer Mundial.
1: Sí, sí, sí. I Brasil, doncs Brasil, jo la veritat, no sé, Angelotti allà com a entrenador...
0: Què va fer el Brasil ahir? Va empatar?
1: Bueno, van patar contra Marroc.
0: Van patar contra Marroc.
1: Sí, només porta un partit.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Que és el partit que ha sigut més maco fins ara, per joc i per seleccions. Però jo a Brasil realment... Clar, està jugant a mig centre Casemiro, que Casemiro el tindrà ja no sé quants anys. No sé si Brasil no té ningú més per ocupar la demarcació de mig centre, però veig una selecció, pues, no sé... més ofici que grans jugadors. Vinícius.
0: Casemiro té 34 anys.
1: 34, mira, encara el fotia més vell. Però bueno, gran gol de Vinícius, Rafinha està per allà, va sortir 10 minuts Neymar també, que se'l veu una miqueta passadet de pes, la veritat no està per jugar gaires minuts. Yeah. I bueno, jo voldria destacar una miqueta ja que parlem de Mundial a cosetes, pues que hi ha forces seleccionadors que han passat per la Lliga Espanyola... o que ara està aquí, com per exemple Javier Aguirre, que ja és el tercer Mundial que porta a Mèxic, però ha entrenat aquí molts anys, ha estat a l'Osasuna, ha estat a l'Espanyol, i Javier Aguirre pues, torna a entrenar a la selecció mexicana. Després també destacar que Mauricio Pochettino, el jugador de l'Espanyol, porta la selecció dels Estats Units, que ja cal que ho faci bé, si no el Trump li estirarà les orelles. Va començar molt bé, guanyant 4-1 per Uruguai. La veritat és aquesta.
0: De fet, hi ha un missatge de Trump a Pochettino que diu: podeu arribar a la final. El president dels Estats Units va donar suport a la selecció anfitriona abans de golejar Paraguai. Recordem que, en aquest sentit, doncs, ens formulen la pregunta: ànims o pressió?
1: Sí, no? Una miqueta de cada aquí, eh?
0: Sí, una mica de cada.
1: També destaca una miqueta que va coincidir, va ser una coincidència, realment. Julen Lopetegui, actual seleccionador de Qatar, pues va treure el primer punt que va aconseguir Qatar en un Mundial, que va ser una gran fita per tot el país, que no havia... L'altre Mundial no va sumar ni un punt, i aquesta vegada, pues, davant de Suïssa, amb un 0 en contra, aguantant tot el partit, i al minut 95, ja a les acaballes del partit, empata i suma el primer punt per Qatar, que està molt content. I justament coincidien que aquell mateix dia feia 8 anys que el van fotre fora de seleccionador, el Julen Lopetegui, per haver firmat pel Madrid. No va començar el... Fa 8 anys tenia era el seleccionador, i com va tindre merder perquè havia fitxat amb el Madrid, el
0: van
1: destituir...
0: I van posar l'Enrique, no?
1: No, el Hierro va estar aquell d'això. I 8 anys després, pues, la seva aventura comença amb el Qatar i suma el primer punt, que ja et dic, ha sigut una gran notícia. I també inclús a Panamà, em sembla que hi ha un seleccionador, és el Christiansen, que és un antic jugador del Barça, que jo crec que va estar un any, que també és el seleccionador de Panamà. Clar, hi ha seleccions que dius, hòstia, on de Curaçao mateix... Jo no sé, els hi haurà costat treure un planter de 25 futbolistes, perquè realment són unes illes i tampoc és que s'hi dediqui molt al futbol.
0: Sí, sí,
1: però
0: sí.
1: Bueno, hi ha països, Jordània...
0: Com dèiem, la il·lusió d'anar-hi, de marcar un gol i a partir d'aquí aguantar el que es pugui, però està clar que amb un 7-1 doncs ja està marcant una mica el final ja del seu pas pel Mundial. Però parlem ara del debut d'Espanya a la Copa del Món, perquè es mesurarà contra Cabo Verde en el dia d'avui, en aquest Mundial, doncs, que ja està arrencat des del passat dijous 11 de juny, després del partit inaugural que va enfrontar una de les anfitriones com és Mèxic amb Sud-àfrica. Doncs arriba el torn de la selecció espanyola, ho farà després d'haver disputat dos amistosos de preparació, després d'un empat contra Iraq, en el que doncs, el primer celebrat a Corunya, i després també la combinació es va refer, doncs, amb una victòria
1: a Perú, no? 3-1.
0: Contra Perú, exacte, 1-3, en l'últim duel, abans d'enfrontar-se a la gran cita d'avui. El seu rival és la selecció de Cabo Verde, és un partit molt especial per ells, ja que doncs, van a fer el seu debut oficial en el Mundial i han aconseguit, doncs, la primera classificació en la seva història, i entre els seus convocats destaca, doncs, un rostre conegut a la nostra lliga, el defensa del Villarreal, Logan Costa. En aquesta trobada, doncs, serà l'encarregat d'obrir el grup H, el partit entre Uruguai i Aràbia Saudita, les altres dues seleccions que conformaran el grup, i es disputaran, doncs, els dimarts 16 a les 12 de la nit, amb un 11 inicial també, doncs, semblant al de l'amistós. Com dèiem, Espanya, Cabo Verde, Cap Verd en català, que ho hem sentit i ens ha fet molta gràcia, Espanya Cap Verd. Doncs aquesta trobada es durà el dilluns 15 de juny en el Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. És a dir, avui mateix a les 6 de la tarda. I hem de marxar, perquè ens queden 10 segons per tancar. O sigui, Carici, moltes gràcies.
1: Una abraçada a tothom.
0: Cuida't molt, molt bé.
1: Vinga, ciao.
0: Fins aquí la Rambla d'avui dilluns. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui. Marxem per donar pas als informatius i nosaltres tornem demà, com sempre, de 10 a 1 aquí a Ràdio Desvern. Que sigueu molt feliços. Adéu-siau.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Un centenar d'arbres nous reforcen el verd urbà de Sant Just. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 15 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. El Casal de Joves obre les inscripcions pel Casal d'Estiu 2026. Una proposta adreçada a joves de 12 a 18 anys. L'Ateneu acollirà una tertúlia sobre l'impacte del canvi climàtic a Sant Just. La sessió analitzarà com pot evolucionar el clima al municipi fins al 2050 i els efectes de l'augment de les temperatures sobre el territori i la població. El Centre de Formació d'Adults de Sant Just obre preinscripcions del 19 al 29 de juny pel nou curs.

Sant Just Desvern continua reforçant el manteniment de les zones verdes amb noves plantacions d'arbrat i actuacions de jardineria arreu del municipi. Durant els mesos de febrer i fins a principis d'abril, s'han plantat un centenar d'arbres en escoles, parcs i diversos carrers on faltava arbrat, amb l'objectiu d'afavorir la regeneració d'ombra natural. Actualment, la via pública compta amb prop de 7.500 arbres, principalment lladoners, tipuanes i mèlies. En paral·lel, també s'han dut a terme tasques de ressembra de gespa al Parc Joan Maragall, al Pipicà de Can Sagrera i als parterres de la plaça Antoni Malaret i de la plaça de la Pau. A més, aquesta primavera s'han destinat més recursos de jardineria als passatges interiors de Masllui amb la plantació de nova arbustiva. I està previst que a partir del setembre s'incrementi el personal encarregat del manteniment de les zones verdes de Masllui i dels miralls. L'Ajuntament també ha fet una crida al civisme per preservar aquests espais, recordant la importància de portar els gossos lligats, evitar que accedeixin als parterres de gespa i tenir en compte que els orins poden malmetre les noves plantacions.

Els joves de 12 a 18 anys ja es poden inscriure a una nova edició del Casal d'Estiu Jove 2026, organitzat pel Casal de Joves, que es durà a terme del 29 de juny al 25 de juliol. La proposta ofereix una programació flexible que permet a cada participant configurar el seu propi itinerari, combinant cursos, sortides i activitats gratuïtes segons els seus interessos. La programació inclou cursos intensius de dilluns a dijous sobre diferents temàtiques, mentre que els divendres es destinaran a sortides de dia complet, espais d'oci com PortAventura, Illa Fantasia o Waterworld. A més, cada matí i tarda s'organitzaran activitats gratuïtes obertes als joves, sense necessitat d'inscripció prèvia. Les inscripcions ja estan obertes i les persones interessades poden obtenir més informació a través del web casaldejoves.com, escrivint a info@casaldejoves.com o trucant al 93 371 0252.

El grup de tertúlies de l'Ateneu de Sant Just organitza una sessió sobre els efectes del canvi climàtic a Sant Just, que se celebrarà el 17 de juny de 7 a 9 de la nit a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. La trobada analitzarà com evolucionarà el clima al municipi fins l'any 2050 en un context en què Catalunya registra un increment de temperatura superior a la mitjana global. També s'abordaran les conseqüències que els fenòmens climàtics extrems tenen sobre la població i el territori. L'activitat forma part de la programació del grup de tertúlies de l'Ateneu i és oberta a totes les persones interessades.

0: El Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Just ja ho té tot a punt pel proper curs acadèmic 2026-2027. La responsable del centre, Lorena, ha anunciat a Ràdio d'Esvern que el període de preinscripcions s'obrirà del 19 al 29 de juny. Les persones interessades es podran adreçar a l'edifici de les escoles, situat al carrer Montserrat número 2, en horari de matí, d'11 a 1 o de tarda, de 4 a 6.
1: Ara nosaltres, que ja aprofito i avanço informació, el dia 19 comencem les preinscripcions de cara al curs que ve. Són del 19 al 29 de juny. Llavors, en aquestes dates el que fem és, si una persona ha tingut contacte amb aquell ensenyament, sempre es fa una prova d'avaluació inicial. Llavors, en funció del tipus d'ensenyament que vulgui cursar, doncs són proves d'una horeta o de mitja hora, depèn, on valorem quin és el nivell que correspon per matricular-se. Com fem aquests nivells? Pues, amb el nostre currículum, nosaltres tenim el marc de referència europeu de llengües, no? Llavors a la U correspon a uns criteris d'avaluació, a la 2 uns altres, i així igual amb el competic o amb el castellà.
0: Per accedir als cursos, el centre farà una valoració inicial de cada alumne per determinar el nivell que li correspon segons el marc europeu comú de referència per les llengües. L'oferta formativa del proper curs inclou l'aprenentatge d'idiomes i de tecnologies de la informació. Ofereixen anglès en els seus nivells inicials i bàsics, castellà per estrangers, que s'ha incrementat l'oferta amb un nou grup per donar resposta a la gran demanda municipal, i el competic, informàtica, amb una novetat destacada per aquest curs, ja que el nivell competic 3 passarà a ser semipresencial, combinant un 50% de classes presencials a la tarda i la resta en línia. Durant l'entrevista, la Lorena ha fet un balanç positiu del curs 2025-2026, en què s'han registrat un total de 258 matrícules. Tot i l'èxit de participació, la responsable ha assenyalat la problemàtica de la manca de personal docent per cobrir baixes mèdiques des del mes de febrer, una reivindicació que demanen solucionada cara al futur.
1: Aquest curs ha anat molt bé a nivell de matrícules. Podem parlar que hem fet unes 258 matrícules al llarg del curs. Això és un número elevat per nosaltres. Quina ha estat la problemàtica? Hem tingut manca de personal docent. A causa d'una baixa laboral, el departament no ens ha enviat una persona substituta fins fa molt poquet. Llavors, això ha fet que alguns grups del centre hagin notat més aquesta manca de continuïtat, aquesta manca de feina. Per una altra banda, hi ha hagut una gran organització i una gran predisposició del personal que fem l'equip del CFA Sant Just d'Esvern, i han sigut els mínims, no? O sigui, aquestes mancances s'han notat, però en un número molt determinat de grups, que han sigut dos. Llavors, bueno, dels 15 grups que ofertàvem aquest any, doncs dos han sigut els que més ho han patit.
0: A l'entrevista també han participat la Montse i el Francesc, alumnes i membres del Consell Escolar, que han volgut encomanar el seu entusiasme a la ciutadania. La Montse ha destacat l'alt nivell professional de l'equip docent i, per la seva banda, el Francesc ha recordat que el CFA no és només un espai d'estudi reglat, sinó també un punt de trobada social clau al municipi. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

0: Les persones interessades a exposar el celler de Can Ginestà durant l'any 2027 ja poden presentar les seves propostes fins al 30 de juny, termini durant el qual romandrà oberta la convocatòria impulsada per l'Ajuntament de Sant Just. Les sol·licituds es poden formalitzar mitjançant un formulari específic, tant en línia com de manera presencial. Un cop finalitzat el període de presentació, la comissió d'exposicions serà l'encarregada d'avaluar les candidatures i determinar quins artistes o creadors formaran part de la programació expositiva de l'any vinent. El celler de Can Ginestà, situat al carrer Carles Mercader número 17, és un espai polivalent de la Casa de Cultura vinculat a la biblioteca, l'arxiu històric i els tallers d'arts plàstiques locals. L'equipament acull habitualment exposicions d'artistes locals i comercials i és un dels principals espais municipals dedicat a la difusió artística. El basquetbolista santjustenc Adrià Rodríguez ha assolit una de les fites més importants de la seva carrera esportiva en debutar oficialment a la Lliga ACB, la màxima categoria del bàsquet estatal. Rodríguez, que s'ha format al Club Bàsquet Sant Just, ha disputat el tram final de la temporada de la Lliga Professional amb el Club de Lleida, consolidant així una trajectòria ascendent basada en el treball i la constància. El debut del jove base a l'ACB no només va suposar un orgull personal i familiar, sinó que també va coincidir amb un moment clau pel seu equip. Rodríguez va disposar de minuts importants a la pista i va contribuir a trencar una ratxa negativa de derrotes del conjunt lleidatà. El jugador recorda el moment amb molta il·lusió.
1: Bueno, molt bé, molt content. La veritat, ara ja hem acabat la temporada, així que una mica desconnexió del bàsquet, però la veritat que molt content. Una mica, no sé, encara una mica en xoc. Potser no soc del tot realista amb el que he aconseguit, però bueno, intentant-ho gaudir al màxim. Me'n recordo que bueno, l'entrenador em va convocar pel partit i no sabia si anava a jugar-lo o no, però em va donar l'oportunitat i vaig intentar aprofitar al màxim. Bueno, al final un orgull, no? També va poder vindre la meva família i tot això, doncs al final em vaig sentir molt recolzat, em vaig recordar potser a tots els companys que havia tingut abans. No sé, la veritat que va ser increïble, va ser un moment que mai oblidaré de la meva carrera esportiva. Va passar bastant ràpid, si et soc sincer, la veritat, però sí. va ser increïble perquè va sortir tot bé. Al final també l'equip portava una ratxa de derrotes bastant, que era bastant sòlida i vam aconseguir com sortir d'aquella situació en la que estàvem i va ser perfecte. Vaig debutar, vaig jugar bastants minuts, ho vaig fer bastant bé dintre el que cap i res, vam guanyar el partit que al final era l'important aquell dia.
0: La trajectòria d'Adrià Rodríguez va començar a forjar-se a les pistes del pavelló de Sant Just, on va fer els seus primers passos esportius. Coincidint amb el 70è aniversari de l'entitat local, el jugador recorda amb nostàlgia els seus inicis. Abans de focalitzar-se en el bàsquet, va provar disciplines com l'atletisme i la natació. I destaca la importància de jugar amb amics de l'escola sense la pressió de la competició professional. També reivindica la humilitat i el treball diari que s'aprèn en entitats familiars com el Club Bàsquet Sant Just.
1: Sí, bueno, vaig començar molt petit, sincerament, perquè els meus pares em van apuntar a, bueno, diversos esports, així fer atletisme, natació, també bàsquet, i anar provant, i al final em vaig decantar per fer atletisme i bàsquet, i em van començar apuntant al club de Sant Just, i allà vaig començar la meva primera etapa com a jugador. I la veritat que guardo molt bons records, al final és on vaig començar a jugar. Jugar amb els meus amics, potser que anàvem a l'escola junts. No, sí, són records molt macos que tinc del club i sobretot de quan vaig estar allà. Al final també em quedava a prop de casa, anàvem allà, ho passàvem molt bé. Els caps de setmana de tant en quant teníem partits, així que ho recordo com, no sé, una època molt, molt xula. Bueno, el més important és que, bueno, quan ets tan petit, jo crec que el més important és passar-ho bé, no? Anar amb els amics, tindre ganes de jugar, intentar, si la competició és una mica, com queda com una mica segon pla, potser, però igualment, no sé, al final, en aquestes edats jo crec que s'ha de disfrutar el que estàs fent i és el que recordo més d'aquella època, potser.
0: Després de passar una etapa formant-se i entrenant-se intensament als Estats Units, el base santjustenc es planteja la pròxima temporada amb l'objectiu de consolidar-se a la Lliga Espanyola i assumir un rol més rellevant dins l'equip. A llarg termini, Rodríguez manté el somni d'arribar a representar la selecció estatal absoluta en grans competicions internacionals. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La Biblioteca Joan Margarit acollirà el 16 de juny la presentació del llibre Amore, de l'escriptor Pablo Wessling, en un acte que tindrà lloc a la sala Isidor Cònsul de Can Ginestà a partir de 6:45 de la tarda. La presentació s'emmarca en les activitats organitzades amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i comptarà amb la participació de la periodista santjustenca Núria García, que entrevistarà l'autor. L'obra és una comèdia romàntica contemporània que aborda les relacions amoroses entre persones del mateix sexe des de la quotidianitat. Amb aquesta proposta, Wessling busca allunyar-se dels drames i estereotips que sovint han caracteritzat la ficció vinculada al col·lectiu LGTBIQ+. L'activitat és organitzada per la Biblioteca Joan Margarit amb la col·laboració de l'Ajuntament i es desenvoluparà fins les 8 del vespre. La Vall de Sant Just acollirà el proper dissabte 20 de juny la 5a edició de la Vall Festival, una iniciativa que va néixer el 2019 amb la voluntat de crear un espai on la música i la cultura dialoguin amb l'entorn natural. Després d'haver de suspendre l'anterior edició a causa de la pluja, els organitzadors de l'esdeveniment han decidit renovar completament la programació d'enguany de forma molt orgànica. L'edició d'aquest any comptarà amb 6 propostes artístiques repartides en 2 escenaris a la zona del Molí Fariner. L'escenari del Molí oferirà un format més recollit per les bandes, mentre que l'escenari del CUP, situat a la part de dalt, cap a la Bonaigua, es destinarà a les propostes electròniques per tancar la jornada amb energia i ritme.
2: De fet, l'escenari del Molí crec que és una de les grans fórmules d'èxit que hem tingut perquè ha connectat des del primer moment amb el públic. És un espai que creiem que ja és com una mena d'escenari natural i funciona molt bé ja des de la primera edició. Llavors vam prescindir en aquesta de l'escenari més gran que teníem, que hi havia un escenari de muntatge, uh-huh. I deixem les propostes com més de banda per a la zona del Molí, i després hi haurà un escenari d'electrònica que queda la part més oberta de la zona del Molí, més a dalt, diguéssim, abocada cap a la Bonaigua, i és on hi haurà tota aquesta proposta, en la qual entre les actuacions dels artistes estarem els DJs residents del CUP i potser alguna sorpresa, posant música entre sessions també per dinamitzar una mica el festival i que mai pari la música. Així tothom podrà gaudir de totes les, bueno, de tots els esdeveniments musicals sense haver de limitar-se a veure en una o una altra i escollir.
0: Entre els artistes confirmats destaquen Quirebla, projecte en solitari del Sant Justen Guillem Albaric, que obrirà el festival a les 6 de la tarda amb el seu univers electrònic i íntim. També actuarà D'Amor i de Mort, un duo d'electrònica pop experimental amb un directe de format performàtic i d'avantguarda. També veurem Galgolento, veu personal de l'escena independent catalana que fusiona rhythm and blues, indie i hip-hop, i la 126 i Balma, que són dues propostes que portaran el pop-rock, el punk i l'EDM a l'escenari principal, i May Glass i Mia Flau, encarregades de cloure la nit amb sessions de música electrònica des de l'Afro House fins al techno i al funk. A més de la programació musical, el festival comptarà amb un servei de barra i 2 furgoteques, una especialitzada en entrepans ecològics de temporada i una pizzeria d'estil romà amb forn de llenya. Amb 2 opcions oferiran alternatives veganes, vegetarianes i sense gluten. D'altra banda, s'està gestionant la presència del col·lectiu local d'artesanes Meraki per oferir paradetes d'artesania local a la zona.
3: Doncs trobarem, com bé deies, la part de barra, que bueno, doncs ja... el clàssic, no? Des de cerveses, aigües, refrescos, així i tal. I després ja hi hauran 2 food trucks, una que es diu La Salivera, que fa entrepans de temporada, proximitat i ecològic, que creiem que encaixa molt amb la nostra essència. I després una pizza estil romà, o sigui, una pizzeria estil romà amb forn de llenya. I les dues tindran doncs, opció vegetariana, vegana i sense gluten perquè ningú es quedi fora. Sí, estem acabant de parlar amb el col·lectiu Meraki d'aquí de Sant Just, que és el col·lectiu bueno, o associació d'artistes i artesanes, i estem parlant per veure si poden posar doncs, unes paradetes també d'aquestes artesanies locals que fa gent d'aquí.
0: Les entrades es poden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma d'ICE o el web oficial del festival. L'organització recomana la compra prèvia per garantir una millor previsió de públic i agilitzar l'accés al recinte el dia de l'esdeveniment. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Sant Just d'Esvern ja té la imatge oficial de la Festa Major 2026, després que el cartell dissenyat per Luis Alonso Collado, veí del municipi, hagi estat escollit guanyador del concurs convocat per triar la proposta gràfica d'enguany. El treball seleccionat s'ha imposat entre les 27 propostes presentades. El cartell serà la imatge identificativa de la Festa Major de Sant Just 2026, que se celebrarà del 29 de juliol al 3 d'agost, amb activitats adreçades a tot el públic. La programació completa de la festa es donarà a conèixer pròximament a través del llibret oficial de la Festa Major i el web municipal santjust.cat, on es podran consultar tots els actes previstos.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Dimarts 16 de juny a 6:45 de la tarda, Pablo Wessling presenta el seu llibre Amore a la sala Isidor Cònsol i Giribet de Can Ginestar. L'entrevistarà la periodista santjustenca Núria García. Dimecres 17 a les 11:10 del matí, entrevista mensual a l'alcalde Joan Basaganyes a Ràdio d'Esvern. A més, amb l'espai L'alcalde respon. Dimecres 17 a 5:45 de la tarda, Club de Lectura de Còmic Infantil a Can Ginestar, per a infants de 10 a 13 anys. I el dimecres a 6:45, el Club de Lectura del tercer dimecres del mes a les escoles, amb la lectura Memòria de Noia. I a les 7 de la tarda, tertúlia, el canvi climàtic i els seus efectes a Sant Just, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. Dijous 18 de juny a 11:15 del matí, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, es farà la festa de fi de curs de la gent gran. I a les 4 de la tarda, mostra de final de curs d'Aeris a la sala Utopia del Casal de Joves. Dijous a les 6, el taller Repara't amb endolls i interruptors, un taller que es durà a terme a les escoles. I dijous a les 6, la conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just, amb el nom Les Veus de l'Òpera, a l'Auditori de la Residència de la Mallola, a càrrec d'Enric Martínez Castignani, divulgador musical. Dijous a 6:45, fi de curs de l'Escola de Música de l'Ateneu, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just. I a 6:45 de la tarda, el dijous, se celebrarà la Revetlla de Sant Joan de la Gent Gran, al Centre Social al Mil·lenari. I a 6:45 de la tarda, la tercera sessió del cicle de conferències Entre flors i miralls, l'univers literari de Mercè Rodoreda, que es du a terme a la sala Isidor Cònsol i Giribet de Can Ginestar. Divendres 19 de juny, a les 6 de la tarda, divendres d'art al Casal de Joves, amb un taller sobre joieria amb filferro. I a les 7 de la tarda, divendres, música en directe a Paula Franco Pastisseria, a la carretera Reial número 159, amb música en directe dins la programació de terrasses musicals. Divendres a 7:45, documental del mes, amb el nom Gen, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 20 de juny a les 11 del matí, exhibició de taekwondo a la pista superior de la Bonaigua. I a les 12 del matí, música en directe al Bar La Nata, dins la programació de terrasses musicals, i també a 5:15 de la tarda, al Quart Set, al restaurant en Lunch, al carrer de Maria Montessori, número 4. Dissabte a 6:15 de la tarda es farà discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. I a partir de les 7, dissabte 20 de juny, començarà la cinquena edició de la Vall Festival, a l'entorn del Molí Fariner. I a les 8 del vespre, dissabte, música en directe al Mille Monkey Gastrobar, dins la programació de les terrasses musicals. I a les 8 del vespre, al Casal de Joves, es farà la Playback 2026. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 21 de juny, a les 7 de la tarda, concert de fi de curs a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, del cor Lo Pom de Flors. I per acabar amb les activitats de la setmana a Sant Just, diumenge 21 a 6:45 de la nit, se celebrarà el Dia Mundial de l'ELA, a Can Ginestar.

Encara tenim temps de repassar els principals titulars. Un centenar d'arbres nous reforcen el verd urbà de Sant Just. L'Ajuntament amplia les actuacions de jardineria. El Casal de Joves obre les inscripcions pel Casal d'Estiu 2026. La proposta adreçada a joves de 12 a 18 anys inclourà cursos, activitats gratuïtes i sortides a Port Aventura, Illa Fantasia i Waterworld entre el 29 de juny i el 25 de juliol. L'Ateneu acollirà una tertúlia sobre l'impacte del canvi climàtic a Sant Just. La sessió analitzarà com pot evolucionar el clima al municipi fins al 2050 i també els efectes de l'augment de les temperatures sobre el territori i la població. El Centre de Formació d'Adults de Sant Just obre preinscripcions del 19 al 29 de juny pel nou curs.

0: pols a l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Israel no es retirarà del sud del Líban. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: El preu del petroli baixa a nivells de principis del mes de març, just a l'inici de la guerra entre els Estats Units i l'Iran, i les borses pugen, en alguns casos, com l'IBEX 35, a màxims històrics, després que Donald Trump i els ayatolars iranians hagin confirmat un principi d'acord de pau, Joan Bota.
2: S'ha de firmar divendres, en el que totes les parts venen com una victòria. Els detalls concrets no se sabran fins llavors, però, entre altres, preveu la reobertura de l'estret d'Hormuz, que és clau pel trànsit mundial de petroli. Això, si la duresa d'Israel al Líban no ho fa saltar abans tot pels aires.
0: Connectem amb Washington i amb Jerusalem, Oriol Serra i Jordi Brascó.
3: Sí, suposant que divendres s'assigni el memoràndum. Aleshores, començarà una fase llarga i feixuga per negociar els detalls tècnics d'un acord final que podria fer-se esperar fins a mitjans d'agost, com a mínim.
4: El ministre de Defensa israelià ha anunciat que les seves tropes no pensen marxar del sud del Líban, que és precisament el que ha mantingut viu l'enfrontament armat amb Hezbollah. I avisen que si l'Iran decideix atacar Israel per culpa del que passa al Líban, respondran amb tota la força.
0: Així és, doncs, com tenim el món, de seguida ho ampliarem. Tot això el dia en què el Matí de Catalunya Ràdio ha emès en exclusiva això.
5: ¿Tendo te digui?
6: Hola, hola. Necesito ayuda.
5: ¿Qué te equivoca, corredor?
6: Mi padre se cayó.
0: És Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic. Està trucant al 112 just després de la mort del seu pare en un barranc de Montserrat.
2: També al Matí de Catalunya Ràdio, el director de l'agència de detectius Método 3, Francisco Marco, ha explicat com consideren que amb aquests àudios apuntalen la defensa de Jonathan Andic.
7: Demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no?
0: En crònica política, la Guàrdia Civil acredita en un nou informe que l'exsecretari d'organització del PSOE va ordenar pagar amb diners del partit viatges de l'exmilitant Leire Díez, que es dedicava, suposadament, a torpedinar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
2: És l'arrencada d'una setmana complicada pels socialistes als tribunals, amb Begoña Gómez, parella de Pedro Sánchez, i José Luis Rodríguez Zapatero, altre cop de protagonistes.
0: Anem a Madrid amb Dani Sainz de Aja i amb Paula Brujats.
8: La Guàrdia Civil aporta a l'agenda personal de Cerdán i un document de Leire Díez per acreditar que l'ex número 3 del PSOE supervisava les maniobres de l'exmilitant contra jutges i fiscals. També recullen els pagaments que va fer la gerència del partit per ordre directe de Cerdán, factures dels viatges de Díez i també els despatxos d'advocats que els investigadors consideren que servien per pagar la trama.
9: I aquest informe policial és un nou front de desgast pels socialistes en una setmana molt crítica. Aquesta tarda, Begoña Gómez estarà més a prop de judici. Demà passat, Zapatero ha de declarar com imputat i el cas Leire es fa gran. El PSOE nega cap irregularitat, mentre el Partit Popular implica Pedro Sánchez a la trama.
10: Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
11: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
0: I al Catalunya migdia d'avui també us parlarem de la intenció del govern britànic de prohibir als menors de 16 anys accedir a plataformes com ara TikTok, YouTube, Instagram o Facebook. Corresponsal Quim Olivares.
12: El primer ministre britànic justifica la prohibició perquè les xarxes socials fan que els nens siguin infeliços i faciliten l'assetjament i l'abús. Reconeix que hi haurà dificultats pràctiques per aplicar la prohibició, però ho compara amb la venda d'alcohol als menors d'edat. Molts intenten saltar-se-la, però no per això es deixa de prohibir.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
13: Bon dia.
0: Avui debuta el Mundial a Espanya i Lamine Yamal finalment jugarà aquest primer partit.
13: No ho farà de titular, però el seleccionador espanyol sí que ha confirmat que podrà sortir una estona a jugar contra Cap Verd. Aquesta nit també juga el Bèlgica a Egipte, l'Aràbia Saudita a Uruguai i l'Iran Nova Zelanda. El Madrid ha fitxat Marc Cucurella, pagarà 55 milions al Chelsea. El Barça torna a Colònia amb un altre Champions en vol, ja són 50 Copes d'Europa, que en total té el club blaugrana, i en bàsquet el Barça jugarà la final de la CB amb el València. La penya va quedar eliminada ahir.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Doncs el punt més complicat a aquesta hora és a l'A2, entre Esparreguera i Collbató, en sentit Lleida, per un accident. Només hi ha un carril obert. A la mateixa via l'A2 a Castellbisbal hi ha un carril tallat sentit Barcelona per una avaria. I a les carreteres de l'entorn de Barcelona, Lentitud, en punts habituals a aquesta hora. Una actualització a Rodalies. Ja s'ha restablert la circulació a l'R4 entre Cerdanyola i Sabadell Sud, que estava tallada per un incendi a la zona de vies.
0: I ens falta el temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
15: Bon dia.
0: Calor?
15: Sí, ja està. Aquest és el titular dels propers 10 dies, amb una punta de calor entre diumenge i dilluns. No es veuen rècords, però sí que es veu una calor intensa, molt més intensa del que és habitual en aquesta època. Estem per sobre la mitjana climàtica de forma descarada. I així continuarem tota la setmana. De moment, aquesta tarda, alguns ruixats o tempestes a prop del Pirineu, Prepirineu, sobretot Prepirineu, i sempre més sol a la línia costanera amb l'arribada d'alguns núvols prims.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
15: Bon dia.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Els Estats Units i l'Iran firmaran divendres a Ginebra un acord per començar a perfilar el final de la guerra a l'Orient Mitjà. El memoràndum d'entesa planteja la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz per part de Washington i de Teheran i l'inici de 2 mesos de negociacions per segellar el conflicte de manera definitiva. La primera resposta d'Israel, que no es planteja retirar el seu exèrcit del territori ocupat al Líban, fa extremar les precaucions sobre quines garanties té aquest acord. Tot i això, des dels Estats Units, el convenciment és màxim. Washington, Oriol Serra, bon dia.
3: Bon dia. Si bé Donald Trump ha arribat a firmar gairebé 40 vegades en públic, o bé que s'estava molt a prop d'un acord, o bé que la guerra amb l'Iran estava a punt d'acabar-se, aquesta vegada hi ha elements per a ser optimistes, tot i que amb molta precaució. D'entrada, el primer ministre pakistanès ha confirmat que iranians i nord-americans estarien d'acord en signar el memoràndum. Trump ho ha fet coincidir amb el seu 80è aniversari, i l'Iran ha marcat pit assegurant que han forçat els Estats Units. La qüestió és que, si no hi ha ensurts, divendres, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, serà a Ginebra per assignar un acord que ha de servir per desbloquejar l'estret d'Hormuz i deixar que flueixi el petroli, com ha dit el mateix Trump. Vance també ha pensat en negocis quan s'ha referit a la transformació de l'Iran.
16: Si els iranians compleixen amb aquest acord, transformarà fonamentalment l'Orient Mitjà durant els propers 50 anys. Posarà fi a la guerra, farà que l'Orient Mitjà sigui més invertible.
3: Les negociacions, que començaran un cop signat el memoràndum, es preveuen complicades perquè han de servir per a concretar detalls tècnics de l'acord final. L'Iran sosté que el descongelament dels milers de milions de dòlars que té embargats és una condició per a començar a negociar.
0: Aquests diners congelats arran de les sancions, però sobretot la fi dels atacs d'Israel al Líban i el desbloqueig de l'estret d'Hormuz, són les principals condicions de la República Islàmica per la firma de divendres a Ginebra. Ho subratlla el viceministre d'Exteriors, Kazem Girabadei.
17: Primer, la fi immediata i permanent de la guerra i de les operacions militars en diversos fronts, inclòs el Líban. I la segona cosa que s'ha de produir és l'aixecament i la fi del bloqueig naval que els Estats Units havien imposat a la República Islàmica de l'Iran.
0: Però el front del Líban es torna a plantejar com a principal amenaça d'aquí a divendres. Sobretot després de llegir el primer missatge oficial del govern de Netanyahu. No tenen cap intenció de retirar l'exèrcit de les zones ocupades al Líban amb tot el que això comporta. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
4: Bon dia. L'esperança que l'acord entre l'Iran i els Estats Units suposés el retorn de la pau i la normalitat al Líban ha quedat tallada d'arrel amb les paraules del ministre de Defensa israelià. Israel Katz ho ha deixat claríssim, que l'exèrcit israelià romandrà al sud del país, en el que ell denomina zona de seguretat, que els civils no hi podran tornar i que s'enderrocarà tota infraestructura que pugui ser utilitzada per Hezbollah en aquesta zona, cosa que significa, entre altres, habitatges. La presidència presència d'Israel al sud del Líban és el principal motiu pel qual Hezbollah ha continuat atacant el nord d'Israel durant totes aquestes setmanes. Per tant, res convida a pensar que la situació canviarà sobre el terreny. És més, les autoritats libaneses han demanat als habitants que han hagut de marxar forçosament de casa que no hi tornin encara. Aquest mateix matí, Israel hauria atacat dos pobles amb drons i artilleria, segons la premsa libanesa. I sobre si la decisió de mantenir-se al Líban podria suposar que no hi hagi acord entre l'Iran i els Estats Units, el govern israelià no s'ha pronunciat. L'única conseqüència que es contempla és que l'Iran actuï enviant míssils. Si és així, avisa Israel Katz, la resposta israeliana serà amb tota la força.
0: En tot cas, aquest anunci d'acord ha arribat hores abans de la cimera del G7, on els líders dels països més rics abordaran la situació i l'evolució del postconflicte. Donald Trump centrarà les mirades, però en les hores prèvies la Unió Europea i el Regne Unit han celebrat l'acord i han parlat de l'opció d'aixecar les sancions a l'Iran. Ara bé, esperen la reobertura incondicional de l'estret d'Hormuz i estabilitat a la regió. Enviat especial a Evian. Jordi Baró, bon dia.
18: Bon dia. La cimera del G7 arrenca finalment amb un acord per la fi de la guerra, celebrat pels líders dels quatre països europeus del grup, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit, que reclamen la reobertura urgent de l'estret d'Hormuz i estabilitat a l'Orient Mitjà, que calmi la crisi energètica, i que també deixen clar que no volen que l'Iran tingui mai una bomba nuclear, com assegurava l'anfitrió de la trobada, el president francès Emmanuel Macron, en declaracions a la cadena francesa TF1.
19: Nosaltres ho farem tot perquè aquest acord sigui una realitat i perquè Hormuz pugui reobrir de manera pacífica i que el tràfic es pugui reprendre. És important perquè és un quart del petroli del gas mundial que surten per aquest estret.
18: Macron ha organitzat la cimera del G7 per evitar la confrontació amb Trump, malgrat que els desacords continuen, amb una última amenaça avui mateix del president dels Estats Units d'imposar aranzels al 100% al vi francès si París no elimina els impostos als gegants tecnològics nord-americans. Ucraïna també està en l'agenda de la reunió, amb Zelensky a Evian des d'aquesta nit. Líders europeus han pressionat en les últimes hores per un alto el foc i miraran de convèncer Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió a Putin.
0: I en qualsevol cas, una conseqüència econòmica immediata de l'acord ha estat la caiguda del preu del petroli i les borses que operen en verd, Jordi Canal.
20: Sí, el barril de cru Brent de referència a Europa ha baixat més d'un 5%, cotitza al voltant dels $83. És el nivell més baix des de principis de març. Pocs dies després que comencés aquesta guerra o conflicte, en els seus moments més àlgids va arribar a situar aquest preu del petroli en els $120. A les borses els guanys són moderats perquè fa uns dies que ja confiaven en la fi de la guerra i ja van pujar, per exemple, dijous i divendres. Els principals mercats europeus avancen a aquesta hora al voltant de l'1,5%. El selectiu espanyol, l'IBEX 35, ha marcat un nou màxim històric. Per primera vegada ha superat els 19.000 punts. Les borses dels països asiàtics, que estan més afectats per aquest conflicte, sí que han pujat amb més força. Al Japó o Corea del Sud, els guanys han superat el 5%.
0: I ara que sembla, toquem fusta, que s'acaba aquesta guerra, també és moment de poder començar a fer balanç. Bé, doncs els magnats mundials de l'energia han tret un gran profit de la guerra a l'Orient Mitjà, segons Oxfam Intermont. L'ONG calcula que una quarantena de multimilionaris han augmentat la seva fortuna en $300 milions cada dia durant el conflicte. En total, 23.500 milions.
20: Les principals corporacions petrolieres i de gas, per exemple, han disparat els beneficis un 80% per sobre dels pronòstics previs a la guerra, segons Oxfam Intermont. Susana Ruiz, responsable de justícia fiscal de l'entitat, denuncia que això passi de resultes d'un conflicte bèl·lic.
21: Que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. Y al mismo tiempo, los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
20: L'ONG demana precisament que hi hagi més ajudes i suspensions de deute per als països que ho necessitin i que s'apliquin més impostos a aquests beneficis extraordinaris de sectors com el de l'energia.
0: A la segona hora del Catalunya Migdia hi tornarem sobre aquest acord i sobretot amb les conseqüències econòmiques que pot tenir. Però mentrestant, Vladimir Putin s'acarnissa contra el patrimoni cultural ucraïnès. Aquesta matinada els russos han llançat un nou atac massiu a Ucraïna amb més de 600 drons i 70 míssils que ha provocat almenys 11 morts i ha incendiat un dels santuaris més importants del cristianisme ortodox, el monestir de les Coves de Kiev, a la llista de la UNESCO. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
22: Bon dia. Commoció a Ucraïna pel bombardeig contra la Catalunya.
1: Catedral de la Dormició de Kiev, un dels seus temples més antics, data del segle XI. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ja ho ha qualificat com un dels crims més greus contra la cultura cristiana i ha tornat a demanar als aliats més ajuda en les defenses aèries. El bisbe Brami d'aquest monestir també ha exigit una condemna internacional.
6: Per tant, m'adreço a la comunitat mundial, a tots els que es preocupen pel destí futur del monestir de les coves de Kiev, perquè prenguin les mesures pertinents i ajudin a aturar l'agressor rus, que està destruint llocs sagrats, en particular aquesta pedra angular del nostre món ortodox, el monestir de Kiev-Pechersk.
1: En canvi, Moscou contradiu la versió de Kiev i assegura que l'incendi l'ha provocat un míssil de defensa ucraïnès Patriot. També insisteixen que només ataquen objectius militars. Ara bé, analistes russos independents ho veuen com una represàlia per l'atac ucraïnès contra un museu de Sebastopol a la Crimea ocupada. L'exèrcit rus també ha atacat centres culturals a les ciutats de Dnipro i Kharkiv. Per això el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, ha comparat Rússia amb l'estat islàmic i la seva croada contra el patrimoni històric.
0: És un quart de tres de la tarda. Catalunya Ràdio ha tingut accés en exclusiva als àudios de les converses que Jonathan Andic va tenir amb els serveis d'emergències després que el seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per un barranc a Montserrat mentre tots dos estaven d'excursió. A Jonathan Andic se l'investiga, recordeu, perquè la jutge considera que hi ha indicis que l'assenyalen com a culpable de la mort del seu pare. Per la defensa, és l'evidència que desmunta la teoria de la premeditació, Sara Canyeter.
22: Sí, el matí de Catalunya Ràdio ha tingut accés als registraments, el que ara sentim és una de les proves clau que la defensa aportarà a la causa.
23: Què no te digui?
24: Hola, necessito ajuda, necessito ajuda.
23: ¿Este tipo va corriendo?
24: Mi padre se ha caído. Estamos en Collbató. Se ha caído.
23: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro momento?
24: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
0: En total, el que hem pogut sentir al matí de Catalunya Ràdio són tres converses. Una amb el 112, una altra amb els bombers i una altra amb el Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM. En la tercera, Jonathan Andic es troba dalt del barranc per on s'havia precipitat el seu pare.
22: Sí, en aquells moments qui el truca és el SEM, aquest equip d'emergències que es dirigeix cap al lloc dels fets. I aquí Jonathan Andic dona la seva versió, una conversa on cada vegada es mostra més alterat per la situació.
24: Sí.
25: Hola, bones. Truco del SEM. Estem venint de camí. Soc l'Anna, l'infermera. Com te dius?
24: Jonathan.
25: Jonathan, què ha passat?
24: Que no passa, que ha caigut.
25: Vale, ara venim a ajudar-los.
24: Ja, però és que no el veig. No el veig, no me responde.
25: Vale.
24: Que ha caigut per el barranco. Sí, el problema és que no sé on està.
22: La defensa de Jonathan Andic diu que els àudios amb les trucades que va fer el servei d'emergències després de la caiguda del seu pare a Collbató mostren la desesperació del fill i desmuntarien la teoria de la premeditació. Francisco Marco, director de Método 3 i pèrit contractat per la defensa, ho ha explicat en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
7: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
22: Però els Mossos diuen que Jonathan Andic va donar diverses versions en la seva conversa amb els serveis d'emergències i en la seva declaració davant la policia.
0: Passant gairebé 3 minuts d'un quart de 3, fem una pausa i de seguida més coses amb tot l'embolic judicial que envolta el PSOE, especialment aquesta setmana.
26: Catalunya migdia.
27: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
28: Molt bé.
27: Arribarem a tot?
28: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
29: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
30: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
31: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
32: Però tu en saps d'anar amb moto?
31: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
32: I què?
31: Que em vaig trencar una cama.
32: Apa!
31: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
33: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
2: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
3: Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé silvestrat.
5: Les curses importants les guanyava totes.
8: Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
9: Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
10: Pere Casacuberta. Casacuberta.
11: Ningú s'esperava que guanyés.
12: És una cosa totalment excepcional.
3: Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
33: Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Catalunya migdia. Passant 20 minuts de les dues. Un nou informe de la Guàrdia Civil apunta com l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán, supervisava la suposada trama per desactivar causes judicials i ordenava al partit pagar les despeses de Leire Díez. Els agents de la UCO han aportat factures del PSOE dels viatges que feia Díez o l'agenda del mateix Cerdán després dels escorcolls a la seu socialista del carrer Ferraz, a Madrid, i al mateix domicili de l'exsecretari d'Organització Socialista. Anem a Madrid, Dani Saideaja, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Quines novetats aporta aquest informe de la UCO que hem conegut avui?
13: Doncs inclouen documents que, segons els investigadors, apuntalen el lideratge de l'exnúmero 3 del partit en la suposada trama de Leire Díez i com l'exmilitant socialista rendia comptes de les seves maniobres davant de Cerdán. Hi ha un document trobat a casa de Cerdán, on Díez repassa els casos on tractava d'influir i quins incompliments es feien per part de la Fiscalia. També s'aporten anotacions de Cerdán a la seva agenda personal fent seguiment de casos com el que afecta el germà de Pedro Sánchez. Un cop més, Cerdán ha negat qualsevol il·legalitat en la seva visita quinzenal als jutjats de Tafalla, Navarra.
14: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
13: L'informe que hem conegut avui és el resultat dels escorcolls, com deies, Òscar, a Ferraz i al domicili de Santos Cerdán del mes passat. En els documents que la policia es va endur de la seu socialista s'apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a 10 sense fer preguntes, fins a 9 en total a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un d'estos viatges, l'agència pregunta el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon, ras i curt, és una ordre directa del secretari d'Organització. També es detalla en aquest informe que els pagaments que es feien als despatxos d'advocats i al de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar 10, es van signar també per ordre directe de Cerdán.
0: Doncs justament aquest nou informe policial sobre la implicació de l'exnúmero 3 del PSOE en el cas Leire coincideix amb una setmana crítica per Pedro Sánchez. Aquesta tarda la seva dona ha de comparèixer davant del jutge Peinado abans d'enviar-la a judici. I demà passat està citat a declarar l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Seguim a Madrid, ara amb Paula Brujans, bon dia.
15: Què tal, bon dia? Si és un moment de màxima debilitat i la setmana posarà a prova la resistència del PSOE i del govern espanyol, ja era de per si complicada i avui s'hi sumen aquestes noves revelacions policials del cas Leire. El Partit Socialista es desmarca dels pagaments a la trama, diuen que això és cosa del passat i que Santos Cerdán anava per lliure pagant els viatges a Leire Díaz. La número 3, Rebeca Torrón, acaba de desvincular Pedro Sánchez i també el partit.
16: Ni el presidente, ni esta casa, ni siquiera tampoco la dirección federal. Por tanto, tendrán que responder otros de las actuaciones que han realizado individualmente.
15: Però, tot i l'escàndol, el PSOE descarta per ara querellar-se contra Santos Cerdán i Leire Díaz, i això demostra, segons el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, que el PSOE i Sánchez en van ser còmplices.
17: Es que un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no, por muchos motivos, tiene imputada a la gerente y se acepta con normalidad.
15: La traca judicial arrenca aquesta mateixa tarda quan Begoña Gómez anirà davant del jutge Peinado perquè li comuniqui que l'envia a judici pels seus negocis privats. Demà compareix al Senat la directora de la Guàrdia Civil per les reunions amb Leire Díaz i el plat fort serà demà passat amb la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per partida doble, tot i que acaba de demanar al jutge que ajorni una part de la seva declaració, vol que li doni més dies per aportar documents sobre l'origen de les joies que li van trobar al seu despatx.
0: Bé, doncs des de, davant d'aquest panorama, des de Catalunya, Junts avisa al PSOE que les cites judicials d'aquesta setmana poden deixar la legislatura tocada de mort i insisteixen que el govern espanyol ja està esgotat. Esquerra Republicana pressiona Pedro Sánchez perquè no s'esperi a la setmana que ve per donar explicacions al Congrés. Barcelona, Jordi Corbalán.
1: Junts i Esquerra redoblen la pressió sobre Pedro Sánchez. Els de Puigdemont demanant-li que convoqui eleccions i els de Junqueras demanant-li que vagi al Congrés a donar explicacions. El portaveu de Junts, Josep Rius, veu el PSOE acorralat judicialment i políticament i avisa que el que passi aquesta setmana pot complicar encara més la situació.
4: Diverses citacions judicials i doncs, possibles resolucions que poden deixar la legislatura espanyola ferida de mort. Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament.
1: I des d'Esquerra, la secretària general, Elisenda Alemany, apressa Pedro Sánchez a donar la cara al Congrés.
6: Zapatero no era un noi que passava per allà. Si parlava en nom del govern espanyol, creiem que Sánchez ha de donar explicacions, no pot esperar la compareixença del senyor Zapatero i com més aviat millor ha de presentar-se en seu parlamentària a donar explicacions.
1: Junts creu que quan el president Illa defensa el PSOE, també es defensa a ell mateix i al PSC, perquè, segons diu, també estan sota la lupa de la corrupció. Esquerra, en canvi, dona per bones les explicacions que ha donat fins ara el president.
0: I per la seva banda, el govern de Salvador Illa reconeix que li preocupa la inestabilitat política que travessa l'executiu espanyol, però insisteix que el millor és que Pedro Sánchez continuï a la Moncloa, Albert Prat.
7: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'etapa de col·laboració entre la Generalitat i el govern espanyol per aconseguir fites com l'amnistia.
11: El que ens preocupa és una obvietat, no? Jo crec que, evidentment, doncs, visc en preocupació i vivim en preocupació la turbulència política que es viu a Espanya, però crec honestament que el govern d'Espanya avui és un aliat de que a Catalunya i els catalans les coses vagin bé.
7: Dalmau també s'ha referit al conflicte educatiu que el govern encara no ha aconseguit resoldre. El conseller ha insinuat que els representants dels mestres, liderats per l'USTEC, no tenen la legitimitat per seguir negociant amb la Generalitat.
11: S'ha produït una situació que és una mica paradoxal, que és que amb la gent amb la que has firmat un preacord no el puguin fer efectiu perquè l'han portat a consulta i les seves bases l'han tombat.
7: Dalmau també insisteix que els sindicats han de fer una reflexió interna i profunda i demana als que no l'han signat que no s'enroquin en el conflicte.
0: Les associacions de jutges i de fiscals veuen insuficient la convocatòria de 700 places que ha publicat avui el BOE. Des del govern espanyol defensen que és una convocatòria històrica, ja que permetrà ampliar la plantilla judicial més d'un 8%, Cristian Roldán.
18: Es tracta de 500 places de jutge i 200 de fiscal, xifres de rècord, ja que suposa el triple de places convocades respecte a l'any passat. Tot i això, Maria del Prado Escoda, de Jutges per la Democràcia, considera que els números es queden curts.
19: És necessari, sí, suficient, no, perquè ha d'anar acompanyat de tribunals i jutjats, funcionariats, i no està tot l'equip complet, la resposta serà una mica més ràpida, sí, però no lo suficientment ràpida com seria esperable.
18: Un punt de vista que també comparteixen des de l'Associació Professional de la Magistratura. L'entitat reclama un pla estratègic per als pròxims anys i no convocatòries puntuals.
20: Lo que necesitamos es un plan estratégico de ingreso en la carrera judicial y fiscal que sea un plan sostenido en el tiempo. No podemos hablar de una única convocatoria de 575 plazas y que a lo mejor en el año 2027 volvamos a una convocatoria de 100 plazas o inclusive de 50 plazas como ocurrió hace años.
18: Totes dues associacions apunten que manca inversió per part de l'Estat i alerten que en un període de 10 anys el sistema es pot veure completament desbordat a causa de les jubilacions previstes i l'augment de litigis que hi ha hagut en els darrers anys.
0: I encara en l'àmbit de la justícia, avui ha declarat com a investigat al Tribunal Suprem l'exalcalde d'Altafulla i diputat al Congrés d'En Comú Podem, Félix Alonso. Se l'investiga per un cas de prevaricació administrativa per fraccionar contractes quan era al capdavant d'aquest consistori del Tarragonès entre els anys 2011 i 2019. Davant del jutge ha defensat que els contractes eren legals. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
21: Bon dia. El diputat, que no ha parlat ni a l'entrada ni a la sortida, ha declarat 40 minuts i ha respost totes les parts. Un cas que va arrencar els jutjats al Vendrell, però que ha escalat al Suprem aquí perquè Alonso és diputat al Congrés. Se l'investiga per suposadament haver fragmentat diversos contractes d'assessorament jurídic perquè fossin menors i així poder adjudicar-los de manera directa i arbitrària. Segons el jutge, ho va fer conscient per evitar els requisits de publicitat i transparència. Uns contractes que es van allargar durant durant més d'un any amb encàrrecs al marge d'aquest contracte. El jutge investiga els pagaments al despatx de l'exconseller Salvador Milà d'Iniciativa, investigat al Vendrell, i posteriorment els encàrrecs al despatx de Joan Ignasi Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera, els dos també investigats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Avui tots tres han declarat com a testimonis. Fonts jurídiques apunten que Alonso ha alegat que faltava personal i que la llei Montoro no es deixava contractar ningú i que davant d'un moment de pressió urbanística i turística havien de buscar fora l'assessorament jurídic. Van escollir a partir de l'experiència i la confiança, diuen fons de la defensa, i neguen que fos per afinitat política. La seva defensa demanarà més endavant l'arxivament de la causa.
0: Més coses. El govern britànic fa un pas més en la regulació de l'entorn digital als menors. Londres vol impedir que els adolescents de menys de 16 anys accedeixin a les principals plataformes i ampliar els controls sobre l'activitat dels adolescents a internet. Des de Londres, Quim Olivares, bon dia.
2: Hola, bon dia. El govern britànic prohibirà l'ús de xarxes socials com TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X, entre d'altres, als menors de 16 anys. El primer ministre justifica la prohibició perquè les xarxes socials fan que els nens siguin infeliços i faciliten l'assetjament i l'abús. Keir Starmer ha rebutjat l'argument que els nens i adolescents buscaran maneres d'eludir la prohibició i ho ha comparat amb la venda d'alcohol als menors d'edat.
5: I am not prepared.
8: No estic disposat a renunciar a la seguretat i a la felicitat dels nostres fills. I és per això que aquesta prohibició ha de tirar endavant i és per això que aquesta prohibició tirarà endavant. Will
2: happen. Abans de final d'any arrencarà la tramitació de la legislació perquè la prohibició pugui entrar en vigor cap a la primavera de l'any que ve. Està previst que en quedi fora YouTube Kids o aplicacions de missatgeria instantània com WhatsApp o Telegram. Starmer ha deixat clar que no actuaran contra els adolescents, sinó contra les grans plataformes online.
8: No començarem a prendre mesures contra els joves de 13, 14 i 15 anys que intenten, com sempre fan, eludir les normes que els adults els posen al davant. Això va dirigit a aquells que proporcionen les circumstàncies, és a dir, la plataforma.
2: La presentació de la mesura arriba en un moment de debilitat política de Starmer amb la possibilitat que alguns companys de partit li disputin el lideratge.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 a 3 de la tarda. La regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha rebut 900.000 sol·licituds quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini. De moment, l'administració n'ha admès a tràmit 360.000. Són dades molt diferents de les d'altres processos similars, Toni Fortesa.
8: Doncs sí, les peticions rebudes fins ara ja superen les registrades en l'última regularització extraordinària feta l'any 2005. En aquella data, les sol·licituds totals no van arribar a les 700.000. Ara l'administració ja n'ha rebut 900.000 i encara queden 15 dies. A més, des de finals de maig ha augmentat el ritme de presentació d'aquestes sol·licituds. Segons el govern, la mesura de permetre fer aflorar ocupació irregular i incorporar nous cotitzadors al sistema. La majoria dels estrangers que viuen i treballen a l'estat espanyol sense papers i que s'han acollit al procés de regularització treballen en sectors com la construcció, l'hostaleria, l'agricultura o les cures. La regularització extraordinària era una reivindicació de centenars d'entitats socials que treballen amb immigrants. La iniciativa va arribar al Congrés avalada per prop de 700.000 signatures i va rebre el suport de sindicats, organitzacions empresarials i de l'Església Catòlica.
0: Més coses. Bombers, el 112 i Protecció Civil adverteixen del perill de l'ús de material pirotècnic aquesta revetlla de Sant Joan la setmana que ve. Després dels incendis d'aquest cap de setmana a Catalunya, el Departament d'Interior ha anunciat un reforç dels efectius i, en paral·lel, engega la campanya No petis la revetlla, amb consells de prevenció per tenir una festa més segura, Miquel Jarque.
22: Preveuen un increment de serveis per la revetlla de Sant Joan, sobretot per incendis urbans i vegetació. L'any passat, el 112 va rebre, per exemple, 1.300 avisos durant aquesta revetlla de Sant Joan relacionats amb la manipulació dels petards i incidents relacionats amb fogueres o petits incendis. És per això que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha recordat que hi ha molta vegetació al bosc i que el risc d'incendi els preocupa.
23: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
22: Davant aquest escenari, Bombers es reforça amb un 50% més d'efectius. Els agents rurals, de la seva banda, estan en alerta per la campanya de la sega del cereal que aquests dies està recollint.
0: I una cosa més abans de la publicitat, perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'estudi inclourà una cinquantena d'infants i adolescents i analitzarà la seguretat, l'eficàcia i l'impacte en la qualitat de vida, Mònica Mas.
3: Sí, és que la recerca i la investigació en oncologia pediàtrica és encara insuficient, segons reivindiquen els especialistes en càncer infantil. Els tractaments específics per infants són pocs i es fan servir fàrmacs pensats per adults, i això els provoca molts efectes secundaris. L'assaig amb el nou fàrmac, previst per l'any vinent, s'ha

0: finançament de 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
1: Passen 4 minuts de 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
2: Catalunya migdia.
3: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
4: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: La tarda de Catalunya Ràdio.
6: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn, tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
6: Ets una genocida del temps.
7: La millor hora del dia.
5: Catalunya migdia.
1: Passant gairebé 6 minuts de 2:15. La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació amb la intel·ligència artificial. Ho diu l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, amb dades del 2025, que s'ha centrat en aquesta tecnologia que està en plena expansió, Valèria Obreda.
8: L'informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals reconeixen que la utilitzen com a una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que es reguli. Sentim Salvador Casals, membre del plenari del CONCA.
9: Gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana.
8: I encara més dades i preocupacions relacionades amb la IA.
9: Un 78% creu que això fomenta la deshumanització de la creació i un 74% el preocupa de forma important el plagi i els drets d'autor, que segurament són les dues principals amenaces que hem identificat en aquesta enquesta.
8: Per tot plegat, la presidenta del CONCA, Margarida Truguet, ha fet aquesta petició.
10: Que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
8: Segons l'informe, cal evitar una fractura cultural perquè la intel·ligència artificial pot provocar que hi hagi una cultura massiva i barata amb dependència tecnològica. Un altre risc, afirma, és la invisibilització de llengües minoritàries.
1: I atenció, si teniu una edat i sou una mica nostàlgics. Anys després de la primera emissió al Super 3, Doraemon torna a parlar avui en català. 3Cat ofereix des d'avui a la seva plataforma 200 capítols de cop. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, Marc Garriga.
11: Després de l'èxit del retorn de Bola de Drac i Doctor Slump, 3Cat recupera ara les aventures del gat còsmic. A banda dels capítols clàssics, també estrena un canal temàtic de 24 hores d'emissió i a partir de dissabte també es podran veure 6 especials exclusius per la televisió i 5 pel·lícules que s'emetran al Super 3. Per la seva part, Movistar Plus estrena demà la sèrie La Otra Hermana Bennett, un spin-off d'Orgull i Prejudici que amplia l'univers creatiu per Jane Austen i se centra en Mary Bennett, la germana més oblidada de la família protagonista. Netflix aposta aquesta setmana per les sèries de desaparicions i segrestos. Divendres, Oasis, una sèrie espanyola ambientada en un resort de luxe on res és el que sembla, i dijous, la nord-americana T'encontraré. Completen les novetats d'aquests pròxims dies la docu-sèrie Ultras, Passión y Muerte, HBO Max, la segona part de Blossom Shanghai, la sèrie del cineasta Wong Kar-wai a Filmin, i la pel·lícula Culpa tuya, Londres, a Prime Video, la cinquena part d'aquesta arquetípica saga de la culpa.
1: I ja hem dit que estem nostàlgics, hem dit que Doraemon torna a 3Cat 30 anys després. Bé, doncs aquest estiu també es compleixen justament 30 anys del primer Doctor Music Festival a Escalarre, al Pallars Sobirà. El Doctor Music Festival és un festival que va portar alguns dels artistes més importants del món al cor del Pirineu i que va deixar una gran marca al territori, i per això hem volgut recordar-ho. Escalarre, Pau Rovira, bon dia.
12: Entre els anys 1996 i 1998, per Escalarre hi van passar noms com David Bowie, Bob Dylan, Lou Reed, Patti Smith, Iggy Pop, Blur o The Prodigy, en una proposta pionera que va marcar tota una generació aquí al Pirineu.
13: Quan vam veure l'esdeveniment, el que es va muntar aquí en aquest poble, vam quedar tots amb la boca oberta.
14: Hi havia tanta
13: descuese el día del tractor no molestaba por la carretera.
14: Venían en helicóptero, Bob Dylan.
15: Y cada día les estaban cuinando unos 400 pollastres.
14: Me ha vomitado en los pies y era la Patti Smith.
12: Para els milers de joves que hi van assistir, el Doctor Music va ser una experiència difícil d'oblidar.
16: Recordo molt haver-nos d'escapar de la zona del lloc on dormíem per poder fer migdiades tranquils i a l'ombra.
17: I que no hi havia cap incident ni res.
12: Anys després es va intentar recuperar el projecte, però el retorn anunciat no es va acabar materialitzant.
18: Es va alegar que els prats són inundables, no ho són.
12: 30 anys després, el Doctor Music continua sent una de les grans fites contemporànies del Pallars. Va aconseguir portar icones mundials, combinant música, convivència i territori al cor del Pirineu.
5: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
19: Bona tarda.
1: Avui centrat en el debut d'Espanya al Mundial i en el fitxatge de Marc Cucurella pel Madrid.
19: Florentino pagarà 55 milions al Chelsea per endur-se el lateral català fins al 2032.

0: Avui debuta Espanya al Mundial i totes les mirades estan posades en Lamine Yamal per saber quants minuts podrà jugar. I ara en parlem amb la Sònia Germà, l'enviada especial de Catalunya Ràdio al Mundial. Però, com dèiem ara, l'altre focus important d'informació del dia, de les últimes hores, el té Marc Cucurella, en ple Mundial. Cucurella, també, a poques hores de debutar en aquest Mundial, ha fitxat pel Madrid per les pròximes 6 temporades. El lateral esquerre català ha estat una petició específica de José Mourinho, Marcos García.
1: El Real Madrid i el Chelsea han arribat a un acord pel traspàs del jugador Marc Cucurella. Això és el que diu el Real Madrid en un comunicat molt i molt breu. Cucurella serà blanc 6 temporades, com dius, fins al juny de l'any 2032. El Madrid pagarà 55 milions fixos al Chelsea i 5 més en variables. El fitxatge de Cucurella, de 27 anys i nascut a Alella, ha estat una operació de només 48 hores. Primera oferta divendres a la nit, posteriorment trucada de Mourinho al jugador durant el cap de setmana, dissabte, i validació de l'última proposta ahir mateix al matí. El primer fitxatge d'un futbolista que anuncia el Madrid de forma oficial, doncs, és un català. Cucurella és a la lateral esquerra que volia Mourinho, falten per anunciar Bernardo, Dumfries i Konaté, i a Mourinho encara li falta un central, això segur, i potser un altre migcampista.
0: Doncs Marc Cucurella, que serà un dels catalans que debutaran aquesta tarda al Mundial i ho farà al costat del gruix de jugadors del Barça que debuten en aquesta Copa del Món, perquè la selecció espanyola s'enfronta a les 6 de la tarda a Cap Verd, un rival a priori fàcil per al conjunt de Luis de la Fuente, i un partit on ja sabem que el més probable és que jugui uns minuts, finalment, Lamine Yamal, enviada especial al Mundial. Sònia Germà.
2: Ha estat la gran pregunta dels dies previs a aquest debut i d'aquí unes hores resoldrem el dubte. Lamine Yamal, de principi, no serà a l'11 inicial, però sentint el seu seleccionador Luis de la Fuente, que a més diu que el d'avui és el partit més important del Mundial, queda clar que pot tenir minuts.
3: Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, con nuestros preparadores físicos. Indican que también está para jugar mañana sin ningún contratiempo. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos, pero sí para participar durante un tiempo. Las características del juego, los momentos, etcétera, etcétera, eso te invitan o te indican que pueda salir en un momento u otro.
2: Sí que està previst que comencin d'inici Cubarsí, Pedri i Ferran, i amb el dubte d'Olmo, que podria entrar per la banda esquerra o esperar el seu torn a la banqueta. Al davant hi haurà una de les quatre seleccions debutants d'aquest Mundial, Cap Verd, un arxipèlag situat a 500 quilòmetres de les costes de Senegal, a l'extrem occidental de l'Àfrica, amb 500 milió d'habitants. Han buscat el talent fora de l'arxipèlag i, de fet, tenen alguna història curiosa com la d'un dels capitans, Roberto López, que va néixer a Irlanda, juga la primera irlandesa, i aquí la Federació de Cap Verd va contactar ara fa uns anys a través de LinkedIn. De fet, li van enviar un missatge en portuguès, es va pensar que era spam, fins que al cap d'un temps el van tornar a escriure en anglès i aquí sí, va respondre, va acceptar ser convocat, gràcies a que el seu pare és de Cap Verd i ara és, com dèiem, un dels capitans. Per cert, que el seleccionador, conegut com Bobista, va jugar als 90 al Badajoz. Bé, va entrenar més que va jugar un parell de partits.
0: Bé, doncs aquestes són algunes de les històries d'aquesta selecció de Cap Verd, debutant al Mundial i el rival de la selecció espanyola, partit que juga a les 6 de la tarda, i avui, a més, Sònia, juguen 3 partits més, ho fa més tard, perquè ja seran de nit i de matinada.
2: A les 9 del vespre, Bèlgica a Egipte, amb el davanter del juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim, que és el quart més jove d'aquest Mundial. A la mitjanit, Aràbia Saudita, Uruguai, a Miami, sense Araujo, que es va lesionar fa uns dies, diu Bielsa, que se senten responsables d'aquesta lesió. De moment, el central no pot participar. Aràbia Saudita i Uruguai són els altres dos rivals del grup de la selecció espanyola. I a les 3 de la matinada, Iran-Nova Zelanda a Los Angeles, un partit amb més atenció geopolítica que esportiva, especialment després de l'acord de pau anunciat aquest diumenge. La selecció d'Iran es troba concentrada durant tot el Mundial a Mèxic, només entre els Estats Units per jugar els partits. Ho va fer ahir nit i ho va fer amb una delegació reduïdíssima perquè els Estats Units restringeix l'entrada a qualsevol membre que no sigui jugador o staff.
0: Parlant d'aquest Mundial, ahir va debutar la selecció més exòtica d'aquest Mundial, ja ho haureu sentit. Curaçao representa un dels països més petits en població que mai hagi participat en una fase final d'aquesta competició. Ahir va viure un dia històric, va debutar, tot i encaixar una golejada, també va fer un gol. I l'Eudald Serra, doncs, ha volgut fixar en algunes de les curiositats d'aquesta selecció.
4: Les illes de Curaçao, a tocar de Venezuela, són un país que amb prou feines arriba als 150.000 habitants i que pertany al regne dels Països Baixos. Ahir es van estrenar en una fase final de la Copa del Món, davant tota una Alemanya, en què van perdre per 7-1. Però aquest dia no deixarà de ser històric per Curaçao, perquè mai fins ara un país tan petit havia arribat fins aquí. A més, Curaçao va perdre per golejada, és cert, però va aconseguir marcar un gol que momentàniament empatava el partit davant Alemanya. És per això que el defensa Libano Comenencia, l'autor del gol, figurarà amb lletres d'or a la història esportiva d'aquest país. Comenencia, com la majoria dels seus companys de selecció, juga a Europa, ho fa al Zúric de Suïssa, i a més és nascut als Països Baixos. De fet, només un de tots els jugadors que formen la selecció ha nascut a les illes. La resta ho ha fet fora, però són d'ascendència d'aquest país. I només 135 jugadors en total són seleccionables per Curaçao. Diumenge els podrem tornar a veure jugant, en aquest cas, davant l'Equador. I una darrera curiositat, Curaçao té també l'entrenador més veterà que mai hagi dirigit un partit del Mundial. Parlem del neerlandès Dick Advocaat, que amb 78 anys ha establert un nou rècord en aquesta Copa del Món.
0: Ara deixem el Mundial, ja sabeu, a Catalunya Ràdio a partir de les 7 al Tot Costa, més informació al Mundial. Ja a partir de les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit, el Mundial, també es viu cada dia a la nit al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. I ara us apropem una última hora al voltant del futbolista Rafa Mir, condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. Els acusats en aquest cas encara poden presentar recurs, Marcos.
1: Doncs sí, la secció quarta de l'Audiència Provincial de València ha condemnat a 8 anys i mig de presó el futbolista Rafa Mir per agressió sexual i també lesions. Un segon acusat, com dius, també futbolista i amic de Mir, ha estat condemnat en aquest cas a 2 anys de presó per delictes d'agressió sexual contra la integritat moral i també lesions lleus. La sentència ha estat notificada a les parts aquest matí, encara no és ferma, encara s'hi pot, doncs, presentar recurs, i també s'estableix una indemnització a la víctima per part dels dos acusats de 64.000 i 6.280 euros, respectivament.
5: L'espera Dicamem. Aplaudeixi en Barrufet. Dicamem, que li demana a Domen Makuch que l'acompanyi. Dica, que li diu al Domen, agafa-la tu. L'agafen tots dos. El cel de Colònia, ben amunt, que toqui el cel, que s'enlairi com la catedral, que el Barça és novament campió d'Europa.
0: Doncs el Barça ho ha tornat a fer, nova Champions a l'equip d'en Vol aquest cap de setmana. Ahir a la tarda, la 13a de la secció, que suposa el màxim títol continental, número 50 per al club blaugrana. Va ser una final i un títol especial per a alguns jugadors, sobretot en concret, perquè Ramon Salmurri, ho vas viure en directe i ara et sentíem, vas narrar aquest nou títol del Barça en Vol, però és un final de temporada de força comiats, també.
6: Sí, sobretot dos, l'Ai, el d'Emil Nielsen, el millor porter del món, determinant en aquesta Final Four, sostenint l'equip quan calia, que marxarà a un vespre necessitat, l'equip de Xavi Pasqual, i també el de Domen Makuç, l'MVP de la Final Four, que marxa a Alemanya, marxa al Kiel, amb Gonzalo Pérez de Vargas. Dos jugadors molt importants que han estat super relatius per convertir aquesta temporada en una temporada històrica. El Barça ha aconseguit, per tercer cop a la seva història, el ple de títols, 7 de 7, i això, insisteixo, és només la tercera vegada que passa a la història del club. Va passar amb Valero Rivera, va tornar a passar amb Xavi Pasqual, i ara amb Antonio Carlos Ortega. Una sola derrota de l'equip en tota aquesta temporada, d'un gol i amb un penal a l'últim segon per intentar empatar-la. Va ser la fase de grups contra el Magdeburg al Palau. Única derrota del Barça aquesta temporada. I per això, un dels càntics que se sentia ahir a la jardinera camí de l'avió per part dels jugadors, no d'Antonio Carlos Ortega, que no el sentiràs, era "Nosaltres som el nou Dream Team".
7: Pues un déu per tota la temporada que hem fet. Crec que ha sigut una meravella. Ara hem de recuperar. Lo dolent de fer, de jugar tan bé, de jugar i de guanyar tot, és que l'any que ve exigiran otra vegada aquests, i va ser molt difícil el que hem aconseguit aquesta temporada.
6: Aquest és Carlos Ortega, un dels artífecs d'aquest èxit. 3 Champions en 5 anys, que acompanya un grup de jugadors també superlatius. 4 Champions en els últims 6 anys de l'equip d'handbol. Ortega va passar ahir pel club de la mitjanit, va conversar amb el Xavi Campos i es va sincerar admetent que no ha estat sempre fàcil, que aquest equip sent que té el seu segell més que cap altre, i explicant quina és la clau del seu èxit.
7: Ha sigut una temporada molt... Més que entrenament, molt dur de gestió per coses internes que han passat a l'equip, que de jugadors importants, jugadors que han tomat decisions i han passat moments complicats, i hem de gestionar això. Jo crec que tinc millor nota per la gestió que per l'entrenament.
6: Aquí Ortega feia referència a aquestes sortides d'Emil Nielsen, també de Domen Makuch i fins i tot a la de Dikamem, que no serà aquesta temporada, serà la temporada vinent quan marxi el Fuchs a Berlín. Ahir la festa va ser grossa, tant al pavelló com dalt de l'avió. Avui és dia de dormir molt per l'equip i aquesta nit tenen un sopar de celebració.
0: De l'handbol al bàsquet, el Barça jugarà la final de l'ACB amb el València, que ahir va eliminar la penya, Ernest Macià.
8: Doncs sí, superioritat total del València, que va ser realment de principi a final un equip millor que el Joventut, tot i que el Joventut va deixar el marcador en 75-87. Festa a Badalona perquè, atenció, la penya acaba tercera de Lliga, que és una cosa que des que ha començat el segle XXI només ha passat 2 vegades abans. Per tant, es pot considerar una gran temporada, amb l'únic punt negre que la penya no ha pogut jugar la Final Four de la competició europea de la Champions a casa, tal com estava previst. I ara el futur de la penya. Ricky Rubio continuarà o no continuarà? Escoltem-lo.
9: Sí, la balança pues, està molt bé, no? El que passa que físicament pues, també després hi ha temps amb la família, hi ha moltes variants que han de posar-se sobre la taula. Ho parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
8: Qui sembla que no continuarà és Michael Rusic, que se'n va al bàsquet universitari, Adam Hanga, que se'n tornarà al seu país, i aquesta setmana comencen negociacions per intentar arribar a un acord amb Guillem Vives, que podria ser jugador de la penya si les dues parts es posen d'acord. El partit entre València i Barça, el primer partit de la final, és una final a 5, serà dijous, el segon dissabte, els dos primers a València. I aprofito també per dir-te que avui hem conegut que una vegada més Tarragona acollirà la Lliga Catalana al voltant de l'11 de setembre, des del 9 fins al 13.
0: 7 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després... Bogeria a Nova York amb el títol dels Knicks a l'NBA.
10: Catalunya migdia.
11: Vols estudiar una enginyeria?
12: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
11: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
12: Participa en la jornada de portes obertes del 16 de juny. EUS.cat.
13: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa 1 euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
14: La pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tast de productes i activitats familiars. El 21 de juny, a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis. Consulta firescatalanes.cat. Ho organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
15: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrer, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
16: Un de cada 3 infants a Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran l'oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peratarrés.org.
17: Bon dia!
18: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
19: Tranquils, que no ens avorrirem.
18: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. Aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
20: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
0: I ho dèiem abans de la pausa, bogeria a Nova York perquè els Knicks han guanyat el títol de l'NBA 53 anys després de l'última vegada, Marta García.
22: Doncs no és un somni, és una realitat. La franquícia i l'afició s'han hagut d'esperar poc més de mig segle per tornar a celebrar un anell de l'NBA. L'última vegada va ser en 1973. Enguany la final els ha enfrontat al San Antonio Spurs, a qui han superat clarament per un global de 4-1, 90-94 en este últim partit, però malgrat aquest 4-1, la final ha sigut ajustada i, de fet, els novaiorquesos han hagut de tornar a remuntar, perdent en este últim partit, en el segon quart, de fins a 16 punts, amb un estel·lar Jalen Brunson, el base que ha fet 45 punts i ha liderat els Knicks cap a este títol, el tercer de la seva història.
0: I l'Atlètic Barcelonet ha guanyat aquest cap de setmana la Champions a Waterpolo. Els mariners sumen el segon títol a la màxima competició europea i ara toca celebrar-ho, David Ubac.
23: Els mariners ho van fer la tarda a l'aeroport del Prat en una càlida rebuda per part de familiars, amics i fins i tot alguns aficionats que s'hi van apropar. L'Atlètic Barcelonet ha, de fet, festejarà aquesta tarda a les 6 a la seva seu, la piscina de Sant Sebastià, aquest títol europeu. Serà en un acte festiu, com dèiem, a l'entitat marinera adreçat als esportistes de la base. En clau de mercat, el Barceloneta, per cert, ha fitxat precisament el capità del Prorreco Italia, Francesco Di Fulvio, que va ser l'equip rival dels mariners a la final de dissabte, un jugador sens dubte de jerarquia, i en canvi patiran la baixa de l'hongarès Gergo Burian. També hores després d'aquesta final a 4 de Malta, s'ha sabut que la capitana del Mataró, Clara Cambrai, penja el casquet als 30 anys. El seu palmarès, entre d'altres títols, hi figuren a les tres lligues de l'entitat maresmenca. Al seu torn, el Mataró reforçarà amb la internacional hongaresa Camila Farago, procedent de l'UPSA de Budapest. I sense deixar encara el waterpolo, el Sabadell femení ha comunicat 5 baixes de cara a la temporada que ve. Es tracta de l'hongaresa Natasa Rybanska, la nord-americana Isa Williams, la grega Athina Giannopoulou, a més de Daniela Moreno i Helena Dalmases.
0: I en hoquei patins, el Vilassar ha aconseguit el seu primer títol de la Lliga Femenina. Ho ha fet Isaac Vilalta després de superar el Fraga a la final.
24: Doncs sí, per la via ràpida, després de guanyar ahir el segon partit de la sèrie final. Les del Pla d'Urgell ja s'havien imposat la setmana passada i ahir van repetir victòria amb un 1-3 amb tots els gols marcats a la primera meitat. És el primer títol de Lliga de la història del Vilassar, que arriba justament en l'últim partit de Maria Porta. La capitana es retira després de tota una vida lligada al club.
25: La veritat és que molt feliç per tot el que ha aconseguit i pel que ha fet aquest equip, perquè al final, bueno, aquest any ha sigut una mica dur el fet de perdre la Champions, que en teníem moltes ganes, i poder guanyar la Copa de la Reina i ara guanyar la Lliga, que al final la gent no li dona importància a la Lliga, però és un supertítol. Estem totes molt, molt, però que molt contentes.
24: El Vilassana tanca la temporada amb els títols de Lliga i Copa, però amb el repte pendent de la Champions. Ara fa pocs dies va perdre la final justament contra el Fraga.
0: I tenim temps encara de fer un repàs a altres qüestions del dia. Marta, sobretot parlant de fitxatges, comencem amb dues novetats de mercat a la Lliga F.
22: En l'Espanyol, la central Júlia Guerra amplia la vinculació amb el club blanquiblau fins al 2027 i el Badalona Women també renova, en este cas, la migcampista de Vegas, Maria Llompart.
0: I parlem també ara de futbol sala.
22: El Barça recupera Adolfo per a la final de la Lliga, que se jugarà a 5 partits a partir de demà contra l'Inter Movistar, però en canvi el tècnic Javi Rodríguez segueix tenint les baixes de Pol Pacheco i Lucas Granda. Mentrestant, l'Indústria Santa Coloma ha presentat este migdia les dues primeres incorporacions per a la pròxima temporada, que són el porter Pau López i Eric Pérez.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Recordem, avui a les 6 hi ha aquest partit d'Espanya-Cap Verde on hi debuta el gruix de jugadors del Barça i també jugadors catalans. A les 7 el Tot Costa i a les 11 de la nit també actualitat del Mundial amb el Club de la Mitjanit. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
26: Són les 3.
21: Catalunya Migdia.
26: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat com els mercats celebren l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que s'ha de signar divendres. Tot i la poca informació dels detalls concrets que tenim ara mateix, el preu del petroli ja ha baixat amb força a nivells de l'inici de la guerra. Israel a tot això adverteix que no es retirarà del sud del Líban, tot i l'exigència iraniana que el conflicte de l'Orient Mitjà s'acabi en tots els fronts, inclòs el del Líban. També us hem parlat de l'informe de la Guàrdia Civil que acredita que l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, va ordenar pagar amb diners del Partit Socialista viatges de Leire Díez. Això quan aquesta exmilitant socialista es dedicava suposadament a torpedinar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez o del mateix Partit Socialista Obrer Espanyol. I hem sentit també els àudios emesos avui en exclusiva pel matí de Catalunya Ràdio de les trucades al 112 de Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, just després de la mort del seu pare a Montserrat, mentre tots dos tornaven sols d'una excursió. Segons la defensa de Jonathan Andic, la seva desesperació en el moment d'avisar els serveis d'emergència en demostraria la innocència. Tot això ho hem sentit a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
1: Doncs que el PSOE i Sumar tanquen un acord per eliminar els delictes d'ofenses religioses i injúries a la corona del Codi Penal, però mantenen el delicte d'enaltiment del terrorisme. El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Néstor Tasson, apunta l'objectiu de la reforma del Codi Penal i què preveu.
2: Blindar la libertad de expresión en nuestro país. Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Y en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
1: S'espera que demà la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes a aquest text. La reforma del Codi Penal només prosperarà si l'aval la majoria absoluta del ple i perquè això passi, PSOE i Sumar hauran de convèncer doncs, més grups. Més qüestions, l'alcaldessa de València critica que el dia de la Dana va fallar el pla d'inundacions perquè no preveia que les pedanies del sud de la capital es veurien afectades per la barrancada. Maria José Català, del PP, ha comparegut avui a la Comissió d'Investigació de la Dana al Congrés. Anem cap a València, Alba Barbosa.
3: Bona tarda. L'alcaldessa ha evitat retrets cap a la Generalitat Valenciana i insisteix a assenyalar el govern espanyol. Fins a les 8 del vespre ha afirmat no van tenir notícies que l'aigua entrava a les pedanies i ha criticat el pla d'inundacions municipal.
4: Ni la cartografia estava actualitzada ni els plans d'inundabilitat eren correctos i que lo que pasó era, a juicio de los técnicos, algo imprevisible.
3: L'Ajuntament de València, segons Català, no va avisar els alcaldes de les pedanies del sud perquè ningú els va alertar de la riuada.
1: I el Partit Popular de Catalunya rebutja la immigració que considera descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab dels espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça, diuen, per la llibertat. Són alguns dels postulats que inclou la ponència política del PP que s'aprovarà el 27 de juny al Congrés que es farà a Barcelona per posar al dia l'estratègia política i reelegir Alejandro Fernández com a president del partit. En plena pugna amb Vox i Aliança Catalana, els populars catalans han optat per endurir el discurs sobre immigració i les seves posicions sobre la religió islàmica. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció de la ponència, n'ha presentat avui els eixos bàsics.
5: Respetamos plenamente la libertad religiosa. El Islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico. Pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer, con la libertad individual, con la libertad de conciencia y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
26: Passen 4 minuts de les 3.
19: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
26: Fins a les 4 amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico. Bona tarda.
21: Què tal? Bona tarda.
26: L'escriptor i advocat Jordi Cabré, bona tarda.
27: Bona tarda.
26: I el periodista Marc Bataller, bona tarda.
27: Bona tarda.
26: Tot a punt?
21: Sí. Tot a punt. Sí. Ens deus la teva crònica, la nit de Montserrat.
26: Ah.
27: Pijama.
21: És veritat.
27: Tot plegat.
26: molt més avorrit del que us podíeu imaginar.
21: Sí?
26: No vaig dormir amb els companys.
21: Vas dormir això?
26: Espera't un moment, perquè és que ja estàs envaint espai que no et toca encara.
21: A veure...
26: Un moment.
21: Aquest copyright d'aquest programa, que sí, no va ser, és
26: sí,
21: meu.
26: Sí, però primer hem de canviar la sintonia.
21: Vale.
26: I si m'apura, saludar-te. Ampar Moliné, bona tarda.
21: No, d'acord, estic saludada, i fes cas a les persones periodistes d'aquesta taula.
26: Mm?
21: Se t'ha fet una pregunta.
26: Sí. No vaig dormir amb la resta de companys, perquè efectivament vaig dormir sol.
21: Per què? Com és això? No li va passar ni al Carlos Herrera, això?
26: Sí, home, sí. No. El Carlos Herrera no hi era.
21: No hi era?
26: No hi era.
21: Pues es va dir, eh? Es va dir.
26: No, Carlos Herrera no hi era. Vaig veure mitja redacció de la cadena COPE, és veritat, molts d'ells vinguts des de Madrid, però Carlos sí. Herrera jo no el vaig veure. Jordi Basté sí que el vaig
21: va
26: veure.
21: Va dormir amb els seus companys?
26: Qui?
21: Basté.
26: No.
21: També, o sigui, dormíeu separats.
26: I Marta Romagosa també va dormir com
21: Marta
26: jo.
21: Marta Romagosa ja ho sé.
26: Ah, veus?
21: Que va dormir sola, però...
26: Com jo, com jo. Sí, sí.
21: I llavors la tropa dormia junta.
26: Sí, sí, eh? Sí.
21: Tot el teu seguici dormien junts.
26: El teu seguici, molt bé.
21: A veure, clar, hi havia el papa mòbil i l'Òscar mòbil, eh?
26: Igual, clavat, sí, sí, exactament.
21: Et vaig enviar un vídeo de
26: sí.
21: la senyora de la botiga.
26: No, un àudio. Però,
21: un àudio.
26: Però no tant, tens molt mala memòria.
21: Em vas contestar i tot?
26: Et vaig contestar amb una foto, perquè la vaig anar a veure.
21: A la senyora aquesta? Ah, doncs no l'he vista. Deu estar per obrir.
26: Una amable oient que...
21: Que venia...
26: Vas anar tu a comprar alguna cosa i et va dir que no m'havia vist a mi i que com podia ser i que ens escoltava cada dia i que suposava que jo tenia molt d'embolic. I en un moment que vaig tenir un minut, vaig baixar a la botiga Queviures.
21: Sí, botiga Queviures. Jo vaig comprar allà Mató.
26: I vaig saludar...
21: Mató beneït aquell dia. I em vaig comprar una pulsera del papa, que la porto aquí posada. Una pulsera de Montserrat. Perquè aquell dia es va beneir de tot. I llavors, a la cua dels cafès amb llet, que eren hores de cua de cafès amb llet, perquè jo vaig arribar a les 5 del matí,
26: clar.
21: No com altres, que ja dormíeu allà.
26: Sí. Ja vaig estar repartint... Al Catalunya nit del dia abans ja vaig entrar des d'allà.
21: Doncs jo vaig estar repartint amb diverses persones, monges, una diversitat de persones, que ens vam convidar tallats, etc. I una em va beneir la pulsera aquesta que porto.
26: Molt bé. Doncs escolta'm, així ja estàs beneïda. A partir d'aquí ja tot anirà bé.
21: Beneïda i beneïta.
26: Bé,
21: les dues coses. La meva àvia deia aigua beneïta.
26: Això ho diu vostè.
21: Aigua beneïta.
26: Ja està? Algun dubte més teníeu?
21: No, la Júlia, segur que sí.
6: Esperàvem una mica més.
21: La Júlia esperava més.
26: Mira una cosa.
6: Ho vam deixar molt amunt, això.
26: És que deixeu-me acabar. Sento no haver estat a l'alçada de les pel·lícules que us havien portat vosaltres.
7: Que portaves les partitures.
21: Veus sopar junts?
26: Vam sopar...
21: A l'Hotel Cisneros?
26: Vam sopar amb Marta Romagosa i amb Jordi Borda, perquè la nostra adéu tenia pensió completa. Vam haver de sopar allà. Sí, sí.
21: Ara estem morint per saber...
7: Com una pena.
26: Que veus? Sí, perquè m'entrava el dinar i el dinar no el vaig poder fer, perquè, clar, fent el programa a aquesta hora, ja els hi vaig dir que jo aquest dinar el perdo, perquè, clar, no...
7: Una penitència vas fer.
26: Eh?
7: Era una penitència.
26: No, home, no, una penitència no, ja ens van tractar bé.
21: Us van tractar bé, us van posar aromes de Montserrat, tot cap allà.
26: I mató de postres.
21: Mató de postres, és boníssim, aquell mató.
26: Sí, sí. Jo et diré una cosa, jo no vaig poder comprar de mató, perquè quan vam acabar, perquè, clar, tu vas poder comprar perquè vas arribar a hora d'estrella, però els que vam baixar d'allà, vora les 7 de la tarda, després de tota la programació que vam haver de fer...
21: Hora d'estrella a les 5 del matí? Escolta una cosa. Escolta una cosa. Beyoncé, que jo sàpiga, no arriba a aquestes hores.
26: No quedava mató quan vam marxar. Perquè vam anar a comprar i ens van dir, no, escolta'm, ho hem esgotat tot. 3 neveres, ens van dir, que teníem,
21: sí,
26: i tot esgotat. El mató, no n'hi havia de mató.
21: Vam mató de Montserrat, que és tema, és sí, gran tema. Abans es feia amb herbacol, per quallar. Jo vaig al darrere, aviam si algun oient dels que queden, que feien mató abans, ho sap fer amb herbacol i m'ho pot explicar. Vull veure.
26: Bé. Sí, doncs queda l'encàrrec fet.
21: Una dada que deixem.
26: Sí, exacte. Que t'interessa a tu i a poca més gent.
21: No, el mató l'interessa a tothom.
26: Home, sí, el mató, sí. L'herba. L'herbacol,
21: no? Perquè esquallava amb herbacol.
26: Bé, sí, home, sí. Però a mi m'agrada el mató, però no em passa pel cap fer-lo, perquè és massa complicació. Jo el compro i me'l menjo. I, escolta, el gaudeixo.
7: Amb mel.
26: Sí, mel. Alguna vegada amb melmelada, però normalment mel. Què?
7: Ja ho tenim tot, eh?
26: Sí, sí. Però la Dèria no l'ha fet encara.
7: La Dèria?
26: S'està intentant escaquejar.
21: És una Dèria fallida, però jo estava a l'ordinador. Estava fent la Dèria a l'ordinador i he anat a Google a mirar una cosa, una notícia em feia falta, i m'ha començat a sortir una foto de collarets. Fotos sí. de collarets. M'ha sortit un collaret que deia Mujer aristocràcia colgante de oro amarillo 9K, que deu voler dir quilats. No crec que siguin quilos. 400 euros. Al costat, pendientes a mare, 24 euros. Tot de joies i joies i joies i joies. I dic, i per què m'estan sortint ara propagandes de joies? A veure, perquè em disposava a escriure al Catalunya Migdia sobre les joies d'en Zapatero.
26: Veus?
21: He buscat a Google el valor de tals joies i si hi havia alguna foto per veure com eren i criticar. I l'algoritme que et personalitza les experiències d'anuncis segons les teves cerques hauria d'haver pensat que em dedico al noble ofici de l'escriptura. Que jo, per escriure't a tu, haig de buscar coses de les joies de Zapatero que em són absolutament igual. No vol dir que m'interessin les joies, però l'algoritme, que, per cert, sabia que sóc pobrissalla. Me n'ha buscat, però, 24 euros. Vull dir, no.
26: Els del milió i mig,
21: No. Un dia estava buscant jo, per fer un article, una notícia sobre les cares de Belmed, i em va començar a sortir, encara em surt, propaganda d'antihumitats. Llavors, dius, a veure una cosa... Empreses d'aquestes que...
26: Aquesta senyora té humitats a casa.
21: Té humitats a casa i em surten això. Mai m'han sortit anuncis de llibres, tot i que miro edicions estrangeres, exemplars exaurits, i això em fa dir només una cosa, confessar públicament. Ja que l'algoritme no sap que les persones que es dediquen al noble ofici d'escriure no s'hauria de refiar de les cerques que fan, jo us diré que sempre que deixeu l'ordinador o el telèfon mòbil obert i aneu al lavabo, vosaltres, us faig cerques relacionades amb la vida sexual.
26: Ah, molt bé.
21: Perquè després, quan jo ja no hi sigui, us trobeu allà.
26: Què vols dir? Que si surten segons quins vídeos, segons quines pàgines, és que tu has entrenat el meu algoritme perquè em surti això,
21: El teu ordinador encara no hi ha entrat mai.
26: Home, gràcies.
21: Però el de companys de la redacció sí que ho he fet. Sí que ho he fet. Llavors em fa molta gràcia imaginar que no sé... que a Tomàs Molina li surten coses.
8: D'humitats.
26: Sí, exacte. D'unes altres humitats, sí. No les de Belmed. No
21: que ho sapigueu. Si esteu en una festa i teniu el telèfon mòbil allà i l'esteu fent servir i no teniu bloqueig de pantalla i l'esteu fent servir molt, jo us buscaré coses pornogràfiques. Que molt ho sapigueu.
26: Bé. Doncs Tomàs Molina, que ho sapigui, que a vegades ens escolta i que sàpigui que el seu nom ha aparegut com a una de les víctimes d'Empar Moliner fent cerques...
21: Cerques
26: de dos rombos en l'ordinador de Tomàs Molina.
21: Ara t'ho faré aquí. Ja està, fins aquí la dèria.
26: No sé si teniu alguna cosa.
8: Hem de comentar això.
21: Heu de comentar que per quina raó, si tu busques viatge a Venècia, 6 mesos després et surten viatges a Venècia, que ja l'has fet, ja està, és inútil.
8: Però en part no és només amb el Google i amb l'ordinador. El que acabes de dir ara, de Meli Mató, els dispositius t'escolten.
0: Sí, avui segura.
21: Escolteu.
8: Tot ple anuncis de Meli Mató i pornogràfic,
21: aquest
8: potser.
21: Anunci, això que tu acabes de dir...
26: La barreja de Meli Mató i pornogràfic, no.
8: No ho vull imaginar.
21: Conrad Son s'ho ha imaginat.
8: Segur.
21: Recordeu la frase de Conrad Son? Això és un túnel i no el del Cadí. És una cosa nostrada,
8: la
21: per favor.
8: La primera pel·lícula en català d'aquest gènere.
21: Efectivament. Que llavors el va fer per dones, que es deia La mar no és blava. Que això va ser extraordinari, perquè era poètic. Això que acabes de dir tu, del so, de que l'algoritme t'espia i sap què dius Meli Mató, això m'ho podeu confirmar, és veritat?
26: Sí.
21: Tu quan... És veritat.
0: O sigui, depèn de quines aplicacions, a dalt, quan les obres, ja tens una llumeta, que allò t'està dient ja que vigila. Sí? Depèn de quin telèfon tinguis, però en el cas del meu ja t'avisa, com dient això de...
21: T'avisa que t'estan espiant.
0: Bé, que tenen dret a mirar el que estàs fent. Per exemple, a Instagram
8: dades,
0: o aplicacions
8: correcte.
0: Concretes, això ja... I després, si aquest aplicatiu no el tanques, poden fins i tot veure el que tens d'altres aplicacions obertes.
21: Si ara, per exemple, amb els nostres telèfons oberts aquí, diem una cosa molt concreta...
26: Per exemple, que vols fer el viatge... Imagina que dius, no, jo per vacances vull fer un viatge, jo què sé...
21: Però diguem una cosa que faci més gràcia.
26: No, però jo anava a alguna cosa menys
8: fàcil. Si vols,
21: no, una cosa que diguem...
26: Vull un disco de Jordi Dan, jo què sé. O diguéssim, em faria il·lusió anar a fer un viatge a Itàlia perquè m'agradaria anar a Florència i, a més, aniria a Pisa i després a Verona i potser acabaria a Roma. I segurament en els pròxims dies no pararàs de rebre vídeos de què és el que has de veure a Florència, què és el que has de veure a Verona, per què has d'anar a Pisa, aquesta aerolínia que t'hi porta, etcètera.
21: Amb el telèfon al costat.
26: Si ho fas amb el telèfon... Que
21: no, però ara, per exemple, a qui li sortirà això?
26: Doncs vés a saber.
9: No, o si envies un missatge, per exemple, que dius, escolta, aniré a veure les notxes de Figaro al Liceu.
21: Perquè tu sempre envies missatges d'aquests, no? No dius...
9: El vaig enviar i al cap d'un dia a la llista aquesta de descobriment setmanal.
21: No.
9: Descobriment setmanal de l'Spotify em va sortir les notes de Figaro. Jo no l'havia ni posada. No. Que, a més a més, no m'ha encertat mai. Per cert, l'algoritme de l'Spotify diu que em coneix i no em coneix de res. Vull dir, una cosa és avorrides que em posa, que dius, jo no
21: però
9: sé...
21: Però l'algoritme de l'Spotify va fer fa poc... Et deia l'edat que tenia segons el que escoltaves.
9: Sí, clar, jo tenia i escoltes ja, tens un problema.
26: Sí. Bé, doncs, en tot cas, que sàpiguis que ara et sortirà Meli Mató,
21: Meli Mató.
10: Les joies de Zapatero.
8: I Conrad Son.
10: I Conrad Son, molt bé. Escolta, la barreja és espectacular.
21: No et pensis.
10: És que veus una senyora carregada de joies, menjant Meli Mató
21: en una pel·lícula de Conrad Son.
10: I fins aquí.
21: Això ho peta, eh?
10: Home.
21: Més que el programa aquest que no va ser de Montserrat.
10: Bé, molt bé. En Bart Moliner, gràcies.
21: De res.
10: Bona tarda. És un quart de quatre. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria. Avui, amb aquest acord, sembla, ara sí, ja total, entre Estats Units i l'Iran, tot i que sempre l'hem de posar una mica en quarantena, perquè ja sabeu que Israel va una mica per lliure, ara ho comentem tot plegat, i sobretot les conseqüències econòmiques, com ens afectarà la nostra butxaca aquest acord.
11: Catalunya migdia. Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
12: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
13: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7. El diari que ens explica.
11: Catalunya migdia.
14: Evitem el soroll.
15: Ens allunyem de les estridències.
14: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
15: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
11: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
14: Un informatiu sense presses.
15: Per donar context als grans titulars.
11: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
10: Passen dos minuts d'un quart de quatre de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i en Marc Bataller. Els Estats Units i l'Iran han anunciat un acord per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà i reobrir l'estret d'Hormuz. L'acord es firmarà en una cerimònia oficial a Suïssa aquest divendres 19 de juny i fins llavors no se'n sabran els detalls de què és exactament el que pacten. El que sí que se sap avui, ho ha dit Donald Trump, és que l'acord implica l'aixecament immediat del bloqueig dels Estats Units a l'estret d'Hormuz, així que es firmi el document divendres mateix. I fent gala de les seves declaracions habituals de mesurades, ha arribat a escriure que vaixells del món, arrenqueu els motors, que circuli el petroli. Textualment ha escrit això. També des del Pakistan, que és el país que ha fet de mediador a les converses, el primer ministre, Shehbaz Sharif, ha confirmat que s'ha prorrogat la treva de manera indefinida i ha arribat a parlar d'acord de pau. En qualsevol cas, aquest és un acord base, però les dues parts hauran de continuar negociant. A hores d'ara se saben algunes coses que les dues parts han anat explicant i que no sempre són coincidents. Donald Trump ha assegurat que l'Iran no intentarà obtenir l'arma nuclear i que hi haurà inspeccions de l'actual programa nuclear. L'Iran també confirma el final immediat i permanent de la guerra, però inclou el front del Líban, on Israel ha continuat atacant. Però Israel no té intenció de retirar-se del sud del Líban. Les tropes israelianes, ha dit el govern de Netanyahu, es quedaran al Líban, a Síria i Gaza de forma indefinida i les desallotjaran de població local. Per tant, d'aquí a divendres veurem com evolucionen les coses i divendres mateix sabrem exactament què és el que pacten. Però sí que s'han començat a veure ja algunes conseqüències econòmiques. El petroli ha baixat, les borses pugen. Saludem Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona. Professora Guillén, bona tarda.
27: Hola, bona tarda.
10: Durant tots aquests mesos del tancament de l'estret d'Hormuz, per tant, del tancament de bona part del comerç mundial de petroli, els països asiàtics són els que més han patit la falta de subministrament. Ara que s'obrirà l'estret d'Hormuz de manera immediata a partir de divendres, es reprendrà el comerç, trigarà molt a notar-se aquesta reobertura o serà immediat, com ho notarem?
27: A veure, hi ha certa por, primer, de com arribarem a divendres, perquè podien haver-hi encara molts entrebancs, però sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions. I, per tant, no sé, sí, hi ha una certa eufòria, òbviament un acord és sempre benvingut, però hi ha aquests perills de que la situació no millori fins a mitjans d'agost. També s'han de reomplir reserves. Això fa patir una mica de que tardarem a posar la màquina en marxa.
10: De fet, hi ha hagut països com el Pakistan, Vietnam, les Filipines, que han estat en crisi energètica nacional i que han ordenat retallades obligatòries del consum perquè no tenien provisions. En canvi, economies més potents del mateix Àsia, com el Japó o Corea del Sud, tot i que tenien reserves pròpies, també han patit. Vull dir que aquí, sobretot a Àsia, no? És on més han patit aquest tancament.
27: Sí, i realment el consum de petroli a la Xina ha estat restrictiu al màxim perquè s'han fet unes restriccions, s'ha promogut molt l'ús de vehicle elèctric i una cosa que estava sorprenent moltíssim és com Xina, que és el gran país, no? Havia deixat de consumir petroli i això ha fet amortiguat una mica la tensió de la falta d'oferta de petroli també, perquè si no la situació hauria sigut encara molt pitjor.
10: Per tant, tenim que probablement fins al mes d'agost no notarem una certa normalització de la situació pel que fa al petroli. Els preus, perquè clar, fins ara hem tingut una inflació que hi havia alguns experts que deien aquesta inflació sobretot té a veure amb l'encariment de l'energia. Els preus s'ha de començar a notar una desacceleració, fins i tot una baixada, o també haurem d'esperar mesos?
27: No. Sí, els preus, de fet, ja han baixat i, de fet, que el petroli estigui a $80, que és el que s'havia dit, com la cosa serà creïble quan el petroli es posi a $80, i avui ja hi hem arribat. Per tant, sí que és veritat que s'han de començar a notar doncs, baixades sobre el que havíem vist, no? Amb 30% més d'aquest valor. Però pensem que partíem a principis d'any de 60 dòlars al barril. Per tant, estem un 20% per sobre. I baixar d'aquests 80 als $60 per barril que teníem al gener és el que ens costarà. Per tant, tothom dona per descomptat que tant benzina com fertilitzants com querosè notarem que ens costarà arribar al a la situació preconflicte bèl·lic. I, per tant, encara podrem veure doncs, conseqüències en els preus que després repercuteixen en els aliments i després en el nostre IPC, que l'anirem veient. Per tant, la desacceleració sempre és més difícil, eh? Caure els preus sempre costa molt més que quan pugen.
10: Vostès, els economistes, parlen d'aquell efecte coet-ploma, no? És a dir, que els preus pugen com un coet i, en canvi, cauen com una ploma. Per tant, ens hem de mentalitzar això, que ara baixarà molt a poc el preu i que, per tant, trigarem a tornar a tenir els preus com teníem abans del conflicte?
27: Sí, hem de ser optimistes, però prudents sabent que passaran setmanes i possiblement fins al setembre hem d'anar mantenint aquesta tensió, una tensió que hauria de ser doncs, benvinguda i, com us dic, optimista, però és clar, no pensem que això en una setmana s'arregla. Perquè tornar a la situació al gener, ja us dic, és difícil, eh? Ens ho podem plantejar en uns mesos.
10: La inflació, que també ha estat un mal de cap i que, per exemple, ha fet que el Banc Central Europeu apugi els tipus d'interès, la inflació, també s'hauria de notar que hi ha una baixada o tampoc?
27: Ara mateix jo seria prudent, perquè precisament encara no hem vist efectes de segona ronda, no?, d'aquest increment dels preus de l'energia. Per tant, és possible que nosaltres encara veiem un parell o tres de mesos de que l'IPC no ens reflecteix que la cosa s'està normalitzant perquè està encara recollint preus elevats. Mica en mica doncs, seran amortiguant i esperem que ara, en lloc d'anar cap al 4%, que és el que s'imaginava, la setmana passada es feien correccions de prediccions que apuntava cap a un augment de preus del 4%. Quan estem en el 3, no? Possiblement doncs, ens mantindrem en el 3, pujarà, fluctuarà una mica i ens quedarem en un nivell que jo crec que és suportable i que podem estar contents.
10: Les grans economies mundials i també les entitats allò supranacionals haurien d'aprendre d'aquesta crisi que tot depèn d'una manera, al meu entendre, per exemple, espectacular, d'un estret tan petit com és l'estret d'Hormuz, és a dir, que algú pugui taponar una via com aquesta i que faci entrar en pànic a totes les economies mundials, això no hi hauria alguna manera d'evitar-ho en el futur?
27: Sí, aquí hi ha dues coses que et vull dir importants. Primera, Aràbia Saudí ho ha detectat immediatament i està fent tots els esforços per diversificar la forma de transportar aquestes matèries primeres, per una banda. I després, hi ha un cert rumor, almenys en els Estats Units, de que s'accelera tot perquè Trump no vol deixar que arribem al seu moment, que és el seu moment electoral del mes de novembre, quan hi ha les eleccions del midterm, no? Legislatives, i per tant, ara s'accelera perquè precisament està aprenent de tota aquesta situació actual on les falses notícies, no? Tot allò que es pot distorsionar a base de la IA, estan influint molt en l'opinió dels americans. Per tant, necessita temps. Quan estem aprenent, no podem fer experiments l'última setmana. I per tant, sembla que vol accelerar-ho perquè no se li escapi de control el que ja estava succeint, que és que hi ha tota mena de notícies que fluctuen i que cada dia apareixen i que estan absolutament descontrolades i que després ell va mesurant la temperatura de com està el seu electorat.
10: Quan diu que l'Aràbia Saudita està intentant buscar maneres de diversificar el transport de petroli, quines maneres hi ha? Perquè ja sabem la capacitat dels vaixells no són fàcils d'igualar.
27: No, amb les tuberies, no sé com es diuen.
10: Oleoductes, no?
27: Els oleoductes, exacte, no sortia la paraula. Amb els oleoductes fent-los passar per una altra banda, sí.
10: I, per tant, desviar-los cap a unes altres costes que no siguin exactament del golf,
27: Evidentment, perquè et preocupa també com ha quedat el golf, amb aquestes mines. O sigui, això està minat i serà un perill, passar per allà. Vull dir, te'n posa allò de que ara està absolutament net.
10: A banda del petroli i del gas, un altre gran problema ocasionat per aquest tancament d'Hormuz ha estat el subministrament mundial de fertilitzants. Aquí també la normalització també anirà lenta?
27: Sí, és el mateix ritme, perquè tots han d'anar a passar pel mateix lloc. I aquesta sí que de totes és la que més ens estava afectant a nosaltres. Som un país que es produeix molts aliments, no? Bé, es produeix sobretot cereals i necessitem aquests fertilitzants. Estava preocupant el nivell de preus als que estaven arribant, no tant a la manca de subministraments, i com això després es transportava en tota la cadena fins que arriba a la cuina de les famílies, no? I preocupava molt perquè això és molt difícil de parar, perquè, és clar, per produir has d'abonar, per abonar necessites fertilitzant i si no tens aquests elements no ho pots fer. I això sí que era una cosa més a llarg termini, que és potser la que també ens toca més de ple, com òbviament el preu de la gasolina. L'energia en general, ja estem treballant per aquestes renovables, aquesta diversificació, i jo crec que de tots els països europeus, Espanya doncs és un dels que pot comptar amb millors infraestructures en aquest moment.
10: Diria, perquè quan va començar el conflicte es va dir, no, serà una guerra curta, i hi havia avisos que deien, si s'allarga el conflicte, tota l'economia mundial patirà. Ha acabat sent pràcticament de 4 mesos, toquem fusta, que això s'acabi divendres, que ja en parlarem, però en principi sembla que sí. Diria que l'economia se n'ha sortit relativament bé de 4 mesos de conflicte, quan en teoria ens deien que si s'allargava això patiríem tots?
27: Sí. Jo diria que podem estar contents perquè s'ha produït bastant tot allò que s'esperava. I, de fet, l'economia també ha anat empenyent a la política, no? Perquè l'economia, com que reacciona, aleshores els polítics veuen que no és una cosa que es desincronitza. Un gran perill és quan l'economia va per un cantó i les decisions van per un altre, no? Perquè, aleshores, clar, sembla que si no fa res, tampoc el preu no canviarà del petroli, per tant, bueno, perquè ens hem de preocupar en posar-nos d'acord. És important, també, que es vegin aquests canvis en el mercat, no? Perquè a tothom li interessa doncs, la prosperitat d'alguna forma pues, que es plasmi, no? I arribi als consumidors, a les famílies.
10: La Júlia Reguem sembla que té una pregunta per la professora catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén.
16: No, és que ara precisament, què tal? Bona tarda. Pensant en això que estaves comentant ara mateix, quines lliçons em pot extreure en aquest cas Espanya? Ja sé que l'economia en aquest cas va molt més vinculada també a les decisions que pugui prendre la Unió Europea, però tenint en compte que Trump encara li queda un temps governant, que pot obrir nous fronts, que veurem si aquest acord de pau es compleix com a mínim amb els termes que anem coneixent, quines són les lliçons que es podrien treure a nivell econòmic del que ha passat i si estem més o menys protegits davant d'un nou escenari de conflicte?
27: Doncs mira, lliçons sempre se'n treuen, no? Evidentment, clar, la circumstància de que ell és el president dels Estats Units, nosaltres no la podem canviar. Però sí que hi ha qüestions que refrenden una mica algunes polítiques que s'han fet. Per exemple, contrasta molt les declaracions que està fent Emmanuel Macron sobre el gas, quan Espanya té subministre de gas per Argèlia, per exemple, no? I això està donant-nos una mica la raó de que és una bona estratègia que sobretot cal cuidar, perquè aleshores, evident, clar, depens d'Argèlia, però ja deixes d'aprendre, com altres països, només d'una única font, la diversificació energètica, que et fa menys dependent dels altres, no? I sobretot les polítiques que fan que la nostra economia, que sí que és veritat que està molt basada en el turisme, I també té unes certes fortaleses, no? I per tant jo crec que sí que podem aprendre lliçons, però clar, no estem aïllats del món, estem envoltats, no?, de molts altres països, tots funcionant d'una certa manera coordinada. Jo et podria dir que sí, que hi ha hagut lliçons i de fet, algunes molt reconfortants. Mm.
10: És Montserrat Guillén, és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona i amb ella hem volgut saber quins efectes tindrà l'economia el fet que es pugui firmar, finalment, com esperem divendres, aquest acord de pau entre Iran i els Estats Units. Montserrat, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
27: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
10: No sé com ho veieu, sempre posem aquest asterisc que de moment Israel no es dona molt per al·ludit i diu Netanyahu que l'exèrcit israelià, totes les posicions que ha aconseguit al sud del Líban, no les pensa deixar anar. Ara mateix senyal els horaris de 3:45 de la tarda i això veurem si posa en risc o no, tot i que les dues parts, tant l'Iran com els Estats Units, diuen que divendres firmen a Ginebra. No sé com ho veieu tot plegat.
8: Sí, és cert que l'acord de pau, que en teoria s'ha anat explicant o filtrant, digui el nom que vulguis, diu que també s'inclou el Líban i que, per tant, s'hauria de complir. Però avui mateix aquest migdia Israel ha dit que no. També és obvi que Estats Units ha acabat perdent aquesta guerra. És a dir, recordem que la seva entrada en aquest conflicte era vull derrocar el règim de l'Iran, cosa que no ha aconseguit, perquè Iran té una espècie de, com una ceba, moltes capes de poder que s'ha anat veient, que derrocaven el líder suprem, anava sortint un altre, fins i tot encara no sabem si el líder actual està viu o mort. No ha sortit cap imatge seva, sí que surten discursos llegits per altra persona. Per tant, en aquest sentit, Estats Units no ha aconseguit el seu objectiu. És cert que el paper d'Israel era un altre. El paper d'Israel, si es podia derrocar el règim bé, però el que volia era tenir prou força en aquell territori com perquè els propers anys i dècades ningú més li fes ombra. I, per tant, aquest és el seu gran objectiu d'intentar continuar en aquests països ocupats, ja sigui Líbia, Síria, Gaza, i veurem com acaba. És a dir, si Israel es manté en aquesta posició, podria ser un dels problemes a partir de divendres fer-ho trontollar. Trump ja fins i tot algun cop ja s'està enfrontant contra Netanyahu. Fa pocs dies el va arribar a insultar en una conversa telefònica. I, com diuen tots els analistes, aquests propers dies, a veure si aquest acord de pau realment s'assigna divendres, i a partir de divendres què passa? Perquè pot haver-hi un cert escepticisme, també.
16: Jo estic d'acord amb això que dius, i a més crec que s'evidencia que Netanyahu només volia entrar en aquesta guerra per continuar amb aquesta guerra. És a dir, jo crec que Israel no té cap benefici ara mateix que pugui vendre com a positiu d'haver engegat aquest conflicte. Crec que en aquell moment Trump es va deixar fer servir per Netanyahu i hem anat veient, no només aquests últims dies, sinó durant els últims mesos, com aquests interessos han anat divergint, perquè a Trump se li ha fet molt llarga aquesta guerra, no creia que entrant-hi acabaria d'aquesta manera, i crec que al final es confirma que Iran l'ha guanyat. I si veiem i repassem una mica els objectius que tenien amb aquesta guerra, com ara deia el Marc, el primer que van vendre, que crec que no era l'objectiu real, era desmuntar el règim, això no ho han aconseguit. L'estret d'Hormuz ha acabat sent molt més complicat tant per Estats Units com per Europa i no tant per Iran, que en aquest cas podia controlar-ho. Veiem ara com acabarà el programa nuclear, seguim sense saber exactament quin és a dir, a l'acord parlen de pausa de aquest artilugi, diguéssim, aparell nuclear, que encara no coneixem tampoc quins són els detalls, i jo crec que en el fons Netanyahu el que vol és continuar amb el conflicte perquè també té unes eleccions, i per tant amb ell la popularitat li ha pujat tant com li ha baixat a Donald Trump, i per tant aquí el que estem veient és aquest enfrontament del qual ja es filtra fins i tot el que es diuen en converses suposadament privades, i veurem què és el que fa. Ara bé, crec que Trump també ha de saber-se imposar en aquest sentit davant d'Israel, i veurem si ho acaba fent.
9: A mi em costa imaginar una guerra més absurda que aquesta i més imprevista, inimaginable i sense objectiu ni sol tenir volta que aquesta. És a dir, com dèieu tots dos ara, el que són els suposats objectius, no n'hi ha cap d'ells que s'hagi més o menys complert per part de les persones que es representa, que han iniciat el conflicte, com a mínim l'actual. I sí que sembla que, en qualsevol cas, el president Trump el que ha fet és una mica salvar la pell en termes electorals i també en termes de... Ara mateix treure aquest tuit dient circuleu i agafeu el petroli i els vaixells benvinguts i tot plegat, però si al final si tot això s'ha aturat per culpa seva, si tot això, aquest estret ha estat bloquejat per culpa seva, en qualsevol cas ell ha iniciat el conflicte actual. I una altra cosa és que jo no sé si seria tan optimista pel que fa al règim iranià. És veritat que l'objectiu no està complert, si realment era aquest, no s'ha enderrocat el règim, però veurem si justament després del conflicte és quan la població iraniana s'atreveix o gosa o té el talent i la força per organitzar-se i intentar fer una cosa diferent. Però ara per ara, el que tenim ara és un acord on simplement el que fa Trump és sortir del mateix foc que ella, on simplement el

0: cada vegada més blindat com és el d'Iran.
1: I després el que deies, una guerra absurda que ens ha acabat afectant la nostra economia. Mm. És cert que ha resistit prou bé, sí, però si més no, segurament macroeconomia. Perquè hem vist com la borsa, tot i haver estat 4 mesos de conflictes, avui per primer cop a la història ha superat els 19.000 punts, l'IBEX 35, cosa que la meva butxaca, això no ha arribat, si més no la meva, les vostres no ho sé.
2: Perquè no has invertit bé.
1: No he invertit, correcte. Un dec equivocat de mercat asiàtic.
0: Sempre guanyant els mateixos.
1: Però és cert que, per exemple, fa unes setmanes, l'Associació de Consumidors advertia que els preus de la fruita i la verdura pujarien entre un 10 i un 15%, encara que el conflicte es acabés ara. Perquè, clar, ha pujat el transport, ha pujat herbicides, adobs, fertilitzant, i aquesta matèria primera s'ha hagut de comprar.
2: Per tant, el que diuen la inflació de segon grau, eh? Perquè la de primer grau és la que t'afecta directament a les fonts d'energia, i la segona és els, què, això, els productes que s'encareixen per l'energia.
1: I, per tant, ja has hagut de comprar, i això acaba afectant el que dèiem abans, no? L'efecte coet, de com pugen els preus ràpidament, i l'efecte ploma, doncs, quan s'acaben els conflictes, doncs com baixen molt lentament aquests preus. Mm.
2: De fet, avui hi ha un informe d'Intermon Oxfam que diu que una quarantena de multimilionaris a tot el món han augmentat la seva fortuna en 300 milions de dòlars cada dia mentre ha durat aquest conflicte. Són 23.500 milions i són bàsicament els magnats mundials de l'energia. 300 milions de dòlars cada dia.
3: No oblidem, tot i així, que hi ha un conflicte que encara està pendent i que no està resolt, que és el d'Ucraïna, en el qual nosaltres estem immersos. Mm. Amb aquest no, eh? Amb aquest, de forma directa, no. Amb el d'Ucraïna representa que sí que l'estem pagant. I veurem com acaba, també.
1: Sí, a vegades sembla que no ens en recordem.
3: Sí.
1: Que allà hi ha una guerra.
3: Sí, sí, i som en guerra.
2: Doncs deixem d'aquí a divendres a veure com evoluciona la situació i veurem si finalment es firma aquest acord. Tot fa pensar que sí, que ara mateix tothom diu que sí, tot i que insistim, Israel de moment no es dona per al·ludit i diu que ells mantindran les posicions que han aconseguit durant el conflicte al sud del Líban. Passen 7 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
4: Catalunya migdia.
5: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
6: La nit dels ignorants s'hereda.
7: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
6: Pot arribar a travessar oceans.
8: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
6: Veu com creixen els seus oients màgics.
9: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
6: I posa la pell de gallina.
10: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
11: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
10: És que m'heu posat la pell de gallina.
4: Catalunya migdia.
12: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
13: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
14: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
13: Tu creus? Jo pensava que era normal.
14: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
15: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
16: Quina ratxa, quants maig portes?
15: 150.
16: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
4: Catalunya migdia.
17: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
18: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
19: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
18: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
17: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
18: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
20: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
18: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
17: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
20: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
18: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
4: Som 3CAT.
0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
2: D'aquí a 20 minuts seran les 4 de la tarda. Som amb Júlia Reguer, Jordi Cabré i Marc Bataller. Anem amb un dels temes del dia, des de primera hora d'aquest matí, quan al matí de Catalunya Ràdio hem pogut sentir els àudios de les trucades de Jonathan Andic des del mateix lloc on havia caigut el seu pare, Isaac Andic, en aquella caiguda que va acabar amb la seva vida. Són les trucades que fa Isaac Jonathan Andic, el fill, als serveis d'emergència. Per exemple, la primera trucada al 112.
21: 112, digui.
22: Hola. Hola. Necessito ayuda. Necessito ayuda.
21: ¿Este tipo va corrido?
22: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
21: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro sitio?
22: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien. Envíen una ambulancia. Envíen a alguien, por favor.
2: Aquesta és la primera trucada en què demana que li envien alguna ambulància. Són tres trucades, el que hem pogut sentir avui al matí de Catalunya Ràdio, aquesta primera amb el 112, una altra amb els bombers, i després la del Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM. Concretament és el SEM qui truca a Jonathan Andic, perquè ja estan de camí i des de la mateixa ambulància el truquen per demanar-li exactament on està i què és el que ha passat.
22: Sí.
23: Hola, bones, truco del SEM. Estem venint de camí. Soc l'Anna, l'infermera. Com te dius?
22: Jonathan.
23: Jonathan, què ha passat?
22: Que no passa, que ningú...
23: Vale, ara venim a ajudar-lo.
22: Ja, però és que no el veig. No el veig, no me responde.
23: Vale.
22: Que ha caigut por el barranco. Sí, el problema és que no sé on està.
2: Aquestes són les trucades. La defensa de Jonathan Andic diu que els àudios en les trucades que va fer el servei d'emergències després de la caiguda del seu pare a Collbató mostren la desesperació del fill i que desmunten, diuen des de la seva defensa, la teoria de la premeditació. Francisco Marco, director de l'agència Mètode 3 i pèrit contractat per la defensa de Jonathan Andic, també n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
24: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
2: Els Mossos d'Esquadra, però, diuen que Jonathan Andic va donar diverses versions en les seves converses amb el servei d'emergències i en la declaració davant de la policia. Havíem tingut la transcripció d'algunes parts d'aquestes trucades, però no les havíem sentit. La vàlua, diguem-ne, és sentir amb quin to i amb quines paraules i com truca Jonathan Andic. No sé si com per treure'n conclusions o no.
3: Conclusions és difícil perquè tot això no deixen de ser indicis i proves aportats per les parts, per tant, molt parcials, i en aquest cas, doncs, m'imagino que del que es tracta és de reforçar la presumpció d'innocència. La presumpció d'innocència, és a dir, que no... Lamentablement, perquè a més aquí tothom, quan sent aquests talls, doncs només pot sentir que empatia pel moment, hagi passat el que hagi passat, perquè és un moment complicadíssim, però aquesta empatia no conclou res. A nivell de conclusió, tot encara està per veure i tot està per contrastar, especialment pel que fa a aquestes suposades contradiccions de Jonathan Andic quan parla del succés, quan parla dels fets. Això sí que serà molt més interessant, més que no pas d'una trucada atabalada. Això sí, el que sí que s'ha de conèixer és que atmosfèricament, a nivell d'opinió pública, a nivell de condicionament d'una mena de presumpció de culpabilitat que s'havia creat, això és veritat, que s'havia creat per relat públic una mena de presumpció de culpabilitat perquè tothom és molt mal pensat, però també perquè també tothom veu moltes contradiccions ara mateix ja d'entrada, doncs això sí que ho desmunta o intenta desmuntar-ho, com a mínim refredar-ho. Aquest àudio el que serveix és perquè la gent refredi els ànims, es posi una mica el comptador zero i pugui dir, escolti, partim d'una presumpció d'innocència, que és el que convé, és el que cal, el que és legalment preceptiu i el que a més a més pertoca amb aquest cas i amb tots els altres. Per tant, rebaixem les presumpcions, rebaixem els prejudicis i anem a veure realment ara a partir d'aquesta prova o d'aquest àudio que s'ha aportat i altres que es puguin aportar, doncs què és el que ha passat. Jo, que la persona ara en aquest àudio aparegui més o menys atabalada, no per determinar per mi res, no conclou res, no demostra res, però sí que permet que tots plegats ens posem en situació i partim de la base, doncs aquest home ara per ara és innocent.
2: Quan dius que aquests àudios el que intenten és influir en l'opinió pública d'aquesta presumpció de culpabilitat que hi havia hagut. Com a advocat, en un judici, el que opina l'opinió pública té incidència en el que acaba decidint el jutge o el jurat, o menys de la que ens pensem?
3: És a dir, molt menys del que es pugui imaginar, perquè el jutge i el tribunal han d'estar molt focalitzats amb la prova aportada i punt, i en cap altra que s'hagi aportat o que es pugui inferir de factors externs. I, per tant, aquesta és tan externa com interna. Val molt en termes de procés intern. És a dir, si això jo com a jutge ho veig, d'acord, doncs internament ho valoro. Des del punt de vista extern, com que també afecta l'opinió pública, també afecta la percepció general, evidentment això també pot afectar. Un jutge també té l'obligació de mirar si el seu judici, la seva manera d'argumentar, la incidència pública que pot tenir. La incidència pública d'una sentència, la incidència pública d'un pronunciament, d'una diligència, etc. Però que ho tingui en compte no vol dir que hagi de ser el factor determinant d'una resolució. És un factor més d'escàndol, de no escàndol, de si realment això la gent ho entendrà, de què diu el sentit comú, allò que se'n diu el sentit comú, què és el que diu, i per tant això sempre s'ha de tenir en compte, però només com un element més, i mai ha de permetre a un jutge que això sigui massa determinant amb el seu propi judici. Per tant, un cop escoltada l'atmosfera, que és important escoltar l'atmosfera, tancar-se i mirar exactament què és el que tinc, i només amb el que tinc puc jutjar.
1: Sí, és el que es denomina judici mediàtic, no? O els judicis paral·lels, que hem vist, per exemple, a Madrid, que ara, no?, amb tot el que està passant a Madrid, no?, aquest judici paral·lel per inflamar tot el que està passant. I és cert el que dius, Jordi, que el jutge s'ha abstreure, tot i que són persones.
3: I tant.
1: I, per tant, tot l'ambient que hi ha al voltant, d'alguna manera, evidentment que el segueixen, només faltaria, i més en aquests casos mediàtics, i en aquest cas crec que l'estratègia de la defensa és clara. És a dir, deies posar el control a zero i, fins i tot, una miqueta més al seu favor, és a dir, presentar-lo com un fill afligit, com un accident, i no com un presumpte assassí, com hi havia aquest relat que deies que s'estava teixint.
3: És comprensible que ho aportin.
1: Sí, estratègia de defensa completament legítima, però més per afectar aquest judici paral·lel, aquest relat, que veurem si al final li acaba aportant, no?, certa credibilitat davant del jutge, també.
3: També.
5: Jo crec que va una mica més enllà d'això. És a dir, jo el que veig avui escoltant aquests àudios i la filtració d'aquests àudios és que el que es vol generar ja és l'estratègia de defensa a partir d'un dubte raonable. És a dir, que en el moment en què mediàticament se l'estigui podent donar com a presumpta culpable, és buscar les escletxes que farien que un jurat pugui dir no ho tenim tan clar. Exacte. I per tant l'hem d'absoldre. Jo Exacte. Crec que va més per aquí de començar, i a més crec que el seu equip de defensa, liderat per Martell, és bastant especialista en això, no? Això d'una banda, i de l'altra, és cert que aquest àudio jo crec que també l'hem d'emmarcar dins del context del que va succeir. Aquest àudio arriba més de 4 minuts després d'aquesta caiguda i d'aquell abans fes una trucada prèvia a la parella dins de Can Dic. Per tant, hi ha més d'una trucada, de fet, no és aquesta. L'única, també els serveis d'emergència. Per tant, aquí hauríem de poder tenir tot el mapa complet per veure exactament què és el que es produeix. I també, fins ara, encara no s'havia parlat amb els excursionistes que es van trobar amb Jonathan Andic en el moment en què tot això, després, minuts després de que això succeís, que crec que també és important veure fins a quin punt ells valoren això. Jo, de moment, amb els àudios, el que veig és una persona molt nerviosa i crec que això no determina res. El que pot determinar és que, precisament, n'estiguem parlant avui des d'una altra òptica que no és la que s'ha parlat fins ara. I, per tant, aquí la defensa té tot el dret a fer servir els seus mitjans.
3: Els que fem opinió pública i al mateix temps som advocats, se'ns crea una mica d'esquizofrènia, perquè, per una banda, a nivell judicial tens uns elements que són els que són i que, per tant, aquí no pots sortir-ne, i, per altra banda, des del punt de vista de l'opinió, jo ara aquí podria dir el que penso i el que em sembla, i puc dir quina olor em fa les joies de Zapatero. Jo puc dir-ho. Un jutge no pot fer-ho, i un advocat que està immers amb el procediment, doncs gairebé tampoc. És a dir, estava intentant ser molt i molt tècnic i molt estricte.
1: I el tema també és veure tota la pel·lícula, i veure tots els àudios i tot el relat, perquè un dels indicis que apunten els Mossos és que a les diverses trucades als equips d'emergència es va contradir en la versió, cosa que aquí només sentim una part, segurament, d'aquests àudios, per tant, perquè veure tot el sumari, tot el procediment,
2: també hem après ja que les parts sempre fan pública aquella informació que els beneficia. La que els perjudica, òbviament, se la guarden. que no dic que quin se n'hagin guardat o no, eh? No en tinc coneixement, però evident que
1: no utilitzaran
2: una informació que no els vagi bé.
1: Aquestes suposades contradiccions que diuen els Mossos no apareixen en aquests àudios.
3: I això ho hem escoltant en Marco, no? Que la frase típica de la defensa és això demostra que... I què queda a dir?
2: Bé, en tot cas veurem com ha evolucionat tot plegat, però avui hem tingut aquest nou capítol al Matí de Catalunya Ràdio. Ens queden 10 minuts per arribar a les 4 i no deixem de parlar de judicis, però d'uns altres judicis, perquè el PSOE i especialment Pedro Sánchez comencen avui una setmana que pot ser fatídica. Avui la seva dona, Begoña Gómez, ha de comparèixer davant del jutge Juan Carlos Peinado, però la cita més esperada serà la declaració de l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero demà passat a l'Audiència Nacional, si és que es produeix tot aquest dia que estava previst, perquè ell ha demanat que com a mínim una part de la declaració pugui ser més endavant per tal de preparar millor aquesta preparació. Ja fa molts mesos que la judicatura va marcant la política espanyola, però segurament ara s'entra en una fase en què l'anomenat cas Leire Díez s'ha afegit a les preocupacions socialistes, que ja eren moltes. Avui mateix la Guàrdia Civil ha fet un nou informe on queda clar que el PSOE va pagar viatges a Leire Díez, uns pagaments ordenats per l'exsecretari d'organització Santos Cerdán. A més, aquesta mateixa setmana hi haurà diverses compareixences al Senat, per aquest cas, perquè el Partit Popular, que té majoria al Senat, no ha deixat passar l'ocasió i, per tant, vol treure en profit de tot plegat. No sé com preveieu aquesta setmana, que sí que es preveu realment intensa a nivell polític o judicial, podríem dir, si és que n'hi ha hagut alguna que no ho ha estat, perquè portem unes quantes que déu-n'hi-do.
1: Sí, cada setmana sembla una setmana horribilis.
2: Sí.
1: Pel sou, em refereixo.
5: No, avui la gran pregunta era si aquesta setmana era pitjor que la que va tenir de reflexió aquells 5 dies, no?, que es va prendre Pedro Sánchez per decidir què faria amb el seu futur polític. Amb la diferència és que la d'ara no la controla. En aquell moment, aquella carta que va fer reflexionant, sí que controlava ja els tempos i ara no. És cert que serà una setmana complicada pel PSOE perquè hi ha el calendari judicial, però crec que el PSOE el que impacta més no és tant les declaracions, és a dir, el que ja està marcat el calendari, sinó els informes de la UCO que van apareixent. Jo crec que aquí és on hi ha, no sé si incerteses, però nerviosisme segur. I crec que el cas de Zapatero ha canviat. És a dir, des d'un principi el van blindar molt també amb ell per la relació de vincle que tenia amb Pedro Sánchez, però l'escàndol de les joies, que moltes vegades també per l'esquerra té molt més de relat visual que no pas del que hi pugui haver o no relacionat amb aquestes joies, però és cert...
2: També per si és que s'acaba demostrant la mentida, no?
5: Clar, exacte, és cert que al principi van dir una quantitat...
2: És que val 1.300.000 euros, un dia, carai.
5: Va ser el seu mateix portaveu qui va sortir a dir-ho quan tampoc tenia... Sí, però tampoc tenia la necessitat de sortir a valorar quines quantitats tenien. Per tant, això va ser un error per part seva. I ara jo crec que vinculat amb això, per això Zapatero ha demanat que aquesta declaració que té aquesta setmana les joies quedin a banda. Però més enllà d'això, el problema que té el PSOE és que tots els casos no estan relacionats entre ells, alguns sí, per exemple, estem veient ara vincles, no?, entre Ábalos i Leire Díez, però és molt difícil detallar quin cas es pot considerar que hi ha, en certa manera, un abús judicial, com jo considero que és el de Begoña Gómez, amb la resta de casos que tenen pendents. I sobretot tenint en compte que aquesta setmana també podríem tenir la sentència sobre el cas Ábalos i Koldo, que crec que de moment, vinculat amb Leire Díez, són els que més s'apropen al que es podria demostrar com un finançament irregular del partit. I crec que aquest moment sí que pels socis seria determinant, perquè és la línia vermella que han posat tots. En el moment en què hi hagi una sospita més o menys ben fonamentada sobre finançament irregular, aquí sí que hi poden haver moviments. També és cert que en cap cas passen per una moció de censura amb el PP, però sí demanar d'una forma molt més contundent un avançament electoral.
1: Fixa't el que deies, no? Abans que parlaves d'aquest suposat tabú judicial o aquest lawfare que el PSOE, sobretot deia en el cas de Peinado i de la seva, de la dona Zapatero, de la dona Pedro Sánchez. Últimament, sempre és que... No sóc l'únic que m'equivoco.
2: Tanto, monta.
1: No, això ho has dit tu.
2: No, això ho has dit tu.
3: Però tu ho has pensat.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no amb el cas de Zapatero, no hi ha aquesta pressió judicial per part del PSOE cap al jutge que instrueix el cas. No existeix. Comencem els primers minuts, les primeres
5: perquè
1: hores...
5: Perquè la trajectòria és molt diferent, també, la del jutge Calama, que la del jutge Peinado.
1: Però després, fixa-t'hi que sí que van, ho van dir-ho, fins i tot Rufián va sortir a dir-ho les primeres hores, un nou cas, i quan es va començar a sortir el sumari, tothom ja va anar a fer-se enrere, amb el tema de les joies ja cada cop més, el mateix Rufián diu que si això es demostra és una merda, va dir... Per tant, cada cop ja s'està marcant una certa distància amb Zapatero, i avui tornem a sentir junts, no? Que deia que si aquesta setmana no passa, sí que el govern ja està trencat definitivament, la legislatura, jo crec que ja fa mesos que està dient això, que la legislatura des d'un punt de vista de legislatura, és a dir, de fer lleis, està bastant morta, i veurem fins quan Pedro Sánchez vol aguantar tota aquesta situació.
5: La legislatura està acabada, el problema és que no hi ha eleccions. Sí, jo crec que el punt és aquest.
1: I queda un any, encara, en teoria.
2: Pot arribar a quedar un any, sí. Sí.
3: I ara que dèiem abans que hi ha el factor mediàtic, que sortirà ara mateix informes de l'UCO dient que PS no és post-scriptum, sinó que sembla que és una altra cosa.
1: Però en canvi, Rajoy.
3: Els hi constava molt amb el tema d'M. Rajoy, però en canvi aquí no els hi costa tant. Diguéssim que hi ha un vessant jurídic i un vessant judicial molt clar i un vessant mediàtic d'anar posant la informació en comptagotes i d'anar assenyalant que és aquí on Pedro Sánchez i el PSOE ha d'avaluar la seva resistència. La línia vermella, tots sabem o ens consta que és això del finançament irregular si es demostra, però és que mentrestant, mentre no es demostra i tot és molt complicat també de demostrar fins i tot això, mentrestant el que és la percepció pública, la guerra oberta entre un sector polític espanyol i l'altre és cada cop una guerra de nervis més descarnada.
5: El cas que evidencia això que estàs dient és el fet de que avui aquesta vista, no? El jutge Peinado cita a Begoña Gómez abans de començar el judici, quan fa aproximadament una setmana o dues hi ha un informe de la UCO que diu que no hi ha res. Uh-huh. És a dir, aquí també s'està jugant amb això. I amb els temps judicials també. Ell té recursos pendents de resoldre. I tot i així ha tirat pel dret. Per tant, s'ha de poder distingir entre uns casos i els altres. Perquè jo sí que veig molta base en el cas de Zapatero, molta més en el cas de Leire Díez, en el cas de les mascaretes, és bastant evident, no? Tot el que ha anat apareixent. Per tant, crec que el problema del PSOE precisament és aquest, que té tants casos que és molt difícil que, en aquest cas, l'opinió pública i, per tant, els votants puguin destriar on hi ha alguna cosa i on realment no.
1: El tema és que tampoc té cap incentiu per convocar eleccions.
3: Exacte. Si mirem els antecedents, Mariano Rajoy no va convocar eleccions, sinó que li van fer una moció de censura. Per tant, si tu no convoques eleccions i ningú et fa una moció de censura, tu tires.
1: I ja veurem què passarà d'aquí mig any, potser.
3: Exacte.
1: Que és el que deuen pensar ells.
2: I aquí els que estan calculant són els socis, fins a quin punt surt rendible o no, apareixen molt al costat del Partit Socialista. Els que ho tenen més fàcil són Junts per Catalunya i el PNB, que diguem-ne que ja no és que estiguessin molt còmodes en segons quines mesures del govern de Pedro Sánchez, i en canvi d'altres que sí que han estat molt més al costat de Pedro Sánchez, Esquerra Republicana, Bildu, Compromís, etc. Aquests sí que ho tenen més difícil, en el sentit de veure en quin moment consideren que tots aquests escàndols els acaben perjudicant a ells mateixos.
1: Clar, el problema és que si t'acaba perjudicant i vols fer caure el govern, com ho fas? És a dir, perquè tampoc et pots posar al costat de PP i Vox, aquests casos que m'has explicat.
3: Una cosa que pots intentar fer és exigir que es compleixin els acords. I això...
1: Quant de temps fa que portem a dir això?
3: Clar, vull dir, si l'ambient està tan desesperat per una banda i per l'altra, és a dir, per PSOE, per part del PSOE i per part de la dreta espanyola, una cosa que pot fer el PNB i Junts i tot el sobiranisme és intentar posar-se molt més dur del que s'ha posat, perquè això sí que jo ho he trobat a faltar.
2: Veurem aquesta setmana, comença aquesta tarda, no?, amb la compareixença de Begoña Gómez, que veurem què és el que ens surt d'aquí, perquè tampoc no semblava que no hi havia molta base, però...
5: No, el problema és que això...
1: La cita per dir-los-hi les penes, o si més no, les acusacions que té, i ja està. Avui és
5: no, i anirà
1: situació.
5: Jurat popular. Abans que parlàvem de tot aquest tema, no? També com aquest cas s'ha jugat molt als mitjans
1: per condicionar
5: a totes aquestes persones que al final seran qui, entre moltes cometes, acabarà decidint.
1: L'advocat, molt ràpida?
2: Sí, molt ràpida.
1: Que suposo l'estratègia és diferent si és un jurat popular que no.
3: Home, i tant. I tant,
1: molt
3: ho
1: diferent.
3: Ho ha apuntat abans la Júlia. El factor dubte raonable és determinant. És a dir, un jurat demana unes majories molt, molt fortes i molt qualificades per poder culpabilitzar algú, i per tant tens en teoria més punts per sortir innocent, i després se t'obre tot el factor de poder treballar una teoria del dubte raonable. En el cas d'un jutge, doncs tot queda molt més a criteri, molt particular i molt subjectiu del jutge.
2: Doncs veurem com evoluciona tot plegat. Avui tenim aquesta primera cita, però tota la setmana és del voltatge pel que fa referència a tots aquests casos judicials que envolten el PSOE i a Pedro Sánchez. Ho hem comentat amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i el Marc Bataller. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
5: Gràcies. Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les dues. Fins llavors, d'aquí 40 segons, saludem el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio, o sentim els blocs informatius del 3cat.info. Com dèiem, tornem demà a partir de les dues. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.
6: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Dilluns, 10 de la nit. Prepara els auriculars. Sintonitza Ràdio Desvern 98.1 FM. Ja ho tens. Dilluns al Rock. El programa amb la música que no trobes a cap emissora, i és que Dilluns al Rock explica coses i posa cançons desautoritzades. Dilluns al Rock, amb en Joan Soto la Borda i l'Enric Orozco se toca.
2: Smooth Jazz Club.

0: feel it in my back. I need a ride home, y'all. Somebody. I brought my bike. This was fun, but I need $25.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Marc Güell. Donald Trump ja ha aterrat a França per al G7 amb el convenciment que aquest divendres firmaran l'acord amb l'Iran que ha d'acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà. El pacte encara s'ha de tancar del tot, però centrarà sens dubte la cimera que començarà aquest vespre entre els líders dels països més rics. Enviat especial Evian. Jordi Baró, bona tarda.
3: Bona tarda. Arrenca la cimera del G7 amb tot el focus en l'acord amb l'Iran i tota la pressió dels líders europeus que hi participen perquè reobri de forma urgent l'estret d'Hormuz. Trump assegura que molts vaixells carregats de petroli ja han començat a sortir-ne. França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit també defensen que no volen que l'Iran tingui mai una bomba nuclear i la Unió Europea dona a entendre que de moment no li aixecarà sancions. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea. We need
4: real change. Necessitem un canvi real sobre el terreny abans de poder pensar en aixecar-les. Hi ha sancions per canviar el comportament. Mentre no hi hagi un canvi de comportament, no es poden aixecar les sancions a causa de les violacions dels drets humans i les armes de destrucció massiva.
3: Jordi Baró, Catalunya Ràdio, Evian.
2: Una conseqüència econòmica immediata de l'acord ha estat la caiguda del preu del petroli i les borses operen en verd. Tot i això, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, no creu que l'economia global millori de forma immediata perquè queden setmanes per normalitzar el trànsit de mercaderies per l'estret d'Hormuz. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
5: Perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions. I per tant, sí, hi ha una certa eufòria, òbviament un acord és sempre benvingut, però hi ha aquests perills de que la situació no millori fins a mitjans d'agost.
2: Més notícies, Maria Costa.
6: Begoña Gómez compareix aquesta tarda davant del jutge que la vol enviar a judici per presumpta malversació, tràfic d'influències i corrupció en els seus negocis privats. Juan Carlos Peinado l'ha citat ara, a aquesta hora, juntament amb altres investigats en el cas, la seva assessora i l'empresari Juan Carlos Barrabés.
2: L'alcalde de l'Ampolla, el Baix Ebre, Francesc Arasa, diu davant del jutge que no ha comès cap delicte. El jutjat de Tortosa l'investiga com a presumpte autor d'un delicte de prevaricació vinculat a les irregularitats detectades en contractes de serveis com la neteja de platges o la recollida de residus comercials. Tarragona, Ricard Boigas.
7: Bona tarda. Ara s'ha declarat com a investigat. Ha reconegut possibles errors administratius, però mai per treure'n un benefici personal.
8: S'ha pogut cometre alguna errorat administrativa o un procediment administratiu, no? Però mai hi ha hagut cap delicte, no mai s'ha fet cap actuació en benefici de cap empresa ni la meva pròpia.
7: El jutge investiga l'alcalde, dos empresaris i una periodista després que la fiscalia hagi denunciat irregularitats en la pròrroga, fragmentació i pagaments extraordinaris per contractes municipals entre el 2016 i el 2024. Ricard Boigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
6: Els Mossos d'Esquadra detenen dos membres d'una organització que es dedicava a clonar targetes i fer-les servir després per omplir el dipòsit de benzina, sobretot de camions. Només en una gasolinera de Vilamalla, a l'Alt Empordà, haurien aconseguit estafar més de 100.000 euros. Girona, Clara Jordà, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, que és d'autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat càrrecs per haver comprat combustible i productes a la seva botiga quan això no havia passat. Estirant el fil, van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'estat espanyol i de la resta d'Europa. La policia calcula que l'estafa es podria enfilar considerablement perquè només a Vilamalla es va pagar amb les targetes fraudulentes més de 100.000 euros. L'investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Clara Jordà, Catalunya Ràdio, Girona.
2: L'empresa coreana Samsung ha incorporat el català a la nova gamma dels seus televisors intel·ligents. A partir d'ara, serà un dels idiomes disponibles. Segons informacions de les entitats aplegades a l'Aliança per la Presència Digital del Català, l'anunci de l'empresa que lidera el mercat mundial de televisors és molt rellevant per la nostra llengua, ja que incrementa notablement la presència del català en el sector digital i tot plegat coincidint amb la celebració del Mundial de Futbol que tradicionalment impulsa les vendes de pantalles. Esport, Sonia Oleart, bona tarda.
10: Bona tarda, Marc. Ja hi ha 11 pel partit d'aquesta tarda al Mundial en el debut de la selecció espanyola davant Cap Verd. Hi ha dos catalans i quatre blaugranes, Cubarsí, Pedri, Gavi i Ferran del Barça, banda de Cucurella, que justament avui ha sigut anunciat com a nou jugador del Madrid per als pròxims 6 anys. El Madrid ha pagat 55 milions d'euros, més 5 en variables. El jugador Rafa Mir ha estat condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. També estableix una indemnització a la víctima de 64.000 euros. Els acusats, en aquest cas, encara poden però presentar recurs. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol renova Júlia Guerra i el Badalona Woman confirma la continuïtat de Maria Llompart. L'Atlètic Barceloneta celebrarà a les 6 de la tarda el títol de la Lliga de Campions de Waterpolo aconseguit dissabte a Malta. Serà en un acte festiu a la seu del Club Mariner adreçat als esportistes de la base de l'entitat.
1: Fins aquí les notícies.
11: Tot seguit, les notícies de Sant Just.
12: Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. Els joves de 12 a 18 anys ja es poden inscriure a una nova edició del Casal d'Estiu Jove organitzat pel Casal de Joves, que es durà a terme del 29 de juny al 25 de juliol. La proposta ofereix una programació flexible que permet a cada participant configurar el seu propi itinerari, combinant cursos, sortides i activitats gratuïtes segons els seus interessos. La programació inclou cursos intensius de dilluns a dijous sobre diferents temàtiques, mentre que els divendres es destinaran a sortides de dia complet, espais d'oci com PortAventura, Illa Fantasia o Waterworld. A més, cada matí i tarda s'organitzaran activitats gratuïtes obertes als joves sense necessitat d'inscripció prèvia. Les inscripcions ja estan obertes i les persones interessades poden obtenir més informació a través del web casaldejoves.com. En Cultura, el grup de tertúlies de l'Ateneu de Sant Just organitza una sessió sobre els efectes del canvi climàtic a Sant Just que se celebrarà el 17 de juny de 7 a 9 de la nit a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. La trobada analitzarà com evolucionarà el clima al municipi fins l'any 2050 en un context en què Catalunya registra un increment de temperatures superiors a la mitjana global. També s'abordaran les conseqüències que els fenòmens climàtics extrems tenen sobre la població i el territori. I en Educació, el Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Just ja ho té tot a punt pel proper curs acadèmic 2026-2027. La responsable del centre, la Lorena, ha anunciat a Ràdio d'Esvern que el període de preinscripció s'obrirà del 19 al 29 de juny. Les persones interessades es podran adreçar a l'edifici de les escoles, situat al carrer Montserrat número 2, en horari de matí o de tarda. Per accedir als cursos, el centre farà una valoració inicial de cada alumne per determinar el nivell que li correspon segons el marc europeu comú de referència per les llengües. L'oferta formativa del proper curs inclou l'aprenentatge d'idiomes i de tecnologies de la informació. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: El refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 8 minuts i comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al refugi. Doncs avui dilluns tornem a la rutina, tornem a començar aquesta setmana i espero que tots hagueu gaudit moltíssim del cap de setmana, però nosaltres ara donem inici a aquesta setmana. Va, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia, i a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb els sons de casa, amb la Montse Baqués, recordant i repassant el Cabra Rock. Seguidament, un salt enrere amb el Jesús Martínez i posarem fi a Mones al passat, amb Clas Moreno. Ara sí, fetes les presentacions, comencem amb les notícies, comencem amb Zoom informatiu. Els Estats Units i l'Iran han anunciat un acord per posar fi al conflicte i reobrir l'estret d'Hormuz. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que l'entesa ja està tancada i que es formalitzarà en una cerimònia a Suïssa el pròxim 19 de juny. Segons les informacions conegudes fins ara, l'acord inclouria un alto al foc permanent en tots els fronts, també al Líban, la reobertura progressiva d'Hormuz i l'inici d'un període de 60 dies de negociacions sobre el programa nuclear iranià. També es planteja un possible aixecament de sancions econòmiques i el desbloqueig de fons iranians congelats. Tot i l'optimisme de Donald Trump, les autoritats iranianes han mostrat més prudència. Teheran insisteix que encara hi ha aspectes importants per concretar i acusa Washington d'haver modificat diverses posicions durant les converses. De fet, Trump ha criticat durament l'Iran per haver filtrat, segons ell, termes incorrectes de l'acord i ha qualificat els negociadors iranians de gent molt deshonesta. L'entesa arriba després de setmanes de tensió militar i diplomàtica, però encara genera dubtes sobre la seva aplicació real. Israel ja ha advertit que mantindrà les seves posicions al sud del Líban i que respondrà a qualsevol amenaça contra la seva seguretat. Mentrestant, l'Iran exigeix el cessament total de les operacions militars israelianes al Líban com a condició essencial perquè el procés avanci correctament. La notícia ha estat ben rebuda pels mercats internacionals. El preu del petroli Brent ha retrocedit fins als $88 per barril. La Unió Europea, els països del G7 i diverses potències regionals també han celebrat l'acord, que ara haurà de demostrar si és capaç de consolidar una pau duradora a la regió.

L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat ajornar la seva declaració prevista a l'Audiència Nacional sobre l'origen de les joies valorades en 1,3 milions d'euros trobades al seu despatx durant la investigació del cas Plus Ultra. La petició arriba després que el jutge l'imputés divendres passat per presumptes delictes de contraband i frau fiscal. La defensa argumenta que necessita més temps per recopilar documentació i preparar una resposta sobre unes peces de luxe de les quals, segons el jutge, no s'ha pogut justificar el seu origen. Tot i això, Zapatero sí que es mostra disposat a declarar sobre la resta del cas Plus Ultra, que investiga si va influir perquè el govern aprovés el rescat de 53 milions d'euros a l'aerolínia. La seva defensa centra ara part de l'estratègia a qüestionar la validesa d'uns missatges extrets del mòbil d'un exdirectiu de Plus Ultra, una prova que és clau en aquesta investigació. Així, el cas s'ha complicat notablement per l'expresident, que ja no només afronta acusacions relacionades amb tràfic d'influències, sinó també una nova investigació sobre el patrimoni i l'origen d'aquestes joies de gran valor.

Un nou informe de la Guàrdia Civil assenyala que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, hauria autoritzat personalment que el partit assumís les despeses dels viatges de l'Ere 10. Segons la investigació de la UCO, Cerdán hauria ordenat verbalment que qualsevol desplaçament sol·licitat per 10 fos aprovat automàticament i pagat amb recursos del partit. Els investigadors consideren que aquest fet reforça la tesi de que Cerdán tenia un paper central en una presumpta trama destinada a obtenir informació sensible i obstaculitzar causes judicials que afectaven el PSOE i el govern espanyol. L'informe identifica almenys 6 viatges entre l'abril i l'agost del 2024, inclòs un desplaçament per reunir-se amb l'excomissari José Manuel Villarejo. Per la seva banda, Santos Cerdán ha negat qualsevol participació en activitats il·legals i ha assegurat davant dels mitjans que no ha liderat cap trama ni ha comès cap delicte. La investigació continua oberta sota la supervisió del jutge Santiago Pedraz, que analitza les proves recollides en el conegut com a cas Leire 10.

0: noves revelacions sobre el cas de la mort d'Isaac Andic. El programa Al Matí de Catalunya Ràdio ha difós en exclusiva les trucades que el seu fill, Jonathan Andic, va fer al 112 després que el seu pare caigués per un barranc a Montserrat el 14 de desembre de 2024. A les gravacions se sent Jonathan Andic molt alterat i, demanant ajuda, explica que el seu pare ha caigut per un barranc, que no el veu i que no respon.
1: ¿Quién no te digo?
2: Hola, hola, me necesito ayuda, necesito ayuda.
1: ¿Este equipo que ha corrido?
2: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
1: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdiendo el respeto?
2: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
0: Durant les converses amb els serveis d'emergència se'l sent plorar i cridar desesperadament mentre intenta facilitar la ubicació exacta dels fets. La defensa considera que aquestes trucades reforcen la tesi de l'accident. En canvi, la jutgessa instructora manté que existeix un conjunt d'indicis que justifiquen la investigació. Entre altres aspectes, assenyala presumptes contradiccions en les diferents versions que Jonathan Andic hauria ofert sobre com es va produir aquesta caiguda. Actualment, Jonathan Andic continua investigat i en llibertat provisional després d'haver abonat una fiança d'1 milió d'euros. La fiscalia demana mantenir totes les mesures cautelars, inclosa la retirada del passaport, perquè considera que hi ha un risc de fugida a causa de la seva elevada capacitat econòmica.

Vox assegura que no exigeix entrar al govern andalús de Moreno Bonilla per donar suport a la seva reelecció, sempre que el PP accepti aplicar les polítiques acordades. El portaveu de Vox, José Antonio Fuster, ha explicat que el més important no són els càrrecs, sinó garantir el compliment dels compromisos. Tot i això, no descarta entrar a l'executiu si considera que és necessari per assegurar-ne l'aplicació. Entre les principals exigències de Vox destaca la denominada prioritat nacional, que dona preferència als ciutadans espanyols davant dels estrangers en l'accés a determinades ajudes i serveis públics, una proposta que fins ara Moreno Bonilla ha rebutjat.

Un centenar d'arbres nous reforcen el verd urbà de Sant Just. L'Ajuntament amplia les actuacions de jardineria, incrementarà el manteniment de Mas Llull i els miralls i fa una crida al civisme per preservar les zones verdes. El Casal de Joves obre les inscripcions per al Casal d'Estiu 2026. La proposta adreçada a joves de 12 a 18 anys inclourà cursos, activitats gratuïtes i sortides a PortAventura, Illa Fantasia, Waterwall, entre el 29 de juny i el 25 de juliol. L'Ateneu acollirà una tertúlia sobre l'impacte del canvi climàtic a Sant Just. La sessió analitzarà com pot evolucionar el clima al municipi fins al 2050 i els efectes de l'augment de les temperatures sobre el territori i la població. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

I avui a les 6 en punt de la tarda comença el somni mundialista per a Espanya. Per tant, en menys de 40 minuts, la selecció de Luis de la Fuente debuta contra Cap Verd amb l'objectiu de lluitar per la seva segona estrella mundialista. El seleccionador ja ha avançat que podrà comptar amb tots els seus futbolistes, però que serà prudent amb Lamine Yamal, Nico Williams i Víctor Muñoz, i tots tres arrencaran com a suplents. Finalment, els 11 escollits són Unai Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Fabián, Gavi, Oyarzabal i Ferran. La gran sorpresa d'aquest 11 ha estat Gavi. Al davant hi haurà una Cap Verd que debuta en una Copa del Món després de sorprendre a les fases de classificació. El Barça d'handbol torna a ser el rei d'Europa. Els blaugranes es van proclamar ahir campions de la Champions després de superar el Fuchs Berlin per 37-34 en una final espectacular. Els blaugrana conquereixen així la seva 13a Copa d'Europa, la quarta en els últims 6 anys. El conjunt català va dominar gran part del partit gràcies a una actuació de Nilsen sota pals espectacular i l'encert ofensiu de Frade, Aleix Gómez i Blas Junk. Amb aquest triomf, el Barça completa una temporada perfecta, guanyant els 7 títols que tenia en joc i recuperant el tron continental. El Barça ja és a la final de la Lliga Endesa. L'equip de Xavi Pascual va derrotar dissabte a la Laguna de Tenerife per 76-85 i va tancar les semifinals amb un contundent 3-0. Després d'una primera part complicada, els blaugrana van reaccionar, liderats per Will Clyburn i Kevin Panther. El seu rival serà el València Bàsquet, que també ha completat unes semifinals perfectes contra el Joventut de Badalona, emportant-se la sèrie per 3-0. La final arrencarà aquest dijous a València i es traslladarà després a Barcelona, on el tercer duel es disputarà dilluns 22 de juny al Palau Blaugrana. En motor, Lewis Hamilton va aconseguir aquest diumenge a Barcelona la seva primera victòria amb l'escuderia de Ferrari. El pilot britànic, gràcies a una estratègia perfecta, va superar els dominadors Mercedes, imposant-se en aquest gran premi. El podi el van completar George Russell i Lando Norris en una jornada marcada pel domini britànic al circuit de Montmeló.

Ilia Topuria ha perdut aquesta matinada el títol del pes lleuger de la UFC després de caure derrotat davant Justin Gaethje als jardins de la Casa Blanca. Topuria, que arribava invicta amb 17 victòries, va anar de més a menys i va acabar superat per l'estatunidenc a partir del tercer assalt. Amb aquesta derrota, el matador cedeix el seu cinturó i veu trencada la seva ratxa d'imbatibilitat.

I avui comencem la setmana fent un petit homenatge al Cabro Rock, que es va celebrar aquest cap de setmana i que va ser espectacular. La cançó d'avui és d'un dels grups que va tocar i dels que més vaig gaudir personalment. La peça és un crit de resistència, d'identitat i de rebel·lia. Parla de totes aquelles persones que han estat assenyalades, criticades o etiquetades simplement per pensar diferent, per qüestionar el poder o per defensar unes idees pròpies. La cançó transforma les crítiques en orgull i reafirma la voluntat de continuar endavant sense demanar permís a ningú. La peça reivindica la dignitat de ser diferent, la importància de mantenir-se fidel als propis valors i la necessitat de continuar lluitant per una societat més justa, més lliure i més plural. El grup que hi ha darrere d'aquesta peça és una de les formacions més emblemàtiques de la música en valencià de les últimes dècades, amb una trajectòria que barreja rock, ska, reggae i música tradicional. Van construir un llegat que marca sobretot pel compromís social, la defensa de la llengua i entenent la música com una eina de transformació i conscienciació col·lectiva. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir el 2008. Forma part del disc Sao. La banda que la fa està celebrant la seva última gira després de gairebé una dècada fora dels escenaris. Què? Com ho tenim, això? Doncs vinga, ara sí que soni, diuen, de la gossa sorda.

Doncs aquesta banda del País Valencià, que és simplement espectacular. Una energia molt única, reivindicativa i festiva a la vegada. I ja us ho dic, aquest cap de setmana vam fer un gran concert al Cabró Rock. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 15 de juny, fa 49 anys que es van celebrar les primeres eleccions democràtiques a Espanya després de gairebé 4 dècades de dictadura franquista. Tal dia com avui, per primera vegada en molts anys i després d'una de les etapes més fosques de la història d'Espanya, la ciutadania podia decidir lliurement qui volia que el representés. Per a molts va ser el primer cop que sentien que la seva veu comptava realment, i per altres era un retrobament democràtic després de massa anys. Aquelles eleccions van ser molt més que una cita electoral, van simbolitzar l'inici d'una nova etapa, una etapa plena d'esperances, però també de reptes i d'incerteses. La participació ciutadana va ser gairebé del 80%, el que representava de la millor manera possible l'anhel del poble de viure en llibertat i democràcia. Aquestes eleccions van mostrar al món que a Espanya hi havia una convicció compartida, la de voler dialogar, parlar i conviure sense imposar la força. I és que això és la democràcia, escoltar el que pensa diferent, compartir visions i dialogar. En definitiva, és entendre i acceptar que cap ideologia té el monopoli de la veritat. Vivim en una època de polarització total i de crispació constant. Sovint sembla que tot és blanc o negre, però la democràcia és precisament el contrari. És l'espai on conviuen opinions diferents sense necessitat de convertir l'adversari en un enemic. També és un bon moment per recordar que la democràcia no és indestructible. Cal cuidar-la cada dia, amb participació, amb esperit crític, amb informació i, sobretot, amb responsabilitat. Perquè la llibertat no consisteix només a tenir drets, també implica assumir deures, implica interessar-nos pel que passa al nostre voltant, exigir transparència als qui governen i no quedar-nos indiferents davant les injustícies. Avui, 49 anys després, no celebrem només unes eleccions, celebrem una idea molt més gran, la idea que els ciutadans han de poder decidir el seu futur en llibertat.

0: I ara sí, arrenquem amb les seccions, arrenquem amb els sons de casa, amb la Montse Baqués. Bona tarda, Montse, què tal, com estàs?
1: Bona tarda,
0: bé, ben fet, i tu? De tornada aquí, també, molt contents de que tornis a estar aquí. I avui tenim xitxa, per parlar.
1: Avui tenim xitxa, sí, perquè com deies, teníem un grup valencià que va actuar aquest cap de setmana, el Cabro Rock i tot això, però bueno, d'això en parlarem més endavant.
0: En parlarem.
1: Començarem el programa primer amb algunes novetats que s'han anunciat durant aquesta setmana.
0: A veure, un moment... Amb algunes novetats d'aquesta setmana, Montse, tenim diverses, no?
1: Tenim diverses, sí.

0: Després de treure aquesta cançó fa un mes i poc, anomenada Diumenge sense drames, els Catarres ens han anunciat una nova i petita gira anomenada La Santíssima Trinitat.
1: Molt bé.
0: Amb 9 concerts únics que destaquen per un format íntim i familiar en teatres d'arrels de Catalunya i amb un format trio, és a dir, que a l'escenari només hi trobarem els 3 principals integrants del grup.
1: Vale.
0: Normalment sempre hi trobem altra gent que sigui el trompetista, més,
1: no?
0: més tipus banda, i en canvi això és un format així com més íntim.
1: Aleshores,
0: no?
1: Però Montse, perquè ara a veure si m'he despistat, els Catarres aquest any no tenien cap gira planejada?
0: Sí, tenen una que fan a l'estiu, llavors han anunciat aquesta, que és això, un format més familiar als teatres i amb horaris més... també per nens,
1: familiars, no?
0: Perquè en tot...
1: Bueno, sí, és un altre estil, no?
0: Exacte.
1: En un teatre assentat, és una altra manera de gaudir el concert.
0: Exacte, això que
1: dèiem. O sigui, és complementari, eh?
0: Sí, vale. Totalment. És un retorn als orígens, on ens cantaran les cançons més memorables de la seva història, i en el seu post a Instagram ens prometen que serà preciós, ens emocionarem, cantarem, riurem... i que acabaran posant els teatres de potes en l'aire.
1: Molt bé, home, segur que serà xulo, eh?
0: Segur que sí. És això, no? Un format més per les famílies, també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, o inclús per la gent més gran, que ja
0: sí,
1: no té ganes de...
0: que no volen anar a festivals ni festes majors i tot.
1: Exacte.
0: Això, doncs...
1: doncs estarà bé,
0: tenen
1: segur.
0: Aquesta oportunitat.
1: I això quan serà?
0: Aquests concerts bé, tenen segur. Aquesta oportunitat.

0: estan a tot arreu.
1: Sempre estan, sempre els trobem.
0: Durant cada estiu sempre estan a tot arreu,
1: tot l'estiu,
0: així que
1: sí.
0: No ens faltaran oportunitats per veure els Catarres aquest estiu. I a més, en un format més íntim, no? Més bufó en teatres, clar que sí.
1: Mm-hmm.
0: Guai. Més coses, no, però?
1: Més coses.

0: Un altre grup que anuncia nova gira és l'Atur de Querol, una banda catalana de qui ja hem parlat diversos cops al programa, també vam tenir oportunitat d'entrevistar-los fa uns mesos, i tot i no ser una banda molt reconeguda en el panorama musical actual, estan demostrant tot el seu potencial amb un estil que destaca amb el pop, el rock i influències electròniques per crear un so energètic i actual.
1: Montse, jo quan vaig veure la publicació on anunciaven el cartell de la gira vaig dir, oh, me n'alegro molt, ja tocava, i la veritat és que molt guai, molt guai. Són amics aquí de casa nostra i són molt bona gent, i a part que fan molt bona música i encara són una joia que per molta gent encara està per descobrir.
0: Exacte. I esperem que es donin a descobrir amb aquests 6 concerts que faran durant l'estiu en LTDC Tour.
1: Segur que algun més acaba passant.
0: Jo crec que sí, perquè en el cartell precisament posava també que quedava algun per anunciar, ara els comentarem. Doncs bé, en aquesta gira presentaran el seu últim disc LTDC, en el que demostren qui són ells realment i el que representa la seva essència com a grup. Mm-hmm, no?
1: Total, sí, una gira més xula, eh?
0: Sí.
1: Ara ens comentaràs, no?, on els podem trobar.
0: Ara mateix us ho anava a comentar, sí. Aquesta gira comença justament aquesta setmana, el dimecres a Sabadell, amb motiu de les festes celebrades pel Dia Europeu de la Música.
1: Molt bé.
0: O sigui que em sembla que era a les 5:30, si no m'equivoco, a Sabadell, no sé exactament a on.
1: Busqueu-ho.
0: No sigueu tan magos. Sí. Seguim l'11 de juliol a la Filoxera d'Alella i uns dies després, el dia 14, a les Nits d'Occident de Barcelona.
1: Molt bé.
0: I passem a l'agost, on els trobarem diversos dies més, els dies 15 i 21 a les Festes de Gràcia, i acabaran el dia 22 a les Festes de Sants.
1: Aquí, Montse, no podem faltar, eh?
0: Agost, totalment a Barcelona, no podem faltar.
1: Aquí no podem faltar, més dues nits a les Festes de Gràcia. Això serà molt xulo.
0: Dues nits, sí.
1: Aquests concerts a les Festes de Gràcia i a les de Sants serà molt xulo. Estic però convençut. A veure si els podem anar a picar, Montse, i a veure si ens deixen colar-nos una mica per allà.
0: Clar que sí, segur que sí.
1: Molt bé. I això que dèiem, més coses estan parlant.
0: Exacte, més concerts vindran, segur.
1: Molt bé.

0: què és això, Montse?
1: Una cançó de l'Alfred García.
0: Mira, escolta, sona molt bé, eh?
1: Sí, sí, sí, que es va estrenar el divendres passat i amb el que avança el que serà el seu pròxim projecte musical es diu Vine'm a buscar.
0: L'Alfred ja havia fet música en català, oi?
1: Alguna, sí, sí, sí. És més conegut per fer música en castellà, alguna suelta feta en català i doncs ara la setmana passada va treure aquesta.
0: T'estiu va fer, oi, també?
1: Sí, és veritat. Sí, sí, sí, sí.
0: No, no, la veritat és que, home, sona bé en català. És una mica... una proposta semblant, una mica em recorda el Max Navarro també, una mica.
1: Sí, sí, sí.
0: Tots venen d'OT.
1: És veritat, això.
0: Sí.
1: Tenen aquest estil semblant, com més, una mica més íntim, potser, no?
0: I això, bueno, vine'm a buscar.
1: Vine'm a buscar. És una cançó que posa el focus en els vincles més importants de la vida, aquells amics, familiars o persones de confiança que apareixen en els moments complicats sense que els hagis de demanar ajuda. Per tant, és una cançó molt emocional i sincera, amb una lletra que parla de suport, companyia i gratitud, allunyant-se una mica de les històries d'amor convencionals per reivindicar altres tipus d'afecte igual d'importants.
0: Totalment cert. Aquí, mira, ens marquem de l'amor romàntic de parella i també es demostra que hi ha altres maneres d'estimar, no? Amb aquesta sinceritat, amb aquest acompanyament, que també és, bueno, és vital en la nostra vida.
1: Totalment. I musicalment també manté l'estil càlid i mediterrani que el caracteritza, que també veiem en els seus últims treballs, amb una sonoritat molt emocional. I amb aquesta cançó, el cantant del Prat del Llobregat suma un nou avançament d'una etapa artística cada vegada més personal, en què està apostant per explicar històries quotidianes

0: i emocions universals des d'una mirada honesta i propera.
1: Per tant, un altre cantant del Baix Llobregat, eh? No ho sabia, no ho coneixia,
0: no ho coneixia.
1: A veure si l'enredem un dia i això ja seria espectacular.
0: Seria molt bé.
1: Que vingués aquí l'Alfred García. No, però el que més m'ha agradat de com has definit la seva música és estil càlid i mediterrani. Sí que és veritat que em porta això, no? Aquestes nits d'estiu tranquil·les.
0: Exacte.
1: Aquesta cançó era com molt d'aquest estil, d'aquest mood.
0: Totalment, sí.
1: M'ha agradat aquesta manera de dir-ho, eh? Sí, totalment. Anem amb més... Ja anava a fer un spoiler, però anem amb més novetats.

0: Ja acabem les novetats amb aquest tema de Joan Dausà i Mamaduixa, que es diu Papi, posa-la al disc.
1: No, és molt xula, eh?
0: És molt xula i és una col·laboració que a mi m'ha sorprès molt, tenint en compte els dos estils diferents que tenen tots els artistes, no?
1: Sí, però ja ho venim comentant des de fa unes setmanes que Mamaduixa està fent molt bé les coses, eh?
0: Sí, totalment.
1: I el, bueno, Joan Dausà no
0: hi ha de descobrir res. Ja des de sempre.
1: No hi ha de descobrir res, ni qui és ni què fa.
0: Que va, que va. Doncs és això, m'ha sorprès, perquè és com que Joan Dausà té un estil més sentimental, més tranquil. En canvi, Mamaduixa és molt més animat i festiu, però bueno, és una combinació que ha quedat molt bé, no?
1: Super, ha quedat molt, molt, molt xula.
0: És com que té una part de cadascú dins la cançó.
1: Sí. No,
0: és
1: no,
0: com i animada, però alhora també té un ritme així més tranquil.
1: No, combina molt bé. La veritat és que combina molt i molt bé aquests dos artistes, que escolta, que segueixin col·laborant, perquè sona molt bé.
0: Sí. És una cançó que va sortir com una broma entre el Joan Dausà i les seves filles, ja que el cantant li va fer una cançó a la Valentina, una de les seves dues filles, i l'altra filla, la Julieta, li deia aquesta frase de papi, posa-la al disc, com perquè ella també volia que li fes una cançó, no? I doncs al final, entre broma i broma, amb l'ajuda del Mamaduixa ho han fet possible, i aquest dissabte la cantaven junts per primer cop al Cabró Rock, no, Jaume?
1: Sí, totalment.
0: Tu la vas poder sentir en directe.
1: La vaig poder sentir en directe ja en primícia, no podíem dir pràcticament, i t'he de dir que en concert és espectacular, eh?
0: Sí?
1: La veritat que molt animada, va ser una de les cançons que més va cantar el públic, i això que és nova.
0: Sí, no? Però,
1: a veure, traient el Jo Mai Mai, evidentment.
0: Home,
1: traient el Jo Mai Mai de Joan Dausà, però a veure, la veritat és que aquesta cançó ho va petar. La veritat és aquest estil com més festiu que té, va agradar moltíssim.
0: Sí, possiblement una de les cançons d'aquest estiu.
1: Sí, una altra candidata, eh?
0: Doncs
1: una
0: sí.
1: Altra candidata.
0: Sí, bueno, ja anem canviant de tema i passem a parlar del Cabró Rock, no? Lligant coses, que és, com ja portem comentant diverses setmanes, un dels festivals més destacats del panorama musical en català i que s'ha celebrat aquest cap de setmana passat. Tu, Jaume, hi vas anar, comenta'ns com va ser l'experiència.
1: Doncs una experiència molt bona. O sigui, ara s'inverteixen els rols, no, Montse? Ara tu em faràs
0: d'entrevistar. Sí, ara jo t'entrevisto tu.
1: Molt bé, perfecte.
0: Cuéntame.
1: No, la veritat és que va anar molt bé. O sigui, va ser un festival molt i molt especial. Al final el Cabró Rock està fent molt bé les coses i això es nota, que s'ho estan currant i van portar un cartell espectacular i després també tot va anar sobre rodes i una cosa que m'agrada molt que altres festivals no ho fan, que és que tota l'estona hi ha música, ja sigui amb DJs o amb algunes actuacions, però no hi ha cap moment que diguis ostres, m'estic avorrint perquè estan preparant l'escenari o coses d'aquestes que a vegades passen. En aquí no t'ho vas trobar i la veritat és que concerts espectaculars que suposo que ara em preguntaràs.
0: Sí. Bueno, jo volia comentar que porto també alguns anys anant i portava 3 anys seguits o així anant i també és això, no? Que ho fan molt bé perquè ja no és només això de sempre música en directe, sinó que també el fet de que hi han activitats i
1: 100%.
0: Estàs tot el rato distret.
1: Hi havia un toro mecànic, que no era un toro, era un burro català.
0: Sí.
1: Hi havia moltes activitats, habaneres, no sé, va estar molt, molt ben organitzat.
0: Sí. Bueno, i ara comencem amb preguntes.
1: A veure.
0: Com ja sabem, va ser l'últim concert d'Ocas Grasses a casa seva, a Osona. Imagino que va ser un moment molt emotiu, tant per tu com per la resta del públic, també.
1: Sí. No. Jo crec que va ser el concert més esperat i més celebrat de tot el cap de setmana. La gent, bueno, va gaudir moltíssim d'Ocas Grasses, que és això. Era, al final era el seu comiat a casa seva, perquè és veritat que tocaran a altres llocs, però ells són d'Osona i s'estimen doncs, la seva terra. I la veritat és que va ser espectacular i la gent va connectar moltíssim.
0: Clar. I a més també l'últim concert que faran abans dels concerts de l'octubre.
1: És l'últim, eh?
0: Sí.
1: Vale, jo dic, potser encara queda un per l'estiu.
0: No, crec... Sí, ja és l'últim.
1: És l'últim, doncs sí, la veritat és que va estar molt bé. L'únic que el directe segueixen fent el mateix directe.
0: És el mateix de sempre. Això em fastidia una mica, sí.
1: Que dic, ostres, podríem...
0: Això me'n recordo que ho vam comentar també... Quan vaig anar a allò dels 150 anys de l'Estrella d'Am, no? Que també era literalment el mateix directe que des de l'any passat. I és en plan, si t'estàs acomiadant del teu públic, no sé, mira, ha de fer-ho una mica més especial, a lo millor canviar algunes coses.
1: Sí, veurem a veure si...
0: Home, jo espero que l'estadi olímpic sigui millor.
1: Sí, per l'estadi, jo crec que alguna cosa innovadora...
0: Segur que també serà més llarg, llavors cantaran més cançons antigues...
1: Sí que és veritat que va haver gent que va criticar una mica l'actuació, perquè és veritat que van cantar molt bé, evidentment, les cançons són superxules, però la gent deia això. ostres, un directe poc elaborat, la gent va dir.
0: Ja.
1: M'ho van dir.
0: És com i... el mateix de sempre,
1: sí,
0: que porten fent...
1: També van cantar, crec que 5 versions.
0: Sí, això sempre ho fan, això és divertit. Però sí, a vegades gent... sobra una
1: sí,
0: mica.
1: Sí, alguna sobrava, potser, però bueno. En general, sent que és gràcies al grup que és, doncs, un concert espectacular.
0: Exacte. També va ser l'últim Cabró Rock de la Fúmiga, que imagino que també va ser un moment bastant emotiu.
1: Un altre dels grans moments, evidentment, la Fúmiga, que també s'acomiadava del Cabró Rock. I què t'he de dir? A mi és que els directes de la Fúmiga em tenen enamorat. Ho fan molt i molt bé. Sempre gaudeixo molt dels seus directes i el grup del Gira doncs, no va decepcionar gens. Perquè, bueno, sempre són espectaculars. I és que a mi m'encanten, em semblen molt tendres i m'agrada molt i m'ho passo molt bé amb ells.
0: Sí, sí,
1: va sortir la Naina, també amb ells.
0: Això no ho sabia.
1: Va sortir la Naina, que també va sortir després amb Figaflaues.
0: Clar, tenen una cançó, això.
1: I la veritat és que molt guai, molt guai, molt guai, la Fúmiga, i espectacular.
0: Que bé, que guai. Què més? Bueno, que després, tot i aquests dos comiats, també va haver el retorn de la Gossa Sorda, no? Una bona notícia.
1: Sí,
0: vas veure per primer cop.
1: Doncs mira, tenia expectatives altes, perquè clar, la Gossa Sorda, no? Sempre han comentat que és un grup mític del panorama musical català, que són uns referents absoluts, però la veritat, tot i tenir expectatives altes, me les van superar. I el concert va ser una bogeria, el concert de la Gossa Sorda. Mm-hmm. Tota l'estona... amb olles, és a dir, aquestes, com ho podem explicar? Bueno, la gent sap el que és, no?
0: Sí,
1: els pogos, les olles, aquests forats, no?, que es fan enmig del públic, i bueno, després comença la gent a saltar i a donar-se cops, però en plan amistós.
0: En plan guai. No, hòsties.
1: I la veritat és que va ser constantment en olles, constantment, i va estar molt, molt divertit. També t'he de dir que molt cansat.
0: Ja m'imagino.
1: Però la Gossa Sorda és que, buah, són un grup com els d'abans. No sé, em recorden els grups d'abans, del 2010 o coses d'aquestes. I tenen una potència i una energia, una energia reivindicativa i festiva que és espectacular, també.
0: Brutal.
1: Jo m'ho vaig passar molt bé, de veritat. Potser és el que més vaig gaudir.
0: Sí?
1: Juntament amb Figaflaues.
0: Molt bé, doncs just ara passàvem a parlar del show del Figaflaues. On va sortir a cantar amb ells el Naïm Smiley, que en aquests últims dies ho està patant a TikTok per versionar cancions tradicionals catalanes amb un estil urbà i també fent una mica de crítica social. Escoltem un tros de l'actuació.
1: Vinga, som-hi.

0: Bueno, diria ser un dels moments més inesperats de tota la nit.
1: Totalment.
0: No?
1: Jo crec que ningú, ni una sola persona hagués dit que passaria això. I la veritat és que Jope el Naïm s'està fent bastant conegudet, ho està patant molt fort amb les seves versions, que recordem, fa una mica de crítica social, perquè diu l'ha aixafat un marroquí, perquè bueno, ell és marroquí.
0: Exacte.
1: I també critica una mica aquesta visió que hi ha, no? De la gent del Marroc.
0: Exacte, que hi ha molta gent del Marroc que sí que, pues, diguem que no es comporta bé, però després també hi ha gent que s'integra com ell.
1: Com tota, la vida ha, com tota la vida hi ha de tot.
0: Exacte.
1: Hi ha gent per tot. I bueno, el Naïm doncs, és un exemple d'integració i de que també estima la cultura de Catalunya, però també estima la cultura marroquina com ha de ser.
0: Exacte.
1: I això és el que hauria de ser sempre. I el Naïm doncs, a través d'aquestes cançons fa això, no? Fusiona una mica cultures. I la veritat és que ho està petant i la gent, t'ho dic, se les coneixia totes.
0: Ja, m'imagino. M'encanta més d'una.
1: Sí, sí. Crec
0: perquè
1: que dues
0: aquesta o... és la del Cargol Treubanya,
1: sí,
0: no?
1: Sí, crec que dues o tres, no estic segur, però més d'una segur i la gent, de veritat, t'ho dic, se la sabia tothom i totes. Molt fort, molt fort.
0: Que fort, que fort. És això, ningú s'esperava.
1: A veure si tenim ara aquí una nova estrella de la música, no ho sé. No ho
0: pot
1: sé.
0: Ser, a veure si comença a fer concerts ara, de sobte.
1: Seria una mica curiós, però escolta,
0: podria ser,
1: ho hem vist
0: ser.
1: Tot.
0: Potser treu música pròpia, fins i tot.
1: Veurem. No, però va estar molt xulo, molt xulo.
0: Sí, sí. També en Figaflauas va sortir a cantar Stay Home Us, no? Un grup que recordem que ho van deixar el gener del 2025 i però tot i així s'han ajuntat diversos cops per cantar amb ells, amb Figaflauas i fins i tot amb altres grups també, però en aquest cas el Figaflauas per cantar la cançó Espurnes, que va ser l'última que van treure per acomiadar-se del seu públic.
1: Totalment, sí, sí.
0: I amb la que col·laboren amb aquest grup.
1: Jo crec que una altra col·laboració que no ens esperàvem,
0: No?
1: No, perquè dius Stay Home.
0: Bueno, no, clar, ja és un grup que s'ha retirat.
1: No estava ni al cartell, no. S'havien retirat des de feia un any. Dius, pues no vindran Stay Home, però no, sí, sí. Van estar... No van estar tots, faltava el Rai, es diu. Faltava el Rai. Van anar el Klaus
0: i el Guillem.
1: I la veritat és que sí, Espurnes és una cançó superxula i és el que et dic, Montse, per mi, concert número 1 del Cabró Rock, Figaflauas.
0: Sí, perquè a més és això, haver-hi moltes portar, col·laboracions, també sí. Van portar la Naina.
1: Exacte.
0: I no sé si m'he deixat alguna més.
1: La Naina, Stay Home Us i el Naïm, és que va ser espectacular. A més, bueno, Figaflauas, tu els has vist diverses vegades, Montse.
0: Home, i tant.
1: I són energia, però...
0: Energia pura.
1: Però, bueno, desmesurada. Tota l'estona cridant, saltant, ballant, animant el públic. Brutal, Montse.
0: I tant, ja m'imagino. I, finalment, també volia destacar una actuació que va ser sorpresa, la del King Africa.
1: T'he de dir, Montse, que no la vaig veure.
0: No la vas veure?
1: Perquè sortia d'aquí de la ràdio a les 7 i no em va donar temps
0: d'arribar. Ah, clar.
1: No em va donar temps d'arribar, però sí, jo quan ho vaig veure després dic, King Africa? Què m'estàs dient?
0: Quin moment, no?
1: Què m'estàs dient?
0: Clar, en el cartell del festival posava que hi havia una actuació sorpresa i jo imagino que tothom s'esperava un grup més català, més comercial
1: i
0: de sobte, bueno,
1: volta, pues, King Africa,
0: va sortir el King Africa.
1: Que també et dic, van al festiuet, em sona?
0: Sí.
1: I clar, Festiuet i Cabró Rock són dels mateixos, per tant entenc que tenen bona sintonia, però sí,
0: clar.
1: Sí, devia ser una sorpresa molt gran. A mi, almenys veure-ho després, a posteriori, em va sorprendre molt, m'hagués agradat poder veure-ho en directe.
0: Jo també quan ho vaig veure vaig flipar.
1: Total, sí, sí.
0: En fi, destacaries alguna cosa més?
1: A veure, destacaria alguna cosa més... T'anem a comentar una cosa, mira, posaré un punt negatiu.
0: Al
1: Cabró Rock. Tot va ser molt, molt positiu, però haig de ser sincer i haig de donar un punt negatiu que en el primer dia estava tot molt, molt, molt a rebentar, perquè, clar, Oques Grasses doncs, porta molta gent.
0: Imagina.
1: Estava tot molt a rebentar i no podies ni menjar ni demanar per beure perquè hi havia unes cues quilomètriques.
0: Ostres.
1: Totes les food trucks amb cues quilomètriques, de veritat, totes, I... Això, quan se'n van anar les Oques Grasses, ja no va tornar a passar.
0: Ja tothom, ja va marxar tothom.
1: I et diria que el dia següent, que hi havia concerts també molt potents, no va passar tampoc.
0: Ostres.
1: Per tant, no sé què va passar el dia d'Oques Grasses, que tothom es va ajuntar per demanar i per voler menjar alguna cosa abans del concert i va ser impossible, impossible. I nosaltres no vam dinar fins la... Bueno, sopar, en aquest cas.
0: Ja, m'imagino.
1: Fins la una i
0: pico.
1: Fins que va acabar,
0: no?
1: Fins a gairebé les dues.
0: Ostres,
1: i clar, doncs, teníem gana, però bueno, aquesta és l'única cosa negativa que puc donar.
0: A vegades potser no controlen prou bé l'aforament o així, no?
1: Sí,
0: i al final se'ls acaba descontrolant una miqueta.
1: Clar, i si tothom va demanar la mateixa mateixa hora, doncs també clar, és una mica culpa nostra, no ho sé. Perquè, clar, després dius, que posi més food trucks. Bueno, però és que després, el dia següent,
0: clar, el dia ja següent, no totes les food trucks potser no tenen clients.
1: Clar, exacte.
0: I,
1: final, no ho sé, és una cosa que tenen...
0: El just i necessari,
1: sí,
0: també,
1: o potser
0: no?
1: Food trucks només per quan estiguin abans d'oques, no ho sé, no ho sé. Ja s'ho miraran, però és l'únic aspecte a millorar que vaig veure per la resta.
0: El
1: tot
0: deixem
1: molt
0: a l'aire i a veure si per l'any que ve el poden millorar.
1: Totalment, sí, sí.
0: I bueno, ara sí que tenia una altra pregunta preparada, però ja l'has contestat abans. Quina de totes les actuacions vas gaudir més? I has dit sí, que Figaflauas,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, Figaflauas. Mira, si vols fem un top.
0: Vinga, va. Top 5. O 3, el que vulguis.
1: Top 3, que si no, no me'n recordo. Top 1 et diria Figaflauas, tot i que / la gossa sorda. Top 2, la fúmiga, i top 3, oques grasses.
0: Vale, molt
1: sí,
0: bé.
1: El primer lloc el comparteixen Figaflauas
0: i la gossa
1: sorda.
0: Molt
1: que
0: bé,
1: és
0: molt
1: el que
0: bé.
1: Et dic, la gossa brutal, eh?
0: Si, ja m'imagino.
1: Si tenim oportunitat d'anar-hi algun altre dia,
0: sí, esperem
1: anirem,
0: que sí, perquè a mi també m'encantaria veure'ls, la veritat.
1: Perquè molt i molt i molt xulo. Escolta, Montse, abans d'acabar, tenim també coses aquí a prop, eh?
0: Sí, sí, sí, acabem comentant alguns dels actes musicals que podreu trobar aquesta setmana a la Festa Major de Sant Joan d'Espí.
1: Que això ja està aquí. Ja la setmana passada, o fa dues, va ser la de Cornellà?
0: Sí, fa dues.
1: I doncs mira, ara li toca a Sant Joan.
0: Exacte. Divendres 19 de juny, a les 10 de la nit a la plaça de l'Ermita, tindrem Les que faltaven, un grup de 8 músiques que ofereixen un espectacle en directe, festiu i reivindicatiu, amb un repertori íntegrament femení, des del pop-rock dels 80 fins als èxits actuals.
1: Per tant, música només de dones, eh?
0: Sí.
1: Guai, molt bé, molt interessant. També van estar al Gabriel Rock.
0: Sí?
1: Sí, van tancar el primer dia.
0: Ah, no sabia sí, sí, això. I què tal?
1: A més, és una
0: recomanes?
1: Sí, sí, sí. A més, és una tradició del Cabrot Rock, que sempre les porten per
0: és
1: tancar.
0: És veritat, cert. Sí, no recordo d'alguna altra.
1: Però escolta, any, si no arribem o no ens acaba de convèncer Les que faltaven, aquell mateix dia també hi ha altres coses, oi?
0: Doncs sí, perquè a les 11, al Parc de la Fontsanta, tindrem a la Greta, que és una de les propostes més originals i prometedores de l'escena emergent nacional, amb una aposta per la llibertat creativa, sensibilitat i l'experimentació. I tot seguit també tindrem a la DJ... Aquí s'ha tallat el nom.
1: Isbert DJ.
0: No, bueno.
1: Isbert.
0: Sí,
1: no sabem.
0: Sí, suposem. Ho sento.
1: A veure, busquem.
0: Sí, busquem. Des
1: diem, Montse,
0: sisplau.
1: Jo t'ho vaig buscant.
0: Doncs bé, aquesta DJ...
1: Anna Gisbert.
0: Aquesta DJ amb una sessió creativa, festiva i plena d'energia que destaca per la música urbana, el reggaeton, dembow i l'electrònica.
1: Molt bé, escolta, doncs això també té bona pinta a les 11 de la nit, a partir de les 11 de la nit, Greta, i després una DJ de renom com Anna Gisbert.
0: Exacte.
1: Però el plat fort podem
0: el
1: dir que arriba...
0: El plat fort vindrà el dia següent, el dissabte 20 de juny, amb The Tallets, el grup referent actual de la música en català, amb un directe energètic i música pop urbana.
1: Mm-hmm, molt bé.
0: I tot seguit la DJ Enka, que és també productora musical, que té una trajectòria vinculada a l'escena de club i de música de ball, amb unes sessions plenes d'energia, ritmes actuals i grans èxit per tots els públics.
1: Molt bé, doncs escolta, tenim un cap de setmana per davant molt i molt interessant. La pròxima setmana, a més, tenim Sant Joan, per tant, segur que hi haurà noves coses per comentar.
0: I tant.
1: I ja dintre de poquet, el 5 de juliol, també tenim... No, 4.
0: 4, 4.
1: El 4 de el juliol tenim el Canet Rock, per tant... Tenim feina per endavant, Montse.
0: Sí, sí, sí. No, ara el juliol i agost sempre s'acumula tot. Ja anirem comentant totes les novetats i tot el que puguem.
1: I tant que sí.
0: El que doni temps.
1: I ja estarem, intentarem estar als màxims de llocs possibles, clar que sí.
0: Exacte.
1: Perquè tu, Montse, el Canet estaràs sí o sí.
0: El Canet sí o sí, allà hi serem.
1: I tant que sí. Molt bé, doncs ho deixem per aquí. Hem fet una mica del repàs de tot el que ha passat, que hem passat moltes coses aquesta setmana.
0: Sí, sí.
1: I ens veiem la setmana vinent. Gràcies, Montse.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. A aquesta hora està citada al jutjat a Madrid la dona del president espanyol, Begoña Gómez. El magistrat Juan Carlos Peinado li comunicarà que la vol jutjar amb un jurat popular per corrupció i tràfic d'influències, entre altres delictes, i decidirà si li aplica mesures cautelars. Madrid, Paula Bruixats, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Sense sorpreses, pel pàrquing, dins el cotxe i esquivant les càmeres, així ha entrat Begoña Gómez al jutjat quan faltaven 20 minuts per les 6. També han arribat aquí els altres dos acusats, l'assessora de Begoña Gómez a la Moncloa, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés, tots tres investigats. Avui el jutge Peinado, a part de comunicar a la parella Pedro Sánchez que la vol enviar a judici pels seus negocis privats, també haurà de decidir si li imposa mesures cautelars, és a dir, si li retira el passaport, si li prohibeix sortir d'Espanya o si l'obliga a presentar-se cada dia, cada 15 dies al jutjat. Aquí a l'entrada, l'associació d'extrema dreta ja ha dit que demanarà al jutge Peinado que retiri avui el passaport a la dona de Pedro Sánchez. Per la Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Més notícia, Txell Garriga.
3: L'acord entre els Estats Units i l'Iran ha provocat una caiguda en picat del preu del petroli i ha disparat les borses. L'índex Eurostoxx 50, que inclou els principals valors europeus, ha pujat prop d'un 1% i ha marcat un nou rècord històric. També ha superat el seu registre màxim, l'IBEX 35, que s'ha revaloritzat un 1,4% i ha superat per primer cop la barrera dels 19.000 punts. El barril de cru Brent, de referència a Europa, baixa un 5% i cotitza per sota dels 83 dòlars, el nivell més baix des que va començar aquesta guerra. Malgrat aquests bons resultats, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, no creu que l'economia global millori de forma immediata perquè queden setmanes per normalitzar el trànsit de mercaderies per l'estret d'Hormuz. Ho ha dit el Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
4: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
1: Mentrestant, Donald Trump ja ha aterrat a França per participar en la cimera del G7 que arrenca aquest vespre amb el sopar del president Emmanuel Macron amb els dirigents dels 7 països més industrialitzats del món. El mandatari de la Casa Blanca arriba a Evian amb el convenciment que divendres els Estats Units firmaran l'acord amb l'Iran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà i reobrir l'estret d'Hormuz. França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit també defensen que no volen que l'Iran tingui mai una bomba nuclear, i la Unió Europea dona a entendre que de moment no li aixecarà sancions, com apunta la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
5: Necessitem un canvi real sobre el terreny abans de poder pensar en aixecar-les. Hi ha sancions per canviar el comportament. Mentre no hi hagi un canvi de comportament, no es poden aixecar les sancions a causa de les violacions dels drets humans i les armes de destrucció massiva.
3: La regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha rebut 1.171.000 sol·licituds quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini. De moment, l'administració n'ha admès a tràmit 360.000. D'aquestes, algunes no acabaran sent vàlides. A més, des de finals del mes de maig ha augmentat el ritme de presentació de sol·licituds.
1: Jordi Marrón és el guanyador del 46è Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana amb l'obra Manual de Flotació. El jurat ha destacat el fet de ser una novel·la de dol i reconstrucció de la memòria familiar allunyada del dramatisme i el sentimentalisme. També s'ha guardonat Laura Pallarès. Ella és la guanyadora de la primera edició del Premi BBVA Sant Joan Joves Talents amb l'obra Qui ha de callar. El jurat ressalta el fet de ser una obra coral amb una mirada i tractament original a la Guerra Civil a través del silenci i de la identitat de gènere. Aquest premi, el BBVA Sant Joan de Literatura Catalana, és un dels més ben dotats de les lletres catalanes amb 35.000 euros. Gairebé un centenar d'obres han optat aquest any al guardó. Les guanyadores seran publicades per Edicions 62. Els esports, Ruth Vilà, bona tarda.
6: Bona tarda. La selecció espanyola de futbol debuta al Mundial. Des de les 6, Espanya juga contra Cap Verd. De moment, primers minuts de joc, empat a 0. A l'11 inicial hi ha dos catalans i quatre blaugranes, Cubarsí, Pedri, Gavi i Ferran del Barça, a banda de Cucurella, que justament avui s'ha fet oficial que fitxa pel Madrid. El club blanc ha pagat 55 milions d'euros, més 5 en variables al Chelsea, pel traspàs de Cucurella. El futbolista de l'Elx, Rafa Mir, ha estat condemnat a 8 anys i mig de presó després de ser jutjat per un delicte d'agressió sexual i un delicte de lesions a una jove comès el 2024. El també futbolista Pablo Jara ha estat condemnat pel mateix cas a 2 anys i mig de presó per un altre delicte d'agressió sexual. Els acusats en aquest cas encara poden presentar recurs. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol renova Júlia Guerra i el Badalona Women confirma la continuïtat de Maria Llompart. L'Atlètic Barceloneta celebra ara des de les 6 el títol de Lliga de Campions de Waterpolo aconseguit dissabte a Malta. Serà un acte festiu a la seu del Club Mariner, adreçat sobretot als esportistes de la base de l'entitat.
0: Fins aquí les notícies.
7: Tot seguit, les notícies de Sant Just.
8: Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. Els joves de 12 a 18 anys ja es poden inscriure a una nova edició del Casal d'Estiu Jove organitzat pel Casal de Joves, que es durà a terme del 29 de juny al 25 de juliol. La proposta ofereix una programació flexible que permet a cada participant configurar el seu propi itinerari, combinant cursos, sortides i activitats gratuïtes segons els seus interessos. La programació inclou cursos intensius de dilluns a dijous sobre diferents temàtiques, mentre que els divendres es destinaran a sortides de dia complet, espais d'oci com PortAventura, Illa Fantasia o Waterworld. A més, cada matí i tarda s'organitzaran activitats gratuïtes obertes als joves sense necessitat d'inscripció prèvia. Les inscripcions ja estan obertes i les persones interessades poden obtenir més informació a través del web casaldejoves.com. En Cultura, el grup de tertúlies de l'Ateneu de Sant Just organitza una sessió sobre els efectes del canvi climàtic a Sant Just que se celebrarà el 17 de juny de 7 a 9 de la nit a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. La trobada analitzarà com evolucionarà el clima al municipi fins l'any 2050 en un context en què Catalunya registra un increment de temperatures superiors a la mitjana global. També s'abordaran les conseqüències que els fenòmens climàtics extrems tenen sobre la població i el territori. I en Educació, el Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Just ja ho té tot a punt pel proper curs acadèmic 2026-2027. La responsable del centre, la Lorena, ha anunciat a Ràdio d'Esvern que el període de preinscripció s'obrirà del 19 al 29 de juny. Les persones interessades es podran adreçar a l'edifici de les escoles, situat al carrer Montserrat número 2, en horari de matí o de tarda. Per accedir als cursos, el centre farà una valoració inicial de cada alumne per determinar el nivell que li correspon segons el marc europeu comú de referència per les llengües. L'oferta formativa del proper curs inclou l'aprenentatge d'idiomes i de tecnologies de la informació. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
2: I ara sí, arrenquem la segona hora del refugi. Arrenquem amb un salt enrere, amb el Jesús Martín. Bona tarda, Jesús.
3: Home,
2: i ben tornat, he de dir, eh?
3: Què tal? Quant de temps?
2: Quant de temps? Home, fa gairebé què? Dos mesos?
3: El 23 de març.
2: 23
3: de
2: març. Ho
3: tinc aquí apuntat.
2: I avui és 15 de...
3: Avui és 15 de juny.
2: Per tant, fa...
3: Tres mesos.
2: Tres mesos.
3: Era bé.
2: Sí, mare, sí. Tres mesos.
3: Tres mesos.
2: Que ràpid passa el temps.
3: L'última em sembla que va ser d'un de l'incident de Tenerife.
2: Sí, l'accident aeri de Tenerife, totalment d'acord.
3: Sí,
2: molt bé, doncs escolta, ben tornat, Jesús, que per posar una mica de context vas marxar perquè no t'ho podies compaginar i ara sí que has acabat la teva estada de pràctiques, oi?
3: No, continuo de pràctiques,
2: pràctiques.
3: Sí, però bueno, han acabat les classes i ara doncs, m'ho puc compaginar millor perquè era una mica complicat.
2: Molt bé, doncs bueno, tenim de tornar i cada 15 dies tornarem a tenir aquí el Jesús recordant efemèrides xules i històries molt i molt interessants que a vegades són també bastant desconegudes, eh?
3: Sí, sobretot la darrera, la de l'incident de Tenerife. Mm-hmm. Mira, jo he pensat en fer un flash ràpid del que ha passat aquests mesos que no he vingut.
2: Ah, mira, així, vale, sí. Em sembla guai.
3: Una prèvia, no?
2: Molt bé.
3: Mira, comencem, perquè el 14 d'abril es van complir 114 anys de l'enfonsament del Titanic.
2: Vale.
3: Bueno, el transatlàntic britànic que va sortir des de Southampton amb destinació a Nova York. I jo crec que tots coneixem la història perquè
2: com va acabar, sí.
3: Ha estat retratat pel cinema en forma d'una pel·lícula de 4 hores, no, del DiCaprio.
2: Sí, sí, i un gran èxit, eh?
3: Sí, sí, sí, sí. El 26 d'abril va fer 40 anys de l'accident de Txernòbil, també molt conegut, no? La matinada del 26 d'abril, el reactor número 4 de la central de Txernòbil a Ucraïna, bueno, Unió Soviètica, no? Que ara,
2: el que abans era la Unió Soviètica,
3: Ucraïna, sí, sí. Va explotar a causa d'una sèrie de factors combinats, com les negligències del govern, el disseny del reactor i altres errors humans. No? Mm-hmm. I és considerat el pitjor accident nuclear de la història.
2: Això va ser 14, has dit?
3: El 26 d'abril.
2: 14
3: d'abril va ser el Titanic.
2: 26 d'abril, eh?
3: 26 d'abril, 40 anys.
2: No, gràcies, sí.
3: Rudo. Mm-hmm. I per tancar el primer repàs aquest extraordinari, el 8 de maig va fer 81 anys de la fi de la Segona Guerra Mundial a Europa.
2: Bé, bueno, no? Això és una bona notícia, doncs, eh?
3: Sí, de fet, també una efemèride també que va passar al maig, que t'encantarà, que són els 20 anys de la Champions del Barça.
2: Ho vam recordar aquí al refugi.
3: Ah, ho vau recordar, sense mi, sense mi.
2: Sí, sí, sí, sí. Vam fer una efemèride especial d'aquesta primera Champions. Home, molt especial, molt especial, aquesta primera Champions. Home, mític gol de Koeman, no? Famosa per això.
3: A París, no? Va ser? Saint-Denis, potser.
2: Quina és, la primera?
3: La segona, no?
2: Ah, i la segona, estàs dient.
3: Sí, no, perquè la del 90... La primera va ser la del 92.
2: Pues també va fer... Ah, doncs jo pensava que estàs parlant de la 92.
3: També faria anys, no? Perquè és pel maig.
2: Sí, sí, va fer poquet la segona, sí, tens raó, a París.
3: Doncs mira, era una bona oportunitat per fer programa el 17 de maig, perquè eren 20 anys.
2: Era un número molt bonic, eh? Un número molt bonic. Ens ho vam perdre, però bueno, Jesús, no passa res.
3: Bueno, i això és una mica tot d'aquesta primera efemèride.
2: Però avui, per tant, no parlarem de cap d'aquestes, sinó que vols aprofundir en algun en concret, oi?
3: Avui parlarem de l'Estatut del 2006, que també és un número rodó, perquè va ser l'any de la Champions, també, va ser el 2006.
2: Va ser un any important per Catalunya, doncs.
3: Sí. però farem abans, ara sí, el repàs habitual que fem de les properes dues setmanes.
2: Perfecte.
3: No sé si algú no ha escoltat mai la secció, però bueno, aquesta és una mica la dinàmica.
2: Sí, l'afegit ha sigut
3: aquesta breu, no? Per
2: aquesta breu, sí,
3: una mica al dia. Mira, Jaume, avui, 15 de juny, es compleixen 49 anys de les primeres eleccions democràtiques a Espanya. No sé si també ho heu recordat.
2: Ho hem recordat avui.
3: També sense mi.
2: Sí, sense tu, Jesús.
3: Són les primeres des del 36 i les primeres després del franquisme. Van estar cridades a votar unes 23 milions de persones a tot l'estat i van ser convocades per Adolfo Suárez. No? També serien les Corts que van aprovar la Constitució del 78, que està vigent en dia d'avui. I en aquests comicis van sortir personalitats polítiques, no?, que tots coneixem, com el propi Adolfo Suárez, Felipe González, del PSOE,
2: sí, sí.
3: Santiago Carrillo, dels comunistes, Manuel Fraga, fundador del Partit Popular, i fins i tot l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, que es va presentar per Pacte Democràtic de Catalunya, que incorporava Convergència Democràtica de Catalunya.
2: No, sí, sí, la veritat és que una família de molt xula, perquè a més va participar gairebé un 80% de la població,
3: Va tenir molta participació perquè precisament eren les primeres després del
2: Totalment.
3: Franquisme.
2: La gent havia... tenia ganes de votar.
3: Sí, hi havia també una campanya publicitària molt
2: però
3: gran.
2: Però ara és impensable, un 80%, jo crec. Ara sí, que ara estem sobre els 50, 60.
3: 70, jo crec que els 70, ara no ho sé. M'has pillat ara, però jo crec que sobre els 70, 60, 70.
2: Jo crec que una mica
3: 60,
2: menys,
3: 70,
2: no ho sé. Però bueno, sí que a la primera doncs feia més il·lusió votar.
3: Bueno, sí que és veritat, igualment cap al moment històric sí que són uns números que ara sí que no veuríem, no? Què més? 18 de juny, aquest dijous es complien 211 anys de la batalla de Waterloo, que va suposar la caiguda de Napoleó, no? Derrotat per la setena coalició. Un dia després, el 19 de juny, però del 2014, es compliran 12 anys aquest divendres de la proclamació del rei Felip VI com a monarca espanyol, després de l'abdicació del seu pare. I per acabar, el 25 de juny es compliran 17 anys de la mort del rei del pop, de Michael Jackson.
2: De nostre estimat Michael Jackson, que escolta, amb la seva pel·lícula ho està petant,
3: Sí, t'anava a dir, ara hem fet la pel·lícula, no he tingut oportunitat de veure-la.
2: Michael, que diuen que és molt xula, tot i que no parla gaire dels temes tenebrosos.
3: Ja.
2: De Michael Jackson simplement és per recordar la seva figura musical. Prou.
3: No aprofundit. Tu l'has vist?
2: No l'he vist, però és el que m'han comentat.
3: Vale.
2: És el que m'han comentat, però que és xula, que és disfrutable.
3: Bueno, apuntem la recomanació.
2: L'apuntem, i tant que sí que l'apuntem. Ara sí, Jesús, és el moment, no? Ara és el moment d'endinsar-nos en aquesta història de l'Estatut del 2006. On comença tota aquesta història?
3: Doncs mira, hem de parlar... Primer de tot, ens hem de remuntar a l'any 2003, no? Fa 23 anys. Aquell any hi havia eleccions al Parlament i eren els darrers anys de Jordi Pujol, que l'hem mencionat al principi, no? Com a cap de la Generalitat. Va governar Catalunya aproximadament uns 23 anys, que era un quart de segle. O sigui, va ser...
2: sí,
3: que seria impensable.
2: Totalment. Que un president...
3: Que una figura política estigués tant de temps. Sí,
2: certament.
3: Jordi Pujol era de Convergència i Unió, vale? I bueno, va fer un pas endavant... Bon, pas enrere, no? Millor dit. I va col·locar a Artur Mas com el nou candidat a presidir la Generalitat per les eleccions, com dèiem, del 16 de novembre del 2003. Era un moment en què Convergència i Unió ja estava perdent força, no? És graciós perquè mentre Espanya sempre s'ha parlat del bipartidisme, aquí a Catalunya era Convergència, o sigui, no hi havia gairebé... No tenia rival, gairebé.
2: Sí, totalment.
3: I el 95 perd la majoria. Són les primeres eleccions en les que perd la majoria i es veu obligat a investir, o sigui, a ser investit amb suports o bé amb abstencions, no? En majories simples i de més. De fet, el 99, 4 anys més tard del 95, no? El 99, Pujol perd les eleccions en nombre de vots, no d'escons, sinó en nombre de vots, i aconsegueix governar amb el suport del Partit Popular, perquè en aquell moment tenia molt bona relació
2: amb
3: l'Estat.
2: Sí, dreta, no? Catalana, dreta espanyola, es van juntar en aquest cas, oi?
3: De fet, Convergència jo crec que era un partit molt important amb les relacions amb l'Estat, no? En l'antiga Convergència, la de Pujol, no?
2: Sí.
3: Amb l'Aznar, no? En el 2003 també, una mica la mateixa dinàmica, Convergència i Unió continua perdent vots, guanya en nombre d'escons també el 2003, però aquí no troba cap suport perquè amb el Partit Popular no donen els números. I no hi ha cap altre partit de la cambra que l'aconsegueixi...
2: Que doni suport, no?
3: En aquest cas ja parlem de l'Artur Mas, el 2003, perquè el Pujol, com dèiem abans, fa el pas enrere.
2: Per tant, primeres eleccions amb Artur Mas al capdavant de Convergència i no tenen la capacitat de formar govern.
3: No tenen la exactament, sí, sí. En canvi, els que sí que troben una manera de pactar són les tres esquerres. Mm. El Partit Socialista, Esquerra Republicana i Iniciativa. Que avui Iniciativa vindria a ser com l'equivalent als comuns.
2: Sí,
3: no?
2: sí.
3: Que trobem avui.
2: Aquí neix el famós tripartit.
3: Exacte, que de fet, quan el 2024, ara, si van guanyar les darreres eleccions, sí. El Partit Socialista, ja, o sigui, el pacte, o sigui, el govern que hi ha ara... No,
2: també és un tripartit.
3: És el tripartit.
2: Més o menys,
3: bueno,
2: sí.
3: No és el mateix perquè no estan a les conselleries,
2: clar.
3: Però ve a ser com molta gent recordava el tripartit.
2: Sí,
3: no?
2: Exacte.
3: En algunes coses. Com dèiem, els comuns, Iniciativa, que ja no existeix, es va transformar després en els comuns. No? Mm-hmm. És un projecte que ha anat cap aquí.
2: Sí, sí. El que abans es coneixien com els verds.
3: Iniciativa els verds, sí. Iniciativa, sí. ICV, sí,
2: exacte.
3: Sí. De fet, només cal veure, per exemple, el David Cid, que és un diputat dels comuns, que era coordinador d'Iniciativa i ara és diputat dels
2: clar,
3: comuns. Per
2: sí,
3: tant,
2: sí.
3: Molts van emigrar també a l'ecosistema dels comuns. Com dèiem, aquesta unió de les tres esquerres es coneix com el tripartit, el pacte del Tinell, no? Perquè el van fer hi ha un edifici, ara no recordo molt bé, a Barcelona, hi ha el Palau del Tinell o és del... Bueno, estava al centre de Barcelona.
2: Aquí m'agafes.
3: Sí, m'has agafat.
2: Em sona, eh? Sí, em sona, això, eh? Però sí que em sona.
3: M'ha agafat una mica despistat, però bueno, el nom ve d'un edifici històric de Barcelona. I té com a proposta estrella la reforma de l'Estatut del 79.
2: Vale.
3: El Partit Socialista es presenta ja en aquestes eleccions, Pasqual Maragall, no? Que no l'hem dit, que és el president de la Generalitat, té com a proposta reformar aquest Estatut perquè deien que era, bueno, que eren uns nous temps i que el text del 79 doncs, estava antiquat, estava passat de moda i s'havia d'ajustar mm-hmm. als nous temps i fer-ne un de nou.
2: Per tant, els socialistes, no, de la mà de Maragall, guanyen aquestes eleccions juntament amb el tripartit, després formant govern amb el tripartit, amb la gran proposta, el gran cavall de Troia, no podríem dir, de fer un nou estatut, eh? Era la gran proposta.
3: Aquesta era la idea central. Sí que és veritat que, matiz, no guanya, o sigui, el Partit Socialista no guanya les eleccions,
2: mm-hmm.
3: la guanya en nombre de vots, però troben els escons mm-hmm. per fer la majoria, no? Els treballs parlamentaris, bueno, Pasqual Maragall és investit el desembre del 2003, i 2003, fixa-t'hi que parlem del
2: sí, sí,
3: 3
2: sí.
3: anys abans de la efemèride en qüestió.
2: Aquestes coses van amb temps.
3: Sí, sí, sí, de fet sí. Els treballs parlamentaris per fer-ho possible comencen al Parlament al principis del 2004, concretament al febrer.
2: Vale.
3: Vale, 2 mesos després de la investidura de Pasqual Maragall com a president. Aquesta feina s'allargarà durant un any i mig i ens plantem al setembre del 2005, que és el següent punt en aquesta mm-hmm. història, no? És una molt bona feina en un inici perquè és capaç de plegar a tots els partits del Parlament, inclús al Partit Popular. No? En aquell moment no estava Ciudadanos, tampoc estava bueno, ni Vox ni
2: Aliança.
3: No, aquesta gent encara està integrada, diguem, a altres partits. Però bueno, en un principi és bona feina perquè, com diem, tracten d'aplegar, sí, de fer una...
2: Sí, un quòrum, no? Entre tots els partits.
3: Unanimitat.
2: Unanimitat, sí, això, unanimitat. Paraula molt política, eh?
3: Sí.
2: Unanimitat.
3: Per això no em sortia. Convergència també en un principi discrepava. Si van començar les discrepàncies, no? El Partit Popular va marxar de les negociacions perquè considerava que estava agafant un aire molt autonomista, massa autonomista.
2: Mm-hmm.
3: I Convergència i Unió també discrepava en un inici amb el model de finançament, un punt que era el model de finançament, però va acabar donant-hi suport en la vigília de la votació del Parlament. És a dir, d'aquestes negociacions que s'estenen fins a la matinada, al Palau de la Generalitat i tal, doncs Convergència i Unió, Artur Mas, dona el suport definitiu a l'Estatut, que primer ha de passar pel Parlament, en la vigília del 30 de setembre,
2: vale.
3: Que és el dia que l'aproven al Parlament.
2: Per tant, una mica in extremis això va anar.
3: In extremis completament, i va ser, o sigui, el principal escoll era el tema del finançament, no?
2: Mm-hmm.
3: Finalment, el 30 de setembre, el Parlament dona llum verd al nou text, amb els vots a tots els partits, excepte del Partit Popular, 120 vots a favor i 15 en contra.
2: Vale.
3: És un suport bastant ampli.
2: Home, no? Rotund, gairebé rotund.
3: Sí, gairebé unanimitat.
2: Unànime, gairebé unànime.
3: Gairebé unànime. Jo crec que impensable aquests números també ara.
2: Ara mateix és impossible. És impossible si
3: molt
2: no es posen
3: difícil.
2: D'acord ni per canviar les rajoles del bany del Parlament, doncs com ens hem de posar d'acord per fer un estatut nou.
3: Bueno, el Partit Popular, com dèiem, considerava que anava massa lluny en termes d'autogovern i també deia que podia afectar la constitucionalitat espanyola.
2: Bueno.
3: Vale? De fet, hi ha una gran controvèrsia a tot l'Estat perquè hi ha diferents actors extrapolítics de l'estil al Consell General del Poder Judicial, al Banc d'Espanya, fins i tot l'Església Catòlica i la Patronal s'hi oposen en un principi, bueno, s'hi oposen durant
2: el procediment,
3: sí,
2: no?
3: Sí, a l'Estatut. Hi ha articles que no agraden i principalment són els que preveuen a Catalunya com una nació, el deure de conèixer el català, hi ha un article que parlava del deure de conèixer català, hi ha un també que és que preveia la creació d'un òrgan judicial que actuava com una descentralització del Consell General del Poder Judicial, per això tampoc li agradava, no? A aquest organisme, i un nou sistema de finançament. Eren els punts més polèmics, no? d'aquest nou estatut. A partir d'ara s'obre un període de negociació amb l'Estat i atenció, perquè aquí hi ha un plot twist, perquè un dels partits que en un principi recolzava i donava suport a l'Estatut es desmarca. Ara en parlarem, vale?
2: Vale.
3: Bueno, el text original, sí, després va al Congrés, no? Perquè el Congrés ha de fer una primera validació del text. O sigui, ha d'aprovar continuar-ho tramitant, no?
2: Vale.
3: Com presidir-ho per no entrar massa en el trap. I a partir d'aquí comencen les negociacions d'entre la Generalitat i l'Estat per acabar de polir, no? I acabar de redactar aquest estatut perquè s'ajusti a tota la legalitat
2: clar,
3: espanyola
2: clar.
3: I de més, no? I és en aquest punt quan Esquerra Republicana surt de les negociacions perquè considera que s'ha retallat massa l'estatut. Hi ha molts articles que doncs, bueno, es treuen, no? Entre...
2: Clar, en aquest procés, no?, de portar-lo al Congrés, de mirar els articles amb juristes, suposo, de l'Estat espanyol i també, perquè clar, han de donar suport als polítics del Congrés dels Diputats de Madrid, doncs molts articles i molts textos d'aquest estatut acaben modificant-se fins al punt que Esquerra diu no, això ja no és el que vam fer, no?
3: Esquerra es transmarca precisament perquè veu que el text original i el text resultant al final són molt distants, o sigui, hi ha diferències molt grans.
2: D'acord.
3: Aleshores, el que passa és que, bueno, Esquerra surt de les negociacions, però el Congrés pot sortir endavant, pot tirar endavant perquè aconsegueix els vots del Partit Socialista, aconsegueix els vots de Convergència i Unió al Congrés, i bueno, els partits que hi donen suport doncs sí que aconsegueixen com...
2: Tirar-ho endavant.
3: Per tant, tampoc és com... O sigui, en un principi, si profunditzes molt, doncs en aquell moment seria bastant polèmic, no?
2: Però... Clar, perquè també, home, provoca ja una crisi interna dins del tripartit.
3: Sí, perquè després al final seria la fi del tripartit.
2: Va durar poquet, sí.
3: El 30 de març del 2006, definitivament el Congrés aprova l'Estatut, el text final, amb els vots en contra d'Esquerra Republicana i el Partit Popular, entre altres partits més petits, a cadascú amb un tema, o sigui, voten en contra, però per motius completament diferents.
2: Sí, perquè
3: creuen que és massa autonomista i massa sobiranista, potser, i Esquerra Republicana perquè considera precisament que és molt poc autonomista. I el 10 de maig, finalment, ho fa el Senat, que ho acaba de ratificar. El Senat sí que Esquerra s'absté, i s'absté perquè, si no, els números no hi donaven.
2: Mira,
3: I faciliten, perquè si no, doncs no volien ser tampoc una...
2: Sí, i a més, si el Senat et diu que no, ho tornes a portar
3: al Congrés
2: i s'hagués tornat
3: sí,
2: a portar.
3: Bueno, és una manera de fer-ho més lent, no?, el tema.
2: Exacte.
3: A partir d'aquí, Pasqual Maragall ha de triar una data per fer un referèndum, com establia l'Estatut vigent en aquell moment, del 79, i triar el 18 de juny del 2006, que és l'efemèride.
2: Molt bé.
3: Molt resumidament, el resultat és àmpliament acceptat per la ciutadania. Tenim un 73,9% de sís i un 20,8% de nos, i una participació que no arriba al 50%, per cert.
2: Mira, abans parlàvem de participacions.
3: Sí, aquesta sí que va ser
2: baixa,
3: fluixeta. El 9 d'agost del 2006 es fa efectiva la seva entrada en vigor i, bueno, doncs el Partit Popular decideix presentar uns recursos al Tribunal Constitucional. Mm-hmm. De fet, no sé si tens la imatge de Rajoy recollint firmes a la plaça del Sol.
2: Mira, no me'n recordava, però sí que és cert.
3: Pues, imatge d'això, no?
2: Sí, és veritat.
3: Imatge tan mediàtica aquesta del Rajoy.
2: Clar, en aquest moment, a Espanya... Qui mana? Felipe González, encara?
3: Zapatero. Parlem de Zapatero. Mm-hmm.
2: Sí, també sí. Anem molt enrere, sí, clar.
3: Sí, sí, sí, perquè va passar Aznar i tot.
2: Sí, clar. Sí, mm-hmm. Sí. Zapatero.
3: Què ha passat després? Ja per acabar, doncs que el Partit Popular, com dèiem, va presentar recursos d'inconstitucionalitat, mm-hmm. Aquesta paraula tan llarga.
2: La paraulota.
3: Contra un grapat de 187 articles de l'Estatut i 4 anys més tard, el 28 de juny del 2010, que ben bé també podria ser una efemèride, depèn com ho veiem, no?
2: Sí, perquè
3: entra dintre de les dues setmanes, el Tribunal Constitucional dicta una sentència. Diu que manté el terme nació que hi ha al preàmbul, però recorda que no té una eficàcia jurídica, és a dir, mm-hmm. que no té un pes jurídic, no? Però ho manté en el text
2: original.
3: Declara 14 articles com a inconstitucionals, d'entre ells el referit a crear l'òrgan jurídic propi, mm-hmm. aquest que suposava el Consell General del Poder Judicial.
2: Per tant, dels 180, més o menys, que havies dit, no?, que són bueno, portats a la justícia, són només 14 els que acaben defallint. Sí.
3: 187, al final són 14.
2: Bueno.
3: Gairebé ni un 10%, no?, més o menys.
2: Sí, menys del 10%, no?
3: Sí. Parlem de l'òrgan jurídic propi, de la prioritat de l'ús del català a l'administració, que era un mm-hmm. altre article que també declaren inconstitucional, i articles que donaven més independència fiscal a Catalunya, entre altres, no? Per fer un resum. Això va propiciar una manifestació multitudinària a Barcelona el 10 de juliol del 2010 sota el lema Som una nació, nosaltres decidim, que hi ha qui considera, molts politòlegs i molts estudiosos consideren que és l'inici, el germen, no? del procés.
2: Sí, és l'embrió.
3: Sí, de fet ara la premsa, bueno, s'està fent una mica eco aquests dies d'aquesta efemèride, no? Perquè és molt, a nivell polític a Catalunya és molt important.
2: Xifres rodones ens agraden.
3: Xifres rodones, i també hi ha premsa que no es vol agafar els dits i diu, bueno, ho tractarem una mica per sobre, tal. Però bueno, si t'hi fixes en la premsa, hi ha una mica de dualitat a l'hora de tractar
2: el tema. I més quan arribi el 19, no? Doncs ho veurem encara més.
3: Sí, de fet, bueno, aquesta setmana jo crec que ja hauríem de començar. Jo ja he vist algun.
2: Algun
3: diari. Sí, sí. I ja ho tenim tot.
2: No, la veritat és que és superinteressant, a més, veure com aquest estatut, no?, que es va començar a fer el 2003, realment acaba el 2010 amb aquesta resolució, no?, del Tribunal Constitucional. I també interessant aquesta nova efemèride, no?, dins de l'efemèride, una altra efemèride, que és aquesta, que és el primer embrió del que podem dir que va ser el procés.
3: Va ser l'inici de tot, sí.
2: La veritat és que és super, super interessant. Jesús, gràcies per venir avui aquí al Refugi de Ràdio d'Esvern. Gràcies per tornar-hi, perquè t'havíem trobat a faltar 3 mesos.
3: Gràcies per acollir-me un altre cop.
2: Portes obertes, clar que sí, i ja està. Després de 3 mesos esperem que ara no ens facis esperar 3 mesos.
3: No, ara ens veurem en 2 setmanes.
2: Perfecte. Molt bé, doncs Jesús, gràcies per tot.
3: Gràcies, Jaume.
2: Que vagi bé.
3: Adéu.

0: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
1: Tu sí?
0: Esclar.
2: Marcel, cada cosa on toca, eh?
1: Esclar.
3: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
4: I ara fem una petita pausa musical. Anem a escoltar Espurna, de Stay Homes i Figaflowers. Estoy envuelto en llamas.

0: Com ens agrada aquesta cinta, clar.
1: A mi m'encanta, perquè a més suposa que jo estic aquí. Com estàs, Jaume? Què tal?
0: Doncs molt bé, sí, exacte. Sentim aquesta musiqueta. Escolta, ja és impossible no pensar en tu, Clas. Jo estic molt bé, content de tornar-te a tenir aquí al refugi de Ràdio Llesvern. Tu què tal? Com ha anat aquesta setmaneta que no ens hem vist?
1: La veritat és que molt bé, i avui

0: de què estem parlant, i és que estem parlant del Mundial de Futbol, i avui escolta, parlarem de...
1: Ara mateix està jugant a Espanya.
0: Exacte, sí, sí, acaba de començar gairebé 10 minutets.
1: Sí, sí, sí, fa una estoneta, però escolta, ja està jugant al Mundial a Espanya, està fent el seu debut contra Cap Verd, que esperem que vagi bé. Però avui, què farem exactament amb els Mundials?
0: Avui parlarem una miqueta de la història d'aquest campionat, perquè és el més rellevant, potser, a tot el món esportiu i, com a mínim, el més mediàtic. I abans de començar, tu i jo tenim la mateixa edat, llavors et preguntaré, dels que has vist, quin és el Mundial que més t'ha agradat?
1: A veure... Haig de dir el 2010. Haig de reconèixer també que no me'n recordo molt bé del tot, perquè clar, teníem 7 anys, érem una mica petits, una mica... Ja tens unes memòries, no? Ja tens alguns records,
0: jo però... només, nítid, només me'n recordo de la final.
1: Exactament el mateix, clar, estàvem a dir exactament el mateix. Me'n recordo de viure la final al meu poble i me'n recordo de celebrar-ho amb la meva família, però poc més, la veritat. Però així que tingui més record, diria que potser em quedo amb l'últim. Em va fer molta il·lusió que guanyés Messi.
0: Sí, la veritat és que sí, i sí, va ser una coronació molt, molt, molt top. Però bueno, comencem?
1: I tant. No, no m'has dit el teu...
0: Ah, bueno, el
1: meu
0: t'he de dir, clar, 2010 ho tinc una mica més difós, perquè sí que és veritat que me'n recordo de la final, però t'he de dir que el de 2014 em va agradar molt, moltíssim.
1: Sí, sí, també va ser molt xulo. Però escolta, ara sí, podem...
0: Comencem?
1: Podem començar, jo crec que si no, estaria bé. Vinga, som-hi.

0: Lògicament, tot té un inici i el de la Copa Mundial va ser a la terra més passional per aquest esport, jo crec, pel futbol. Amèrica Llatina, no sí, podia ser d'una altra sí, manera. Sí. De fet, aquests primers mundials, tant el del que parlarem ara com els següents, el de França 1930... No, l'Itàlia 1934 i el de França 1938, comptaven amb molts pocs participants degut a la gran quantitat de distància que havien de fer algunes seleccions, i és un dels motius pels quals seleccions icòniques com Espanya, Anglaterra o Alemanya no van participar en aquesta competició, en aquesta primera edició del mundial.
1: Vale.
0: Com a anècdota t'he de dir, per a qui no ho sàpigui, concretament aquest mundial és el d'Uruguai 1930, vale? O sigui, és el primer de tota la història i queda fet la propera edició de la Copa Mundial després d'aquesta de 2026, és el centenari. Llavors, com a anècdota, és l'únic cop a la història dels mundials que es va celebrar amb seleccions impars. 13 seleccions van participar en aquesta edició, de manera que es va instaurar una fase de grups una mica estranya. O sigui, és a dir, eren 4 grups, però un tenia 4 equips, un altre tenia 3... Bueno, era una mica
1: complicat, no?
0: Una mica complicat.
1: Per tant,
0: sí.
1: Era el Mundial amb 13 seleccions, primer de la història, Amèrica Llatina, però no hem dit exactament on, a Uruguai.
0: A Uruguai, exactament, sí, sí. Al final, el partit decisiu va ser la final, com a tal, va ser entre Argentina i l'anfitriona, els uruguaians, que van guanyar 4-2 i que es van emportar, segons ells, perquè això és una cosa que té molt de polèmica, el seu tercer títol mundial.
1: El tercer.
0: T'explico per què.
1: Sí, explica'm.
0: Una de les claus d'aquesta polèmica és que abans de que existís el mundial, el campionat que determinava qui era el campió del món al futbol eren els Jocs Olímpics. I Uruguai va guanyar la medalla d'or a 1924 i a 1928.
1: Ostres.
0: O sigui que ja es considerava una mica el campió del món. Mm-hmm. I dic, vale, doncs no és la primera, és la tercera estrella, i que ja dir, som clar, campions clar, del clar, món clar. I...
1: Escolta, doncs quina selecció més potent tenia l'Uruguai, no?
0: Érem, diguem-ne, la major potència en aquell moment del futbol. Sí, sí que és veritat que en aquell moment també estava Itàlia, estava França, estava... moltíssimes seleccions molt potents.
1: Bueno, Anglaterra, no? Que és on va néixer el futbol.
0: Sí, però Anglaterra no va tenir tanta potència en aquesta època. Mm. Sí que és veritat que, per exemple, tenia més Espanya, Pichichi, Zamora, Ricardo Zamora, tots aquests futbolistes, vale, que també eren, mm-hmm, eren molt importants.
1: És curiós, sempre m'ha semblat curiós que l'Uruguai, amb crec que són 3-4 milions de persones, sempre ha estat entre les seleccions més potents del món, eh?
0: Sí, sí, sí. Sí que és veritat que no portaven molts bones edicions, a veure què tal aquesta de 2026, però sí que és veritat que sorprèn que un país tan petitón tingui tanta potència a la història del
1: total
0: del futbol. Passem al següent.
1: I tant, anem.

0: Bueno, clar, està claríssim, no?
1: Sí, ja he fet una mica d'espoiler amb la cançoneta, i és que fem un salt en el temps una mica gran, i em fa una mica de pena perquè el Mundial té moltíssimes anècdotes molt xules de la història. Hem omès el del 38, el del 50, el del 54, que són anècdotes molt, molt xules. Per exemple, el 54 va haver una remuntada històrica d'Alemanya contra Hongria que no s'esperava ningú i va suposar el primer Mundial. Però bueno, ens anem a una de les seus per l'edició d'aquest any, i és a dir, a Mèxic, que ja va ser el 1970 la seu on Pelé va guanyar el seu tercer Mundial en la seva carrera. Mm-hmm. Pelé, estem parlant d'un dels probablement 3-4 millors jugadors de la història. O sigui que... estem parlant d'un...
0: I per molts, considerat el millor jugador de la història.
1: Sí,
0: per
1: sí.
0: Tant, estem parlant d'una figura que jo crec que tots coneixem i una figura capdalt en el futbol mundial. Eh?
1: Exacte. I si parlem de Pelé a la història del futbol, hem de parlar d'un altre mite d'aquesta competició mundialista i del futbol en general. Diego Armando Maradona.
0: El Diego.
1: El Diego, el dios pels argentins. Argentina venia d'haver fet un paper molt discret a Espanya 82, però comptava amb una plantilla somniada. O sigui, estem parlant de que tenia, a part de Maradona, tenia a Burruchaga, tenia a Ayala o tenia a Valdano, entre d'altres. O sigui, estem parlant de que era la candidatíssima. Uh-huh. Es va carregar a Uruguai als vuitens de final i el clima d'aquest Mundial, o el moment que més se'n recorda la gent, van ser els quarts. Per sort i per capritxos del destí, es van enfrontar Anglaterra i Argentina en aquests quarts de final amb tot el que arrossegaven de la Guerra de les Malvines. És com si just per a que els oients que no estiguin molt posats a la història del futbol ho tinguin pel cas, és com si ara mateix es tingués molt ràpid la pau entre Ucraïna i Rússia sí. Just després fessin una... es trobessin una competició d'estil mundial, estil Eurocopa.
0: Sí, clar, que seria un partit, doncs, bueno, amb una certa tensió, no?
1: Una tensió molt important i es va notar molt. L'actuació de Maradona va ser excelsa. Primer va marcar el gol de la famosa mà de Déu, que li dona la mà, que ara amb el VAR estaria completament anul·lat. I després, prefereixo no parlar jo, sino que ho escoltin.
2: Arranca por la derecha el señor del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Burruchaga, siempre Maradona.
1: Estem parlant de que en aquest partit... Els dos gols més icònics de tota la història de l'esport, del futbol, van ser anotats en aquest mateix partit i que finalment va acabar amb Argentina com a campiona del món després de guanyar a Bèlgica a les semifinals i a Alemanya per 3-2 a la final a l'Estadi Azteca. I no sé si et sona el que ve ara, però que crec que la cançoneta que sonarà ens porta a tots molts records.
0: Abans de pensar aquests grans records, m'agradaria comentar una mica aquesta efemèride o aquesta cosa històrica que va tenir aquest partit entre l'Argentina i l'Anglaterra, que és això que tu deies, no? Dos dels gols potser més recordats de la història de tot el futbol es van donar en el mateix partit, eh?
1: Sí, exacte.
0: Un, per la seva malifeta, no? Podríem dir, per la seva trampeta, no? Aquest gol amb la mà, i l'altre...
1: I l'altre, just pel contrari, exacte. Perquè estem parlant de que és un dels gols més bonics de tota la història i que també per context, per rival...
0: Total.
1: Per la situació, o sigui, estem parlant de que són uns quarts de final de la Copa Mundial, o sigui, és el major escenari on tu tens per demostrar el que vals com a jugador. Sí, i Maradona agafa la pilota al centre del camp, se'n va de tot l'equip d'Anglaterra, se'n va del porter i
0: i fa un pas a la red.
1: Sí, o sigui, és un gol preciós que a mi me'n recorda, salvant les distàncies, el que va marcar Messi contra el Getafe el 2007, per exemple.
0: S'ha comentat molt i clar, la veritat és que són molt similars, però s'ha de dir que un és contra el Getafe i l'altre és contra Anglaterra.
1: Contra Anglaterra, a uns quarts de final del Mundial, sí.
0: Això s'ha de veure. Però bueno, sí, no, és molt sorprenent, no, aquest partit, perquè té tota aquesta part històrica, part del conflicte i a part la malifeta de la mà i la genialitat d'aquest gol de Maradona. Però ara sí... Anem amb una cançoneta que jo crec que almenys ens posa una mica els pèls de punta.
1: Una miqueta.

0: las murallas.
1: Abans de començar, jo crec que hem de parlar de lo icòniques que són algunes cançons del Mundial, eh? O sigui...
2: Són tan especials, ens porten tants records, no?
1: És que és això, o sigui, tothom escolta... De fet, va sortir de festa fa poc i van posar el Waka Waka un altre cop.
2: És que el Waka Waka...
1: Bueno, exacte.
2: És impressionant com 16 anys després, encara l'escoltes, encara et remou per dintre.
1: Sí, sí, sí. Doncs ens anem a l'Àfrica per primer cop a la història del Mundial de Futbol i concretament al sud del continent. Aquest Mundial va ser un dels més peculiars de tota la història. Va? Primer, no sé si tu has jugat mai amb la famosa Jabulani,
2: sí,
1: o
2: sí,
1: tots
2: sí, sí, sí.
1: Aquests efectes raros que feia com de pelota de vòlei... De...
2: La Jabulani, per la gent que no ho sàpigui, era la pilota,
1: del Mundial. Mundial. Sí,
2: feta
1: sí.
2: Per Adidas. I escolta, per què era tan curiosa i tan especial?
1: Diguem-ne perquè feia molts efectes molt estranys pels porters. Maradona es va queixar de que no votava, no s'elevava. I de fet, l'únic que va aconseguir domar-la entre moltes cometes va ser el Diego Forlán, que va acabar com a pilotador d'aquest Mundial.
2: Totalment.
1: Bueno, o sigui, també hem de parlar d'històries una mica que potser són més... bizarras, per dir-lo d'alguna manera. La mà de Suárez contra Ghana, just per evitar que perdés Uruguai i que va guanyar després amb un panenca del Loco Abreu contra Ghana. Corea del Nord i que el seu govern es va inventar qui va ser el campió del món, tot perquè van jugar un partit contra Brasil, van jugar molt bé, el següent va ser contra Portugal, va ser el primer televisat, els hi van fotre un 7-0 i es pensen que la campiona del món 2010 va ser Portugal.
2: Mira. Sí, sí, sí, sí. No, la veritat és que el Mundial de 2010 està, bueno, plegat d'històries com aquesta, històries supercurioses, i també ara, no m'imagino ara Corea del Nord en un Mundial, clar.
1: Doncs va participar-hi, a molts,
2: sí, sí, sí,
1: aquest,
2: per això.
1: El 66 també, però més que perquè participés Corea del Nord, jo crec que el Mundial de 2010, a més de pel campió, jo crec que també s'escolta, se'n recorda per aquest soroll. Les famoses bubucelas, que jo crec que a tots ens posaven una mica al cap com un tambor, o sigui...
2: Sí, que semblen abelles, però no.
1: No,
2: són unes trompetes típiques de Sud-àfrica, no?
1: Exacte, sí, sí. Però bueno, anem a parlar ja del campió, perquè en aquella edició venia una selecció que ja havia guanyat l'Eurocopa 2 anys abans, amb gol de Fernando Torres, i que mica a mica van avançant rondes. Va perdre el primer partit contra Suïssa, va guanyar 2-0 contra Honduras i 1-2 contra Xile, i després contra Portugal, Paraguai i Alemanya, tots els partits els va guanyar per 1-0. Mm-hmm. És a dir, que estem parlant de que era una selecció que, tot i que el resultat era molt curt, sempre avançava de rondes, i que aquella selecció d'Espanya jugava molt bé. O sigui,
2: sí,
1: Iker Casillas, Carles Puyol, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, David Villa... Bueno, en fi, estem parlant de que jo crec que és la millor generació de tota la història d'Espanya.
2: Totalment.
1: La final va ser contra els Països Baixos en la primera final, no la primera fase final que va disputar Espanya, sinó la primera final com a tal. Abans ja va disputar la lligueta final al 1950 contra Brasil, Suècia i Uruguai, i va quedar quarta per aquesta lligueta, però ja va arribar a aquestes semifinals, entre cometes, i va ser el primer cop que va jugar el partit decisiu contra una altra selecció.
2: Era el primer cop que Espanya arribava a una final del Mundial com a tal, eh?
1: Exacte, sí, sí. Va ser contra Països Baixos i va ser un dels partits més durs que jo recordo, tant a nivell de faltes com de ganes de guanyar dels dos.
2: Clar, o sigui... perquè era una final una mica inèdita, no? Perquè era cap dels dos països havia guanyat un...
1: Cap dels dos països havia guanyat cap Mundial. Països Baixos va jugar la final contra Argentina i contra Alemanya al segle XX, però no havia tingut la sort de poder sortir campiona. Però bueno, jo crec que d'aquesta final ens hem de quedar amb les dues parades de Casillas, que jo crec que ens van aturar tots el cor.
2: Buah.
1: I la patada de Nigel a Xavi Alonso. O sigui, va desplegar un joc fort com a mínim.
2: Sí, sí, no, holandesos. Està clar que Holanda va fer un molt bon partit, però també un partit molt agressiu.
1: Molt de l'anyero, molt
2: sí,
1: de l'anyero.
2: Sí, recordem aquesta patada de Nigel de Jong just al pit de Xavi Alonso, que crec que va veure la groga i ja està.
1: Sí, exacte. O sigui, estem parlant de que és una agressió, hauria d'haver sigut vermella, no, i la vermella la va veure a Itinga, però una falta a la frontera, sí, de l'àrea, que ja va...
2: Però això va ser
1: a la pròrroga, ja estàvem a la pròrroga. I just a la pròrroga comença una jugada del Jesús Navas, per Cesc Fàbregas... Per Iniesta, li entrega cap a Torres, la centrada no arriba, li cau la pilota a Cesc Fàbregas, i allà el gol d'Iniesta va certificar el primer títol i la primera estrella mundialista per Espanya, i és l'últim cop a la història que ha hagut un campió inèdit a la competició. 2014, 2018 i 2022, les tres han sigut seleccions que ja havien guanyat el Mundial prèviament. I passem a l'última edició, de la que parlarem avui, que ja t'ho he comentat abans, que és el millor Mundial, per mi almenys, que jo he vist a tota la meva vida.
2: Molt bé, anem-hi.

0: Creed.
1: Es parla molt del Waka Waka, però això...
0: Aquest és un temazo.
1: Això és un temacle impressionant. Sí. El We Are One de Pitbull, impressionant.
0: És molt, molt xula aquesta cançó.
1: És una altra cançó que et posa els pèls de punta.
0: Sí, clar. Perquè tens tota la sensació mundialista. Sí, sí, o sigui, sí, tu... Sí. Fiques el Waka Waka i fiques aquesta, saps que estem a any de Mundial. Doncs ens anem també a un altre país, al país del futbol. O sigui, no hem d'anar-nos amb matisos.
1: Amb eufemismes ni res,
0: No, el país del futbol. Perquè estem parlant de que, per mi, és una de les més icòniques, almenys del segle XXI i de tot el món. O sigui, tota la història del Mundial. Seu del Mundial femení de l'any vinent també. I de les bubuceles passem als tambors i a la samba. Brasil sempre ha sigut la meca futbolística, però tenim un problema, i és que el seu país és com que estan completament gafats.
1: Sí, sí.
0: Pots anar-hi a Suècia, acabes campió. Pots anar-te a Corea, acabes campió. Estats Units, campió, amb aquest famós penalti del Roberto Baggio.
1: Sí.
0: Brasil és la més guanyadora per algú.
1: Ha guanyat 5 mundials.
0: 5 mundials, i a veure si guanya el 6è, que potser en aquesta edició també.
1: Escolta, que van una mica així, baix perfil, i compta amb Brasil.
0: I ojo. Però al 1950, ja ho vam comentar abans, ja van patir l'anomenat maracanazo quan Uruguai va guanyar el seu segon títol mundial amb el partit decisiu en aquella famosa lligueta que van jugar els quatre equips entre els quatre semifinalistes i que a Brasil només li valia per empatar. Va ser tan dur el trauma que van canviar el color de la samarreta i molt de temps després, estem parlant de, crec que són 66 anys, 64 potser, 64 anys després, ens anem un altre cop a un Mundial de Brasil i que es va perpetuar la maldició dels campions. Sempre una selecció que havia estat campiona del món va estar eliminada a la fase de grups entre 2002 i 2018, amb l'excepció de Brasil 2006.
1: I per tant, aquí Espanya va pringar.
0: A Espanya va pringar, Itàlia també, i Alemanya, a Rússia també. I després, equips molt mítics d'aquell Mundial, Colòmbia, de James Rodríguez,
1: aquella volea màgica.
0: Aquella volea contra Uruguai. Parlant d'Uruguai, la mossegada de Luis Suárez,
1: sí,
0: Costa Rica, que va arribar-hi als quarts de final després de guanyar a Anglaterra, a Uruguai i a Itàlia a la fase de grups.
1: Clar, veus, aquest Mundial, és el que tu deies, no? Potser el tinc molt més present que el del 2010. Ara tot això que m'estàs comentant m'està fent molta més nostàlgia que quan parlem del Mundial del 2010.
0: És que estem parlant de que va ser un Mundial molt, molt xulo.
1: Sí, és veritat.
0: Però el més icònic d'aquest Mundial, a part de també la participació d'Argentina, que va ser molt bona, Alemanya-Brasil.
1: Sí, home, Estadio... és el gran partit d'aquest Mundial.
0: Sí, Estadio Mineirao, preàmbul de la final. Està parlant de que són les semifinals i tothom deia que d'aquí podia sortir el campió. Tot pintava que seria una festa brasilera a... lògicament, sense pensar en la lesió que va partir Neymar contra Colòmbia i la sanció que tenia Thiago Silva per acumulació de targes. Tothom pensava que podien animar-se una mica i que podien arribar a la final, el seu Mundial, a Brasil, tota la campanya que es va fer, el Jogo Bonito, una Brasil que estava jugant molt bé. Però el problema és que estava la campiona de l'altre cantó i estem parlant de que Alemanya, ja ho hem vist amb el Bayern de Múnich, ja ho hem vist en molts moments de la història, no fa presoners.
1: No.
0: I que va provocar la pitjor golejada de la història de Brasil a tota la seva història. Amb la seva gent, en el seu Mundial, els brasilers van perdre 1-7 després de marxar 0-5 al descans.
1: És que és molt fort, eh? És molt fort. Jo me'n recordo d'estar veient el partit i dir... Què?
0: Jo no tenia què estava passant.
1: La reacció va ser aquesta. Què? Què està passant aquí?
0: O sigui, imagina't, per exemple, tu ets un nen brasiler... que surt del cole, que surt del que sigui. Estàs veient, estàs tot il·lusionat per veure el partit.
1: I 1-7.
0: 1-7, 0-5 a la primera part.
1: També t'he de dir, clar, és que ara mirant-ho en perspectiva, crec que s'entén una miqueta, ho podem arribar a entendre, per la lesió de Neymar. Perquè va ser, el partit anterior va ser?
0: Sí,
1: el de Neymar,
0: sí.
1: Va ser els quarts de final contra Colòmbia. Neymar va estar a centímetres de quedar-se en cadira de rodes.
0: Ja, això és veritat.
1: I jo crec que la part psicològica en aquell moment no la vam tenir en compte, però jo crec que potser va afectar més del que ens pensem als jugadors.
0: I que el seu capità, que era el Thiago Silva, també estava sancionat. Sí, o sigui, sí, estem també parlant de que els dos pilars d'aquella selecció, que sí que és veritat que estem parlant de que, diguem, són dos pilars, però tenia molts bons jugadors. David Luiz, Julio César, Marcelo...
1: Sí,
0: o sigui,
1: sí, no,
0: era una selecció molt potent aquella Brasil. Però també és veritat que tenia just a un Neymar que, si no estiguessin Messi i Cristiano, segurament s'hauria el millor jugador del món, mm-hmm, i Thiago Silva, que sempre és un central molt top, molt, sí, sí, molt top.
1: Bueno, encara segueix jugant per alguna cosa.
0: Exacte. Alemanya va acabar sent campiona del món contra Argentina a la final, gol de Mario Götze al 112, no sé per què me'n recordo de veure la final i de quedar-me amb aquella dada.
1: També una final molt mítica, eh?
0: Molt mítica, també, sí, sí, sí. I jo crec que amb això em fa una mica de pena, perquè, clar, m'he deixat, per exemple, al 94, a la Bulgària d'aquell any, que va ser molt, molt top, sí, sí, i que sí, va acabar, precisament, amb Brasil sent campiona, amb aquesta errada de Roberto Baggio d'ahir, el silencio llegó a totes les cases, sí, d'Itàlia. Sí,
1: sí. També la taronja mecànica de...
0: del Johan Cruyff, de 1974, l'Alemanya de Beckenbauer, que va guanyar aquell Mundial.
1: Són moltes anècdotes.
0: Los, sí, magiares mágicos, al 1950, que va ser el primer Mundial després de la Segona Guerra Mundial. O sigui, n'hi ha moltíssimes anècdotes. El Mundial passat, que va guanyar Messi. Són moltes anècdotes. El Mundial és una competició molt xula.
1: Bueno, escolta, el Mundial encara dura, clar. Potser podem fer una segona part.
0: Potser sí, em sembla bé, m'agrada.
1: A mi m'ha agradat molt i crec que ens hem deixat moltes coses per parlar.
0: M'agrada, sí, sí. Podríem fer un especial mundialista d'on és el passat un altre cop i ja després tornar a la,
1: i tant que sí,
0: a la programació, sí, habitual, però a mi m'agradaria també.
1: A mi també,
0: sí,
1: m'agradaria, clar que sí. Doncs Llibertat Creativa, tu decideixes, és la teva secció, tu decidiràs. Però clar, si ho deixem per aquí avui, gràcies per venir i ens sentim molt aviat.
0: Ens sentim molt aviat, Jaume, que vagi molt bé.
1: Adéu.

I fins aquí el refugi d'avui, fins aquí el refugi del dilluns. Gràcies per ser-hi i gràcies per la vostra confiança. Ens retrobem, com sempre, demà a partir de les 5 de la tarda. Gràcies i fins aviat. Adeu.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Un centenar d'arbres nous reforcen el verd urbà de Sant Just. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 15 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. El Casal de Joves obre les inscripcions pel Casal d'Estiu 2026, una proposta adreçada a joves de 12 a 18 anys. L'Ateneu acollirà una tertúlia sobre l'impacte del canvi climàtic a Sant Just. La sessió analitzarà com pot evolucionar el clima al municipi fins al 2050 i els efectes de l'augment de les temperatures sobre el territori i la població. El Centre de Formació d'Adults de Sant Just obre preinscripcions del 19 al 29 de juny pel nou curs.

Sant Just Desvern continua reforçant el manteniment de les zones verdes amb noves plantacions d'arbrat i actuacions de jardineria arreu del municipi. Durant els mesos de febrer i fins a principis d'abril, s'han plantat un centenar d'arbres en escoles, parcs i diversos carrers on faltava arbrat, amb l'objectiu d'afavorir la regeneració d'ombra natural. Actualment, la via pública compta amb prop de 7.500 arbres, principalment lladoners, tipuanes i mèlies. En paral·lel, també s'han dut a terme tasques de resembra de gespa al Parc Joan Maragall, al Pipicà de Can Sagrera i als parterres de la plaça Antoni Malaret i de la plaça de la Pau. A més, aquesta primavera s'han destinat més recursos de jardineria als passatges interiors de Mas Lluí amb la plantació de nova arbustiva. I està previst que a partir del setembre s'incrementi el personal encarregat del manteniment de les zones verdes de Mas Lluí i dels miralls. L'Ajuntament també ha fet una crida al civisme per preservar aquests espais, recordant la importància de portar els gossos lligats, evitar que accedeixin als parterres de gespa i tenir en compte que els orins poden malmetre les noves plantacions.

Els joves de 12 a 18 anys ja es poden inscriure a una nova edició del Casal d'Estiu Jove 2026, organitzat pel Casal de Joves, que es durà a terme del 29 de juny al 25 de juliol. La proposta ofereix una programació flexible que permet a cada participant configurar el seu propi itinerari, combinant cursos, sortides i activitats gratuïtes segons els seus interessos. La programació inclou cursos intensius de dilluns a dijous sobre diferents temàtiques, mentre que els divendres es destinaran a sortides de dia complet, espais d'oci com Port Aventura, Illa Fantasia o Waterworld. A més, cada matí i tarda s'organitzaran activitats gratuïtes obertes als joves, sense necessitat d'inscripció prèvia. Les inscripcions ja estan obertes i les persones interessades poden obtenir més informació a través del web casaldejoves.com, escrivint a info@casaldejoves.com o trucant al 93 371 0252.

El grup de tertúlies de l'Ateneu de Sant Just organitza una sessió sobre els efectes del canvi climàtic a Sant Just que se celebrarà el 17 de juny de 7 a 9 de la nit a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. La trobada analitzarà com evolucionarà el clima al municipi fins l'any 2050 en un context en què Catalunya registra un increment de temperatura superior a la mitjana global. També s'abordaran les conseqüències que els fenòmens climàtics extrems tenen sobre la població i el territori. L'activitat forma part de la programació del grup de tertúlies de l'Ateneu i és oberta a totes les persones interessades.

0: El Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Just ja ho té tot a punt pel proper curs acadèmic 2026-2027. La responsable del centre, Lorena, ha anunciat a Ràdio d'Esvern que el període de preinscripció s'obrirà del 19 al 29 de juny. Les persones interessades es podran adreçar a l'edifici de les escoles, situat al carrer Montserrat número 2, en horari de matí, d'11 a 1 o de tarda, de 4 a 6.
1: Ara nosaltres, que ja aprofito i avanço informació, el dia 19 comencem les preinscripcions de cara al curs que ve. Són del 19 al 29 de juny. Llavors, en aquestes dates el que fem és, si una persona ha tingut contacte amb aquell ensenyament, sempre es fa una prova d'avaluació inicial. Llavors, en funció del tipus d'ensenyament que el vulgui cursar, doncs són proves d'una horeta o de mitja hora, depèn, on valorem quin és el nivell que correspon per matricular-se. Com fem aquests nivells? Pues, amb el nostre currículum, nosaltres tenim el marc de referència europeu de llengües, no? Llavors a la 1 correspon a uns criteris d'avaluació, a la 2 uns altres, i així igual amb el competi o amb el castellà.
0: Per accedir als cursos, el centre farà una valoració inicial de cada alumne per determinar el nivell que li correspon segons el marc europeu comú de referència per les llengües. L'oferta formativa del proper curs inclou l'aprenentatge d'idiomes i de tecnologies de la informació. Ofereixen anglès en els seus nivells inicials i bàsics, castellà per estrangers, que s'ha incrementat l'oferta amb un nou grup per donar resposta a la gran demanda municipal, i el compètic, informàtica, amb una novetat destacada per aquest curs, ja que el nivell compètic 3 passarà a ser semipresencial, combinant un 50% de classes presencials a la tarda i la resta en línia. Durant l'entrevista, la Lorena ha fet un balanç positiu del curs 2025-2026, en què s'han registrat un total de 258 matrícules. Tot i l'èxit de participació, la responsable ha assenyalat la problemàtica de la manca de personal docent per cobrir baixes mèdiques des del mes de febrer, una reivindicació que demanen solucionada cara al futur.
1: Aquest curs ha anat molt bé a nivell de matrícules. Podem parlar que hem fet unes 258 matrícules al llarg del curs. Això és un número elevat per nosaltres. Quina ha estat la problemàtica? Hem tingut manca de personal docent. Uh-huh. A causa d'una baixa laboral, el departament no ens ha enviat una persona substituta fins fa molt poquet. Llavors això ha fet que alguns grups del centre hagin notat més aquesta manca de continuïtat, aquesta manca de feina. Per una altra banda, hi ha hagut una gran organització i una gran predisposició del personal que fem l'equip del CFA Sant Just d'Esvern, i han sigut els mínims, no? O sigui, aquestes mancances s'han notat, però en un número molt determinat de grups, que han sigut dos. Mm-hmm. Llavors, bueno, dels 15 grups que ofertàvem aquest any, doncs dos han sigut els que més ho han patit.
0: A l'entrevista també han participat la Montse i el Francesc, alumnes i membres del Consell Escolar, que han volgut encomanar el seu entusiasme a la ciutadania. La Montse ha destacat l'alt nivell professional de l'equip docent i, per la seva banda, el Francesc ha recordat que el CFA no és només un espai d'estudi reglat, sinó també un punt de trobada social clau al municipi. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast, que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

0: Les persones interessades a exposar el celler de Can Ginestar durant l'any 2027 ja poden presentar les seves propostes fins al 30 de juny, termini durant el qual romandrà oberta la convocatòria impulsada per l'Ajuntament de Sant Just. Les sol·licituds es poden formalitzar mitjançant un formulari específic, tant en línia com de manera presencial. Un cop finalitzat el període de presentació, la comissió d'exposicions serà l'encarregada d'avaluar les candidatures i determinar quins artistes o creadors formaran part de la programació expositiva de l'any vinent. El celler de Can Ginestar, situat al carrer Carles Mercader número 17, és un espai polivalent de la Casa de Cultura vinculat a la biblioteca, l'arxiu històric i els tallers d'arts plàstiques locals. L'equipament acull habitualment exposicions d'artistes locals i comercials i és un dels principals espais municipals dedicat a la difusió artística. El basquetbolista santjustenc Adrià Rodríguez ha assolit una de les fites més importants de la seva carrera esportiva en debutar oficialment a la Lliga ACB, la màxima categoria del bàsquet estatal. Rodríguez, que s'ha format al Club Bàsquet Sant Just, ha disputat el tram final de la temporada de la Lliga Professional amb el Club de Lleida, consolidant així una trajectòria ascendent basada en el treball i la constància. El debut del jove base a la CB no només va suposar un orgull personal i familiar, sinó que també va coincidir amb un moment clau pel seu equip. Rodríguez va disposar de minuts importants a la pista i va contribuir a trencar una ratxa negativa de derrotes del conjunt lleidatà. El jugador recorda el moment amb molta il·lusió.
1: Bueno, molt bé, molt content. La veritat, ara ja hem acabat la temporada, així que una mica desconnexió del bàsquet, però la veritat que molt content. Una mica, no sé, encara una mica en xoc. Potser no soc del tot realista amb el que he aconseguit, però bueno, intentant-ho gaudir al màxim. Me'n recordo que bueno, l'entrenador em va convocar pel partit i no sabia si anava a jugar-lo o no, però em va donar l'oportunitat i vaig intentar reaprofitar al màxim. Bueno, al final un orgull, no? També va poder vindre la meva família i tot això, doncs al final em vaig sentir molt recolzat, em vaig recordar potser a tots els companys que havia tingut abans. No sé, la veritat que va ser increïble, va ser un moment que mai oblidaré de la meva carrera esportiva. Va passar bastant ràpid, si et soc sincer, la veritat, però sí. va ser increïble perquè va sortir tot bé. Al final també l'equip portava una ratxa de derrotes bastant, que era bastant sòlida i vam aconseguir com sortir d'aquella situació en la que estàvem i va ser perfecte. Vaig debutar, vaig jugar bastants minuts, ho vaig fer bastant bé dintre el que cap i res, vam guanyar el partit que al final era l'important aquell dia.
0: La trajectòria d'Adrià Rodríguez va començar a forjar-se a les pistes del pavelló de Sant Just, on va fer els seus primers passos esportius. Coincidint amb el 70è aniversari de l'entitat local, el jugador recorda amb nostàlgia els seus inicis. Abans de focalitzar-se en el bàsquet, va provar disciplines com l'atletisme i la natació. I destaca la importància de jugar amb amics de l'escola sense la pressió de la competició professional. També reivindica la humilitat i el treball diari que s'aprenen en entitats familiars com el Club Bàsquet Sant Just.
1: Sí, bueno, vaig començar molt petit, sincerament, perquè els meus pares em van apuntar a, bueno, diversos esports, així fer atletisme, natació, també bàsquet, i anar provant, i al final em vaig decantar per fer atletisme i bàsquet, i em van començar apuntant al club de Sant Just, i allà vaig començar la meva primera etapa com a jugador. I la veritat que guardo molt bons records, al final és on vaig començar a jugar. Jugàvem amb els meus amics, potser que anàvem a l'escola junts. No sé, sí, són records molt macos que tinc del club i sobretot de quan vaig estar allà. Al final també em quedava a prop de casa, anàvem allà, ho passàvem molt bé. Els caps de setmana de tant en quant teníem partits, així que ho recordo com, no sé, una època molt, molt xula. Bueno, el més important és que, bueno, quan ets tan petit, jo crec que el més important és passar-ho bé, no? Anar amb els amics, tindre ganes de jugar, intentar, sí, la competició és una mica com, queda com una mica segon pla, potser, però igualment no sé, al final, en aquestes edats jo crec que s'ha de disfrutar el que estàs fent i és el que recordo més d'aquella època, potser.
0: Després de passar una etapa formant-se i entrenant-se intensament als Estats Units, el base santjustenc es planteja la pròxima temporada amb l'objectiu de consolidar-se a la Lliga Espanyola i assumir un rol més rellevant dins l'equip. A llarg termini, Rodríguez manté el somni d'arribar a representar la selecció estatal absoluta en grans competicions internacionals. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La Biblioteca Joan Margarit acollirà el 16 de juny la presentació del llibre Amore, de l'escriptor Pablo Wessling, en un acte que tindrà lloc a la sala Isidor Cònsul de Can Ginestar a partir de 6:45 de la tarda. La presentació s'emmarca en les activitats organitzades amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i comptarà amb la participació de la periodista santjustenca Núria García, que entrevistarà l'autor. L'obra és una comèdia romàntica contemporània que aborda les relacions amoroses entre persones del mateix sexe des de la quotidianitat. Amb aquesta proposta, Wessling busca allunyar-se dels drames i estereotips que sovint han caracteritzat la ficció vinculada al col·lectiu LGTBIQ+. L'activitat és organitzada per la Biblioteca Joan Margarit amb la col·laboració de l'Ajuntament i es desenvoluparà fins a les 8 del vespre. La Vall de Sant Just acollirà el proper dissabte 20 de juny la 5a edició de la Vall Festival, una iniciativa que va néixer el 2019 amb la voluntat de crear un espai on la música i la cultura dialoguin amb l'entorn natural. Després d'haver de suspendre l'anterior edició a causa de la pluja, els organitzadors de l'esdeveniment han decidit renovar completament la programació d'enguany de forma molt orgànica. L'edició d'aquest any comptarà amb 6 propostes artístiques repartides en 2 escenaris a la zona del Molí Fariner. L'escenari del Molí oferirà un format més recollit per les bandes, mentre que l'escenari del CUP, situat a la part de dalt, cap a la Bonaigua, es destinarà a les propostes electròniques per tancar la jornada amb energia i ritme.
2: De fet, l'escenari del Molí crec que és una de les grans fórmules d'èxit que hem tingut perquè ha connectat des del primer moment amb el públic. És un espai que creiem que ja és com una mena d'escenari natural i funciona molt bé ja des de la primera edició. Llavors vam prescindir en aquesta de l'escenari més gran que teníem, que hi havia un escenari de muntatge, i deixem les propostes com més de banda per a la zona del Molí, i després hi haurà un escenari d'electrònica que quedarà la part més oberta de la zona del Molí, més a dalt, diguéssim, abocada cap a la Bonaigua, i és on hi haurà tota aquesta proposta, en la qual entre les actuacions dels artistes estarem els digis residents del CUP i potser alguna sorpresa, posant música entre sessions també per dinamitzar una mica el festival i que mai pari la música. Així tothom podrà gaudir de totes les, bueno, de tots els esdeveniments musicals sense haver de limitar-se a veure'n un o un altre i escollir.
0: Entre els artistes confirmats destaquen Quirebla, projecte en solitari del Sant Justen Guillem Albaric, que obrirà el festival a les 6 de la tarda amb el seu univers electrònic i íntim. També actuarà D'Amor i de Mort, un duo d'electrònica pop experimental amb un directe de format performàtic i d'avantguarda. També veurem Galgolento, veu personal de l'escena independent catalana que fusiona rhythm and blues, indie i hip-hop, i la 126 i Balma, que són dues propostes que portaran el pop-rock, el punk i l'EDM a l'escenari principal, i May Glass i Mia Flau, encarregades de cloure la nit amb sessions de música electrònica des de l'Afro House fins al techno i el funk. A més de la programació musical, el festival comptarà amb un servei de barra i 2 furgoteques, una especialitzada en entrepans ecològics de temporada i una pizzeria d'estil romà amb forn de llenya. Amb 2 opcions oferiran alternatives veganes, vegetarianes i sense gluten. D'altra banda, s'està gestionant la presència del col·lectiu local d'artesanes Meraki per oferir paradetes d'artesania local a la zona.
3: Doncs trobarem, com bé deies, la part de barra, que bueno, doncs ja... el clàssic, no? Des de cerveses, aigües, refrescos així i tal. I després ja hi haurà 2 food trucks, una que es diu La Salivera, que fa entrepans de temporada, proximitat i ecològic, que creiem que encaixa molt amb la nostra essència. I després una pizza estil romà, o sigui, una pizzeria estil romà amb forn de llenya. I les 2 tindran doncs, opció vegetariana, vegana i sense gluten perquè ningú es quedi fora. Sí, estem acabant de parlar amb el col·lectiu Meraki, d'aquí de Sant Just, que és el col·lectiu, bueno, o associació d'artistes i artesanes, i estem parlant per veure si poden posar doncs, unes paradetes també d'aquestes artesanies locals que fa gent d'aquí.
0: Les entrades es poden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma d'Ice o el web oficial del festival. L'organització recomana la compra prèvia per garantir una millor previsió de públic i agilitzar l'accés al recinte el dia de l'esdeveniment. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Sant Just d'Esvern ja té la imatge oficial de la Festa Major 2026, després que el cartell dissenyat per Luis Alonso Collado, veí del municipi, hagi estat escollit guanyador del concurs convocat per triar la proposta gràfica d'enguany. El treball seleccionat s'ha imposat entre les 27 propostes presentades. El cartell serà la imatge identificativa de la Festa Major de Sant Just 2026, que se celebrarà del 29 de juliol al 3 d'agost, amb activitats adreçades a tot el públic. La programació completa de la festa es donarà a conèixer pròximament a través del llibret oficial de la Festa Major i el web municipal santjust.cat, on es podran consultar tots els actes previstos.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Dimarts 16 de juny a 6:45 de la tarda, Pablo Wessling presenta el seu llibre Amore a la sala Isidor Cònsul i Giribet de Can Ginestar. L'entrevistarà la periodista santjustenca Núria García. Dimecres 17 a les 11:10 del matí, entrevista mensual a l'alcalde Joan Basaganyes a Ràdio d'Esvern. A més, amb l'espai L'alcalde respon. Dimecres 17 a 5:45 de la tarda, Club de Lectura de Còmic Infantil a Can Ginestar, per a infants de 10 a 13 anys. I el dimecres a 6:45, el Club de Lectura del tercer dimecres del mes a les escoles, amb la lectura Memòria de Noia. I a les 7 de la tarda, tertúlia, el canvi climàtic i els seus efectes a Sant Just, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. Dijous 18 de juny a 11:15 del matí, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, es farà la festa de fi de curs de la gent gran. I a les 4 de la tarda, mostra de final de curs d'Aeris a la sala Utopia del Casal de Joves. Dijous a les 6, el taller Repara't amb endolls i interruptors, un taller que es durà a terme a les escoles. I dijous a les 6, la conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just, amb el nom Les Veus de l'Òpera, a l'Auditori de la Residència de la Mallola, a càrrec d'Enric Martínez Castignani, divulgador musical. Dijous a 6:45, fi de curs de l'Escola de Música de l'Ateneu, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just. I a 6:45 de la tarda, el dijous, se celebrarà la Revetlla de Sant Joan de la Gent Gran, al Centre Social al Mil·lenari. I a 6:45 de la tarda, la tercera sessió del cicle de conferències Entre flors i miralls, l'univers literari de Mercè Rodoreda, que es du a terme a la sala Isidor Cònsul i Giribet de Can Ginestar. Divendres 19 de juny, a les 6 de la tarda, divendres d'art al Casal de Joves, amb un taller sobre joieria amb filferro. I a les 7 de la tarda, divendres, música en directe a Paula Franco Pastisseria, a la carretera Reial número 159, amb música en directe dins la programació de terrasses musicals. Divendres a 8:15, documental del mes, amb el nom Gen, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 20 de juny a les 11 del matí, exhibició de taekwondo a la pista superior de la Bonaigua. I a les 12 del matí, música en directe al Bar La Nata, dins la programació de terrasses musicals, i també a 5:15 de la tarda, al quart set, al restaurant En Lunch, al carrer de Maria Montessori, número 4. Dissabte a 6:15 de la tarda es farà discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. I a partir de les 7, dissabte 20 de juny, començarà la cinquena edició de la Vall Festival, a l'entorn del Molí Fariner. I a les 8 del vespre, dissabte, música en directe al Mille Monkey Gastrobar, dins la programació de les terrasses musicals. I a les 8 del vespre, al Casal de Joves, es farà la Playback 2026. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 21 de juny, a les 7 de la tarda, concert de fi de curs a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, del cor Lo Pom de Flors. I per acabar amb les activitats de la setmana a Sant Just, diumenge 21 a 6:45 de la nit, se celebrarà el Dia Mundial de l'ELA, a Can Ginestar.

encara tenim temps de repassar els principals titulars. Un centenar d'arbres nous reforcen el verd urbà de Sant Just. L'Ajuntament amplia les actuacions de jardineria. El Casal de Joves obre les inscripcions pel Casal d'Estiu 2026. La proposta adreçada a joves de 12 a 18 anys inclourà cursos, activitats gratuïtes i sortides a Port Aventura, Illa Fantasia i Waterworld entre el 29 de juny i el 25 de juliol. L'Ateneu acollirà una tertúlia sobre l'impacte del canvi climàtic a Sant Just. La sessió analitzarà com pot evolucionar el clima al municipi fins al 2050 i també els efectes de l'augment de les temperatures sobre el territori i la població. El Centre de Formació d'Adults de Sant Just obre preinscripcions del 19 al 29 de juny pel nou curs.

I fins aquí l'informatiu d'avui, 15 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. Mentrestant, us podeu informar a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Gent de Sant Just. Doncs molt bona tarda, un dia més al Temps de Sant Just. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del programa, el programa de Ràdio d'Esvern, on cada setmana conversem amb persones que han deixat empremta en la història social, cultural o professional al nostre municipi. Avui ens acompanya una dona amb una trajectòria extraordinària. Arquitecta, urbanista, compositora, investigadora, pensadora, música, membre del taller d'arquitectura, va revolucionar la manera d'entendre l'espai, l'habitatge als anys 60 i 70 i una de les primeres veus en reivindicar la mirada de les dones en la planificació de les ciutats. Però més enllà dels projectes, els edificis i els reconeixements, avui volem descobrir la persona, la seva història, els seus records i la seva mirada sobre el món. Anna Bofill, moltes gràcies per venir al programa i benvinguda al Gent de Sant Just. Com estem?
1: Hola, hola. Encantada de venir al programa.
0: Com estem?
1: Bueno, bé. M'agrada molt aquest temps de primavera, que encara no és l'estiu del tot.
0: Escolta'm, anem als orígens. Com recordes la teva infància? Què és el primer record que et ve al cap de la teva infància?
1: El meu germà que no hi va ser després, el meu germà que va morir.
0: És el primer que recordes. Per què? Què et va influir amb ell?
1: Sí, perquè el recordo tocar el violí, perquè ens portàvem 8 anys, i ell tocava el violí. Era molt músic, tenia molt talent per la música, estudiava violí i jo era petitona i començava a rebre els primers inputs de lo que és el so, no? I a part de que estudiaven el piano tots dos germans, el Nino, el que va morir, i el Ricardo, al llit dels meus pares, perquè el piano era un piano de paret que estava en el quarto dels meus pares, en el dormitori. I a part d'això, que també ho recordo i també m'ho han explicat, escoltar el meu germà gran, el Nino, quan jo tornava del col·le, escoltant-lo tocant el violí, estudiant el violí, a mi m'entusiasmava.
0: De fet, això ja et va marcar una mica en la teva vida, és a dir, aquella nena que estava gestant una manera de ser i que s'acabaria convertint en una arquitecta i en una persona dedicada al món de la música.
1: Sí, una compositora, sí. Arquitecta i compositora, sí.
0: De fet, a casa teva respirava aquest ambient creatiu.
1: Sí.
0: En tots els àmbits, no?
1: Sí, es respirava, sí. Era gent, bastant culta i que doncs estava rodejada de personatges importants que jo vaig conèixer, sí, de petitona.
0: Quins personatges importants?
1: Pintors, sobretot pintors, clar, músics.
0: M'imagino que el menjador de casa teva...
1: Molts músics i tal.
0: No deuria ser un menjador normal, sinó que era un menjador on hi passava gent de tot tipus, no?
1: Sí, bastant de tot tipus, sí. Compositors com el Montpou, el Montsalvatge, i altres del món de la música de Barcelona d'aquell moment, els més importants compositors, i també de quan en quan passava algun director d'orquestra o algun intèrpret, d'aquests que havien de tocar algun concert. Sí, també passaven pintors importants i escriptors també de l'època molt, molt coneguts. I en fi, sí, era un món cultural.
0: I què feien en aquestes trobades a casa? Què feien en aquestes trobades a casa? És a dir, quan venien a casa teva, què feien? Xerraven, pintaven, tocaven?
1: No gaire, Tocaven, sí. El Montsalvatge tocava, composaven alguna cosa. Inclús li havia demanat als meus pares, el Montsalvatge, el piano, per fer alguna peça seva, de les que ara estan circulant pel món, no? I pràcticament el que em feia més és tocar, i si no, per xerrar també d'art, sobretot de temes artístics.
0: Clar, i m'imagino que tu tot això ho escoltaves, ho vivies, ho palpaves, i que tots aquests valors et van anar entrant i que, de fet, m'imagino que ara mateix encara acompanyen a l'Anna Bofill.
1: Sí, alguna vegada, sí, hi ha algun estudi que s'ha fet sobre mi que citen algun personatge d'aquests que ha passat per la meva vida de petita i de gran també, perquè jo sempre m'he trobat amb personatges interessants del món de la cultura en general i del pensament i de la filosofia. Sí.
0: Quan apareix Sant Just a la teva vida? Parlem de Sant Just. És a dir, quin és el teu primer contacte amb Sant Just d'Esvern?
1: El meu primer contacte amb Sant Just d'Esvern és una casa que va construir el meu pare per un cosí. Un dels xalets, aquest de la zona dels xalets de Sant Just. Jo vaig arribar aquí, quan Sant Just era encara molt, molt poca cosa, un poblet molt petit.
0: Quina edat tenies quan vas arribar?
1: Jo vaig veure les visites a Sant Just que devia tenir 12, 13, 14 anys, l'adolescència, que acompanyava a vegades el meu pare a veure obres de les que ell feia, de les que construïa, perquè tenia una casa constructora, no? Una empresa, una petita empresa constructora, el meu pare, sí.
0: Però en aquell moment encara no vivies a Sant Just, no t'havies afincat a Sant Just.
1: No.
0: Quan et vas començar a enamorar de Sant Just i vas decidir que seria el poble? O va ser per casualitat?
1: No, va ser quan van fer el Walden, que llavors jo vaig dir que volia viure el Walden, clar, sí.
0: El Walden ha marcat la teva vida i la vida de...
1: Absolutament, perquè encara hi soc.
0: Correcte.
1: La meva vida i el meu món d'inspiració, d'imatges, saps? Del món, de...
0: Escolta'm, segurament és un dels temes...
1: Arquitectònic.
0: El Walden... Com el penseu? És a dir, quina és la primera vegada que esteu en una taula, m'imagino, i algú diu, vull fer un edifici que tingui aquestes característiques. Com va anar això? És a dir, com neix el Walden com a concepte?
1: Pues mira, són 10 anys de recerca. Només et diré això. Són 10 anys de recerca.

0: Egipte no es coneixia gaire, no?
1: No, en absolut. Aquí es feien cases com capses de sabates, que es posaven unes al costat de les altres, així, en plan militar, com si fos, no sé, una colònia de soldats, no? I a la gent pues, la tractava com si fos pues, gent obrera que anava a treballar i utilitzava els habitatges només per dormir i no hi havia cap reflexió ni cap interès de crear barris en els que es pogués viure amb decència, no? I amb dignitat i bé.
0: Qui participeu en aquestes primeres etapes de la creació conceptual del que havia de ser el Walden? Qui està o en l'equip?
1: A l'equip estàvem el José Agustín i el Manolo Núñez Janowski. El meu cosí ja havia marxat. Perquè al principi, quan es va fer el barri Gaudí de Reus, també va intervenir moltíssim el meu cosí Xavier Baguer, que també és mort, ja no hi és, però va ser un company del Ricardo durant els primers anys del taller, quan encara no era taller, no era ben bé taller, no? Tot just començava, no?
0: I tu recordes el primer esbós del Walden a dir, mira, serà una cosa així?
1: No es va fer això no va existir mai.
0: Com es va fer?
1: No ha existit mai. S'ha fet d'una altra manera, amb un altre procés. S'ha fet a partir de l'experiència del barri Gaudí, que va ser la primera experiència de vivenda social, que va tenir molt èxit, i després el treball sobre el que vam dir, que és un treball de recerca d'habitatges, de mòduls, modular, de mòduls que se combinen entre ells d'una manera determinada amb unes regles geomètriques que jo vaig establir per fer aquesta ciutat que creixia a les tres dimensions de l'espai. No? Era una aplicació de la geometria i de la matemàtica a l'arquitectura i a l'urbanisme.
0: Perquè el que és molt curiós del Walden és que tu pots comprar un mòdul o tenir un mòdul, comprar-lo del costat i unir-los sense problemes, és a dir, no tens aquella problemàtica típica de la paret mestra, no? Això és molt curiós.
1: Sí, l'únic problema que tens és un problema administratiu, però no tens problemes arquitectònics pocs, perquè pots unir mòduls, efectivament, hi ha gent que ho ha fet, eh? Però administrativament sí, perquè clar, ja les vivendes estan comptades, llavors es demana permís per ampliar el camp de la vivenda. Vull dir,
0: et trobes, saps? En l'administració et trobes.
1: Algun problema és un problema administratiu, però no és un problema geomètric ni de l'arquitectura.
0: Escolta'm, i parlant de l'administració, quan algú va anar a proposar-li a l'Ajuntament del moment, mira, volem fer això... que m'imagino que al principi t'haurien al·lucinar, no?
1: Suposo, sí, però és que era tot molt relatiu perquè l'Ajuntament tampoc intervenia massa. Era l'època franquista, eh?
0: Eren altres temps, no?
1: Tot es feia a dedo. I això era una operació que venia, diguéssim, dirigida per el Banc Industrial de Catalunya amb el beneplàcit del Jordi Pujol i tot això, vull dir que entesats.
0: Per tant, l'Ajuntament tenia poc a dir, no?
1: Que
0: l'Ajuntament tenia poc a dir del tema.
1: Sí, l'Ajuntament tenia poc a dir, a més era molt, molt ben acollit la gent que pensava d'una altra manera, la gent que pensava anar construint una nova Catalunya, no? Ja pensant una mica en el futur, de quan el dictador ja no existiria, i que Catalunya seria una mostra del que s'havia de fer, no? De construir una nova democràcia, una democràcia, perquè nova no, perquè no hi havia cap, un país democràtic i s'estaven ajudant experiments, experiències tant en el món de la matemàtica com en el món de l'economia, en el món de les ciències, etcètera, en els laboratoris, etcètera. No? S'estava injectant diner català o de la banca catalana, que no existia encara, que era el Banc Industrial de Catalunya. Doncs estava ajudant equips universitaris, equips de l'acadèmia per anar pensant, per construir una Catalunya que en el futur podria ser, com no sé...
0: Anna,
1: això.
0: El projecte, en un inici, incluïa més d'un edifici, no? És així?
1: Sí. És que no és un edifici, és que és un conjunt habitacional. Tothom li diu edifici perquè tenim la paraula aquesta a la boca, perquè tots són edificis en aquest món, però és un poble, vull dir, no és un edifici, com va dir el Miquel, com diu sempre el Miquel.

0: Israel és un poble que s'eleva, no? Cap al cel, que s'eleva a l'espai. És un poble en tres dimensions. No, no, no,
1: De fet,
0: no,
1: aquí hem entrevistat a gent que ha estat a la
0: no és un
1: Junta.
0: edifici.
1: Hem
0: Justament volíem anar en contra de la idea de l'edifici. És una
1: Correcte.
0: aposta, és una aposta, és una proposta, és una repta per trobar una geometria que sigui, que estigui, que vagi en contra d'un edifici, perquè odiàvem els edificis, jo els continuo odiant, no els suporto, no?
1: Sí, et fa ràbia que parlem d'edifici igual, m'imagino.
0: Les sabates.
1: Escolta, deia que aquí he entrevistat a gent veïna del Walden que ha format de la Junta, cosa que tu també has fet tu durant molts anys, i sempre diuen que és com una mica un càrrec d'alcalde d'un petit poble, en general ser el president de la comunitat de propietaris, no?
0: Clar. Bueno, hi ha pobles de Catalunya més petits, eh? Que hi ha pobles de Catalunya que no arriben a 1.000 habitants, i això té una mica més de 1.000. Bueno, no se sap perquè no hi ha hagut un estudi demogràfic mai. Que valdria la pena que hi hagués un estudi demogràfic. No? I són habitants que venen de molts països, que parlen molts i molts idiomes, que tenen moltes diferències, moltíssimes diferències de nivell de vida, de professions. És verament un mostrari. Jo sempre dic que el Walden és una mostra de la població que hi ha a Catalunya, no? En general. O sigui, és com un... Se podria fer
1: Sí, és com
0: un estudi del Walden
1: un
0: i tot el que
1: experiment,
0: passa al
1: no?
0: Walden és una Catalunya en general,
1: És
0: no?
1: un
0: Com a
1: petit poble en
0: població
1: si
0: és
1: mateix.
0: representativa, molt representativa.
1: Anna,
0: Digues?
1: de seguida parlem de la part més social del Walden i de la vida que s'hi fa allà, perquè tu encara continues, però abans no m'agradaria tancar aquest bloc, el tema del procés constructiu, el tema de les rajoles, quan veu començar, va haver-hi problemes. Què va passar exactament?
0: No, no, és molt senzill. És molt senzill, perdona. És molt senzill, el que va passar és un tema constructiu. És un tema de la manera d'estar ofert aquesta construcció a un grup que volia fer-ho molt ràpid i a destajo. Els treballadors treballaven a destajo, amb la qual cosa no feien uns panells massa grossos. El panell de recobriment, que era de rajoletes ceràmiques, era massa gros i la cola, quan arribaves al final del panell, la cola ja no enganxava. És una cosa molt senzilla, no? Molt, molt intuïtiva. La cola ja no enganxava prou bé. De moment enganxava, però després amb el temps es van començar a caure. I a més això és així perquè del panell, que formaven el panell que s'havia encolat tot, no? Llavors és aquest el problema que va tenir. El que passa és que la gent ho va inflar, van començar a dir fake news, com les que hi ha ara, no? A molts aspectes, a dir mentides, a dir que hi havia problemes estructurals, que era tot era una bola, era una mentida enorme, no?
1: Finalment es va solucionar i ara el Walden doncs, ha esdevingut, com dèiem, un dels emblemes de Sant Just Desvern. De fet, és una de les imatges icòniques.
0: Sí.
1: Esperàveu que arribés a aquest punt o no? Que es
0: Sí,
1: convertís en una
0: sí,
1: icona,
0: sí,
1: sí.
0: sí, sí, sí, era d'esperar, era d'esperar, era d'esperar perquè vam veure que no es continuava amb la línia investigativa que nosaltres havíem proposat. Aquesta línia investigativa es pot trobar, i això ho dic, ja aprofito, es pot consultar amb un llibre que acabo de... Que, bueno, que vaig, que s'ha publicat l'any passat, en el 25, que és molt antic, és un llibre que vaig escriure fa més de 50 anys, quan estava justament evolucionant tot aquest pensament a dins del taller, i que es diu Hacia la ecomorfología, de la utopía a la realidad. I és un llibre que parla de tota la gestió, la gestació d'aquesta recerca des del barri Gaudí de Reus, passant per la Ciutat en l'Espacio, fins a arribar al Walden 7. I ahir parlo de tots els aspectes que vam tocar, els problemes que ens interessaven, les diferents òptiques en les que vam mirar el que és l'habitatge, no? És un llibre absolutament obligatori per la gent que vol saber coses del Walden. És totalment obligatori, no?
1: La teva carrera professional també ha estat marcada per una visió femenina, no sé si feminista, de l'urbanisme, és a dir,
0: Sí.
1: d'un tractament, una visió que només es pot veure amb ulls de dona. Això també t'ha marcat molt.
0: Sí, clar. Això ha sigut molt important. Mira, i ara se celebren el 50 aniversari de les primeres jornades feministes de la dona fetes a Catalunya, a Barcelona, en el 76, realitzades en la Paranimf de la Universitat de Barcelona. I ara se celebra això, fan una enorme festa, les meves companyes de diferents associacions feministes a Fabra i Coats, i és important recordar això, perquè això va afectar a totes les dones, a moltíssimes dones. Només de 4.000 dones que érem allà, doncs ens ha marcat la nostra vida, i la meva vida la va marcar també, perquè ja abans jo he tingut sempre consciència de canviar les coses, de fer un habitatge més assequible, més habitable, més interessant. Ja de Reus, que també és obra meva, diguéssim, haver trobat el nucli fonamental d'aquell barri. Doncs aquesta idea m'ha acompanyat sempre, aquestes idees, diguéssim, que després jo he descobert que eren idees feministes, però que jo ja les tenia dintre, no?
1: Eres feminista i no ho sabies, no?
0: Era feminista i no ho sabia, però sortosament això també li passava a José Agustín Gotisolo, i li passava a Manolo Núñez, li passava a altres persones que, perquè amb les idees d'esquerra, un pensament d'esquerres, doncs és un pensament molt proper al feminisme, perquè el feminisme o és d'esquerra o no ho és, m'entens el que vull dir? O sigui, ara hi ha un feminisme raro, un feminisme que es diu de la quarta ola o no sé què, que està molt promogut per l'altra banda, diguéssim, no? Llavors, com diu el papa, l'altra banda. Doncs l'altra banda, aquest feminisme de l'altra banda no és feminisme. Llavors jo estava en el feminisme d'aquesta banda, de les esquerres, i clar, com que érem un grup profundament d'esquerres que volíem una societat equitativa, justa, mixta, plural, oberta, que no tingués la família com a element essencial, exactament, saps? I bueno, etcètera. Tots els valors que ara estem reivindicant ja els teníem el grup aquest que t'he dit en els anys 60, no?
1: Evidentment, la Nabo...
0: Evidentment,
1: la Nabo Fill és una figura reconeguda a nivell internacional, però també és cert que durant molts anys una part del protagonisme, i de fet t'ha acompanyat durant molts anys també en la teva carrera, ha recaigut sobre en Ricardo Bofill. A vegades tens la sensació de que el fet que ell fos home i tu fossis dona ha marcat total. Totalment, no?
0: Ana, sí.
1: És que era una pregunta difícil de fer, eh? Tenia por que em diguessis no. Però...
0: Mira, molt important és que te vaig a dir ara. La primera persona que no va ser feminista va ser la meva mare, que només creia en els homes. I llavors, doncs, jo vaig estar educada per no fer el que he fet, sinó per ser una persona, doncs, una mestressa de casa, no? Amb tots els valors... Que he combatut jo després, no? Llavors això sí que ha marcat la meva família, ha marcat el Ricardo, m'ha marcat a mi, ha marcat a tothom. El Ricardo era d'esquerres, va ser d'esquerres en un moment determinat, després va girar completament, però no ha sigut mai feminista, naturalment. La dona havia de tenir, les dones tenien que tenir un paper ancillar a la família. Jo havia d'estar en el taller, però com una ancilla, com una serva, dona al rei de, saps? El servei, sobretot al servei del germà.
1: Correcte.
0: I moltes vegades feia quantitat de coses que les feia en comptes del germà, o sigui, representatives i de més coses que sortien del meu cap, que jo vaig dirigir el taller durant molts anys. Quan el Ricardo estava a París fent, i a Argèlia, jo estava dirigint, però dirigint de veritat, el taller d'escriptura, en els anys, en la segona meitat, entre els anys 72, 73, fins al 80, fins que vaig marxar, vaig dirigir el taller. Era jo la directora del taller, a part que jo era propietària també, perquè tenia...
1: I en canvi, a nivell global...
0: Propietària teòrica, no?
1: Correcte. No, la sensació no, era que la figura clau era Ricardo Bofill, quan hi havia l'Anna darrere.
0: Perquè era el conductor, perquè en aquesta societat en la que vivim necessitem, senta sisplau, la música... En aquesta societat en la que vivim és una societat regida per les que són homes. Les dones no són... En aquell moment,
1: Clar, i m'imagino que una dona que l'havien educat o que la volien educar per fer un paper molt concret, un paper de segona fila, que estudia arquitectura, que estudia matemàtiques, que és una carrera que encara avui s'associa als homes.
0: No, era com un petit monstre, jo, sí.
1: Tot i així vas trencar el sostre de vidre.
0: Sí, vaig marxar. Jo, jo això ho he dit a alguna revista, en el VilaWeb i en algunes revistes que m'han entrevistat molta gent, ja dic que tinc com a dos vides o dues fases de la meva vida, la de abans del 80 i la de després del 80. I això és mentre era també copropietària, co-líder, coautora del taller, i la fase de després, quan ja vaig engegar tots a fer punyetes i me'n vaig posar de per mà, vaig obrir un estudi pel meu compte. Jo tinc tot un carreron com a arquitecte, jo sola.
1: Sens dubte, això ho tenim claríssim.
0: Els projectes que han estat exposats a l'Escola d'Arquitectura han estat exposats en una exposició que hi ha hagut a l'Escola de Barcelona, la ETSAP, aquí a Pedralbes, ha estat l'any passat. Ara, en aquesta època, hi havia una exposició de la meva obra com a en solitari, no?
1: Escolta, més enllà de l'arquitectura, la música també ha ocupat una part molt important de la teva vida. Ens ho deies a l'inici, escoltant la música del teu germà, que malauradament va morir, tocàveu el piano a casa, però a més tu ets compositora. Quan compons, penses com a arquitecta o penses com a compositora? O tot va lligat?
0: Totalment, les dues coses. Quan faig arquitectura penso com a música també, i quan faig música també penso com a arquitecta. Les dues disciplines, les dues mons estan barrejats en el meu cap, de tal manera que són organitzacions temporals o organitzacions espaials. L'espai són el mateix, o sigui que se solapen.
1: Dèiem que feia una estona parlàvem de la perspectiva de gènere aplicada a l'urbanisme. Creus que les ciutats avui en dia són més inclusives que fa 40 anys o encara estan construïdes i mirades amb una mirada masculina?
0: Si tu em dius les ciutats, te diré que totalment igual, no ha canviat res en general. El que passa és que s'estan fent petits exemples, no? S'estan fent petites operacions que estan intentant anar més endavant i fer una ciutat més inclusiva, però això és en els països i en els municipis, perquè no va de països tant, va de municipis, en els submunicipis que tenen un pensament més progressista, m'entens? Uh-huh. O sigui, està molt, molt lligat al progressisme. Tot això està molt lligat a un pensament per al bé comú, en paraules del papa, que també s'han de creir.
1: Escolta, Anna, tenim molt
0: poc... Per al bé d'uns quants, no per al bé de l'especulació, perquè a més ho ha dit el papa, que no està content amb l'especulació. L'especulació del territori, en el nostre cas, l'urbanisme.
1: M'introdueixes el que volia comentar ara, i tenim poc temps. Avui l'accés a l'habitatge és un dels grans problemes, sobretot per als joves, també per la gent no tan jove, però sobretot per als joves. Hi ha solució, o realment, tal com va el món,
0: sí,
1: els joves ho tenen complicat? Quines serien les propostes que tu faries si demà t'anomenessin consellera d'habitatge?
0: Sí, no, i s'estan fent exemples, ja n'hi ha exemples, aquests exemples que fan aquests grups, que fan una arquitectura tenint en compte el clima, que fan arquitectura de fusta, que fan unes propostes d'habitatges amb espais comuns, perquè tenen el model Walden i el model Barri Gaudí, el tenen al cap, i aquest grup petit d'arquitectes joves que estan fent coses meravelloses i estan proposant això, no? En grups habitacionals amb moltes característiques i qualitats semblants a les que nosaltres havíem aconseguit tant en el Barri Gaudí com en el Walden 7. I aquests estan fent aquestes noves fórmules de finançament, no? Que són cooperatives, que són a 99 anys, que són uns préstecs uns préstams bancaris que són amb unes determinades condicions i bueno, és tot un sistema financer molt interessant que s'està posant en pràctica en segons quins casos, i que de moment, mentre tinguem aquest sistema capitalista terrible, neocapitalista boig, és l'única cosa que es pot arribar a fer, no? Sistemes cooperatius amb uns sistemes de finançament especial.
1: Anna, ha estat un autèntic plaer que ens acompanyessis a aquesta estoneta de conversa. Moltes gràcies per haver-nos ajudat a entendre millor la teva trajectòria, sobretot a conèixer també una mica la teva vessant més personal com a arquitecta, com a compositora, com a pensadora, com a santjustenca. Confesso que tenia moltes més coses per preguntar-te, però mitja horeta passa volant. Acabem sempre amb una proposta d'una cançó. Què és el que ens has demanat avui?
0: El John Baez, per exemple, tot el de John Baez és fantàstic, però el We Shall Overcome que és la cançó de la meva època i que ara encara ara és una cançó internacional. En moltes ocasions encara és cantada, no?
1: Doncs t'agraeixo moltíssim la presència del programa, que vagi molt bé i ens trobem en aviat. Adéu-siau. Pues,
0: moltes gràcies a tu, Enric, i records. Adéu.

0: Tots els marroquins roben.
1: Els treuen treballs.
2: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat, la gent gran.
6: Són gent que roben.
7: Paràcid, marimatxo.
8: Estic solo.
6: Terroristes.
7: Paràcid,
9: matant. Tot això és odi. Aturem-lo.
10: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.

Benvinguts i benvingudes a Music Club Mix Session, el teu espai dedicat als diferents sons del house, des dels més clàssics fins a les tendències més actuals, com és l'Afro House, que està marcant el ritme a moltes pistes d'avui en dia. Durant la propera hora, un servidor, en DJ Carlitos, us presenta una sessió plena d'energia, on conviuen estils, èpoques i influències amb temes tan icònics com el Little L de Jamiroquai, Celebration dels Cool and the Gang, Rap o Clapó de Joe Batham, Storm dels Brothers Johnson o Relight My Fire de Dan Harmon, tot de clàssics amb estils o amb ritmes una mica més actualitzats, però en definitiva un viatge entre clàssics i ritmes actuals per no deixar de ballar. Això és Music Club Mix Session. Vinga, a gaudir.

Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.

0: local, que están acostumbrados a él.
1: Pues sí, efectivamente, tocamos en el Can Mercader y es un placer tocar ahí, tocar en casa, jugar en casa, ¿no? Es un placer, la verdad. Y es un placer tocar con las bandas con las que vamos a tocar. Hay auténticas bandazas y luego pues hay gente muy joven que viene pegando súper fuerte, que es una caña. Los mismos Radity suenan de lujo. Pero todas las bandas que se han seleccionado para tocar ahí, joder, es un nivelón que te cagas, la verdad es que sí. Y pues eso nos gusta, por supuesto, porque vamos a disfrutar un poco de lo nuestro y vamos a disfrutar de lo de los demás también, por supuesto, porque nos gusta escuchar música y nos sentimos cómodos, rodeados del ambiente, ¿no? De música y todo esto. Y nada, preparando, como te decía antes, preparando el setlist y bueno, el setlist se basa en va a ser un poco menos porque al ser un festival, pues no vas a tocar 1 hora 3 cuartos, ¿sabes? Tocaremos menos, pues entonces estamos ahí seleccionando los temas clave, ¿no? Que queremos que salgan allí
0: Que la
1: perfectos
0: gente espera,
1: y nada, con muchas ganas, ya te digo, con muchas ganas y con muchas ganas de ver al resto de bandas y con muchas ganas de tocar nosotros ahí, como te decía, en casa, ¿no? Pues nos va a ver nuestro público y bueno, y encantados.
0: y nosotros, que también
1: Bueno.
0: estaremos ahí. Gracias, Sergio. Gracias por haber estado aquí con nosotros.
2: Pues ara res, ara li toca a Eloi, et toca a tu ara, eh? I ara hora, no, noi? Bueno, pues res, mira, a l'Eloi de Vidres a la Sang és, sense dubte, la formació més emblemàtica i més respectada del metall extrem cantat en català, nascuda a Terrassa el 2002. A veure, Eloi, venir allunyats del gran nucli de Barcelona us ha donat una identitat de trinxera, diguem? Com influeix el vostre entorn industrial en l'agressivitat del vostre so?
3: Crec que l'entorn que fa que pesi d'una manera decisiva en el nostre so és el sistema en el que vivim, més enllà de si som del nucli urbà de Barcelona o de Terrassa o d'on sigui. És més el sistema en el que vivim, un sistema ferotgement capitalista i d'alguna manera desconnectat de l'essència de l'ésser humà, que fa que això tingui una repercussió molt notable en el nostre so i en els nostres textos.
0: Sou una de les bandes que millor demostra que es pot fer el metall, el metall, de fet, més brutal del panorama cantant exclusivament en català. Heu trobat mai barreres per fet de la llengua?
3: És una pregunta complexa de respondre, perquè si bé és veritat que és possible que hi hagin hagut algunes limitacions en la nostra projecció pel fet de cantar en català, al mateix temps el fet de fer-ho ens ha fet ser reconeguts en el nostre àmbit com una banda de referència. Sí que és veritat que fora de les nostres fronteres la nostra repercussió ha sigut mínima, molt escassa. També hi han hagut oportunitats que no han sigut, diguem-ne, materialitzades a causa de
0: De la
3: també
0: llengua.
3: potser aquesta limitació de l'idioma, però bueno,
0: Sí.
3: també hi han hagut casos de bandes com Foscor, per exemple, que sí que van tenir contractes amb segells estrangers, discogràfics, i bé, per el motiu que sigui, nosaltres no hem captat l'atenció fora de les nostres fronteres. Diguem que és un producte el que fem molt per la gent d'aquí. No
0: Sí.
3: és una cosa que ens hem plantejat a l'hora de fer-ho per si el dia de l'endemà anàvem a tenir més èxit o menys. Simplement vàrem prendre la decisió per una qüestió d'honestedat artística, perquè considerem que cantant en el nostre idioma és com millor podem expressar l'art que duem dins i res més.
0: Perfecte.
2: Pues mira, Eloi, ara que estem vivint un moment així dolç amb bandes com vosaltres, rebentant sales, i a més propostes més joves trepitjant molt fort. Com veieu el futur del metall amb la nostra llengua? Encara que ens repetim una mica amb la pregunta anterior.
3: Bé, sí que és veritat que hi ha hagut una crescuda important i una normalització respecte al fet de l'existència de moltes bandes que han perdut la por a expressar-se en català, o inclús moltes que han nascut ja sota aquesta premissa, i és una molt bona notícia. De totes maneres, l'impacte que té en la nostra societat segueix sent molt residual, i si bé ja ens està bé estar una mica al marge del ramat en aquest sentit, perquè és el metall no és una música per les masses, malgrat també hi ha moltes bandes d'impacte internacional que doncs evidentment han tingut molt èxit i omplen estadis, però igualment la música metal no és quelcom que estigui incrustat en el dia a dia de la nostra societat. I en el cas del metall cantat en català, doncs encara l'impacte és molt més menor. Vull dir que, com veig el futur, molt incert, no ho sé. Hi ha detalls que em fan tenir esperança de que hi haurà una continuïtat, però per un altre també veig que cada cop tenim menys joves dins de la nostra escena, i que falta una mica de relleu generacional. Així que, bé, el temps ho dirà i posarà les coses al seu lloc. De totes maneres, també els que hi formem part d'aquesta escena, de l'escena metàl·lica, sabem prou dels temps difícils que corren a nivell de la música urbana mainstream que governa totes les plataformes en molts sentits. I lo difícil que és treure el cap per bandes de poca repercussió amb tot l'entramat de digital i de com sobresortir davant de múltiples adversitats.
0: Sí,
3: no?
0: Sí.
3: Però bé, insisteixo, s'haurà de veure amb el temps i esperem que... doncs, com sempre, trobem les nostres eines per seguir sobrevisquent, malgrat les adversitats, i poder fer el que més ens agrada,
0: cosa...
3: i que tinguem sempre els nostres espais habilitats com per poder-ho seguir fent.
0: Que la cosa tiri amunt. Molt bé, i a veure, m'han dit i s'ha confirmat que Vidres a la Sang encapçalarà al costat de Mègara el Can Mercader Festival 2026, un esdeveniment que enguany s'amplia històricament a 2 dies de concerts. Què significa per una banda de metall extrem, de fet, d'arrel subterrània, liderant un cantant de perfils tan diversos, davant de milers de persones?
3: Doncs bé, també em resulta difícil contestar aquesta pregunta també, perquè no sabem ben bé què és el que significa per a nosaltres, més enllà de que és un honor rebre aquest reconeixement, i també ho sentim com amb una certa responsabilitat per no decepcionar la gent tant que ens coneix com la que encara ens ha de descobrir. Així que, bé, doncs formar part en una posició tan important d'un festival de referència com és el de Can Mercader, doncs per nosaltres és un honor, i procurarem estar a l'alçada de les circumstàncies donant-ho tot.

0: Molt bé, doncs fins aquí les quatre entrevistes que hem tingut avui del pròleg de Can Mercader, que han estat Barrena, han estat, ja t'ho diré, Dry River i Malos Tragos i Vidres a la Sang, aquest últim. Escolta'm, ens acomiadarem, però abans el Joan ens té l'acomiadament perfecte.
1: No, res, mira, se'ns ha acabat el temps, però evidentment mai la música. Gràcies per la vostra companyia en aquest viatge de decibels que fem cada dilluns. Aneu en compte i mantingueu el volum alt en els vostres caps. I ens sentim amb la propera descarga. Pau, amor i molt de rock and roll.
0: Sí, senyor.
1: Fins al dilluns, carai.
0: I han estat aquí les tecles... les tecles ha estat ell, l'Adrià. Amb un micro ha estat el Joan i l'altre micro ha estat l'Enric. Acabarem amb Urgila. Urgila, que en el seu últim àlbum, i us esperem dilluns que ve, com diu el Joan. Sigueu bonets, rockers.
1: Bona nit.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12. El dia 5 del Mundial acaba de finalitzar el Bèlgica 1, Egipte 1 a Seattle. Al migdia s'ha jugat aquest partit, al migdia a Seattle. S'ha avançat Egipte a la primera part i ha empatat Lukaku per Bèlgica a la segona part. I a la segona part ha sortit un jugador del Barça. La notícia del dia, però, al Mundial ha estat l'ensopegada d'Espanya aquesta tarda. Primera gran sorpresa en aquest Mundial. La selecció espanyola no ha pogut guanyar Cap Verd, una de les seleccions debutants al Mundial. S'esperava golejada i no hi ha hagut gols. Espanya 0, Cap Verd 0. La selecció espanyola s'ha encallat i no ha pogut superar la defensa de Cap Verd. Lamine ha sortit a intentar ajudar a fer el gol de la victòria en el tram final del partit, ha jugat els últims 20 minuts, ho ha intentat, ha fet alguna bona jugada, però no ha pogut trencar la defensa de Cap Verd. Cubarsí, Pedri, Ferran i Gavi, jugadors del Barça, han estat titulars, també ho ha estat Marco Corella. A la porteria ha jugat Unai Simón i a la segona part ha entrat Dani Olmo. Potser una mica massa tard, Dani Olmo ha entrat al partit. Debut de Sabador, doncs, a la selecció espanyola al Mundial, que amb aquest empat contra Cap Verd potser es complica una mica la primera plaça de grup. Com a mínim ara està obligada a guanyar els altres dos partits, sembla. Primer contra l'Aràbia Saudita i després contra l'Uruguai. Per als despistats, altres resultats de les últimes 24 hores d'aquesta última matinada. Costa d'Ivori 1, Equador 1 i Suècia 5, Tunísia 1. La Federació de Tunísia, després d'aquest resultat, ha decidit destituir el seu seleccionador. La Mouchi és un exjugador, potser algú li sona. Després d'aquesta golejada contra Suècia, la Mouchi havia agafat la selecció de Tunísia aquest mateix 2026, fa només uns mesos, doncs l'han fet fora i Tunísia busca seleccionador nou per al pròxim partit del Mundial, que és dissabte contra el Japó. Aquesta nit a les 12 juga l'altre partit del grup d'Espanya, l'Uruguai Aràbia Saudita. S'estrena l'Uruguai de Bielsa, no jugarà ara Araujo, que està lesionat, i no se l'espera fins a la tercera jornada en el partit contra Espanya. A les 3 de la matinada debuta la selecció d'Iran. Iran-Nova Zelanda, Los Angeles, l'Iran juga en un estadi als Estats Units al cap d'unes hores d'haver-se anunciat un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Quines mesures de seguretat envolta la selecció de l'Iran als Estats Units aquests dies? Ho descobrirem d'aquí una estona amb el corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, l'Oriol Serra. Demà, dimarts, hi ha bons partits. A les 9 del vespre, el França-Senegal. I de matinada, la matinada de dimarts a dimecres, l'Argentina-Algèria. El debut de la vigent campiona, l'Argentina, el debut de Leo Messi. Repassarem les novetats de les dues seleccions cridades a lluitar per la victòria final en aquest Mundial. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, edició Mundial, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.

0: El Mundial del Club de la Mitjanit cada dia durant tot el Mundial a Catalunya Ràdio a les 11 de la nit per repassar tota l'actualitat mundialista. Edició del dilluns 15 de juny. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu el programa i també amb la Sònia Germà, que és als Estats Units, seguint el Mundial des del primer dia. Sònia? La Sònia hi és? En teoria era Atlanta.
1: Sí, hola, Sònia, bona nit.
0: Com estàs?
1: Ara sí, bona nit. Bé, aquí és mitja tarda i som encara a l'estadi, a la rodalia de l'estadi, a l'Atlanta Stadium. No sé si us arriba el so de la música de lluny, perquè s'han muntat una bona festa aquí els aficionats
0: veure,
1: de Cap Verd després d'empatar.
0: Baixa Shakira, Salva, a veure si sentim la música capverdiana.
2: Sí, sí.
1: No sé si és capverdiana o és música en un local que hi ha al costat de l'estadi. Exacte, els de Cap Verd tenen muntada una festa per celebrar aquest empat que és històric en el seu debut mundialista.
0: També hi haurà aquesta nit amb nosaltres el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
3: Molt bé, bona nit.
0: Ara hi entrarà l'Àlex Dalmas. A veure, Ricard, Sònia, sabeu quants participants tenim a la porra del Mundial de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio? Finalment, una porra que ja és un clàssic a totes les grans competicions de futbol, Mundial i Eurocopes fa més de 15 anys. Quants al final?
1: Ho sé, gairebé perquè 100, he vist un correu. No? 99, no?
0: 99. I sabeu quants dels 99 participants han encertat l'empat? Ni que sigui 0-0 o el signe que et dona un punt, l'empat entre Espanya i Cap Verd,
3: un crac qui ho hagi fet.
0: Però sabeu quan?
1: Només tinc la fe en Ricard Isidro que aquestes coses les intueix. Per la resta no crec que cap.
0: Ni Ricard Isidro.
3: 0,
0: 0%, 0 de 99, gairebé és un 0%. Els autèntics, però vaja, ningú no havia previst, ningú no havia apostat per l'empat entre la selecció espanyola i la selecció de Cap Verd aquesta tarda, o sigui, sorpresa majúscula. L'Aina Grau és a la producció, el Salva Pau al control de l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio i al control central hi ha la Júlia, oi que hi ha la Júlia Aparicio aquesta nit? I Lautaro Quinteros, també Lautaro Quinteros. I també hi ha el Francesc Ripoll. Francesc, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Hi ha vida més enllà del Mundial. Han passat més coses aquest dilluns. Per exemple, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Marco Corella.
4: Sí, el lateral català deixa el Chelsea, signa pel Club Blanc per les pròximes 6 temporades. El Madrid ha pagat 55 milions d'euros, més 5 en variables.
0: El futbolista Rafa Mir, condemnat a 8 anys de presó, acusat d'una agressió sexual.
4: Mir ja va ser detingut el setembre del 24 arrel d'una denúncia. Haurà de pagar una indemnització de 64.000 euros a la víctima i no podrà comunicar-se amb ella ni apropar-s'hi durant un període de 10 anys. El futbolista ha jugat a l'Elx aquesta temporada, ha anunciat que recorrerà la decisió.
0: El Birmingham ha fet efectiva l'opció de compra que tenia pactada amb el Girona pel colombià John Solis.
4: El club anglès paga 7 milions d'euros a la Girona i signa per 4 temporades. Solis va arribar a Montilivi l'any 2023 per uns 5 milions d'euros, procedent de l'Atlético Nacional colombià, i va marxar a Saïta a Birmingham el mes de gener.
0: El Barça d'handbol continua a celebrar la Champions guanyada ahir a Colònia.
4: Sí, dolça ressaca avui pels jugadors del Barça d'handbol. Avui ens ho ha explicat Ian Barrufet en una entrevista al Tot Cost. Ha dit que ha complert un somni.
0: Ahir va dir que era el millor dia de la seva vida. Ian Barrufet, que és el fill de David Barrufet, protagonista també, l'actual Barça, que ahir es va proclamar campió de la Champions a Colònia. I l'Atlètic Barceloneta també, de festa avui, ha celebrat la Champions de Waterpolo.
4: Avui era un acte festiu a la seu del seu club, adreçat als esportistes de la base. Per cert, que el Barceloneta ha fitxat el capital Prorreco, l'equip que va derrotar la final, Francesco Di Fulvio, també tindrà una baixa, l'hongarès Sergio Burian. I encara en waterpolo, Javi Aznar marxa al Sant Andreu femení després de 12 temporades al club.
0: Demà, dimarts, francès, ho saps molt bé, comença la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo.
4: Serà les 9 del vespre al Palau Blaugrana, una final millor de 5 partits i amb el factor pista a favor de l'equip blaugrana. Javi Rodríguez recupera Adolfo, que estava lesionat.
0: Això és el Mundial, el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera de començar la setmana.

0: Acaba de finalitzar a Seattle, al Bèlgica, un Egipte, un partit del Mundial que ha començat a les 9 del vespre. Francesc Ripoll, com ha anat el partit?
1: Mira, s'ha avançat Egipte al minut 19, ha marcat Aixur, un extrem de l'Al-Alim, un molt bon gol des de fora de l'àrea. La segona meitat ha entrat Lukaku i ell mateix ha provocat l'empat a un. L'ha fet un defensa d'Egipte en pròpia porteria. Partit molt entretingut, hi ha hagut moltes ocasions. Al final, un punt per cada equip.
0: Ha jugat Witsel, el jugador del Girona?
1: No, cap minut. No.
0: I Egipte ha debutat el davanter del Barça juvenil, Hamza Abdelkarim, que està convocat a Egipte aquest Mundial, sí. I tenen grans davanters, semblava que anava de comparsa, però ha debutat en el primer dia.
1: Mira, per posar-te els noms que hi havia dalt, ha entrat al minut 76 per Salah, i ha compartit davantera amb Marmoush del City. Té 18 anys, és el quart jugador més jove del Mundial. És del Barça, és del juvenil aquesta temporada, mitja temporada, perquè va arribar a l'hivern, 6 gols en 11 partits, i el Barça té una cessió amb opció de compra de prop de 2 milions d'euros.
0: I ahir és l'Àlex Almàs, oi, Àlex? Bona nit.
2: Bona nit, què tal?
0: A veure, amb el Ricard Torquemada, alguna cosa que us hagi cridat molt l'atenció d'aquest Bèlgica-Egipte abans d'anar al partit d'Espanya?
2: Mira, per mi és un partit que... Bé, també el d'Espanya una mica, eh? On realment avui l'he vist, sobretot a la primera part, les limitacions de calor i d'humitat, eh? He vist poc ritme en els dos equips. M'ha agradat... la primera part ha estat molt aparellada i a mi m'ha agradat els retocs que ha posat Rudi García a la segona part, eh? Que ha posat una defensa a 3, en Menier l'ha obert molt a la dreta, ha posat a Doku per dins. M'ha agradat Bèlgica a la segona, crec que mereixia més. M'ha agradat... Ara parlava el Ripons, parlava de Hamza. M'han agradat els seus minuts. M'ha agradat un lateral dret que es diu Hani, d'Egipte, i després per part de Bèlgica m'ha agradat Menier, i com et deia, m'ha agradat com ha actuat l'entrenador a la mitja part.
0: A tu t'han agradat tantes coses, Ricard?
3: T'he de dir que, mira, hi ha tres partits que m'han semblat molt divertits, que un és aquest, l'altre és l'Holanda-Japó d'ahir, i el Costa d'Ivori-Equador.
0: Molt bo.
3: Sí, perquè han estat partits igualats, partits oberts, hi ha hagut anada i tornada. Avui a Egipte a mi m'ha agradat com ha competit a Bèlgica. En principi era una selecció inferior, ha defensat molt bé, molt bones transicions. Com dius, el Costa d'Ivori i Equador ha estat, per mi, dues bombes del Mundial.
0: Sí, quin ritme, quina capacitat.
3: Exacte.
0: Física.
3: No sé què passarà.
0: Endavant.
3: Però compta amb Alemanya, que s'ha trobat dues bèsties, eh? I ahir l'Holanda-Japó també em va semblar un partit molt interessant, molt atractiu, i que es va decidir per detalls. Crec que Koeman no va estar gaire encertat tampoc ahir amb els canvis a última hora per aguantar el partit, en lloc de tenir la pilota, posar un tercer central. Bé, coses que en Koeman són normals, diríem, que ell té una manera d'actuar que coneixem i bastant transparent, i creu en això. Clar, quan el resultat no és bo, segurament passa factura, però s'ha animat el Mundial amb aquests partits que han estat igualats i que han estat divertits.
0: I potser no divertit, però si és animat, imprevisible i inesperat, sobretot, ha estat el partit de la selecció espanyola avui contra Cap Verd. Crida moltíssim l'atenció, és el que més crida l'atenció d'aquesta jornada de dilluns al Mundial, l'empat a 0 entre Espanya i Cap Verd.

0: Espanya 0, Cap Verd 0, mal debut d'una selecció espanyola impotent, bloquejada contra una de les seleccions debutants al Mundial. Sònia Germà ha seguit el partit des d'Atlanta i segurament poc es podia esperar aquest debut de la selecció espanyola, oi, Sònia?
1: No, absolutament inesperat per mi i et diria per tota la delegació de la selecció espanyola, inclòs aquest entorn que està seguint els entrenaments a Chattanooga. Hi havia un punt de... No m'atreveixo a dir eufòria, però confiança general en que Espanya començaria amb bon peu aquest Mundial, en que tenien una selecció... Que bé, de fet els últims resultats la valen, vull dir que campions d'Eurocopa, que sí que no podria tenir la seva principal estrella, que era la Minya Mal d'inici, però confiaven que tota la resta de jugadors podrien contra una debutant en un Mundial, una a priori assequible Cap Verd, i el partit ens ha portat de fet vells records a mi com a mínim del Mundial de Qatar, aquella última eliminació de Luis Enrique amb el Marroc, perquè ha estat una Espanya igual d'impotent, igual de plana segurament, i en aquell moment les crítiques a Luis Enrique van...
0: Sí, no tenia pla B, ara de la Fuente sí que té pla B. Doncs mira.
1: Van ser dures.
2: Però és un partit que... per la cultura espanyola és difícil, aquests partits els hi costa molt d'encaixar, no sé com encaixaran el d'avui, però partits com aquest contra Rússia el 2018 també els recordo, també. Partits bloquejats, no? És a dir, nosaltres des de la cultura blaugrana acceptem amb naturalitat aquests partits, que s'encallen, que no estàs fi, que no tens desequilibri, que no encertes quan les tens. És a dir, estem acostumats a conviure amb aquests partits. La selecció espanyola no està tan acostumada a conviure amb això perquè li recorda el Barça. I aquest punt, quan el resultat no acompanya, és un punt que els hi costa superar, perquè entenen que hi ha moltes passades, poques rematades. Al final, digue'm el que vulguis, però hem empatat contra Cap Verd. Aquesta és la lectura que fan a Madrid. Bé, quan dic Madrid ja m'enteneu,
0: Sí, sí, la gent que acompanya
2: la selecció espanyola. Que conviu amb la Sònia, exacte, que conviu la Sònia aquests dies. No sé si han començat els pals, però no m'estranyaria, perquè és un partit que a ells els hi costa mastegar i assumir. Això, molta possessió, molt atac, si no ens han xutat, però hem empatat contra Cap Verd.
3: Però tu li dones molta importància. Tu com t'ha deixat aquest empat de la selecció espanyola?
2: A mi crec que el pot afectar més en una qüestió de confiança, d'autoestima, de trencar, com diu la Sònia, aquesta trajectòria, aquesta sensació que va tenir l'Eurocopa de fluidesa, que sempre passaven coses positives, que sempre arribava un secundari, feia un gol, que apareixia la Minya Mal. És a dir, l'Eurocopa des del primer dia va anar per la línia recta, allò. I a Espanya li costa conviure amb els obstacles. És veritat que algú em dirà, el Mundial del 2010 el va guanyar Espanya després de perdre contra Suïssa. Bé, doncs potser és un element que Espanya pot assumir com a una bona sensació, diríem, o un bon record, o un lloc on agafar-se. Però crec que una selecció com l'espanyola, que necessita tant que tot acompanyi, que tot sigui fluid, quan hi ha un partit com aquest, o reacciona ràpid i s'hi revela, o si no, pot marcar un punt d'inflexió. Les coses ja no surten tan bé, l'equip no està tan fi. Jo avui he vist moltes pèrdues de pilota, com deia l'Àlex, falta de ritme, he vist perdre pilotes a Pedri, a Rodri, és a dir, no he vist l'equip còmode, més enllà que no hagi tingut desequilibri perquè li faltaven els extrems. És a dir, tot li ha començat una mica torçat, falta si serà capaç de redreçar-ho.
3: Àlex, tu com ho has vist? Com t'ha deixat?
4: Jo crec que el resultat no acabarà afectant a la classificació, no? Perquè en aquest Mundial doncs, serà difícil, però com bé diu el Ricard, doncs, segurament aquest punt de confiança. És evident que li ha faltat desequilibri. És a dir, Espanya avui ha acabat la primera part només amb un regat bo i l'havia fet Pedri a la zona de mitjos.
3: No ha jugat cap extrem, o sigui, Ferran a la dreta i Gavi a l'esquerra, perquè Lamine ha sortit al tram final del partit i Nico Williams als últims 5 minuts.
4: Sí, però és un partit molt productiu per replantejar diverses coses. Primer de tot, i ara agafo el fil del que deia el Ricard, per mi Espanya ha tingut un error de concepte. Ha tingut baixa circulació de pilota, això estem d'acord, però ha intentat, s'ha obsessionat en filtrar massa dins abans de moure el rival, no? És a dir, ha mogut poc a Cap Verd, amb aquesta línia de 4-5, i ha intentat filtrar moltes pilotes en zones interiors, i aquí hi ha hagut moltes pèrdues. Crec que De La Fuente s'hauria de replantejar l'alçada de Pedri, amb un mig al camp amb Rodri, amb Fabián...
2: Jo també crec que s'hauria de replantejar.
4: I Pedri, sabent que Pedri juga molt bé a tot arreu, però la seva millor versió és quan ve a la base a rebre, i a partir de rebre el joc de cara pot acabar dalt o pot marcar el tempo. I crec que hi ha una altra cosa que la gent no hi ha parat massa atenció, però jo crec que Llorente no pot jugar a la banda de Lamin. Quan ha sortit Lamin ho ha revolucionat tot, això està clar. Crec que és la millor notícia, que hem vist un bon Lamin, però és que quan tu tens un extrem com Lamin Yamal per davant, o t'allunyes o el dobles per banda. El que no pots fer és el que ha fet Llorente, que és acostar-se tota l'estona i portar-li rivals. Crec que també s'hauria de replantejar posar Eric a aquesta banda quan jugui la ment.
0: A veure, Sònia, els pals que deia el Ricard que potser comencen a repartir-se entre la gent que rodeja, envolta i acompanya la selecció espanyola. Els has percebut? Quin ambient ha quedat al voltant de la selecció espanyola? Gaire drama?
1: Sí, jo et diria que hi havia cares tan llargues per part dels jugadors quan han passat per la zona mixta com a l'entorn. La sensació és que ara tot és un desastre. Vull dir, és veritat que això ja acostuma a passar una mica també, vull dir, passar a l'entorn de molts equips de futbol, que passes d'un extrem a l'altre, i aquí és molt habitual, i per tant ara tot és un desastre, amb la sensació aquesta que es pot millorar i que caldrà fer moltes coses molt millor per anar endavant. Però vaja, que el Luis de la Fuente ja ha començat a rebre preguntes. Molt dures tampoc, però després és que, a veure, més enllà de tot, la selecció espanyola, que en teoria és una de les candidates a guanyar, protagonitza la primera sorpresa del Mundial perquè ha empatat amb una debutant. Aleshores, les preguntes jo crec que anaven en aquest sentit. És important perquè és que Luis de la Fuente, a més, també ahir va dir que el d'avui era el partit més important de tot el Mundial, i que era molt, molt important en aquesta mena de tornejos curts començar amb bon peu. I clar, avui...
2: Això cau.
1: Això cau, això ja no pot defensar-ho. En tot cas, però ha mirat de posar calma i ha hagut de tirar d'estadística per posar calma.
0: O sigui, aquest és l'ambient que ens escriu la Sona Isalmà al voltant de Luis de la Fuente, la selecció espanyola, després d'aquest empat. Us imagineu quin ambient deu haver-hi a Cap Verd?
2: Home, aquestes una festa... que durarà fins al següent partit.
0: A veure, comprovem-ho. Jordi Roca, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: El Jordi Roca és un català que viu i està instal·lat a Cap Verd. És així?
5: Sí, fa 13 anys que visc aquí.
0: 13 anys. Tu on ets, Jordi?
5: Vaig néixer a Sabadell, vaig criar a Guimerà, en un poblet de Lleida.
0: Home.
5: I després he viscut tota la vida fora. Balears, Canàries... Em tiren molt les illes.
0: I com és que vas acabar a Cap Verd?
5: Buscava illes allunyades de tots els mapes, diguéssim, dels llocs més... Ara, des que estic aquí, cada any que passa, tinc la sensació que cada cop més, i sobretot amb el que està passant ara amb el Mundial, el país ja és molt més conegut. Per un costat bé, perquè treballo amb el turisme, llavors, bueno, hi ha més feina. Però m'agraden els països que són diferents i que tenen... Un nivell de turisme doncs, més mitjà tranquil·let. És un país que en aquest moment és un país en aquest sentit superagradable per viure i per venir de vacances.
0: Has seguit el partit, m'imagino?
5: Sí. Han posat uns projectors al carrer. Jo vinc en una de les illes més petitones del país, més rural i també de les més verdes, que es diu Sant Antau. I llavors en un dels pobles d'aquí s'ha ajuntat tothom al carrer, a veure el partit, i de veritat que s'ha viscut amb molta intensitat i amb una explosió d'alegria final, com si haguéssim guanyat quasi, perquè en realitat és una victòria gran per un país tan petit, no?
0: Sí, no? O sigui, com descriuries les cares d'alegria, els nervis previs al final del partit? M'imagino la segona part, la gent patint, mossegant-se les ungles, sí. I celebrant-ho moltíssim al final.
5: Sí, és un país molt, molt emotiu, que viu les coses amb molta intensitat. I llavors, per exemple, el que ha passat amb el Bosinj, el porter,
0: sí.
5: Doncs la gent veure ell com a MVP, el veure l'emocionat, la gent es posa tothom a plorar, es viu molt, és molt empàtic també el país, i llavors ha sigut bastant emocionant. I clar, venim de 2 o 3 setmanes en la que tothom deia, bueno, pues, si no ens en foten 8, pues, ja està bé, saps què vull dir? Llavors, clar, sí, hi havia aquella part, de, sobretot amb notícies de fora, no? Se'ls donava un 1% de possibilitats. Llavors han fet inclús algunes publicitats, algunes persones d'aquí al país que posaven 1% de possibilitats, 99% de fe. No? Llavors,
3: doncs mira,
5: ha sigut maco. Ja et dic, és un país petit, molts jugadors juguen a fora, però al final quasi tothom es coneix. Jo vaig treballar fent la publicitat d'un dels clubs més grans, que és el Mindelense, de la ciutat de Mindelo, i vaig conèixer el Borginha quan estava allà, i alguns jugadors, i és fàcil tenir connexions directes.
3: Heroi nacional, Borginha, des d'aquesta nit, heroi nacional,
5: sí,
3: a Capver, eh?
5: Sí.
3: És el porter
5: sí,
3: que ha fet
5: i ben merescut, perquè durant el partit, jo també ho deia, dic, de moment, per mi, ja estava sent l'MVP, vull dir que al final s'ho ha merescut, i l'equip ha jugat molt bé, sobretot la primera part. Després, òbviament, l'emoció i els nervis de pensar, hòstia, mira, és que un empat ja és un gran resultat. Al final doncs, ja estaven una mica més tancats, però la meva manera de veure... I el que dèiem amb alguns amics durant la setmana, no? Al final, el futbol modern, qualsevol equip que jugui baixant una mica les defenses pensant, bueno, serà un partit fàcil, doncs passen aquestes coses, no? Al final... qualsevol equip pot plantar cara en un Mundial, vull dir, només el fet de que haver jugat al Mundial ja demostra que no és un equip tan petit i tan humil com molta gent es pensava.
3: Jordi, hi ha diferència horària entre Catalunya i Cap Verd?
5: Sí, aquí nosaltres no canviem l'hora, con lo qual ara són 3 hores menys i a l'hivern 2 hores menys.
3: O sigui, ara tens la 8:45 gairebé.
5: Sí.
3: 8:45 de l'estiu. Escolta'm, no estàs aprofitant la festassa que deu haver-hi al carrer? Perquè et trobo molt tranquil, a casa, relaxat.
5: Bueno, jo he estat una estona i així i tal, però ja he vingut cap a casa, que demà toca treballar. Ah. I tampoc no em puc permetre el luxe d'estar tota la nit de festa. Algunes persones sí s'han ajuntat. I també aquí, just on estic, es va acabar la festa, que ha durat 2 setmanes, les festes patronals d'aquí, d'aquest poble, van acabar ahir.
3: Ah, llavors la gent ja...
5: La gent ja venia de 2 setmanes de... I aquí
3: i
5: les festes
3: energia,
5: són...
3: No?
5: Bueno, la festa... L'últim concert, que eren 6 o 7 artistes, es va acabar a les 10:30 del dematí del diumenge.
3: Ja.
5: Vull dir que aquí, quan la és gent... festa, és festa. Ja, també ja. Es viu amb intensitat.
3: L'han pogut allà algun dia més. Jordi, sí. Aniràs a l'agost al Medieval, a Guimarà, o què?
5: Aquest any em sembla que ja no, perquè vaig estar a l'abril... però tinc bastanta feina, nosaltres tenim una agència de turisme aquí, i llavors aquest any no ho sé, perquè a vegades canvien els plans, però en principi aquest any no prevec tornar cap a Barcelona.
3: Molt bé, és el Jordi Roca, un sabadellenc mig de Guimarà, que fa 13 anys que viu a Capverd i avui ha viscut la festa dels capverdians després d'aquest empat amb la selecció espanyola a la seva estrena al Mundial. Moltes gràcies, Jordi, estem en contacte.
5: A vosaltres, una abraçada, bona nit.
3: Bona nit. Sònia, Lamin Yamal ha jugat la part final del partit, ha fet alguna bona jugada, no se l'ha vist en la seva millor versió, fa mes i mig que no jugava, però vaja, encara, no? Encara ha fet alguna coseta, Lamin.
1: Home, jo crec que li ha donat tot el que ha fet de la selecció espanyola a la segona part venia de la Lamine Yamal, que ha entrat al camp. És veritat que jo crec que no està al 100%, que ve de 2 mesos d'inactivitat, però, per exemple, una de les jugades de més perill d'Espanya és un exterior de la Lamine Yamal que troba Olmo, sí. I Olmo troba bé, diria que és
3: Oyarzabal,
1: el que
3: sí,
1: remata...
3: Sí.
1: Sí.
3: I
1: és, exacte, i és una de les poques jugades de perill de la selecció espanyola.
3: Ha demanat molt la pilota. Ha dit alguna cosa després del partit?
1: Ha estat actiu. No, de fet, els únics jugadors que han parlat en zona mixta han estat Unai i Oyarzabal. La resta de jugadors, per això, estan obligats per la FIFA a passar per la zona mixta, que perquè la gent es faci una idea, és una mena de passadís en forma com de cuc que han d'anar travessant, i allà hi ha tots els periodistes i per tant els veiem passar tots. I la Lamine Yamal ha passat sol, tranquil, amb no cara d'alegria, evidentment, però tranquil, i sense aturar-se li han preguntat, estàs bé? I ha dit, sí, todo perfecto.
3: Tot perfecte.
1: És a dir, que tot estava perfecte, és a dir, que no ha notat cap molèstia en principi pel que ha dit. Després demà haurem de veure, però vaja, que se la... jo durant el partit he tingut la sensació que estava per jugar aquests 20 minuts, i tinc la sensació que pel que ha dit Luis de la Fuente després...
2: Que titular, precipitació,
1: és possible,
2: ja, no?
1: Sí, és... ell ha dit, perquè d'alguna manera ha hagut de justificar-se, perquè li han reclamat que perquè no havia fet entrar els canvis abans, i ha hagut de justificar que és que Lamine, Nico i Merino, que són els jugadors que han entrat en aquesta segona part i que venien d'estar tocats, diu, estan com estan, per tant que no els podien forçar més, però ja ha dit, ja en el pròxim partit estarà millor. Per tant, intueixo que en el pròxim partit no és descartable que fins
2: home,
1: i tot sigui
2: si que sí,
1: ja titular si... Lamine Yamal.
0: El pròxim partit és, Sònia, de la selecció espanyola?
1: Contra l'Aràbia Saudita, diumenge que ve, a les 6 de la tarda,
0: també
1: la mateixa
0: Atlanta,
1: hora que avui.
0: També Atlanta.
1: Però també Atlanta, i per tant, aquí són les 12 del matí, per tant, en aquest estadi, que està climatitzat, i on la calor no passa a ser excusa.
0: Ricard, Àlex, com l'heu vist a Lamine aquesta estona d'avui?
2: Bé, jo crec que ha entrat amb energia, com dius, potser no, encara una mica rovellat per la seva inactivitat, però l'he vist que ha aparegut amb ganes, com diu la Sònia, ha assumit la responsabilitat, ha assumit moltes ajudes, ha llegit bé la superioritat numèrica per dintre quan li venien el 2-1, bé, ha estat com sempre clarivident, han estat uns minuts i ara doncs falta veure. Sí, oi que hi deies, Xavi, que hi havia que el recomanable era
0: 15-30-60.
2: 15-30-60, doncs avui han estat 20.
1: I doncs... potser passem a 60.
2: Sí. I ens saltem els 30 perquè el partit més important era el de Cap Verd, però ara el partit més important és el d'Aràbia Saudita ja.
4: Sí, a veure, jo crec que el resultat no ajudarà a que tingui una entrada progressiva. Jo l'he vist molt bé, la veritat. Hem de pensar que fa dos mesos que no jugava, l'he vist elèctric, l'he vist... hi ha hagut un parell de senyals que m'han fet, que em porten a pensar que està molt bé, que s'ha notat molt bé, és a dir, un parell de retalls que canvia de direcció, confiança a l'hora de demanar pilota, com dèieu, fins i tot a provar exterior, a provar algun xut. Jo l'he vist molt bé i, tenint en compte la inactivitat, fins i tot per sobre del que serà, jo crec que farà un grandíssim mundial.
0: Sònia, a banda del que ha dit de Luis de la Fuente sobre Lamine Yamal, que avui encara no estava i que ja veurem en els pròxims partits, alguna reacció més has percebut preocupat en el seleccionador espanyol?
1: Com a mínim ha intentat transmetre que no i ha tirat d'estadística per recordar que, d'acord, potser avui no ha guanyat, però continuen sense perdre.
6: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable... Sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o de preocupación excesiva.
0: ¿Y Sonia Sput parla amb algun jugador de Cap Verd?
1: Sí, per la zona mixta ha passat Roberto López, que és aquell jugador que crec que us ho explicava ahir, i si no aquesta tarda en parlàvem, que és un dels capitans i que
2: és un central, de... no?
1: Sí, és el central, és el dorsal 4, perquè es feu avui... Mira, aquest córner que reclamàvem, que comentàvem de Yarzabal, que és una bona jugada d'Espanya, qui envia córner és López, que el tapa, sí. És aquest jugador és nascut a Irlanda, però de pare de Cap Verd, i ara ja fa uns anys el van trobar a través de LinkedIn, des de la selecció de Cap Verd, i està defensant els colors de Cap Verd. T'haig de dir que es defensa bastant millor en anglès que no pas en portuguès, però també hem pogut parlar amb Bosinha, que era l'home del dia. Ha acabat el partit plorant, pensant en els seus avis. Sí, el porter ha estat l'MVP del partit, i deia després això, que plorava perquè pensava en els seus avis, que ja no hi són per veure'l, la seva família, la seva mare i germans no han pogut ser als Estats Units perquè ha explicat després que les taxes del visat s'havien encarit, que no havien estat a temps de pagar-les, i diu que espera que hi puguin ser pel següent partit. Aquests problemes d'accés que estan tenint diverses famílies de diversos jugadors de països modestos per poder venir als partits. I Bosinha busca ara equip perquè té 40 anys, era fins ara el porter del Chaves. Amb 40 anys ha debutat en un Mundial amb Cap Verd, deixant la seva porteria a zero, òbviament avui a comprar un somni.
7: Sí, fue para mí el mejor juego de mi carrera porque estamos en el campeonato del mundo, algo que siempre soñamos y para muchos cabardianos era solo un sueño y conseguimos llegar aquí, pero a mi edad sé que en el fútbol muchas veces siempre el número es la edad, pero siento bien y quiero continuar a jugar para más un, dos, tres años y quizá y voy a continuar a trabajar para que eso aconteça.
0: 40 anys té Bosinha, que és el porter de la selecció de Cap Verd. A veure, sabríeu dir-me jugadors internacionals històrics per Cap Verd que us vinguin al cap?
2: Per Cap Verd?
0: Sí.
2: A mi, ostres, no... Sí, hi havia un jugador que havia jugat a l'Atlètic de Madrid, potser? És que no recordo els noms, cada cop
0: mira,
2: estic pitjor.
0: Hi ha Bebe, ex del Rayo, o Bebé.
2: Ah, sí, Bebé.
0: Sí. Nani, aquell del United, però aquell jugava per Portugal, era de Cap Verd. I el Francesc Ripoll n'ha trobat un d'internacional per Cap Verd, que us sonarà. Ara venim de Cap Verd, ara no anirem exactament a Cap Verd, però segur que us sona el nom de Valmiro López Rocha. Us sona, Valmiro López Rocha?
1: Baldo.
0: Baldo, bona nit.
8: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Com estàs? Com ha seguit el partit?
8: Pues bien. La verdad que ha sido vibrante y bueno, he disfrutado del partido, un resultado histórico para Cabo Verde y bueno, para España no tan bueno, pues se suponía que iba a ser un partido sencillo para sacarlo, pero bueno, he disfrutado del partido.
0: Molts recordareu a Baldo perquè va jugar a l'Espanyol, format al Real Madrid, extrem dret, va jugar a l'Osasuna, al Llevant, a d'altres equips. He trobat que va jugar 667 partits a la Lliga Espanyola, que és una barbaritat. Tu vas néixer a un poble de Lleó, però ets d'origen de Cap Verd i vas arribar a jugar amb la selecció de Cap Verd. Quantes vegades va ser internacional, ho recordes?
8: Sí, jugué con la sub-21 española y luego ya me pasé con la absoluta de Cabo Verde y jugué pues tres partidos.
0: Tres
8: luego
0: partidos.
8: Y me fui a jugar a México y ya pues las distancias eran más complicadas para viajar hasta África y no daban.
0: Avui suposo que has viscut de manera molt especial el partit. T'esperaves d'alguna manera el que ha passat, que Cap Verd fos capaç d'empatar contra una selecció com l'espanyola?
8: Y el último partido que jugó Cabo Verde pues ya le ganó a Serbia 3-0 y esperaba que hicieran un buen partido. La verdad que ha estado muy bien trabajado el partido y preparado y bueno, pensaba que España sí que podría ganar el partido fácil, pero como te digo, han hecho un partido muy bueno, el portero Bosinha muy bien, los centrales muy bien y la verdad que ha sido... Pues por parte de Cabo Verde, muy merecido ese empate.
0: Ah, ¿amb qui anaves avui una mica més? ¿Amb Cap Verd o amb la selecció espanyola?
8: Hombre, hoy por ser especial para Cabo Verde, pues con Cabo Verde. Pero sí que es verdad que el resultado que se diera para mí iba a ser bueno. Pero bueno, por lo que representaba para Cabo Verde el primer mundial y jugar contra una de las favoritas y hacerlo de la forma que lo ha hecho y con el rendimiento que han dado, pues bueno, al final con un poquito más de a favor de Cabo Verde.
0: ¿Quan has començat a pensar que l'empat era possible?
8: Pues bueno, según iban pasando los minutos y el planteamiento que había hecho Cabo Verde también, cerrándose muy bien, trabajando y ayudándose pues todos muy, muy compactos y viendo que España pues bueno, intentaba cansar a Cabo Verde moviendo el balón de un lado a otro, pero que le costaba hacer ocasiones así muy claras y luego pues viendo también que las que han tenido pues no ha entrado. Porque Bosinha ha estado muy bien y según iban pasando los minutos era todo mejor para Cabo Verde porque más tensión iba a tener España y ha sido así hasta el final.
0: Bosinha, l'has citat dues vegades. Tu vas coincidir amb ell a la selecció de Cabo Verde fa 13-14 anys.
8: Sí, coincidí con Bosinha, con Ray Mendes, el capitán, y con Stopira, que estaba en el banquillo. Sí, con ellos coincidí y la verdad que es un gran portero, tiene 40 años, que parece que no tenga esa edad y sí, es aunque estaba en un equipo de segunda portuguesa y tal, pero la verdad que cuando estábamos jugando ahí, pues ya yo de aquella le veía muy buen rendimiento.
0: ¿Y tienes contacto amb ells?
8: Sí, estoy en contacto con ellos y bueno.
0: ¿Li has enviat algun missatge a Bosinha o algun altre dels companys que vas tenir a la teva època, avui després de l'empat contra Espanya?
8: Sí, a Bosinha, pues no. Pues bueno, felicitándole por el partido que ha hecho tanto él como con el resto del equipo y que siguieran en esa línea. Y bueno, que era un orgullo para todos los de Cabo Verde con el partido que habían hecho.
3: ¿Te respondes o no encara?
8: No, todavía no. Imagino que estará ahí bastante liado y que tendrá tropecientos mil mensajes. Y bueno, que estará asimilando el partido que han hecho, estará cansado también. Y bueno, poco a poco pues irá viendo los WhatsApp y todo eso. Y imagino que irá contestando a lo largo de los días.
3: ¿16avos lo descartas?
8: No. Esa es otra esperanza que tenía pues todo el mundo en Cabo Verde, todos los cabordianos, de decir, bueno, pues si se arranca bien en el Mundial, se saca un resultado positivo contra España, pues todo puede pasar como una de las terceras mejores, teniendo en cuenta que el último partido se juega contra Arabia Saudí, que será un partido más igualado.
3: Gracias, Baldo.
8: Nada, un placer.
3: Aquesta nit semblem Ràdio Cap Verd, però sí. Val la pena, perquè és que han fet una...
2: Home, han fet història.
3: Han fet història, sí.
2: Escolta'm, Gelson Martins, volia dir, el jugador de l'Atlètic de Madrid.
3: Ah, aquell extrem. El va jugar a jugar fa poc amb l'Olimpiakos,
2: sí,
3: crec.
2: Sí, exacte, encara hi és. Sí. Va jugar en Portugal, també. No,
3: era bo, quin nano, quan va sortir, sí, van anar al Mònaco, sí. I l'Esporting de Lisboa va fer un gran partit contra el Madrid quan just començava, però vaja. A veure, Cap Verd té opcions de passar a setzens de final. Diria que
2: la selecció
3: espanyola no té risc de no passar a setzens de final. Bé,
2: el que passa és que
1: guanyar contra l'Aràbia Saudita... És que, de fet, si guanya els dos partits que li queden, queda primera
3: de grup. Sí, això segur, però els ha de guanyar.
1: Clar, si guanya contra l'Aràbia Saudita, jo crec que ja es garanteix passar.
3: Sí.
1: I amb Uruguai es jugarà doncs, la primera, la segona posició.
3: Contra Uruguai, quan juguen, Sònia?
1: El divendres 26, el dissabte 27 de matinada, és a dir, la nit de divendres a dissabte a les 2 de la matinada.
3: O sigui, encara queden gairebé dues setmanes. Sònia, com ha jugat avui Marc Cucurella amb la selecció espanyola? Avui s'ha fet oficial el seu fitxatge amb el Madrid.
1: Sí, jo t'haig de dir que l'hem vist bastant actiu a la banda esquerra, que el fet de jugar amb Gavi, probablement la idea de la Fontella era aquesta, que entrés per l'esquerra Cucurella, ha creat perill i vaja, no se l'ha vist, per dir-ho així, distret pel fitxatge pel Madrid. A la zona mixta ha aparegut l'últim perquè ha hagut de passar el control antidopatge i, clar, la cara no era gens amigable, com la de gairebé tots els jugadors.
3: T'ha agradat, a tu, avui, Cucurella, Ricard?
2: Sí, m'ha agradat perquè sempre està enfocat.
3: I ha canviat aquella expressió xepi-xepi que vas dir ahir quan vaig preguntar-nos pel fitxatge.
2: El Xavi ha pres nota, algun dia m'ho demanarà.
3: És que no,
2: és una expressió
3: que no és nova per mi, o sigui, hi ha gent que l'utilitza.
2: Ja em coneixes,
3: no? I la Sònia també la coneix, no? Aquesta persona que utilitza el xepi-xepi.
2: Bé, és un clàssic un clàssic infantil. Doncs...
3: bueno. El

0: Agafa el cotxe i cap a Chattanooga. Gràcies, bona nit.
1: Cap allà que anem. A vosaltres, bona nit.
0: Adéu. Àlex Dalmas, fa uns dies vas recomanar tres jugadors per seguir, especialment durant aquest Mundial, oi? Per seguir si ets del Barça i mires una miqueta al mercat de fitxatges, oi que sí? Tres eren, els recordes, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Ara en parlem.
2: Vale.
3: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
1: No, te'n falta una.
3: Ah, clar, la del tot costa.
1: Doncs som-hi, convocatòria.
4: Ahora viene lo bonito. Atacantes.
1: Marc Crosas.
3: Natàlia Arroyo.
1: Gemmarí Dongu.
3: Bruna Vilamala.
1: Damià Abella. Ion Vaquero.
3: Ilia Sánchez.
5: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
3: Al tot costa.
4: Momento, seguimos.
5: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.
0: Àlex Dalmas, a veure, va recomanar un central belga esquerrà que es diu Arthur Cease. I avui no ha jugat? Àlex, havia caigut alguna cosa?
6: Sí, ha tingut un accident.
0: Esperem que no hagi pres mal, de debò. Cease
6: però
0: no ha jugat. Ahir a la nit sí que va jugar una altra de les recomanacions de l'Àlex Dalmas.
6: Bestial, bestial.
0: Diomandé, MVP del partit d'extrem de la Costa d'Ivori. Increïble. Va guanyar 1-0 la Costa d'Ivori amb un gol als últims minuts. Diomandé,
6: escolta'm,
0: MVP,
6: Xavi,
0: una bèstia.
6: És que Incapié no podia amb ell. O sigui, quan dic Incapié estic parlant d'una primera espasa defensiva d'un jugador amb unes condicions físiques, però l'accelerava però li treia un cos, o sigui, i després a l'esquerra va estar igualment actiu. Aquest l'Àlex ens el va destacar, vam parlar d'aquells minuts amb el Leganés, ha fet una gran temporada amb el Leipzig i és un salt de qualitat per qualsevol equip, o sigui, futbolista de més de 22 anys, però que és que no costarà frenar-lo.
0: El partit va ser... Em vaig quedar a veure la primera part, al descans, em vaig quedar adormit, vaig despertar-me just un minut abans de l'1-0 de la Costa d'Ivori. La primera part em va semblar molt bona,
6: sí.
0: Tant de l'Equador com de la Costa d'Ivori.
6: Molt bon partit. Són dos equips poderosos, molt poderosos físicament, com deies, de ritme. La primera part jo crec que l'Equador la va controlar més, i a la segona se li va escapar, i clar, anar al cara a cara a l'anada i tornada amb la Costa d'Ivori és un risc excessiu, és un equip que no li pots presentar aquest escenari, tot i això el gol arriba a l'últim minut,
0: és
6: no?
0: Bon gol, sí, 88-89. Ara, la primera part, hi ha un parell d'ocasions d'Equador, dos xuts al travesser, combinacions a la frontal de l'àrea, a un toc, una velocitat de vertigen.
6: Tres pals va fer l'Equador ahir.
0: Jo em vaig veure dos a la primera, a la tercera.
6: Sí, i una a la segona, no? Quan dormies.
0: Quan dormia. Àlex, tu no et vas quedar adormit. T'ha passat res? O sigui, tot bé?
7: Tot bé.
0: Sí, d'acord, sí. D'acord. Hem sentit aquí un soroll estrany, sorolls estranyíssims.
7: Sí, s'ha
0: però...
7: caigut el mòbil.
0: Ja. No hi ha problema. Està intacte el mòbil, eh? Funciona.
7: Sí, sí.
0: Perfecte. Sí, escolta'm, vas aguantar despert fins a les 3 de la matinada per seguir el Costa d'Ivori 1-0?
7: Sí.
0: I Diomandé,
7: sí,
0: què?
7: Diomandé, molt bé. Diomandé, exhibició ofensiva, crec jo, ja en parlàvem, era un dels tres recomanats, i té el valor afegit de que va jugar a la banda dreta la primera part i a la banda esquerra la segona, i va fer una exhibició a les dues bandes, exhibició ofensiva, de desequilibri, li va faltar un pèl de finor a l'hora de definir, perquè va tenir un parell al cor de l'àrea que podien haver acabat amb gol, però, per exemple, fa tres regats bons per banda esquerra a la segona part, quatre regats bons superadors per banda dreta davant d'Incapí i les ajudes de Pacho,
0: Sí,
7: em va semblar un futbolista brutal, molt desequilibrant, 19 anys, hem parlat, i jo crec que és un futbolista cridat a un gran i que, com a alternativa amb visió Barça, jo la començaria a contemplar.
0: Diomandé, de la Costa d'Ivori, de moment un partit, un MVP i una victòria per a la seva selecció i una gran impressió en el seu debut mundialista d'aquest jugador recomanat fa uns dies per l'Àlex Dalmas. Marxem un moment i quan tornem als dos pròxims grans debuts del Mundial. Sabeu quines dues seleccions juguen demà? Ara tornem i us ho expliquem.
5: El Mundial al Club de la Mitjanit. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
8: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
9: 6 de setembre de 1984.
8: I el número de la sort, el...
9: 3.
8: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: El Club de la Mitjanit, edició mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
1: 3:15 de la nit, som al Mundial del Club de la Mitjanit, cada dia al Mundial. A les 11 de la nit a Catalunya Ràdio, ja hem parlat de l'Espanya 0, Cap Verd 0, i del Bèlgica 1, Egipte 1, i d'aquí uns minuts a les 12 jugarà l'Aràbia Saudita Uruguai. És l'altre partit del grup de la selecció espanyola, Francesc Ripoll. Novetats d'última hora, tant els àrabs com els uruguaians.
2: Mira, 11 és bastant esperat dels dos equips per part d'Uruguai. A la baixa està quedada de Rascaeta, migcampista que està lesionat. Jiménez està tocat. Tampoc juga Araujo, que recordem que es va lesionar fa una setmana aproximadament, va abandonar la concentració de la selecció, es va tractar a Madrid, és una lesió reu, el lleu, el bessó, i en principi ha d'arribar per jugar el 27 de juny davant la selecció espanyola. Avui Araujo no està ni a la convocatòria.
1: Ricardo, que tu ets fidel seguidor de l'església o de l'escola,
3: sí,
1: bielsista. Bielsa encara és tan radical com ho era, com ha estat tota la vida amb la seva idea de futbol, amb l'Uruguai?
3: Ara ho veurem, però jo crec que si hi ha algú que és difícil que baixi de les seves conviccions és Bielsa. Clar, les conviccions les han anat construint, però a segons quina edat ja és difícil canviar el manual. Avui veurem si en un Mundial amb tants partits, amb condicions extremes de calor, manté aquest home a home per tot el camp i aquesta pressió alta, o si la modera o matisa, ja veurem.
1: Aquesta matinada també hi ha un altre partit a les 3 a Los Angeles, l'Iran-Nova Zelanda. A les 3 de la matinada a Catalunya és un partit que està generant molt més per qüestions polítiques i per l'anunci d'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran de les últimes hores. El vam explicar ahir en directe al Club de la Mitjanit, que no pas per qüestions futbolístiques. Ara en parlarem, de tota la resta, no del futbol. I demà, atenció, perquè debuten, el que us deia, França i l'Argentina. Dues de les seleccions que a priori parteixen com a candidates a guanyar aquest Mundial. Demà, dimarts, a les 9 del vespre, o sigui, en un horari en condicions per nosaltres, França-Senegal. Francesc Ripoll, novetats a França?
2: Aviam, novetats a tots sants. Llavors, falta una mica saber o preveure quin seria l'atac de Deschamps. Pel que diuen a França i també pels últims partits que han jugat, sobretot els importants, esperem veure a dalt Doué, Olise, Dembélé i Mbappé, aquests quatre jugadors d'atac com a titulars en França.
1: Doué, Dembélé, Olise i Mbappé.
2: Sí.
1: Amb la Champions ens va quedar clar ja com l'havíem de pronunciar. Olise, Olise, Olise...
3: Olise.
1: Olise, Olise. L'extrem del Bayern. I les expectatives en França les col·loqueu molt altes, Ricard, Àlex?
3: Home, jo sí. Una altra cosa és que sigui escèptic de veure com resolen això que diu el Ripo. És a dir, podríem posar-ne algun més. Jo crec que amb aquests quatre en fa poc. Vull dir, clar, un equip que pot pretendre ajuntar aquests quatre davanters, després això com ho equilibra, com ho compensa, com sosté o accepta que l'equip es trenqui, i vull dir que des del punt de vista tàctic és molt interessant. Ara bé, qualsevol selecció que tingui el potencial que té França, hem de tenir les expectatives altes. Jo tinc la sensació que és una obligació.
1: Àlex?
4: Sí, per mi, ja us ho vaig dir, clar favorit amb Espanya, no? Jo crec que serà una selecció que no sorprendrà, és a dir, que jugarà el mateix que ha jugat en les últimes edicions, amb aquest 4-2-3-1, amb aquesta contundència ofensiva. Pensa que heu dit aquests quatre noms, però encara et queda fora gent com Barcolà, com Cherki o com Thuram, és a dir, poden fer tres davanteres, si volen. I com a tal, serà un equip amb molta contundència, no? A mi el que em deixa fred serà el joc, i que encara continuem veient sobre el paper un doble pivot amb Tchouaméni i Rabiot, que sembla que no passin els anys, però sens dubte se l'ha de posar entre les grans favorites.
1: És que els hi fa falta migcampistes que generin joc, que dominin el partit, que incideixin en el que està passant sobre la gespa, Ricard. Els francesos
3: sí,
1: no
3: ve
1: d'ara.
3: No, tens tota la raó. Han acceptat... Jo crec que ja els jugadors francesos de màxim nivell són centrals i davanters. O sigui, centrals tenen per fer també tres seleccions, i amb els davanters el mateix. S'han especialitzat en uns perfils concrets que estan generant una sobreproducció, però se'ls està desequilibrant la selecció. Tot i això, el potencial és tan alt que han jugat les dues finals dels dos últims mundials. Vull dir que estan en un moment d'explosió competitiva, i Deschamps ha viscut aquest moment i ell va fent com pot, equilibrant tots aquests desequilibris que accepta de manera molt pragmàtica, diríem que molt flexible, disposat a gestionar-ho amb, diríem que amb habilitat, però clar, és una selecció que els migcampistes tampoc necessiten creativitat, perquè si poses creatius no poden aguantar, diríem, el desequilibri d'un equip tan vertical.
1: Perquè, Àlex, tu veus que els quatre mosqueters clàssicament eren tres, però vaja, aquí en veig quatre: Mbappé, Dembélé, Olise i Doué. Seran titulars?
4: Jo crec que sí, perquè és que a més té alguns que ja quedaran fora. El meu dubte és qui posarà per darrere del... És a dir, qui farà de mitja punta, no?, en aquest 4-2-3-1, si serà Dembélé qui juga just per darrere d'Mbappé, si posarà,
1: no?,
4: Doué, o posarà Doué i obrirà Dembélé, veurem.
1: Mbappé per davant, no? Sembla que farà de centre, com ha jugat al Madrid els dos últims anys.
3: Mbappé és d'Artagnan, sí. No? Hi havia quatre de mosqueters, Xavi, ja ho havies dit bé.
1: Sí, era per mi d'Artacan, més que d'Artagnan.
3: Perquè tu vas als dibuixos animats.
1: Els dibuixos animats. Però eren, sí, d'Artacan o d'Artagnan, al final va aconseguir la categoria de mosqueters. Sí, són quatre. I a França, de moment, en tenen quatre de primera categoria per posar a la davantera. I Mbappé sembla que jugarà en punta. Quina selecció us ve més de gust veure, Ricard, Àlex? França o l'Argentina?
3: Si fa no fa, eh? Perquè a mi tinc moltes ganes, em fa molta il·lusió veure com gestionen el rol de Messi aquest any i com s'ho fa Scaloni per acceptar també les hipoteques dolces que et presenta un jugador tan diferent.
1: Mm-hmm. Àlex?
4: Jo Argentina, però no espero canvis ni per una ni per l'altra, com diu el Ricard. Jo crec que veurem el mateix motlle que la va fer campiona, no? Però tinc moltes ganes de veure, i molta inquietud per veure si Messi encara pot ser igual de desequilibrant jugant al primer nivell, no? L'hem vist a Inter de Miami, però ara fa ja temps que no el veiem competint contra les primeres espases, i em ve molt de gust veure si continua sent aquell Messi.
1: Va marxar a Miami el 2023, o sigui, ara farà 3 anys. El partit de l'Argentina serà demà, la matinada de dimarts a dimecres a les 3, jugarà contra Algèria. Novetats a l'Argentina, Francesc?
2: Mira, estan pendents de si Dibu Martínez, el porter, podria jugar. Finalment sí que estarà disponible. Era dubte per unes molèsties a la mà, entrenant ja amb normalitat. Tagliafico és baixa, lateral, veurem qui juga el seu lloc, i parlàveu de Messi, serà el seu sisè mundial.
1: Com Cristiano Ronaldo, o sigui, tots dos. I el porter de Mèxic, el Memo Ochoa, però crec que en el cas del porter de Mèxic ja no va ser titular.
3: Correcte.
1: En el partit d'estrena del Mundial, en el Mèxic 2, Sud-àfrica 0, que va obrir el campionat dijous de la setmana passada. Ja han passat 5 dies, o sigui, ja anem avançant en aquest Mundial de 104 partits, el més llarg de la història, i que ens té molt ocupats. A l'estona final no parlem de futbol, o sigui que us allibero. El Ricard Torquemada i Àlex Dalmas. Fins demà.
3: Fantàstic, gràcies, Xavi.
4: Fins demà, bona nit.
1: Ara saludem l'Oriol Serra, que és el corresponsal de Catalunya Ràdio a Estats Units. Oriol, bona nit.
5: Hola, bona nit, com estem?
1: Molt bé, abans ho comentàvem, aquesta matinada ha debut a la selecció de l'Iran, jugar a Los Angeles contra Nova Zelanda. Futbolísticament és probable que sigui dels partits amb menys interès de la primera fase del Mundial. A nivell polític, però, és el que genera més comentaris, més interès per la situació de conflicte i perquè les últimes hores marquen aquest acord de pau que s'ha de signar divendres entre Estats Units i l'Iran. Com s'està vivint tot això a Estats Units?
5: Bé, aquí als Estats Units, evidentment, a nivell mediàtic, aquest partit, com tu apuntes, l'interès que desperta és per la geopolítica. I pel moment que estem passant, venim d'encara no 24 hores, d'ençà que Donald Trump anunciava aquest principi d'acord, perquè aquest divendres s'hauria de signar un principi d'acord que després obriria les portes d'un llarg període de negociacions. I bé, en qualsevol cas, estem en un moment crític pel que fa a aquesta guerra, i i amb una selecció, la de l'Iran, que ha rebut patacades per totes bandes, tot han estat dificultats, sobretot a nivell logístic, visats endarrerits o denegats, prohibicions, aquestes amenaces o insinuacions, fins i tot, sobre la seva no participació, i per tant, doncs, avui, amb aquest debut dels iranians contra Nova Zelanda, doncs, el futbol no desperta especialment interès, perquè no són dues seleccions amb estrelles ni grans atractius futbolístics, però sí que hi ha aquesta mirada posada sobre una selecció que, a veure, és la selecció d'un país que està en guerra, sí, amb un dels països anfitrions del Mundial.
1: No sé si s'havia donat mai això
5: abans. No, és una cosa insòlita que un país anfitrió, en aquest cas els Estats Units, doncs estiguin en guerra amb un dels països participants. Per tant, és aquest surrealisme una mica derivat de la política de Trump, de la seva relació amb Gianni Infantino, el president de la FIFA, tot molt intoxicat, i bé, ens veiem aquestes situacions, com per exemple que els iranians no han pogut fer ús de les instal·lacions que estaven previstes per ells a Texas i han acabat, doncs, traslladant el seu camp base a Mèxic.
1: No, i quan entren als Estats Units per jugar, per exemple, al partit que està a Los Angeles, entren els jugadors, l'entrenador i poca cosa més, no els deixen anar amb una expedició gaire àmplia.
5: No, per res. És a dir, només l'estat futbolístic, no poden portar ni familiars ni tampoc cap representant polític que estigui vinculat al règim iranià, i després ja, a veure, això ho podríem arribar a entendre en certa manera, doncs, pel conflicte, però és que ni tan sols l'afició pot arribar, i per tant el contingent de tíquets, d'entrades, que hi havia en principi, doncs, reservat per aquesta selecció, per aquesta afició, doncs no s'ha pogut col·locar. Sí que la diàspora iraniana que viu aquí als Estats Units, doncs, tindria en principi la possibilitat d'anar, per exemple, al partit d'avui, però aquesta gent també estan com molt dividits, perquè tenen el dilema de si els convé o no anar a donar suport a la selecció. Uns pensen que fer-ho, doncs, seria una manera de donar suport al règim, els altres pensen, doncs, que no és el més convenient anar a l'estadi a donar suport en aquests moments, diguéssim, geopolítics a la selecció iraniana, i doncs hi ha algun grup que potser sí que es decidirà a anar a l'estadi, però vaja, tot molt trist i molt surrealista el que envolta a la selecció de l'Iran, que per cert és complicat, però es podria arribar a enfrontar amb els Estats Units a la següent ronda si tots dos països queden segons en els seus grups.
1: Tampoc és tan complicat, tot i que els Estats Units va començar molt bé golejant 4-1 al Paraguai en la seva estrena. Oriol Serra, moltes gràcies, bona nit.
5: Vinga, bona nit.
0: Record o samarreta?
1: Cada dia algú ens deixarà un missatge explicant-nos o bé el seu record preferit de la història dels mundials, o bé si hi ha una samarreta d'una selecció d'un mundial que el tingui enamorat o enamorada. A veure qui ens ho explica avui.
6: Hola, sóc en Marc Maiola, periodista de futbol, i la samarreta més bonica de la història del mundial, clarament, és la d'Alemanya a Itàlia 1990. La superioritat estètica d'aquella samarreta no admet dubtes. Alemanya va guanyar aquell Mundial amb dos jugadors que a mi em van quedar marcats de l'època, Lothar Matthäus i Jürgen Klinsmann. I també recordo que la d'Holanda era bonica, però no tant com la d'Holanda, la que van portar quan van guanyar l'Eurocopa del 88 contra la Unió Soviètica. Les dues millors samarretes de la història de les seleccions són aquestes. Holanda, Eurocopa 88, i Alemanya, Mundial d'Itàlia el 90.
1: El Marc Maiola i les seves samarretes preferides, la d'Alemanya al Mundial 90 i la de Holanda, aleshores es deia Holanda, dos anys abans a l'Eurocopa del 88, dues seleccions campiones.

0: Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'avui, el Mundial al Club de la Mitjanit, i com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa. Avui toca una de les cançons que més m'agraden de totes les oficials que s'han fet pels Mundials, i té a veure amb la samarreta que ens recordava el Marc Maiola, perquè aquesta és la cançó oficial del Mundial d'Itàlia 90, una estate italiana, també coneguda com a Notti Magiche, interpretada per els cantants italians Gianni Nannini i Eduardo Benato. Gianna Nannini, la cantant de veu trencada, era la germana gran del pilot de Fórmula 1 italià, Alessandro Nannini. Tornem demà, porteu-vos bé i passeu-ho millor.
1: Catalunya Ràdio, les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Ignasi Abad. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana al jutge que ajorni la seva declaració per les joies que van trobar al seu despatx. Vol més temps per documentar d'on provenen aquestes peces valorades en 1.300.000 euros i que han servit per imputar-lo per contraband i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació d'aquest dimecres i dijous, imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, un dels casos judicials que més està erosionant el PSOE. Qui també demana a més temps és el jutge del cas Begoña. Juan Carlos Peinado decidirà en un màxim de 3 dies si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez i l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats, tant com li demanen les acusacions populars de Vox i altres entitats d'ultradreta. És la decisió que ha pres després d'una sessió amb la presència de Gómez, que s'ha allargat més de 3 hores. Més notícies, Oriol Pujadó.
3: Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. De moment, segons Teheran, 3 patrullers i 2 vaixells amb béns essencials per l'Iran han superat el bloqueig naval dels Estats Units a la zona. Des d'Evian, a França, on es fa la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que, de moment, no aixecaran les sancions a Teheran.
4: No aixequem sancions, de moment. És realment una qüestió de comportament. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
2: Des de l'inici del procés de regularització extraordinària d'immigrants a Espanya, fa 2 mesos s'han superat els 1,17 milions de sol·licituds. Des de mitjans d'abril, l'administració ha admès a tràmit unes 360.000 peticions. Quan falten 2 setmanes perquè acabi aquest procés, els advocats experts en estrangeria demanen agilitzar-lo. Sentim Quim Claveguera, del Col·legi d'Advocats de Barcelona.
5: El problema és que no treuen les suficients cites perquè tota la gent que té que fer aquest tràmit el pugui fer. Seria tan fàcil de solucionar-ho per part de l'administració com no donar cites, que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua.
3: El turisme i el consum impulsen l'economia catalana. En el primer trimestre de l'any el PIB ha augmentat 6 dècimes i això deixa el creixement interanual en el 2,9% segons dades de l'Institut d'Estadística. Això suposa un ritme de creixement econòmic 2 dècimes per sobre de la mitjana espanyola.
2: Gossos faran una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corren. El primer concert de reunió serà l'1 d'agost al Festival Sons del Món, que se celebra a la Ciutadella de Roses. L'any vinent faran una gira de 12 concerts per celebrar el 20è aniversari de Corren i del disc Oxigen, un àlbum que, segons ha explicat Oriol Ferrer al matí de Catalunya Ràdio, és el cim de Gossos.
6: És quan guanyem la Champions, saps què vull dir? És a dir, tu fas un disc, que tenim la sort que hi ha un recull de cançons que van quadrar molt, molt bé, i va quedar un disc molt rodó.

0: I el rock català tornarà a ser protagonista en la reestrena del musical Cop de Rock. La productora usonenca La Barca portarà al setembre al Teatre Coliseum de Barcelona el muntatge de Degoll de Gom del 2011.
1: Elisabet Mulet i Jofre Bardolet protagonitzen aquesta història d'amor cantada a través dels temes més populars de bandes com Sopa de Cabra, Els Pets, Gossos, Sau o L'Exambusto.
2: Tots aquests grups són absolutament vigents i avui en dia doncs, encara ens interpel·len i que, per descomptat, formen part de l'imaginari col·lectiu i de la identitat nacional del país, no? I, per tant, les hem de reivindicar per fer llengua, per fer país i perquè ens ho creiem.
1: Aquesta versió de Cop de Rock ja la vam veure a Vic, més de 4.000 espectadors, i a Barcelona ha ampliat dates davant del bon ritme de venda d'entrades.
0: I els esports, Francesc Ripoll.
3: La selecció espanyola de futbol ha ensopegat en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente empatat a 0 davant de Cap Verd, amb els catalans Pau Cubarsí i Marco Corella de titulars, a més dels blaugranes Pedri, Gavi, Ferran Torres a la segona meitat. Lamine Yamal ha reaparegut. També s'ha jugat el Bèlgica 1, Egipte 1. Acaba de començar l'Aràbia Saudita 0, Uruguai 0. A les 3 de la matinada, hora catalana, es juga l'Iran-Nova Zelanda. Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros més 5 en variables. D'altra banda, el Birmingham anglès ha fet efectiva l'opció de compra que tenia per John Solís del Girona de poc més de 7 milions d'euros. Aquest dimarts, a les 9 del vespre, juga el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala Barça-El Pozo Múrcia al Palau Blaugrana.
4: Fins aquí les notícies.
5: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
6: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
5: Moments que semblen sense sortida.
7: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
5: Dolors que costen d'explicar.
8: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
5: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
6: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
5: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: En aquesta època de l'any és del tot habitual que les converses d'ascensor amb els amics, amb la família, amb els companys de la feina o amb coneguts que trobes pel carrer comencin amb aquella frase que diu «Com es presenta l'estiu, ja saps què fareu?». I aleshores cadascú explica els seus plans, si és que en té, els que ho tenen tot reservat de fa setmanes, els que ho deixen a l'atzar i volen improvisar, els que aprofiten per viatjar lluny, els que no es volen moure de casa perquè durant l'any ja van molt amunt i avall, els que no poden fer res per salut o per qüestions econòmiques. I després, i aquí ve la meva sorpresa d'aquest any, hi ha els pocs que et diuen «Jo marxo ara i ja no torno fins aquí a 3 mesos». I aleshores, el cap m'esclata. Gent, jubilada o no, que es disposa a fer allò tan català que es feia abans, l'estiueig, a la segona residència, que normalment acostuma a ser un lloc a prop de la platja. No sempre, normalment. I aleshores jo no sé què contestar. Carai, quina sort, tant de bo jo pogués fer el mateix, ja m'agradaria 3 mesos fora de casa en un lloc d'estiueig. I quan em quedo sola penso, però si al final això també cansa, no? Cada dia anar a banyar-se, cada dia buscar un lloc on posar la tovallola, cada dia haver-te de treure la sal i la sorra, depenent del lloc on, de la costa on vas, cada dia poder fer la migdiada, cada dia llevar-te sense pressa. I això durant 3 mesos, eh? Jo crec que això no ho he fet ni quan era petita, que sempre tenia que ser unes colònies on et feien llevar ben d'hora, que ser un curset de no sé què per aprofitar el juliol, que ser un intensiu, que ser un viatge per parlar millor l'anglès. I a mi m'han estafat l'estiueig des de temps immemorials i ara, gràcies a les dues persones del meu entorn que m'han dit que marxen ara i no tornen fins a mitjans de setembre, puc prometre que treballaré perquè un dia jo també pugui anar d'estiueig quan em jubili, esclar. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran, Domènec Sobirà, l'Oriol Fidel, dic, m'he saltat algú, avui m'he saltat algú, Oriol Fidel, disculpa'm, no sé què passa, sempre ho escric i avui me l'he saltat. Doncs tots nosaltres fem la nit dels ignorants i, com sempre, la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio.
0: Mira, que deixar-me l'Oriol només començar, per l'amor de Déu, però si és l'ànima d'aquest programa, si sense ell això no sona, en fi, aquelles coses que fas, les fas automàtiques i de cop i volta t'oblides d'algú. I he pensat, són massa poca gent, m'he deixat algú i no sabia qui era. Era l'Oriol, perdona. Va, 12 de la nit i 10 minuts, així he fet una mica més de temps, perquè els que escolteu l'entrada amb aquelles ganes, doncs us decidiu després a marcar el 93-207474 i jo tinc aquella imatge bonica de l'Aina, que sempre és bonica, però quan està parlant per telèfon amb algú, encara ho és més, perquè vol dir que hi ha algú esperant a l'altra banda. I així us he donat un palet més de marge perquè truqueu, perquè l'Aina prengui nota del nom, del vostre telèfon i de què voleu preguntar, respondre, queixar-vos, felicitar o qualsevol altra cosa, que ja sabeu que sempre que es faci amb tot el respecte, aquí tothom pot dir el que vulgui, sense faltar als altres, per suposat que és el que feu tots vosaltres. Doncs va, ja hem fet prou temps per dir bona nit a l'Eduard des de la Sagrada Família. Hola, bona nit.
2: Hola, bona nit. Mira, jo vol dir una qüestió. Els 40 Montserrat, que sempre van amb les mans a dintre,
0: sí,
2: com és que la tenen a fora? Quan tothom va amb les mans a fora i en canvi estan tota l'estona a dintre.
0: Quan canten, vols dir que van amb les mans a dintre?
2: Quan canten, sí, que van a dintre del
0: roquet aquell o el que...
2: Del roquet aquell, sí.
0: Sí. Va, doncs va, com que hi ha gent, sí, que ha passat per l'escolania, sí, i moltes vegades ens ho diuen, a veure si algú ens ho pot contestar, això,
2: sí,
0: perquè és una imatge molt clara.
2: Després una altra pregunta. El TV3, que fa abans el Tenen Notícies Normal,
0: sí,
2: fa el Tenen Notícies Comarques i donen totes les notícies del que passarà, vull dir, a Catalunya. Haurien de fer només notícies de comarques, perquè potser en diuen una, però després ja no, quan fan notícies normal ja no te'n repeteixen. O sigui, és exclusivament el comarques, trobo jo.
0: Que falten més notícies de Catalunya, vols dir? No ho entenc ara,
2: no,
0: jo,
2: No, que falten més notícies de comarques, perquè si és de comarques, et donen totes les notícies que passen al món o d'allò...
0: No, home, el Tena Comarques només fa de Catalunya. Del món no en fa.
2: No, però vull dir, et donen les notícies que després donaran a TV3.
0: Algunes es repeteixen, vols dir? Que algunes es repeteixen, no?
2: Però, per exemple, repeteixen les del món o d'això. Però, en canvi, te'n donen el durs de notícies de comarques...
0: Aquestes no.
2: I aquestes no te les repeteixen.
0: Ja.
2: O sigui, que tampoc hauria de ser exclusivament de comarques. Si és de comarca, diu de comarca, és exclusivament de comarca. No has donat les notícies que després diran del món o del que passa a Barcelona o on sigui.
0: Jo crec que ho fan així, eh? Del món no en fan el TN a comarques, eh? Això segur. Les fan de Catalunya. El que passa que algunes de Catalunya després es repeteixen el TN normal. Això sí que tens raó.
2: Però, per exemple, diu una notícia de comarques d'una, per exemple, o sigui, hi ha hagut un incendi avui a Cervià de les Garrigues.
0: Sí.
2: Diu a Cervià de les Garrigues, però jo m'he donat compte que moltes notícies que fan d'aquestes, de comarques, d'aquestes, de pobles, després de notícies normal no te'ls repeteixen. Jo hauria de saber dir que podria que fos només de comarques, no, si és de comarques, podries dir només de comarques.
0: Ja,
2: no, que t'expliquin les notícies de Catalunya i te'n diuen tots de comarques i no te'ls posen les notícies normal, no te'ls repeteixen.
0: No te'ls repeteixen, sí, sí. Molt bé, doncs ja queda feta la queixa, Eduard. Moltes gràcies.
2: D'acord, molt
0: Vinga,
2: bé,
0: tu, bona nit.
2: Adéu-siau, bona nit. Adéu, bona nit.
0: 93-201-7474, ja ho he dit, aquí podeu explicar o expressar-vos com vulgueu, amb el que us vingui de gust. Teniu aquest telèfon directe, 93-201-7474, o el WhatsApp del programa, que també ho feu, que és deixar els missatges escrits o amb àudio al 667-220-148. I avui tenim una petició que ens ha fet la Carmeta des del barri de Sants de Barcelona.
3: Jo voldria, sisplau, a veure si podíeu portar a entrevistar l'astrofísic Joan Anton Català. A veure si li podeu fer alguna entrevista, perquè ell també és col·laborador d'aquí de Catalunya Ràdio, no? Però parla molt de l'univers i, bueno, escolta un astrònom. A veure si podia entrevistar-li i fer-li bona entrevista. A veure què tal si pogués ser, si a mi anés bé, eh?
0: Molt bé, Carmeta, jo ja us dic sempre que prenc nota de dels vostres suggeriments. Aquest suggeriment ens els veu fer, no sé si va ser la Carmeta o algun altre oient, ja fa temps enrere i el vam portar. Aquest any hem portat el Joan Anton Català en una entrevista aquí a la Nit dels Ignorants. Si aneu al web del programa i ho busqueu, la trobareu. Vam parlar bastant de l'eclipsi de sol de l'estiu, d'aquest mes d'agost, i d'altres qüestions, però sobretot de l'eclipsi. I habitualment no repetim els convidats durant la mateixa temporada. Per tant, jo agraeixo molt a Carmeta la idea, però abans que acabi la temporada, que això és a les primeres setmanes de juliol, no el tornaré a portar perquè, a més a més, és col·laborador del suplement de Catalunya Ràdio. El teniu, crec que cada cap de setmana, amb el Roger Escapa. Però em prenc nota de cara a la temporada que ve perquè és un tema que interessa i jo, com sempre dic, em prenc nota. Així que gràcies, Carmeta. Igualment, tot i que ja dic, abans de final de temporada no el portarem perquè aquest any nosaltres ja el vam tenir com a entrevistat. Ara ens truca en Vicenç des del Born a Barcelona. Bona nit.
4: Hola, bona nit, Marta. Ignorants.
0: Com estàs?
4: Bé, el que volia és una queixa, perquè al barri jo visc a Sant Pere Més Baix, cantonada Verdaguer i Callís, a prop del Pau de la Música, i tenim un problema greu de neteja, de brutícia. El barri està, que, bueno, i ara amb les calors, pudors de pixums, les caques del gos, escombraries a les 8 del matí, deixalles... És un problema, i no resol. Ni no hi ha, veig cap iniciativa de l'Ajuntament per multar, la gent baixa les escombraries, no passa res, en veus alguns agents civis que posen un cartellet, multa de 600 euros a l'escombraria, a la comunitat, però no passa res. I clar, tot és pel matí.
0: A l'estiu,
4: ja.
0: Això és fatal.
4: Bueno, fa vergonya, directament fa vergonya al barri. Ja, a part que van passar per alguns contenidors al carrer Utigós, hi ha uns contenidors al costat del Pal de la Música, i tu passes a les 8 del matí i estan plens d'escombraria, pudor, pixums... Tremendo, tremendo.
0: Que Vicenç, hauríem d'arreglar tantes coses, la gent baixar l'escombraria a l'hora que toca. La gent, si pot entrar un bar en el lavabo, per la mort de Déu, i no fer-ho al mig del carrer, que no tenim 3 anys.
4: Però penso que aquí ja s'ha de posar mai, s'ha de multar la gent, s'ha de multar, i s'ha de multar les comunitats, i s'ha de passejar a gent si fes amb un datàfon i quan t'enganxa et puguen pagar la multa, acabaríem ràpid. Quan et toquen la butxaca és quan la cosa s'acaba ràpid.
0: Sí.
4: Però no passa res, aquí no passa res. I si veus algun veí i li dius alguna cosa, t'increpen, evidentment. No sé.
0: Ah, algú que no fa bé les coses i tu li dius, sí, encara...
4: I tant, ho dic sempre, i t'increpen, però
0: és igual. I, escolta, a través de l'aplicació no pots denunciar-ho, això?
4: Uf! Ja ho has fet. Jo deuen tenir un llistat meu tremendo, de totes les incidències.
0: Ja.
4: Però és que el pal de la música, els tombes que davallen a l'escola, allò és... que és patrimoni ni res, allà és, tot és un fan, no sé com es pot solucionar això, però o la gent no es posa a sèrio o viurem entre la merda aquest estiu, de veritat, eh? Cada cop va més.
0: Quines poques ganes de passejar-m'hi, realment, sí.
4: No, cap ni una, vull dir, surts al dematí i s'escau tot l'ànima als peus, ja, perquè està tot ple d'escombraria de primera hora del dematí, quan ja, tenia dos plens... I no sé, vull dir...
0: Doncs, bueno, fem una mica de fressa aquí, a veure si algú escolta i fa cas, no sé, alguna cosa així.
4: No tinc cap esperança, també t'ho dic.
0: Ja, almenys queixar-te. Almenys queixar-te, Vicenç.
4: Però m'he de queixar perquè el barri és de pena. Fa molta pena.
0: Sap molt de greu.
4: Sí.
0: Vicenç, gràcies per compartir-ho a través del programa. Gràcies.
4: Gràcies.
0: Adéu-siau, bona nit.
4: Adéu.
0: La Pepita, des de Canovelles, bona nit.
5: Hola, Marta, no sé si et recordes de mi, que em vas fer l'entrevista per Sant Jordi.
0: Sí, senyora, com està?
5: Mira, ara no estic a Canovelles, estic a l'Estartit. A l'estiu estem a l'Estartit.
0: Ah, mira, d'això parlava avui, dels que feu estiueig. Veig que la Pepita, sí, és una de les que fa estiueig, eh?
5: Sí, tres mesos.
0: Oh, que bé, 3 mesos, eh? Mira, és la tercera, sí, persona en els últims dies que m'ho diu, això, que em fa una enveja sana.
5: Bueno,
0: eh?
5: Mira, ja hi arribaràs.
0: Ja, ja, per això, ja hi arribaré. Espero arribar-hi. Molt bé, Pepita.
5: Bueno, et truco perquè tinc una amiga que... Som 6 amigues d'infància, bueno, des de néixer, tenim 73 anys, i ara n'hi ha una que està malaltona,
0: sí,
5: i la Paquita. I la volia dir que tinc molts ànims i que tot n'hi ha bé.
0: Molt bé.
5: I escolta,
0: que ens escolta també.
5: Està a l'hospital ara, no sé si avui...
0: Ah, sí, l'escoltarà.
5: L'han esperat a l'estómac, i bueno, anirà bé, ella és molt forta i ens dona ànims a nosaltres.
0: Imagina't, pobra. Molt bé, sí, doncs ara uns ànims de la Pepita a través de la nit dels ignorants, que està
5: la,
0: molt
5: la
0: bé.
5: La Paquita.
0: Sí, sí, no, ànims de la Pepita cap a la Paquita, dic.
5: Això.
0: A través del programa, doncs vinga, ànims cap a la Paquita.
5: Et va trucar una vegada i va dir que era la Francesca, però jo la Francesca no li sé dir, sempre li he dit la Paquita.
0: Doncs ja està, si tota la vida li has dit la Paquita, la Paquita. Doncs la Paquita. Molts ànims cap a ella. D'acord?
5: Que l'estimem molt i que ja sortirem un dia quan ella estigui bé.
0: Clar que sí, molt bé. Doncs així ho esperem, que vagi molt bé i que t'ho passis bé i que et banyis molt i que et toqui el sol.
5: Sí, sí. D'acord? Massa sol em toca.
0: Massa, eh? Veus? Molt bé, Pepita.
5: Camino molt per la platja, nedo molt i bueno...
0: Que bé. Poder-ho fer, que bé, clar, molt bé. I ara aprofita que no hi haurà tanta gent com d'aquí unes setmanes, o sigui que...
5: Sí, això, perquè ara per Sant Joan aquí a l'Estartit està fatal.
0: A tope, sí.
5: A tope.
0: Doncs aprofita-ho, que vagi molt bé, bona nit.
5: Adéu, Marta,
0: adéu. Adéu. En Josep Maria, des de Tarragona, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Què tal?
6: Marta, bona nit.
0: Bona nit.
6: Mira, jo volia fer una petita reflexió, molt petita, simple i senzilla. Els catalans, per tradició, per convicció, per història, he bastat gent, i que jo sempre dic, del bany Maria. Doncs, és a dir, hem anat fent, ens hem significat excessivament, excepte moments de rauxa i de seny, però sempre en el bany Maria. I ara trobo que vivim en una... societat molt crispada, tot el dia passes amb el cotxe, botzinades, gent alterada, crits i soroll pel carrer. Ostres, això em dol molt, però bueno, volia deixar clar.
0: Molt bé, doncs que ens calmem una mica tots plegats, no?
6: Exactament.
0: Sí, és possible, sí, és possible.
6: Exactament. Jo trobo que estem, emocionalment disparats i tampoc caldria.
0: Ja. Doncs mira, una reflexió a la calma, no? Seria, Josep Maria,
6: exactament,
0: el que vol?
6: Exactament.
0: Perfecte.
6: La calma i la tranquil·litat.
0: I a la tranquil·litat, molt bé. Doncs fet està. Josep Maria, moltes gràcies.
6: Gràcies a tu.
0: Adéu-siau.
6: Adéu-siau.

0: Illes de Pau.
1: Avui us convidem a acompanyar una dona mentre gaudeix en directe de la seva illa de Pau a la Costa Brava. Per ella, el que escoltareu és més que un moment de benestar, és una fita personal. Hem estat testimonis de com la Mireia, una veïna de Calonja de 33 anys, tornava a fer el camí de Ronda de S'Agaró 10 anys després que hi hagués de renunciar perquè havia perdut la mobilitat a causa d'una malaltia minoritària. Mireia té 33 anys, eh? Ella hi ha pogut tornar gràcies a una cadira de rodes tot terreny que porten gratuïtament els corredors del Club Esportiu Els Tritons de la Vall d'Aro. La nostra companya Judit Perpinyà i el nostre tècnic de sol, Dani Batxeller, han acompanyat la Mireia en un dia que ella, no nosaltres, no, ella diu que no oblidarà mai.
2: Som ara mateix just de baix de l'hostal La Gavina, aquí a S'Agaró, on comença el camí de ronda que va a direcció a Platja d'Aro. Nosaltres estem portant una de les nostres cadires jolets, que tenim la sort de compartir avui amb la Mireia, i aquí estem, desnervis i molt il·lusionats.
3: Som aquí al camí de ronda perquè és una ruta que em feia molta il·lusió, feia anys que no venia. Amb les altres capacitats físiques sí que venia, amb amics, parella, però ara, doncs, des que la tinc, doncs, no varia, perquè, bueno, com tens glaons i tal, doncs, bueno, i a veure aquesta oportunitat, doncs, em va semblar molt bona idea. Tornar-hi. Mirant per Instagram, vaig veure que estaven a platjar i vaig escriure un missatge per Instagram i a l'estona em van contestar i em van comentar que podia escollir la ruta que jo vulguis, que ells encantats i que ho farien. Així que, mira, em va agradar molt l'atenció poder fer-ho i a més aquí al camí de ronda que em porta tants bons records i per mi és un regal.
4: Aquest camí de ronda havia estat també una mica la teva illa de Pau.
3: Sí, la veritat que sí, m'ajudava molt a desconnectar, bueno, a relaxar-me, a mirar el mar a primera vista i encantava, la veritat.
4: Avui qui t'acompanya aquí?
3: Bueno, vinc acompanyada de la meva parella i la meva filla petita i la Tània, la meva amiga.
5: És que vas davant de la cadira.
6: Sí, molt nerviosa, per això.
7: Jo aniré d'ajudant en els laterals i si la Tània es cansa, doncs ens anirem intercanviant.
4: I al darrere de tot de la cadira, qui tenim?
2: Jo sóc en Mario, jo m'encarrego d'estabilitzar i de frenar quan toca i de fer l'empenta quan puja.
3: Sentado.
2: Tània, si necessites que jo passi força, m'ho dius. Vale, no cal que corris, tranquil·la, anem caminant. Anem agafant-lo de poc a poc ara, eh? Vale? Guarda força, que venen les rampes. Vale? Anaïs, agafa aquesta nansa i som-hi. Primera rampa. Vas bé, Mireia?
3: Sí. Molt bé.
2: Doncs comença el camí de ronda. Pugem. Perfecte. La Tània està forta.
3: Havia passat quan, bueno, sí, caminant. Recordo, sí. Té molts records. Amb la cadira no havia passat.
2: De fet, aquestes rampes no porten gaire temps. Tània, no et remblis tant a la dreta que tens l'Anaïs aquí.
8: Sí, sí, sí.
2: Has d'anar còmoda, amb la teva posició natural. Val?
3: Sí, ara millor.
2: Doncs sapa-la. Pugem.
8: Bien.
2: Hola. Som-hi. Una altra. Apa, aquí, Anaïs, necessitarem que ens ajudis, que aquí són escales. Vale? Fem força ara, Tania, eh? Vale? Som-hi.
8: Es ve?
3: Sí.
2: Perfecte.
8: Super.
2: Estem aquí. Aquest és un 4x4. Poc a poc, eh? La força la fa la cadira. La veritat és que és molt fàcil de portar. Està molt ben pensat. Mireia, saltem molt.
3: Tranquil·la.
2: La Tània va massa ràpid i estem.
3: Iuhu! Molt bones vistes, la veritat.
2: A més, avui no bufa, fa bona temperatura. Així que estem supercontents. A poc, pensa en la teva amiga. ¡Hala! ¡Si es que va toda hostia! ¿Es incómoda las escalas, Mireia?
3: Bueno, una miqueta.
2: No aixeca els braços quan baixis, perquè ella no s'inclini cap endavant. ¿Vale? Ara, poc a poc, pam. Aixequem. Tu has d'anar controlant quan ve l'esglau, que jo no el veig. ¿Vale? Però ha de ser molt a poc, no pot ser tan agressiu per ella. Ens agafarà mania.
3: Está bien.
2: ¿Segura?
3: Ahorita.
2: Som-hi. Ara. Ara, Tania, ara sí. Aquest és el moviment. L'hem aconseguit. Ara, és com una bicicleta. Pensa que com si portéssim un got d'aigua i no podem deixar anar una gota.
0: Clar, la gràcia d'aquesta cadira
2: és quan la porten els corredors que podem anar així.
3: No estoy acostumada a la torre, me encanta.
2: Doncs parem, que no té...
3: No, ja m'agrada, ja m'agrada.
2: Ja t'agrada?
3: Sí,
2: doncs
3: sí,
2: som-la.
3: Sí, m'agrada molt.
2: Hòstia, aquí, mira. Jo no sé com es diu el mirador aquest tampoc, però... Abans la Mireia ens hi deia que aquí venia amb els amics i amb els nòvios. I segur que aquest era el racó on se posava amb els seus nòvios.
3: Sí.
2: Segur.
3: M'has pillat.
9: Hola, aquí l'hem passat.
10: Super,
9: una passada. Sí.
2: Guapo, eh? Molt. Ara ens hi falta el mirador més icònic de tot el poble. Aquell, sí.
3: Sí, jo,
2: aquí...
3: sí, per la ruta fins allà la feia i ja està.
2: Aquella. Aquí és on es fan les fotos de boda...
3: Sí. Les típiques fotos, vaja. Dels... Sí.
2: Que sí, ja te deia jo.
3: No m'ho oblido.
2: Al tanto aquí, Mireia, hauràs de sofrir-te una mica.
3: Ok.
2: I ja està. Sí, deixa.
3: Ja. Yeah.
2: Ojo, que hi ha un petit esglaó. Ara. Perfecte. I aquí hi ha un que encara és una mica més gran. A poc, apa-la. Bon dia. Ja el tenim aquí, Mireia. Ja estem aquí.
3: Molt bé.
2: A tocar de dits. Apa. Fet.
10: Molt bé.
2: Ja estem aquí.
10: Super.
3: Bueno, aquest és el punt on ja sempre acabava el camí de ronda. I és... molt maco, la veritat, té molt bones vistes.
2: Cap on vols mirar?
3: Uau. Aquí, una mica a l'esquerra. Sí,
2: cap a l'esquerra?
3: Sí, bueno, aquí està bé, eh?
2: Sí?
3: Vull mirar cap a tots llocs.
2: Estàs bé?
3: Sí.
2: Sí.
3: Oh, molt, tio. I a més, l'emoció d'estar aquí, feia molts anys que no venia. Arribava fins aquí. I tinc molt bon record. Clar, aquí sempre donava una estona. Em sentava aquí, mirava les vistes i em quedava una bona estona. Més que una altada.
11: Ho has calculat quant temps feia que no venies aquí?
3: Ostres! Per almenys 10 anys, eh? Sí. Sí, perquè els últims cops me recordo que veníem amb un germà gran i veníem amb... ell és professor d'educació física i bueno, veníem amb els pals i fèiem una mica... No arribàvem fins aquí, però sí que amb els pals podia caminar una estoneta. Però ja quan vaig començar amb la cadira de rodes, caminador i tot, doncs ja vaig veure que era com pràcticament impossible, la veritat. Per no estar patint dels esglaons, doncs ho deixava passar. Però sempre he tingut com el record de... Jolín, algun dia tornaré, jo crec.
11: Algun dia és avui.
3: Que fort.

0: tot això és l'urbanització La Gavina, la zona, suposo que la més exclusiva del nostre poble. I aquí això és un punt atractiu turísticament parlant. Aquí el cap de setmana sembla la Rambla de Barcelona. Mm. De tota la gent aquí, perquè és fàcil de fer, no? Al final, entre d'on hem sortit nosaltres fins la Conca, que és una de les cales més xules que tenim, anar i tornar són 3 quilòmetres. Doncs la gent al cap de setmana, des de primera hora del matí, sempre estan aquí amunt i avall. I les vistes, ja heu vist, són increïbles.
1: Els creuers aquells que veig grans allà, allò és Port de Palamós?
0: És el Port de Palamós.
1: La Mireia ha demanat camí de ronda o vol trepitjar la sorra, també?
2: Per ser primer dia està molt bé. Jo crec que el següent ja m'atreviré més.
0: Quina alegria. Mm. Ja ho sabem.
3: És còmode la cria?
2: Sí, i tant. Molt còmode.
0: Els peus vas bé?
2: El tenir el suport aquí dels peus i humans també. Superbé.
0: Doncs mira, has tornat al mirador. Mm. Aquest cop t'has deixat el nòvio a la platja?
2: Sí. Em regala incluir la meva filla.
0: Bueno.
2: Què? Ja poden tornar a sobre.
0: Sí?
2: Que sí. Sí, com sé que no crec que sigui l'últim cop. Menys per prou meva. Que bé.
0: Òpala, doncs tornem. Giro cap a esquerra. Jo vaig bé, si la Tània...
1: Quina distància hem fet, més o menys?
0: Hem fet un quilòmetre 300. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Has vingut al mirador, Mireia, has corregut un moment amb nosaltres.
2: Sí. El fet de... O sigui, aquesta translació de no estar pendent del meu cos, saps? De controlar el moviment i de ser-me portar d'aquesta manera. No sé, és una sensació que feia molts anys que no sentia i m'ha agradat molt.
0: Seguim, a poc, seguim. Molt bé. Jo estic gaudint com un enano, ara. És guapa aquesta cala, també. Eh? Tenim bona mar, avui.
1: Mireia, feia temps que no t'havies creuat amb tants corredors, no?
2: Es fa raro estar al costat d'ells.
0: Hola. Hola. Aquest raconet també m'agrada molt a mi. Mira l'aigua. Arribes a veure-la, Mireia, o no?
2: Sí, sí, sí.
0: Sí?
2: Quina passada.
0: Vale, Sant Tornem-hi. Perfecte. Aneu bé?
5: Sí.
0: Super. Només falta el mojito, no? Mira.
2: On hi quedi, sí.
0: Convida a fer un bany, eh?
2: Sí. Sobernata.
0: Volem banyar-nos.
1: Alguna vegada us ha passat, no, Mario?
0: El què?
1: Que algun dels usuaris que heu portat us ha demanat anar a la platja.
0: Sí, de fet, la setmana passada vam estar amb en David, que era un company de la Fundació Bimar. Només pujar a la cadira, nosaltres en principi veníem a fer el camí de ronda aquest. I ell va dir, nanai, a la platja. I vam acabar a la platja, ficant-nos a l'aigua i tot.
1: Podeu trepitjar la sorra de la platja, fins i tot el trencar de les onades?
0: Sí, sí, sí, sí. És el que fa especial aquesta cadira.
1: Te l'apuntes, aquesta, Mireia?
2: I tant, per la pressió, sí, sí.
0: Mira, la Gavina té el seu niu aquí al teu costat. Mira, aquí, més endavant la veuràs. Mira, no sé si arribes a veure-la aquí. Arribes a veure-la, Mireia, no? Mira-la, estan allà amb el seu gol. No. Això sí és una illa de pau, no?
2: Total. Sola la paraula. Molt emocionada.
0: Estàs bé?
2: Sí.
0: La Gavina ve a saludar-te, mira.
2: Ai, molt bé, molt emocionant.
0: Sí?
2: Sí.
0: T'hem fet feliç o no?
2: Molt.
0: Perquè tu ens has fet feliç, nosaltres. Aixeco, Òpala! Ja som aquí. Aquí és on hem arrencat i aquí s'acaba. Què t'ha semblat, Mireia?
2: Doncs... inolvidable, la veritat. Estic superemocionada. molt emocionada. O sigui, no ve d'estar pendent dels meus passos, del meu cos, de les meves cames, i deixar-me portar. És una sensació que feia molt de temps que no podia gaudir. Un regal. O sigui, és una cosa que no se m'oblida. Molt agraïda per aquest regal i perquè pensin en persones amb discapacitat, que també tenim aquesta oportunitat i aquest dret de poder gaudir d'aquestes vistes, en aquest cas, i d'aquesta experiència, la veritat.
1: Fer-ho amb la Tània també t'ha agradat?
2: Molt, sí, perquè a més tenim el vincle aquest especial de l'amistat i més especial encara.
3: Des de petita ens coneixem, sí. I res, bueno, ha sigut emocionant perquè són molts anys que ens coneguem i feia molt que no podia compartir alguna cosa així amb ella i avui pues ha sigut possible, sí.
1: Mireia, moltes gràcies.
2: A tu, a vosaltres. Gràcies.
1: Tornar a fer el camí de ronda que havia fet fa 10 anys ha estat l'Illa de Pau de la Mireia.

Avui em permetreu dues coses. Una, que doni les gràcies especialment al Dani Batxiller, que és el tècnic de so que va acompanyar la Judit i el Mario, que és que tirava de la cadira a part de les altres persones, perquè, clar, fer això en marxa i portar micròfons tothom perquè tot se senti bé, fins i tot la gavina que estava allà al costat, doncs no és fàcil mentre anaven. I la segona és posar en valor una cosa que fa tantíssima gent, en la qual m'incloc, que és fer un camí de ronda, que a vegades no li dones importància, s'ha convertit en una illa de pau per aquesta noia, la Mireia, que feia 10 anys que no ho podia fer. Per tant, avui em permetreu que feliciti la Judit Perpinyà i el Dani Batxer per aquesta illa de pau.

0: portat a casa amb dos amics més seus, l'han muntat. Bueno, una cosa, bueno, per mi és com un miracle. En el món que vivim...
1: Ho trobo brutal, o sigui, trobo brutal.
0: Brutal. És el fet de dir, ostres, encara hi ha gent que fa coses així.
1: Que sí, que escolta, no? I que sap ajudar, no?
0: Pues sí. La mi fuerza para
2: celebrar la vida. Com deia la Purisma asiàtic, oriental, que deia que en un bosc l'arbre que cau és el que fa soroll i el que creix no. Jo crec que tenim molta solidaritat, tenim molta gent bona, el que passa que no fem soroll. Potser seria hora ja de començar a fer una mica de soroll i dir, ei, estem aquí, el món no està tan malament.
3: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
4: Les dones i els dies.
3: Amb Montse Virgili.
5: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
4: Per orelles fines i cors oberts.
5: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
4: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
5: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
3: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
5: Però què pensava que era la intel·ligència?
4: Evitem el soroll.
6: Ens allunyem de les estridències.
4: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
6: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
7: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
4: Un informatiu sense presses.
6: Per donar context als grans titulars.
7: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: Aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 932017474, ens ha trucat la Pietat des d'Ulldecona. Bona nit.
8: Hola, bona nit, Marta. Bé, que he estat escoltant l'inici del programa i estos últims minuts i realment felicitar-vos per aquesta nova manera d'explicar-nos i d'apropar-nos a la gent, no? En altres experiències. Us felicito perquè és una cosa que s'ha fet aquesta temporada i m'encanta.
1: Que bé,
8: això,
1: gràcies.
8: Per un costat. Mira, jo aquest cap de setmana he estat de... espera, que ara no em ve allò que et passa a vegades.
1: Que et perds la paraula.
8: Perdo la paraula, que sí. De graduació, sí. De la fillola.
1: Sí.
8: I a la festa. I allò que en un moment apareix un noi i dic, ostres, quan el vaig sentir, no?, que parlava, jo dic, quina veu, i després que llàstima no ho fer, perquè jo realment no sé, no?, el que és el que farà en un futur, no?, però dic, quina veu, quina dicció i quina claretat i quina fermesa de veu, no? I llavors se'm va ocorrir, allò pensant en el programa, se'm va ocorrir, quan es cursa la carrera, una pregunta, no?, quan es cursa la carrera d'estudis de periodisme, hi ha crèdits referents a la dicció i a la veu?
1: Hi ha algun... Sí, clar, anava a dir, això no hauria de contestar jo, però clar...
8: Bueno, qui sigui, que contesti com
1: sí,
8: vulgui.
1: Sí que hi ha algunes assignatures. No gaires, t'haig de dir. No gaires, ara.
8: Sí.
1: Quan jo vaig estudiar no n'hi havia. Ara sí que hi ha locució de ràdio i tele, però
8: sí.
1: Poquetes hores, eh? Perquè si parles amb estudiants que ja estan a tercer o quart, diuen, això no ens ensenyen gaire. Llavors, o ho saps fer tu, o és difícil, perquè hi ha poques hores d'aquestes assignatures.
8: Ja. Perquè realment és important, no?, la claritat de la veu, la, no?, aquella manera, trobo jo, de dir
1: sí,
8: les coses.
1: Saber respirar, saber fer les pauses, sí, però no saber les paraules, tota la raó, Pietat, tota la raó.
8: Sí. Doncs pues això, és per a una. L'altra? Sí, l'altra, que és una que allò de dir si se pot contestar, doncs pues se contesta, i si no, no, vaig pensar en tu.
1: Ai.
8: no, una mica per enllaçar, i dic, quins records deu tindre la senyora, quins són els millors records que té la senyora Marta Romagosa del seu pas per la universitat o dels seus estudis de periodisme? Esta una, i un suggeriment, si pot ser, per al programa.
1: Digues.
8: Que és... que si, a veure, si hi havia la possibilitat, o que a mi m'agradaria, no?, escoltar en alguns moments del programa alguns temes que, és a dir, els temes que s'escullguen, parlar, no?, o que tinguéssiu el guió de parlar o de treballar, el que sigui, amb persones que utilitzen una variant dialectal, més variants dialectals,
1: sí,
8: del català, no?
1: Sí, senyora.
8: Amb un altre... No? De dir, pues, jo què sé, a cada lloc, no?
1: Sí, sí, a l'Ebre parlen diferent que a Lleida, i a
8: sí,
1: Solsona,
8: i a cada lloc
1: a l'Empordà, correcte.
8: El millor, no el millor, un bon cuiner, un bon restaurant, un bon, no sé, una persona que té experiència en una cop.
1: Sí, senyora, sí, sí. Estic completament d'acord amb tu, eh? És una cosa que em persegueix,
8: sí?
1: Això. Sí,
8: pues
1: sí.
8: Mira,
1: sí, perquè entre setmana no puc fer-ho, no puc anar amunt i avall, i és una cosa que m'encantaria. I he demanat a veure si ho podem solucionar i poder fer alguna estada en algun altre lloc per parlar amb gent que no sempre siguin de la... Que ja ho intentem per telèfon, eh? Però en
8: ja,
1: persona,
8: ja ho sé.
1: De cara a cara és diferent. Vull dir que, Pietat, molt recullo bé la teva proposta, perquè estic treballant amb això, d'acord?
8: Molt bé, la caïda.
1: Doncs vinga, els meus records ja te'ls faré més tard. Ara
8: sí,
1: deixem passar altres coses.
8: Tranquil·la.
1: Vale.
8: Jo realment, a vegades, si puc me preguntar, però també perquè s'escolti una veu...
1: I tant.
8: En un
1: sí, senyora. Molt bé. Moltes
8: vinga,
1: gràcies. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Bona
8: adéu,
1: nit.
8: Adéu.
1: Adéu, bona nit.
3: Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
9: El Poblenou de Barcelona està d'aniversari, ja que la Sala Beckett fa 10 anys que va arribar al barri. El teatre ho ha celebrat amb una gran festa en què ha aprofitat per fer la presentació de la nova temporada 2026-2027. Hem anat fins a la Beckett per parlar amb dos dels seus responsables, el Toni Casares, director de la sala, i la Laura Ferrés, coordinadora artística durant l'últim any. La Laura explica que la clau de l'èxit de la nova etapa del teatre ha estat el barri del Poblenou.
10: Ens han fet una acollida boníssima des del primer moment, i crec que també la Beckett ha servit com per portar d'alguna manera la dramatúrgia més contemporània catalana, però també europea o internacional, als veïns del barri, i al final acostar la cultura a la gent del Poblenou i a la gent de tota la ciutat.
11: It'd be so nice to come home to. It'd be so nice by the fire.
9: La Laura ens explica els noms més importants de la nova temporada de la Beckett. Són professionals que han estat molt vinculats al teatre des dels orígens.
10: Que són el Sergi Balbel, juntament amb l'Òscar Roig, el Ferran Dordal i la Victòria Spumberg, però també entraria dins d'aquest grup la Mercè Sàrries. Farem un cicle dedicat a l'actor Oriol Genís, que creiem que és una figura que és important reivindicar, i l'Oriol Genís és una persona molt compromesa amb aquest teatre contemporani, justament, que dèiem. I així com a noms potser més joves, tindrem l'Oriol Pla i el Pau Mates amb Gola, que ja es va estrenar la temporada passada al TNC i ho recuperem, perquè també són creadors que considerem molt interessants, o la Núria Coromines, que serà l'autora resident de la temporada que ve, i la companyia resident de la temporada que ve serà en el col·lectiu Padana, Missa i Repicant, format per membres de la Ludwig Band, i que per tant també apunta que faran algun espectacle bastant musical.
9: L'any que fa 10 anys al Poblenou, els responsables artístics van voler recuperar un dels grans noms vinculats a la Beckett, el Sergi Balbel, que alerta farà un musical. El Toni recorda com el Sergi li va explicar el tema principal d'aquest musical, una de les estrenes més esperades de la temporada vinent.
12: Mira, jo fa molts anys vaig fer un musical, El temps de Planck, que molta gent el recorda, amb la teoria quàntica. Tinc ganes de tornar enfocar aquest tema des d'una altra perspectiva, i aquesta vegada el Sergi s'acabava de llegir un llibre científic que parla dels forats blancs, que són la part del darrere dels forats negres. Els forats negres del cosmos, diguem, xuclen la llum i la matèria. Els forats blancs expulsen i generen llum. Llavors, el Sergi està començant a assajar amb l'Òscar Roig, que és el músic, un musical que converteix la mort del personatge protagonista en un acte lluminós, en un acte esperançador.
9: Recordem que la Sala Beckett va obrir les seves portes l'any 1989 al barri de Gràcia i es va convertir en un teatre de referència. Toni Casares explica quina és la funció principal de la Sala Beckett.
12: Té un paper, té una missió, que és de fabricar, diguem, el relleu permanent en l'autoria teatral d'aquest país. A nosaltres de la Beckett el que ens ocupa, sobretot, és garantir que el teatre no s'estanqui, que no quedi com un llenguatge una mica caduc, que ja no interessa. No conformar-nos amb el que ja sabem, sinó buscar sempre noves perspectives, plantejar interrogants. Sempre diem que ens agraden més els espectacles que plantegen preguntes que no pas els que plantegen respostes. Una mica com el vostre programa, no? La nit dels ignorants, és a dir, visca la pregunta, visca el permanent qüestionament. Si els espectadors dels nostres espectacles surten fent-se preguntes, fantàstic.
9: El Toni explica que sempre observen l'escena teatral del país.
12: Per tant, estem atents a quines companyies noves estan començant a treballar, en quins autors i autores estan començant a escriure, i a la vegada nosaltres som també escola. I per tant també tenim dins de les nostres activitats molta gent que està començant a provar això d'escriure i tal. Del diàleg entre els que estan aprenent i que estan venint a les nostres cursos de formació, etc., i els que estem presentant en forma de producció, que són de vegades gent més consolidada, del diàleg entre els més joves, els més nous i els que tenen més trajectòria, surten sempre dinàmiques molt interessants. Uns s'esquitxen als altres. Els més grans aprenen dels més joves i els més joves, òbviament, dels més grans.
9: Els resultats són més que evidents.
12: Al llarg de tots els anys de la Beckett s'ha anat revifant l'ofici de l'escriptura teatral a casa nostra. De tal manera que ara mires la cartellera, sobretot del teatre també comercial, i està plena d'autors i autores catalans vius. Això en aquell moment no passava. Per tant, s'ha fet una feina molt important. I la segona cosa important és que en els anys aquells 90, principis del 2000, el teatre que es feia a la Beckett i en altres teatres, el teatre contemporani, el teatre modern d'escriptura, tendia a ser una mica críptic. Les obres de teatre, els personatges es deien ell, ella, home, dona. I a poc a poc els autors es van anar atrevint a no ocultar que formen part d'una societat i d'una ciutat com és Barcelona o d'un país com és Catalunya.
9: Sense oblidar els orígens. Com va començar tot?
12: Si la sala porta el nom de Samuel Beckett és perquè en José Sánchez Sinisterra, que és el fundador, i ell estava molt obsessionat en estudiar, experimentar sobre allò que és el mínim imprescindible necessari perquè es produeixi teatralitat en un escenari. Investigar què és el mínim indispensable. I Samuel Beckett feia un teatre molt essencialista, molt minimalista. I aleshores, quan el Sánchez va descobrir les obres de teatre de Samuel Beckett, va tenir com una epifania, no? Ostres, aquest és el teatre que a mi m'interessa. I ell mateix li va enviar una carta a Samuel Beckett, i Samuel Beckett, que aleshores era viu, va respondre acceptant que una sala de teatre nova que s'obria a Barcelona portés el seu nom.
10: I crec que som l'única sala del món que es diu Sala Beckett que té aquesta carta del Beckett, pot ser?
12: Ah, que tingui aquesta carta, sí.
10: Sí, com que el Beckett va acceptar...
12: Sí, exacte. Hi ha alguns altres teatres que es diuen Teatre Samuel Beckett, a Nova York n'hi ha un, a Londres em sembla que també, o sigui, hi ha teatres que es diuen Beckett, però que portin, que tinguin la carta del Beckett acceptant-ho, només nosaltres.

0: reportatges que ha fet la Beckett són innumerables. Fer un resum d'aquests 37 anys de militància i no trio aquesta paraula per casualitat és molt difícil. També ho era pel Toni i la Laura. Tot i això, el Toni i la Laura escullen unes obres amb una forta càrrega de profunditat.
1: Jo me'n recordo especialment d'un espectacle que es va estrenar aquí a la sala Beckett del Poblenou, que és Una gossa en un descampat, escrit per la Clàudia Sedó, que en aquell moment era molt jove, crec, bastant jove, una dramaturga catalana, dirigit per el Sergi Balbel.
2: Juli, Teta, com estàs?
3: Hola!
2: Juli, ets tan valenta.
3: Irene, quina merda, Teta.
2: Ja, Teta.
3: Es mouen de pressa.
4: Esclar que es mouen de pressa, estan vius.
1: Que realment crec que va ser una mica un abans i un després de la Beckett del Poblenou, m'atreveixo a dir, que va crear com un gran impacte en el teatre català, però també com en la societat. Jo encara em trobo gent que em diu, ostres, me'n recordo d'Una gossa en un descampat, me'n recordo molt, tal, i crec que, bueno, és un dels espectacles que jo recordo com que tinc més bon record, d'entre molts d'altres, que te'n podria dir molts, però aquest és així com el primer que m'ha vingut al cap.
5: Jo destaco un espectacle que es va dir del fàndom al troleig, de la Berta Prieto, una de les dramaturgues joves més interessants de l'actual panorama, amb tocs de genialitat que connecta terriblement amb la gent de la seva generació.
6: Que em tortura, no et torturo! Només vull que estiguis bé, sempre a casa, asseguda en aquella butaca, mirant la paret amb les pastilles, i el mal pit i la panxa, i aquesta ombra al teu cervell que no deixa lloc a res més.
5: Un espectacle que ho va patar, que ho va trencar, que ens va ajudar molt a fer una cosa molt important per la nostra sala, que és apropar públic jove.
0: El Toni Casares explica que la Beckett també rep el suport de les administracions públiques.
5: A veure, nosaltres hem de dir que la sala Beckett és una fundació privada, és una fundació que té un patronat format exclusivament per autores i autors de teatre, però té un important recolzament de les administracions públiques. Diguem que la sala Beckett és un espai, diguem, a nivell pressupostari molt inferior dels grans teatres públics, però en el pressupost general de participació de les administracions públiques, prou important i prou sòlid. I això, per nosaltres, és d'entrada un agraïment, un reconeixement i, a més, una responsabilitat, ja que tenim aquesta ajuda de diner públic, que allò que fem sigui útil.
0: El Toni i la Laura denuncien les condicions en què treballa la professió teatral.
5: Que hi ha una precarietat professional impressionant. Poder produir teatre en millors condicions seria molt important de poder-ho fer. Jo també sempre dic que més que tenir també més recursos per la Beckett, estaria molt bé que haguessin més sales Becketts repartides pel país.
1: Clar, perquè en realitat crec que el que falta en el panorama actual és invertir més diners en cultura i que és important que les institucions facin una aposta forta per la cultura, sigui el teatre, sigui el cinema, sigui els museus, tot tipus de cultura.

0: El Toni Casares acaba amb un missatge final per reflexionar.
1: Ens agradaria des de la Beckett fer una crida a que la gent s'acostin als teatres, que la gent faci servir el teatre. Té unes eines molt pròpies d'aquest art, que són indiscutiblement reconciliadores amb la condició humana, que és la presencialitat. El teatre t'obliga a sortir de casa, a tancar la pantalla i compartir amb veïns i amb altra gent una experiència. Dos, la imaginació. Tres, el domini de les paraules. I encara una última cosa, que també la considero molt important, que és la ficció. Totes aquestes coses, que són molt pròpies del teatre, per mi són la millor eina que tenim actualment per lluitar contra aquesta sensació apocalíptica, contra aquesta sensació d'escepticisme general.
0: Sense cap mena de dubte, la Beckett ha contribuït a construir l'excel·lència del teixit teatral d'aquest país. La feina que ha fet és incalculable. Els últims 10 anys han consolidat el Poble Nou com un pol teatral més. El cor de la Beckett batega amb força, fidel a una manera de fer i entendre les arts escèniques.

0: Doncs amb aquest aniversari de la Beckett hem arribat pràcticament a la una de la matinada. Això vol dir que venen els companys d'informatius, que ens posem al dia de com està l'actualitat. I en acabat, tornarem, segona hora de la nit dels ignorants, amb més preguntes i amb més respostes o més reflexions vostres i encara més històries per conèixer. Així que, fins ara.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. De moment, segons Teheran, tres patrullers i dos vaixells amb béns essencials per a l'Iran han superat el bloqueig naval dels Estats Units a la zona. Des de Vienne, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que de moment no aixecaran les sancions a Teheran.
3: No aixequem sancions, de moment. És realment una qüestió de comportament. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
2: La cimera del G7 a Vienne se centrarà aquest dimarts en la guerra d'Ucraïna, amb la presència del president Volodymyr Zelensky a la reunió. Donald Trump ha dit que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte una vegada encarrilat a la pau amb l'Iran. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà a les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho.
2: La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol de líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat.
4: La defensa de Jonathan Antic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare Montserrat ajudaran a demostrar la seva innocència. En aquests àudios, als quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Antic demana auxili al 112, visiblement afectat.
2: El plagi i la deshumanització de la creació són les principals preocupacions del sector cultural davant la intel·ligència artificial. Ho destaca l'informe del 2025 del Conca, centrat en els beneficis i riscos d'aquesta tecnologia. El govern reactiva l'alerta ja de cara a la revetlla de Sant Joan de la setmana que ve, després d'un cap de setmana d'incendis.
4: La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill que suposarà l'ús de pirotècnia durant la revetlla i recorda que l'any passat, en aquesta nit, els bombers van rebre més de 1.300 avisos. Per tot plegat, Parlon assegura que es reforçaran en un 50% els efectius de bombers i també de la plantilla del 112 als dos centres de control.
5: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
4: L'eslògan de la campanya de Sant Joan és "No petis la revetlla", el mateix que l'any passat, un missatge per promoure una celebració segura de la festa.
2: Esports, la selecció espanyola de futbol ha ensopegat en la seva estrena al Mundial. El comandant de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd amb els catalans Pau Cubarsí i Marco Corella de titulars, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona meitat, Lamine Yamal ha reaparegut.
4: Aquesta hora es disputa l'Aràbia Saudita-Uruguai i el descans 1-0 a favor d'Aràbia Saudita. I a les 3 de la matinada, hora catalana, Iran-Nova Zelanda. També ha jugat aquest dilluns Bèlgica 1, Egipte 1.
2: Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Real Madrid fins al 2032, segons un comunicat del Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros més 5 en variables.
4: D'altra banda, el Birmingham anglès ha fet efectiva l'opció de compra que tenia per John Solis de poc més de 7 milions d'euros.
2: Aquest dimarts a les 9 del vespre juga el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala Barça-El Pozo-Múrcia al Palau Blaugrana.
4: I el Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení de waterpolo, Javi Aznar, de mutu acord després de 12 temporades.
1: Fins aquí les notícies.
6: Senyores i senyors, bon dia.
7: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
8: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
9: ¡Hijo!
10: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
11: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
12: Sí,
11: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
6: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
13: És veritat que la cara però estava rara.
6: Era Shakira o no era Shakira?
13: Jo estic segura que sí.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

Una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, per preguntes, respostes, reflexions, queixes, el que calgui. I també teniu la possibilitat de deixar els missatges al WhatsApp, al 667-220-148, i en tinc uns quants que encara no he llegit, que són escrits. Per exemple, la Carme, des de Cerdanyola del Vallès, diu... Cada dia m'encanta més com presentes i condueixes el programa. Felicitats. Doncs gràcies, Carme. El que expliques al principi del que et passa et fa pensar en el que ha passat i ha sigut el més destacat del dia d'una mateixa. La resposta, diu la Carme, el dia 21 de juny se celebra el Dia de la Festa Europea de la Música i a Barcelona durant aquest dia fan diversos concerts en diversos llocs. Doncs gràcies, Carme, per fer-nos-ho saber. Després tenim un altre missatge de Sor Maria, claríssima de la Divina Providència, des d'Olot. I ens diu així... Sor Maria, ho estic dient bé? Sí, sí, és que és la primera vegada que llegeixo un missatge d'una monja. Ho estic dient bé, no? Jo diria que no n'he llegit, com a mínim aquesta temporada, jo no n'he llegit mai cap. Diu, mira, és la primera vegada que li envio un WhatsApp. Doncs moltes gràcies, Sor Maria. Diu, fa molts anys que escolto aquest programa, la felicito, m'agrada molt... parlant de tot una mica. Una de les coses que més s'ha criticat és la despesa relacionada amb la seguretat del Sant Pare. El volen tractar com si fos un turista qualsevol que ve de visita, però, ens diu Sor Maria, és un cap d'estat, i és el cap d'estat del Vaticà, així com també és el cap de l'Església. Ambdues coses són inseparables. I ella diu, Sor Maria diu, ningú es queixa de la seguretat del nostre rei Felip VI i ve prou que la paguem entre tots. I després afegeix Sor Maria des d'Olot, la Clarissa de la Divina Providència d'Olot, diu, una cosa em va doldre, van llançar un Sant Crist al contenidor com una forma de protesta. Creuen que no passa res per llançar un Sant Crist a un contenidor? Sí que passa. Pels que ens estimem Jesús, aquesta imatge és sagrada i ens dol que la maltractin. Hi ha altres maneres d'expressar-se sense haver de violentar els sentiments religiosos de ningú. Personalment, em va agradar molt tota la celebració amb el Sant Pare. Doncs gràcies, Sor Maria, per haver tingut doncs, la valentia d'enviar-nos aquest WhatsApp i de fer-nos saber que és oient del programa de fa molt de temps i que no li desagrada, ben al contrari, el que fem aquesta temporada. Per tant, moltes gràcies i un altre dia també l'espero amb algun altre missatge si li ve de gust. En Josep, des d'Andorra la Vella, diu... Estic obsessionat amb la música de l'espectacle del moment de la il·luminació de la Torre de Jesús. Estem parlant de la sala de família, eh? Diu, algun ignorant sap si és una creació exclusiva per aquest esdeveniment o és una música que ja existeix? Sabeu el nom i l'autor? Diu, en Josep està realment obsessionat. Diu, porto 5 dies intentant esbrinar-ho i no me'n surto. Josep, a veure si els ignorants o entre tots plegats... t'ajudem i diem de qui és la música del moment de la il·luminació de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Després, un altre missatge de la Maite, des de Berga. Diu, després de veure ahir a TV3 el reportatge de la Sagrada Família, titulat A tocar el cel, vull felicitar en majúscules a tot l'equip del 30 Minuts perquè es superen dia a dia. I tal com han titulat el reportatge, ells han tocat el cel amb la cinta. Diu, felicitats, la Maite, i gràcies per donar-nos l'oportunitat de poder veure des de dins la millor obra de la vida de Gaudí i amb tot l'orgull tenir-la al nostre país. Diu la Maite, tot un orgull. I finalment, un altre missatge de WhatsApp és de l'Aleix, des d'Esparreguera, que a vegades ens fa aquestes preguntes per fer-nos pensar una mica que van més enllà, diu, si els diners són la causa de tots els mals, diu l'Aleix, per què hem de treballar? És així de ras i de clar la pregunta que fa l'Aleix des d'Esparreguera. Si algú s'atreveix a fer una reflexió per contestar-li, doncs ja ho sabeu. El 93-201-7474. Doncs mira, que ahir la Maria Rosa ens demanava una cançó de la Núria Feliu. Doncs és aquesta, No ensenguis l'espelma.

0: Un minut i un quart de dues de la matina del 93-201-7474 i tenim ara la Constança de Terrassa. Bona nit.
1: Hola, bona nit a tothom. No, que a mi m'agradaria molt, ara que he sentit a la germana Dolors,
0: sí,
1: que parlava del Sant Pare, a mi m'agradaria molt, perquè no m'han contestat, perquè enterren el Sant Pare en tres ataúds.
0: És veritat, no l'ha contestada ningú, i potser sí, tens raó.
1: A mi m'agradaria saber-ho, per què? Què significa? Mm. I a la millor la germana d'Olot, que ella saben tot això.
0: Sí, Sor Maria, potser ens pot escriure un altre dia i explicar-ho, és veritat. Per què el Papa l'enterra amb tres taüts? Sí, no ha contestat ningú, Constança.
1: Bueno,
0: tota la
1: doncs era això la pregunta.
0: Doncs molt bé.
1: Moltes gràcies, bona nit.
0: Gràcies, adeu-siau, bona nit. És veritat, potser ella ens ho pot dir, perquè coneix una mica el procediment, i si no hi ha cap altre gent que ho sàpiga, potser ella ens ho pot dir i ens pot deixar un altre dia un missatge de WhatsApp. Va, que aquesta hora el que farem és posar-vos un segon capítol del que hem dedicat aquest mes a fer el Tercera Generació entre gent de Sallent que fa exercici en el Parc de Salut del municipi i joves que fan un curs a l'institut i que això, al final, els hi posen nota, d'això.
2: Tercera Generació.
0: Aquest mes hem conegut els protagonistes del projecte intergeneracional de salut que uneix a Sallent gent gran i alumnes del PCI de l'Institut Llobregat. Es troben cada setmana al Parc de la Salut per compartir una estona d'exercici i conversa, una iniciativa creada fa 3 anys que pretén fer moure els usuaris, reduir la soledat no desitjada i fomentar vincles socials. En Joan i en David tenen 17 anys. L'Eugènia, 78. També hem conegut el Xavi, el professor de l'institut, responsable del PFI. I l'Esther Vila, la infermera que forma part de la iniciativa i que treballa al CAP de Sallent des del 2011.
3: Com que sempre hi ha hagut com molt bona entesa amb el Xavi, no?, i amb l'institut, i realment veiem que per ells també és una bona iniciativa, a part de la gent gran que estan sempre encantats de poder-hi anar i que sempre hem tingut molt bon feedback, doncs hem anat seguint i és que estem molt contents nosaltres com a impulsors, però quan veus, no, com que és just davant del CAP, quan passes per davant i veus avui mateix, jo he anat a fer un domicili i surts i dius, ostres, tota aquesta colla, no, aquí fent estiraments i fent activitat, doncs dius que guai, no, que puguem fer aquesta activitat conjunta, la veritat.
0: Els joves que participen en aquest any d'estudis esportius també són el projecte perquè, de fet, és una assignatura més del PFI.
4: Són tots els alumnes que tenim matriculats, diguéssim, amb aquest PFI que és de caire esportiu. Llavors, a nosaltres, com deia, molt bé deia l'Esther, ens va com en ella el dit, perquè aquesta feina que fan els alumnes és curricular, és a dir, ens surt el currículum. Aquest acompanyament, diguéssim, de gent gran mitjançant l'esport, doncs ens surt el currículum i ens va com és una activitat que ens va com en ella el dit, doncs per poder avaluar els alumnes.
0: I si és curricular, vol dir que el Xavi els hi posa nota.
4: Sí, sí, que en posem nota, i tant. És totalment una activitat avaluativa, perquè és curricular. Llavors, jo, amb aquests alumnes, els controlo dia a dia, sessió a sessió, i al final de la sessió els hi poso una nota. A més, hi ha un alumne que cada setmana se n'encarrega de portar la sessió i ens fa el que és la part l'escalfament i la tornada a la calma. I llavors, diguéssim que la part principal és on, diguéssim, hi ha el projecte en si, que és que cada alumne es posa amb un usuari i fan l'activitat conjunta.
0: Li hem demanat al Joan i al David quina nota creuen que es mereixen.
5: Jo no me'n recordo bé, perquè ja portem 3 trimestres, però jo crec que amb una mitjana bona, la veritat, així d'un 6-7, tirant per al 7 més que res.
0: Tirant pel 7. I en Joan, quina nota creus que trauràs al final d'aquesta assignatura o d'aquesta activitat?
6: Jo crec que porto una mitjana bona. Sempre he intentat estar per l'usuari, vaja, i fer-lo sentir el millor possible i que també treballi i que faci esport. Per tant, jo crec que la mitjana podria ser d'un 8.
0: I el Xavi està d'acord amb aquestes consideracions?
4: Les notes venen d'aquí 15 dies. A partir d'aquí ells ja ho veuran, però podem fer una valoració molt positiva i dir que sobretot Poder sí que el primer mig any la cosa, clar, s'ho prenien, penso, molt més en sèrio i molta més en serietat que no pas ara, que ja arriba a final de curs i la cosa ja decau una mica, però en general estem molt contents. A més, vull dir, aquest any hem tingut una continuïtat tant d'alumnat com d'usuaris que ens ha permès, doncs, formar un bon grup, numerós, i que es pugui fer, doncs, l'activitat, doncs, bastant bé.
0: Els alumnes del PCI d'Esport no només fan gimnàs cada setmana amb la gent gran de Sallent. Tots dos van al gimnàs com una activitat important de la seva vida.
6: Sí, al gimnàs.
3: Vas al gimnàs?
6: Sí.
3: I què fas al gimnàs?
6: Peses.
3: Peses. Per què?
6: Per posar-me fort, suposo.
3: Per posar-te fort. Tu vols estar catxes?
6: Sí.
3: Sí.
6: I també per estar bé de salut, que és important.
3: I tu, David?
5: Jo sí, jo encara entreno i sempre he entrenat.
3: I quin tipus d'entrenament fas?
5: Ara mateix estic fent gimnàs, també fa fins uns mesos també estava fent natació, m'he passat a fer algun tipus kickboxing, boxeig, sempre he fet esport.
0: Moure's vol dir fer salut, i les noves generacions ho tenen molt més clar que la gent més gran. L'Ester ens detalla la importància de fer esport per arribar millor a la vellesa.
3: Exacte, hi ha d'haver un entrenament, no? I aquest entrenament, si el anem tenint al llarg de la vida, doncs no arribes a no poder-te acordar les sabates i vas mantenint el que és molt important, doncs l'elasticitat, no? La tonicitat de la musculatura, que no se'ns debiliti, perquè llavors no podem... Hi ha gent que té més caigudes, hi ha més risc de caigudes, hi ha més risc de malalties en si, que no pas, no?, si anem mantenint un nivell d'exercici físic correcte. Tampoc és que te n'haiguis d'anar a pujar una muntanya, no? Simplement és anar... Doncs aquesta activitat que estan fent ells dos cops la setmana, el que recomana són uns 30 minuts al dia. Val? Llavors no vol dir que cada dia hagis de fer 30 minuts sí o sí, però pots fer 30 minuts un dia descanses, mitja hora, una hora l'altre dia. No, anar-nos a mantenint actius és bàsic, és bàsic, perquè si no ens anem aquilosant, les articulacions es van rovellant i llavors és molt més difícil de tornar enrere.
0: L'Eugènia, de 78 anys, que des que participa en aquesta activitat diu que es calça molt millor que no pas abans, té clar que aquest estiu també s'haurà de moure sota els consells del seu metge de capçalera.
7: Bueno, aniré a la piscina, però ara el doctor m'ha prohibit nedar, només caminar. Ni fer aigua gym ni natació, em va dir, que només podia caminar per l'aire. I ara a l'estiu hi aniré, perquè l'hivern és piscina coberta i no arribes a terra.
3: Sí, sí, la resistència de l'aigua va molt bé. Està demostrat que l'aquagym, per exemple, aquí a Sallent també tenim, com que tenim piscina coberta, també hi ha molta gent que fa aquagym i és un bon exercici. Perquè no hi ha resistència, però no hi ha impacte. I en la gent gran l'impacte és el que no va gaire bé.
0: Per molts joves, aquesta activitat intergeneracional és una manera d'aprendre també a tractar amb la gent gran de Sallent. Ara bé, tant en Joan com en David han vingut alliçonats des de casa, ens diuen.
6: Bueno, jo tinc els avis per part de mare aquí, i bueno, per part de pare ja no estan, perquè també eren molt grans i això, però bueno, sempre des de casa m'han ensenyat els valors i el respecte que se l'ha de tenir sempre cap als teus majors, i bueno, apreciar-los perquè tard o d'hora ja no hi seran, i tractar-los sempre de la millor manera possible.
3: I tu, David, tens gent gran al teu entorn?
5: Sí, els meus pares són gent gran, no tinc avis, però amb els meus pares estic acostumat a tractar amb gent gran.
3: És a dir, ells també t'han transmès aquesta cultura de valorar la gent gran, de fer cas del que diuen, o...
5: Sí, clar que sí, des d'un principi.
0: El projecte intergeneracional Joves i Grans de Sallent és el tercer any que es fa al municipi. Al pròxim capítol sabrem quina valoració en fan totes les parts. Si vols guanyar un Gaudí o un Goya, vine a la Nit dels Ignorants. Llucia García, Romeria.
8: M'ha agradat molt actuar, però ser actriu també és tota aquesta altra part de fer promoció i de que la gent et conegui i tot això. I no sé si això és el que vull o no.
9: Dir que aquest premi és per molta més gent a part de mi, és per la Carla, per haver confiat en mi.
0: Judit Colell, Frontera.
10: De sobte ha sigut com... un canvi radical, sortir de la zona de confort meva.
11: I el Gaudí, la millor pel·lícula, és per...
12: Quins nervis.
11: frontera.
0: Clàudia Sadó, de Sucre.
12: Està sent un regal. I el reconeixement aquí, doncs, pues que ens hagin nominat els Gaudí i els Goya, és un reconeixement per tothom, no? Perquè és una feina molt d'equip.
13: Crec que necessitem més representació cultural de les persones amb diversitat funcional a les nostres ficcions.
0: Jordi Jiménez, Gilbert.
14: Som 5 finalistes, per tant, tinc un 20% de possibilitats.
15: Goya és para... Gilbert.
2: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
0: 6 minuts i arribarem a 2:15 de la matinada. Per si voleu fer memòria de preguntes que encara ningú ha respost, i trucar al 93-201-7474. Aquí van algunes que tenim encara a la llista i que ningú ha contestat. La Carme des de Barcelona ja fa temps que ens va demanar qui paga els grafiters. En Josep Lluís des del barri d'Horta diu quina és la professió més ben pagada. En Pau, des del Poblenou, Barcelona, que s'enfada la runa per demolició d'un edifici o de les tones de runa, per exemple, ell posava l'exemple de les obres del Camp Nou. La Roser, de Ciutat Vella, diu d'on ve i des de quan els grups de cultura popular se'ls coneix com a entremesos. La Laura, des de Tarragona, demanava l'aigua embotellada porta algun tipus de conservant que fa que no es podreixi. I en Quim, des de Sabadell, volia saber quines propietats té la camamilla. Catalunya
2: Ràdio. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
16: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
17: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
16: Per aprofundir en tota mena de temes.
18: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquell lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
16: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
19: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
2: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. La tarda de Catalunya Ràdio.
20: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn, tinc una persona així, d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
2: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
20: Ets una genocida del temps.
21: La millor hora del dia.
0: Va, que d'aquí a poc sonaran els senyals horaris de 2:15 de la matinada i és el millor moment per repassar doncs tot allò destacat, el que més li ha creat l'atenció a l'Aina Grau, tot allò que va passar la setmana passada. A veure, pregunto jo, Aina, tindrà un fort component papable per entendre'ns?
22: A Maria, germana Marta, bé, mare superior en aquest cas, que ets la jefa. Doncs sí, la visita del papa a Catalunya esquitxa el resum d'aquesta setmana. Després de sentir el virulai diverses vegades, és probable que el papa l'hagi avorrit o que el canti a la dutxa, qui sap. El que sí que sabem és que la Maria Pilar ens va explicar un acudit mentre fèiem el programa des de Montserrat.
23: No, diu que fan una reunió de Mare de Déus, la Mare de Déu de Montserrat, la del Pilar, després la del Rocío i la de València, la Mare de Déu de l'Esperança. La Mare de Déu de l'Esperança diu, ai, xiquetes, aquesta que negreta que és i que lletgeta, i té un nen tan negret, i la del Rocío, ai, es verda, hija, és muy fea, muy fea. I la del Pilar diu, ah, ja l'he vist, totes sempre lleva el mismo vestido. Yo tengo uno por cada día, y això és veritat, eh? I contesta el nen de la Mare de Déu de Montserrat, diu, mare, els hi foto la bola pel cap en aquesta.
22: De fet, sobre la Moreneta ens va fer aquesta pregunta al Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona.
24: Si la talla de la Moreneta, qui i on es va trobar per portar-la a la basílica?
22: No va ser l'única pregunta de la setmana relacionada amb Montserrat. La Maria, des de Girona, va posar la banya en el pagament de l'IBI.
25: Com que la Iglesia no paga IBI, suposo que Montserrat també està exent, no? Quirin hi puyonan gesoge,
1: 심껏 마시는 미세먼지.
22: Deixem el món religiós de banda per parlar de paràsits, perquè un dels temes de la setmana va ser l'anisakis, un paràsit que es pot trobar en alguns peixos. Tot va començar amb una pregunta de la Maria Rosa des del barri de les Corts de Barcelona.
3: El dissabte vam anar amb una peixateria de Sant Cugat perquè volíem fer un lluç al forn. El fet és que mentre ens pesaven el lluç i nosaltres comentàvem com faríem aquest lluç, va la senyora i diu: no, aquest lluç el teniu que congelar 72 hores perquè té anisakis.
4: Això ho va dir la peixatera?
3: Paraula. Oh. Llàstima no haver-ho gravat.
4: Home.
3: És que d'aquí ve la meva pregunta, perquè jo, segons tinc entès, a l'establiment que veu que hi ha algun peix que té anisakis, pregunto, està terminantment prohibit? Perquè és el que jo tinc entès.
22: La trucada de la Maria Rosa va provocar que també truquessin la Núria des de Barcelona i la Maria Rosa des de Sant Cugat.
6: Primer, que ha d'estar al congelador a més de 20 sota zero. Això per començar. Com a mínim 4 dies. El que està passant amb l'anisakis és que cada vegada hi ha més peixos que en tenen, i no només peixos. En tenen els calamars, o en poden tenir. En poden tenir les sípies, per
4: els
6: exemple.
4: Els calamars i les sípies també, eh?
6: Sí, també.
7: Que ara m'ha deixat amoïnada amb la qüestió del seitó.
4: Ai, ai.
7: Compro molt poc peix perquè, per una qüestió olfactiva, fa temps que l'he agafat com una mena de mania. I l'únic peix que menjo, així a part del bacallà, és el seitó i la sardina. El congelo 48 hores. Però, esclar, ve aquesta senyora i em diu 4 dies de que vam fumut.
22: La Regina també ens va deixar un missatge escrit en què demanava si tenir el congelador a 18 graus negatius és suficient. Per resoldre aquests dubtes, hem contactat amb la professora Carmen Ferrer, que és professora de la Facultat de Ciències de la Salut de la Blanquerna, experta en seguretat alimentària. Professora Ferrer, és cert això que deia l'oient, que ens poden vendre un peix que tingui anisakis o està prohibit?
11: En principi, si l'anisakis és visible, està prohibido. O sea, muchos peces tienen anisakis y si no se ven o no pueden controlarlos, imagínense una merluza completamente cerrada sin abrir, pues no los vería, pero si la laminan y la abren en dos lomos y se vira el anisakis, no podrían venderlo.
22: Un dels dubtes que tenien altres oients és si cada vegada hi ha més animals, més peixos que tenen anisakis.
11: Sinceramente, el anisakis es un parásito que proviene de los grandes cetáceos y como ya hace bastantes años están muy protegidos, ellos eliminan de manera natural millones y millones de huevos de anisakis constantemente. Entonces, en mares abiertos, la probabilidad de que los pescados más pequeños, merluzas, bacalaos, cualquier otro pescado, incluso cefalópodos, podrían estar contaminados por anisakis. El riesgo en mares como el Cantábrico, el Atlántico, es muy alto, en el Mediterráneo es bastante más bajo, porque estos grandes cetáceos no hay tantos en el Mediterráneo.
22: Per tant, podem estar una mica més tranquils a Catalunya.
11: Sí, la verdad es que se han hecho pruebas en Mercabarna y en Mercamadrid y la probabilidad es muy diferente en Madrid que en Barcelona.
22: La pregunta que s'està fent ara mateix tothom i que, de fet, la setmana passada es van fer alguns oients és: quants dies hem de congelar el peix i a quina temperatura per assegurar-nos que alimentem l'anisakis?
11: Eso dependerá de la temperatura que tenga el congelador. Normalmente tienen el congelador a menos 18 grados. Esa es la temperatura de conservación de alimentos ya congelados. Pero si quiero congelar, tendría que bajar a menos 22, menos 24, lo máximo que pueda el congelador. Y claro, si estoy a menos 22, serán a lo mejor 3, 4 días. Si son menos 24, menos 26, pues serán menos tiempo. Si es menos 18, van a ser 4 o 5 días.
22: Molta gent el tenim a 18 graus a casa nostra, per tant, 4 o 5 dies.
11: Exacto.
22: Carmen Ferrer, professora de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna i experta en seguretat alimentària, moltes gràcies per atendre'ns a la nit dels ignorants.
11: Pues a ustedes por contactar conmigo. Buenas noches.
22: Bona nit. I acabem, com sempre, el resum recuperant una pregunta. Aquesta ens la feia el Toni, des de Sant Miquel de Balenyà.
5: Tinc un paquet de Carlit.
8: De Carlit.
5: I això, una persona, un paquet de Carlit.
8: Sí.
5: I això, una persona gran, impossible. Si jo no puc, una persona gran, impossible.
8: De què? D'obrir-lo?
5: Per obrir-lo. Si és impossible, d'obrir-lo. Així és allò que diu l'arbre fàcil.
8: Sí, no ho és.
5: Els paquets ho posen. I nosaltres ho fem. Jo treballo en una fàbrica d'embotit i ho posem i és fàcil d'obrir-lo.
8: I aquest no és fàcil.
5: Aquest costa.
8: Quin embotit és?
5: Això és Carlit.
8: Ja, però, quin tipus d'embotit? Pernil, llonganissa...
5: El paté d'aquest...
8: Paté?
5: Que fan de
8: muntanya.
5: És molt bo, eh? Això sí, eh? És molt bo.
8: És molt bo. Quan l'obres, és molt bo, no?
5: Una persona gran aquí tindrà feina, eh?
22: Senyors i senyores de Carlit, si ens envien una mostra d'aquest paté, mirarem si això de l'obertura fàcil és cert. Què? Ens ajuden a donar-hi resposta?

Realment ens faltarà que ens arribi un paquet aquí i haguem de fer la prova. Mira, si ens arriba, mira, fem una cosa. Si ens arriba, fem la prova i fem un vídeo i el pengem. Eh? I així veurem que, com ha dit aquest oient, que costa o que no costa. Potser ell no, potser no ha trobat la manera fàcil, no sé. Ja ho veurem, va. Deixem-nos de bromes, va. Que fa molts dies que no us hem posat una sardana i jo sé que hi ha molta gent que li agraden molt les sardanes i dic, avui és el dia que posem una sardana. Vinga, Oriol.

0: Doncs era la Maria de l'Estrena, suposo que ja l'heu coneguda, perquè els que en sabeu tant les coneixeu absolutament totes, a càrrec de la principal de la Bisbal, Maria de l'Estrena, del mestre Josep Saderra. Són 2:15 de dues de la matinada, 93-207474, per si voleu encara contestar algunes de les preguntes que abans avançava, o fer alguna pregunta nova, o deixar alguna reflexió, o queixar-vos d'alguna cosa, ja ho sabeu, sempre dic el mateix. Va, que mira, algú que està contenta perquè li hem posat una sardana. La Joana des d'Altafulla, bona nit.
1: Bona nit.
0: Que l'has ballada.
1: Contenta, no, contentíssima, perquè us havia de trucar el dissabte passat, que em vaig quedar molta pena de no trucar-vos el dilluns, perquè em van nomenar padrina d'honor d'un festival de teatre molt important que es diu aquí, que és la Faustina,
0: sí.
1: Que quasi tots són, bueno, que no sé si seguiu el programa, un que es diu Polònia, sí. I molts actors són aquests de Polònia, ho dirigeix la Mònica López, que és una gran actriu, uh-huh. I em va demanar si volia acceptar l'honor de ser la padrina d'honor.
0: I tu vas dir
1: però
0: que sí,
1: resulta,
0: clar.
1: Sí, però també hi havia uns padrins, i eren el grup sardanista d'aquí d'Altafulla.
0: Mm.
1: I vam compartir, esclar, jo com a padrina d'honor, i ells com a padrins, però és igual, la intenció de l'honor és el mateix. I només entrar, posar el peu al comunidor, que és el gran parc, que és on fem les coses més importants, i les trobades de sardanes i els aplecs i tot, en aquell moment venen tot un grup de gent que a veure com és que jo no turco la nit dels ignorants.
0: Home, Joana,
1: però és que em van fer un doble honor, perquè jo dic, no hi ha res més trist que no anar a un lloc i que no et trobin a faltar. I jo dic, però tant, em trobeu. Diu, no, és que està molt bé ara, és que és molt dinàmic, que porta molt bé. Dic, sí, ja ho sé, jo ja ho escolto, però no truco per no molestar, perquè se m'acumulen les coses.
0: Bueno, no, bueno, molestar, no, aquí no. Al contrari, no, si tothom no, pensés el mateix, què faríem sense trucades?
1: No, reina, però és que ara teniu tanta demanda que em sap molt greu
0: que no,
1: de molestar,
0: no.
1: Perquè jo tants anys ho he fet, m'he omplert tantes nits de malalties i alegries i morts i entrevistes, que jo ara, encara que us deixi descansar una mica, també ja us toca.
0: No,
1: doncs llavors, esclar, jo vaig pensar que aquest grup de sardanista que jo vaig compartir amb ells l'honor aquest, doncs es van posar tots a fer una sardana preciosa, però com una sardana, clar, hi havia unes 400 persones de germanor, va ser molt maco, però jo estava

0: altrui die ik in het wel veel ben in ziek en het wel kom bieden. Ja, de jongens van ik sentien, ik sento tantes veus estimades i lo bé que ho porteu i us tinc de dir tantes coses.
1: Dona, doncs truca que, més, però, home, que només falta que et trobin a faltar els oients.
0: Però és que avui, sí, bueno, però és que avui jo vaig quedar parada i em pensava que em venien a felicitar i resulta que el que em venien a dir-me que com és, i esclar, dic, no, dic això aquest sí que el compartiré. Només donar les gràcies a tots els que m'han nomenat, a vosaltres i sobretot avui, que ha sigut màgic que em poséssiu la Maria de les Trenes. Perquè, sí, perquè vam ser nosaltres que vam començar a fer ballar els nens d'Altafulla aquí al gimnàs nostre i sempre que els portàvem a totes les trobades i fi de curs i esplai d'avis, tots els nens i nenes del gimnàs ballaven una sardana vestidets amb un uniforme del nostre gimnàs. I resulta que una nena meravellosa que va morir molt tràgicament, no vull dir-ho ara, aquestes hores no vull parlar de penes, és l'única nena que va aprendre del meu marit a comptar, i només sabia comptar una sardana. I saps quina?
1: Ai, quina.
0: No t'ho penses?
1: Quina,
0: la Maria de les Trenes.
1: Ai, també, mira quina cosa.
0: És que sí, i avui l'heu posat i se m'ha lligat tot. M'he fet un caos. Dic, bueno, ara sí que truco.
1: Ara sí, ara m'ho han posat ja, que si no truco...
0: Ho he fet una mica llarg, però fes un petó molt fort a l'Oriol i l'Aina i a tots, que us enyoro molt quan no us truco, eh, macos?
1: Doncs ja saps, depèn de tu, això. Ja pots trucar les vegades que vulguis.
0: Ja ho sé, reina, sí, maco, sí, però també és maco que vagin entrant tantes veus noves com entren.
1: Sí, això fa molta il·lusió, eh? La gent que escolta i no havia trucat mai. I això em fa molta il·lusió.
0: Sí, sí, fa gràcia, perquè no sé, sembla com obrim nous camins i això
1: és
0: tan important. Sí, és més important compartir que competir.
1: Sí, senyora.
0: Jo sempre procuro estar a segones i llavors si em poseu a primeres ja estic contenta.
1: Molt bé.
0: Però que m'hi poseu vosaltres.
1: D'acord,
0: Joan. Un petonet bon fort i perdoneu res, eh? I molts records a tots els que truquen i els que han marxat, eh?
1: Molt bé.
0: Que també pensem en tots. Adéu, reina.
1: Adéu, Joana. Adéu-siau.
0: Bona nit.
1: Bona nit.
2: Abans que se m'enduguin el teu nom, que cremin aquest vers, que esborrin els records. Abans que em perdi anant tot sol,

0: Doncs amb aquesta música tan bonica d'en Joan Dausà, amb aquesta cançó que porta per nom Obriu-me el cap, obrirem el capítol de preguntes contestades, perquè recuperarem una pregunta que ens va fer fa unes setmanes el Josep des del Pargüell de Barcelona. És una pregunta que era curiosa, però molt interessant. Escolteu.
1: Jo sempre he pensat de que quan una persona es mora i és un científic o és un músic o el que sigui, si això es podrà recuperar d'una manera com ara, o bé amb un robot, o bé amb un llapis digital, o sigui, a veure si arribarà el dia de que, com ara, un músic que sàpiga tocar molt bé el piano, no? Doncs tot aquest coneixement de tocar el piano, a veure si això es podrà arxivar. Un científic, doncs, una persona que ha passat tota una vida estudiant i experimentant amb una tècnica, si la persona es mora, això es perd. A veure si arribarà un dia de que això es pugui recuperar com ara recuperes, doncs, de l'ordinador
0: i poses
1: un llàpids i passes l'arxiu al llàpids.
0: Molt bé, aquesta era la pregunta que em feia en Josep des de Pargüell. Doncs el que hem fet és traslladar aquesta qüestió a una de les entitats referents en la lluita contra l'Alzheimer, la Fundació Pasqual Maragall, i qui ens ha respost és el doctor Salvador Massip, que és el cap del grup de recerca en biologia de la neurodegeneració i envelliment al Centre de Recerca de la Fundació Maragall.
2: La comunicació entre el cervell humà i les màquines encara està una mica a les beceroles. Hi ha estudis molt interessants que s'han fet, per exemple, en persones que no poden moure's, que estan en coma, que s'ha aconseguit connectar-los a un ordinador perquè a través dels seus pensaments puguin moure un braç mecànic o puguin fer algun tipus de gestió amb un ordinador. Això seria una mica el primer pas. Però d'aquí a poder volcar tota la informació que hi ha al cervell en un xip, o al revés, passar informació d'un xip cap al cervell, crec que encara ens queda molt. De fet,

Hi ha uns estudis recents que diuen que la Xina han aconseguit una persona que té epilèpsia fer picar-li un implant cerebral i aconseguir que codifiqui pel llenguatge xinès, és a dir, que tingui una mena de traductor que pugui parlar en temps real amb l'ajut d'una IA. Per tant, això seria una mica al revés, implantar-se xips que permetin parlar llenguatges o permetin adquirir coneixements. La part contrària, que és fer la còpia del cervell i posar-la en un substrat físic com un xip, això encara queda molt i és possible que no, que sigui realment impossible, perquè la complexitat del cervell humà fa doncs, que, malgrat que sigui semblant a un disc dur que guardi informació, extreure aquesta informació no és tan senzill i segurament requerirà molt de temps. Abans que m'arrossegui

0: Va, que encara hi ha algú que ens ha escoltat i que ha decidit que per fi contestarà una pregunta que es va fer fa un temps i que avui s'ha repetit. I és en Quim, des del barri de Sant Andreu, Barcelona. Bona nit.
1: Bona nit, Marta. Bueno, mira, que estàs aquí remenant a través del Google, diguéssim,
0: sí.
1: o internet, diguem com vulgueu, i és una miqueta llarguet, però passa que hi ha una explicació per cada taüt, diguem, no? I llavors això ve dels enterraments del papa, ve d'unes diferents ordres, espero que estic plegant de dir una mica del llatí, de l'ordre exequial per un romà pontífic, no? I cada taüt compleix una funció pràctica, diem, no?
0: Sí.
1: Bé, començo pel primer. És que és extremament... Aquest, mira, el primer taüt és de fusta de xiprer, fabricat amb fusta de xiprer i forrat amb vellut carmesí. I el cos del papa és a dins d'aquest taüt, diguem, no?
0: Uh-huh.
1: I també s'hi col·loquen tres medalles que es van imprimir durant el seu pontificat.
0: Molt bé.
1: I també es col·loca també, espero que això t'ho digui, un giotto, sí, un tub de metall amb un pergamí que té detallada la seva vida i obres, diguem, no? Aquest és el primer.
0: Aquest és el primer.
1: Just acabat.
0: Molt bé.
1: El segon taüt... Estava fet amb metall de zinc, i aquest tabú de zinc va col·locat dintre d'un tabú de xiprer i se segella.
0: Sí.
1: I s'introdueix dins el cos del papa, diem,
0: sí.
1: Entre aquest de zinc i el de fusta.
0: I el de fusta, molt bé.
1: Que amb aquest això té una funció totalment hermètica i higiènica, ja que aquest evita l'entrada d'aire i garanteix la conservació del cos durant el llarg del temps, diguem,
0: molt
1: no?
0: Molt bé.
1: I el tercer i últim taüt... Ai, dit això és llatí, és que fa anys que no toco el llatí, tu.
0: Home, és que ho estàs traduint del llatí?
1: No tot, algunes paraules sí.
0: Em trec el barret, Quim.
1: Sí, no, perdó, dona,
0: sí,
1: tranquil,
0: sí, sí.
1: Tranquil·la.
0: Va, digue'm el tercer, que sí, tenim un minut.
1: Taüt. Està fet amb una fusta de... d'omeller, que és una fusta molt robusta i molt dura, es veu, no?
0: Sí.
1: I aquest taüt, junt amb el de seny, és soldat i s'introdueix en un tercer fèretre, generalment de fusta d'omeller o de roure. I aquest taüt és el que és l'exterior, diguéssim, no? I que proporciona pes, protecció addicional i rigor estructural.
0: Uh-huh.
1: I és el que s'hi grava a sobre una placa amb el nom del papa i l'escut pontifici d'ell. I una creu.
0: Carai, o sigui...
1: Que aquest és el... Bueno, era una història, no me passa jo ara tampoc, no? És l'ordre que seguien, no?
0: Sí, sí, sí,
1: el que sí que el papa Francesc, aquest sistema el va anul·lar.
0: Ah, ell no ho va fer, d'acord.
1: I llavors va ser... taüt també forrat amb aquesta roba de color carmesí, forrat de sí. Zinc per dintre, bueno, zinc o plom, diguéssim, però ell ja el va instituir i ell ja va ser enterrat així. Ja.
0: Molt bé, perfecte.
1: El que no sé si el papa allò ho seguirà igual, diguéssim.
0: Això
1: no?
0: Esperem que... Ja ho veurem, falten molts anys.
1: Sí, que molt fa molts anys. Perquè el que em posa aquí,
0: perfecte,
1: sempre el papa francès ens va voler treure una miqueta més de... Ja, de sarau, per dir-ho manera, eh?
0: Sí, sí.
1: Una a l'altra, i que
0: perfecte,
1: amunt podem
0: Quim.
1: Passar correctament.
0: Molt bona
1: això,
0: resposta,
1: eh?
0: Moltíssimes gràcies.
1: De res, Marta.
0: Que vagi molt bé, bona nit. Adéu.
1: Bona nit, adéu, Marta, adéu.
2: El conte per anar a dormir.
0: És que he quedat impactada amb això que tenim oients que tradueixen del llatí. Compte amb els oients que tenim. Va, que aquesta setmana l'Anna Maria Ricart ha decidit que anem a dormir amb els relats de l'escriptor David Monteagudo, recollits al llibre Avui he deixat la fàbrica, editat per Rata l'any 2018, i que han estat traduïts al castellà per Jordi Llavina, del castellà al català. Avui escoltarem dues històries. La primera es titula La casa. Diu així, els nens ja eren a l'escola i jo em vaig asseure un moment a la butaca mirant-me la llibreria i els quadros de les parets, els finestrals amplis pels quals entrava un alegre llum matinal. Tenia aquella sensació de treva, de pau amb un mateix, que t'arriba quan a casa, després d'uns moments d'activitat febril, regnen la quietud i el silenci. Em vaig aixecar de seguida, però perquè al cap de 20 minuts havia de ser el tren i ho volia deixar tot en ordre. Ara, sense la presència renouera dels nens, ho podia anar fent tot metòdicament i ordenada tal com m'agrada. Vaig ventilar les habitacions, vaig desparar taula, plats i tasses de l'esmorzar, ho vaig rentar tot d'una revolada. Vaig endreçar per sobre quatre coses que hi havia per terra i em vaig acabar de vestir. I tot plegat amb aquella mirada utilitària i selectiva que va d'un lloc a un altre, fugaçment, buscant només allò que li cal, mentre que el cap ja pensa en el següent pas del procés i tota la resta se sobreentén, perquè és i sempre ha sigut allà i no cal ni mirar-s'ho. Finalment ho tenia tot endreçat, em vaig posar la jaqueta i me'n vaig anar cap a la porta, però abans de sortir encara vaig comprovar un cop més que la cartera fos a lloc i també les claus, i encara vaig fer un darrer tomb per casa comprovant que no quedés cap llum encès, cap aixeta oberta o cap aliment fora de la nevera. Ara ja podia sortir amb la sensació que deixava la casa en repòs, perfectament preparada per una absència que aquell dia seria més prolongada del que era habitual. Vaig sortir al carrer amb pas ferm, però en girar la cantonada vaig adonar-me que no m'havia posat la gorra. Sense deixar de caminar, a pas lleuger vaig valorar la possibilitat de prescindir-ne. Al cap i a la fi, el dia no era gaire fred i m'amoïnava l'endarreriment, per insignificant que fos, que podia provocar el fet de tornar enrere. I tot i això, sense acabar de saber per què, vaig girar cua i vaig tornar a casa a correcuita, satisfet de la meva decisió, convençut que hauria trobat a faltar la gorra en més d'una ocasió al llarg del dia. Però vaig tornar massa de pressa. La casa, pensant que s'havia quedat sola, no havia tingut temps per preparar-se. La vaig enxampar amb els pixats al ventre i els meus ulls, per uns instants, la van veure en el seu altre aspecte. Allò no podia ser casa meva. Les bosses de tota mena, mitges budellades, es recolzaven a les parets. La roba penjava arreu en piles que a vegades amagaven els mobles ennegrits i llardosos de tant fer-los servir. Una capa gruixuda de pols, amassada pel fum i els vapors de l'oli, cobria els objectes que no quedaven a la mà de la mà, i la cuina havia irradiat esquitxos molt lletjos cap a les rajoles i les parets. La meva ment va rebutjar de cop aquella visió grotesca. Vaig agafar la gorra, sense mirar, i vaig sortir de bell nou al replà. Estarà bé, m'anava dient a mi mateix, mentre baixava l'escala cagant llets. Quan torni a la nit, tot estarà bé. Té tot un dia sencer per preparar-se. I el segon relat es diu L'habitació dels nens, i diu així. Aquest matí he entrat a l'habitació dels nens per despertar-los. L'habitació estava a les fosques. La quietud i el silenci eren absoluts. En entrar, he deixat la porta una mica oberta i la llum tènue que s'esquitllava per l'escletxa il·luminava només un tros de llit buit amb els llençols arrugats. Deuen fer una pila de greix contra la paret com fan de vegades, he pensat, mentre avançava, esquivant les noses, guiant-me pel tacte i el costum fins a arribar a la finestra. He conclòs que m'estava fent vell, perquè en aixecar el braç per accedir a la persiana he sentit un dolor somort enervat a l'espatlla que ja m'era familiar. He aferrat la corretja, però abans d'estirar-la m'he quedat immòbil, escoltant el silenci. No sentia res, però jo sé que això passa quan la canalla dorm profundament i he anticipat la imatge que veuria quan apugés la persiana. Els llavis entrebadats, els ulls encara closos, les faccions serenes, relaxades, nítides, amb aquella placidesa i aquella puresa del son profund de la primera infància, quan la respiració és tan suau que ni resulta audible i el pit puja i baixa amb un moviment amb prou feines perceptible en llargs intervals. Llavors he estirat la corretja ignorant el dolor de l'espatlla i la persiana ha tirat amunt amb un cruixit de fusta que s'ha fet escandalós enmig d'aquell silenci. No he percebut cap moviment rere meu. No ha passat com altres vegades que els nens, encara que no arriben a desvetllar-se, es regiren al llit durant una estoneta davant l'escomesa del so i de la llum. Però hi ha altres vegades que no, em deia a mi mateix. Són aquelles en què dormen tan profundament que els haig de parlar i sacsejar-los una mica perquè es despertin. Jo encara estava d'esquena a ells mirant a través del vidre de la finestra, els arbres i les teulades, la placidesa del matí silenciosa de Bellnou. No gosava girar-me, tenia por. Em feia por que el llit fos buit. No temia que m'haguessin robat els nens, que hagués entrat algú a la nit i s'hagués endut en aquesta casa sense panys de seguretat, en què a vegades ni en recordàvem de donar dos tombs de clau abans d'anar-nos a dormir. El que em feia por és que se n'haguessin anat ells sols, per la seva pròpia voluntat, i que fossin lluny, amb les seves xicotes o els seus amics, en algun pis de lloguer. Que tot hagués passat molt de pressa, la seva infantesa, la seva adolescència, sense que jo me n'hagués adonat. I ara ja fos impossible de recuperar res. Que bonic, escriu David Monteagudo. Avui he deixat la fàbrica. I avui ho deixem aquí, perquè arribem a les 2 de la matinada i això vol dir que arriben les notícies. Nosaltres tornem demà, a partir de les 12, més històries per explicar-vos, amb més preguntes i amb més respostes. Us espero demà, que descanseu. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència pocs minuts després de la caiguda mortal del seu pare ajudaran a demostrar la seva innocència. En les converses telefòniques a les quals ha tingut accés Catalunya Ràdio se sent com Jonathan Andic demana ajuda al 112, visiblement alterat i afectat.
2: 112, digui?
3: Hola, hola. Necessito ajuda, necessito ajuda.
2: Vete aquí, porque ha corrido.
3: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
2: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro sitio?
3: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
1: En total són tres converses, una...